Radio 4. Els imprescindibles de Ràdio 4.

0: en temps d'uniformitats, de relats a cop de piulada, i bona part de l'energia informativa l'emprem en verificar el que és o no mentida, tens una cita. Faristols, el programa d'actualitat política i parlamentària, dissabtes a les 2:05 del migdia i al web, quan vulguis, a Ràdio 4.
1: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
2: Bon dia i bona sort.
1: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
3: Podríem llevar-nos a les 8.
1: Però per què, si ens encanta?
4: Badó, no puc més.
5: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
4: Badó, em passo el programa de tardes.
5: Ei, Badó, que tinc molta tos,
1: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
6: Bon dia i bona sort.
7: Bon dia i bona sort.
6: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums!
8: Ràdio 4.

0: No em canso mai d'escoltar aquesta sintonia i aquestes veus que d'alguna manera a l'oïda et van xiu-xiuejant el que realment és important a la vida. Cristina Gutiérrez, ben retrobada.
1: Què tal, com esteu?
0: Molt bé, contenta com sempre de veure't, perquè sé que aprendrem alguna cosa més d'aquest univers de les emocions que tu desplegues a lletra lligada cada vegada que entres a l'estudi, i avui amb una nova frase que segur que ens farà aprendre una nova lliçó.
1: Sí, avui la frase és d'en Pau, un nano de 10 anys, que parla de volar alt. Crec que és interessant, parla de les ales que tenim tots invisibles.
0: Que és important saber-les desplegar.
1: Sí. El que ens va dir en Pau va ser après que sempre ens podem superar i que cadascú es marca el seu propi cim.
0: Això és molt potent, això que diu, perquè no parla de guanyar els altres, parla de superar-se un mateix, els propis reptes.
1: Un bon detall molt important, i crec que aquesta és una de les lliçons més importants que podem aprendre de petits. Vivim en una societat on sovint els infants creixen comparant-se constantment, qui arriba primer, qui treu la millor nota, qui és el més fort, el més popular, el més ràpid. I per això, quan venen a la granja, tenim activitats com el rocòdrom, que facilita comprendre, com a la vida, que cada persona té el seu propi cim.
0: I ens parles, entenc, d'un nen que probablement va sentir por pujant aquest cim, no?
1: Doncs sí. En Pau va venir de colònies amb l'escola i a Rocòdrom ell va ser un dels infants que, de fet, no va acabar d'arribar a dalt de tot. El cartell també m'ha fet gràcia perquè el cartell, abans de cada activitat, hi ha un cartell que inspirador i que acaba resumint, no?, l'objectiu d'aquella dinàmica.
0: Sí.
1: I a Rocòdrom la frase posa literalment que cadascú decideix el seu propi cim. I crec que això, ell va interioritzar profundament. I és interessant perquè moltes vegades els infants no necessiten més informació, ni més discussions, ni més explicacions, necessiten simplement experiències reals on descobrir la seva pròpia fortalesa. I en Pau va començar, doncs, el rocòdrom amb dubtes, mirant molt amunt, sobretot estava molt enfocat mirant a dalt de tot, que hi ha una campaneta per tocar quan arribes, sí, i pensant que potser no podria, no? Però a mesura que pujava, va començar a canviar una cosa, i és que en comptes de mirar dalt, doncs ell va començar a mirar el següent pas, on tenia la següent pressa per agafar-la, i això crec que és una bona metàfora de la vida.
0: És a dir,
1: i que ens passa molt als adults,
0: Centrar-te en el que sí que pots fer i no tant en allò on no podem arribar o que no pots assolir.
1: Clar, no el gran objectiu, sinó petits objectius.
0: Ja.
1: Quan ens obsessionem amb tot el que falta, amb la dificultat o amb la por o amb el cervell, el que fa el cervell és que es bloqueja, sí? Llavors la queixa, per exemple, ens paralitza el pensament i deixa de buscar alternatives, coses possibles per fer com que dedicar-me o focalitzar-me en com arribar a la següent pressa, no? Uf, és que està molt separada, segur que no arribaré, perquè llavors és quan ho deixo d'intentar, i el que deia, el cervell ens paralitza. Però quan un infant pensa, va, que només és aquesta passa, un pas més, apareix la superació, malgrat arribis al cim o no, que això seria una altra qüestió. I aquí entra en joc aquestes ales invisibles, de les quals a la granja també parlem molt, amb el conte aquest, que també ets escriure, de volar alt, perquè pujar un rocòdrom no és només força física. Vosaltres necessitem, per pujar un rocòdrom, l'autoestima, per confiar que podrem, amb el pes al nostre cor, amb els dits, que no és tampoc tan fàcil. La valentia per continuar, malgrat la por, d'alguna manera, quan més amunt estàs, això apareix, o la tolerància a la frustració quan rellisques i tornes a caure una passa, o l'autonomia per decidir el moment, el següent moviment, sabent que ningú m'està dient quin, perquè jo el que no farem és dir el següent pas, busquem que ells se'l busquin, perquè també volem que entrenin la responsabilitat de no rendir-te la primera.
0: I aquestes són aquestes experiències, no?, vivencials, que t'ajuden a entendre moltes coses més enllà de les aules, no?
1: Exacte.
0: Que és més complicat.
1: No és només escoltar. Això s'entrena vivint-ho. Això és quan queda gravat i quan ens donen aquestes frases tan xules, no? Perquè a la granja no parlem d'emocions, a la granja les entrenem, i aquí això és el que genera impacte. Per això sempre diem que sempre, això saps que ho explico en Entrenar per la Vida, en els llibres, però sí, que educar no és preparar el camí perquè els fills no trobin pedres, és preparar-los a ells i a elles perquè aprenguin a caminar encara que hi hagi pedres enmig d'aquest traçat, no?, que és la vida. I perquè si traiem, recordem el de sempre, que si traiem totes les dificultats, potser els estem traient també la possibilitat de descobrir de tot el que ells són capaços, o d'entendre, com va fer en Pau, com va dir, aprendre que sempre ens podem superar i que cadascú marca el seu propi cim, i que el seu cim no té per què ser amunt o per sobre del teu. El meu cim no té per què ser més alt que el teu, o el teu més alt que el meu. Tant se val, l'important és decidir fins a on volem arribar cadascú de nosaltres.
0: Clar, és que són les circumstàncies de cadascú de nosaltres, no? I això sí que és créixer per dins.
1: Exacte, exactament, sí. És el més bonic, que és quan un infant descobreix això, ja no només puja un rocòdrom, realment el que comencen a pensar, ostres, si he fet això amb el rocòdrom, potser també ho podré fer amb altres coses de la vida, no?
0: Els capacitem, esclar. Això és important, i per això, ja sabeu, al final de cada píndola d'educació emocional de la Cristina Gutiérrez ens arriben aquests deures que ens permeten seguir aprenent i seguir practicant a casa, no?
1: Vinga, uns deures per entrenar aquestes ales invisibles.
0: Jo poso cara de pillina.
1: Que tenen els fills, filles, però també tenim nosaltres. Va? Tres propostes, tres
0: Vinga,
1: idees.
0: Vinga, m'encanta. Vinga, a veure si surten les ales.
1: Primera, podem preguntar, tens algun cim en aquests moments, fill, filla, que t'agradaria arribar, però et fa una mica de por encara? És una mica dir, doncs mira, m'agradaria treure un 10 a l'examen, o m'agradaria jugar a futbol, a bàsquet, o m'agradaria fer una cosa nova que no he fet mai, que és dansa, no sé, alguna cosa, quina fita t'agradaria i que creus que en aquests moments doncs encara et fa una mica de por i encerta.
0: I és una forma del que diem sempre també, d'anar coneixent els nostres infants.
1: Exacte, compartint, coneixem anhels, il·lusions, somnis. Sí. Segon, quan alguna cosa no els hi surti la primera, en comptes de solucionar-lo nosaltres ràpidament, que això ens falta temps a vegades, això s'ha protegit, recordem-ho, podem dir-li, quin podria ser el següent pas? Quin creus que podria ser per tu el següent pas? Per provar-los, que veiem, no? És allò que no parlem, no expliquem, sinó preguntem.
0: Clar, i no s'acaba el camí, diguem, no? Encara pots fer un altre pas. I jo afegeixo un altre concepte que la Cristina Gutiérrez sempre diu molt en aquest espai, i és encara. És a dir, encara no t'ha sortit.
1: Exacte.
0: Però això vol dir que ho pots aconseguir, no?
1: Exacte. I la tercera idea és que si fan, per exemple, un esport, sí, habitual normalment avui en dia amb els nostres fills i filles, quan torna d'un partit i no m'ha anat a veure, els podem canviar el típic que he guanyat per un... Vale, què heu après, o què, de què t'has sentit orgullós avui? O com a equip, de què avui us has sentit orgullós? I si és un esport individual, de què tu t'has sentit orgullós avui?
0: Com canvia també la perspectiva, eh? També d'on posem nosaltres el que focus realment és important, no? Que de vegades nosaltres som els primers en transmetre aquestes presses i aquesta competitivitat, que de forma saludable pot estar molt bé també, perquè sí, t'esperona a fer les coses
1: clar,
0: molt millor.
1: Fer esport és però superimportant per obrir les ales i empoderar a les criatures, però ostres, no aixafem quan ens fiquem més del compte.
0: Sí, doncs tres qüestions que ja sabeu que podeu practicar a casa, i com sempre, si les voleu compartir amb nosaltres, lletralligada@rtv.es. Us dono l'adreça de correu electrònic per si voleu més intimitat. Si no, ja sabeu, a través d'X, d'Instagram, ens podeu escriure, o podeu compartir-ho també amb la Cristina Gutiérrez. Cristina, gràcies.
1: A vosaltres.

0: amb Maricruz Hernández.
1: El malestar emocional en adolescents és una realitat que sembla que va en augment. És un fenomen que afecta una part molt significativa de la població adolescent. Segons dades del Baròmetre Joventut, Salut i Benestar de Catalunya de l'any passat, 6 de cada 10 adolescents presenten amb més o menys freqüència algun tipus de símptoma de malestar emocional. Malgrat que la generació actual d'infants i joves sembla que és la que té millors recursos educatius i de salut, també és la que ha expressat més malestar emocional i sensació de solitud. En l'actualitat es promouen moltes iniciatives i nosaltres en parlem molt també en el programa. Intentem fer-ho també a través d'aquestes píndoles d'educació emocional de la Cristina Gutiérrez. Hi ha molts missatges també sobre com treballar pel benestar emocional, però és clar, moltes vegades no trobem les bones fonts perquè no tenen cap evidència científica, no? Així que el que farem en els propers minuts és parlar d'un projecte que es diu GENCA, que respon a aquesta necessitat des d'una mirada integral, preventiva i basada en l'evidència científica. Ens acompanya la seva directora, la psicòloga Esther Camprodon, que s'adjunta a la direcció mèdica de l'Hospital Sant Joan de Déu. Esther, benvinguda.
2: Moltes gràcies, bon dia.
1: Quan parlem de malestar emocional, que ja és com un concepte que, sobretot en el programa, ens hem acostumat molt a escoltar, de vegades no sabem ben bé traduir-ho. Què vol dir que els adolescents senten de forma tan continuada aquest malestar?
2: El primer de tot és clarificar que el malestar emocional forma part de la vida i el patim tots davant de situacions complexes, davant de situacions estressants. Què passa a l'adolescència? Que en tenim una miqueta més. Tenim més decisions a prendre, estem en un moment de molts canvis i també el cervell de l'adolescent i el jove està aprenent i s'està preparant per ser adult. I què vol dir que s'està preparant? Que està aprenent a regular-se, a tolerar la frustració, està aprenent a prendre bones o males decisions. I, per tant, aquest increment de malestar té a veure en que, per una banda, s'ha fet molta sensibilització a salut mental i això està molt bé. Som capaços de detectar aquest malestar, que el patim tots. El que passa és que és en diferents nivells, no? Pot ser un malestar puntual o pot ser un malestar més continuat quan m'ha passat una situació més complexa. El tema és com ho fem, com l'afrontem, i sabem que això ho podem aprendre i d'una manera saludable, perquè clar, el malestar el podem afrontar de moltes maneres.
1: Ja. Clar, perquè potser hi ha alguna família a casa que ara ens escolta i que diu, jo això que diu la psicòloga, l'Esther Camprodon, ho relaciono amb un bloqueig, no? Davant de segons quina situació, uf, m'agafa com angoixa, no sé què fer, però és clar, quin impacte té això en les relacions, en el seu desenvolupament saludable, en aquest creixement que tu deies, que està efectuant el seu cervell, en aquestes habilitats que ell o ella ha d'anar adquirint per, al final, per moure's per la vida?
2: El malestar apareix quan em trobo davant d'una situació o que em sobrepassa quan no sé resoldre. Com apareix aquest malestar? Doncs potser en format d'ansietat, de plor, de bloqueig, sensació de que no arribo, amb baixa autoestima, puc tenir una expressió que realment jo la pugui detectar. A vegades no sóc capaç de detectar i, per altra banda, pot ser que sigui el propi cos el que l'expressi en forma de somatitzacions, no? Mals de panxa, mals de cap, diverses molèsties físiques que estiguin expressant aquest malestar.
1: Jo deia abans que parlaríem d'un projecte que es diu GENCA, que tu dirigeixes, i que té a veure precisament amb tot això. És a dir, veient tot aquest panorama que vosaltres detectàveu a les consultes, que ens indicaven també les enquestes, vau dir, escolta, això no es pot quedar aquí, és a dir, hem de buscar recursos ja per prevenir, és a dir, perquè clar, tractar, ja tracteu quan arriben a les consultes i apareix un problema de trastorn mental, però el més ideal és que hi hagi tots aquests recursos perquè no arribem a aquest extrem. Què significa aquest projecte? És a dir, de quina manera l'enfoqueu, i que té molt a veure precisament amb la resiliència, que al final és la capacitat que tots tenim per afrontar una determinada situació, per enfortir-nos, no?, per treure'n un aprenentatge.
2: La diferència també principal entre el malestar emocional i el trastorn mental és que el malestar emocional té un component més contextual, no?, del que em passa a l'entorn, i tot és multicausal, i el trastorn mental apareix o bé davant d'una situació continuada o perquè hi ha també una vulnerabilitat més genètica. I llavors és quan que deies, no?, que hi ha eclosionat l'enfermetat, però abans ja sabem que el que hem de fer és prevenir, i tant l'OMS com la UNICEF determinen que l'antídot per prevenir aquests problemes de salut mental

0: és escolar, que és com l'escola acompanya en aquest canvi de fomentar el benestar emocional. És a dir, determinem com l'escola està de benestar emocional passant un qüestionari que està validat i veiem com estem de participació, d'inclusió, de fomentar les relacions saludables, i a partir d'aquest diagnòstic hi ha un grup que són docents i alumnes que implementaran una acció de centre, una acció per reforçar algun àmbit que faci falta reforçar. Pot ser generar una cursa inclusiva per treballar la inclusió al barri, fer les cartes d'agraïment. Què pretenem? Que aquest canvi no només passa per la persona, del jo aprenc aquestes habilitats, que és molt important, sinó com l'entorn acompanya aquest cervell que està en construcció.
1: T'has posat sobre la taula dues qüestions que jo crec que són molt importants. Una és recordar aquesta definició que fa l'Organització Mundial de la Salut sobre el que vol dir aquesta paraula, és a dir, salut, no? Que moltes vegades sempre posem el focus en que el meu fill, la meva filla estigui bé de salut, és a dir, que físicament no li passi res. Després, quan hi ha un problema de salut mental a casa, te n'adones de la importància que té a veure també amb tot això que ens passa pel cap. Per tant, quan l'OMS fa aquesta definició, parla de benestar físic, emocional i mental. Són tres vessants que tu d'alguna manera també anomenaves. I de l'altra, posaves el focus en dir l'escola és un espai molt important per poder entrenar precisament aquestes habilitats socials que haurà de tenir a mà, diguem, aquest adolescent per després ser un adult sa. I deies, però no és només, no anomenaves només l'escola, no? Has parlat de la família, has parlat de la societat en conjunt. I això jo penso que ho hem de tenir molt clar també, que aquest és un treball que no només hem de deixar en mans de l'escola, que quan no arribem les famílies sempre mirem cap a l'institut o cap a l'escola per veure què poden fer ells. Tampoc es pot quedar només en el pes en les cases. I per tant, la comunitat ha d'ajudar, no? I això vol dir que al final ens falta un entrenament a tots plegats.
0: Absolutament. Nosaltres decidim anar a les escoles perquè és on passen més hores els adolescents i els infants, i per tant és un agent clau de canvi. I també perquè sabem que l'establir relacions afectives positives, com són els docents, promouen molt, molt millor aquest canvi. Però com bé deies, si la societat no ens acompanya, els pares en general, a fer aquest canvi, no es produeix. De fet, sabem que és molt important com l'entorn fomenta que aquests canvis es promoguin. Per això, des de Genca també fem accions de sensibilització a nivell de societat, perquè pensem que hem de posar al centre la persona i som els de l'entorn sanitari, social, educatiu, que hem d'acompanyar-los, com entenem aquest benestar emocional i com des de diferents àmbits el podem reforçar. Estic pensant en espais de lleure, les extraescolars, també els entorns laborals, també ens poden ajudar a fomentar el benestar emocional, que són aquestes eines que aprenem en el dia a dia. I per tant és important desviar el focus no només de l'escola o d'un agent, sinó que som tots corresponsables d'aquest canvi.
1: Com sempre, la lletra lligada, a part de buscar, diguem, la part teòrica i aquesta evidència científica que és tan important, ens agrada sempre tenir la qüestió pràctica, és a dir, d'acord, això sembla que està molt bé, però això com funciona, quan ho portes a l'escola? I per això hem convidat precisament a una docent que ha implementat a la seva escola aquest programa Genca. Després, per cert, parlarem de la curiositat d'aquest nom, perquè dit així queda com molt estrany, però té molt a veure precisament amb l'essència, amb la filosofia d'aquest projecte. És la Maria José Pizarro. Maria José, benvinguda.
2: Hola, benvingut.
1: Moltes gràcies. Gràcies. El vostre centre, a Barberà del Vallès, heu implementat, em sembla, aquest programa que té a veure primer amb la resiliència individual, després l'heu portat a la resiliència escolar. Em sembla que des de fa tres cursos, és a dir, que hi ha dos o tres cursos, veritat?
2: Portem tres cursos.
1: Tres cursos, ja ho deia bé. És a dir, que ja tens una miqueta de perspectiva, no? Mm-hmm. De veure com ho estan rebent els alumnes i de quina manera us està ajudant a vosaltres a afrontar aquesta complexitat que parlava la psicòloga, no? De com se senten els adolescents. Quina és la vostra experiència?
2: Nosaltres ja, com hem comentat, portem 3 anys i bueno, sí que notem una millora en l'aspecte de que també ara l'alumne té més habilitat per a resoldre problemes i a més conflictivitat també. Hem notat un canvi també de més conflictivitat en els patis, en la forma també de relacionar-se entre ells. És a dir, que sí que jo crec que el programa va funcionar segons van anant avançant. Quan vaig començar a primer d'ESO, eren 5 professors els que van fer la formació, bueno, jo

0: La COCOBE del centre i vaig també participar en la implementació en un grup. Després van a continuar en primer i segon d'ESO el curs passat i ja estem en la residència escolar en tercer i quart d'ESO, que ahí porto jo el grup de mediació i hem començat a fer una selecció de, segons les enquestes que van passar, que necessitat tenia el centre. I van optar per dos coses que van sortir menys, que era la participació activa i la sensibilització en salut mental.
1: I... És a dir, perdona, notava per un cantó que els nanos, els vostres alumnes, no participaven prou? És a dir, eren subjectes passius, per dir-ho d'alguna
0: manera?
1: Sí,
0: perquè les costa molt... Ell està molt pel tema d'estudiar, de les seves coses, però les costa fer activitat en comú. En activitat de fer coses en grup, el participar en coses del centre. Per exemple, jo que soc la COCOBE del centre, porto també la coeducació i també m'ha intentat instaurar els patis coeducatius. Pues costa molt que l'alumnat s'implique en fer coses fora d'horari, de que no siga en el seu esbarjo, no volen participar tant.
1: Ja, perquè, o sigui, és una edat en la que, i l'Ester suposo que ens ho corroboraria, no? És una edat en la que precisament el grup té molta importància i per tant sí, vols fer moltes coses amb els teus iguals en grup, però en canvi això de, no, de fer algun extra a l'escola, un rotllo que diuen ara els profes que hem d'implicar-nos amb no sé què, això ja no interessa tant, no?
0: Clar, costa. I en el grup de mediació sí que, bueno, hem començat i al principi es costava, però sí que van dir sí, volem fer, aportar idees i van començar a dissenyar l'espai este que volien fer. I ja sí que estan implicant i estan més entusiasmats, han acabat més entusiasmats en el tema quan ja han vist que ja estava fet i que podien ajudar en certa manera al centre a crear aquesta cultura de benestar.
1: I després tu anomenaves un altre focus d'interès vostre que era la salut mental. No sé si perquè havíeu notat precisament a les vostres aules unes necessitats específiques en aquest sentit, és a dir, notàveu que hi havia molts problemes a l'hora de gestionar precisament situacions a casa, conflictes que generaven al final un problema de salut mental?
0: Sí, bueno, suposo també perquè han fet menys xerrades, ara s'estan aportant més xerrades sobre el tema de salut mental, també com va passar la situació del Covid i van sorgir moltes pues cosas de que este tema como que no se trata molt, y es una cosa que a ells les preocupa també en certa manera. També el tema de la adicció, les autolesions, tot això també és una cosa que a ells les importa.
1: Ara que parla precisament la Maria José de les lesions, Esther, com a psicòloga, de vegades ens costa a nosaltres, fins i tot als mitjans de comunicació, parlar d'aquestes qüestions, no? Tot el que té a veure amb intents de suïcidi o amb aquestes autolesions, no? I quedem-nos només amb aquest malestar emocional, no? Que de vegades per no sentir l'infant o l'adolescent es fa mal físicament perquè és molt més fàcil d'afrontar. I de vegades les estadístiques no acaben de mostrar, jo penso, pel que ens expliquen els mestres, els docents, la realitat que hi ha. Tu que estàs a consulta, tu que tens aquesta visió molt més global des de l'Hospital Sant Joan de Déu i ara treballant com a directora d'aquest projecte Genca, quina és la situació que creus que hi ha?
2: Sí que realment des de la postpandèmia, però ja prepandèmia, perquè posem una mica el foco, li donem la culpa al Covid, però prepandèmia nosaltres ja notàvem un increment de la problemàtica de salut mental i de les consultes. Sí que això es va disparar per diversos factors, no? Pues el tema social, doncs tallar la part social va ser molt complicat, l'aïllament és un factor de risc. Sí que és veritat que hi ha un increment de problemes de salut mental i realment nosaltres hem posat en marxa a l'hospital diversos programes específics que ens han ajudat a donar resposta. Però sí que la pregunta que ens fèiem era una mica el que apuntaves abans, no? No podem actuar abans? Perquè a vegades apareixen problemàtiques que no hi ha un trastorn mental en si mateix, és a dir, el trastorn mental hi ha un diagnòstic clínic específic, hi ha un tractament específic, però el malestar emocional a vegades pot arribar en forma d'una autolesió, per exemple, però l'estratègia de tractament hauria de ser una altra, probablement, no? Evidentment s'ha d'avaluar que no hi hagi algun problema de salut mental, però cal anar abans de que aparegui tot això, i aquest seria una mica Genca, no? És el tallafoc de cara, o tots els programes de prevenció, és el tallafoc a que allò no vagi a pitjor, no? I que, per tant, de què es tracta? Una mica de reendreçar la persona i atendre-la allà on toca. Gent, que és un programa d'intervenció universal, vol dir que aplica a tota la població,
1: sí,
2: per sana i no sana, amb aquest propòsit de que aquell malestar que jo tinc, com ella deia abans, ostres, ara resolc els conflictes, demano ajut. Una de les claus per equilibrar el benestar emocional és reconec que tinc una dificultat i busco estratègies per resoldre-ho. I una d'elles, i la més important, és el buscar ajut. Per tant, un primer pilar és com aprenc aquestes estratègies per gestionar el malestar de la vida. L'altre tema és aquest increment de prevalències o problemàtiques de salut mental, que és evident aquest increment que hi ha hagut, però no tot és patologia mental.
1: Això és important tenir-ho en compte. És a dir, si hi hagués aquesta prevenció, no arribarien a la meva consulta, no? Per dir-ho d'alguna manera. Anem a escoltar, al final estem parlant dels protagonistes, que són ells i elles, aquests adolescents que estan a les aules entre els 12, 16, 18 anys, tot i que aquest projecte Genca s'allarga fins als 25, perquè aquesta notícia ja la sabíeu vosaltres a Lletra Lligada, que el cervell de l'adolescent es va modulant fins a aquesta edat, és a dir, l'adolescència és molt més llarga del que ens imaginàvem. Doncs anem a escoltar precisament amb molts d'aquests alumnes que han participat o estan participant en aquest projecte per saber realment com ells l'han rebut i quines eines creuen que els hi donen.
3: El projecte Genca en classe nos da más trucos para la vida, para ir viviendo mejor las experiencias sin que nos afecte tanto el que nos molesten o cosas que no nos gusten, y también las cosas que nos gusten, saber disfrutarlas más.
4: Lo recomendaría, y aparte diría que al inicio puede parecer un poco espeso, mucha teoría, pero que luego son conceptos que te pueden ayudar mucho.
5: Hay gente que tiene como miedo de venir al instituto y tiene que entender que no pasa nada y que no estás solo ni sola.
3: El año pasado y este año he sido el capitán, y el año pasado más que intentar motivar a los compañeros me enfadaba, y este año es más bacha, y que se puede, no sé qué. Y ahora soy un poco más calmado para la forma de decir las cosas.
6: Hay temas que yo no conocía, por ejemplo, la resiliencia, ni idea, autoeficacia, ni idea. Y ahora sé lo que es y sé cómo y cuándo las puedo utilizar.
1: María José, ens deia un d'aquests alumnes, diu, al principi parece muy espeso, però després li toben la part pràctica, és a dir, quan aconsegueixes enganxar-los és quan diuen, això em serveix, no? És el meu kit de supervivència emocional.
0: Mm-hmm. Sí, és dir, quan ja los agafes i ells s'impliquen i ten esa emoció, no, de voler ajudar o facilitar la labor als seus companys, i se senten de forma comunitària l'acció, ells s'impliquen, clar, els agrada ajudar als demás.
1: Aquest és un projecte que va començar l'any 2022 amb un programa pilot per promoure el que dèiem el benestar emocional des del rigor del coneixement científic. És una iniciativa impulsada per l'Hospital Sant Joan de Déu i la Zeta Zurich Foundation, però ara ha anat creixent fins a arribar a 329 centres de diferents comunitats autònomes, per descomptat a casa nostra de Catalunya, però també de Madrid, d'Aragó, de les Illes Balears, de Castella-La Manxa. Suposo que això vol dir, Esther, i de vegades hi ha dificultats, que aneu trobant sensibilitat en els claustres, en les direccions, perquè al final, quan passen per Lletra Lligada els mestres, els professors, una de les coses que et diuen és que em falta temps per atendre recursos, no puc ensenyar matemàtiques quan veig el nano que està en un malestar o s'ha generat un conflicte, haig d'aturar i haig d'obrir una finestreta amb una tutoria que no em tocaria, no? I això ja és com un repte afegit, no? Per tant, dir-los, ara has de fer això, que és un esforç, però serà després en benefici de que l'ambient a l'aula sigui molt millor, ells tinguin més ganes d'aprendre, també requereix que aquests docents i aquests directors i directores d'escola i d'institut estiguin sensibilitzats amb això.
2: Sí, el primer pas també ha sigut tenir les complicitats dels departaments. Aquí a Catalunya tenim la sort de la col·laboració del Departament tant de Salut com Educació, que tenim una col·laboració molt estreta, i ells també col·laboren en el programa, i per tant el compromís de les administracions és clau, perquè nosaltres el que fem és adaptar-nos a cada territori. Aquí a Catalunya ho treballem d'una manera, però quan hem anat a Madrid ens hem adaptat als requeriments del Departament d'Educació. A Aragó el mateix, a València, i treballem sobretot amb departaments de Salut i Educació, entenent la realitat del territori, i a partir d'aquí implementem el programa. L'altra gent clau, els directors de les escoles, quan ells ho posen com a projecte de centre, és un element clau de canvi. I després el docent és la persona més important, pràcticament, perquè està en el dia a dia els dona eines, no? Perquè a vegades el desconeixement et genera molta angoixa, però quan tu et donen eines per afrontar aquelles situacions o detectar situacions de problemàtiques a l'aula, ja dius, ostres, molts ens diuen que la gent que ens dona estructura, no? I ens dona una formació que fins ara desconeixia i em dona tranquil·litat, no? Perquè treballar les habilitats socioemocionals s'han d'aprendre. I això ens ho permet. I els pares. Els pares són els altres grans aliats que intentem també acompanyar-los en aquest procés. Sobretot també ha estat la clau és l'equip. L'equip Genca, que està present i disponible, perquè nosaltres estem molt en contacte amb les escoles, acompanyant-los, resolent dubtes. Per tant, hem de ser coherents amb el que diem, no? Estar presents i disponibles per les persones.
1: Allò que dèiem, no? De la família, de l'escola i de la comunitat, eh?
2: I la societat. Tres,
1: exacte. Acompanyeu l'Esther Camprodon, és psicòloga, és directora d'aquest projecte Genca i adjunta a la direcció mèdica de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Abans d'acomiadar-te, explica'ns la curiositat del nom de Genca, que és un terme japonès.
2: És un terme japonès que significa camí de transformació en positiu sense possibilitat de retorn al punt d'origen, i és una mica el que pretenem entre tots, no? Primer, gràcies també a la col·laboració de la Zeta Zurich Foundation, que impulsa i col·labora en el programa, que sense ells no seria possible, i després aquest compromís de les administracions, de la comunitat educativa. El que ens agradaria és que la manera com entenem el benestar emocional de l'adolescent i el jove ja no hi hagi volta enrere i es quedi per sempre.
1: Moltes gràcies. Ens ha acompanyat també en aquesta xerrada que estem fent sobre el benestar emocional dels adolescents la Maria José Pizarro, que és professora de secundària, treballa en aquest Institut Can Planas de Barberà del Vallès, a la ciutat de Barcelona, i a la ciutat, a la província de Barcelona. I abans d'acomiadar-te, tot i que esteu ja acabant el curs, vull preguntar-te per la calor. Perquè estan patint a molts centres escolars i no sé com ho porteu a Barberà, si allà esteu preparats, si fa molta calor i si al vostre edifici teniu recursos també en aquest sentit, perquè de vegades també costa, imagino, afrontar segons quines situacions quan estàs, que no pots pensar de la calor que tens.
0: Sí, no, nosaltres passa com la majoria dels centres, no tenim aire condicionat ni res, en fi, i ara estem passant calor, la veritat. Però el que farem és reduir, que sí que hem demanat la reducció d'horari, d'estar de sortir un poc més prompte i reduir
1: les hores de més sol, sí, diguem, que no s'agafin.
0: De cara ara al juny, perquè si no... Fins que ja que acabin, bueno, que acabin, perquè si no passarà molta calor i no se pot estar allí.
1: Doncs ànims, sí, i molta sort amb el final del curs.
0: Moltes gràcies
1: a tu per acompanyar-nos.

Que hi hagi molts dies plens d'amor i d'il·lusió a les vides dels nostres infants i adolescents i d'aquells que en teniu cura. Tornem en una setmana, si ens escolteu en directe, i si no, en el podcast ens trobareu en qualsevol moment. A la Sònia Rodríguez, a la part de producció i al control tècnic avui, Aro Serén i Mònica Ridruejo. Feliç setmana, famílies.

0: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
1: Metròpoli, amb Xavi Collado. Ràdio 4.

0: tú, amb Mohamed El Amrani.
1: Molt bona tarda, com esteu? Obrim una nova edició del D'on ets tu a Ràdio 4, a la ràdio pública, al programa que, com sempre ens agrada dir, busquem històries de joves catalans i catalanes d'altres latituds d'arreu del món. Avui no serà pas una excepció perquè coneixerem la història de Naïm Smaili, un noi que, amb tan sols 22 anys, ell és d'Avinyó del Bages, s'ha fet viral aquests últims dies a les xarxes socials. Tothom el coneix, perquè el que ha fet ha estat reimaginar les cançons tradicionals catalanes, com per exemple poden ser el Cargol Tarobanya o el Patufet, i les ha reescrit des d'una mirada de l'humor àcid antiracista que ha fet que sigui actualment un dels joves catalans més coneguts a TikTok. Per tant, serà molt interessant conèixer la seva història. Després marxarem fins a Portbou, on coneixerem Gael Rodríguez, és l'actual alcalde de Portbou, que va ser nomenat alcalde amb tan sols 19 anys. Actualment en té 22. És l'alcalde més jove d'Europa. Voldrem parlar amb ell sobre Portbou, sobre fronteres, sobre joventut i tot el que implica la participació política. I tancarem el programa parlant de l'arribada del Papayao a Espanya, però concretament volem parlar amb la, de l'opinió de joves catalans, catalanes, joves d'altres llocs també d'Espanya, perquè ens donin la seva visió, perquè sempre en aquest programa volem conèixer l'opinió de joves en moments i en situacions com aquesta, on serà evidentment un tema social imprescindible a tractar. Així que benvinguts al D'on ets tu a Ràdio 4.

0: Aquesta tarda volem parlar amb algú que n'estic ben convençut que us sonarà de xarxes socials, perquè els últims dies, aquesta última setmana, s'ha fet viral una de les seves cançons que parla sobre el Patufet, però ell el que fa és tirar d'ironia per parlar de racisme i transforma una cançó infantil on la seva lletra el que diu és que el Mohamed ha matat el Patufet. Llavors, clar, aquesta cançó s'ha viralitzat molt a TikTok, a les xarxes socials, i pràcticament crec que el Naïm aquests dies està sent una superestrella de xarxes socials. Abans de posar-vos aquesta cançó, per qui no l'hagi escoltat aquests dies, anem a saludar el Naïm. Naïm, bona tarda. Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Naïm, t'esperaves el ressò que has tingut aquests últims dies? Aquesta cançó que tu vas publicar i que jo crec que tothom coneix aquí a Catalunya. No sé si t'esperaves aquest ressò.
1: Doncs la veritat, no et diré pas, i la veritat és que no, perquè ha sigut tan inesperat tot i tan de cop, o sigui que no tenia ni la menor idea de que sorgiria tot d'aquesta manera i acabaria sent així, o sigui, i cada cop va més i vulguis o no, és un orgull, la veritat.
0: Naïm, tu sabies que tens una entrada a la Viquipèdia?
1: No, o sigui, ho sabia perquè ho vaig veure ahir, perquè m'ho va passar un company. I em vaig quedar al·lucinant, vaig dir, Déu-n'hi-do.
0: Doncs sí, tens una entrada a la Viquipèdia de fa poc, on diu que Naïm Smiley és un cantant de dembow, reggaeton i mambo d'Avinyó, del Bages, i que a mitjans del 2026, és a dir, ara mateix, va guanyar popularitat amb les seves cançons Cargol treu banya o El Patufet. Explica que Naïm és d'origen familiar del Marroc, però la seva primera llengua és el català, amb la que relaciona amb el seu entorn més pròxim. Llavors, clar, aquesta entrada de Viquipèdia explica que les teves cançons, destacant per tractar temes de racisme i xenofòbia, d'una forma bastant irònica. Anem a escoltar la cançó que doncs crec que s'ha popularitzat molt els últims dies i que explica doncs que tinguis una entrada de la Viquipèdia i que bueno, com expliques, s'estan anant una mica de les mans aquestes cançons, tot el que fas.
2: Gent de Catalunya i de on sigueu, tinc una mala notícia.
3: No pots dir això.
2: Han matat en Patufet.
3: En Patufet?
4: Què dius? Qui l'ha matat?
2: Qui serà? En Mohamed?
3: No, l'amic cigarret no.
2: Pues sí, en Mohamed ha matat en Patufet.
3: No.
2: I ara jo vull dedicar-li una cançó a en Patufet.
3: Patufet.
2: Perquè és el nostre amic.
3: Joder.
4: Era el nostre amic, era el nostre.
2: Yeah.
4: Patufet.
2: Patufet.
4: Et recordem.

0: Doncs escoltem aquesta cançó que s'ha fet viral. El Mohamed ha robat amb un patinet, doncs va atacar el Patufet. Naïm, entenc que tu tires molt de la ironia per les teves cançons, no? Darrere de tot plegat hi ha un missatge que tu vols transmetre.
1: Aquest missatge que vull transmetre, sincerament, o sigui, va dedicat molt a la xenofòbia, rotllo als racistes i tal, perquè tinguin... per poder obrir els ulls a diferent gent que ens veu de manera de que ens posa tots en el mateix sac. I clar, és una manera de reivindicar i de dir que... o sigui, d'assenyalar que no tots som iguals, que hi ha varietat de gent que sí que està inculcada en aquest món, o sigui, que sí que s'adapten a Catalunya, que s'adapten a l'idioma, que l'aprenen. De fet, jo tinc familiars meus que han crescut al Marroc, o han nascut, per exemple, a Andalusia, com és en aquest cas el meu cosí, i són gent que saben el català perfectament, com si haguéssim nascut aquí tota la vida, o sigui...
0: Clar.
1: Saps? I...
0: clar, de fet, tu a TikTok, i a la xarxa, de fet és la xarxa social on segurament va començar tot, després a Instagram, entre d'altres, tu expliques que el català és pràcticament la teva llengua del dia a dia, la teva llengua vehicular, amb la que tu fas aquest contingut irònic. T'han preguntat molt aquests dies, no?, sobre el català. Entenc que tu fas contingut en català i, de fet, ho expliques perquè vols arribar a altres joves.
1: Sí. Sí. Al final el meu públic, o sigui, ja he vist que tinc públic de totes les edats, inclús de... ara mateix acabo de sortir de l'escola, que el meu germà tenia una interpretació i he anat i tant joves com a gent gran m'han reconegut. Els nens més joves, bueno, els més petits, doncs és més per la música, pel ritme de la cançó, el que és la música, perquè no saben gaire del tema. Mm. Però la gent gran, ara, per exemple, per dir-te, la meva professora preferida de parvulari, m'acabo de trobar, ara m'ha parat i m'ha dit: segueix fent el que fas perquè el missatge que dones és molt especial.
0: Clar.
1: És molt especial i és un missatge que no qualsevol el pot donar.
0: Sí. De fet, ara et trucàvem i hem hagut de penjar perquè doncs això, el que tu expliques, estaves parlant amb la teva professora de parvulari i sentia que et deia: em va agradar molt ahir a TV3 el que explicaves i els mitjans on t'he anat sentint, no? Clar, tu t'has fet molt viral amb els mitjans de comunicació. Que et digui això la teva professora de parvulari, entenc que és una miqueta com una responsabilitat, però també una certa alegria.
1: La veritat, quan m'ha parat i m'ha començat a parlar, se m'ha posat la pell de gallina, perquè, vulguis o no, és la que m'ha ensenyat pues, tot el que sé, diem, a dia d'avui. La que m'ha ajudat molt, o sigui, la vaig tenir dos cursos, que va ser primer de primària i segon de primària, i ha sigut una professora la qual m'ha ajudat un munt i la manera de ser amb nosaltres, o sigui, no ens tractava diferents per ser, perquè érem dos marroquins de classe, per dir-ho d'una manera.
0: Clar.
1: I no ens tractava pas diferents per ser, per dir-ho, d'una altra cultura, d'una altra religió, no, o sigui, sempre ens ha tractat per igual i... Mm-hmm. I és això.
0: Clar. Doncs anem a escoltar una altra de les cançons que tu publiques en català fent aquestes versions.
2: Vale. Tinc una mala notícia.
3: Què dius? Què ha passat?
2: El cargol ja no treu banya.
3: No,
2: L'ha matat un marroquí. Un amic cigarret d'aquests l'ha aixafat.
3: L'ha aixafat?
2: L'ha aixafat.
3: L'ha aixafat.
2: L'ha deixat allà aplastat al terra.
3: Ara la gent ja ha marxat.
2: Li cantem?
3: Ara la gent ja ha marxat.
2: Per què?

0: I com se us va acudir, Naïm, agafar cançons que són de la infància, de molts infants i joves, per agafar aquestes lletres de reivindicació? I, és a dir, com és aquest procés creatiu, pràcticament, per poder dissenyar aquestes lletres?
1: Nosaltres vam pensar que són cançons de la infància, que tota Catalunya coneix, inclús fora d'Espanya també coneixen aquestes cançons. Uh-huh. I són cançons que, diguem, pues no tenen, les cançons originals no tenen un ritme com per ballar-ne, per dir-ho d'una manera.
0: Clar.
1: I vam decidir pues fer-li com un gir així estructural i pues cantant uh-huh. aquestes cançons també vam pensar que podríem donar un missatge al qual pues podria obrir els ulls a molta gent que té una imatge de nosaltres que no és.
0: Mm-hmm. Clar, a més ho feu des del cotxe, no? Jugueu una mica a la imatge, al vídeo que feu. Jo crec que no és només irònica la cançó, sinó també com us presenteu en el propi vídeo. És a dir, esteu en el cotxe, no? Una mica jugueu amb la tretzo, no? És a dir, també sí. Jugueu amb aquesta part visual.
1: Sí, sí, la veritat és que sí.
0: Doncs anem a escoltar una última.
2: Nois, tinc una mala notícia.
3: Què dius? Què ha passat?
2: El cargol ja no treu banya.
3: No,
2: l'ha matat un marroquí. Un amic cigarret d'aquests l'ha aixafat.
3: L'ha aixafat.
2: L'ha deixat allà aplastat al terra.
3: Ara la gent ja ha marxat. Ara la gent ja ha marxat.
2: Per què?
3: 20 segons.
2: Cargol ja no treu banya.
0: Doncs escolta, Naïm, ha estat un plaer conèixer-te.
1: Igualment.
0: T'animem a que continuïs generant aquest contingut irònic, que està arribant a moltíssims joves. I res, aquí a Ràdio 4 de Ràdio Nacional de Catalunya, doncs sempre tindràs la porta oberta per explicar-nos com va avançant tot.
1: Moltíssimes gràcies per convidar-me.
0: Fins molt aviat, que vagi bé.
1: Adéu.
4: D'on ets tu? Amb Mohamed El Amrani.
0: Molt bé, doncs després de conèixer la història del Naïm, aquesta història que s'ha fet viral a Catalunya els últims dies, ara el que fem és marxar fins a Portbou. Marxem a l'Empordà, perquè la Portbou és un d'aquells pobles que semblen, a vegades, que s'acaba la fi del món, però que en realitat és el principi de tot. És el primer poble de Catalunya, de fet, si vens des de França, i l'últim si marxes cap al nord. És un lloc on els Pirineus s'acaba el mar, on el ferrocarril té una vida molt vinculada a aquest municipi, i, de fet, aquí hi podem conèixer la història d'en Gael Rodríguez, és l'actual alcalde, l'alcalde de Portbou. Ell, quan va ser nomenat alcalde, tenia 19 anys, es va presentar a les eleccions municipals l'any 2023. De fet, van ser les primeres en les que podia votar. Les va guanyar majoria absoluta i, de cop i volta, es va convertir en l'alcalde més jove d'Europa. L'alcalde més jove d'Europa es diu Ràpid, i jo crec que crida l'atenció això, no? Que es va poder votar en aquestes primeres eleccions i sent resultant ell amb majoria absoluta l'alcalde del seu municipi. Dos anys després continua al capdavant de Portbou, presideix el Fòrum de Joves Electes de l'Associació Catalana de Municipis i és una de les veus més singulars de la política local catalana. I aquí, en el D'on ets tu, no podia ser d'una altra manera que convidar en Gael, perquè a Portbou representa d'alguna manera aquest pas, aquestes fronteres, la ruralitat, els joves que marxen, joves que tornen, i entre moltes altres coses. Gael, molt bona tarda, com estàs?
5: Bona tarda, Mohamed, molt content d'estar aquí amb vosaltres.
0: Escolta, em fa molta il·lusió perquè ho hem intentat. Clar, havíem d'aprofitar que tu venies a Portbou a Barcelona en alguna de les reunions que tenies com a alcalde per poder fer aquesta entrevista. No? A vegades l'organització és difícil, no? S'ha d'aprofitar aquests moments.
5: Sens dubte, podríem potser haver aprofitat algun cop dels que ens trobem al vagó cafè del tren per gravar el programa, però sí, potser sí, sí. La sonorització no hagués estat la mateixa.
0: Totalment.
5: Ens ha costat, però aquí estem, que és important.
0: No, tens raó, que ens trobem moltes vegades, perquè és que en l'AVE de Figueres fins a Barcelona hi ha un microclima de persones que ens anem trobant. Escolta, Gael, tu tens 21 anys, si no m'equivoco ara mateix, ets alcalde des dels 19 anys. Com s'arriba a presentar com tu arribes a presentar-te a les eleccions del teu poble sent tan jove i a més convertint-te en l'alcalde més jove de tota Europa?
5: Sí, 22 ja, que el temps va passant, però bé, doncs jo em converteixo en alcalde perquè la gent em vota, no? Potser, no? La qüestió és en aquell moment per què em vull presentar d'alcalde, no? I és el que sempre sempre explico. Jo treballava en el bar dels meus pares. El bar dels meus pares és el primer bar que trobes si baixes de l'estació de tren, no? I precisament és un lloc que és testimoni de centenars de persones que passen cada dia per Portbou, no? Diguem-ne que és un lloc de donar la benvinguda o de dir adéu, no? I allà, doncs, servint, no?, a la gent, escoltant a les persones, no?, tant de Portbou com de fora, doncs anava rebent diferents inputs, no? Jo també anava veient que per complir els meus somnis, no?, per poder realitzar un projecte de vida, hauria de marxar de Portbou. I llavors vaig dir, i també vaig descobrir allà que la meva passió era servir. Llavors vaig dir, la meva passió és servir. I veig que la cosa no va bé. Que jo mateix, que la meva generació no pot fer aquí el seu projecte de vida, per què no proposem de construir un projecte en positiu que permeti donar la volta a aquesta situació, portar Portbou de la decadència al progrés, que és un repte ben complicat, no?, i poder fer de Portbou un lloc d'oportunitats. Mm-hmm.
0: De fet, tu expliques que en el bar de la teva família tu vas aprendre a escoltar a la gent. És a dir, aquest ADN d'aprendre a escoltar a la gent, de comprendre cada persona dins de la seva complexitat, jo crec que el fet, tu no podries haver estat polític sent tan jove, sense haver passat pel bar dels teus pares.
5: Sens dubte, perquè és on també descobreixo, com et deia, la passió servir, no? Però és que un cambrer és molt més, no?, d'aquell que et porta el cafè o la Coca-Cola. Un cambrer és una persona que t'escolta en un moment complicat. És una persona amb qui hi ha vegades, no?, algú s'ha enterat de que se li ha mort una persona molt propera quan l'estàs servint, i en aquell moment doncs has de donar escalf, has de donar carinyo, has de també gestionar l'atenció, no?, paralles que poden sorgir en un bar, has de gestionar els elogis, no?, de oh, que bo que està, tal i qual, no se't pot pujar el fum al cap, no? Per tant, no, jo crec que és la feina més semblant a la del polític, no? Al final és una persona a la que se li demanen, que se li encomanen coses i els ha de portar. De vegades no podrà portar-se, de vegades no, potser em demanaràs un cafè i aquell dia la cafetera se m'ha espatllat o se m'ha acabat el cafè perquè no l'ha portat el viatjant, doncs t'hauré d'oferir una alternativa. Perquè jo he de satisfer la teva necessitat, no? Uh-huh. Per tant, no, jo crec que és una feina molt similar a la de la política, no? I la part fonamental, no, és escoltar, perquè el primer de tot el que has d'entendre és que et demana la gent, i això sense escoltar és impossible. Uh-huh.
0: Clar, tu escoltes que tu expliques que en aquest bar vas començar a entendre les persones, però tornem una miqueta a una qüestió que estem passant per alt. Amb 19 anys tu et votes, perquè són les primeres eleccions que pots votar, però això vol dir que tu portaves molts anys abans preparant-te per ser alcalde del teu municipi. Clar, entenc que tu amb 16, 15 anys ja tenies inquietuds polítiques. Per tant, no n'hi ha prou només amb tenir vocació. Hi ha alguna cosa que dins d'un jove o d'un infant li crida a ser, en aquest cas, això? És a dir, no sé si és un tema d'estar predestinat, però sí que és veritat que hi ha alguna cosa que dins teu ja s'anava com, no sé, et portava cap a aquests camins.
5: Jo crec molt en el destí, però efectivament jo sempre he tingut una sensibilitat política, una vocació política. A casa meva ningú havia estat en política, però sempre s'havia parlat molt de política. La política ha estat sempre molt present, no? I aquest gusanillo político, no? I com et dic, jo crec en el destí, també vaig acabar al bar per motius obvis, no? Per família, i doncs el destí, no?, va confabular per despertar aquesta malaltia, no?, que crec que és la política, és una patologia genètica que portem incorporada, no?, i que la tens o no la tens, la vocació política.
0: Mm-hmm. Escolta, en el món en el que estem ara mateix, que si hi ha una professió que està degradadíssima, juntament amb el periodisme, és la política. És a dir, clar, també ser molt valent, perquè la gent està molt enfadada amb els polítics, no hi ha referents polítics, també és com que hi ha manca de lideratge, i quan t'escolto és com que hi ha una certa esperança de redefinir, de crear nous lideratges. Clar, també és un repte arribar a ser alcalde sense en aquest panorama tan desolador també en la política.
5: Que la gent està enfadada amb els polítics és una expressió que tendim molt a generalitzar, no? Però, ostres, jo conec a molts ciutadans de moltes ciutats, de molts de pobles, que estan molt contents amb el seu alcalde o amb la seva alcaldessa, no? I el seu alcalde o la seva alcaldessa, sigui d'un poble de 30 habitants o sigui d'un poble d'una ciutat d'un milió i mig, és un polític. Tot el que està en una administració, tot el que és un càrrec electe, és un polític, no? I, per tant, hi ha molta gent que està més contenta que descontenta amb els seus polítics, amb els més propers, no? Ara, després, doncs, trobem les situacions, no?, de polítics, no?, amb més rellevància institucional i més rellevància, diguem-ne, nacional, autonòmica, no?, que a vegades, sí, i entenc perfectament la gent, et fan agafar desconfiança en la política i odi, fins i tot, que, bueno, odi no, però sí ràbia, no?, perquè et sents fallat, no?, perquè moltes vegades, no?, tu els has atorgat la confiança, no? Però, en fi, crec que no hi ha tant desencant amb els polítics, no?, amb la classe política. Evidentment, si la gent estigués, si tothom pensés a tots els polítics són tal i qual, no hi hauria la participació que hi ha, i hem de dir que Espanya, escolta, la participació en els processos electorals no és pas baixa si la comparem amb França, Per tant, no, és una tendència, no?, és aquest soroll, no?, que pot haver, no?, i que s'entén, no?, i sobretot en moments de crisi sorgeix, com pot ser la pandèmia, però que no és tant, jo crec, no és tant. We'll be right back.

0: Portbou, Portbou és literalment el darrer poble de Catalunya. Viure a la frontera et marca com a jove? És a dir, viure als límits?
1: Sens dubte, les fronteres marquen com a jove, com a nen, com a persona d'una edat, diguem-ne, mitjana. Les fronteres marquen a tothom. Marquen a tothom qui les creua i marquen a tothom qui els viu. Les fronteres són espais curiosos, són espais que algú ha intentat tacar com espais tancats, quan són espais realment ben oberts, són llocs de pas, són llocs d'intercanvi i són llocs, diguem-ne, d'obertura. Portbou, a diferència de moltes societats, no? Portbou, gràcies a ser frontera, podríem dir, quan a Espanya no hi havia llibertat o quan aquí es prohibien discos, no? Quan es prohibien pel·lícules, la gent de Portbou tenia l'oportunitat de conèixer-los i de gaudir-los, abans, anys abans, que després, no? Un cop arribada la democràcia, perquè la frontera era aquell punt més pròxim a la llibertat, no? Que representava França llavors, en el nostre cas. Les fronteres el que són llocs d'esperança. Són llocs on la gent les creua per buscar un futur millor, per deixar enrere un mal moment vital, no? I buscar trobar-se, no? Si mateix. Per tant, les fronteres són llocs molt vius i el que són fulles que s'emplenen amb la història de tothom qui els passa i qui els viu, no? I el fet de viure en una frontera, no? Et permet ser observador de tots els passos, no? Que la gent va deixant, de totes les petjades, no? I per tant, jo crec que això ens enriqueix d'una forma poderosa, no? Que ens obre la mirada, no? I que ens obre el coneixement. Tot i això, sí que crec, no? Que en els últims anys, no? L'auge de l'odi, no? L'auge de les xarxes socials està fent, no? Que la gent, que molta gent de les fronteres es vulgui tancar, no? Quan les fronteres el que han de ser són espais oberts, espais vius, no? Per on te segueixin intercanviant cultures, persones, amors, no? I històries personals.
0: Uh-huh. De fet, en una d'aquestes converses que vam tenir en un d'aquests vagons de trens, d'aquests viatges que ens porten de Barcelona fins a l'Empordà, com a empordanesos, va ser aquí on a mi se'm va ocórrer que havies de venir en aquest programa, perquè em va cridar molt l'atenció, a part de la faceta política, com algú tan jove que viu en una frontera té una visió de les fronteres no romàntica, sinó tan pragmàtica i vinculada als temps actuals, no? Jo crec que aquesta explicació de les fronteres connecta molt amb aquesta generació. De fet, hi ha una figura, que és la de Walter Benjamin, que als anys 40 va fugir del nazisme i ahir hi va morir, precisament a Portbou, i el poble carrega amb aquesta memòria des de sempre. Clar, i tu estàs com també molt vinculat a aquesta figura i vols promoure-la, estàs treballant també per convertir l'estació de trens en una oportunitat tecnològica, per redefinir, deies abans, per sortir de la decadència. Walter Benjamin defineix i té molta influència en la teva visió del món.
1: Walter Benjamin, com bé saps, un pensador alemany vinculat a l'escola de Frankfurt, no? Que fugint del nazisme va haver de parar a Portbou i a Portbou va morir. Walter Benjamin ha parlat molt, havia parlat molt, havia escrit molt sobre les persones anònimes sobre les que es forja la història, no? I Walter Benjamin és un exemple no anònim, una persona cèlebre, una persona coneguda, una persona il·lustrada, d'una persona que va haver de travessar una frontera per buscar la llibertat i que va haver de morir en una frontera contra, diguem-ne, la seva voluntat, no? Perquè si ell no s'hagués hagut d'exiliar, no hagués mort en una frontera, o no hagués mort amb 48 anys, com va morir. Walter Benjamin és el símbol, no? De la part fosca, de la part obscura de les fronteres, no? I per tant, no, a partir d'aquest llegat de Benjamin, no? A partir de la figura de Benjamin, que és una figura exponencial, el que hem de fer és treballar per recollir tota la memòria de les persones, dels éssers anònims que han construït la història d'Europa, que han ajudat a construir la història del món, com és Hannah Arendt, que construeixen el pensament modern actual, entendre, no? Entendre les fronteres, no? I Benjamin és precisament aquella eina per dir, ojo, sí, Walter Benjamin, un, ben gron, una figura de cap a peus, però representa la història, representa el mateix camí, representa el mateix patiment que centenars de milers de persones, no? Per tant, és per això, no? El concepte és per això la lluita. No és només per retre un homenatge a una persona en concret, sinó a un concepte, a una història, a una forma de viure, no? I és això. Les fronteres, si són una cosa, si, per mi, el sinònim de la paraula frontera és testimoni, més que barrera. Les fronteres són testimonis per sobre de tot.
0: Mm-hmm. Clar, però això xoca molt amb el que està passant al món. Si mirem a Catalunya, si mirem a Europa, mirem a Espanya, estem immersos en una profunda fractura social. És a dir, una fractura social on la immigració està sobre la taula, com es gestiona, com s'entén. Clar, des d'aquesta visió, no, del que tu explicaves, de Walter Benjamin, de Portbou, com es pot fer una contranarrativa davant de tota aquesta situació, no? I des d'aquesta visió. Per tant, a vegades, i jo comparteixo absolutament aquesta manera d'entendre el món que tu expliques, però és bastant frustrant, i sobretot és una mirada jove, molt frustrant veure que el món va una mica contracorrent d'aquesta mirada.
1: Jo crec que en aquest cas el més important és entendre primer de tot d'on ve tota aquesta onada d'odi. Quin és el motiu? Quin és l'origen? El motiu és que hi ha unes elites econòmiques que volen instaurar el seu model, que és neoliberalisme, un capitalisme desbocat, on qui té diners pugui fer el que vulgui sense donar explicacions a ningú. Exemple, tenim Peter Thiel, Elon Musk, aquest, el pedòfil, com es deia, aquest, el Jeffrey Epstein, no? Gent que es pensa que amb els diners ho pot fer tot i el que vol és establir aquest règim del capital per damunt de tota la societat, no? Per fer-ho, evidentment, necessita la complicitat del pobre, perquè són molts més els pobres, són molt més les persones treballadores, és molt més gent la classe obrera, no? Que els rics, no? Però els han de tenir d'aliats, no? Perquè al final, no, voler donar un cop d'estat d'aquesta manera, no, voler instaurar un nou règim, necessita la complicitat de la gent. Llavors, què crec que troben per instaurar aquest règim? El que tenen és l'oportunitat, no, de través de l'odi, no, doncs poder aliar-se, no, amb qui, si no de cap altra manera s'aliaria, no? I per tant, doncs, fomentant amb tots els seus recursos econòmics, no, tot aquest odi envers la gent diferent, no? Quan tots crec que hem de fer la reflexió, aviam, jo et faré una pregunta. Tu coneixes algú que no sigui migrant o que no tingui un origen migrant?
0: No, la veritat és que no, perquè sempre d'alguna manera o altra hi ha una vinculació.
1: Jo no conec a cap persona que no sigui migrant o no tingui un origen migrant. Jo el primer, a casa meva, migració, de dins de la... intraestatal, no, però migració. Tots som migrants, no? Per tant, no, jo crec que si tots fem aquesta reflexió i si tots busquem, gratem una mica en el per què i qui hi ha darrere d'aquesta onada d'odi, d'aquestes fàbriques d'odi, podem trobar el motiu, no? Per tant, el que hem de fer, jo crec, que és la pedagogia, no? Les persones que tenim aquest pensament, no? I que pensem des dels valors de l'humanisme, hem de fer aquesta pedagogia, no? I d'explicar, no, als nostres coetanis, no, realment què hi ha darrere tot això i per què volen que hi hagi aquest odi. Per què? Doncs per instaurar el seu model del fort fort, el dèbil dèbil, i jo hago lo que quiero.
2: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets.

0: I com tot això, és a dir, com aquesta mirada global del món, aquesta mirada humanista, s'aterra des de lo local, és a dir, des de lo micro. Tu com construeixes aquesta mirada de poble? Portbou està perdent habitants des de fa dècades, és un problema que és difícil de resoldre, perquè és un problema estructural, perquè calen serveis, manquen, evidentment, recursos, des d'aquesta visió rural. Això, aquesta mirada global, com es construeix des de lo local? És a dir, com es construeix poble?
1: Doncs ensenyant les coses tal com són i treballant en projectes, no, que permetin... Des de Portbou és més fàcil treballar-ho, no? Perquè, com el que parlàvem abans, Portbou Frontera ha estat testimoni de tot plegat. No és molt més fàcil treballar-ho, eh? No sé quina seria la recepta a un altre lloc, no? Perquè a lo local, per aplicar receptes, el que has de fer és empapar-te, no?, de l'essència de cada lloc. Però sobretot és construir serveis socials. Quan les coses més bàsiques funcionen, és molt difícil també que sorgeixi tot aquest odi, no? Per tant, hem de treballar, no?, per posar tot el que és el més bàsic, allò que necessitem cada dia, no?, que quan obrim l'aixeta no falti aigua, no?, que quan haguem d'anar a tirar la basura la puguem tirar, totes aquestes coses quotidianes bàsiques funcionin, evitarem, tallarem de qualsevol manera l'aparició d'aquests discursos.
0: Mm-hmm. El teu gran projecte és convertir l'estació en un centre de tecnologia i logística. Per què l'estació? I què té aquest edifici que no tingui cap altre?
1: Bueno, el gran projecte és fer de Portbou un lloc on fer un projecte de vida, i per fer això necessitem llocs de treball estables, i de qualitat, no el que ens pot oferir el turisme convencional de la Costa Brava. Necessitem serveis públics, espai públic de qualitat, i necessitem també elements atractius patrimonials, no, que ens permetin tenir aquest orgull de pertinença, no? Per tant, tot això forma part d'un triangle, un triangle, la part cultural, la part cultural i social, diguem-ne, la part laboral i la part de la qualitat de vida, no? L'estació, evidentment, és el motiu de naixement del nostre municipi. Hem de tenir en compte que l'estació de Portbou és la segona estació més gran d'Espanya, només per darrere que l'estació Madrid-Puerta d'Atocha. I per tant, aquí el que estem treballant és per reconvertir un model obsolet en un model que de nou generi oportunitats. I això, que porto molt temps dient que hem de treballar, doncs ara sí, per fi, doncs aquest estiu ja començarem a veure els fruits, que ja vam començar a veure el 2024 amb la implantació del Centre de Competències Digitals, perquè no hem d'oblidar que l'estació de Portbou en els últims anys, tot i que actualment hi ha un ERTE, no, que afecta a part de la població, s'ha generat més llocs de treball dels que s'han perdut. Mm-hmm. Val? I s'han generat llocs de treball diferents al que hi havia i que requereix que la gent també es formi. No, cosa que és molt important, no? I per tant l'estació és part fonamental, no, en aquest, és a dir, el que no podem fer és enterrar la nostra causa de ser, no? Llavors el que hem de fer és mantenir-la viva i donar-li energia, i ara estem, doncs, preparant, estem amb la part del preoperatori.
0: Uh-huh. Et presentaràs a les properes eleccions?
1: Encara no he pres la decisió.
0: Mira que us agrada, aquesta frase. No, mira que us agrada quan us pregunten.
1: És cert. Encara no he pres la decisió. Vull dir, vull reflexionar durant aquest estiu.
0: Molt bé, perfecte.
1: Mentre segueixo treballant, perquè malauradament un poble de costa és molt difícil de vacances.
0: Fantàstic. I si no és la política, és a dir, et veus servint a la gent, no? Entenc, des d'aquesta visió de vocació pública.
1: Això segur, i hi ha moltes formes de servir a la gent, sigui des del bar, de nou, que no tindria cap problema en tornar. De fet, moltes vegades el trobo a faltar, sigui un cop acabada la meva carrera sent funcionari. Hi ha moltíssimes maneres de servir, i jo el que tinc clar és que sempre, o sigui, no crec que faci cap altra feina que no sigui la de servir la gent d'una forma o una altra.
0: Doncs escolta, Gael Rodríguez, alcalde de Portbou, moltíssimes gràcies per passar pels micròfons de Ràdio 4.
1: Gràcies a tu, ha estat un plaer estar aquí amb vosaltres.
2: D'on ets tu? Amb Mohamed El Amrani.
0: I acabem el programa en aquesta tarda de dissabte, que el d'on ets tu, com sempre, parlant de joves i de temes que exploren aquests marges. Com no podia ser d'una altra manera, ja se n'està parlant molt aquests dies de la visita del Papa Lleó, que tindrà lloc a Barcelona, entre altres localitzacions d'aquí d'Espanya. I com nosaltres sempre tenim aquesta mirada, aquesta predisposició de poder entendre el que passa des d'aquesta realitat social, dels temes que més ens interpel·len, però sempre fent-ho des d'una mirada jove. Per tant, el que ara farem serà fer diverses connexions amb joves que ens donaran diverses visions. Són tres joves que hem triat perquè creiem i veiem interessant la seva visió. Llavors, ho farem des de tres visions diferents. Una, parlarem amb un jove que és practicant, un jove creient d'aquí de Catalunya. Després marxarem fins a València, concretament a Xàtiva, on parlarem amb la Hanan, que és analista, geopolítica i musulmana, que ens reflexionarà també des d'altres confessions com estan vivint aquesta visita, i acabarem aquesta ronda de trucades anant fins a Canàries, on l'agenda també del Papa està bastant vinculada a tota aquesta realitat migrant. De fet, ja tenim per aquí l'Albert Seguí. Albert, molt bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
0: Albert, gràcies per atendre'ns. Ara, d'aquí pocs dies, el Papa Lleó visitarà

0: activitats. Sé que hi ha molts joves que s'estan inscrivint en algun... doncs això, que tenen la sort de poder participar-hi. No sé si tindràs l'oportunitat de formar-ne part.
1: Sí, tinc entrada per anar a veure-la a Montjuïc. Mm-hmm. I estic veient, aviam si també ens estem plantejant amb alguns amics, aviam si ens n'anem en cotxe a Madrid aquest cap de setmana per veure'l.
0: Ah, mira, aprofitar-ho també per veure des de les dues ciutats. També com a joves, a mi em dóna la sensació, els últims anys, no?, que sempre s'ha intentat com ridiculitzar joves amb fe, amb creences, i no sé si us dóna també la sensació que aquesta pràctica de la fe des d'una naturalitat, des d'una realitat que existeix, que a poc doncs, s'està començant a formar part de l'escenari i del paisatge social. No sé si tens també aquesta sensació, no?, que podeu aprofitar aquesta visita del Papa per naturalitzar una realitat i unes creences que tenen joves catalans i catalanes.
1: Sí, bueno, jo crec que, com bé dius, és un missatge que potser s'ha intentat transmetre des de la societat, no?, aquest, amb l'ateisme que avui dia impera, però no només els joves catòlics tenim fe, sinó molts joves d'altres confessions cada vegada practiquen més o viuen més aquesta religiositat, no? Jo crec que, doncs, quan el Papa ve, no només ve a parlar als catòlics, no?, i porta un missatge que va més enllà de que són els creients de l'Església, sinó que ve a parlar també de qüestions universals com la pau, la dignitat de les persones, i per tant crec que també s'adreça a tots aquells joves o aquelles persones que viuen la fe amb altres religions o amb altres confessions del cristianisme, o inclús a les persones que no tenen fe, no?
0: Clar. De fet, el Papa Francesc va ser un papa que va interpel·lar molt a la joventut. Va ser un papa que, de fet, es va fer famosa a diverses frases seves, com el hagan lío, no? Sigueu persones inquietes, però no perdeu mai l'esperança. Ara ho explicaves, fareu un cotxe per anar a Madrid, també intentareu assistir en aquests esdeveniments. Com es viu en comunitat aquí a Catalunya? És a dir, com viviu els joves catòlics aquest moment tan... que, de fet, un moment històric?
1: Bueno, jo crec que, com en la línia una mica del que et deia abans, al final l'Església és universal, i al final el papa representa una mica també aquesta unió i aquest sentiment de pertànyer a algú més gran, que ja sigui la nostra parròquia, la nostra comunitat local o la comunitat de catòlics de Catalunya o d'Espanya, no? De fet, doncs aquests dies s'ha creat una mica també de lío amb el tema de si la Sagrada Família es beneirà en català, en castellà, no? I jo crec que són missatges que venen des de fora, i crec que l'últim que hem de fer és que quan vingui el Sant Pare ens trobi dividits amb aquestes qüestions, no? I el que ha de trobar, doncs, és una comunitat de fidels units, entregats i amb ganes de rebre'l.
0: Ara explicaves que el papa ha de poder conèixer aquesta realitat, societat. El papa ve amb una agenda social molt marcada, i això també diu molt, no?, dels temps actuals. Abans ho deia, parlava de la intel·ligència artificial, entre molts altres temes, i això també fa que connecti amb aquesta generació de joves, no? Té una agenda que posa sobre la taula temes que us preocupa, que ens preocupen als joves.
1: Sí, bueno, com t'he dit abans, no, els missatges del papa, sobretot quan fa aquest tipus de trobades, i amb joves especialment, són missatges universals que no van només adreçats als joves catòlics, sinó que van adreçats a tothom. Parla, doncs, de pau, de dignitat humana, com tu dius, doncs visitarà Canàries amb el tema dels migrants, visitarà el barri del Raval aquí a Barcelona. Aleshores, doncs, jo crec que hem d'aprofitar també això, inclús per convidar gent que pot pertànyer a altres llocs, a altres religions, a compartir aquest missatge que és universal.
0: Em crida l'atenció positivament el missatge que has volgut compartir ara en aquesta intervenció, no?, en aquest moment que estem conversant, sobre aquest diàleg interreligiós. Aquest diàleg interreligiós i de fet, com expliques, no?, que el papa i sobretot els joves catòlics esteu, doncs, ara mateix, des d'aquesta mirada, entendre aquest món que és complex, aquest món que és diferent, no?, la importància d'aquest diàleg interreligiós. De fet, ara, a continuació de tu, trucarem al Hanan, que és musulmana, i voldrem conèixer també com està vivint aquesta arribada del papa. Aquesta importància, no, Albert, també d'aprofitar per aquest diàleg interreligiós en un moment de profunda fractura social.
1: Sí, bueno, jo crec que el papa ja, des que va iniciar el seu pontificat, això ho ha tirat endavant d'una manera significativa. De fet, un dels seus primers viatges, si no recordo malament, potser va ser el primer, va ser a Turquia, no? Que és un país amb una majoria religiosa no catòlica. No? Aleshores, doncs, crec que sense renunciar al nostre missatge, que és el missatge de l'Evangeli, hem d'estar sempre oberts a poder

0: compartir tot aquell, allò que compartim amb altres confessions religioses, no?
1: Fantàstic. Doncs escolta, Albert, et desitgem que gaudiu molt d'aquests dies en comunitat i que vagi tot molt bé. I agrair-te que hagis compartit amb nosaltres aquesta tarda.
0: Agrair-vos a vosaltres, que també ens doneu veu, i moltes gràcies per tot.
1: Fins aviat. Que vagi molt bé.
0: Fins aviat. Adéu.

0: Doncs com ara dèiem, ens crida molt l'atenció conèixer què pensen altres confessions que viuen aquí, a casa nostra. I és per això que volem parlar amb la Hanan El-Ayadi. Marxarem fins a Xàtiva, perquè la Hanan és experta en polítiques socials, geopolítica, migracions, drets humans, i ella és musulmana, però amb moltes inquietuds. De fet, a les xarxes socials el que fa és difondre, entre d'altres joves, informació geopolítica, informació sobre el seu país d'origen. Ella és d'origen marroquí, i precisament el que, i ara ho explicava l'Albert, és molt interessant aquest moment, no? Un moment on, de fet, els últims baròmetres, els últims estudis han apuntat que aquí a Espanya, a Catalunya, hi ha un interès per part dels joves en la fe, en la religiositat, no? I, de fet, en aquest camí que estem fent, des del respecte, intentant entendre també aquesta visió, aquesta mirada de joves creients al nostre país, volem també parlar amb la comunitat musulmana per saber, doncs això, com s'està vivint aquests dies. Crec que tenim per aquí a la Hanan, i de fet la podem saludar ara mateix. Hanan, molt bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda, com esteu?
0: Què tal? Molt bé, molt contents de saludar-te. Escolta, Hanan, tu com a analista, com a experta en temes de geopolítica, migracions, ara ho estava explicant, i també com a jove musulmana, com estàs vivint aquesta arribada del papa Lleó aquí a Espanya?
1: Bueno, la visita del papa jo trobo que és parlar com a un actor internacional. Al final la influència que té, pues, ja siga pues, política, cultural, inclús diplomàtica, pues jo, pues, al final, com a persona que està especialitzada en cooperació i en relacions internacionals, pues, veig directament una estratègia geopolítica. Sobretot perquè al final és un poquet les ciutats que va visitar, que ja pues, han començat per Madrid, al final s'ha parlat un munt del diàleg interreligiós, ara pues, cap a Barcelona, com a porta del Mediterrani, pues, ja al final ahir comença a veure pues, un poquet ahir algunes pistes i ja pues, tancar en Canàries i Tenerife, pues, que al final la qüestió migratòria que tractarà pues, és molt activa. Entonces, ahí, pues, jo trobo que hi ha una visita 100% geopolítica, si tindria que fer un resum.
0: Clar, clar. De fet, apunta, no? A mi, a temes, abans ho parlàvem ara amb l'Albert, temes que preocupen molt a la societat, o almenys es vol posar sobre la taula o en el centre aquests temes.
1: Sí, total. Al final, quan parlem un poquet de la qüestió religiosa i el diàleg, i les noves narratives, perquè jo pues, com a persona musulmana pues, jo moltes vegades pues, en els últims mesos he trobat moltíssimes notícies de ai, Espanya s'està islamitzant, però no parlem d'una Espanya que s'està pluritzant. Al final és ahí on jo trobo que hi ha un poquet el canvi de la narrativa i que ell mateix, pues, tots els seus discursos pues, parlen moltíssim d'esta relació que hi ha que tindre dintre de les religions i que inclús que mos si ens posem a parlar a nivell constitucional en Espanya, ja consta que Espanya, pues, com a estat confessional, pues, que reconeix aquestes relacions entre la Iglesia i les altres confessions, però quan parlem en la pràctica, pues, al final hi ha un poquet el debat de, vale, quan parlem de diversitat i d'identitat religiosa, quina aprovem o quina tenim que demostrar que és bona, quina és la roïna, o és que totes són bones, o és que totes són roïnes, perquè al final hi ha com a moltíssima convergència en la forma en la que es parla segons quina religió. Entonces jo trobo que ahí al final el papa també porta esa nova, ese canvi. Anem a canviar esa narrativa, perquè ho hem vist amb Ayuso. Fa una setmana deia unes coses i ahir en les declaracions pro fe, pro molt dret de protecció de religions, que és una forma molt bonica de conviure, i al final dius, ostres, que guai, no? Que al final el papa també ens porta que nosaltres canviem esa narrativa dintre de l'estat espanyol.
0: Clar, molt interessant el que expliques, perquè està, és a dir, aquesta influència també del papa com a actor també religiosa, però també i també d'influència de canvi de narrativa, com a poc a poc va posant en el centre aspectes que s'havien perdut amb el temps, que és la dignitat humana, el diàleg interreligiós, el respecte entre cultures. De fet, m'agrada molt perquè tant l'Albert, que és catòlic, jove catòlic, com tu, jove musulmana, i els dos amb molta vocació social, apunteu molt cap a una direcció d'entendre i sobretot de naturalitzar una realitat, no? Que sembla, i de fet ara ho parlàvem, que fa uns anys o es ridiculitzava o es feia veure que no existien joves que tenen creences o tenen fes diferents, no? Llavors, com a jove musulmana, no sé si tens també aquesta sensació. És una oportunitat, aquesta visita, per explicar que dins de l'amalgama, dins de la complexitat i les diferències que hi ha joves que pensen i que tenen creences amb convicció religiosa.
1: No, total. I al final també hi ha fusió com a persona musulmana, que també pues, com a hijabi, on veig molt més pues, visualment, perquè al final jo visc moltíssimes discriminacions, és la manera en la que es llegís a una persona musulmana i a una persona cristiana o que professa una altra religió. I al final, pues, si en parlem en la teoria, pues, n'hi ha drets, n'hi ha el dret a la lliure pràctica religiosa, pues, a nivell islàmic també tenim ahí una llei molt bonica que van fer al 92, pues, un poquet, pues, la Comissió Islàmica en Espanya, i al final és un poquet el debat que jo em trobo on més tenim que parlar és la necessitat de demanar a l'Estat, com a estat confessional, que d'una vegada es llegisquen totes les religions de la mateixa manera, que no una la llegim com a debat constant sobre la seguretat o problemes d'integració o identitat, i una altra la llegim com a cultura, com a part de la rei i el patrimoni nacional. Entonces, ahí és, jo, per exemple, és on veig molt més el dilema com a persona musulmana, vaja.
0: Uh-huh. Molt bé, doncs escolta, molt interessant. Per acabar, què creus que deixarà aquesta visita? Creus que de la mateixa manera que s'estan produint alguns petits canvis en la narrativa política, socialment el papa podrà aportar una mirada diferent? Segurament, dins de totes les complicacions, aquest país té coses bones i dolentes, però també és un país que aposta per l'acollida, és un país que ho ha demostrat històricament, i crec que els últims anys s'ha posat una mica en el mapa aquesta visió també d'Espanya com un país que és divers però que està intentant entendre aquesta complexitat. Per tant, tu creus que ho aconseguirà? És a dir, aquesta narrativa anirà més enllà que un discurs polític?
1: Jo espero que sí, però sobretot perquè en menys de 24 hores hem vist com una representant política de la Comunitat de Madrid ha canviat totalment la seva narrativa. Lo ideal seria que aquestes narratives pues, construir polítiques públiques que protegisquen a totes les religions, perquè al final és el que deies, hi ha una memòria històrica i també pues, Espanya en els últims anys ha demostrat els prodrets, la dignitat de les persones, s'ha posicionat un munt en pues, el genocidi a Gaza, que al final són qüestions que són pues, a nivell europeu, que un país com Espanya, que està al cor del Mediterrani, al cor d'Àfrica connectat, pues jo trobo que això pues, hauria de transformar-se en una política pública que protegisca, que no siga simplement el canvi de narrativa. Però sí, jo espero que sí.
0: Molt bé, doncs escolta, Hanan El Ayadi és experta en polítiques socials, geopolítica i migracions. Moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada.
1: Moltes gràcies a vosaltres, que vaig a molt bé la gràcia. Adéu.
0: Molt bé, doncs acabem aquesta ronda de trucades que estem fent per poder copsar una mica aquestes visions, aquestes mirades diferents de la joventut aquí al nostre país. I ara ho hem anat, hem fet com al·lusions, hem anat apuntant a aquesta mirada canària. Canàries ha estat un escenari imprescindible per comprendre la realitat migratòria. I, de fet, el papa culminarà el seu viatge a les illes. I unes illes que han estat molt marcades per una realitat social aquests últims dies. Per tant, voldrem parlar ara amb el Lluís, que és politòleg i expert en polítiques europees i administració, i que ens està atenent des de les Palmes de Gran Canària.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Muchas gracias por atendernos. Oye, Luis, ¿cómo estáis viviendo desde Canarias esta visita del Papa, que es histórica?
2: Bueno, pues yo creo que con mucha emoción, ¿no? Vemos los preparativos, vemos una preparación también en materia de seguridad muy importante, un dispositivo de seguridad histórico. Yo creo que es un viaje que se acoge efectivamente con mucha ilusión, ¿no? Es el primer viaje de la historia de Canarias, en la que viene un Papa. Hablamos de más de 547 años, ¿no? Desde el Tratado de Alcazobas, que tuvo lugar en 1469, ¿no? Uh-huh. Y en todo este periodo de tiempo, en el que Canarias ha sido una región pues bastante católica, pues no hemos tenido nunca una visita de un santo padre, de un sumo pontífice. Por lo tanto, creo que es una gran oportunidad. Creo que también es una forma de reconocer la historia de la Iglesia en Canarias y el esfuerzo de generaciones enteras que mantuvieron vivas las comunidades parroquiales en la isla, también de honrar la labor de antiguos obispos, sacerdotes, que recorrieron el archipiélago isla por isla y que después de tantos años de trabajo, de tanta gente sencilla, transmitiendo la fe, pues que ahora venga el Papa es algo que conmueve mucho dentro de la comunidad eclesiástica y también a los fieles, por supuesto.
0: Muy bien, entonces, muy interesante escuchar también esa visión desde Canarias. Luis Carrascoso, politólogo, experto en asuntos europeos y administración pública. Muchísimas gracias y gracias por...
2: Muchas gracias, Mohamed.
0: Por atendernos. muchas gracias.
2: Un placer.
0: Y que vaya muy bien esa visita, esas actividades por ahí, por Canarias.
2: Muchas gracias.
3: Explica'm mil històries, les marques de les mans, al llit desconegudes, he patit molts...
0: I fins aquí el Dones Tu d'aquesta setmana, on hem donat veu a joves catalans i catalanes que, com sempre, tenen molt a dir. I ara els deixo amb uns altres joves, són 31 fam, i amb ells arribem a la final del programa.

0: Són les 6 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya!
1: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Batollador.
0: Què tal? Bon dia, bona sort, benvinguts al despertador de Ràdio 4. És divendres, dia 12 de juny del 2026. Beneït divendres, 12 de juny, programa 192 del despertador d'aquesta casa, de Ràdio 4. El dia en què el sol sortirà, a un quart de set del matí. Us heu donat compte que vaig explicar que el sol sortiria molt abans i que ara he tornat a després?
2: I tant, de fet, venint cap a la ràdio ja veiem el cel clar.
3: Exacte,
0: sí. Però vull dir, em refereixo que vaig dir que el sol sortiria abans i que després, o sigui, que m'he anat retrasant en l'horari de sortida del sol.
2: Ah, perdona, és que no, jo l'hora ja fa temps que m'he perdut, eh?
0: No, és clar. Vaig actualitzar marcadors i resulta que m'havia passat a tres pobles, i en aquest cas, 10 i 10 minuts. Bé, avui el sol, això sí, ens deixarà a un minut per dos quarts de 10 de la nit.
2: Uau.
0: Que a dos quarts de 10 ja no és vespre, és
3: ja
0: nit,
3: no,
0: eh?
3: Exacte.
0: Avui falten 34 dies per les vacances d'estiu i ens llevarem en aquest divendres, que ens trobarem un dia amb sol a tot Catalunya, amb alguns núvols de tarda al Pirineu i sense pluja. Les temperatures continuaran pujant amb l'arribada d'un anticicló que portarà estabilitat durant els pròxims dies. Prepareu-vos perquè farà molta calor i de cara a Sant Joan s'espera una onada de calor d'aquelles tòrrides, bèsties, de les que no deixen dormir. Us heu quedat l'adredor ja o no?
2: Sí, sí. Jo la setmana passada o l'altra em sembla que ja...
3: Jo no fa tant, eh? Jo aquesta setmana crec que sé.
0: Jo encara segueixo amb l'adredor.
2: Sí. No.
0: Jo aquella sensació d'estar dormint i fent mal papillot i poder sortir, oh, que bé que s'està fora, saps?
2: Amb vapor, no? No
0: amb la ceba, amb el tomàquet, amb l'oli verge i la sal Maldon. Avui, com sempre, amb la Montse Vidal. Que ens portes, Montse?
2: Avui parlem de... A veure, que m'he quedat en blanc ara mateix, Badó. Ara, sí, sí, t'ho he dit fa una estona. No, t'ho vaig dir ahir, no?
0: No, però estaria bé explicar-ho als oients.
2: Sí, no, de veritat, que és que estic ara mateix pensant en els informatius. Ah, sí, perdona, avui és el Dia Internacional del
0: doblatge.
2: I dediquem un petit espai a que els dobladors més importants de casa nostra ens expliquin quins són els seus personatges favorits, quina escena els hi ha costat més de doblar.
0: Sí. Sí o sí sortirà el doblador de Morgan Freeman?
2: No.
0: Bruce Willis?
2: De Bruce Willis, tampoc.
0: No. Otis?
2: De Tom Hanks, Sharon de Julia Stone. Roberts, de Sharon Stone i molts més. Sí,
0: La de Sharon Stone és una meravella de dobladora.
2: I saps que és la mateixa que la de Julia Roberts?
0: Ho sabia.
2: És gran veu.
0: És una gran crac. Ara, és que ens portes?
3: Doncs jo ja estic pensant en l'estiu, Badó. Llavors he trobat una espècie de rànquing on ens fa una radiografia de on viatjarem els catalans aquest estiu.
2: Oh.
0: Molt bé.
3: Llavors, hi ha llocs que sorprenents i hi ha llocs que no ho són tant, eh?
2: Que són clàssics.
3: Anem a clàssics.
0: Bé, l'altre dia dèiem que sovint ens anem massa lluny i que tenim coses al costat.
3: Exacte.
0: Hi ha vegades que tenim coses al costat que hi anem per devoció i altres vegades que hi anem per obligació.
2: Sí.
0: És a dir, quan no tenim un duro, que ens quedem al costat i s'ha acabat. Bé, com sempre, el control... Bé, com sempre, no. Com fa dues setmanes. El control, el Gorka Delgado i el Jaume Barret. On tenim en Jaume? El Zulo de darrere, eh? I el Gorka, els controls. Bon dia, bona sort, Gorka. I a la... Hauries de fer un... Tirar un missatge conforme t'ha arribat el missatge de que t'estem dient bon dia. Perfecte, oído. I a la producció, el David Alcalde. Per cert, la que s'ha liat amb els cantaires, eh? Això té debat, eh?
2: Sí, té debat, en parlarem a l'informatiu.
0: Hi ha debat perquè... Clar, per alguns no en el moment no tocava, per altres, escolta'm, tenim dret a cantar el que ens vingui en gana. Per uns, les males praxis de la Policia Nacional a l'hora de desallotjar-los de la Sagrada Família per la porta al darrere. D'altres, potser no era el lloc ni el moment.
2: Exacte.
0: És que hi ha diversitat d'opinions. I el que sí, hi ha una cosa que està clara. No ens posarem d'acord.
2: No, i tant.
0: No ens posarem d'acord. Perquè estem tant uns a les antípodes dels altres que vull dir que costa trobar un...
2: Sí, hi ha polèmica és perquè hi ha diversitat.
0: Un punt en comú. Bé, avui divendres, dia 12 de juny, aprofitem per repassar també algunes de les celebracions que arriben demà dissabte. Avui és el... Espera. No, que m'he colat. Que m'he colat. Que us haig d'explicar una cosa, que està molt bé. Sabeu que a l'estiu el gelat sembla més bo que l'hivern. Sí, és a dir, el gelat sembla molt més bo quan fa calor. Aguanta-la, aguanta-la. Se sent molt de fons. 1, 2, 3, 4. Investigacions sobre percepció sensorial han observat que la temperatura ambiental modifica com percebem el sabor i el plaer dels aliments. El mateix gelat pot semblar més satisfactori en un dia calorós que en un de fred, perquè el cervell relaciona l'aliment amb la necessitat de refrescar-se. Això passaria exactament igual. És a dir, quan et fots una carn d'olla...
2: O una escudella, clar.
0: O una escudella. A ple hivern, dius, hosti, que bo gran que està. A més, si te la fots al mes d'agost, no té punyetera gràcia. És com si t'estàs menjant un gelat al mes de febrer Puigcerdà, que dius, no té punyetera.
2: Però jo me'l menjo, eh? Jo sóc de gelat tot l'any, eh?
0: Sí?
2: Sí. A l'inrevés, no. Amb el tema de l'escudella, no. Però el gelat jo sí que en menjo durant tot l'any.
0: Els meus fills també són de gelat tot l'any.
2: Sí, no,
0: de veritat,
2: clar,
0: eh?
2: És que, a més a més, no, vull dir que al final sí que l'únic que passa és que està fred, però tampoc no. No passa res, vull dir.
0: Saps què passa? A mi em dóna la sensació... Jo quan era petit, a casa, el gelat es menjava el dia de festa.
3: Clar, ara
0: ja, sí, el gelat es menja quan ens dona la gana, o sigui, sempre.
2: Sí.
0: A ple hivern, ara anem als bocs i veus que està obrint el congelador, dir, tu, on vas, marreca? Home, és el gelat, allò, amb tot el món. Sí. Com que menjar un gelat? Què vol dir menjar un gelat? Bé, dit això, anem als dies internacionals. Ara sí, avui és divendres, dia 12 de juny. També aprofitem per repassar també algunes de les celebracions que arribaran aquest dissabte. Per exemple, avui és el Dia Mundial contra el Treball Infantil. Saps, Gorka, que si ara hi haguessin les notes al final de curs d'aquest programa, a aquesta hora, a les 6 i 7, tindries matrícula d'honor, ho saps, no?
3: Vamos, vamos, Gorka! Va.
0: Has de mantenir la nota i marxem tots contents el cap de setmana.
2: Una bona mitjana.
0: Però anem bé. On fire, total. Per cert, David, desmeminant què fan Corea contra... Començat el Mundial, estem immersos en el Mundial. Corea està jugant aquesta hora al matí. A veure, no és que tingui devoció per Corea, però estan jugant el partit.
3: Ahir va haver-hi... Però hem d'informar.
0: Ahir va haver-hi... 2-1, eh?
2: 2-1.
0: Ahir va haver-hi el partit que de seguida en parlarem. I parlarem també de la inauguració, ni que sigui un apunt, però ha caigut una allau de crítiques, eh? Es veu que la inauguració no ha agradat ni a propis ni a estranys. Es veu que la posta en escena era bastant... no sé.
2: Potser aquí sí que... Perdona.
3: Potser és que veníem del xou de la Sagrada Família i ara qualsevol cosa.
0: No, és veritat. Home, no, és impossible no fer comparatives
3: clar.
0: Amb els xous que es munten aquí.
3: Exacte, amb els nostres.
0: És que no hi ha color. És
2: I allà que... sí que tothom ha estat d'acord, eh? Tothom allà... ha estat d'acord en
0: sí,
2: què
0: sí,
2: va
0: sí.
2: ser...
0: Exacte.
2: Un bluff.
0: Allà fins i tot els cantaires han dit que allò era un desastre.
2: Que no volien ni cantar.
0: Bé, avui, segons les dades de la ONU, més de 160 milions de nens i nenes treballen arreu del món, una cosa que hauria de ser prohibida, però vaja, a capa i espasa. Molts d'ells en condicions molt dures i sense accés a l'educació. Aquesta jornada serveix per recordar que la infància hauria de ser una etapa per aprendre, jugar i créixer, no per treballar. Avui també és el Dia Internacional del Doblatge.

que què és això del doblatge? Gràcies als actors i actrius de veu podem veure sèries, pel·lícules i documentals en la nostra llengua. El més curiós és que moltes de les veus que coneixem perfectament pel cinema ens serien impossible de reconèixer si ens trobéssim, si ens els trobéssim pel carrer. I ara fem un cop d'ull al que es commemora demà dissabte, perquè demà és el Dia Internacional de Sensibilització sobre l'Albinisme. Aquesta condició genètica que afecta la producció de melanina. A banda de les dificultats visuals, moltes persones amb albinisme continuen patint discriminació en diferents països del món. Aquesta jornada busca combatre perjudicis i donar visibilitat a una realitat que encara és força desconeguda. També és el Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell.

0: Ara que arriba l'estiu, aquests dies ens recorda que una cosa que tots ja sabem, però que sovint oblidem, la crema solar no és només per anar a la platja. Els dermatòlegs insisteixen que la protecció solar és una de les eines més efectives per prevenir el càncer de pell. I no aquell, jo no em cremo mai. No és una excusa mèdica. Jo veig segons quines cremes, dic, però estem bojos o què passa aquí? No.
1: Hem de tenir... Sí, la gent té poca consciència.
0: La gent poca consciència, la pell molta memòria.
1: Sí,
0: perquè, vull dir,
1: no
0: és el que patirem avui, és el que podem patir d'aquí uns anys.
1: Sí,
0: jo he fet autèntiques animalades amb la pell quan era jove.
1: Jo està bé que ho reconeixem nosaltres mateixos, perquè és que jo vaig tenir una època que dic, però què feia? Per què em maltractava així la meva pell?
0: Hi havia l'Lancaster de zero... I dic a Lancaster perquè era la crema que s'utilitzava més, no per ànim de fer campanya.
1: Mm-hmm.
0: De zero protecció.
1: És molt fort.
0: I ens posàvem a caldo i després hi havia l'oli, l'Orokei.
2: Sí, els olis aquests.
0: Que es venia tot arreu, però és que l'Orokei és que oli del càrter del cotxe.
1: O sigui, literal, sí.
0: Te'l posaves i et quedaves, però, trinxat.
2: Zero protecció. Mira, per sort cada vegada som més conscients.
0: Sí, afortunadament. Doncs res, demà, en el Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell, aneu prenent en consciència. A més, ara hi ha moltes cremes que acceleren el bronzejat i que tenen bona protecció. Vull dir
2: I autobronzejadors.
0: Exacte.
2: També, molt naturals, cada vegada més, també.
0: Per tant, en el Dia Mundial, a partir de demà, que sigui a partir d'avui, si és possible, a prendre consciència.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
0: 12 de juny del 2026, el dia que ens sabem que Donald Trump assegura que els Estats Units i l'Iran han arribat a un gran acord de pau.
2: La signatura de l'acord, segons Trump, podria produir-se aquest mateix cap de setmana en algun punt d'Europa, possiblement amb la seva presència. L'anunci arriba després de diversos dies de tensió i d'intercanvi d'atacs entre Washington i Teheran, un pacte que ja estaria tancat i només faltaria formalitzar. Mentrestant, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, s'ha instat les dues parts a culminar per fi les negociacions i a garantir un acord durador.
0: No m'agradaria ser xafaguitarres ni tampoc treure esperances, però des de l'Iran diuen que no en saben res d'això. I no és ni la primera ni l'última vegada.
2: Esperem a veure com a veure aquest cap de setmana,
0: cap de setmana
2: i dilluns què expliquem.
0: Però en qualsevol cas, des de l'Iran ja estan dient que allà no en saben absolutament res.
2: No saben res. Ni res i se l'esperen.
0: No, exacte. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès 2,25% per les conseqüències de la guerra de l'Orient Mitjà, que també economistes del nostre país ja han dit la seva i han dit que aquesta pujada és un gran error.
2: Es tracta del primer increment de tipus des del setembre del 2023, una mesura que arriba per evitar que la inflació es dispari per l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà, segons ha explicat la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde. Els tipus ara se situen en el 2,25%. Des de l'inici del conflicte a Iran, la inflació s'ha duplicat i s'ha enfilat al 3,2% a la zona euro.
0: Interior proposa duplicar les penes per armes i marihuana.
2: La cúpula dels Mossos d'Esquadra i el Departament d'Interior es van reunir ahir d'urgència arran del crim amb arma de foc al carrer Balmes de Barcelona. D'aquesta trobada va sorgir la voluntat d'impulsar una reforma per endurir el Codi Penal. La proposta elevaria la pena per tinença il·lícita d'armes de foc dels 2 anys actuals fins als 5 anys.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït al Papa Lleó XIV la seva sensibilitat amb Catalunya.
2: I mentrestant continua la polèmica per l'expulsió de 600 cantaires durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Junts reclama explicacions a Interior i la CUP denuncia persecució de l'independentisme.
0: I l'últim baròmetre del CIS retalla l'avantatge del PSOE sobre el PP.
2: Segons aquestes dades, la distància seria només de 4 punts després de l'esclat dels casos de corrupció de Zapatero i Leire Díez. Tot i la davallada de gairebé 5 punts, Pedro Sánchez continuaria guanyant les eleccions segons les enquestes de juny, amb uns resultats que tornen a situar l'habitatge i la immigració entre les principals preocupacions dels ciutadans.
0: I acabem. 45.000 estudiants catalans han posat punt i final a les proves PAU aquest dijous amb l'examen de català i matèries optatives.
2: La jornada es va desenvolupar amb normalitat i amb un alumnat més tranquil que va considerar assequibles els exàmens. Finalitzen així les proves d'aquest 2026 amb els nous sistemes anticòpia com a principal novetat. Els resultats de la selectivitat es publicaran el proper 23 de juny.
0: Gràcies, Montse. Anem pel temps. La informació ens porta Juan Carlos Piña. Juan Carlos, bon dia i bona sort.
4: Bon dia. Aquest divendres a Catalunya temps estable en un dia en què les temperatures diurnes pugen, excepte el litoral de Tarragona, on es mantenen sense canvis o inclús poden baixar lleugerament. Màximes de 34 graus a Lleida, 31 a Girona, 28 a Barcelona i 27 a Tarragona. Per altra banda, l'Empordà bufa vent moderat de les components nord i nord-oest, tendint a minorar al final de la jornada. A la resta de la comunitat, vent fluix variable, tendint durant les hores centrals a la component sud. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies i molt bon dia!

0: Per cert, anava a dir, avui que estem d'aniversaris i de celebracions, tu avui fas la festa final de curs, no?
1: Sí. De fet, ara, quan surti del programa, he d'anar cap allà, perquè aquest any ens han canviat l'horari per a quadrar vagues i quadrar tot, i és a les 9 del matí.
0: Molt pràctic, per tots els pares.
1: Sí,
0: és superpràctic, per tots els pares que tenen ganes d'anar a veure els seus fills, perquè hi haurà actuacions, etcètera, etcètera, no?
1: Sí, i a la tarda faig doblet, perquè a la tarda el petit també canta amb una cantata aquesta que fan els alumnes de segon, de les dues escoles que fan a Tiana, ho fan a la sala, una sala de Tiana, i anem doncs, a totes les famílies allà també. Avui, espectacle.
0: A quina hora acaba tot?
1: Tard.
0: Acaba tard.
1: No, la tarda és a les 4, cap a les 5 de la tarda. Llavors ja tenim altres coses, però en principi actuacions infantils serien aquestes dues.
0: Jo tinc la sort que començarà a les 5 de la tarda.
1: Podré fer...
0: Home, clar, avui pillo. Tinc mig ja. A més, el primer que em diu un pare, poso les birres en fred?
1: Home, aquest pare sap, és un veterà, aquest pare, eh?
0: No, perquè és que hi ha la porta del col·le i davant hi ha la porta de casa el pare col·lega.
1: Ostres!
0: I cada any,
1: si
0: el meeting point és a casa seva. Perquè abans fèiem un sopar i es podia portar... Tothom portava doncs, el vi, la gent com sopem la gent, però després van decidir que a l'escola no podien entrar al col. Aquell any, sí, mai havia vist tantes cantimplores... A dins del col·le.
1: Quina casualitat.
0: No, però de veritat, us prometo que entre les plantes, ampolles de vi amagades... No. Sí, hi havia, semblava la llei seca, tal qual.
1: Tal qual, eh?
0: I jo passant per casa el pare aquest, de tant en tant, doncs feia una puesta a punto i després tornàvem.
1: Imagina't.
0: En fi, un despropòsit.
1: Però ho tens a les 5 de la tarda, dius, eh? A les 5.
0: A les 5, de 5 a 8. Però aquest any no hi ha sopar. No sé...
1: Val.
0: Aquest any no... Mira, no s'ho han treballat gaire,
2: no,
0: aquest any.
2: Escolta, tanta vaga...
0: No, això ho han de fer els pares dels nens, que és l'últim any.
1: Ah, falafa.
2: Culpa vostra.
0: L'any que van marxar que va plegar el meu fill de l'escola, que va fer sisè i plegava...
1: Sí.
0: Hòstia, els pares, allò era un escàndol, el que vam preparar. Vam preparar una panera, però que va participar molta gent. El viatge una mica més, i fan la volta al món, aquests nens, amb tot el que van recaptar.
1: Quina energia, tu.
0: Al final van anar a Colònia a l'Empordà, però vull dir que podien anar... No, que no és broma, de veritat.
1: Que si us haguéssiu posat...
0: I allò preparant l'espectacle, és que n'hi havia un que volia trucar el de Viqueta, saps? Vam dir, a lo grande, anem a rebentar-ho tot. I la veritat és que aquest any... A les 5 de la tarda i a les 8 s'ha acabat.
1: No hi ha humor, no s'està d'humor aquest any.
0: En 4 ganxitos a cap a casa. Va, divendres 12 de juny i avui tanquem la setmana amb aniversaris d'una mica de tot. Cinema, música, futbol, moda i una efemèride que continua emocionant generacions senceres. Avui fa 40 anys...
2: Mario Casas!

0: posat aquesta cançó perquè me la va descobrir Mario Casas. Ell me cantava perquè jo vivo enamoradito de tus caderas. Coses que passen, hasta ahí puedo leer.
1: Oi, què ens has d'explicar?
0: Però no, no, és veritat, és una cançó que quan vaig veure que complia anys ell, vaig dir, ostres, quina era la cançó que em va descobrir el Mario aquella nit? Doncs és aquesta, m'encanta, Lo siento, d'Alberto Sastre. Ell és un dels actors, evidentment, més populars del cine espanyol dels últims 15 anys. Mario Casas va convertir-se en fenomen de masses gràcies a 3 metros sobre el cielo, aquella pel·lícula que tots veiem i diem, però com se pot actuar tan malament? Escolta, i mira-la ara, 15 anys després, no? A veure, estem d'acord, no? Tu veus 3 metros sobre el cielo, diu, a aquest nen li falte... Li falte.
1: Jo no l'he vist, aquesta, no?
0: Li falte, li falte.
2: I ara el nano ja ho té bé.
0: I ara el nano, escolta, doncs ha demostrat que 15 anys després, ostres, jo crec que té pel·lis ara mateix, Contratiempo, No mataràs, El practicante o Escape, que són pel·lis que està de 10 com a actor, així que és una carrera que ha evolucionat molt i que està en el seu millor moment.
2: És que els inicis mai són bons.
1: Bueno,
2: els
1: clar. Inicis,
2: els primers 10 minuts que vaig fer ràdio, va entrar, no estic dient que ara estic fent la millor ràdio del món, però com a mínim n'hem après una mica, però els primers 10 minuts va entrar una trucada i ens va dir de tot.
0: En sèrio?
2: Els primers 10 minuts, la meva carrera va començar així.
1: I vas
2: així.
1: Què? Perdona, vas?
2: Va entrar una trucada, ja podeu trucar al telèfon.
1: Sí?
2: I va trucar un i ens va dir de tot.
1: Què dius?
2: Però de tot, a l'antena, minut zero. Així arrencava, així arrencava jo la meva...
1: Però què deia? Què deia? Què deia? De què es queixava?
2: Que era molt patètic que s'havia inventat del món de la ràdio. Vaig sortir allà amb un disgust.
1: Però de tu.
2: Eh?
1: De tu.
2: Sí, i l'altre company que ho feia...
1: Home, no es truca a la ràdio per dir això, entre, per favor.
2: Entre
1: no,
2: nosaltres.
1: No ho feu, això.
2: Entre nosaltres i sense ànim de polemitzar.
1: Era veritat? Tenia raó? Una mica?
2: L'altre més. Però sí, era bastant patètic. Va, avui fa 58 anys...
0: I cierro ya ahí. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como una de les directores més importants del cinema espanyol contemporani, Iciar Boyaín, va assignar pel·lícules tan reconegudes com Te doy mis ojos, també La lluvia, Soy nevenca. El seu cinema acostuma a abordar temes socials, humans i polítics amb una enorme sensibilitat. Ella és una de les cineastes més respectades del nostre país.
2: I avui en fa 45...
0: Adriana Lima. Durant anys, la model més famosa del planeta, diríem. Ella va convertir-se en una de les cares més icòniques de Victoria's Secret i en una de les supermodels més ben pagades de tot el món. Però més enllà de la seva imatge, també va ser admirada per la seva disciplina professional i per haver mantingut una carrera d'èlit durant dècades en un sector que és especialment complicat, exigent.
2: I en fa 41...
0: Dave Franco. Germà petit de James Franco, però amb una carrera pròpia molt sòlida. Ell s'ha fet molt popular amb comèdies com Malditos vecinos, Ahora me ves, i Nerve, demostrant una gran facilitat per combinar humor i acció. I aquests últims anys també ha començat, a més, a dirigir pel·lícules.
2: I en fa 34...
0: Philip Coutinho. Quan va arribar al Barça, aquest noi semblava destinat a convertir-se en una de les grans estrelles del club. Venia de brillar al Liverpool amb una qualitat tècnica espectacular, però el badó ja fa careta de...
2: No, és que... Pregunta-li a ton pare.
0: Ja, ho penso.
2: Pregunta-li a ton pare què pensa de Coutinho. Coutinho que va ser el bluff més gran de la història del futbol.
1: Si va sortir caret, eh?
2: Home, el més car de la història del Barça.
0: Quina llàstima. Sí, va ser
2: una pena. Per cert, parlant de futbol, deixeu-me que us digui una anècdota. A un dels països... Perdoneu, a un dels partits que va jugar Argentina com a d'entrenament de cara al...
1: Sí,
2: de preparació.
1: De preparació.
2: Del Mundial, se li acosta un jugador al final del partit, a Leo Messi, que li demana la samarreta. És que la imatge és boníssima. I diu un nano, un jove jugador, i diu, és que tu vas jugar amb el meu pare al Barça.
1: Ah.
2: Al fill de Jude Cotsen. És igual, en qualsevol cas li va dir, calla, Messi, se li veu la cara i diu, en sèrio? Sí, Messi és tan bo que és un tio que ha traspassat generacions a primer nivell de professional. I va flipar amb el fill. Per cert, avui acabem, fa 40 anys...
0: La Marieta, estem parlant de la Rosalén. Dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar... Una de les artistes més estimades del panorama musical espanyol, la Rosalén ha aconseguit connectar amb el públic gràcies a la sensibilitat de les seves lletres, el seu compromís social i una manera molt honesta d'entendre la música. Jo vaig veure la Maria, la Rosalén, actuar per 15 persones al carrer Libertat de Madrid i ara plen estadi, o sigui, molt orgull del que ha aconseguit la Rosalén. Avui celebra 40 anys, temes com el que sonen, La Puerta Violeta o Comiéndote a Besos o Girasoles l'han convertit en una de les grans veus de la seva generació.
3: A Libertat 8, has deia.
0: A Libertat 8,
3: Volar, canciones volant, sí. No?
0: Justament, justament. Però és que,
2: justament no estava de la Gorga, també, eh?
3: No, però és un d'aquests locals on comencen molts cantautors.
2: En sèrio?
0: Sí, molt petitet, és un clàssic, és molt bonic.
2: És molt gran quan pots aconseguir veure un artista que comença així com d'una manera molt senzilla i acaba amb una carrera meteòrica, eh?
0: Així va ser, just en aquell local, sí, el carrer Libertat 8.
2: Va, tanquem amb una efemèride que continua emocionant el món sencer.
0: Doncs sí, estem parlant d'Anna Frank. Imagine all the people. Anna Frank hauria complert avui 97 anys, nois. Va morir l'any 1945 amb només 15 anyets en el camp de concentració de Bergen-Belsen després de passar anys amagada dels nazis durant la Segona Guerra Mundial. El seu diari d'Anna Frank és un dels llibres més llegits i importants de la història. Les seves paraules van permetre al món entendre l'horror de l'Holocaust des de la mirada d'un adolescent que només volia viure, créixer i tenir futur. Gairebé 80 anys després de la seva mort, la seva història continua sent un símbol universal de memòria, esperança i resistència.

0: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badollador.
1: D'aquí a 5 minuts arribem a 6:45 del matí. Una creu feta amb fusta de pasteres es converteix en símbol de solidaritat amb les persones migrants. Ara que estem de visita a Canàries per part del Papa Lleó XIV, surt aquesta notícia, que la veritat és una notícia molt maca, eh?
2: Mm-hmm. A més, en aquest context de la visita del Papa, que precisament està centrada en aquesta realitat.
1: Sí, senyora.
2: Un treballador canari, Ángel Rodríguez, va construir el 2021 una creu amb fusta recuperada de pasteres arribades a les Canàries. L'obra, anomenada Creu de la Trobada, representa la unió entre cultures i el fenomen de la migració. Anys després, la creu és present al moll d'Arguineguín durant la visita del Papa Lleó XIV per reunir-se amb persones migrants. Ángel explica que la seva intenció era donar visibilitat a les dificultats que viuen aquestes persones i retre homenatge tant als qui arriben com als qui no aconsegueixen completar el viatge. La creu també inclou objectes trobats dins un caiuc, com ara com a record dels trajectes arriscats que moltes persones fan buscant un futur millor sempre. Segons el seu creador, l'obra vol transmetre un missatge d'humanitat, solidaritat i respecte envers aquesta realitat que és la realitat migratòria.
1: I atenció perquè els veïns de Los Garres, que aquests dies ha estat notícia per els forts incendis, comencen a notar noves conseqüències d'aquest incendi que va cremar fa uns dies unes 177 hectàrees al Parc Regional del Valle de Carrascoy.
3: A més dels danys visibles, com la cendra, l'olor de fum i el paisatge devastat, han aparegut ratolins de camp en cases i garatges, probablement perquè han perdut el seu hàbitat natural. L'Ajuntament ha confirmat la presència d'aquests rosegadors i ha volgut tranquil·litzar la població, assegurant que no representen un perill per a la salut pública.
1: Amic, no representen un perill? Ja, ja. Mira, cap problema, però trobar-me una rata dins de casa, què vols que et digui?
3: No, me dóna algo. Tot i això, s'actuarà ràpidament per evitar-ne la profileració. L'empresa Loquímica reforçarà les tasques de control a les zones afectades i, si cal, ampliarà les actuacions. Després del foc, també s'han reactivat les reivindicacions dels bombers forestals, que denuncien precarietat laboral i reclamen millores en les seves condicions de treball.
1: I atenció perquè atemptat frustrat en una joieria de Ciudad Lineal amb lladres disfressats de religiosos.
2: Un grup de 7 persones va intentar atracar una joieria a Madrid. Dos dels assaltants anaven disfressats de sacerdot i de monges per no aixecar sospites. Van reduir una treballadora i van intentar robar joies, però la policia va intervenir ràpidament i els va detenir, perquè van veure alguna cosa que no quadrava. Durant l'operació es va intervenir un arma i es van crear moments de tensió, ja que un dels detinguts va arribar a apuntar als agents, però amb la seva indumentària, vull dir, vestit de monjo. També es va arrestar altres membres del grup que vigilaven l'exterior i dos més que van fugir amb cotxe, però que van ser interceptats després d'una persecució pels carrers de Madrid. Aquesta vegada, per molt religiosos que anessin vestits, no els va salvar ni Déu.
1: I acabem parlant de la UB, la UAB i la UPC, que es mantenen entre les millors universitats espanyoles segons el U-Ranking 2026.
3: Doncs sí, la Universitat de Barcelona, la UAB i la UPC continuen dins el top 15 del sistema universitari espanyol segons el U-Ranking 2026, que analitza docència, recerca i inserció laboral. L'estudi posa en valor el bon rendiment d'aquestes universitats catalanes, especialment per la seva eficiència i producció acadèmica. El rànquing també assenyala que les universitats públiques destaquen més en recerca, mentre que les privades obtenen millors resultats en docència i ocupabilitat. A més, confirma una millora en la inserció laboral dels graduats, amb més d'un milió de joves universitaris ocupats a Espanya i salaris un 31% més alts que els de persones sense estudis superiors.
1: Doncs, home, que la Universitat de Barcelona, la UAB i la UPC estiguin en el top 15 del sistema universitari espanyol, què voleu que us digui? Perquè quan s'està en entredit el sistema educatiu català, que hi ha molt fracàs escolar i que no arribem als mínims, doncs sentir aquesta notícia...
3: És un orgull.
1: La veritat,
3: i tant.
1: La veritat és que sí. Senyals horaris de 6:45 del matí. Anem als esports, som-hi.
0: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
1: A veure, avui és 12 de juny del 2026 i ahir era 11 de juny del 2026. I ahir es va inaugurar el Mundial de Futbol.
4: We are ready.
1: Mundial 2026, el bon dia i
2: bona sort.
1: Bona sort.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready too. Made you strong. Strong.
1: Doncs sí, la selecció de Mèxic ha començat el Mundial 2026 amb un bon peu després d'imposar-se a 2-0 a Sud-àfrica en el partit inaugural disputat a l'estadi Azteca, que per cert, estadi que acollia ja la seva tercera inauguració d'un Mundial, la qual cosa és molt bèstia. Davant més de 80.000 aficionats, els mexicans van dominar el joc des de l'inici i van generar nombroses ocasions de gol.
2: Julián Quiñones ha estat el que ha obert el marcador aprofitant una errada defensiva dels sud-africans, mentre que Raúl Jiménez va sentenciar el partit en la segona meitat amb un cop de cap. El duel també ha estat marcat per 3 expulsions, 2 per a Sud-àfrica i 1 per a Mèxic.
1: Aquesta inauguració del Mundial 2026 a l'estadi Azteca, i sortint una miqueta del que seria pròpiament esportiu, ha estat objecte de crítiques per la seva curta durada, l'ús de playback i una posada en escena considerada poc espectacular. Tot i la participació d'artistes com Shakira, J Balvin o Maná, molts espectadors han trobat a faltar més creativitat i un fil conductor en l'espectacle.
2: També s'ha criticat l'absència de missatges socials o polítics, aprofitant aquesta projecció de l'esdeveniment en un context marcat per les diverses tensions internacionals. A l'exterior de l'estadi, 1.000 famílies de persones desaparegudes a Mèxic es van manifestar també per reclamar visibilitat per les més de 134.000 persones que continuen desaparegudes al país.
1: I tornant al que seria pròpiament esportiu, a l'estadi Guadalajara de Mèxic, on han jugat l'equip de Corea del Sud contra Txèquia, fa res, uns minuts, ha acabat el partit amb un marcador que ha quedat 2-1 a favor de Corea del Sud. Ara són partits d'aquells que dius, a veure, Corea del Sud, Txèquia, no sé si hi ha molta gent que estigui interessat en això. Al final estem interessats en el que ens toca més a
2: prop. Evidentment, els txecs i els coreans, sí,
1: més a prop, i els aficionats al futbol, suposo, a les seleccions que... Alemanya, França, vull dir, aquelles que toquen més de prop, eh? Itàlia, no, que no està al Mundial. Mm. Vull dir que, mica en mica, clar, el Mundial és això, es anirà reduint i al final a aquesta hora tindrem partits superinteressants que els anirem explicant des del bon dia bona sort, just quan acabin. Aquest acaba d'acabar fa pocs minuts, eh? Mentrestant, i seguint amb el Mundial, Lamine Yamal, Pedri i Joan Garcia entre els jugadors més valuosos del Mundial 2026.
2: El Mundial 26 reuneix els futbolistes més cars del planeta, amb un valor total estimat de 18.100 milions d'euros. Segons Transfermarkt, el millor 11 del torneig inclou 3 jugadors del Barça. Lamine Yamal, Erik Haaland lideren el rànquing amb 200 milions d'euros, seguits de Vinícius Júnior. Al mig del camp trobem Pedri amb 150 milions, el més valuós de la seva posició, i a la porteria és Joan Garcia, el porter més ben valorat del Mundial, amb 45 milions, per davant d'altres com Unai Simón o David Raya.
1: Paradoxes de la vida, precisament Joan Garcia, que no és el porter titular de la selecció espanyola, eh? I és el més ben valorat. Atenció, perquè ja canviant de tema, Vinícius afronta el Mundial d'Estats Units en plena incertesa amb el Real Madrid.
2: Vinícius Júnior arriba al Mundial en Brasil en un moment més delicat al Real Madrid, amb dubtes sobre la seva renovació i un rendiment irregular. El davanter busca reivindicar-se després de perdre protagonisme i rebre crítiques de l'afició. El seu futur al club és incert i el Mundial pot ser clau. Una bona actuació el reforçaria, mentre que un mal rendiment podria complicar encara més la seva situació.
1: Vinga, va, un apunt de bàsquet. Remuntada històrica dels Knicks davant dels Spurs, 3-1 a les finals de l'NBA.
2: Els Knicks van aconseguir una victòria espectacular per 107-106 contra els Spurs al Madison Square Garden i es van posar 3-1 a les finals de la NBA. L'equip de Nova York va remuntar 29 punts de desavantatge amb un partit que semblava perdut. La remuntada és una de les més grans de la història dels play-offs de l'NBA i deixa els Knicks a una victòria del títol.
1: Hi havia moltes celebrities, entre elles un dels que va estar més actiu, que va ser Ben Stiller, que abraçant els jugadors i saltant amb els aficionats. Per cert, també un altre punt de bàsquet. Els de Xavi Pascual han guanyat el segon partit i els hi queda només una victòria per colar-se a la final de la de l'ACB. 3:45, gràcies, Montse.
2: A tu.
1: Posem-li música. Doncs tu mateixa, la reina de la dance floor.
2: Un infal·lible. Aquest sí que és el rei de la dance floor, o un d'ells, si més no. Calvin Harris, que arriba avui acompanyat per una veu d'aquelles profundes i repetibles com és la de Rock and Bone Men. Tots dos van fer aquesta Giant.

0: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
1: Amb Xavi Freixas.
0: Hola, Picó!
2: Estan caient ruixats molt forts.
0: Gonzalo Bernardo, és una vegada més, eh?
2: Sí, però estem a Catalunya
0: bon dia. I
2: estem en la tardor.
0: Bon dia.
2: Bon dia per algú.
3: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és lo millor.
4: Puc dir una cosa?
0: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Calló, el director del Diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
5: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
0: Doncs moltes gràcies.
1: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
1: A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i dos d'ells cap de setmana. Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
6: Amb 4 minuts arribem a 3 quarts de 7 del matí. Les portades de la premsa escrita que ens trobarem en aquest divendres 12 de juny, Montse.
7: Tenim la del País, que diu les joies de Zapatero valen 1,3 milions d'euros. El Mundo destaca el Banc Central Europeu alerta de l'asfíxia de les famílies per l'energia i els aliments. La Vanguardia avui titula el Papa reprèn amb duresa Europa pel tracte als migrants. El diari Ara diu Lleó 14 a les Canàries. La dignitat humana no té passaport. La Razón diu 75è aniversari del Premi Planeta. Una societat que llegeix és una societat millor. I el diari ABC avui diu Leire Díez es va reunir diverses vegades amb Ábalos per evitar que fes mal a Sánchez.
6: Pel que fa a la premsa esportiva...
7: Mundo Deportivo, una sola paraula, referència a Mèxic i la seva victòria, que diu ándale.
6: No ho has de dir així.
7: Ándale.
8: Ándale!
7: Ah, oh, home, insuperable, no ho puc superar, això ho has fet molt
6: bé. Pots superar. Però, escolta'm, tu que ets la creadora de dades que et deixaran atònit...
7: Va, sí.
6: Què?
7: Ándale!
6: M'encanta. I el diari Esport?
7: Visca el Mundial. No ho dic jo, ho diu el diari Esport, eh?
6: Ja. Ho sabem. Va, d'aquí a 4 minuts, 3 quarts de 7 del matí, anem amb l'Ares. Ja tenim l'estiu a tocar, les escoles a punt de tancar, les maletes preparades. La setmana que ve els teus fills també fan activitats estranyes tota la setmana?
7: Estranyes, què vol dir? Jo ja m'he perdut.
6: És que dilluns a la bolera, dimarts no sé què, no?
7: En sèrio?
6: No, sí.
7: A la bolera, van els teus?
6: No sé, el meu fill m'ha dit, papi, tinc una setmana fantàstica.
7: A veure si s'ho ha muntat pel seu compte.
6: Igual aprendrà a fer strike, però llegir i escriure...
9: No ens enganyis, avui a partir de les 8 us fotré una festa, pares i fills.
6: Va.
7: Aquesta alternativa.
9: Una escola que porten els crios a la bolera, per favor, això només...
7: Això no és sèrio.
9: Això no és sèrio.
6: I després també em va dir que havia anat... És que ja no sé si és... Li vaig preguntar, dic, és ironia? O t'estàs quedant...
9: T'estàs vacil·lant.
6: O t'estàs quedant amb...

0: Però és que ja no sé. Si ha arribat un punt que ja... És que cada 5 minuts està quedant amb mi. O sigui, el tio és més alt que jo, ja, saps? I quan arriba em diu, què passa, petit, cada dia.
1: Saps? Oi, oi, oi, oi, oi.
0: Sí, se m'està, de veritat...
1: Se t'està pujant,
0: pujant a les barbes. A les barbes,
1: sí, així. Sí, sí, sí.
0: No hi ha manera.
1: No, però sí que fan coses estranyes, és veritat, ara hi penso. Els meus van anar... El petit va anar a veure els gegants l'altre dia, cap aquí, cap allà, al parc, a fer uns jocs.
0: Perdona, ja que m'ha obert aquest meló, i el més greu no és el que ha crescut i com en parla. El més greu és com jala el tio.
2: Com menja, sempre ho dius,
0: eh? És una punyetera ruïna. Però és que és una ruïna, de veritat. És que vas a comprar, tens una nevera plena, i el temps que et donen a tirar la brossa, tornes a obrir la nevera.
1: S'ha buidat.
0: Però si m'acabo de gastar 150 paus.
1: Com van els iogurts a casa meva, van?
0: Oh, els iogurts.
1: El tema iogurt és...
0: No, que ells els compra de proteïna i se li posa. Se li posa amb crema de cacauet, xocolata de 80% desfeta, mel... O sigui, que cada iogurt val 300 euros.
1: Un ull de la cara.
0: No, de veritat, és que és un escàndol. Vinga, va, des que dèiem que acaba l'escola, la pregunta que ens fem és on anirem aquest any? Som de grans aventures o acabem tornant sempre als mateixos llocs?
3: Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti.
2: Doncs mira, Bado, en els últims dies s'han publicat unes dades de reserves recollides per agències de viatges i publicades per Via Empresa i ens permeten fer una fotografia, diríem, bastant precisa de com seran les vacances dels catalans aquest estiu. Ja us avanço una cosa, nois. Ens agrada molt dir que som espontanis, però a l'hora de reservar vacances som molt provisibles, més que una paella els diumenges, també et dic.
0: No,
2: però...
0: Aquest any me la jugo, aquest any... Aquest any menja tot, aquest any... Menorca.
1: Com tothom.
2: Ja has avançat el rànquing, però anem per parts. És que és així. Anem pel rànquing, en el número 5. Què trobem en el número 5 d'aquests destins més dels viatges dels catalans aquest estiu? Doncs trobem els països del Mediterrani. Grècia, Croàcia, Malta, Turquia... Aquesta és la categoria del català que necessita sentir que ha fet un viatge internacional, no?
0: Sí.
2: A lo loco. Bé, em vaig a Grècia, no? El que torna dient frases com... Oh, escolta, és que allà viuen d'una altra manera.
0: Sí.
2: Allà, o que et mostra 250 fotos de les casetes blanques, de les portes blanques, dels carrers empedrats...
0: Perdona.
2: De les postes de sol...
0: Després ja el que... Un moment, deixa veure aquí, obrir un parèntesi. El que arriba de Londres... Yes, com es diu en català?
2: Ja, quina ràbia.
1: No, en sèrio?
0: Han estat una setmana i han perdut...
1: Han perdut el català, ja.
0: Han perdut el català i només tenen interioritzat l'idioma d'allà, eh?
2: És que passa molt, a més. Sí. És veritat que Londres no és un destí que triï el català per anar a l'estiu, però tindrem Londres a l'hivern, segur.
0: Perdona.
2: És que el rànquing número 5, en el número 5, pues, aquest rotllo, no?, de Grècia, les casetes blanques, els carrers empedrats, les postes de sol, que, sincerament, bastant s'assemblen a les de Cadaqués, que això es diu el...
1: Això és un altre meló, eh? És que, clar, ens recorda tant a casa nostra,
2: clar,
1: que jo crec que potser anem cap allà, però en realitat, si fa no fa, és platja, cases blanques, clima mediterrani, bon menjar...
0: Que dius, carrega el cotxe, ves a Cadaqués, que està aquí al costat. Siguem més sostenibles...
1: Sí, no?
2: Just anava a dir això, que aquest tipus de gent, no sé què fa. Us he dit que el 23 de juliol agafa un vol a Grècia?
0: No ho has dit.
1: Jo moro de ganes, també, eh?
2: Sóc d'aquest tipus de gent que deixa la tonteria, home. Ves aquí, bueno, ens ha donat el viatge familiar, mon pare volia anar a Grècia, lo que mani el teixi.
1: Que bé.
2: Pues anem a Grècia.
0: Home, està molt bé. Has estat o no?
2: Sí, hem estat dues vegades. Sí, dues vegades. És un destí com a nivell familiar que ens agrada.
0: Vas anar
2: a
0: Atenes, veure quatre pedres i després els
2: Illes,
0: no?
2: Ara ja anem directes a Santorini. És cert que Grècia té alguna cosa, eh? Veure tot allò davant del mar, aquelles cases, fa que durant 3 dies et sentis protagonista d'un anunci de cervesa. Però anem al número 4. En el número 4, què imagineu?
0: El número 4, no, doncs no ho sé, però no imaginava el que sortirà, eh?
2: Pues, m'ha passat el mateix. Quan ho vaig veure,
0: no
2: m'ha passat.
0: No ho hagués dit mai.
2: En el número 4 hi trobem Portugal.
4: Vull bailar un meu bater.
2: És cert que aquí estem davant d'un dels grans èxits dels últims anys. És veritat que Portugal és com aquell amic que mai feia soroll i de cop s'ha convertit en el favorit de tothom. Dius, en quin moment? Fa 15 anys, bueno, menys, ningú parlava de Porto. Ningú, jo no sentia ningú. I ara és com s'ha tornat, com tothom hi ha anat. Tothom. Lisboa està tan de moda que si no hi has estat, gairebé et fan un sentit com...
0: Jo vaig estar-hi, però vaig estar-hi, que ja deu ser una altra Lisboa. Fa molts anys que vaig estar-hi.
2: Sí, jo la setmana que ve vaig a Lisboa i tothom és... ha anat fa dos dies. I dic, oh, jo fa molts anys que no vaig a Lisboa. La gent, de repent, li agrada molt. L'Algarve és el lloc on vas buscant tranquil·litat i acabes fent cua amb altres 15.000 persones que també busquen tranquil·litat, que això és una cosa que passa molt amb els destins de tranquil·litat, que dius, ja no hi ha tranquil·litat.
1: No hi ha tranquil·litat.
2: Ja s'ha acabat la tranquil·litat a l'Algarve.
1: Posem-nos d'acord. Posem-nos d'acord. Igual que fan les sortides esgraonades, no? L'operació sortida, la tornada, doncs posem-nos d'acord. A veure, Algarve, toca aquesta part de la població. Ja fins l'any que ve, fem distribució, organització.
2: Sí que és cert que es menja molt bé, és relativament econòmic i tens la sensació de que...
0: un bon bacallà.
2: Sí, la veritat que sí.
0: Amb un raig d'oli.
1: Es menja molt bé, bon marisc.
0: Amb aquelles olives negres.
2: Sí. No falla mai,
0: eh? Amb un fado sonant de fons. Sí, una meravella. Sí. Què
2: més? Anem per la medalla de bronze. En el tercer lloc tenim a Itàlia.
5: Volare.
2: És aquell destí que mai falla.
1: Mai falla, Itàlia.
2: És impossible tornar-te decebut d'Itàlia. No. És que hi ha una cosa... Si una cosa surt malament, sempre et queda un plat de pasta. Això és així.
0: Exacte.
2: Diria, ai, què ha passat? Pasta. Roma és preciosa, Florència és preciosa, Venècia és preciosa, Sicília és preciosa, fins i tot una benzinera italiana és preciosa.
0: Què?
2: És tot que és igual,
1: Itàlia,
2: tant se val.
1: Tot la Toscana...
2: És meravellós, és meravellós. Sí. És un destí que agrada. Per això està en el número 3. Anem amb el número 2, que hi trobem la costa mediterrània espanyola. És a dir, la Costa Brava, la Costa Daurada, la Comunitat Valenciana o Múrcia.
4: No sé si me recuerdas.
0: Sí, hi ha catalans que van a Múrcia?
2: És fort.
0: No, no, pregunto, sense ànim de polemitzar.
2: A mi m'ha sorprès, igual que a Portugal. Sí. Aquesta diríem que és la categoria dels que diuen jo no necessito anar gaire lluny. Múrcia me surt una mica lluny.
0: Sí, no està aquí al costat.
2: No està aquí al costat, però bueno, teníem algunes de les millors platges d'Europa a tocar de casa. Sí. A més, hi ha una cosa molt catalana que ens encanta marxar de vacances, però també ens agrada tornar a casa si ens hem deixat el carregador. Allò
0: exacte.
2: Amb un cop de cotxe, què necessita el nen? Què t'has deixat?
0: Que t'estàs la maleta, el carregador... Ja vaig jo. Ara vinc.
2: En 40 minuts estic. I així ho fem. Hi ha molta gent...
0: Home, també et dic una cosa. Si tens descarregues, tens 4 fills... Ja vaig jo. No pateixis que ja vaig jo. Agafes el cotxe i...
1: I ja tornaràs.
2: Vaja, anem amb el número 1. Amb diferència, en el número 1, però amb molta diferència d'aquest rànquing dels destins escollits pels catalans aquest estiu, hi trobem les Illes Balears.
4: Tu a Menorca i jo a l'escala, però ens banyem al mateix mar. Deixo que l'aigua salada...
0: Molt de les Illes Balears, sí,
2: Pensava que anaves a dir molt de la Su, que sona la Su amb aquesta...
0: Molt de la Su té el mateix nivell que les Illes Balears.
2: Exacte, que temazo sona i estem parlant de Mallorca, Menorca i Eivissa, que són les grans guanyadores d'aquest estiu 2026, que penso, i de l'any passat, i de l'any que ve.
0: I de l'any que ve
2: dels que vindran. Les Balears són una mica com el gran amor d'estiu dels catalans. Cada any diem que aquest cop provarem una altra cosa.
1: I no.
2: És impossible. Cada any apareix algú parlant del Vietnam, del Japó, de Costa Rica, i tu dius, què se m'ha perdut allà tan lluny?
0: Sí.
2: A mi deixa'm aquí a Menorca.
0: Va haver una època que vaig estar viatjant durant molts anys seguits, grans viatges, i em vaig acabar agobiant. O sigui, tenia ganes de fer un viatge que sortís en cotxe de casa i que arribés en cotxe a casa,
2: sí,
0: saps?
2: Sí.
0: Perquè allò, vols, viatges transatlàntics...
1: De vegades vols desconnectar i tens més estrès que no pas una altra cosa.
0: Sí,
1: i passa una altra cosa amb aquests viatges, també, que sempre tens la sensació que et deixes de veure alguna cosa, perquè és impossible veure-ho tot.
2: I a més, la sensació d'arribar... tu vas a les Illes Balears, el primer dia ja estàs relaxat. No hi ha canvi d'horari, no tens gent blanc.
0: Si
2: vaig a descansar, jo vull arribar i descansar.
1: Exacte.
2: Tu te'n vas amb un viatge d'aquests, aquesta gent, quines ganes de viatjar, alrededor de l'altre dia, que se'n va, no sé, dic, ui, ja m'atabalo, tanta maleta, tant viatge, tantes hores...
0: També et dic una cosa, el darrer viatge que vaig fer llarg... vam estar així de vendre el cotxe i fer una estada allò de mesos i mesos.
2: Què dius?
0: No, de veritat, sí.
1: Aquest és un dels perills. Perills no. Però
0: vam quedar atrapats en el lloc, saps? I vam dir, uah, que guapo. Però no, al final vam posar seny i vam dir...
1: I es pot saber on era?
0: A Tailàndia.
1: Sí. Una mica complicat fer el bon dia i bona sort des d'allà, eh?
2: Mare de Déu.
0: Complicat no, que ho faríem a la tarda.
1: Com a la tarda?
0: Home, faríem a la tarda?
1: Ja, però home, però...
0: Online?
1: Nosaltres estaríem aquí.
2: No, què vols, que anéssim tots?
0: Online, el faríem a la tarda.
2: Vale.
0: No és mala, eh?
1: No és mala.
0: No és mala.
2: Donem-li una volteta, eh?
0: No és mala.
1: Donem-li una volta.
0: Good day and good luck des de Bali. No.
1: L'Ares i jo aquí a l'estudi amb videotrucada al Badó, amb les xancletes, la camisa i... Moreno.
0: Perdona, hi havia un hotel a Vietnam que a la tarda, a la piscina, posaven el despertador, que el fricandó madiners.
1: No, ja,
0: a la tarda, no, us ja, ho dic de veritat. Vaja. Us ho dic de veritat, perquè el que el resentava era un col·lega meu.
1: A veus?
0: I posaven el fricandó madiners a tot drap a la piscina.
1: Com a casa, com a casa.
0: Cada tarda. I un altre també, que ho resentaven uns catalans que havien treballat a la cuina amb la Carme Ruscalleda, que resentaven un beach club a Bali, i que també posaven el programa a la tarda.
1: Que bé.
0: En fi, a veure quins posa ara nosaltres. Ja ho aconseguirem,
2: eh? A veure, i tant.
0: Segur que sí. En 7 minuts arribem en punt a les 7 del matí. Gràcies, Ares.
2: A tu, Badó.
5: Bon dia i bona sort a Ràdio 4 amb Badó Lladó.
0: Montse, va.
2: Montse, que és divendres,
1: Vinga, va.
0: Vinga, va.
1: Dades que et deixaran a Toni.
0: Va, anem a la primera. El cervell humà genera entre 50.000 i 70.000 pensaments al dia.
1: Mare meva.
0: I atenció, perquè aproximadament el 80% són repetitius. Això explica que sovint tenim les mateixes idees o preocupacions una vegada i una altra. Els gossos tenen entre 15.000 i 20.000 pèls per centímetre, més o menys com el bolso que em porta avui la Ima Sus.
2: Ja comencem faltant! Ja comencem faltant!
0: Els gossos tenen entre 15.000 i 20.000 pèls per centímetre quadrat en algunes races i poden reconèixer fins a 250 paraules i gestos als humans, cosa que els fa més capaços d'entendre ordres del que molta gent es pensa. I sabíeu que el color blau és el color preferit aproximadament del 40% de la població mundial i s'associa amb sensacions de calma i confiança. Per això és molt utilitzat en marques i xarxes socials. Dit això, deixeu-me que saludi Oriol Clavell. Bon dia, bona sort.
6: Bon dia, bona sort.
0: Com estàs?
6: Oi, doncs estic molt content perquè, clar, m'acabo de retrobar amb la Ima Sus, que feia mesos que no la veia.
2: Ai, quina il·lusió!
6: I quina il·lusió, perquè
2: ens hem abraçat i tot.
6: És increïble, aquesta noia. Oh, això sí que és energia concentrada en potència. Sí,
2: estem no conec a la tia
6: que, o sigui, només veure-la em provoca sempre, però des de fot anys, i el primer dia que la vaig trucar li vaig dir que jo no sé què tens, però la seva manera d'entendre la vida, perquè és així ella, eh? No és una actriu que fa papers. I m'encantes, és una tia que m'encanta.
2: Oriol, en realitat això ho va pensar.
7: Per favor, Oriol, et puc comprar i et quedes a casa meva, allà posat a la làmpara, que puges l'autoestima.
2: En realitat era un regal que te tenia el Badó preparat, perquè com que les últimes vegades amb l'Alba Morales us heu matat aquí amb el tema del futbol, el Badó va dir, fot-li a la Imma, que es relaxarà. Un regal per tu.
0: Perdona, dimarts tornem amb l'Alba, eh? Això no m'ho perdo, és que no m'ho perdo ni far de galetes. Vinga, d'aquí 5 minuts arribem a punt a les 7 del matí. Deixem que saludi la Ima Sus. Bon dia, bona sort, Ima.
7: Bon dia, bon dia. Avui tinc molta son, eh? T'he de dir. Això de venir el divendres ha sigut com...
0: Bueno, ha sigut idea teva, eh?
7: Sí, clar. Jo feliç.
0: No es fan sopars entre setmana,
7: jo,
0: Ima.
7: Doncs porto una setmana que tinc un cada dia.
0: Sí.
7: Cada dia.
1: Aquesta setmana que acaba avui?
7: Sí, sí.
1: O sigui, n'has dormit poquíssim aquesta
7: I jo
1: setmana.
7: Que no bec, doncs he begut una mica. Perquè, clar, dius, cada dia, i al final dius, va, fem un vinet, fem una altra. Hosti, que esgotada.
0: Mira en Jaume com et mira.
7: Et dic una cosa, és que jo vaig deixar de veure i he deixat
1: però
7: de veure
1: fa un
7: tot.
1: Any.
7: No, ara bec molt poquet. És que és veure dos copes, no t'estic parlant jo de veure, i ja estic cansada, ja tinc son, és increïble.
6: I no vas piripi, no vas piripi, amb dos... Amb...
0: El cos és, va, el no? cos és
7: sant. Jo, si el problema que tinc jo és que no vaig piripi, però jo vaig piripi de la natural.
0: Va, anem a... Sí, sí, tu vas caure dins de
7: total.
0: D'un barril de sí, forroses. Sí. Va, anem al trànsit, va. A veure com tenim la xarxa viària catalana a aquesta hora del matí des del RAC. La informació del Ferran Aràndiga. Bon dia i bona sort.
8: Bon dia. Doncs comencem la jornada d'avui divendres. Destaquen que des d'ahir al vespre arrosseguem un accident a la C12 a l'altura de Flix, que en direcció Lleida doncs deixa un pas alternatiu i un quilòmetre de lentitud en sentit nord. Per altra banda, també ja tenim ben formades algunes retencions habituals, sobretot als voltants de la capital catalana. Parlem d'aquestes cues a l'últim tram de la C58 i C33, al punt de la Nus de la Trinitat. Tot plegat destacat ens deixa congestió, com és habitual també a les dues rondes de Barcelona. A la ronda de dalt hi ha cues en sentit sud fins a la Vall d'Hebron i a la ronda litoral retencions de 4,5 km de manera intermitent entre el Fòrum i la Barceloneta. Pel que fa al Vallès, un quilòmetre i mig de lentitud entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció Tarragona, i en direcció Barcelona també hi ha cues a hores ara de manera també puntual a la C58 entre Sant Quirze del Vallès, Barberà, Cerdanyola i Ripollet cap al Nus de la Trinitat. Pel que fa al Llobregat, a hores d'ara, força fluidesa, però sí que destacaríem algun punt també amb certa congestió a la B23 del punt de Sant Feliu de Llobregat i a la A2 entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies, Ferran, i molt bon dia.
5: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badollador.
0: Avui és el Dia Internacional del Doblatge, que ret homenatge als dobladors i dobladores de pel·lícules de tot tipus, amb les seves veus que acaben sent familiars pels espectadors, aquelles veus que les escoltes i ja que et transporten directament a, jo què sé, al Morgan Freeman, a Bruce Willis, a... Estic dient gent de molt enrere, igual.
7: No, és veritat, el Camilo García és una persona que jo que la trobo, el veig i li dic, Clint Eastwood.
0: M'agafa
7: com una cosa que dius, diga mola. És brutal.
0: I com t'ho diu?
7: Molt normal, pobre. Deu estar fart, quan la meu s'amaga.
6: Llavors tanques els ulls i dius hola, i penses ja...
0: Avui destaquem alguns dels actors i actrius de doblatge, els més destacats a casa nostra, per conèixer millor aquesta feina que fan i que ens ajuden a sovint... No sempre, entendre les pel·lícules.
1: Hi ha tantíssims a casa nostra, yeah. Hi ha tant nivell, molt bons, que doblen en català, que doblen en castellà. N'he seleccionat només 5, perquè trobareu a faltar noms, ja us ho dic d'entrada. Yeah. Comencem amb Jordi Brau.
9: Forrest Gump.
1: Jordi Brau, podem sentir la... És una de les veus inconfusibles de la indústria i és un pilar del doblatge a Barcelona. És l'actor de doblatge habitual de diverses estrelles. Més grans de Hollywood, tant en català com en castellà. Per exemple, Tom Hanks, per exemple, Robin Williams. És la veu de Tom Cruise en totes les pel·lícules de la saga Missió Impossible. Però també Nicolas Cage, entre d'altres. Clar, és que sembla mentida quan és una persona que faci tots aquests personatges.
0: En tenim de molt grans, aquí.
1: Tenim de molt grans, Diu Jordi Brau que una de les seves pel·lícules que més el va impactar va ser Forrest Gump.
9: Bueno, porque fue complicado técnicamente, porque me lo pasé muy bien y porque el personaje me hizo gracia. Esas Para cosas que te quedan como algo como entrañable.
7: Realment són bons actors de doblatge, perquè ara aquest tio dius, Forrest Gump, ni què Forrest Gump, tu? Forrest Gump eres tu, que no s'entén de nada lo que dices.
1: Totalment, no. Em passa igual. Dic,
7: dius, com pot ser que aquest tio sigui... És increïble. Són actors.
1: Exacte, ells diuen que no són dobladors, que són actors de doblatge. Sí, com dèiem, ell dobla habitualment català a castellà, totalment. I si li pregunten per actors que li ha costat més doblar, diguem-ne, posar-se en la pell, ell en destaca un d'especialment difícil.
10: Roberto Benigni es muy difícil de doblar, Tommy.
11: Me imagino, ¿no? Porque también es muy excéntrico.
10: Sí, porque luego tienes el problema de doblar italiano. Eso que dicen a veces, bueno, es que en italiano... Pero el castellano es un tipo de lengua que no te permite cantar. Uh-huh. Te lo permitiría más el catalán. El italiano es como esto, buongiorno, principessa. Pero si no haces buenos días, princesa, claro, puedes decir buenos días, princesa, o buenos días, princesa, porque no te va de sincronía.
1: Clar, és el que passa, que fins que no, ell no canvia la veu cada cop i volta, dius, ara sí que l'identifico.
0: No van interpretant el paper mentre van caminar pel carrer.
1: Clar, perquè estarien, s'ho reien bojos,
7: com
1: serien...
7: Hi ha gent que canta, que parlen fatal com la Rosa d'Espanya, que no se n'entiende nada, i després et canta un anglès de perfecte.
0: I canta superbé,
7: I dius, com puede ser?
0: No. No, també, també hi ha aquells que els saludes, que seria una mica el Bustamante, que dius hola, què tal, i se't fot a cantar. Ja, no. Només t'estava saludant.
7: Suelta el brazo.
0: Sí. Ja està, deixa'm. Ja està.
1: Seguim amb Núria Tirol.
7: Ai, la princesa Leia.
1: Sí, senyora. Ella va començar en el doblatge des de ben petita i avui dia és la veu habitual de moltes de les actrius més importants de la seva generació. Treballa extensament en dos idiomes. Ella mateixa explica a quines actrius dobla habitualment.
12: Yo tengo la gran suerte de doblar a tres grandes actrices, que son Natalie Portman.
13: Beth es una estupenda bailarina.
12: Kira Knightley.
13: Si no es más que una ligera inclinación, un mal soneto lo mataría en el acto.
12: Y Anne Hathaway.
13: ¿Qué importa un nombre? La llamada Rosa con otro nombre olería igual de dulce.
12: Cada una me aporta cosas distintas.
1: Natalie Portman, Anne Hathaway i Keira Knightley, eh? Déu-n'hi-do, també.
0: I quina veu, eh?
1: I quina veu que té. I, a més, ella, clar, els actors i actrius repeteixen moltes vegades, moltes frases i que se saben ells mateixos els diàlegs. Ella explica quina frase li ha costat més i la que més vegades ha hagut de repetir.
14: Hablaré con l'heroi mañana, le diré que ya estoy preparada.
15: Natalie Portman para mí es la más, es mi preferida. Lo tiene todo.
14: ¿Lo has oído? Voy a ser la nueva reina cisne.
15: La frase que más he repetido en mi vida fue haciendo a Reina Amidala en Star Wars.
14: No toleraré una actuación que nos conduzca a la guerra.
15: No toleraré una acción que nos conduzca a la guerra.
0: Bona, bona.
1: Seguim amb Jordi Buixaderas.
0: Aquí tenim unes quantes, eh?
1: Sí, a més és molt recordat pels seus papers a sèries com Poble Nou o Vent del Pla, actor de teatre, de televisió, un autèntic referent també en el món del doblatge. Gràcies a aquesta veu rotunda, imponent, és l'encarregat de posar veu doncs, a Russell Crowe, a Daniel Craig o a Gerald Butler. Per exemple, escoltem algunes de les mostres de veu.
16: Me llamo Máximo Décimo Meridio. Me llamo Bond. James Bond.
17: ¡Esto es Esparta!
16: Ejercito esto. Además de esto, son más que orcos los que guardan sus negras puertas.
0: Que bo! Les
1: veus, sobredoblat. James Bond, atenció, perquè, clar, tenia un paperàs complicat, eh? Venia... Justament va coincidir en què va aparèixer Daniel Craig com el nou James Bond i ell, doncs, va també, doncs, doblar Daniel Craig en aquesta nova etapa davant de Bond i ell va explicar, doncs, què li va suposar sobre això, a ell, doblar ni més ni menys que l'agent 007.
18: En estos casos siempre es decir, bueno, ahora, ahora qué hago yo para estar a la altura, ya no superar, pero estar un poco a la altura y no desmerecer a todos los que han venido antes que tú, ¿no?
19: Claro,
18: y...
19: con Constantino, ¿no? Por ejemplo, con Roger Moore.
18: Constantino, bueno, Corsellas...
19: Sí. Salvador Vidal, con Timothy Dalton...
18: Y al final, ¿quién era? Abel Ford, creo, ¿no?
19: Con Pierce Brosnan.
18: Con Pierce Brosnan. Pues bueno, pues vamos a hacer lo que podamos. Y bueno, pues... Pues él también se sacó un personaje que estuvo muy bien y no era fácil hacerlo, ¿eh? Basándose un poco en la sobriedad y en, y en no hacer mucho más que lo absolutamente necesario, ¿no? Y yo creo que ha sido un James Bond remarcable.
1: Parlava del paper de Daniel Craig, eh? I per últim acabem amb Mercedes Montalà. És una de les clàssiques, eh, del doblatge dels anys 90.
0: M'encanta.
1: I d'ençà, si ho hem comentat
0: dir,
1: abans.
0: Si algun dia hagués d'escollir una persona per fer jingles d'un programa de ràdio, sense cap mena de dubte que seria ella. O sigui, té una veu... És al·lucinant.
1: Ha doblat una de les grans actrius dels anys 90 i dels anys 2000, Julia Roberts, a quasi totes les pel·lícules. I quina és la que més recorda?
20: Pretty Woman es un cuento que, imagínate, doblándola. Y además la hicimos bastante correlativamente. Fue muy, muy de principio a fin, que a veces en doblaje eso no ocurre.
21: Kit siempre me está diciendo, no te pongas romántica cuando trabajas. Por eso no, eso es muy personal.
20: Fue maravilloso. Yo recuerdo el final de la peli con un subidón tremendo.
1: També dobla Michelle Pfeiffer i també Sharon Stone. És una grandíssima veu. I per últim acabem recordant, amb la seva pròpia veu, una de les escenes preferides de l'actriu a Instinto Básico.
20: Lo que a mí me parece más gratificante que es ese desafío a la autoridad cuando le dicen aquí no se puede fumar.
21: ¿Y qué va a hacer? ¿Encerrarme por fumar?
20: Y después hay otra actriz que también me gusta muchísimo, que es Catherine Zeta-Jones.
21: Sería una bomba que actuáramos juntas.
0: Gran!
1: Grandíssima veu.
0: Gràcies, Montse.
6: I no es pot comparar, perquè els dobladors sud-americans, per exemple, són horrorosos.
7: No, hi ha un talent aquí increïble a Catalunya.
6: I molts directors nord-americans han dit que el doblatge català és... que superen molts cops les actrius i els actors americans. Vull dir que poca broma.
0: Gràcies, Uri, gràcies, Montse.
5: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: Va, anem a la pregunta del dia. Sabeu quina és la pregunta del dia? Que podríem estalviar, però ja que vam institucionalitzar abans de l'informatiu la pregunta, doncs la fem. Però avui us asseguro que ens la podríem saltar, eh? Però la farem, perquè la tenim. Quina potència supera aproximadament el cotxe elèctric més ràpid del món? uns 1.200 cavalls, 1.900 cavalls o 2.500 cavalls. I dic coses que tu sé, ja no cal fer la pregunta, que tu saps, m'entens?
7: No, no, què sé, diu? Tinc ni idea.
1: Hem posat tots una cara.
0: Ja us he dit que no caldria, però que faig. Uns 1.200 cavalls, uns 1.900 cavalls, uns 2.500 cavalls.
1: Cap de les anteriors.
0: Va, a veure.
6: 1.200.
0: Mira!
7: Mira, el dia que no em fas cas, acertes!
0: Mira! Mira. De seguida la resposta, va.
5: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
0: El 12 de juny del 2026, el dia que ens vam sabent que Donald Trump assegura que els Estats Units i l'Iran han arribat a un gran acord de pau.
1: La signatura de l'acord, segons Trump, podria produir-se aquest mateix cap de setmana en algun punt d'Europa, possiblement amb la seva presència. L'anunci arriba després de diversos dies de tensió i d'intercanvi d'atacs entre Washington i Teheran, un pacte que ja estaria tancat i només faltaria formalitzar. Mentrestant, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha instat les dues parts a culminar per fi les negociacions i garantir un acord durador.
0: Ho hem dit abans, des d'Iran diuen que no en saben res d'aquest acord de pau, vull dir que és, novament, un discurs unilateral. Esperem que arribi bon port durant el cap de setmana. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès precisament pel conflicte del Pròxim Orient fins al 2,25% per les conseqüències d'aquesta guerra.
1: Es tracta del primer increment dels tipus des del setembre del 2023, una mesura que arriba per evitar que la inflació es despari per l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà, segons ha explicat la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde. Els tipus ara es situen en el 2,25%. Des de l'inici del conflicte a Iran, la inflació s'ha duplicat i s'ha enfilat al 3,2% a la zona euro.
0: Interior proposa duplicar les penes per armes i marihuana.
1: La cúpula dels Mossos d'Esquadra i el Departament d'Interior es van reunir d'urgència ahir arran del crim amb arma de foc al carrer Balmas de Barcelona. D'aquesta trobada va sorgir la voluntat d'imposar una reforma per endurir el Codi Penal. La proposta elevaria la pena pertinença il·lícita d'armes de foc dels 2 anys actuals als 5 anys.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït al Papa Lleó XIV la seva sensibilitat amb Catalunya.
1: I mentrestant continua la polèmica per l'expulsió de 600 cantaires durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Junts reclama explicacions a Interior i la CUP denuncia persecució de l'independentisme.
0: Dues més per acabar. Primer, l'últim baròmetre del CIS retalla l'avantatge del PSOE sobre el PP.
1: Segons aquestes dades, la distància seria només de 4 punts després de l'esclat dels casos de corrupció de Zapatero i Leire Díez. Tot i la davallada de gairebé 5 punts, Pedro Sánchez continuaria guanyant les eleccions segons les enquestes de juny, amb uns resultats que tornen a situar l'habitatge i la immigració entre les principals preocupacions dels ciutadans.
0: I acabem. 45.000 estudiants catalans han posat punt i final a les proves PAU aquest dijous amb l'examen de català i matèries optatives.
1: Una jornada que es va desenvolupar amb normalitat i amb un alumnat més tranquil que va considerar assequibles els exàmens. Finalitzen les proves d'aquest 26 d'aquesta manera amb els nous sistemes anticòpia com a principal novetat. Els resultats de la selectivitat es publicaran el proper 23 de juny.
0: Anem pel temps. Juan Carlos Piña, bon dia i bona sort.
3: Bon dia. Aquest divendres a Catalunya, temps estable en un dia en què les temperatures diurnes pugen, excepte el litoral de Tarragona, on es mantenen sense canvis o inclús poden baixar lleugerament. Màximes de 34 graus a Lleida, 31 a Girona, 28 a Barcelona i 27 a Tarragona. Per altra banda, l'Empordà bufa vent moderat de les components nord i nord-oest, tendint a minorar al final de la jornada. A la resta de la comunitat, vent fluix variable tendint durant les hores centrals a la component sud. És una informació d'EMET.
0: Gràcies i molt bon dia.
5: Bon dia i bona sort amb Badollador.

0: tornem a la pregunta del dia. Quina potència supera aproximadament el cotxe elèctric més ràpid del món? Uns 1.200 cavalls, uns 1.900 cavalls o uns 2.500 cavalls? Havies dit cap de les anteriors?
1: Però ara dic 1.200.
0: En sèrio?
1: Sí.
0: Va, ens
2: copia, ens copia.
1: Em deixes canviar?
0: Clar.
1: No vull canviar.
0: No.
1: 1.200.
0: Molt bé, doncs 1.200.
3: 1.200, també.
0: 1.200?
2: 1.200.
0: 1.200?
2: Jo havia dit 1.900.
0: Doncs és...
2: No, no ho sé, no ho sé.
0: No. És un Rimac Nevera i és de 1.900 cavalls.
1: Epa! Oh, yeah.
4: Bon dia i bona sort amb Badollador. A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Badollador.
0: Vinga, comencem. Nova hora del bon dia i bona sort. D'aquí a 3 minuts arribem a un quart de 8 del matí. Avui anem tard, eh? Avui anem tard, però malgrat això, avui hem de ser feliços per... Per què hem de ser feliços avui?
2: Doncs mira, avui hem de ser feliços... Me va molt bé per la pregunta del dia que fas cada dia. Hem de ser feliços per no saber-ho tot. I'm learning to fly. Perquè, escolta, és que vivim en una època molt estranya, eh? Una època en què sembla que haguem de tenir opinió sobre absolutament tot. Sobre política, sobre futbol, sobre salut, economia, el que ha passat a l'altra punta del món, una polèmica que acaba de sortir a xarxes. Escolta, ja estaria, no?
0: Ja està.
2: I a més, no només és això, sembla que haguem de saber-ho tot, entendre-ho tot, posicionar-nos sobre tot. I, sincerament, quin cansament, perquè la veritat és que no sabem tantes coses i no passa res. No passa res per dir, escolta, no ho sé, no passa res per no tenir una opinió formada sobre tots els temes, no passa res per escoltar abans de parlar. De fet, crec que això és bastant sa, perquè hi ha una cosa molt alliberadora en acceptar que no ho sabem tot, i és que encara tenim moltes coses per aprendre, que encara ens podem sorprendre, que encara podem canviar d'opinió, i potser el problema és que em confós tenir una resposta amb tenir raó, que moltes vegades el més intel·ligent és fer una pregunta. M'agrada molt la gent curiosa, no sé vosaltres, però la gent que no té por de reconèixer que desconeix alguna cosa, mole, la gent que escolta, la gent que aprèn, perquè són precisament aquestes persones les que acostumen a acabar entenent molt millor el món. Així que avui hem de ser feliços per no saber-ho tot, perquè encara ens queden llibres per llegir, persones per conèixer, idees per descobrir, coses que ens faran canviar la manera de veure la vida. I, sincerament, em sembla molt més emocionant això que pensar que ja ho tenim tot après.
0: Mira, compro 100% el que dius. Tampoc tenim cap necessitat de saber-ho tot, eh?
2: Exacte. Bueno, clar, jo això li dic al complex del xat GPT. Que si no sap alguna cosa s'ho inventa.
0: No.
2: Llavors hi ha gent que és incapaç de dir no ho tinc clar.
0: No, però és veritat, o sigui, no tenim l'obligació de saber-ho tot. I a vegades, si no sabem, està bé també escoltar i que ens expliquin per aprendre allò que no sabem.
3: Si no, i a vegades és millor a vegades no saber-ho. Perquè si estàs en un dinar, per exemple, i tothom comença a agafar el Google per anar mirant la història de cada cosa que es parla, al final no avancem amb la conversa, amb les relacions socials...
0: Però, sí, escolta'm una cosa...
3: Però... És igual, millor no saber-ho.
2: Sí, deixem-ho allà,
3: Sí, deixem-ho estar.
0: Però hi ha coses que poden ajudar a tots els nivells,
3: a
0: nivell personal, a nivell professional, que és important saber segons quines coses, i que no passa res per preguntar. No passa res perquè t'ho expliquin. No passa res per saber. No passa res per enriquir-te una mica més.
3: Clar, i no passa res per no saber.
1: Imagina't saber-ho tot. Quin avorriment.
2: M'encanta l'Oriol, reivindico el no saber ni voler-ho saber mai. Deixeu-me en pau.
3: Exacte.
0: Doncs mira, sabíeu que tal dia com avui, un 12 de juny, però del 1981, passava això?
1: S'estrenava la primera pel·lícula de la saga Indiana Jones, La recerca de l'arca perduda, dirigida per Steven Spielberg i protagonitzada per Harrison Ford.
0: Això
3: ho has gravat amb el casset, amb el casset aquell que et vas trobar a les golfes de la primera sessió que vas gravar un dia, fa 50
1: anys. Quedat bé? Us ha agradat? Ho he fet amb el Casio.
0: I tal dia com avui, però del 2011...
1: Es desallotjava l'acampada del moviment 15M a la Puerta del Sol de Madrid després de romandre 26 dies en protesta pel sistema polític i econòmic.
5: Empezaron tomando la calle con una manifestación que desbordó previsiones.
6: ¡Vamos adelante!
5: Y unos pocos siguieron al día siguiente tomando una plaza, la Puerta del Sol. Entre sus reivindicaciones, un sistema más representativo y entre sus bazas, la capacidad de movilizarse por Internet y el desalojo del 17 de mayo, que provocó un efecto llamada.
0: I tal dia com avui, però del 2018...
1: El Tribunal Suprem Espanyol condemnava Iñaki Urdangarín, aleshores gendre del rei Joan Carles I, a 5 anys de presó pel cas Nós.
6: Iñaki Urdangarín tiene que acudir esta misma mañana a la audiencia de Palma de Mallorca, donde está citado para que le entreguen la orden de prisión después de conocer ayer la sentencia, la decisión del Tribunal Supremo sobre el caso Nós.
0: Tot això passava un 12 de juny... del 1981, 2011 i 2018. A veure, com va que no aneu a un concert?
3: Ostres, doncs fa molt. Sí. Jo fa molt.
0: Ara que és època de concerts, doncs...
3: De festes majors, l'estiu passat, imagina't si en fa.
7: On és aquestes?
3: Són els millors.
7: On és?
8: Jo crec que l'últim que vaig anar va ser Sant Sebastià a veure Bruce Springsteen. Mira el que et dic. És que jo només vaig veure Bruce Springsteen i Rafael.
0: I quan va ser això?
8: L'any passat, crec, o fa dos anys.
0: L'any passat.
7: Bé, jo en una setmana estaré veient a Katy Perry en concert. Ja sé que quedaria, però tinc moltes ganes.
0: Sí, no ens havíem assabentat encara. A veure, atenció, perquè en un concert els cors del públic poden sincronitzar-se.

0: I és que un estudi amb els assistents a concerts va descobrir que els ritmes cardíacs, la respiració i altres respostes fisiològiques es tornen sorprenentment similars entre moltes persones durant moments àlgics del concert. Per exemple, en el moment en què entra aquesta cançó, amb un directe de Coldplay, doncs tot es sincronitza, eh? A part de les pulseres...
1: És lo bonic dels concerts en directe, que vius una màgia que no la vius a casa ni la vius en altres llocs, no?
0: Doncs sembla que els assistents tinguin pràcticament la mateixa reacció al mateix moment que provoca aquest fenomen. És com si el públic vibreix al mateix ritme. Us ha passat això? Que...
1: Concerts del Bruce passa molt, això.
0: Sí.
1: No, en sèrio, eh?
0: Vull dir, no, no, no.
1: És un tipus de cantant que té moltes cançons amb molts ritmes així, juga molt amb el públic...
0: També hi ha una cosa dels concerts del Bruce, i és que els que sou de Bruce sou molt de Bruce. Per
1: no,
0: tant,
1: és que s'ha de viure.
2: Ah, sí, sí.
1: Viure.
2: Sou com una secta, això del Bruce.
1: Però
2: és veritat. Vostè
1: abduït, eh? Té una energia... descomunal, o sigui, ho has de viure de veritat.
0: Sou molt de vots, i al ser tant de vots doncs ho viviu amb una intensitat.
1: No, però la seva música dona molt a peu a moments èpics, així és, no? I amb coros.
0: Però, escolta'm, però això és perquè tu ho sents així.
1: No, les cançons, tu agafes Bon Torrant i és com aquesta cançó de Coldplay. Sí. Jo no he anat mai a un concert de Coldplay, però reconec que aquesta cançó és subidón.
3: Segur. És èpica, és èpica.
1: Pues,
3: no?
1: El Bruce té molt subidón, clar. Té moltes cançons èpiques.
3: Sí, estic d'acord, estic d'acord.
1: I és així, i ell, clar, ell ajuda el públic, però, i ell ara
0: Però has d'entendre que també, que t'entenc perfectament, eh? Però mal que et pesi, hi ha gent que té subidons anant a concerts de Bad Bunny, m'entens o no?
3: Clar,
1: també,
3: i de Sheeran.
1: Bad Bunny jo no el puc suportar, ho sabeu, però reconec que aconsegueix això, a mi em venen a treure la metralleta i començar a disparar, però escolta, a favor de la gent que li agrada això.
2: I a favor teu, aquí, en el hate, vam treure un dia la Jesus, perquè la Ima Sus, perquè la van fotre a parir, precisament pel tema Bad Bunny,
1: sí.
2: I va haver d'aguantar i aguantar, i va ser un segon vídeo explicant,
1: sí.
2: I això està molt bé, també, no?
1: Jo he de fer sempre dos vídeos perquè la meva audiència és lerda. A vegades no entenen, sempre. Jo
0: vinga,
1: caiga, el vídeo dels lerdos.
0: Anem a posar música, va. Ciutadans de Canal Xiringuito, toma aquesta dona. Montse.
4: Cançó que fa olor a estiu i a divendres. Junior, Senior i Move Your Feet.

0: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
1: Al Territori Clandestí parlem de... Cultures paral·leles. Amb Dani Granados.
2: Acció comunitària. Col·lectiva. Drets culturals.
1: I busquem refugi a la Biblioteca Inflamable. Amb Oriol Rossell.
3: Idees que cremen. No sé si m'explico.
1: Territori Clandestí, dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda, amb Consol Sáenz. Una altra manera d'entendre la cultura.
4: Bon dia i bona sort, amb Badollador.
5: D'aquí 7 minuts arribarem a 7:45 del matí. Anem als titulars de la premsa escrita. Comencem pel diari El País.
6: Montse. Que avui titula Les joies de Zapatero valen 1,3 milions d'euros. El Mundo diu el Banc Central Europeu alerta de l'asfíxia de les famílies per l'energia i els aliments. La Vanguardia destaca el Papa reprèn amb duresa a Europa pel tractar els immigrants. Al diari Ara llegim Lleós 14 a les Canàries diu la dignitat humana no té passaport. La Razón avui titula 75è aniversari del Premi Planeta. Una societat que llegeix és una societat millor. El diari ABC diu Leire Díez es va reunir diverses vegades amb Ábalos per evitar que fes mal a Sánchez.
5: I anem a la premsa esportiva.
6: Mundo Deportivo, amb una sola paraula.
5: Quina és?
6: Ándale!
5: ara sí.
6: I? Sí, el diari Esport que diu Visca el Mundial.
5: Perdona, com seria l'Andale?
7: No, em nego. Em nego.
5: Tu vas estar a Estats
6: Units? Deixa't anar, Imma.
5: Ets la representació de Bon Dia Bona Sort, que ha estat més a prop de Mèxic les últimes setmanes.
7: No penso fer-ho.
5: Uri, andale! Ares, com ho faries tu?
7: Ándale! Que no ho vaig fer!
5: Què transa, güey?
4: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badollador.

0: ha començat l'Ani Massús la seva secció, 25 unitats dels Mossos d'Esquadra, ha coordonat tota la zona... Ja ho tenim aquí.
1: Et queixaràs que fa mitja hora que estic aquí, eh?
0: M'encanta.
1: Que m'he aixecat a les 6 del matí, que tinc una son que no puc aguantar.
0: M'encanta, m'encanta. A veure, anem allò, coses que em fan ràbia i no entenc. Mira, et dic, hi ha un fenomen quan fa ràdio,
1: sí.
0: I és que... afortunadament, tots els col·laboradors, quan van entrant aquí, saluden. M'encanten tots els col·laboradors del Bon Dia i Bona Sort. Però n'hi ha alguns en especial que quan els veus dius... Hòstia, és veritat que ve, saps?
1: M'entens o no? I te n'alegres?
0: Molt. Ja, avui, quan us he vist els dos...
1: Home!
0: Que dic això, avui...
1: És que hauríem de venir junts sempre, l'Oriol i jo.
0: Avui, una menta.
1: Ja t'ho dic ara, que són massa bons i els ens volen separats. Per equilibrar. Ah, perquè no baixi el nivell, saps què vull dir?
2: Sí, totalment d'acord.
3: Tu també saps ràdio, eh?
1: Totalment. No. Aquestes dues energies juntes ens acaben detenint de veritat.
0: Ima, no. En el programa hi han per diferents perfils.
1: Clar, això sí.
0: Cada dia, si jo et porto a tu i un altre i m'assust, el programa explota.
1: Sí, directament.
0: Implosiona, en aquest cas.
1: Soc massa perfecta.
0: Exacte.
1: No, que d'això volia parlar jo avui, de la imperfecció. Soc perfectament imperfecta i m'agrada la imperfecció. I l'altre dia que vam veure l'espectacle de la Sagrada Família, que estarem tots d'acord que allò va ser perfecte.
0: Perfecte.
1: Quina ràbia. Que dius, però com?
0: Bueno, menys els cantaires.
1: Ai, pobres. Sí. El maco hauria sigut aquell moment. Aquell moment catalanet hauria sigut maco, eh? Aquell moment Jimmy Jam, eh? Que haguessin tret les talanetes.
2: Però aquell moment hauria sigut molt sorpresiu per tothom, no? Perquè no estava en el guió.
1: A mi em perdonareu. Ara em mataran els independentistes, eh? Però no calia. Ja està. Ha quedat perfecte. No calia allà el xou, la talaneta, vull dir... Tot aquest tema ja anem-lo per canya. No va funcionar, no passa res. Next, eh?
2: No, i sobretot tenint en compte...
0: Escolta un moment. A veure.
1: Sí, jo agafaria el Puigdemont i el Toni Cominos i diria, en sèrio, calia? No ho veus que no funciona, això?
0: A veure, un moment.
1: Ima,
0: has d'entendre que...
1: Per això no estic a TV3, jo.
0: Ima, escolta'm un moment.
1: M'agrada aquest programa, puc dir el que em doni la gana.
0: Has d'entendre que hi ha diferents sensibilitats i que hi ha gent que...
1: Sí, però que no...
0: Però no hi ha gent que li hagués encantat que hagués passat això.
1: Sí, mira, jo
0: sóc
1: una tia molt disruptiva i molt punky, però reconec que estic totalment en contra de l'Església Catòlica, ho sabeu, o sigui, sóc la persona menys catòlica, no m'agrada cap religió, totes tenen a la dona sotmesa, són anticol·lectiu LGTBI i és una història que no m'interessa. Però a nivell periodístic i a nivell d'història humana em va semblar meravellós l'espectacle de la Sagrada Família.
0: No,
1: i absolutament perfecte.
0: Va
1: i hagués sigut
0: brutal.
1: Un ridícul al món. I hem quedat perfecte i hem quedat superbé. Dius, home, havíem de fer ja el peripé. No,
2: bueno, és que, a més, portaven un any i mig assajant realització, focs, pirotècnia, guions... I clar, després perquè vinguin 600
1: no,
2: persones...
1: No.
2: Uri, a veure, les coses bé.
0: Anem als temes que tenim, perquè és que no acabarem, us ho dic de veritat.
1: No passa res, doncs ho faig la setmana que ve. Jo ja ho faig, això. Vinc aquí i no faig mai la secció. Si la meva secció no la faig mai.
0: Va, doncs fes la meva secció.
1: Dale,
0: va. Vull parlar del Mundial. L'Oriol ens ha de portar els seus no sé què. Tenim les notícies, vull dir, és que no dona l'abast.
1: Puc seguir?
0: Sí.
1: Estem parlant de la perfecció i de la autoestima. Que jo penso que la gent ha de tenir l'autoestima equilibrada. Ens passem motivant el personal i fent-li creure que és millor del que és. I això és fatal. Per mi és el pitjor defecte del món, sobrevalorar-se. No creixo molta gent lerda que se sobrevalora? Sí. Que dius que no, tio, que no. No, jo tinc molta autoestima. Massa!
0: És veritat.
1: Sí, és veritat. Hòstia, baixa-la. L'autoestima ha d'estar equilibradeta, eh? Clar, la gent no creu en Déu, però creuen en idiotes d'internet, en gurús, que els diuen el que han de fer. Com aquells que et diuen que t'aixequis a les 5 del matí, que us he de dir a vosaltres, fills meus, eh? Ara, jo no sé si ho feu bé. Vosaltres sou perfectes que no us aixequeu a la quina hora t'aixeques, tu.
0: I a les 4...
1: Bé, però imagina que són les 5. Tu faries tot això que farà aquest noi ara? Escolteu-lo bé, que aquest tio és un gurú d'internet i ens explica què fa cada dia quan s'aixeca a les 5 del matí.
3: A veure.
4: Me levanto a las 5 y me preparo mi agua de mar con un polvito blanco, unas gotas de alegría, un poco de agua, zumo de limón, pico un poquito de jengibre, me como el jengibre, me bebo el agua y ahora sí estoy ready para empezar mi rutina. Empiezo con un poco de meditación, un poco de escritura, unos agradecimientos, unas afirmaciones, luego una visualización de las afirmaciones, me preparo un cafecito y estoy listo para mi bloque de lectura, que hoy será un poco más largo porque está a punto de acabar el libro.
1: Que no són ni les 7 del matí, eh?
0: Moment, no, no, però és que les 24 hores que resten, després d'això, se les passa sentat a la tassa del vàter.
1: No ho sé, jo quan llego a la meditació ja m'he dormido, evidentment. Tu pots meditar quan t'aixeques a les 5 del matí?
2: No, no, no, igual i tot el que s'ha fotut ja.
1: Queda, i unos polvitos blancos, dius, que dius, deixem-ho córrer, eh? Però que polvitos sé on esos.
5: Amb prou feines ens dutxem i venim cap aquí escobatejats.
1: Parla per tu, jo em dutxo per la nit. Penses que vaig llegar a les 6 i em dutxo?
5: Encara menys.
1: Va, no, en sèrio. Després ja està el tema de la perfecció física, no? Allò que diuen els cossos normatius, que em fa molta ràbia, perquè parlen de cossos normatius i dius, no, els normatius són el meu. O sigui, les persones que som una miqueta gordetes, o que tenim curves, o que tenim imperfeccions, som els normatius, som la norma.
5: La norma, lo normal,
1: llavors,
5: clar.
1: Llavors ens han fet creure que un cos normatiu és una altra cosa. Sí o no?
5: Sí, sí.
1: I m'explota el puto cap. En sèrio t'ho dic. Jo estic molt a favor de les imperfeccions. Per exemple, estic a favor de la gent que... estira pets, per exemple. Saps què vull dir? Us això de tirar-vos pets?
5: Que és tothom, sí, és... no? Diguem-ne.
1: Bueno, en públic. En públic.
5: Ah, en públic. A veure,
1: va, clar. Per favor, davant de la gent, davant de la parella. Tu tires pets davant de la teva parella? No, sí. No menteixis, perquè ens coneixem, eh?
0: El problema és quan... és aquella línia, eh? O sigui, quan entra els pets en acció, ja
1: jo
0: està.
1: Jo et dic, la perfecció mata i aguantar-se els pets és molt perillós. Jo sóc molt fan ara, no sé per què, perquè el meu algoritme d'Instagram sabeu que em surten coses rares, l'altre dia em sortien esquelets, em surten fruites. Saps no surten fruites que fan coses?
5: No.
1: Un plàtano. Mira, però per què m'enganyes?
5: Però jo no em surten fruites.
1: Per favor.
2: Però on et surten pues això? On pues et surt?
1: A Instagram, no ho sé, sí? Em surten fruites, un plàtano, una pedra...
5: Però hi parlen.
1: Home, i tant. Ara he descobert unes maduixes que es tiren pets. M'encanta.
6: Naranjita, hoy fue la noche más perfecta de mi vida.
7: Lo sé, creo que somos la pareja más feliz del mundo.
8: ¿Qué fue eso?
7: Ay, fue un pedito, mi amor.
8: ¿Un pedito? ¡En mi cama! ¡Agarra tus cosas y vete!
7: Solo quiero a alguien que me acepte con todo.
6: Prepárate, esto va dedicado a ti.
1: Es un pedo con
7: fuerza de corazón.
6: Yo te acepto exactamente como eres, con todo y tus pedos.
7: ¿Por qué no apareciste antes?
6: Prométeme una cosa.
7: Lo que quieras.
6: Nunca te aguantes.
7: Jamás.
1: La declaració d'amor més bonica de la vida.
2: Oi.
5: Entre dues maduixes?
1: No, sí, sí. No, ell és un pepino.
5: És una maduixa i una maduixa?
1: Sí, sí, sí, sí.
5: Quina bogeria. És quina bogeria d'amor.
0: Amb què acabem?
1: Acabem, doncs, amb... La pressió estètica per estar bona arriba a un nivell que a mi m'explota el cap. Vosaltres a l'estiu feu nudisme, aneu amb banyador, biquini... No. Què feu?
2: Banyador. Sí, sí, banyador.
1: Jo faig nudisme, si puc, i si no, tinc moltes parts de baix que mai sé... M'és igual. Sí, la platja, sí. El guai de la platja és que tothom va com vol, no? És aquell punt que dius, hòstia, veig a la meva mare que sempre se'm queda bé, em fa gorda, em fa prima, després va a la piscina amb unes pintes que dius, mama, tu t'has vist? Amb un gorro i unes coses horroroses, la senyora. Pobreta meva. Pues calla, que ara ha sortit un banyador, per si no teníem prou, amb faixa.
2: Què dius?
9: Este innovador traje de baño con faja está diseñado para resaltar tu figura y sorprenderte con resultados increíbles. Nuestro traje de baño te ofrece moldeado instantáneo, redefine tu cintura y realza tus curvas. Único en el mundo, no encontrarás otro traje de baño con esta tecnología y estilo. Comodidad máxima.
2: La faixa tecnologia.
1: Tecnologia i estilo, una faixa. Que dius, si no pots respirar a la platja amb una faixa, amb la calor que fa amb el sol, dius, estem embogint, eh?
2: Increïble.
1: Estem embogint o no?
0: Estem embogint. Sí, sí.
1: Jo obligaria tots els homes del món, aquells que són així, patriarcals, i que ens posen aquesta pressió, a fotre's un banyador amb faixa els ous.
5: Sí, sí.
0: Ima, gràcies.
1: De res.
0: Gorka, anem de seguida al Mundial. Són 2:15 de 8 del matí. I de seguida ens posem amb Oriol, notícies d'última hora. Vaja, encara ens queda bon dia, bona sort. Per estona, som-hi.
10: We are ready.
0: Mundial 2026, el bon dia i
5: bona sort.
0: Bona sort.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready too. Made you strong. Strong.
0: Vinga, va, alguns...
1: Ja t'agrada la cançó, eh?
0: Eh?
1: Ja t'agrada la cançó.
0: No, no m'agrada aquesta cançó.
1: Encara no?
0: No m'agrada.
1: Ai, doncs a mi ja m'enganxa, ja.
5: A mi també, sí, m'enganxant,
0: eh? Naranana. Sí, no,
2: sí. Comparada amb la de l'Àfrica, no?
5: Guaca, guaca.
0: Sí. Vinga, va, la selecció de Mèxic ha començat el Mundial 2026 amb bon peu, després d'imposar-se 2-0 a Sud-àfrica en el partit inaugural disputat a l'estadi Azteca. Davant de més de 80.000 aficionats, els mexicans van dominar el joc des de l'inici i van generar nombroses ocasions de gol.
5: Julián Quiñones
10: Leones va obrir el marcador aprofitant una errada defensiva dels sud-africans, mentre que Raúl Jiménez va sentenciar el partit a la segona meitat amb un cop de cap. El duel també va estar marcat per 3 expulsions, 2 per Sud-àfrica i una per Mèxic.
0: Bé, i ara el tema que suposo que és el que més us interessa, la inauguració del Mundial a l'Estadi Azteca ha estat objecte de crítiques per la seva curta durada, l'ús de playback i una posada en escena considerada poc espectacular. Tot i la participació d'artistes com Shakira, J Balvin o Maná, molts espectadors han trobat a faltar més creativitat i un fil conductor en el si de l'espectacle.
10: I també s'ha criticat l'absència de missatges socials o polítics en un context marcat per diverses tensions internacionals. A l'exterior de l'estadi, famílies de persones desaparegudes a Mèxic es van manifestar per reclamar visibilitat per més de les 134.000 persones que encara continuen desaparegudes al país.
0: Veu veure la inauguració o no?
2: Doncs jo en vaig veure una i en mitja inauguració que pensava, dic, ostres, me n'adono que és IA. O sigui, em vaig tragar com...
1: Què dius?
2: Sí, pensava, ostres, està guai això.
1: No
2: com
1: és...
2: ho han degut fer? I després... Clar, i arriba un moment que veig una imatge i dic, això, miro el comentari, és el primer. IA. O sigui, em vaig quedar amb un pantanàs.
1: Ai, Oriol, de veritat, que boomer eres, eh?
2: De totes maneres, penseu que si no us ha agradat aquesta, encara n'hi en queden 2 d'inauguracions.
10: És veritat.
2: Perquè és el primer Mundial de la història que hi haurà 3 inauguracions.
0: Sí, una és
2: Canadà,
0: Mèxic,
2: Estats Units i Mèxic.
0: Suposo que la treballada em dóna la sensació
1: Estats
0: que serà...
1: Units.
0: Sí, bueno, no?
1: Home, són els reis del show business, és l'únic que saben fer, aquesta gent.
0: Perdona, els reis de les inauguracions et sembla que...
1: Nosaltres fem totes les coses molt bé, els Catalunya.
0: Sí.
1: Però els americans saben fer molt bé l'espectacle, ho sabem.
0: Escolta'm una cosa.
1: Què passa aquí?
0: Però que aquí som bastant reis de la inauguració, eh?
1: Escolta, fa 3.000 anys de les Olimpiades, eh? No, superem-ho. Que va quedar molt maco. Hola. Ja està. Ja next.
0: Allò va ser el Mundial, no les Olimpiades.
1: No, les Olimpiades, hola, va ser.
2: El Mundial va ser el Camp Nou amb el Naranjito.
1: Sí,
2: i...
1: sí.
0: És veritat.
1: No, les Olimpiades de Barcelona van ser meravelloses, et dic que no. Però, ostres, entre Canadà, Mèxic i Estats Units, dius, qui són els que fan millor espectacle?
2: Els americans.
1: Mira la Super Bowl amb el teu amic, el Bad Bunny. Com va ser?
0: El teu amic.
1: Va ser de puta mare, però no pel Bad Bunny. Va ser per la realització americana.
0: Vinga, anirem actualitzant els marcadors. Per cert, ha acabat un partit fa molt poca estona. El partit entre... Espera un moment, perquè...
10: Entre Corea del Sud i Txèquia.
0: Correcte, on han quedat 2-1 a favor de Corea del Sud, eh?
2: De totes maneres, els nostres oients, que sàpiguen que no hi haurà cap dia que la selecció espanyola coincideixi en horari de bon dia i bona sort, perquè podria passar. El partit que més s'acosta al programa és a les 2 de la matinada.
0: No, perdona.
1: Ara estava pensant això, jo.
2: D'Espanya.
1: Ara estava pensant això, jo.
2: Dos partits que juguen a les 6 de la tarda i un, que és el que juguen més tard, a les 2 de la matinada.
11: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4. Ai.
0: Vinga, 12 de juny del 2026, el dia que ens devem sabent que dona el tram...

0: Arran del crim amb arma de foc al carrer Balmes de Barcelona. D'aquesta trobada, que va tenir lloc ahir, va sorgir la voluntat d'impulsar una reforma per endurir el codi penal. La proposta elevaria la pena per tinença il·lícita d'armes de foc dels 2 anys actuals fins als 5 anys.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït a Papa Lleó XIV la seva sensibilitat amb Catalunya.
0: I mentrestant, continua la polèmica per l'expulsió de 600 cantaires durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Junts reclama explicacions a Interior i la CUP denuncia persecució de l'independentisme.
1: I acabem. L'últim baròmetre del 6 retalla l'avantatge del PSOE sobre el PP.
0: Segons aquestes dades, la distància seria només de 4 punts després de l'esclat dels casos de corrupció de Zapatero i Leire Díez. Tot i la davallada de gairebé 5 punts, Pedro Sánchez continuaria guanyant les eleccions segons les enquestes de juny.
1: Qui tens avui de l'estop de l'any?
0: Avui tenim, recordo un segon, perquè és que, m'enganxes, Badou. Jennifer López, és que m'estàs fent unes preguntes avui inesperades que no sé ja per on sortir. Jennifer López, avui. És veritat, aquest matí també m'has preguntat, no m'ho esperava ara, aquesta pregunta.
1: Estic dient que tenim avui l'estop de l'any, que és un dels temes del programa per la
0: culeta. Sí, però estic just acabant de parlar del baròmetre del 6 i ara no tenia jo l'estop de l'any present.
1: Una pregunta de física quàntica, o sigui, una pregunta...
0: Tal com està el meu cervell avui, crec que gairebé.
2: Què us passa? És el divendres, no? Que esteu tots com més raros.
1: No, més raros no. És que resulta que la Montse, a les 9, té la festa de fi de curs del seu fill.
3: Ostres!
1: I la tenim histèrica.
3: Jo no ho feu, això, en un parc d'aquests.
0: Això ho fan a l'escola, però escolta, aquests horaris, sí, aquest any és estrany.
1: Va, total, que acabarem amb Jennifer López.
0: Sí, senyor.
1: T'ho deia perquè avui aniríem bé de temps, però comencem a anar malament. Anem pel temps. Ens anem fins a Emet, la informació que ens porta Juan Carlos Piña. Juan Carlos, bon dia i bona sort.
4: Bon dia. Aquest divendres a Catalunya, temps estable en un dia en què les temperatures diurnes pugen, excepte el litoral de Tarragona, on es mantenen sense canvis o inclús poden baixar lleugerament. Màximes de 34 graus a Lleida, 31 a Girona, 28 a Barcelona i 27 a Tarragona. Per altra banda, l'Empordà bufa vent moderat de les components nord i nord-oest, tendint a minorar al final de la jornada. A la resta de la comunitat, vent fluix variable, tendint durant les hores centrals a la component sud. És una informació d'EMET.
1: Gràcies i molt bon dia. 4:45 de 8 del matí. Anem pel trànsit cap al Real Automòbil Club de Catalunya. Allà ens espera Ferran Arandiga. Ferran, bon dia.
5: Bon dia. Continuem la jornada d'avui divendres, destacant a hores d'ara que a la C35 ja hi ha avalissament de voral per la Fórmula al circuit de Barcelona, a l'altura de Parets del Vallès, afectacions durant 4 quilòmetres en els dos sentits de la marxa. Per altra banda, també parlem d'un accident que des d'ahir al vespre, a l'altura de Flix, a la C12, s'obre un pas alternatiu en direcció Lleida amb 1 quilòmetre de lentitud. Per altra banda, parlem de retencions habituals amb intensitat, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Tenim cues en tot el nus de la Trinitat, a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat, i precisament també al Vallès, amb força fluidesa en general, però destacant la AP7 amb cues en sentit sud entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, també al punt de Montornès, però també en sentit nord, amb retencions intermitents des de Cerdanyola fins a Mollet. També tenim lentitud per la C58 des de Sant Quirze en direcció a Barcelona i des del Llobregat. Destaquem retencions intermitents per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei, també les vies costaneres amb lentitud en sentit nord de 2 quilòmetres des de Gavà i el Prat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Gràcies, bon dia i bona sort.
0: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badollador.
1: Vinga, va, Oriol, anem per el hit-hate o vinc pels comentaris. Comencem parlant, evidentment, per la visita del Papa.
3: Clar, és que la visita del Papa ha provocat un hate a les xarxes, però un hate entre els madrilenys. O sigui, clar, han vist el que han fet a Madrid, han vist el que s'ha fet a Barcelona, podem escoltar una mica, doncs, la realitat, no?, del so, de l'acústica de Barcelona, tot molt controlat, com hem explicat, tot molt ben preparat, tot molt ben guionitzat. Clar, dius, vaig a mirar els comentaris a veure què és el que diu la gent d'aquest espectacle, no? I clar, i et comences a trobar que tots són madrilenys, la majoria opinant, grandioso, colossal, insuperable, felicito a la ciudad de Barcelona por ofrecernos este precioso espectáculo, aunque soy de Madrid...
1: Perdona, és que ha passat molt, això.
2: Clar.
1: És a dir, ha passat molt, vull dir, hi ha hagut molta lloança del que s'ha fet a Barcelona des de fora de Barcelona.
3: Sí, sí.
1: I molta des de Madrid, vull dir que no...
3: Clar, però què ha passat des de Madrid quan la gent, com aquest madrileny, que ens felicita, que se sent orgullós dels barcelonins, dels catalans, soy madrileño y Barcelona le ha dado

0: Mil vueltas, entiendo que no fuiste a la vigilia del viernes y una otra madrileña, siempre comparando. Aquí lo importante es la fe y la unión. A partir d'aquí es comencen a discutir, es comença a engegar
1: el hate. Quan entra el tema de la fe, la religió i les coses, ja l'hem liat.
0: No, no, i sobretot també Barcelona-Madrid i qui té més gust i qui té menys gust. Però clar, llavors ens anem a comparar amb Madrid, que és el que fa la gent i posa talls com aquest, Bernabéu. ¿Vale? El Bernabéu era David Bustamante, oi, Daniel Díguez, Diana Navarro, que la Diana Navarro jo no sé qui és, i després aquest senyor, que es diu Guille, que és un tiktoker, que es veu que és professor, i que els hi expliquen als nens com han de fer els deures cantant. Els hi explica com aprendre matemàtiques cantant. I clar, el papa, la cara del papa escoltant aquesta cançó.
2: Papa León, papa León.
0: Papa León, així se sentia el Bernabéu.
2: Espíritu, espíritu, tu me dices.
0: Això era el que el papa escoltava i, clar, després
1: de... Una vergonya, per favor.
0: Anem a mirar els comentaris i, clar, la gent... Gracias, Barcelona, por sacar la cara en esta visita del papa. Diu, falta Leticia Sabater y Torrente. Si la visita del papa és primero en Barcelona, Madrid anul·la todos los espectáculos. Perquè, clar, dius, hòstia, ara ens toca a nosaltres després de lo que han fet a Barcelona. Clar, és increïble
1: la vergonya.
0: Fins al punt que el Solo Viernes diu, el papa, quan va agafar l'avió per marxar de Madrid... Això és el que va viure el papa.
3: ¿Y cómo está el papa? Ha tenido que coger ya un avión por la mañana y yo creo que tal y como se elevaba el avión, iba él en el avión, iba por la ventana. A casa. A casa. A casa. Y no me pongáis música en los próximos 18 meses. Lo que le hemos dicho a ese hombre. Menos mal que lo de ayer era bonito. Y se ha podido ir el hombre con una alegría visual. Ahora, no viene más. Cuando pasen de papa a papa, para el próximo papa le va a dejar un escrito en el que ponga: sé que tendrás que hacer muchísimas visitas. Cuando te llamen de España, cuelga.
0: Clar, que, però clar, dius, hòstia, realment, i per què et comences a trobar tiktokers madrilenys com aquest, que mira què diuen.
4: Fíjate que yo soy partidario de que Madrid es mucho mejor que Barcelona por muchísimos motivos, ¿vale? Pero es que después de haber visto la visita del Papa, creo que Madrid no la va a volver a pisar. Porque es que el espectáculo chabacano que han hecho en Madrid, en el Bernabéu, es de revisarlo, estudiarlo y no volverlo a hacer jamás. En plan, es que ¿cómo te atreves a hacer un partido de fútbol suponiendo que el que está metiendo goles es la Iglesia Católica, ¿vale? En plan, tú ponte en esta situación.
1: La reunión.
4: Y luego sale un profesor que se hizo viral en TikTok cantándole al Papa como si fuese Britney Spears, ¿vale? Con 35 niños. ¿Cómo te lo comes? Igual yo soy madrileño, pero no, es que la, el
0: perdona,
4: nivel...
0: I els nens no se sabien la cançó, a més a més. Quan jo digo espíritu, i els nens vinc a dir, santo!
5: Però donada la magnitud de la visita al Papa, s'ho podien haver revelat molt més.
1: Bueno, lo que dic sempre, és... Badó, la reunió... Hi ha hagut una reunió prèvia aquí,
6: Hi
1: ha hagut una reunió on ha dit, mira, vamos a hacer un partido de fútbol y este señor cantará León, León. I no hi havia ningú allà amb dos dins de fons, que és una mierda.
0: Sí, sí, no, no.
1: Vamos a hacer otro guión.
0: Sí, sí, només faltava allò. Sujétame el cubata, que lo hago. Lo voy a hacer.
5: Increïble. Ho deixem aquí, rei. Mil gràcies. A 3:15 de 8 del matí. Home, això servirà per properes edicions d'altres coses que
1: assumir... A Barcelona sempre li passa la cara, que sento,
5: No, la veritat és que...
1: Quan va haver-hi les Olimpiades, que tu recordaves abans, Madrid a Espanya van fer allò d'una cosa que van fer paral·lela, no recordo ara, Sevilla, no sé què.
5: L'Expo
1: de Sevilla. No, ho intenten, bueno, però no hi ha manera.
0: És que l'Expo se'ls va trencar el curro, però és que els hi va passar tot. Es van cremar les caraveles.
1: I us recordo la història aquella, perdoneu la meva menopausa, que no em surten les paraules, allò coffee con leche, con café con leche, sí, en el café de los Austrias.
6: La plaça Mayor.
1: És que n'han fet molt del ridícul a Madrid, eh?
5: Vinga, va, anem a l'estop de l'any, som-hi. Montse, què posarem?
6: Jennifer López, com us deia abans, perquè un dia com avui del 1991 arribava al número 1 als Estats Units amb la seva primera cançó, un èxit que es deia If You Had My Love i que es mantindria a dalt de totes les llistes durant 5 setmanes.

0: El primer gran èxit de l'artista, del Bronx, i ella mateixa sempre reivindica els seus orígens, també ho feia en cançons com aquesta, Jenny from the Block. Un altre dels seus grans èxits és aquest Waiting for Tonight. Waiting for Tonight. I ara el que anem fent és anar increixendo, anar animant la pista.
1: Si pugem gaire, ho rebentem, això.
0: Davall, perquè no, tenim més, com per exemple aquesta Let's Get Loud. Let's get loud.
1: I acabem amb quina?
0: Home, amb una de les més ballables que va triomfar a les pistes i que encara ho continua fent. On the Floor.
1: Hi ha més d'un minut de cançó o no? Sí, perfecte. Va, ho deixem aquí. Montse, gràcies.
0: Bon cap de setmana.
1: Que vagi molt bé el comiat a l'escola.
0: Moltes gràcies.
2: Bon cap de setmana.
1: Gràcies, Oriol. Gràcies, Imma.
3: Estimat,
1: gràcies,
3: bon
1: Ares.
3: Fin de...
1: Gràcies als oients. Com sempre, tornarem dilluns a les 6 en punt del matí. Dilluns, que estiguem tots aquí de ressaca, eh?
2: Per què de ressaca?
1: No, de senyal que hem passat un bon cap de setmana.
3: Pensava que passava alguna
1: jo
3: cosa.
1: També. No.
3: I què passa?
1: Que un altre papa. Estem de ressaca dels comiats.
3: De la vida.
1: De les escoles, aquest divendres.
3: Calla, que he de portar el nen a l'ogopeda, ara.
1: Us deixem amb el Cafè Idees de la Gemma Nierga. El dilluns tornarem com si cada dia fos estiu. Bon dia, bona sort, Catalunya.

Hola, molt bon dia, benvinguts al Cafè d'Idees. El Papa Lleó XIV ha llançat des del port d'Arguineguín, símbol del drama migratori, una crida contundent a la comunitat internacional perquè no giri l'esquena al fenomen de la immigració. La dignitat humana no té passaport, ha dit. És una frase que interpel·la governs, institucions i també la consciència col·lectiva d'Europa. Una Europa sorda als missatges del pontífex, ja que a partir d'avui serà més restrictiva. Entra en vigor el pacte que permetrà externalitzar el control de les fronteres i proposa enviar migrants a tercers països. Aquest divendres el Sant Pare finalitza el seu viatge a Espanya. Passat el parèntesi, deixarem enrere l'olor d'encens i tornarem a un escenari polític marcat per la confrontació, els retrets i una agressivitat verbal que precisament el Papa ha criticat aquests dies de manera explícita. Comencem.

0: La Generalitat demana endurir les penes per la tinença d'armes i el tràfic de marihuana després dels darrers homicidis a 13 a Catalunya, que ja són 6 des de l'inici de l'any. Bon dia, Lorena Amo.
1: Què tal? Molt bon dia, Gemma. Segons les dades d'Interior, l'ús d'armes ha augmentat un 7% en el primer trimestre de 2026, amb incidents com el de l'assassinat al carrer Balmes de dimecres. Interior atribueix aquest i altres tirotejos al crim organitzat vinculat al narcotràfic de marihuana. El govern vol que les penes de presó per tinença d'armes de foc passin dels 2 als 5 anys i les de tràfic de marihuana, que ara estan en una forquilla d'1 i 3 anys, passin de 6 a 9. Ho explica la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
2: Per poder, doncs, dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc, per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir.
3: Quan aportar una arma de foc li surt bastant gratis, poques vegades, i no per una qüestió judicial ni de la fiscalia, sinó de norma, poques vegades suposa anar a la presó.
0: Els partits independentistes exigeixen explicacions al govern per l'expulsió de 600 cantaires durant la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
1: La Policia Nacional els va expulsar perquè alguns d'ells duien estelades en tamany DIN A4 dins les partitures i s'havien organitzat per cantar els Segadors, himne que no estava previst en el repertori oficial. Els republicans denuncien un episodi de control ideològic i censura preventiva. Han registrat una bateria de preguntes al Congrés i al Senat. S'assumen a les crítiques de l'expresident Puigdemont, que ho considera una vergonyosa acció de repressió. Junts ha demanat la compareixença del ministre Marlaska i la consellera Parlon. També la CUP demana explicacions al Parlament. Aquest dijous, davant la Sagrada Família, unes 300 persones han interpretat els Segadors i la Santa Espina, entre d'altres, en una cantada popular en senyal de protesta.
4: Para Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas.
0: Són les contundents paraules de Lleó XIV des de Canàries. El moll de la vergonya. Arguineguin, el pontífex, ha demanat que no ens acostumem a comptar morts al mar.
1: Ho ha dit davant de 1.800 persones migrants a qui els ha volgut enfatitzar que la dignitat humana no té passaport i que no perd valor quan es creua una frontera. Lleó XIV recull el testimoni del papa Francesc, el de visitar el destí amb el que somien milers de migrants que perden la vida cada dia creuant l'oceà. A la tarda, la missa a l'estadi de Gran Canària ha plegat gairebé 35.000 persones en una homilia centrada en la immigració i la solidaritat. El papa ha escoltat duríssims testimonis, entre ells els de la Yu.
5: Durante el viaje quedé embarazada de un hombre de la mafia. Al llegar a España me quitaron a mi bebé para obligarme a prostituirme. Me trataron muy mal. Me separaron de mi hijo. Tenía 11 meses.
0: Avui és l'últim dia del papa a Espanya. Està previst que visiti el centre de migrants més gran de l'arxipèlag canari, a Tenerife. Anem en directe al bisbat de les Palmes de Gran Canària. Buenos días, Eva Vega. ¿Cuál es la agenda para hoy de León XIV?
6: ¿Qué tal? Buen día, Gemma. Buenos días, estamos aquí, sí, en el Obispado de Las Palmas de Gran Canaria. Comienza a amanecer, nos cambia la luz, llevamos aquí desde muy tempranito a la espera de que León XIV salga y marche de nuevo a la base aérea de Gando para poner rumbo a Tenerife. Anoche se fue a dormir con un grupo de fieles que le cantaron el Arrorró, una canción de cuna tradicional canaria, bajo el balcón. El Papa agradeció el recibimiento que le hicieron en Gran Canaria, una isla en la que ha vuelto a dejar un mensaje de paz al mundo y de acogida a los migrantes, una acogida que no sea solo asistencial, sino integradora. Volvió a reprender a Europa, le ha recordado que los mares de Mediterráneo y Atlántico no se pueden convertir en un cementerio sin lápidas. Como decimos, a la espera de que salga León XIV para poner rumbo a la isla de Tenerife, donde volverá a mantener contacto tanto con los migrantes como con aquellas personas que los integran en la sociedad canaria. A mediodía se despedirá con una misa, con una santa misa, desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife.
0: Molt bé, doncs gràcies a la nostra companya. Doncs mira, precisament avui es posa en marxa el Pacte Europeu de Migració i Asil, un nou sistema de control de les fronteres que endureix les expulsions de migrants i que proposa crear centres de deportació fora de la Unió Europea.
1: Aquesta última possibilitat s'haurà d'aprovar la setmana que ve al Parlament Europeu. De moment, Espanya és l'únic país dels 27 que s'ha mostrat contrari a la mesura. En un escrit enviat a Brussel·les, el Ministeri de l'Interior expressa els seus dubtes sobre la legalitat i la proporcionalitat d'aquests centres. El que sí es comença a aplicar avui mateix és el mecanisme de solidaritat entre països. Aquells amb més pressió migratòria podran reubicar persones a altres territoris de la Unió a canvi d'una compensació econòmica.
0: El Banc Central Europeu mou fitxa i apuja els tipus d'interès per primer cop en 3 anys. Passa del 2 al 2,25, un quart de punt per mirar de frenar una inflació que va a l'alça des de que va esclatar la guerra a l'Orient Mitjà.
1: Una guerra que ja s'esperava que faria moure la política monetària europea. El Banc Central preveu que s'elevi la inflació fins al 3% de la zona euro al 2026 i aquest escenari inflacionista ha basat més en la decisió de Frankfurt que la feblesa econòmica. La mesura tindrà un impacte en el dia a dia de la ciutadania, ja que augmentarà el preu de les hipoteques variables i l'accés al crèdit. Escoltem Christine Lagarde, la presidenta del Banc Central Europeu.
7: La guerra a l'Orient Mitjà està generant pressions inflacionistes i la decisió d'augmentar els tipus d'interès és adequada en diferents escenaris.
0: La decisió afecta directament la nostra butxaca, per això volem saludar Jordi Fabregat, és director del màster en finances de SADE. Senyor Fabregat, professor, molt bon dia.
8: Hola, molt bon dia.
0: El Banc Central Europeu ha fet un canvi de rumb històric apujant els tipus per frenar la inflació. Com valora vostè aquest canvi de cicle, aquesta decisió?
8: Bueno, doncs era d'esperar perquè, en efecte, quan hi ha una mica d'inflació, doncs el lògic és que el Banc Central pugin els tipus d'interès. Jo crec que la preocupació que tenen és el que es diu la inflació de segona ronda, que vol dir que si pugen els tipus i després acaben pujant salaris, rendes, etc., la inflació es consolida. Jo crec que ha volgut donar un senyal de dir nosaltres lluitarem contra la inflació, malgrat que és veritat que el creixement econòmic és molt feble i hauran d'anar amb molt de compte perquè aquest creixement econòmic no sigui encara més petit.
0: I tot això,
8: però
0: quin cost...
8: Era algo esperable, clar.
0: Quin cost social tindrà? És a dir, aquest encariment afectarà de ple a les famílies, a les empreses?
8: Sí, sí que afecta, però bueno, de moment aquesta pujada només és de 0,25 i si realment la guerra segueix i segueix més inflació, doncs potser hi haurà una o dues pujades més. Jo crec que això ja estava una mica, que es diu, descomptat en els tipus d'interès, en el sentit de que ja havien pujat una miqueta. Per tant, jo crec que ens afectarà molt si realment és molt llarg i diguem-ne, la guerra no s'acaba aviat i la inflació segueix pujant. I després haurem de veure també què fa la Reserva Federal als Estats Units, que el lògic seria que fes el mateix, perquè la inflació als Estats Units també és molt elevada, de fet s'apropa al 4%, encara pitjor que nosaltres, i veurem què fa el nou president de la Reserva Federal americana. Però és evident que ens toca una mica la butxaca i també ens toca així com a país, perquè, òbviament, els països que estem endeutats doncs també hem de pagar més pels interessos, pel deute que tenim.
1: Clar, senyor Fabregat, però és com contradictori, no? Si nosaltres ens empobrirem per pagar la hipoteca, que el Banc Central Europeu digui que això és bo per l'economia. Com s'entén? Com ho explica?
8: Pues s'entén perquè si ells no pugessin els tipus d'interès, el que realment temen és que aquesta pujada de la inflació es consolidi a base de que també pugin rendes, salaris, que això és el que s'entén com a segona ronda. Per tant, el que volen amb aquest efecte és frenar encara una miqueta més l'economia per evitar que la inflació encara pugi més. És que és un tema molt delicat que s'ha d'anar amb molt de compte. Per això diuen que és millor per l'economia, però és millor per l'economia si aconsegueixen frenar que la inflació encara pugi més del que pujaria. Aquest és una mica efecte, però és veritat que tenim un tipus d'inflació que és una inflació de costos que no és directament de vegades atacable amb un increment de tipus d'interès, com sí que ho seria que hi haguessin molts diners al sistema i que hi hagués una inflació de demanda. Com si tots demanéssim molts més productes, llavors ens puja els tipus d'interès perquè en demanem menys. En efecte, la inflació d'ara no és estrictament una inflació de demanda, que és la que realment s'ataca bé, diguem-ne, amb pujades de tipus d'interès. Però és per evitar que la inflació encara pugi més del que pujaria.
0: A veure si ho aconsegueixen. Jordi Fabregat, director del Màster en Finances d'ESADE, gràcies per ser aquest matí aquí al Cafè d'Idees. Molt bon dia.
8: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: I en plana política, el cas Leire Díez segueix marcant el debat. El Partit Popular diu que les reunions de l'exmilitant socialista amb la Fiscalia confirmen que no actuava sola. Els socis del govern no amaguen la seva sorpresa per aquestes trobades.
1: Les dues reunions confirmades per la Fiscalia també generen controvèrsia entre les associacions de fiscals. Fons de la Unió Progressista confien en les explicacions que ha donat la Fiscalia, mentre que l'associació majoritària les veu insuficient i exigeixen que s'aclareixi de què es va parlar a les reunions i amb quin objectiu. Des del PSOE demanen deixar actuar la justícia i el govern replica les acusacions de PP amb el cas Kitchen. Escoltem el ministre Òscar López, Cuca Gamarra del PP i Gabriel Rufián d'Esquerra.
9: Hubo un gobierno que sí utilizó los recursos del Estado para espiar a rivales políticos, para fabricar pruebas falsas. Se llama caso Kitchen.
10: No es un sitio para que estuviera ella, y menos sin ni tan siquiera constar en el libro de visitas de la Fiscalía General del Estado. Quedan muchas explicaciones que dar, y las piezas van cuadrando.
11: Para intentar hacer aquello que quizá el PP hace de forma más profesional. Ya está, para mí es simplemente intentar imitar a Villarejo y compañía.
1: 1,3 milions d'euros. Aquest és el valor de les joies investigades a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, segons la taxació encarregada per l'Audiència Nacional. L'expresident havia dit que es tractava d'una herència familiar, tant seva com de la seva dona, i que tenien un valor aproximat d'entre 30.000 i 50.000 euros. Recordem que Zapatero està imputat per un suposat delicte de tràfic d'influències i de blanqueig de capitals pel rescat de la companyia Plus Ultra, pel que està previst que declari dimecres vinent.
0: I el jutge que investiga la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid per un presumpte suborn ha autoritzat l'UCO a analitzar els seus comptes bancaris.
1: De fet, fa 6 mesos que l'UCO va demanar autorització per examinar els moviments bancaris de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. El magistrat ha acceptat la petició per rastrejar totes les operacions dels comptes en 16 entitats des de 2014. Volen saber si Alberto González Amador va pagar 500.000 euros a la dona d'un alt càrrec del grup sanitari Quirón a canvi de participar en un negoci de mascaretes. El Tribunal Suprem suposa l'indult que ha demanat el govern per l'exfiscal general. En el seu informe desfavorable, però no vinculant, argumenten que la seva actuació va afectar negativament la independència de la Fiscalia i que no hi ha raons de justícia, equitat o utilitat pública que justifiquin l'indult. El ministre Òscar López ha carregat contra els jutges en un acte on es premiava Álvaro García Ortiz.
0: El darrer baròmetre del CIS recull un retrocés electoral del PSOE que perd gairebé 5 punts respecte al sondeig anterior i situa la seva estimació de vot en el 31,3%.
1: Els socialistes guanyarien les eleccions, però el PP retalla en 4,2 punts la distància. És el primer baròmetre després de la imputació de Zapatero i l'entrada de Luco Ferraz. Vox es manté en tercera posició, baixa 4 dècimes i es queda amb el 16,2% d'estimació de vot. Sumar i Podemos pugen 7 i 3 dècimes respectivament i baixa Esquerra 7 dècimes, mentre Junts en puja 2.
0: I una vegada més Donald Trump dona per acabada la guerra i anuncia un acord imminent amb l'Iran. Assegura que es podria signar aquest mateix cap de setmana. Des de Teheran, però, ho neguen i desconfien dels girs de timó dels nord-americans.
1: Segons Trump, el règim ayatolà hauria renunciat a tenir armes nuclears i deixaria de donar suport a les milícies locals. Un presumpte pacte que des d'Israel Benjamin Netanyahu agraeix. L'Iran, en canvi, assegura que les exigències que els arriben des de Washington són irracionals i avisen que no cediran. Mentrestant, aquesta matinada s'han aturat els atacs, però l'exèrcit nord-americà assegura que ha fet caure dos drons perses que impedien el pas d'un petrolier que intentava passar per l'estret d'Hormuz.
0: El Regne Unit s'obre una nova crisi al govern de Keir Starmer després de la dimissió del seu ministre de Defensa.
1: En el seu escrit de renúncia, el fins ara ministre John Healey retreu al cap de l'executiu que s'hagi negat a ampliar les inversions en defensa, tot i que s'havia compromès a fer-ho. És el sisè membre del govern de Starmer que abandona les últimes setmanes. La cartera de defensa l'ocuparà ara Dean Jarvis, un antic oficial paracaigudista de l'exèrcit.
0: I us expliquem també una notícia preocupant, i és que continua la cerca del menor d'edat desaparegut a Roses després de fer una sortida en moto d'aigua.
1: La policia local de Pals ha trobat volcada la moto d'aigua a la platja, a tocar del terme municipal de Begú. El noi de 16 anys està desaparegut des de dimecres a la nit, quan va sortir a fer una activitat amb guia. Els agents intenten saber si el menor tenia el permís paternal per navegar amb moto d'aigua, i sobretot perquè estava a l'aigua a 8:45, segons els testimonis, quan la normativa prohibeix l'ús d'aquest tipus de vehicles una hora abans que s'amagui el sol.
0: La investigació sobre el nadó presumptament maltractat pels seus pares cada cop posa més el focus en el pare de la criatura. Els metges de la Vall d'Hebron que el van atendre han afirmat davant el jutge que mai no havien vist unes lesions als genitals tan greus.
1: Davant el magistrat especialitzat en violència a menors, els sanitaris han explicat que el nadó de 6 setmanes va estar en risc de mort per la lesió del fèmur. També han coincidit que era impossible que els traumatismes fossin accidentals. Recordem que els pares van ser detinguts al març per maltractaments i agressió sexual i que el pare continua a presó provisional. Avui declaren els seus familiars.
0: L'any passat hi va haver prop de 1.800 denúncies per maltractament a la gent gran a Catalunya. La Fundació Alzheimer Catalunya alerta que moltes víctimes són persones amb demència.
1: Així és, Gemma. A més, la xifra s'ha doblat en 5 anys i per això l'entitat i els Mossos volen més recursos per reforçar la prevenció. Lamenten que sigui un fenomen invisible i demanen més implicació social per combatre un problema que sovint, diuen, passa desapercebut perquè queda amagat dins les famílies. El 74% dels denunciants tenien entre 65 i 79 anys, ho explica la Laura Anadon, psicòloga forense del projecte Oblit Zero.
12: No és només aturar una situació, sinó construir alternatives que permetin recuperar la seguretat, estabilitat i la qualitat de vida de la víctima i de l'entorn familiar.
1: El Congrés accepta la proposta del Parlament de Catalunya per reformar la llei d'eutanàsia. La iniciativa promoguda per l'associació Dret a Morir Dignament l'han defensat a la Cambra Baixa diputats del PSC, Junts i Esquerra. Volen fixar un màxim de 45 dies perquè els tribunals resolguin recursos judicials que intentin frenar l'aplicació d'una mort assistida i evitar així casos com el de la Noelia Castillo, la jove, que per un recurs del seu pare va haver d'esperar més de 600 dies per rebre-la. Només PP i Vox s'han oposat al tràmit. Arxivada la causa de l'accident de la mina de Súria, en què van morir 3 geòlegs l'any 2023, la jutgessa considera que no es pot atribuir cap responsabilitat penal a l'empresa que explota la instal·lació, Iberpotash. Segons les conclusions de la magistrada, el despreniment que va posar fi a la vida dels 3 treballadors va ser sobtat i impredictible i les famílies de les víctimes han estat degudament indemnitzades. Aquest accident va ser un dels més greus de la història de la mineria a Catalunya.
0: Aquest divendres es disputa la segona jornada del Mundial. A les 9 juga el Canadà contra Bòsnia-Herzegovina a Toronto, al grup B. Ahir, cerimònia d'obertura i victòries de Mèxic i també de Corea, al grup A.
1: Shakira, Gemma, va ser la gran protagonista de l'estrena, interpretant la cançó oficial del Mundial, el Dai Dai, a l'Azteca davant 81.000 espectadors. Mèxic, un dels 3 anfitrions, va debutar amb victòria per 2-0 sobre Sud-àfrica. Quiñones va fer el primer gol d'aquesta edició. I aquesta matinada, Guadalajara, Corea del Sud, ha guanyat la República Txeca per 2-1 després de remuntar un 0-1 advers.
0: I el play-off d'ascens a segona divisió, el Sabadell juga demà a la nit al camp del Zamora, al partit d'anada de la final. I a la Fórmula 1, aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi de Barcelona-Catalunya.
1: El Mundial, Gemma, arriba a Catalunya amb l'italià Kimi Antonelli com a líder destacat. El pilot de Mercedes ha guanyat 5 de les 6 curses que s'han disputat fins ara. Fernando Alonso serà un dels principals atractius pels aficionats. En declaracions a Ràdio Nacional, el pilot asturià ha donat a entendre que la d'aquest diumenge podria ser la seva darrera cursa a Montmeló.
13: Que Montmeló a partir de este año pues va a rotar, va a ser los años pares, entonces en el 27 no tenemos. Y bueno, si voy a estar en el 2028 o no, bueno, no sé lo que voy a hacer el año que viene como para pensar en el 2028, ¿no? Pero que voy a disfrutar de este año.
0: L'Atlètic Barceloneta jugarà demà contra el Prorreco italià la final de Champions de Waterpolo, la segona de la seva història, després de derrotar els penals el vigent campió, el Ferencváros d'Hongria.
1: I en bàsquet, el Joventut juga aquest vespre a València en segon partit del play-off de semifinals pel títol de Lliga ACB després de perdre el primer a la pròrroga. El pas de gegant a nit del Barça en derrotar el Tenerife al Palau Blaugrana per 97-89 i situar-se a un sol triomf de la final. Els de Xavi Pasqual poden aconseguir-ho si guanyen demà els Canaris a la Laguna.
0: I ara us expliquem que els Pirineus ja està tot a punt per donar el tret de sortida a la Festa de les Falles. És una celebració ancestral declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat.
14: Avui arrenca la festa de la baixada de les Falles al Pirineu amb les de Durro, a l'Alta Ribagorça. La preparació va començar mesos abans amb la seva confecció. Els fallaires van al bosc, tallen els troncs, els preparen i els deixen assecar. A Isil, al Pallars Sobirà, les deixen a la intempèrie, a Sol i Serena, per encendre-les el dia de la Revetlla. Mentrestant, a la plaça del poble ja planta la falla major, que donarà el tret de sortida a la baixada de Falles quan s'hi posi foc.
15: Després de 38 anys, el jove Teatre Regina de Barcelona tanca les seves portes el 15 de juliol. L'edifici està en venda. La directora de la sala, Mariona Campos, denuncia que no se'l renova el lloguer. Durant gairebé 4 dècades ha vist passar més de 2 milions d'espectadors per les seves butaques. Ara la companyia busca un espai per continuar desenvolupant el projecte de teatre familiar.
0: Fins a 3.000 persones van poder gaudir ahir a la plaça Catalunya de Barcelona del concert gratuït 84 campanes. És una peça inèdita del compositor nord-americà David Seri que recreava el so de les 84 campanes que Antoni Gaudí va dissenyar per la Sagrada Família.
1: Ahir, però, a les protagonistes només van ser 3 campanes tubulars que s'han pogut reconstruir segons les indicacions que havia deixat l'arquitecte. Una tasca que ha estat possible gràcies als 12 anys del comissari de l'any Gaudí, Galdric Santana. El so somni d'Antoni Gaudí era col·locar 84 campanes a l'interior de les 18 torres de la Sagrada Família, creant un instrument urbà i monumental. Està previst que en uns 10 anys es comencin a instal·lar al temple.
0: Anem ja amb el temps. Sergi Lores, bon dia. Aquest divendres notarem més calor al migdia.
16: Molt bon dia, Gemma. Doncs sí, de fet, la treva que hem tingut durant aquests últims dies i la poca calor que hem respirat avui ja no es repetirà. Al migdia l'ambient serà clarament més càlid i estiuenc a tot arreu. Però a hores d'ara cal sortir de casa amb una rebequeta, amb una jaqueteta, perquè l'ambient encara es manté fresc. En molts indrets cap a la costa s'ha baixat fins als 15-19 graus. Només en algunes poblacions la nit ha estat tropical. Cap a l'interior mínimes al voltant dels 10 a 15 graus i fins i tot cap al Pirineu per sota de la marca dels 5 a 10 graus. Tot i així ja som valors que han començat a pujar cap a les comarques de la meitat oest de Catalunya. Amb tot plegat, amb un cel força serè a la majoria de comarques, només amb alguns núvols baixos que es formen entre el nord del Camp de Tarragona, també al sud de la costa central, però vaja, temps molt tranquil associat a aquesta dorsal anticiclònica que es va imposant al damunt de la península Ibèrica i que obliga les borrasques a viatjar lluny de casa nostra i també a lluny a la massa d'aire fresc que ens ha acompanyat durant aquests últims dies i el que afavoreix és l'entrada d'aquesta més càlida pel sud de la península Ibèrica que avui ja començarem a notar aquí a Catalunya. Així doncs, matí de sol pràcticament a tot arreu, els núvols baixos que tenim a hores d'ara cap a la Costa Daurada tant diran allunyar-se ràpidament com a molt algunes pinzellades de núvols prims per decorar el set cap al nord de Catalunya i durant la tarda continuarà doncs, el temps molt plàcid i tranquil, sol a tot arreu, només amb nuvolades simplement decoratives en àrees del Pirineu i també del Prepirineu. La tramuntana encara bufarà moderada cap al nord del Cap de Creus, aquí encara deixant àrees de maró. En canvi, a la resta s'imposarà el vent de Garbí, un vent del sud que avui farà pujar la temperatura entre 2 i fins a 5 graus, sobretot a les comarques del centre i nord de Catalunya. Per tant, màximes que s'enfilaran fins als 26 a 28 graus cap a la costa, cap a l'interior i al Pirineu s'acabaran enfilant fins als 28 a 32 graus i, a més, cap a Ponent i cap a la Vall de l'Ebre, fins i tot acabarem passant de la marca dels 35 graus de temperatura màxima. Per tant, ambient estiuenc, Gemma, i per tant, fins i tot amb valors una miqueta per damunt, entre 3 i fins a 7 graus per sobre del que seria habitual per aquesta època de l'any.
0: Sergi, al cap de setmana m'imagino que el temps seguirà sent estiuenc.
16: Doncs sí, Gemma, prepareu màniga curta, sandàlies, ulleres de sol, barrets, fins i tot el banyador, perquè se'ns presenta un cap de setmana 100% estiuenc i associat a aquesta dorsal anticiclònica que tindrem al damunt de casa nostra. Ara bé, el cert és que a partir de diumenge aquesta tendirà a allunyar-se i per l'oest de la península es espatllarà un embussament d'aire fred en alçada. De fet, de cara a la setmana que ve quedarem en terra de ningú, pràcticament, amb un anticicló instal·lat sobre l'Atlàntic, un altre cap a l'est d'Europa, i tot plegat el que afavorirà és que cap a la península es vagin despenjant solcs d'aire fred en alçada que afavoriran la convectivitat de tarda en forma de ruixats i tempestes, estrictament, però, en zones de la Pirineu. Però demà encara no, demà jornada novament tranquil·la, dissabte de sol, només això sí, amb l'arribada d'alguns núvols prims a partir del migdia durant la tarda per les comarques de la meitat oest, on el cel podria quedar una miqueta més entrenyinat o enterbolit, i amb algunes nuvolades de tarda en zones del Pirineu. I diumenge, després d'un matí de sol a tot arreu, a partir del migdia i durant la tarda creixeran nuvolades en àrees del Pirineu on hi descarregaran ruixats i tempestes localment intenses i puntualment acompanyades de calamars. La resta, en canvi, continuarem amb un bon sol i tot plegat durant aquest cap de setmana amb l'entrada d'aquesta massa d'aire càlid que s'anirà reescalfant durant la setmana que ve, deixant-nos ja un temps plenament estiuenc. Fins i tot a finals de la setmana que ve aquesta glopada càlida podria intensificar-se una miqueta més. Per tant, de cara al cap de setmana i sobretot durant la setmana que ve, bona part d'Europa acabarà doncs, registrant temperatures clarament per sobre a les habituals per l'època. Aquí a Catalunya, les nits i matinades del cap de setmana amb temperatures més altes, per tant ja parlarem de nits tropicals en moltes poblacions de la costa, encara ambient fresquet cap a l'interior i especialment però en àrees del Pirineu on baixarem fins a valors de 12 a 18 graus i les màximes també pujaran tant demà dissabte com durant el diumenge. Per tant, parlarem ja de màximes de fins a 30 graus cap a la costa i assolint-se els 30-35 graus en moltes comarques de l'interior, fins i tot cap a Ponent i cap a l'interior de la Vall de l'Ebre. Entre demà i diumenge s'acabaran assolint els 37 o 38 graus al migdia. Per tant, ja parlarem d'aquests valors entre 3 i fins a 9 graus superiors als habituals per l'època. Molta calor que convidarà a prendre el sol. Doncs bé, sapigueu que l'índex ultraviolat serà molt alt durant aquest cap de setmana. Si teniu previst doncs, sortir a l'aire lliure o anar a la platja, molta protecció. I bé, si teniu previst anar a la platja, sapigueu que la temperatura de l'aigua del mar es troba entre els 20 i els 22, 24 graus, depèn del sector de la costa, cap a la Costa Brava més baixa, cap a la Costa Daurada doncs més calenteta. De fet, trobem a hores d'ara una temperatura de l'aigua del mar més càlida del que seria habitual durant aquesta època de l'any, Gemma. Per tant, aquells que els hi costa una miqueta més entrar a l'aigua, que sapigueu que aquests dies ho tindreu una miqueta més fàcil perquè la trobareu una miqueta més calenteta del normal.
0: Molt bé, doncs ens banyarem. Sergi, moltíssimes gràcies. Les 8 i 19 minuts. Patrícia Massés, bon dia. Bon dia. Se'n va el Papa de Barcelona i comença el Mundial. Els dos temes els trobarem a la premsa i comencem amb el diari Ara, que li dedica pràcticament tota la portada a la visita de Lleó XIV a les Canàries.
17: Sí, la fotografia que utilitza, veiem el Sant Pare d'esquenes mirant el mar, precisament aquí a la illa de Gran Canària, al port d'Arguineguín. I el que diu aquest diari, el diari Ara, és que es fa ressò d'unes de les paraules del discurs del Papa Lleó XIV quan va dir «la dignitat humana no té passaport». També destaquen que va criticar la indiferència mundial pel drama immigratori des del que diuen que és el moll de la vergonya.
1: I Mundo i ABC que tornen a coincidir amb la fotografia de portada, en aquest cas el Papa Lleó XIV beneint un immigrant.
17: Sí, també és una fotografia d'ahir del port d'Arguineguina a Gran Canària, on veiem el Papa Lleó XIV d'esquenes beneint, tocant-li la front a un d'aquests immigrants que hi havia ahir aquest acte. Els dos reflecteixen diferents moments del discurs de Lleó XIV. El Mundo titula: els migrants no sou xifres, sou persones amb somnis, i l'ABC: la dignitat humana no perd valor quan es creua una frontera.
0: Això pel que fa a Canàries, però molts diaris continuen parlant de Barcelona, de la Sagrada Família, i en concret entrevisten a Igor Cortadellas, que és director artístic de l'espectacle de tancament, que ha enlluernat a tot el món. Ho has trobat a La Vanguardia, per exemple?
17: Sí, La Vanguardia és un dels diaris que avui l'entrevista, i explica a l'Igor que, clar, ells no van poder assajar l'espectacle de drons a la ciutat de Barcelona, sinó que ho van haver de fer a l'Empordà en secret per preservar tot aquest efecte sorpresa. I que una nit, al voltant de les 12, quan estaven assajant, va passar un cotxe, va haver de frenar bruscament, va sortir l'home del cotxe i va veure que estaven assajant la cara de Gaudí, on vam veure aquest espectacle de la Sagrada Família. Clar, l'home es va quedar pasmat i diu que
0: és boníssim, que vagis en cotxe i vegis la cara de Gaudí al cel. Penses que
1: quin ensurt, que
0: sí,
1: penses que està tan...
0: Sí.
1: Que clar, està passant alguna cosa.
17: Sí, i explica que van haver de sortir corrent darrere d'aquest home per dir-li que, clar, que
0: no digui res.
17: Un ovni. Sí, sí.
1: Clar. Però, escolta, quins nervis, no, l'Igor, el dia de l'espectacle.
0: Imagina't, aquells 10 minuts, diu, aquells 10 minuts de que eren mesos de feina.
17: Sí.
0: El tenim, oi? L'escoltem.
17: El tenim, sí.
18: Tenir aquesta aparició de 30 segons, aquesta mirada de Gaudí també, per poder celebrar i commemorar plegats aquest moment, doncs, ja des del principi del projecte era una cosa que teníem claríssima. Feliços d'haver-ho pogut compartir, veure que la gent ha connectat amb aquest missatge, amb aquest simbolisme, amb aquest suggerir més que dir, amb aquesta espiritualitat.
1: Però ara ho comentàvem, Papa Banda, el Mundial ha arribat i també ha arribat a les portades dels diaris. Em sembla que són Vanguardia, País i Periódico que ho porten.
17: Sí, comencem per La Vanguardia, on veiem una fotografia de l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic completament ple durant aquesta cerimònia d'obertura. Titulen: Mèxic es reafirma en l'obertura del Mundial, i destaquen que no va assistir la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum. El País també li dedica la fotografia de la portada de la Copa del Món. Diuen que és el Mundial més ambiciós, i veiem una fotografia també de l'interior de l'estadi, però en aquest cas feta a peu de camp, on veiem part d'aquest espectacle que es va dur a terme ahir. El Periódico, en canvi, ha optat per mostrar-nos una part d'aquest espectacle, concretament de l'actuació de la Shakira, i titulen: Mèxic obre la festa del futbol. Els dos diaris esportius editats aquí, Esport i Mundo Deportivo, també parlen del Mundial i utilitzen exactament la mateixa fotografia, on es veu una rèplica a escala gegant de la Copa del Món. Esport titula: Visca el Mundial, i Mundo Deportivo: Ándale.
0: Ándale, molt bé. El Mundial ha començat i el millor partit del dia es podrà seguir aquí, a la 2CAT, i en català. En parlem amb el nostre company, l'Arseni Canyada. Bon dia.
19: Què tal? Bon dia, Gemma.
0: De l'Arseni.
19: Molt bé.
0: Ganes content. De Mundial?
19: Sí, només queden 38 dies de Mundial.
0: Sempre dieu que és el més llarg, no?, de la història.
19: Sí.
0: Ahir es va narrar el Mèxic-Sud-Àfrica en català, i aquí a la 2CAT, dèiem, es podran veure 34 partits, o sigui, el millor del dia.
19: El millor del dia. Avui, per exemple, un altre partit d'inauguració, perquè com hi ha tres països, avui Canadà, una de les anfitriones, debuta davant Bòsnia. També hi haurà una cerimònia d'inauguració. Si a Mèxic, doncs, Manà, doncs, Salma Hayek, que també hem vist personalitats mexicanes, en aquest cas, Michael Bublé i Alanis Morissette. O sigui que dues persones destacades de Canadà.
0: Molt
19: per
0: bé.
19: Cert, quan sigui el partit d'inauguració a Estats Units, Katy Perry,
0: Ah, molt bé, Shakira va estar ahir, ja. L'estem sentint. La jornada inaugural, com va ser? Et va agradar? Vam veure Shakira cantant aquest Daidà i l'himne oficial del Mundial. Què et va semblar?
19: A veure, vosaltres...
0: Digue'm la veritat, Arseni.
19: La veritat. Venim de la Sagrada Família a la inauguració del
0: ara,
19: Mundial.
0: No, Arseni, no, un moment, És que ara vindrem de la Sagrada Família i tot ens semblarà cutre.
19: Doncs això.
0: I no pot ser.
19: Per començar, o sigui, l'espectacle musical
0: bé... El llistó està molt alt, clar, però...
19: L'espectacle musical molt bé, però també és veritat que les cerimònies, quan són de dia, deslueixen
0: molt
19: una
0: pobra,
19: mica.
0: Molt pobra, molt deslluïda, sí. Es veia pobra.
19: Es veia del segle passat, no?
0: Algun moment en especial et va agradar?
19: Bueno, Shakira, a mi m'agrada Shakira.
0: Tu, Lorena, no la vas veure?
1: Jo no la vaig veure.
0: No veuràs res de Mundial, no?
1: No, jo vaig veure el partit,
0: Què dius?
19: Mèxic-Sud-Àfrica.
1: El meu fill anava amb Mèxic i jo amb Sud-Àfrica.
19: Ah, ja comença, no, aquesta rivalitat?
1: Ja vaig perdre, ja vaig començar malament.
0: Va ser un bon partit d'obertura, va ser un bon partit
1: d'inauguració. Sí, no, Mèxic ho va fer bé.
19: Sí, tu creus? A mi és que començar un Mundial, allò que tens... Messi, que tens Espanya, que tens Mbappé. Començar amb Mèxic-Sud-Àfrica és una mica de bajona, no?
1: No, home, no. Et deixes el millor per... No? Vas com escalfant motors.
19: Però si hi ha 104 partits, comença amb un fort partit i després...
0: Patrícia, doncs... que a tu t'agraden els esports, que no dones la teva opinió,
17: bueno,
0: o què?
17: Va ser un partit també amb molta acció, no? Molta targeta vermella, un parell de gols...
19: Tres expulsats, eh?
0: Però Mèxic, molt bé, Patrícia.
1: Mèxic és anfitrió. Havien de començar amb un anfitrió.
0: Arsènic, ens va agradar. Ens va agradar en Mèxic, no, Sud-Àfrica.
1: Ens va agradar la inauguració.
19: Aquesta norma de que comença l'anfitrió és del 2004, si no, 2006, si no recordo malament. Abans, el que començava un Mundial era l'antic campió. Per tant, en aquest cas, hauria estat Messi. Tu què preferies? Una Argentina a Mèxic, per exemple, o a Estats Units, o a Miami?
1: Jo seguir les lleis, perquè si diu la norma que ha de començar un anfitrió, que comença un anfitrió.
0: Espanya debuta dilluns, 6 de la tarda, contra Cap Verd. Com arriba la selecció?
19: A veure, ahir per primer cop, Lamine Yamal i Nico Williams van entrenar, però diuen que no jugaran d'inici. Estaran disponibles per Luis de la Fuente, però que no jugaran d'inici. I jo espero que no juguin, eh?
1: Que no.
19: El partit a la primera part, Espanya guanyi 2-3-0 i se'ls guardi, perquè no s'ha d'arriscar. Que el Mundial és molt llarg.
0: El Mundial és molt llarg i en seguirem parlant i molt aquí en aquest programa i els especials de la casa, però hi ha una altra gran notícia esportiva del dia, Arseni, i és que Mourinho serà l'entrenador del Madrid fins l'any 2029. Era un rumor, amb la Patrícia ho havíem comentat ja moltes vegades aquí, però és que ara ja és en ferm. Yeah. És un bon fitxatge?
19: Et diré una cosa, fa mandra.
0: Et fa mandra Mourinho?
19: Em fa mandra tornar a reviure el que es va viure ara fa 10 anys, 12 anys, quan Mourinho era l'entrenador del Real Madrid i quan aquí al Barça estava el Pep, el Tito. Fa mandra, perquè nosaltres, els que ens dediquem a explicar les històries de l'esport, del futbol en aquest cas, no volem tornar a aquell bel·licisme, no? A mi em fa mandra.
0: Ara t'he vist molt papa de Roma, eh?
19: És l'efecte.
0: He fet aquesta crida de, no,
1: mira, puc seguir amb el
0: de
1: papa?
0: No tornar al bel·licisme, que tens tota la raó, de no tenir paraules gruixudes, insults...
19: El dedo en el ojo, eh?
1: Deixeu parlar de miracle, ara,
0: sí,
1: perquè el Barça de bàsquet, perdona, és que acabarà guanyant la Lliga? Què està passant?
19: Acabarà guanyant la Lliga? No, però no ho sé, però a la final estarà, perquè va 2-0. És molt difícil remuntar un 2-0. És veritat que per l'altre costat, t'imagines una penya, un Joventut Barça a la final?
0: Uau,
19: final catalana. Però és veritat que el València de bàsquet està molt fort. O sigui que pas a pas.
0: Molt bé.
19: Té la seva gràcia, no? Xavi Pascual diu que no seguiria el Barça i pot guanyar la Lliga.
0: Sí, sí. Veurem a veure què passa. Arseni, moltes gràcies.
19: Gràcies. Ens veiem dilluns, eh?
0: Ens veiem dilluns al programa. I tant, i tant. Continuem amb el repàs de la premsa. Avui el tema del dia al periòdico és la tecnologia aplicada a la policia local.
17: Sí, el diari ha parlat amb tres caps de cossos de tres ciutats catalanes, com són Castelldefels, Platja d'Aro i Palafrugell, que han explicat aquest procés de modernització del cos. Per exemple, Palafrugell va ser pionera perquè la seva unitat de drons es va crear l'any 2019 amb l'objectiu d'incorporar la innovació a tots els àmbits del servei policial. S'utilitzen, per exemple, en accidents de trànsit, vigilància i també en actuacions d'emergència. Una altra aposta és la videovigilància, que els municipis fan desplegant una xarxa de càmeres de lectura de matrícules i de vigilància urbana.
1: Tecnologia que també arriba als exàmens de conduir. Ara els podrem fer digitals i se'n podran fer molts més?
17: Sí, ho explica avui La Vanguardia. En 2 mesos es podrien passar de 3.000 a 5.000 exàmens. Hi ha 7 centres de la demarcació de Barcelona que estan fent aquesta prova, que implementa un nou sistema amb el qual les correccions són pràcticament instantànies i els alumnes tenen els resultats penjats a la web de la DGT al cap de poques hores. Amb aquest canvi, el que es fa és evitar que hagin de portar els exàmens a Barcelona i que s'hagin de corregir allà a mà.
0: Doncs va, anem amb la notícia que ens indigna, eh? Els aviso. La notícia que ens indigna. Elon Musk serà el primer bilionari del món.
17: Sí, ho podem...
0: Bilionari, eh?
17: Bilionari, sí, sí, ho podem llegir avui al diari Ara, i es va publicar un informe d'Oxfam Intermón que diu que el magnat acumularia tanta riquesa com el conjunt del 46% de la població mundial més pobra. Això és l'equivalent a uns 3.800 milions de persones. Elon Musk podria assolir aquesta fita mai vista avui mateix, quan la seva empresa aeroespacial SpaceX sortia avui a la borsa. Si el llançament resulta exitós, passaria a ser el primer bilionari del món, és a dir, superaria $1 billion, que és 1 milió de milions.
0: No ho entenc. Sí, em mires dient a veure si ho entenc. No.
17: 1 milió de milions.
0: Jo saps què entenc, Patrícia, i m'agrada molt que donessis aquesta dada, això que té tanta riquesa com 3.000 com el 46% de la població mundial més pobra.
17: Sí, sí, 3.800 milions de persones, sí, sí.
1: No sé com li sentarà aquesta notícia a Donald Trump, perquè són amics, ex-amics, també es pot posar gelós, però té un nou enfrontament obert amb la cantant Ariana Grande, ara.
0: Sí? Sí? Per què?
1: Ah, mira, la Patricia ho ha llegit.
17: Sí, és una notícia que hem trobat avui a El Nuevo Herald, que és un diari dels Estats Units que està escrit en castellà i té la seua a Miami. Tot va començar a principis de setmana quan la Casa Blanca va publicar un vídeo a xarxes socials en el que destacava la seva política d'immigració i es veien agents federals arrestant i exposant a persones. I han publicat aquest vídeo amb una cançó d'Ariana Grande, que és la cançó que estem escoltant, que es titula Bye. La cantant va contestar el vídeo dient que no utilitzessin mai la seva música en relació amb aquesta barbària, inhumanitat i atrocitat sense sentit. No és tampoc la primera vegada que Ariana Grande es pronuncia en contra del president dels Estats Units.
0: Acabem ja amb els diaris. Patrícia, abans comentàvem portades dels diaris esportius editats a Madrid, que no se centren en el Mundial, sinó en Bernardo Silva.
17: Sí, és una notícia que també sorprèn, no? Perquè esperàvem trobar avui el Mundial a la portada de tots els diaris, però no. Asimarca parlen de Bernardo Silva i, a més, coincideixen amb el titular. Diuen Bernardo Silva està al caure. Els dos veiem el portuguès somrient i expliquen...
0: Com està al caure? Al caure d'on?
17: Del Real Madrid.
0: Va al Real Madrid?
17: Això diuen. Diuen que va al Madrid, que hauria rebutjat les ofertes tant del Barça com de l'Atlético i que el seu nou destí seria Madrid, el Real Madrid.
0: Et sap greu o no?
17: A mi sí. A mi m'hagués agradat veure el Barça.
0: Sí, a mi també.
1: A mi no em pregunteu.
0: No, tu estàs amb Mèxic, Sud-àfrica.
1: Exacte.
0: Cada dia ens diràs el partit que has vist.
1: Ara ho seguiré tot, home.
0: Tinc ganes de veure que em facis la crítica esportiva.
1: Ja us diré.
0: Del partit del dia. Va, anem a l'entrevista política. Avui la secretària primera de la mesa del Parlament, candidata a les primàries de Junts a l'alcaldia de Barcelona, Glòria Freixa, ha vingut aquí al Cafè d'Idees.
20: Avui no anirem amb preàmbuls, no donarem voltes, clar i català. No entrarem en el debat en aquest Parlament, no podem entrar en aquest joc que vostè pretén entrar, perquè vostè com a consellera pot fer tot el que vulgui i prendre les decisions que li semblin, però estem al Parlament de Catalunya amb capacitat legislativa i un mandat del Parlament. Vostè com a consellera només pot fer una cosa, complir-lo.
21: Si vostès volen treballar bonificacions, facin com els altres grups parlamentaris i també treballin pressupostos, perquè per fer bonificacions necessitem recursos.
22: El tripartit d'investidura, que és també tripartit de legislatura, o sigui, Esquerra Republicana i els Comuns, han tornat a encobrir el president Illa i aquest govern i han votat que no, que el president Illa no cal que comparegui al ple de la setmana que ve per explicar-se sobre la crisi educativa.
23: Parlar la llengua de la terra que t'acull és, considerem, un meravellós acte de respecte i d'amor i li hem desitjat que gaudeixi molt la visita a la nostra nació, a Catalunya.
24: Estem vivint a Barcelona un clima de pistolarisme insostenible. No pot ser que aquesta situació es continuï allargant.
0: Passen 2:02. Glòria Freixa, bon dia.
25: Molt bon dia,
0: benvinguda,
25: Gemma.
0: Al programa. Escolti, el pròxim 21 de juny sabrem qui és el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona i vostè és una de les quatre, hi ha quatre candidats i vostè és una d'aquests candidats. Diria que potser és la menys coneguda. Qui és Glòria Freixa?
25: Bé, potser primer em podria definir com una persona empàtica, una persona compromesa, molt amiga dels seus amics i mare de tres fills. I la meva carrera política és llarga, però sobretot la meva carrera d'activisme, de participació amb la societat. Jo sóc advocada, vaig fundar el despatx de Joan Laporta a Buenos Aires, després vaig fundar també a Buenos Aires el de Miquel Roca Junyent, sóc advocada, com t'he dit, i després, doncs, en matèria d'activisme, doncs, vaig fundar Òmnium Sarrià Sant Gervasi durant tota l'etapa del procés.
0: I vols ser alcaldessa de Barcelona?
25: Sí.
0: Per què?
25: Doncs perquè, primer, per una vocació de servei públic i després per l'amor que tinc a la ciutat, que la porto molt, molt arrelada des de sempre, és on he crescut i on han crescut també els meus fills.
0: Escolti, ara parlarem de Barcelona a bastament, però acaba una setmana marcada per la visita del Papa a Catalunya, que ha estat envoltada d'algunes polèmiques. Una, l'ús del català. que finalment el papa n'ha parlat de català, sí. Déu-n'hi-do, força.
25: Sí, sí.
0: Veient com han anat les coses, vostè creu que va ser encertat cridar a protestar contra la seva visita? Fins i tot demanant que hi hagués xiulets?
25: Bé, jo crec que el més encertat ha sigut les negociacions que hi han hagut perquè el papa fes aquest gir, perquè és cert que en el programa que ens vam trobar a l'Església, doncs a la Sagrada Família, el programa estava fet en castellà, la benedicció. Per tant, és veritat
0: que... Quines negociacions hi ha hagut? Qui les ha portat?
25: No,
0: vostès hi han intervingut molt?
25: Jo crec que hi ha hagut intervenció de molts sectors, jo crec de molts partits també, vull dir que no només del nostre, però jo crec que hi ha hagut un activisme molt gran des de tota la classe política i social.
0: Una cosa és l'activisme i les negociacions, i l'altra és cridar a protestar contra la visita, demanant xiulets. Això ho va fer Carles Puigdemont. Li preguntava si li sembla encertat.
25: Bé, jo crec que si nosaltres no ens plantem davant d'aquesta situació en la qual potser algú ha influït perquè el papa no entengui en el lloc que es troba, perquè crec que algú ha d'ajudar una persona que visita tants països a saber on es situa, i per tant, doncs, que hi hagi una mica de protesta també ciutadana, també crec que genera la seva força.
0: Sap que si sents cantaires estan protestant molt precisament perquè van ser expulsats, portaven estelades entre les partitures, tenien intenció de cantar els segadors... Vostès, Junts, han demanat la compareixença de Parlon i Marlaska i també assumpció de responsabilitats. Qui les ha d'assumir, aquestes responsabilitats? Algú ha de dimitir?
25: Bé, home, jo el primer que entenc és que si passa una cosa com aquesta abans d'entrar a l'Església, crec que si es troba alguna estelada i no procedeix, que tampoc s'acaba d'entendre perquè no és res violent, doncs es podria parlar, però encapsular 600 persones, deixar-les durant 15 minuts allà i que 600 persones deixin de cantar en un acte tan important, doncs evidentment hi ha d'haver responsabilitats.
0: Però vostè no creu que l'acte litúrgic s'havia de seguir un guió? Aquestes persones volien saltar-se el guió.
25: Sí, però aquestes persones entenc que cantaven a fora de l'església en el moment de la il·luminació i, per tant, no crec que fos un acte que hagués trencat res. No crec que hi hagués hagut cap acte de protesta, senzillament ensenyar els símbols del nostre país.
0: Sí, però era saltar-se el guió, com li dic.
25: No sé si els van explicar el guió. Jo crec que expressar-te... Hi havia molta gent amb les banderes del Vaticà perquè no podien portar les banderes del país.
0: Havien de cantar els segadors, que no estava al guió. Per això li parlo de saltar-se el guió. És a dir, sabien perfectament què anaven a cantar i volien cantar els segadors, que qui organitzava l'acte no ho havia previst. Li pregunto si li sembla bé que ho fes, que tinguessin previst saltar-se el guió d'aquest acte.
25: Jo penso que en aquesta vida alguna mena d'improvisació i d'activisme sempre va bé i crec que no hagués sigut res tan greu. Jo me l'hagués saltat també.
0: El viatge del papa ha estat marcat també per la defensa que ha fet de l'acollida d'immigrants, del principi de no discriminació. Què en pensa de les paraules del papa? Vostè que ve d'un partit de Junts que l'últim any ha posat molt el focus a la immigració, ha dit que no podem continuar acollint immigrants, ha dit que col·lapsen els serveis públics...
25: Bé, jo entenc que el papa parla com s'ha de parlar, perquè la gent que al final surt de casa seva per anar a un altre lloc sempre és per una busca d'oportunitats i aquest país està fet d'això. Però sí que és cert que, més enllà de les paraules del papa, que són les que han de ser, que és a dir, quan aculls, buscar la màxima integració i donar aquestes oportunitats, crec que hi ha d'haver-hi una mica d'ordre en aquest tipus d'immigració, senzillament per no tensionar els serveis d'un país. I, per tant, entenc les paraules del papa, però crec que sempre s'ha de fer tot amb ordre.
0: Amb ordre vol dir, per exemple, que avui entra en vigor la gran reforma migratòria de la Unió Europea. Vostè n'està a favor que s'endureixin, serà una Europa més restrictiva, s'endureixen les polítiques d'asil, el control de les fronteres...
25: Bé, jo sí que hi estic d'acord, perquè jo considero que hi ha un moment en el que estem vivint i estem parlant cada dia amb tots els alcaldes i la situació d'entrada indiscriminada i sense un ordre està tensionant els serveis del país i arribarà un moment que fins i tot no podrem acollir les persones que estan arribant. El que no pot ser és casos com el de Badalona, en què et trobes tanta gent vivint al carrer i que no tinguin una resposta. És a dir, tenim habitatge per resoldre la situació de la gent que està vivint aquí? Els hi podem donar realment els drets que mereixen quan arriben aquí? Jo crec que el país...

0: hem d'afluixar. Si et puc explicar una anècdota personal, sí. El meu fill ha estat a Quebec treballant i per treballar, tot i que la llengua anglesa està a tot arreu i pots viure en anglès, sense parlar francès no trobes feina ni de rentaplats a un restaurant. Per tant, nosaltres hem de ser molt contundents amb aquesta integració, perquè no es pot desdibuixar tampoc el nostre país. I el que volem és que tota la gent que és aquí se sentin d'aquest país. I això passa per polítiques molt fortes, sobretot en matèria lingüística.
1: M'està dient, per exemple, obligar que parlin català per poder donar papers a les persones que ho volen.
0: Sí, sí, per suposat, com es fa als altres països, com es fa a Quebec i com es fa a tants altres països. És a dir, no crec que sigui una limitació d'entrada a un país el fet de voler conèixer o poder parlar la seva llengua, o almenys entendre-la. I per tant, jo amb això seria molt clara.
1: Uh-huh. Em deia, nosaltres tenim molt clar el nostre camí, no? I no sí. Mirar Aliança Catalana, això és el que m'estava dient.
0: Sí. Jo crec que
1: pensa si tu... que Junts ha mirat massa Aliança Catalana?
0: No, jo crec que si tu tens clar... Jo crec que sempre hem tingut clar cap on anàvem i ho hem demostrat amb les lleis que també hem mogut al Congrés dels Diputats, com la llei de la multireincidència, la llei de totes les lleis que hem fet nosaltres també amb diferents matèries, que crec que hem anat com molt dirigits a la nostra política. Si Aliança Catalana té un missatge que, com sap vostè, doncs tots aquests partits més extrems tenen missatges molt directes i molt clar, nosaltres ens volem explicar i crec que no està de més explicar-se, i no això vol dir que siguis la rèplica de l'altre partit, sinó que jo sóc una persona d'escoltar molt al carrer, molt. Tinc molts amics fora de la política i veig el sentir de la gent, i jo crec que això n'hem de poder parlar, no hem de fer veure que no està passant res, crec que hem de donar resposta.
1: El procés de regularització li sembla positiu?
0: Jo crec que, segons com es faci, pot anar bé o no. Les persones que ja estan treballant aquí, és evident que han de ser regularitzades, perquè és que al final no contribueixen als serveis públics del país amb quan treballen. I, per tant, la seva regularització dels que ja estan aquí, sí. L'entrada massiva des de fora, no. És a dir, si aquests papers suposa que de cop i volta entrarà una persona de fora que després tindrà dret a la reintegració familiar, doncs, home, hem de mirar una mica amb què acabarà tot això, però jo sí que estic d'acord. La gent ha de poder treballar si ve en aquest país i tenir els serveis públics que es mereix.
1: Estaria d'acord amb aquest concepte de prioritat nacional, del que s'han parlat tant últimament, el concepte de Vox que està imposant als governs en Partit Popular, prioritat nacional?
0: I què vol dir, perdó, la prioritat nacional?
1: No has escoltat aquests dies que Vox parla de la prioritat nacional, que els nacionals tinguin prioritat a l'hora d'accedir als serveis socials?
0: Ah, no. Tot el que treballa, viu i treballa a Catalunya ha de tenir accés a aquests serveis socials.
1: O sigui, no han de tenir prioritat els d'aquí?
0: No, o sigui, però la gent que està aquí arrelada, que ja hi viu, perquè aquest procés de regularització afecta moltíssima gent que ja està vivint aquí, per tant, han de tenir accés a aquests serveis socials.
1: Escolti, vostè acceptaria vots d'Aliança Catalana per ser alcaldessa de Barcelona?
0: Aquesta és una pregunta que m'he fet moltes vegades, perquè això ja ho he pensat, i jo el que t'he de dir és que nosaltres amb aquest tipus de partits nosaltres no hi treballarem. Ara, el que sí que et dic és que a una persona se l'escolleix per governar, és a dir, quan a tu et voten per governar, i després doncs, és quan has de mirar quina és la manera i la forma d'arribar a governar, i no tinc cap interès de moment en governar amb aquest tipus de partits.
1: Aquesta setmana hem viscut el sisè mort per arma de foc en el que portem d'any. Carrer Balmes a plena llum del dia. Per vostè la solució és augmentar les penes pertinents a d'armes de foc, com va proposar ahir el govern?
0: Bé, jo crec que aquí hem de tenir un camí molt, molt dur, perquè nosaltres ens trobem que som ara al centre de narcotràfic de marihuana a Catalunya. És una situació que està arrelant, i fets com aquest, que vagin pel carrer, que és evident que el mort és una persona que va ser assassinada, pel que diuen, per un sicari. És a dir, que està ja aquí els grups organitzats de màfies relacionats amb la droga. I, per tant, si no hi ha unes penes més dures, és evident que seguim fent aquest efecte crida perquè saben que venir a Catalunya surt gratis. I això ho hem d'acabar de totes. I sí que passa per endurir les penes, perquè si no canvies la legislació, deixes orfes els jutges per aplicar la llei.
1: Uh-huh. Endurir les penes i alguna cosa més? És a dir, si vostè fos alcaldessa, quina seria la primera mesura en l'àmbit de seguretat?
0: Jo el que faria primer és que Barcelona això sol no ho pot fer, i és una relació estratíssima amb els Mossos d'Esquadra i també a nivell europeu. És a dir, això no ho podem fer sols. Ens entren per tot arreu, estan arrelant aquí. L'any passat, no sé si recordes, que ja hi havia llanxes pel Mediterrani que anaven amunt i avall amb droga. Així va començar a Galícia. Per tant, això s'ha d'erradicar des de zero.
1: Escolta, li vull preguntar també per qüestions d'habitatge. Vostè era la portaveu de Junts sobre la matèria i va presentar, per exemple, una llei per agilitzar els desnonaments

0: ocupacions a la ciutat, desnonaments d'ocupacions. Sí. Les ocupacions són part del problema de l'habitatge a la ciutat de Barcelona?
1: Les ocupacions saps que acaben generant un efecte que no passa en lloc d'Europa, i és que aquí s'entén que per accedir a un habitatge tu pots fer una patada a la porta, i aquí hi ha un ordre que crec que s'ha de complir, i és la llei, la gent que està apuntada a les llistes d'emergència, que no pot ser que els hi diguis no, no, és que hi ha una altra via de fer-ho, i aquests es quedin justament sense entrar. Les ocupacions són un problema molt greu per la inseguretat jurídica que generen, que acaben fent que moltíssima gent tingui por a l'hora de llogar un habitatge i que la persona es quedi i no marxi, que t'entrin si te n'has anat de vacances. Vull dir que és una cosa molt greu. Durant molt temps se'ns va acusar d'extrema dreta per parlar d'ocupacions. I jo crec que al final s'ha anat entenent que l'ocupació no és de rics contra pobres, com ens venen alguns partits, de si tens dos cases i te n'ocupen una t'aguantes, sinó que estem parlant de que estan passant als barris més, de gent més treballadora, que no tenen recursos ni serveis jurídics per fer front a aquestes ocupacions que els hi causen un malestar en la seva convivència. I, per tant, s'hi ha de posar fi.
0: Però llavors què fem amb les famílies vulnerables que viuen, que ocupen aquests pisos? Perquè els serveis socials estan completament col·lapsats. Com a alcaldessa, què faria amb una família vulnerable que estigui ocupant un pis i que vostè el que proposa és desnonar-la? On la portaria?
1: Mira,
0: com l'ajudaria?
1: Per començar, jo crec que en matèria d'habitatge s'ha de tenir suficient habitatge públic aquí a la ciutat, també, que s'ha de construir o s'ha d'utilitzar altres edificis per rehabilitar. Per què? Perquè tu has de poder donar una resposta ràpida. I la majoria de casos, aquestes famílies vulnerables no paguen el lloguer al propietari, és que l'estan pagant ja les màfies que estan organitzant aquestes ocupacions. Però si això passa, també t'he de dir, Gemma, que hi ha moltíssimes vegades que la gent no denuncia una ocupació d'un pis en buit d'un banc si la família va treballar. La majoria de gent no fa això. El que estem lluitant nosaltres és contra les delinqüencials, les conflictives, aquelles que cultius de marihuana, que sap, que tot el poble sap, o tot el barri sap, en aquest cas, que van allà a comprar la droga als nanos del barri. Per tant, això crea un conflicte i una inseguretat que no es pot permetre. I amb aquestes famílies és l'administració qui ha de donar resposta, mai una persona particular.
0: A les xarxes veig que també es mostra molt crítica amb la llei de regulació de preus de lloguer. Vostè seria partidària d'eliminar aquesta llei. Jo, no li veu cap benefici.
1: Jo t'explico una cosa. Jo això ho he estudiat molt. Jo et dic una cosa, no podem fer lleis sense veure què ha passat a la resta de països on ja s'han aplicat aquestes lleis. Irlanda l'aplica el 2016 i el gener del 2025 l'ha de tirar enrere, perquè s'han quedat, com està passant a Barcelona, sense oferta. Tothom ha marxat del mercat de lloguer i, per tant, és una mesura que no ha portat a res. Jo no sóc de càstigs, jo sóc d'incentius. I jo crec que, com s'ha fet a tots els països, que està començant a funcionar, incentiva el propietari, dona-li seguretat jurídica perquè pugui posar el seu pis a lloguer. Perquè al final no estem parlant de tants grans propietaris, estem parlant que a Barcelona el 85% de la gent té un pis en propietat. Per tant, no estem parlant de grans fons. O sigui que hem de facilitar aquestes coses.
0: Escolti, quin ha estat per vostè el millor alcalde de la ciutat de Barcelona?
1: Bueno, a Xavier Trias.
0: Ho diu sense dubte, eh?
1: Sense cap mena de dubte.
0: L'època de Maragall, com la recorda?
1: No.
0: Aquests dies que s'aboca tant, després de la Sagrada Família, es diu, hem tornat a la Barcelona del 92.
1: A veure, jo...
0: Que han lluernat el món.
1: Clar, jo soc voluntària olímpica i també vull reconèixer tant a l'alcalde Maragall com al president Pujol, perquè aquella època va haver-hi una coalició molt important de forces entre l'Ajuntament i la Generalitat per posar Barcelona al món. I ho recordo com la cosa probablement més emocionant de la meva vida, a Barcelona 92. Per com es modifica la meva ciutat, que de cop i volta brilla, no? Una ciutat fosca, amb edificis negres, moltes dificultats, amb inseguretat, i de cop i volta brilla. Llavors, jo això ho recordo molt bé, però també t'he de dir que a l'època de l'alcalde Trias torno a veure aquell ordre, aquella endreça, aquella preocupació pels problemes reals de la gent i dels barris, aquella proximitat, i jo sóc molt d'ordre i d'endreça, també.
0: L'altre dia va estar aquí Jordi Martí Galvis, que és un altre dels candidats, i sempre es diu d'ell que és el candidat d'en Trias. Perquè és veritat, Xavier Trias s'ha mostrat favorable a ell. Vostè de qui és la candidata?
1: Bueno, en primer lloc, tot i que algú pugui dir soc el candidat d'aquest o soc el candidat de l'altre, tots vam fer la campanya Trias, tots la vam fer amb moltíssima emoció i tinc una excel·lent relació amb Xavier Trias i, de fet, en aquell moment em ve a buscar per anar a les llistes també amb Jordi Martí. Per tant, vull dir, soc una persona molt propera també. Però jo t'he de dir que no hi ha, crec, candidats de ningú en aquest moment, perquè a nosaltres és el partit qui ens obre la possibilitat d'anar a aquestes primàries i se'ns ve a dir. És a dir, que jo crec que el candidat que acabi d'aquestes primàries serà el candidat de tothom.
0: Però en aquestes primàries hi ha en joc quin model, quin model de partit serà Junts?
1: Doncs no.
0: Hi ha també en joc això?
1: No, jo crec que en aquestes primàries el que hi ha en joc és qui pot liderar aquest projecte. Nosaltres vam guanyar les darreres eleccions i crec que cal un lideratge amb la mateixa força i il·lusió que va generar Xavier Trias per poder liderar aquesta ciutat. I, per tant, crec que és bàsic conèixer les persones, que ens donin l'oportunitat que els afiliats ens coneguin a tots per poder tirar endavant el projecte per la ciutat.
0: He parlat de Jordi Martí Galvis, hi ha Pilar Calvo també, hi ha Cuevillas.
1: Sí.
0: I vostè mateixa, amb qui té millor relació?
1: No, tinc la mateixa bona relació i no és un fet de quedar bé amb tots ells. De fet, he parlat amb tots ells aquests dies, tenim una bona relació i senzillament és que cadascú creu que pot fer el millor projecte per aquesta ciutat o liderar-la millor.
0: I si el partit li demanés que es retiri per afavorir algun altre candidat, ho faria?
1: És que a mi el dia que m'obren la porta entenc que confien en mi i, per tant, jo tinc molt clar i que aquest projecte jo el puc tirar endavant. Crec que tinc la força per fer-ho i, per tant, jo aniré fins al final.
0: Però quan diu m'obren la porta vol dir que algú li demana que es presenti. Qui li demana?
1: No, senzillament el secretari general ens comunica, com ja van dir després de la CMT del partit, doncs que si estàvem interessats, aquells que ja havien manifestat la nostra voluntat de liderar Barcelona, doncs que s'obrien primàries. Senzillament se'ns comunica això.
0: O sigui, ningú li va venir a demanar que es presentés.
1: No, senzillament ens
0: s'obre la porta.
1: S'obre la porta, però entenc que quan s'obre una porta és perquè hi ha voluntat de que hi vagi.
0: Hi haurà debat entre els quatre?
1: L'hem demanat. De fet, jo demanaria, que és una cosa que demano per primera vegada, que hi hagi el debat que hi havia hagut històricament al nostre partit a cada districte, perquè avui en dia, sense les dades, és impossible arribar als afiliats, tens només les xarxes o mitjans com el vostre, i per tant el que és molt important és que l'afiliat pugui venir al districte on sigui a escoltar a tots els candidats per valorar qui podria liderar millor aquest projecte, i de moment se'ns ha proposat un debat.
0: Només un debat?
1: De moment sí. Ara tenim una reunió perquè ens expliquin una mica més com anirà la setmana que ve, ara que ja hem estat proclamats candidats.
0: Molt bé. Doncs Glòria Freixa, moltíssimes gràcies per haver vingut aquest matí al Cafè d'Idees. Vostè és secretària primera de la mesa del Parlament, la seva activitat és allà al Parlament, però ara és candidata a les primàries a l'Ajuntament de Barcelona. Que tingui sort.
1: Moltíssimes gràcies.
0: I gràcies per venir al Cafè d'Idees. Bon dia.
1: Gràcies per convidar-me. Bon dia.
2: Dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc.
3: Portar una arma de foc li surt bastant gratis, poques vegades, i no per una qüestió judicial ni de la fiscalia, sinó de norma, poques vegades suposa anar a la presó.
4: No es un sitio para que estuviera ella, y menos si ni tan siquiera es constar en el libro de visitas de la Fiscalía General del Estado.
5: Hubo un gobierno que sí utilizó los recursos del Estado para espiar a rivales políticos, para fabricar pruebas falsas. Se llama caso Kitchen.
6: Ya está, para mí es simplemente intentar imitar a Villarejo y compañía.
7: Para Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas.
8: The war in the Middle East is generating inflation pressures, and the decision to raise rates is robust across a range of scenarios.
0: Doncs obrim l'espai de tertúlia i anàlisi amb el sociòleg Rafa López. Bon dia.
9: Bon dia,
0: Gemma, què tal? I també la companya del crític, Laura Aznar. Bon dia.
10: Bon dia.
0: Com esteu?
10: I tu?
0: Us va enlluernar l'espectacle de la Sagrada Família?
10: Sí, com a espectacle...
0: No, la Laura no.
10: No, com a espectacle em va semblar espectacular, valgui la redundància.
0: Però...
10: I estava molt cansada de tot el tema de la visita del Papa. Em sembla una cosa absolutament desproporcionada el que ha passat amb això, en termes de despesa pública, directa o indirecta, la cobertura mediàtica. Crec que hauríem de tenir un debat profund de què ha passat aquests dies amb això, perquè crec que se'ns ha anat una mica de les mans. Opinió personal.
0: Jo crec que no.
9: El més interessant, bueno, cadascú ho pot veure des del seu punt de vista, jo no soc catòlic, però des del seu punt de vista, a mi el que més m'ha impressionat, Gemma i Laura, és com, si fa 5 anys o 10 anys haguessin fet el mateix, bona part de l'esquerra hagués dit que no el representa o que es deixarà
10: amenaçat. No, és que a mi això també em peta el cap una mica.
9: És que el més curiós de tot és que tothom ha reivindicat aquest papa, excepte Podemos i Benega, tothom, tot l'art parlamentari, ha reivindicat aquest papa. Però... I això és una reflexió que ens hem de fer. Sí, és a dir, sí. més enllà dels gustos personals que tinguem, no? És com tot l'art parlamentari, ho vam veure des del primer dia que va arribar a Madrid fins ara a Canàries, que em sembla el missatge més important que té, a tothom ha reivindicat el papa i és, com a mínim sociològicament, és molt interessant d'analitzar.
10: Jo, si m'ho permets molt ràpid, això és una cosa que és sociològicament interessant d'analitzar i és una cosa que jo a mi em costa molt entendre, perquè vol dir que realment anem molt mancadets de referents o líders morals quan des de l'espectre de l'esquerra s'aplaudeix una persona bàsicament perquè té un discurs humanista en relació amb les persones migrants, que té un discurs en contra de la guerra i no té un discurs turbocapitalista, però que a la vegada és una persona que nega els drets sexuals i reproductius del 50% de la població, que som les dones, que d'una institució que és profundament crítica amb els drets del col·lectiu LGTBI, que denigra el paper de les dones, a mi que hi hagi una ovació de 7 minuts per part de l'esquerra, també de la dreta, perquè després les polítiques que apliquen en matèria migratòria són absolutament contràries al que planteja el Papa Lleó, però que l'esquerra aplaudeixi com si fos un líder moral aquesta persona que, insisteixo, té aquests postulats, a mi em sembla com molt qüestionable, molt criticable.
0: Has parlat de falta de líders, falta de referents morals.
10: Falten referents morals, probablement.
9: Manca de referents morals i ha caigut Zapatero, doncs a l'esquerra li tenen molta manca de referents morals. Absolutament.
10: Sí, era com el màxim referent moral. Però
0: home, per bona part de l'esquerra.
9: Per moltíssima gent. Com a mínim, per Pedro Sánchez li anava
10: això
9: molt
10: segur.
9: Bé. Però des d'aquest punt de vista, fixa't, jo no sé fins a quin punt... Avui parlem de que hi ha una polarització negativa, és a dir, no sabem a què recolzem, però sí que sabem contra qui estem. No? Contra l'esquerra, contra la dreta. És a dir, els 7 minuts, el que van significar, jo no sé si sabien el que estàvem aplaudint, realment, perquè 7 minuts és una ovació tirando a un halago prolongado. Però els 7 minuts el que significava és que la dreta li deia a l'esquerra, escolteu, quan està parlant dels drets reproductius, quan està parlant de l'avortament, quan està parlant de l'eutanàsia, escolteu el que està dient. Mentre que l'esquerra li deia a la dreta, escolteu el que està dient quan parla de les polítiques socials o quan parla de l'immigració.
0: A veure, Rafa, Laura, vull posar sobre la taula un tema que ens està preocupant i molt, perquè l'altre dia just acabava d'arribar Lleó 14 als carrers de Barcelona i un home matava un altre d'un tret al cap al carrer Balmes a plena llum del dia davant de la comissaria de la Policia Nacional. El govern demana endurir les penes per tenir armes de foc, és a dir, que Interior planteja passar dels 2 anys actuals a un màxim de 5 anys de presó, ho han dit així.
2: Per poder doncs, dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir...
3: Quan aportar una arma de foc li surt bastant gratis, poques vegades, i no per una qüestió judicial ni de la fiscalia, sinó de norma, poques vegades suposa anar a la presó.
0: Escoltàvem el director dels Mossos Trapero i també la consellera Parlon. Ens acompanya Toni Rodríguez, intendent dels Mossos d'Esquadra. Senyor Rodríguez, molt bon dia.
11: Bon dia.
0: Endurir les penes seria una bona solució per dissuadir les organitzacions criminals?
11: Aquestes propostes que ahir s'anuncien i que acaben de repassar és una proposta que parteix d'una anàlisi policial, una anàlisi des de la nostra perspectiva. I nosaltres el que considerem a partir de les nostres recomanacions i aquesta proposta que es concreta ahir és que hi ha un cert desencaix entre determinades conductes que depassen molt un àmbit fins i tot nacional i hi ha un desencaix en la seva normativització, en la seva estructuració normativa en els estats. Tenim un desencaix no conciliat. Conductes i organitzacions globals que actuen amb mitjans i amb musculatura equiparable al PIB de molts estats mitjans, i en canvi tenim legislacions des de perspectives nacionals desactualitzades o que no donen una resposta a les necessitats. Si el delicte és un advertiment a un delinqüent o a un potencial delinqüent perquè no ho faci, els delictes que regulen tant el tràfic d'estupefaents com la tinença d'armes de foc, no està fent el rendiment pels quals haurien de rendir.
0: O sigui, que ara quan l'altre dia vam tenir el del carrer Balmes i, evidentment, hem de respectar les actuacions policials, com és normal, però què ens pot explicar del que està passant amb aquests tirotejos a Barcelona? Tenen un patró comú?
11: Sí que el tenen. Parlant de patrons, es parla a vegades de percepcions o de sensacions o d'impactes o... hem d'oblidar la quantificació del delicte només per la reiteració i el número que succeeix, això és casuístic. Hem de tendir a fer una valoració de la dimensió emocional del delicte. Quan parlem de patrons, una societat, i tenim un sociòleg a la taula, el delicte és un fet social.
12: Jo també ho soc.
0: Dos sociòlegs. Sociòloga, Laura. Sí, periodista
12: i sociòloga.
11: Fantàstic, m'ajudaran. Sí. El delicte estaran d'acord que és un fet social. Sí. És un fet connatural a com la societat s'estructura i com es desenvolupa la vida social. Sempre hi haurà delicte en el si d'una organització social. El rang estructural de delicte que aquella societat pot suportar i que estudiem històricament és el rang de delicte de la societat. Fes com els que hem vist aquests darrers dies, estan fora de rang. Evidencien que tenim un problema, i el problema és el narcotràfic. El narcotràfic no s'ha d'entendre només com un problema local, de barriades, de petita distribució de substàncies estupefaents o fins i tot des del punt de vista del consum. El narcotràfic és una indústria criminal, és una indústria econòmica criminal. És un mercat capitalista ultraliberal que es nodreix del consum massiu que hi ha, sobretot, i ara més que mai, a Europa. Europa ha desbancat els Estats Units com a primera potència consumidora de cocaïna. La cocaïna, per cert, és la substància que més cultiu té històricament. Estem en un sistema internacional de fiscalització d'estupefaents creat en els anys 60, que és el que es manté avui dia. També hi ha una certa desconnexió en quant a la regulació internacional i la seva evolució a la situació actual que estem veient. A la seva pregunta, què és el que està passant? Són conseqüències d'aquest sistema criminal internacional global que depassa molt l'afectació catalana, i no estic dient que no tinguem aquí un problema, és un problema compartit a nivell nacional i a nivell europeu continental. I això és el que està passant.
0: Delinqüents d'organitzacions criminals que s'estan matant a plena llum del dia, als carrers de Barcelona. A veure, els sociòlegs que parlin.
9: No, és interessant. No, una reflexió del fil, no precisament el que vostè deia, però el fil és per escriure un llibre sobre metàfores ultraliberals. Com funcionaria un mercat ultraliberal no regulat? Doncs com funciona el mercat de la droga o de les armes. Sí. Seria molt interessant veure des d'aquest punt de vista. Li volia fer una pregunta que em sembla, i ho he pensat molt, fins a quin punt l'augment de penes és més efectiu que la capacitat de enxampar, jutjar i condemnar. És a dir, tu pots tenir una organització criminal, que efectivament tu pots pujar moltes penes, però si les capacitats operatives que té els Mossos d'Esquadra, les capacitats que tens per trencar el negoci, és a dir, blanqueig de diners de comiso, arribar fins a les finances que tenen, la cooperació internacional que poden tenir Mossos, les capacitats que poden tenir Mossos, precisament operatius, etc. És a dir, fins a quin punt és més important posar l'enfoc en les penes o en la capacitat real d'enxampar, jutjar i condemnar?
11: Vostè parla en primera instància dels costos del delicte. El cost que un delinqüent, a l'hora de decidir dedicar-se a un determinat delicte, anem a parlar del narcotràfic, precisament. Quan una persona es vol dedicar al narcotràfic i vol formar part de xarxes dedicades a la distribució de material il·lícit, de drogues, fa un càlcul, i aquest càlcul és què em costarà si m'enganxen, que és aquesta la punició del delicte, i a la segona referència que vostè feia era la probabilitat que m'enganxin. És a dir, si m'enganxen, què em caurà? I la segona és que m'enganxaran? I, efectivament, els estudis indiquen que segurament és més rellevant la probabilitat elevada, la percepció del delinqüent que concebeix amb alta probabilitat que m'enganxin que no la mera punició. Però és que partim d'una punició molt baixa. És molt baixa en comparació amb el nostre entorn immediat. 150 quilòmetres d'aquí, les penes són bastant més elevades. Això genera una certa atracció perquè facilita determinades dinàmiques. I hem de partir d'una base, que seria aquesta, per poder treballar la resta. Feia referència també a la operativa, a les possibilitats de treballar les relacions internacionals, la possibilitat d'estudiar econòmicament aquestes organitzacions. Acabem de signar un conveni amb l'Estat per incorporar-nos a la ORGA, l'Oficina de Recuperació i de Gestió d'Actius. Encara no ens hem incorporat, estem a punt de fer-ho. Fa no gaire, la fiscal delegada antidroga de l'Estat manifestava la dificultat que el sistema, tal com està funcionant ara, té per poder investigar grans organitzacions de narcotràfic o inclús el blanqueig de capital associades a elles. Toca, i tocaria, i aquí és on estem, una revisió del sistema en la seva integralitat.
0: Sí, perquè si no pot semblar que... és a dir, que tenir armes, perquè clar, el delicte del que parlem també en primera instància és tinença d'armes. Sense les armes no hi hauria aquests delictes.
11: El narcotràfic s'estructura a partir d'un element que el cohesiona, que és la violència.
0: I hi ha una dada que vostès han detectat, que hi ha un augment del 7% en l'ús d'armes reals, armes curtes, no? Si dona la impressió que pot estar una mica descontrolat el tràfic i la venda d'armes a Catalunya.
11: No està en un descontrol, i amb això no vull excusar-me i no utilitzar... Tenim un problema real i és un problema que prové de les conseqüències d'un sistema que intenta incorporar-se i per assistar al sistema formal, que és el narcotràfic. Però és que el narcotràfic té, com deia, un element cohesionador, que és la violència. L'element violent és el que fa funcionar el narcotràfic. El narcotràfic és un mercat. És un mercat, com deia abans, que pot funcionar com altres mercats, amb una certa lògica desdibuixada per la clandestinitat necessària per portar a terme les operacions. Fora d'aquest desdibuix o d'aquest desenfocament lleu, perquè l'element obstatiu del sistema és millorable, és la violència la que permet perllongar les activitats i les dinàmiques. Com si no dirimeixen les disputes que hi ha entre grups de narcotràfic? Presenten una demanda? Presenten una queixa? És amb l'amenaça de la violència o amb l'exercici de la violència.
0: És un tret al cap.
11: Són exemples
0: d'aquests. Sí. Laura.
10: Sí, amb una línia bastant similar al Rafa. Vaig al tema de la proposta d'endurir les penes, perquè crec que hi ha alguns partits, algunes formacions, que fien bàsicament tota la seva estratègia contra la criminalitat, aquesta recepta, ja sigui pel tema de la tinença d'armes de foc, ja sigui pel robatori d'un mòbil, no? Que la proposta és entrada a la presó o fins i tot endurir les penes i que, per tant, l'estança a la presó sigui més temps. Dit això, jo crec que és evident que hi ha certes realitats que s'han d'abordar, que no passen només a Barcelona, que passen o a Catalunya o en altres grans ciutats, que passen en totes les ciutats globalitzades, és a dir, que hi ha un sentit darrere d'aquestes actuacions i aquestes realitats. I per mi la pregunta és, la intervenció davant d'aquests fets, davant d'aquests casos, no hauria d'estar més enfocada a la realitat social que permet que desenvolupin certes activitats o fins i tot a la realitat psicosocial i material que fa que algunes persones s'acostin a alguns tipus de delinqüència?
0: O sigui, tu parles de prevenció, Laura.
10: Parlo de prevenció i parlo d'altres mesures més multidisciplinars que podrien fer que aquesta solució o que la forma d'abordar aquestes realitats fos més efectiva que simplement més presència policial o enduriment de penes. Jo crec que, o pregunto, si és realment hauria d'haver-hi com un desplegament de mesures en termes multidisciplinars per realment no només anar a anem a castigar més.
11: Vostè crec que fa referència a l'amplitud de la perspectiva en com enfoquem un problema que és, a part de global, multidisciplinar. Afecta a la salut pública, afecta a la seguretat, però no només a la seguretat, afecta a l'economia, però no només a l'economia, afecta a la tranquil·litat, al sosec amb el que les persones viu en l'espai públic. Veia ahir una entrevista que crec que va fer vostè en què es parlava de la degradació en l'utilització dels espais públics per la por, per l'inquietud que generen aquests fets que són tan colpidors. Efectivament, és tot això junt. Des de la nostra perspectiva necessitem, a part d'un enduriment per una equiparació del sistema legal en tot un context geogràfic, i parlant de geografia, la península ibèrica té malauradament una posició estratègica en l'àmbit de la geografia que la condemna a ser la primera entrada a Europa i la frontera sud amb l'Àfrica, primer productor de haixís. És bastant més difícil que en altres estats poder adoptar mesures. Però estic d'acord en que, de fet, la política de reducció d'anys que genera a partir de mitjans dels 80-90 ja va en aquesta línia. No considerar el consumidor, i res hem de dir del consumidor de recreatiu, per exemple, no ens fiquem aquí. Són polítiques que el que busquen és, des d'una perspectiva realista del problema, adoptar altres enfocaments. I sí que crec que és necessari, efectivament.
0: En el cas del carrer Balmes, aquesta persona encara se l'està buscant, l'assassí se l'està buscant, però hi ha una càmera que l'està gravant. No els ha sorprès? No els ha sorprès? No demostra... Perquè parlen d'un assassí professional, no? Però a la vegada comet un error.
11: Veurem si és un error, veurem si és un assassí professional, veurem tots aquests detalls que la investigació dilucidarà en quan pugui evolucionar. També hi ha certa influència de clichés o de patrons moguts per espais tipus true crime o per sèries de televisió en què acostumem a patronitzar o classificar molt clarament això és un sicari, això és un professional. La cosa és molt més líquida, molt més làbil, no és tan classificat. És possible que sigui un professional i que hagi comès una errada, podria ser la cosa més senzilla d'explicar. Poden ser altres circumstàncies que la investigació ja comentarà.
0: I pel que fa al mort? Formava part al mort d'organitzacions criminals?
11: Amb la persona morta també estem treballant. El primer que necessitem és identificar-la plenament. A partir de la identificació podrem situar més el fet i sobretot la ideologia, què és el que ha provocat el fet. I estem treballant en aquesta identificació completa i en saber el per què, el mòbil, i a partir d'aquí desentrallar els fets amb la seva integritat.
0: Intendent Rodríguez, jo una última pregunta, perquè ens hem compromès que un quart en punt ha de marxar, eh? O sigui, si voleu fer preguntes ben curtes, però
9: sí,
0: què els atrau de Barcelona? Perquè vostè ja ha anat deixant elements. Un, hem parlat que hem d'aquí per al sistema legal, que poden trobar aquí un benefici més gran, l'altre ens ha dit geogràficament, però això és tota la península.
11: Uh-huh.
0: Què els atrau de Barcelona o de Catalunya perquè sigui una bona base pel crim organitzat?
11: Són molts elements. Podria estar-me bastant més d'un quart. Hi ha diversos elements. Primer, Catalunya és un espai en què el know-how de la marihuana, el coneixement de la marihuana, la defensa en el consum de la marihuana per part de determinats col·lectius, fa molts anys que existeix. La iniciativa de les associacions cannàbiques, això fa molts anys. Hi ha una certa cultura i coneixement de la marihuana. Aquesta cultura i coneixement va evolucionant. Evoluciona fins al punt que Barcelona tenia la fira més gran europea en relació amb la marihuana, amb molts expositors i molt de capital que assistia a aquesta fira perquè considerava aquest espai com un espai de negoci. Quan el capital s'interessa per un determinat espai de negoci, legal o il·legal, tenim un problema. Això ha evolucionat perquè el gran crim organitzat ha entès que la marihuana és una finestra de negoci espectacular. Provoca un benefici enorme, té un cost de delicte, com comentava abans, relativament baix comparativament amb el seu entorn immediat, i l'estrat socioeconòmic català o estatal, l'economia submergida, l'economia B, el tipus d'economia basat en l'hostaleria, sectors serveis, que permet una certa injecció de capital camuflat amb el capital formal, mm-hmm. la costa, el turisme, tot això permet que hi hagi un substrat socioeconòmic que permeti incorporar dinàmiques criminals a les dinàmiques formals.
0: Rafa, vols tu l'última pregunta?
9: Sí, perquè moltes vegades abans comentava que sempre hi haurà gent que actuarà des del punt de vista il·legal. Des del punt de vista il·legal vol dir que hi ha algú que marca la barrera del legal, és a dir, des del punt de vista social, el comportament antisocial es crea perquè hi ha un comportament d'ordre social i l'altre és antisocial. És a dir, en cultures on es consumeixen alguns tipus d'estupefaents, són comportaments absolutament socials.
11: Uh-huh.
9: Jo fa temps que, en aquest sentit, tinc un dubte. Uh-huh. I sempre hi haurà organitzacions internacionals que treballaran al marge de l'economia legal? Uh-huh. És a dir, no debatem, per exemple, la legalització del consum de substàncies, com deia, des del punt de vista recreatiu, uh-huh. perquè ja ens va bé que es matin entre ells.
11: Uh-huh.
9: És a dir, ja ens va bé que hi hagi un apartat que quedi dintre de la il·legalitat, que facin ajustos de comptes, i veiem, per exemple, Melilla, no el cas de Melilla.
11: Uh-huh.
9: Però si això ho legalitzem, uh-huh. aniríem buscant altres vies, per exemple, tracte de blanques, uh-huh. o, per exemple, tràfic, per exemple, d'armes?
11: Uh-huh. Hi ha una certa, no sé com qualificar-la, esquizofrènia respecte del model legal i les iniciatives locals o nacionals actualment. Tenim un sistema internacional bastant clar que fiscalitza les substàncies en unes llistes,

0: la homogenització, la regulació que sigui estandarditzada, perquè si no genera o disfunció entre diferents territoris, perquè el territori actua de manera nacional, però el crim organitzat no actua de manera global. I això és una desavantatge per nosaltres.
1: Laura, que veig que apuntes molt.
2: Sí, no, però ara me n'aniria una miqueta, perquè...
1: No, doncs no te me'n vagis gaire,
2: No, intento fer-ho molt ràpid. És que m'he quedat amb el comentari que ara feia l'intendent en relació amb el true crime, no? Que jo pensava, realment és un gènere que ha proliferat moltíssim i on es perfilen les persones que s'acosten o que cometen actes delictius amb uns patrons com molt estancs. Que la meva pregunta o el que estava pensant és aquest gènere que cada cop consumim més també com a consumidors de sèries, audiovisual i de més, està contribuint a aquesta sensació d'inseguretat que la percepció augmenta segons tots els baròmetres, segons molts estudis, i a la demanda de mesures més severes a l'hora d'atacar aquest problema?
0: Jo no me'ls miro, jo tinc prou amb la meva feina i quan vaig a casa intento no seguir treballant amb les sèries. I a més, no, per mi no reflexen la dificultat, la laboriositat, la penositat, inclús l'entrega, que significa afrontar reptes tan majúsculs i tan tràgics com els d'aquests dies estem mirant. No sé si són les sèries True Crime, però sí que és una narrativa fàcil, frugal, a cop de titular. Aquests dies estem veient, arran d'aquest fet que estem parlant, unes imatges amb una nitidesa espectacular del que hauria de ser, en teoria, l'autor dels fets. Hi ha molta gent que creu que aquella imatge és l'autor del fet. És una imatge que està treballada amb intel·ligència artificial per no sé qui, amb no sé quin software, i ja es dona com per fet que és l'autor. I molta gent està passant aquesta imatge i creuen que és l'autor del fet. Això desdibuixa i altera la realitat sobre el que està passant.
1: Molt bé, doncs queda claríssim. Toni Rodríguez és intendent dels Mossos d'Esquadra. Aquest matí ha estat tan amable de venir aquí al Cafè d'Idees a parlar-nos de què està passant, perquè en el que portem d'any ja són 6 els assassinats a trets a casa nostra. Intendent Rodríguez, gràcies.
0: A vostès.
1: Per haver vingut aquí al Cafè d'Idees. Un quart de 10, en punt. Deixeu-me anar a Madrid, a Torre Espanya, i a la companya de l'Independiente, Cristina de la Hoz. Hola, bon dia, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buen día.
1: Oye, estos días estamos repitiendo mucho eso de que la visita del Papa ha sido un paréntesis en la trifulca política, ¿eh? Realmente lo ha sido, ¿no? ¿Tienes la sensación de que un poco hemos apartado los temas y las discusiones políticas nacionales?
3: Bueno, es verdad que el foco ha estado puesto en la visita del Papa, pero luego ha tenido elementos muy políticos. La visita a Canarias yo creo que era la que más carga política tenía, sin ninguna duda, de la visita. O sea que también puede ser un motivo de controversia en cuanto despegue el Papa y se vaya de España. Me imagino que volveremos a la controversia y luego tenemos un calendario la semana que viene muy marcado por cuestiones judiciales. O sea que yo creo que podemos olvidar toda esperanza de que el clima político vaya a ser muy diferente.
1: Como decías, el Papa continúa en Canarias. Vamos a ver si puedo ir. No tengo el nombre de la compañera que tenemos. Me lo dirán. Bueno, vamos a Canarias. Compañera, buen día, buenos días.
4: ¿Qué tal, Gemma? Buen día.
1: Hola, buen día.
4: Pues acaba de marcharse al Palacio Episcopal el Papa. Nos volvemos a ver, Gemma. Sí. Estamos emocionados porque el Papa se acaba de marchar de este obispado donde ha pasado la noche y nos ha dado una sorpresa. Se ha sumado al balcón, ha saludado a todos los fieles aquí presentes, le han gritado, Papa León, te queremos un montón, que se ha convertido un poco en el himno de la visita aquí a Canarias, y al marchar por aquí con el coche, otra vez ha vuelto a bajar la ventanilla y se ha despedido. Bueno, estamos viendo que es con una imagen, con una manera muy, muy cercana, lo hemos tenido a escasos metros. Ahora el Papa va rumbo a la base aérea de Gando, donde despegará rumbo a Tenerife. Va en agenda todo puntualísimo, todo muy milimétrico se ha seguido. Se espera que salga de esta base aérea a las 8:30 y que en Tenerife, una vez más, vuelva a lanzar un mensaje de integración. Vuelve a tener un encuentro con personas migrantes en el centro de las raíces y con aquellas que acogen a los migrantes en Canarias y que además los integran en la sociedad, que es uno de los mensajes que lanzaba ayer el Papa León XIV, que no sea una acogida meramente asistencial, sino que se trabaje también en esa integración para que se puedan desarrollar plenamente estas personas.
1: Eva Vega, muchísimas gracias, compañera.

0: Les paraules del papa parlant de la dignitat humana no té passaport. Ahmed Mansour Mohamed, bon dia.
1: Bon dia, Joan.
0: Com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Què significa per tu escoltar aquestes paraules?
1: Són paraules que per mi crec que ens representa en aquest sentit que darrere la situació migratòria hi ha persones, hi ha històries i la veritat que em sento molt, molt, molt afortunat d'escoltar el papa parlant així.
0: Hi ha persones, hi ha dignitat i no només números, eh?
1: Sí.
0: Ahmed, tu vas arribar a Espanya després d'una duríssima travessa des de Ghana. Només tenies 16 anys i un somni, el somni de poder continuar estudiant. Has estudiat aquí a casa nostra enginyeria informàtica, treballes a una multinacional, t'has convertit realment en un exemple de superació. Tu, en el teu viatge, també vas passar per Canàries, eh?
1: Sí.
0: Com recordes aquell moment? Com recordes l'arribada a les illes on ara precisament hi ha el papa?
1: Sí, jo arribant a l'orilla, aquestes les platges, era doncs, totalment amb por, una incertesa, plorant, perquè no sabia ben bé on anava realment. I va ser, diguem-ne, una de les coses que ho tinc, no?, mentalment i psicològicament molt fort, que no ho puc oblidar, perquè arribes sense saber nedar, arribes a un país totalment diferent, el xoc cultural, no?, que arribes que penses que no, aquí es parla en anglès o el teu idioma materna, però realment és totalment diferent, i dormir al carrer, perquè realment tens aquest por de que si t'ha agafat la policia et tornen al teu país d'origen i tota aquesta situació d'incertesa i por em feia plorar bastant en aquell moment.
0: La travessa era molt dura, va ser molt dura en el teu cas?
1: Sí, sí, sí, en el meu cas.
0: Hem sentit molts relats de travesses que són espantoses, en el teu també, no?
1: Sí, en el meu eren en 5 minuts hauré de decidir si pujo la patera o no. Llavors, clar, pujant, i en el moment, doncs, quan comences a vomitar, perquè realment, no?, això, no?, el sabor que té el mar, que també el fet de que és molt perillós, perquè en algun moment veus que, oi, pot ser que el fons a la patera, eh?
0: I no saber nedar. O sigui, el terror d'anar amb una patera no saber nedar.
1: Clar, jo vaig agafada de persones així per poder, doncs, sobreviure. Sort que vam arribar amb vides, perquè hi ha algunes que també pot ser que s'han pogut moure, no?, al mar Mediterrani.
0: Això durant quantes hores?
1: Va ser com 8 hores. Sí.
0: 8 hores.
1: Sí, sortint des d'Agadir cap a les Canàries.
0: Arribeu a Canàries i què passa? Us atenen bé? Què veus? Quan arribes a Espanya, què veus?
1: Primer
0: gent, gent que t'acull?
1: Sí, gent blanca, no?
0: Perquè gent jo, blanca, això sí, és el primer.
1: Sí, això és el primer perquè són, no?, aquestes persones que miràvem de que ei, amb aquesta gent podem aprendre molt i pensava que ja havia arribat, no?, al país on volia anar, que era Europa, realment. No sabia ben bé si és Espanya o no, però sabia que sí que era Europa. Llavors arribant i buscant, no?, la manera de que alguna persona et podria acollir o no. Llavors, clar, en aquell moment no sap ben bé si hi ha una llei, si hi ha una altra cosa. Llavors, clar, tu busques refugis, jo buscava refugis al carrer, demanant ajuda a les persones, fins que algun dia algú va dir que, ei, aquí, si ets menor, podràs anar a un centre, però has de mostrar el teu passaport. Però, clar, va ser un viatge sense passaport. Llavors, clar, haurà de buscar la manera de fer el passaport. Llavors, una entitat allà a Canàries em van ajudar a fer el meu passaport. Per això vaig arribar a la península per fer el meu passaport. I amb això vaig arribar a Catalunya.
0: A Catalunya, i aquí has trobat una nova vida.
1: Sí, totalment.
0: Clarament, només cal veure el català que parles.
1: Sí, sí, clar, arribant aquí a Catalunya vaig acabar un centre de menors i on la reflexió que em va fer la meva educadora, molt agraïda, va dir que no, Ahmed, conta'm la teva història, no? Li vaig dir que jo vaig marxar per situacions econòmiques i no vaig poder continuar amb els estudis. M'agradaria tornar a estudiar. Llavors, clar, amb ella vam fer un pla d'estudis i vaig començar des de zero a aprendre, doncs, les lletres aquí i tot des de zero i després, doncs, vaig començar a fer un PFI, un grau mitjà superior i ara, doncs, l'enginyeria informàtica.
0: Quants anys tens ara?
1: Ara tinc 25 anys.
0: 25, o sigui, fa 9 anys que vas marxar, sí, del teu país, de Ghana. T'estan mirant els dos amb molt, sí, d'interès, perquè abans ho hem dit, dos sociòlegs, eh? I amb la vostra mirada, què li voleu preguntar?
2: Mira, amb la meva, molt emocionant,
0: eh? Sí.
2: Amb la meva mirada jo et diria una cosa. La meva mirada és la meva mirada.
0: La teva mirada.
2: I jo quan parlo de la immigració parlo des de la meva mirada. Jo no sóc un, diguem-ne, un ambaixador de ningú. Un dels problemes, i per això també et felicito, que ens diguis, fixa't, l'educadora et va dir, explica'm la teva història.
0: Sí.
2: Jo no puc explicar la teva història. Ni puc tenir una condescendència explicant la teva història. La teva història només la saps tu. Però quan definim la societat en nosaltres i vosaltres, nosaltres parlem, moltes vegades, explicant la vostra història.
0: Ja.
2: Però no és la nostra història. Correcte. I això és perillós. Perquè sempre, si vosaltres no parleu als mitjans de comunicació, no hi sou presents, i som sempre nosaltres els que parlem, fins i tot amb condescendència, vosaltres sempre sereu vosaltres i nosaltres sempre serem nosaltres. En aquests moments jo no veig nosaltres i vosaltres, veig un nosaltres. Jo no et veig com una persona que forma part del quelcom exterior que vas venir i que segueix sent un altre. I d'aquí s'alimenta el racisme i la xenofòbia, de l'etern altre. I si jo ara et pregunto qui és el teu nosaltres, tu et consideres que la gent que t'envolta et considera que formes part del nosaltres o encara veus moltes resistències i que encara hi ha aquesta separació que moltes vegades és molt complicat?
0: O sigui, et sents ja integrat a casa nostra o sempre sents aquesta mirada del blanc?
2: Encara que sigui una descendència, sempre hi ha un nosaltres i un vosaltres, sí. O veus que hi ha una intenció d'integrar?
0: Deixeu-me explicar que els espectadors de la 2CAT estan veient en una finestreta imatges en directe del Papa que ja ha abandonat les Palmes i que està volant cap a Tenerife, que és l'última part ja del seu viatge a Espanya. Ahmed, què respons?
1: Sí, jo crec que personalment jo em sento integrat a la comunitat i des del punt de vista encara hi ha més feina a fer, evidentment, perquè sovint, no?, quan qualsevol persona, no?, que et miren i et comença a parlar, diguem-ne, no?, el castellà, si alguna persona, no?, m'entén, llavors, clar, des del punt de vista també les feines del valor afegides, llavors, clar, quan tu arribes és com que sorprèn molt què fas aquí, no?, i clar, doncs, són aquesta situació de que crec que no? Falta, doncs, afinar-lo una mica més i que cadascú, no? I nosaltres també, des del punt de vista migrant, apropar-nos a vosaltres, no? Explicar les nostres situacions, perquè si no ho expliquem, mai se sap qui hi ha darrere d'una història d'una persona. Llavors, clar, jo una de les coses que m'agrada molt és, doncs, com a referent, no?, apropar-nos més, explicar-nos les nostres històries, perquè aquesta gent també que s'entenguin i que es puguin també integrar la nostra a la seva, no?, per fer una comunitat que avui en dia és Catalunya, no?
0: Sí, a més és que hi ha gent que només, Ahmed, tu saps, només veu la immigració com un problema, eh? Parlava el Rafa de la mirada, com us mirem. Sí. Hi ha part de la societat que només veu un problema,
1: sí,
0: quan veu un immigrant o veu la immigració.
1: Jo crec que, des del meu punt de vista, jo sóc un resultat de que se'm donen una oportunitat, he pogut transformar això, no? I crec que no som una amenaça, sinó que venim a buscar una oportunitat, tornar a tenir aquesta dignitat i aquesta situació familiar, no? De poder també ser persones, no? I en l'àmbit social, evidentment, jo crec que ningú marxa al seu país per un caprici, per poder venir a fer o ser una amenaça a la comunitat, sinó que també la manera de que ens integrem, hem d'entendre que ningú ni un gran surt del seu país només per ser una amenaça a una comunitat, sinó que buscar una oportunitat, i en el meu cas, no?, que

0: els països del sud global que fan que hi hagi una part de la immigració que és forçosa. És a dir, el nostre impacte, la nostra petjada com a països del nord global és el que motiva aquest fenomen. I d'això ens desresponsabilitzem, com ens estem desresponsabilitzant d'aquesta deriva autoritària, aquesta dretanització en relació amb les polítiques migratòries de la Unió Europea, com si no tinguessin un impacte en les vides humanes de les persones. És a dir, que hi hagi que la frontera sud a l'estat espanyol sigui un dels punts més mortífers de totes les rutes migratòries, que ens haguem acostumat i gairebé naturalitzat que hi hagi sistemàticament, jo diria, assassinats indirectes de persones en aquesta frontera sud...
1: Acostumar-se que la Mediterrània i l'Atlàntic siguin cementiris.
0: Sí, una fosa comú. Foses comunes. Per mi, això em cabreja molt i em preocupa moltíssim perquè realment això no és fortuit, no és atzarós. És fruit de decisions polítiques de gent que pren la decisió de que estan millor mortes a la Mediterrània que haver-les de gestionar un cop entri al territori espanyol. I a mi, aquesta desresponsabilització col·lectiva del nostre paper en relació amb la immigració forçosa em cabreja moltíssim perquè d'això emana el que és l'últim o l'últim esglabó del problema, que és entendre o concebre la immigració com un problema que cal batre. I jo crec que neix d'aquesta apatia, d'aquest nosaltres no tenim res a veure amb això.
1: Ahmed, tu estàs impulsant un programa de col·laboració educativa amb el teu país, amb Ghana.
2: Sí, sí, sí, jo crec que aquest projecte és una de les coses que m'agrada molt perquè des del meu punt de vista, no, això que va dir que hem de ser referències i apropar-nos més també als joves d'aquí. I a mi, com que la formació professional em van donar tot el que tinc avui, doncs vaig veure que he adquirit uns coneixements bastant elevada comparant la que estudiava en el meu país d'origen. No? Llavors, clar, dintre de la formació professional vaig pensar que podem utilitzar també el nostre alumnat amb els seus coneixements, ajudar altres alumnat d'altres continents i aquesta, doncs, fomentem aquesta informació i que sàpiguen també històries com les meves i les altres que no han arribat en vides, que el viatge per arribar també costa molt i que també els joves d'aquí també se sent que el que estudien podrien tenir un impacte social bastant i no només la carrera professional. I crec que és el projecte alumne ajudant alumnes d'altres països i en col·laboració amb l'Escola de Treball, on perfectament hem fet coses xules que els alumnats estan molt impactats, perquè crec que així ja també canviem aquest dinamisme de racisme, apropar-nos més, que aquestes joves d'aquí també poden aprofitar i saber el que estudien és algo important i no deixar enrere i no aprofitar al màxim, no?, aquesta gran oportunitat de l'educació pública que tenen.
1: Ahmed, qui tens a Ghana? Qui tens allà? Quina família tens? Molta, no?
2: Sí, tota. Sí, tinc tota la meva família allà a Ghana.
1: Tens pare i mare encara?
2: Sí. El meu pare va morir, però sí, la meva mare sí, encara està allí. I quan vaig tornar amb una beca Erasmus, recordo que la meva mare pujava dintre de la meva habitació a assegurar tres vegades que sí, estic viu. Perquè no ho imaginava.
1: Sí, no, perquè no quan creia,
2: marxes,
1: no?
2: No s'ho creia, perquè quan marxes un any i mig sense cap notícia, fan fins i tot la teva funeral i pensen que estàs mort. Llavors, clar, per ella era molt, molt dolent. I clar, tornant a casa, a tancar aquesta etapa d'educació, crec que era el millor regal que el podia fer a ella.
1: Arriben a fer funeral, dius?
2: Sí.
1: O sigui, et donaven per mort, eh?
2: Sí, sí, un any i mig sense notícia.
1: Doncs Ahmed Mansour Mohamed, gràcies. Avui volíem posar veu, rostre, paraules a aquests missatges del Papa, que ara està allà a Canàries, precisament dient que no ens hem d'acostumar a que la Mediterrània sigui un cementiri, a que l'Atlàntic sigui un cementiri, una fosa comuna, no?, que tu deies, i aquestes morts. Gràcies, de veritat, per haver vingut.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies. I, a veure, 9:43, ho hem de deixar aquí ja, Rafa. Gràcies també a tu.
3: Vosaltres.
1: Laura. Me'n vaig a l'exterior perquè, escolteu, Barcelona torna a fer olor de fum, de llenya, de carn a la brasa. Torna al festival Meat and Fire. Des d'avui fins diumenge és al Moll de la Fusta. Allà hi ha metres dedicats a la graella. Arribats de tot el món. Buenos Aires, ciutat convidada. Inés Valverde és allà i ens ho explica. Inés, hola, bon dia.
4: Bon dia. Doncs aquí l'olor a carbó i el cruixit de la llenya queda poc perquè arribis a poder i del moll de la fusta, perquè comença a la una el Meat and Fire, aquest festival entorn la carn i la brasa. Aquí estem amb l'Iñaki, que és el fundador d'aquest festival. Iñaki, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, molt bé.
4: Què tal, Iñaki? Explica'ns una miqueta quantes graelles de foc hi haurà aquí al mateix cop funcionant.
5: Doncs mira, a la vegada trobareu 30 graelles, cadascú amb la seva bogeria, la seva manera de cuinar.

0: mirar, gent que ve de tot el món, d'Amèrica, Ecuador, Colòmbia, Argentina, Mèxic, gent que ve de Turquia, de Grècia, d'Emirats, de tot arreu.
1: Explica'm, perquè cadascú utilitzarà tècniques diferents. Quines són les més destacades, les més...
0: Sí, cadascú té la seva tècnica perquè el món del foc és així. A cada lloc i a cada país s'ha desenvolupat de forma diferent, no? Però podem trobar des del pib, la cochinita pibil, que com a Mèxic, a Yucatán, es fa enterrada i ha passat tota la nit amb pedres coent-se, la desenterrarem a la una, de la típica graella basca, que és, jo crec que és la reina, i després tenim a la gent d'Emirats, per exemple, doncs fent uns xais fets a l'esquena i després amb espècies àrabs, no?
1: Doncs moltes gràcies, Iñaki. De fet, acompanyeu-me, perquè ara mateix hi ha un mestre del foc cuinant mitja vedella aquí des de les 6 del matí. És el Peyo. Bon dia, Peyo.
2: Bon dia.
1: Què tal?
2: Muy bien, muy bien.
1: Explica'm una miqueta, quina és la tècnica que estàs utilitzant per cuinar aquesta vedella?
2: Mira, pues nosotros aquí estamos haciendo una ternera al burdunchi, que es como se hacía tradicionalmente, básicamente la pieza ensartada en un trozo de hierro, vuelta y vuelta al fuego, y que se vaya haciendo poco a poco.
1: ¿Y cuántas horas necesita esta carne per estar?
2: Está estará 12 horas, algo más de 12 horas también acabará estando.
1: Y aquest es un tros molt gran, per quanta gent més o menys donarà per menjar?
2: Esto si da para comer en pinchos dará para más de 1000 personas, pero
1: ¿1000
2: si
1: persones?
2: Es un plato 300 ya comerían también, sí.
1: Doncs la veritat és que fa molt bona olor, ja ho sabeu, moltes gràcies, Peyo. Qui vulgui, escarricasco, qui vulgui gaudir de la carn, del bon ambient, de música, de show cookings, ho pot fer aquí al Moll de la Fusta a partir de la una del migdia fins aquest diumenge.
3: Molt bé, Inés, gràcies. Qui vulgui gaudir de la carn, ha de parellar de bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Avui no ens portes carn, ni primers ni segons.
4: No, no, no.
3: Avui ens portes dolços.
4: Molts dolços, molts dolços.
3: I sembla... et veig molt... vas a rebuf de la visita del papa, eh?
4: Ah, hem quedat una mica empatxats del papa, potser...
3: Algú?
4: No, una mica.
3: Algú ha quedat una mica empatxat.
4: Doncs avui porto una doble sessió d'empatx amb molta quantitat de sucre, perquè porto aquests dolços que semblen normals, magdalenes, els nevadets, de llimona, xocolates, etc. I és que són normals, són fets amb receptes normals i sobretot receptes tradicionals, però són de convent.
3: Ah!
4: Són dolços conventuals.
3: Avui portes dolços de convent.
4: Exacte.
3: Molt bé. Sí.
4: I és que els convents, a banda de monges i monjos, amaguen aquestes receptes ancestrals que les han anat elaborant al llarg de segles i que mantenen aquestes receptes tradicionals.
3: Ara et vull fer una pregunta. El milió d'hòsties que s'han repartit entre els feligresos a les misses...
4: Sí, sí, sí.
3: Tot això, qui ho elabora?
4: Ho han elaborat
3: Els convents.
4: Ah. En els convents. En aquest cas, sí, que són... I, per tant, hi ha una activitat frenètica en els forns i en les cuines dels convents amb aquests dolços que, originalment, aquesta és una tradició que ve de l'edat mitjana, que era per finançar, doncs, tant el propi funcionament del convent o del monestir, però també per les seves obres de caritat. Era una manera de...
3: O sigui, que això de la tradició de dolços monacals ve de...
4: Imagina't
3: ja. I com s'elaboren? A veure, com s'elaboren aquests dolços?
4: Són receptes tradicionals. El que és bo d'aquestes receptes, que són de quilòmetre zero, que recullen aquesta memòria, que són fetes... O sigui, temps no els hi falta i, a més, no han incorporat, diguéssim, mecanismes industrials, saps?
3: Sí.
4: Sinó que ho fan a mà i, per tant, et garanteixen doncs, productes de qualitat i receptes de tota la vida.
3: I a banda d'això, tu ens dius, és important comprar-los perquè és una manera, de gaudir del seu sabor,
4: sí.
3: Però fer costat també a les comunitats.
4: Clar, és important comprar-los per això, perquè així doncs, fem costat en aquestes comunitats i mantenim aquesta tradició que a mi em sembla meravellosa. Tot i això, aquí a Catalunya ens costa més de trobar-ne. No és tan habitual com a la resta d'Espanya, on sí que ho trobaràs en moltíssims convents. I per què? Això és una raó històrica. Tenim és arran de la guerra de successió de la... quan va morir Ferran VII el 1835, doncs aquí va haver-hi aquesta guerra de successió entre els carlins i els borbons, els liberals, que en deien, i els carlins, i llavors els liberals, quan van tenir aquest moment de domini de l'Estat, el que van fer va ser doncs, reformar l'Església amb la idea d'incorporar mesures molt més liberals, diguéssim, o molt més modernes, modernitzar l'Església, i per altra banda amb la desamortització de Mendizábal, que es va fer per aconseguir els diners del seu patrimoni.
3: Carai, quina classe d'historiada, eh?
4: Sí, i això...
3: Que no aprenem només a cuinar, sinó que aprenem història.
4: I encara més... El que van fer va ser exclausurar, o sigui, obrir les portes dels convents, o sigui, diguéssim, liquidar els convents, treure les monges de clausura, que, per cert, durant la visita del papa hem pogut veure monges de clausures perquè els han donat permís per poder sortir, i això m'ha fet pensar en tot plegat. Bueno, la qüestió és que van exclausurar les monges, i això va afectar moltíssim aquesta tradició. El 1875 van tornar-se a habitar els convents i els monestirs, però a Catalunya la tradició de fer els dolços es va trencar i això va provocar
3: ara,
4: que nosaltres tinguéssim...
3: Va, posem noms. Quins dolços?
4: Per exemple...
3: Quins dolços es fa?
4: Uns dels dolços, precisament, no us l'he portat perquè en aquest convent que nosaltres hem anat a buscar, que és el convent de les Clarisses de Barcelona,
3: sí,
4: que és el monestir de Santa Maria de Jerusalem, que encara en venen, per tant, gent de Barcelona, podeu anar-ne a comprar. Un dels dolços característics són les gemes. O sigui, els dolços fets amb rovell d'ou. Els tocinillos,
3: sí,
4: les gemes... La tradició explica que, o sigui, abans, per clarificar els vins, o sigui, la paraula clarificar els vins, que vol dir aconseguir aquest aspecte molt més transparent, molt més cristall, es feien servir clares d'ou. I, per tant, tots els rovells sobraven i el que es feien és que es portaven als convents perquè les monges en fessin aquests dolços tradicionals que són fets a partir de rovell i sucre, els tocinillos. Per això
3: són rovell i sucre, però la gema és també com un tocinillo.
4: Exacte, en diem gemes, nosaltres en català, però són tocinillos.
3: És el tocinillo de cielo.
4: Són els tocinillos. Però també altres postres a partir, altres dolços a partir de rovells que no són tocinillo com tu entens, que són... les gemes es fan amb rovell, sucre i
3: una mica de farina. Rovell, sucre, i tindríem dolços també amb ametlles, per exemple.
4: Després hi ha molts dolços amb ametlles, perquè fixa't que hi ha molts convents situats en zones de secà on hi ha molta ametlla, i per altra banda perquè tenen una llarguíssima caducitat. Però també perquè l'ametlla és un ingredient típic de les postres de Nadal. I clar, aprofitaven les festes de guardar per fer més venda, no? Per tant, torrons, diguéssim, els ametllats, guirlatxes, totes aquestes...
3: Molt propi també d'Andalusia, aquí no tant els alfajores.
4: Els alfajores...
3: Que també
4: és
3: molts
4: curiós,
3: convents
4: és
3: una... en fan, no?
4: Sí, i és
3: una recepta?
4: Àrab. Precisament va ser heretada dels àrabs conversos, dels musulmans conversos. Val? Perquè molts convents es van quedar els seus horts, les cases i també les criades d'aquests àrabs musulmans conversos, i per tant van heretar aquests dolços típics del món àrab, que són els alfajores. Ja sabeu que el receptari dolç dels àrabs té molta ametlla, té molta mel, i té molta ametlla i molta mel. Què més tenim? Les melmelades. Les melmelades i el cabell d'àngel també són típiques dels convents. Per què? Perquè aprofitaven la fruita i la verdura de l'horta. Que és molt habitual al convent que tingui l'horta per autovestir-se. Llavors hi ha aquests pics de quantitat de fruita i de verdura de l'estiu, i llavors en feien moltes melmelades i també cabell d'àngel, que es fa a partir de la carbassa. Què més us he portat?
3: Mató de pedralbes. Pets de monja.
4: Ja passem a altres postres que no són tan habituals en els convents, però que sí que ens relacionen amb aquest món de convent, no? Que és el mató de pedralbes. Que, per cert, ja no tenim monges ja no n'hi ha.
3: S'ha perdut, ja no es fa.
4: I per tant no sé què passarà amb aquesta recepta també ancestral, diguéssim, o molt, molt antiga, que no és ben bé un mató. En diem mató de pedralbes i tampoc es podia menjar en el propi monestir de Pedralbes. Havies de menjar-lo si et convidaven el dia de Santa Eulàlia, que és el 12 de febrer, que era el dia que les monges feien... feien aquest mató, aquesta crema, que és més aviat com una crema catalana, i la i obrien les portes del monestir per convidar a la comitiva de l'Ajuntament i a les autoritats de l'Ajuntament i també als veïns de la zona de Pedralbes, doncs que, o als pelegrins quan s'hi acostaven.
5: Sí, sí, sí.
4: I podies menjar a les granges i a les xocolateries del voltant. Llavors, què més tenim?
5: Ara, jo t'he dit els pets de monja, que sempre fa molta gràcia,
4: sí,
5: aquest nom.
4: Fa molta gràcia.
5: De què ve això dels pets de monja?
4: Bueno, jo dubto molt que en els convents venguin pets de monja. Jo ho dubto molt, perquè és un...
5: Però pets de monja no és res del que tens aquí sobre la taula.
4: No. És la mateixa pasta que les llengües,
5: sí,
4: que aquestes llengües de gat, que en diem, però, veus, que les llengüetes de gat, però en forma de pit. En forma de pit, perquè originàriament els van batejar com a pit de monja. Però la irreverència té un límit i van decidir traspassar-ho a pet de monja. Jo, la veritat, no sé si prefereixo menjar-me un pit de monja o un pet de monja. En qualsevol cas, les dues són irreverents i les dues sempre ens han fet, els dos noms sempre ens han fet molta gràcia i jo penso que per això els hem menjat més. Què més tenim? Carquinyolis. Els carquinyolis que ara comprem a les pastisseries i que també fem a casa, també tenen un origen, diguéssim, monacal. El que passa és que es van popularitzar i es venen molt a les pastisseries, es van popularitzar, perquè hi ha algunes postes, com les gemes, són més habituals, diguéssim, en els propis monestirs. Bueno, què més tenim?
5: Però, per exemple, la coca, no? La coca de Montserrat.
4: La coca de Montserrat. Ara, si aneu a Montserrat, no torneu sense coca ni mató, perquè llavors esteu traint una de les tradicions més nostrades. La coca de Montserrat, que és un brioix ensucrat per sobre, que fa com una capa cruixent quan l'enfornes, i aquests pinyons, és una coca que tampoc la podeu... tampoc la fan a l'abadia, però sí que la fan totes les pastisseries del voltant. I és un dels souvenirs típics.
5: Sí.
4: I s'ha d'acompanyar amb el mató de Montserrat,
5: És el berenar o esmorzar típic dels pelegrins, els que pugen a la muntanya sagrada. Sí. I dius que l'acompanyem de mató.
4: Clar, del mató de Montserrat.
5: Que tampoc fan els monjos,
4: que es fa en els pobles del voltant. Però és un mató extraordinari.
5: Però
4: que heu de continuar comprant si aneu a Montserrat. Sobretot continueu apostant. Jo el que vinc avui és explicar-vos que heu d'apostar per aquests dolços i per aquestes postres tradicionals i que es fan en el... que es fan amb aquest rellefons, diguéssim, monacal, etc. I si teniu oportunitat d'anar-ho a comprar a la porta del convent, és una experiència mística, no sé si gosaria... No sé si diria mística.
5: Que toques el timbre.
4: Meravellosa. Tu toques la porta, clon, clon, clon, i et diuen... Que et diuen...
5: Ave Maria Puríssima.
4: Ave Maria Puríssima. I tu has de contestar sense pecat concebuda. I llavors, concebuda, i llavors els hi demanes la caixa de dolços i pel torn, que és aquest, o sigui, per la safata del torn, posen els dolços, giren i tu poses els dinerets i ho pagues. I és una experiència meravellosa. Ara bé, què passa? Que els monestirs i els convents no es queden enrere i diuen, escolta, això està molt bé, Ave Maria Puríssima, sense pecat
5: concebuda
4: i tot això, i el torn i tal. Però si no donem una mica de marxa a això, ens quedarem endarrerits i no vendrem ni uns dolços. Per tant, com ho podeu comprar? Per internet.
5: Sí, venen per internet la majoria,
4: sí,
5: no?
4: Per internet, i tu fas, i t'ho pots comprar sense cap mena de problema.
5: Doncs està molt bé que avui hagis vingut a defensar aquesta tradició que, com dius, s'ha de protegir, perquè darrere de cada capseta
4: hi ha
5: tota una història, cultura, clar, ofici. Però deixa'm que acabi ja, els oients no ho veuen, però els espectadors de la 2 sí que estan veient que avui has portat unes galetes i unes magdalenes, que no me n'has parlat.
4: No.
5: També tenen... són de convent?
4: També són de convent.
5: Que bones.
4: Perquè, o sigui, el que fan és... en els convents es fan aquelles receptes de tota la vida,
5: sí, sí,
4: i aquelles receptes que realment no precisen grans maquinàries.
5: Magdalenes, pastes així, aquestes amb xocolata, aquestes són pastes de
4: té. Són més partidaris de fer pastes així, que tenen una caducitat més llarga, que la magdalena és molt immediata, no? És feta i menjada, no? Per tant, això necessitaria una clientela més constant.
5: Però i aquella última d'allà de què és? No serà de coco? No, aquesta galeta.
4: Aquesta és de llimona.
5: Ah, de llimona, que bona.
4: Llimona. Sí, molt bé. Nosaltres hem portat les caixes per ensenyar que realment aquestes no són idea, sinó que ho hem anat a comprar a les monges clarisses de Barcelona.
5: Ada Parellada, moltíssimes gràcies
4: a vosaltres
5: per ser aquí cada setmana al Cafè d'Idees.
4: Feliç. I
5: ens veiem divendres que ve.
4: I Ave Maria Puríssima.
5: Ho deixem aquí, a Ràdio 4. Ara ja saben que ens separem els camins i es queden amb en Xavi Freixas. I nosaltres, al Cafè d'Idees, continuem parlant de cinema. Però ara primer anem a la informació.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Estabilitat dels preus gràcies a les rebaixes fiscals. La dada definitiva de l'IPC confirma que la inflació es manté al maig al 3,2%. Més detalls, Climent Sabater.
2: L'Institut Nacional d'Estadística confirma així la dada avançada. Els preus no es mouen al maig i queden igual que a l'abril, amb un IPC del 3,2. I ha tingut a veure l'abaratiment de la llum i gas en un mes en què encara eren vigents les rebaixes fiscals del govern. La cistella de la compra es manté al marge de l'impacte econòmic de la guerra i aliments i begudes moderen la pujada al 2,2%. Els carburants són els que pressionen els preus a l'alça amb una pujada del 16%. El que sí repunta és la inflació subjacent, sense aliments frescos ni energia, puja una dècima més del previst fins al 3%. I a Catalunya la inflació s'enfila al 3,1, una dècima per sobre de la taxa d'abril.
0: I més qüestions. El papa tanca avui a Tenerife la seva visita a Espanya abans de tornar al Vaticà. A hores d'ara, Lleó 14 està volant des de Gran Canària. Quan aterri, es desplaçarà al centre d'acolliment de migrants Les Raïces, el major d'Espanya, per on han passat en el darrer any més de 70.000 persones. Àlex Eloi, bon dia.
3: Bon dia. Allà s'atenen les necessitats bàsiques i es dona orientació a les persones que arriben a les illes per mar des del continent africà, seguint la ruta canària de Cayux i Pasteur. La majoria dels més de 680 allotjats, voldríem dir, actualment, són del Senegal, Gàmbia i Mali, tot arribats a l'illa del Hierro. Posteriorment, el pontífex es traslladarà a la Laguna, on mantindrà una trobada amb organitzacions eclesials i socials que també treballen amb migrants. A la tarda, oficiarà una missa multitudinària a Santa Cruz de Tenerife, on recorrerà els carrers de la ciutat en direcció al port a bord del Papamòbil. Tot abans de desplaçar-se a l'aeroport de Tenerife Norte, Los Rodeos, on a 2:15 se celebrarà una cerimònia de comiat amb la presència del rei Felip VI, prèvia a la sortida de l'avió cap a Roma.
0: I precisament la visita del papa sobre migració coincideix amb l'entrada en vigor del Pacte de Migració i Asil de la Unió Europea, que comença a aplicar-se avui de manera obligatòria. La reforma de la política migratòria comuna, que ha estat anys negociant-se, introdueix noves normes que reforcen les fronteres exteriors del bloc i els mecanismes d'expulsió de migrants, endureixen l'acollida i el control sobre persones en situació irregular i creen un sistema de solidaritat voluntària en el repartiment de migrants per assistir països de primera arribada com Espanya.
3: El pacte té per objectiu forçar la reducció d'entrades irregulars a la Unió, tot i que en els últims dos anys han caigut un 55%, segons la Comissió Europea. Entre d'altres, preveu la creació de centres de detenció fora de la Unió, semblars al model Meloni, accelerar l'expulsió de qui no rebi asil i la reubicació de 20.000 migrants a través d'un sistema de solidaritat amb els països receptors, com Espanya. El portaveu del govern canari, Alfonso Cabello, assegura, però, que la nova política migratòria podrà tornar a deixar imatges de coes de migrants a ports com el d'Arguineguín. Són declaracions a la Hora de la Uno.
4: Corremos el riesgo de volver a tener ese tipo de imágenes con este pacto europeo que no reconoce ni los territorios fronterizos ni, por ejemplo, diferencia a los menores migrantes no acompañados, ¿no?
3: La Unió Europea dona als estats membres fins a 2 anys per aplicar progressivament la nova regulació.
0: A aquesta hora estem pendents d'una fuita de gas a Mataró, al Maresme. Ha començat cap a 9:15 en un local de l'avinguda de Port i els bombers hi treballen amb 5 dotacions. Segons informa el cos, estan treballant amb la companyia del gas per poder controlar i tallar la fuita. Un dels treballadors ha resultat afectat i el sistema d'emergències mèdiques l'ha atès. Està pendent de trasllat. I els Mossos d'Esquadra han defensat l'augment de les penes per tinença d'armes de foc o de grans cultius de marihuana. L'intendent de la prefectura dels Mossos, Toni Rodríguez, argumenta un desencaix entre conductes que van més enllà de la legislació nacional i que s'hi ha de poder respondre. N'ha parlat al Cafè d'Idees de Ràdio 4.
5: Tenim un desencaix no conciliat. Conductes i organitzacions globals que actuen amb mitjans i amb musculatura equiparable al PIB de molts estats mitjans, i en canvi tenim legislacions des de perspectives nacionals desactualitzades o que no donen una resposta a les necessitats.
0: En aquest sentit, admet que els darrers tirotejos de Barcelona tenen un patró comú i assenyala el narcotràfic com un problema que no és local, sinó que és una indústria econòmica que s'està movent més que mai a Europa. I acabem a l'exterior. El president d'Estats Units, Donald Trump, assegura que la guerra a l'Iran ha acabat, tot i que Teheran no confirma l'acord. Assegura que un pacte entre tots dos països és imminent i hores abans havia ordenat cancel·lar nous atacs contra objectius iranians, suggerint que les converses avançaven favorablement. Trump també ha dit que la formalització d'un acord podria tenir lloc a Europa en els propers dies.
3: Tanmateix, mitjans estatals iranians assenyalen que encara no han assolit cap acord definitiu i que les converses continuen. Un portaveu del govern de la República Islàmica recorda més que Teheran no està disposada a cedir en les seves línies vermelles. Les declaracions de Trump es produeixen després de dies d'enfrontaments a la regió, inclosos atacs iranians contra forces estatunidenques i posteriors bombardejos de represàlia ordenats per Washington contra instal·lacions iranianes properes a l'estat.
0: Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 11.
1: Ràdio 4.
6: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 6 minuts, ja és divendres, i aquí comença el matí de Ràdio 4.
7: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
6: I avui també amb l'actor Jordi Buixaderas, lo Pau de Pons i la sexòloga Alba Povedano. Abans, però, deixa'm saludar Astrid Barrio. Com estàs?
8: Molt bon dia.
6: Què diu la Marta a les sales?
8: Bon dia.
6: Ja és divendres,
8: que
6: les sales.
8: Ja és divendres, sí, senyor. Sí? Ho has dit amb aquest entusiasme, que realment és que ja és divendres.
6: Aquesta setmana històrica, sí, però dura també.
8: Sí, sí,
6: sigut, per tots i totes. Sí. Una mica els que ens dediquem a això. Sí, el papa ja acaba avui la seva visita a l'estat.
8: Excessiva, una mica bulímic, tot plegat.
6: Sí, atansa't el micròfon. Anem a Girona, també, que tenim a l'Oriol Puig, el sotsdirector del diari de Girona. Com estàs?
9: Bon dia,
6: Oriol.
9: Bon dia, molt bé.
6: Com ho has vist tot plegat des de Girona?
9: Amb més tranquil·litat que la capital.
6: Que sí?
9: I tant, i tant.
6: Bastanta més, certament. Aquest cap de setmana torna la calor d'estiu, eh? Prepareu-vos. S'ha acabat el xollo. Aquesta fresqueta, aquestes temperatures de luxe que hem tingut aquests últims dies s'acaben en qüestió de poques hores. De fet, avui mateix ja notarem una forta pujada de les temperatures, que encara serà més forta demà, amb màximes que aquest dissabte ja poden arribar als 35 graus al Pla de Lleida i 30 graus, diu el Picó, a la costa. Aquí, si sumes la humitat, què passa a les sales? Que no es pot aguantar l'aixafogó.
8: I ja està. Vull dir, que ja no tindrem més parèntesis.
6: És que estem a una setmana i mitja vista de Sant Joan. Yeah. És que vols, no? Estrip
10: Home,
6: per Barrio.
10: Sant Joan volem calor, volem...
6: No,
8: sí, però no tanta.
6: Mira, exacte, perquè ahir el Picó deia, si es compleix el que diuen els mapes ara mateix, podríem tenir un Sant Joan amb calor de rècord. És a dir, que esperem que no es compleixi, perquè si no, no es pot aguantar. Aquest cap de setmana només algunes tempestes, diumenge al Pirineu. Si vas cap a l'Alt Urgell de Sales, igual tens alguna tamborinada, que és una sort pel meu gust. Sí? Escolteu, com dèiem, aquest divendres, últim dia del Papa a l'Estat, des de les Canàries, Lleó XIV fa un dur retret a Europa per mirar cap a l'altre costat, diu, amb el tema de la immigració.
11: Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas. Nuestra caridad no debe ser mero asistencialismo, sino integrar a las personas para su plena realización espiritual, intelectual y física, y su inserción digna y constructiva en la comunidad.
6: Europa no pot proclamar, ho acabem de sentir, la dignitat humana i acostumar-se que la Mediterrània i l'Atlàntic siguin cementiris. La visita del Papa a les Canàries se centra justament en el fenomen migratori. Jordi Vila, bon dia.
12: Doncs bon dia. Doncs justament a partir d'avui, d'aquest dimecres, la Unió Europea estarà més tancada a la immigració. Entra en vigor, atenció, la nova normativa amb una política migratòria més restrictiva,
6: sí,
12: amb més control dels sol·licitants, quotes de repartiment i en el futur, atenció, la creació de centres de deportació a tercers països.
6: Astrid Barrio.
10: A veure, tot això deriva de les insuficiències que hi ha hagut en la gestió de la política migratòria des de 2015, no? amb la llei migratori, i el que es tracta de fer ara, doncs, amb el pacte migratori, precisament és intentar corregir alguns d'aquests problemes amb la gestió i, en certa mesura, com ja s'ha fet en alguns casos, no estan innovadors, no?, amb l'externalització, per la qual cosa tot això dependrà dels acords amb tercers països.
6: Un titular, Marta Lasales.
8: És just el contrari del que planteja el Papa. El papa fa una visió humanística, fa un crit d'alerta, de demanar no convertim el mar en un cementiri sense làpides, i la Unió Europea el que fa és posar parets perquè no puguin entrar.
6: I tu com ho veus, Oriol Puig?
9: A mi el que em fa por és que a hores d'ara aquest pacte migratori preveu que zones com les Canàries es puguin convertir durant mesos en zones de retenció, en una mena d'illes presó, i que els executius que ho han de gestionar com l'autonomia de les Canàries tenen molt poca informació a hores d'ara.
12: Recordem que el papa va fer aquesta crida més humana a l'atenció a la immigració ahir durant la seva històrica visita al moll d'Arguineguín de Gran Canària, que s'ha convertit en un dels punts més crítics de la ruta migratòria atlàntica.
6: I com deies, aquest divendres, avui, entra en vigor aquesta nova normativa amb aquesta política migratòria més restrictiva. En vam informar el seu dia, però justament avui és el dia en què entra en vigor tot això. Mentrestant, fa dies i mesos que en parlem. Inseguretat a Catalunya. Aquest any, ahir en vam parlar també, l'endemà que morís aquesta persona d'un tret al cap, justament al carrer Balmes, davant la comissaria de la policia espanyola, i coincidint amb la visita del papa, amb tot el dispositiu amplíssim de seguretat. Aquest any ja portem 6 assassinats a trets i 2 tirotejos mortals en menys d'una setmana a Barcelona. Les Sales.
8: Sí, a més és cada cop més preocupant, perquè ja no estem parlant de petits delictes, de delinqüents ocasionals, no, estem parlant de sicaris, estem parlant de màfies, estem parlant de narcotràfic i de marihuana, i per tant la cosa es fa molt més complexa.
6: Els Mossos vinculen en efecte els assassinats al crim organitzat, tenim grups amb estructura criminal a casa nostra, al nostre país. De seguida sentirem a Toni Rodríguez, intendent de la prefectura dels Mossos, i també el portaveu del sindicat USPAC, Albert Palacio, que assegura que Catalunya té un greu problema i que no es fan les coses com s'han de fer. Oriol.
9: Jo crec que durant massa temps part de la societat hem parlat de seguretat i d'aquestes increment de les bandes criminals que usen armes com si fos un tema que no anés amb nosaltres, i al final la seguretat, que és una qüestió moltes vegades de sensacions, ens diuen que potser la criminalitat baixa, però la sensació és molt diferent. El carrer, el barri, el transport públic, els comerços, la gent té una sensació que la inseguretat creix i que, per tant, calen més recursos per combatre el crim organitzat.
6: Astrid.
10: A veure, jo crec que amb aquesta qüestió hi ha dos elements. D'una banda, sabem que ja no només es tracta de distribució de droga, sinó que Catalunya ha esdevingut un espai en el que hi ha producció de droga, i això segurament amb més intervenció policial doncs es podria intentar contenir. Però després hi ha una altra qüestió, que sempre posem el focus amb la delinqüència, i a mi m'agradaria posar una mica el focus amb la societat. És a dir, si hi ha tant narcotràfic, és perquè hi ha molta gent que consumeix. I per tant, jo crec que potser hem de començar a posar el focus en aquells que banalitzen el porro, perquè al final, escolta, cada vegada que tu t'estàs comprant un porro, estàs afavorint aquest tipus d'estructures. I quan minimitzem aquesta importància, i com a societat doncs cada vegada ho tenim més interioritzat i més acceptat, potser que assumim les conseqüències i la responsabilitat de que si això passa és en certa mesura perquè hi ha un elevat nivell de consum.
6: Per cert, veïns de la zona del Camp Nou demanen videocàmeres i la creació d'un registre per acabar amb els problemes de mobilitat i incivisme, diuen, durant els partits del Barça. De seguida parlarem en directe amb Àlex Labat, responsable de mobilitat de la Junta de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. I us explicarem que aquest cap de setmana se celebra a Barcelona el 4th Congrés de Persones amb Càncer i Familiars de Catalunya.
12: Una trobada que reuneix pacients, familiars, personal sanitari i investigadors per reflexionar sobre com humanitzar l'atenció oncològica. En parlarem amb el doctor Joan Brunet, director general de l'Institut Català d'Oncologia, i coneixerem el testimoni d'un home que ha superat 3 càncers i està convençut que l'actitud amb què afrontes la situació condiciona i molt l'evolució de la malaltia. Tota una lliçó de vida, no us ho perdonem. guardeu, eh?
6: I parlarem amb la parella de Sabadell que ha viscut 92 dies en un pàrquing, Jordi.
12: Sí, després de ser desnonats del pis de lloguer on havien viscut durant més de 16 anys, eh? Hores d'ara estan en un hostal, però continuen esperant que s'accepti la seva sol·licitud d'habitatge d'emergència. L'esperen des del mes de març. Avui alcen la veu de nou al matí de Ràdio 4 per demanar una resposta immediata.
6: I atenció, això, el consum addictiu de pornografia afecta el cervell de la mateixa manera que la cocaïna. Ens ho explicarà la psicòloga i sexòloga clínica Alba Povedano.
12: Sí, també ens dirà en què ens hem de fixar per saber si agradem a algú. Quins són els símptomes per saber si fem tilín a una altra persona, Xavi? I l'altre dia la Povedano ens deia que els homes es masturben gairebé el doble que les dones. Avui ens explicarà quantes vegades és normal masturbar-se en el cas dels homes i de les dones.
6: Sí, sí. I coincidint amb el Dia Mundial del Doblatge, què dius tu, Astrid Barrio?
10: No, normal i sa, perquè es veu que està relacionat directament amb el càncer de pròstata.
6: Efectivament.
10: No? Les quantitats,
6: així s'ha dit últimament amb alguns estudis. Sí, aconsellable, ens explicarà la Povedano d'aquí una estona. Aquest divendres és el Dia Mundial del Doblatge, sí? I ens visitarà un grandíssim actor i, de fet, una de les millors veus de doblatge d'aquest país, Jordi Boixaderas.
13: Me llamo Máximo Décimo Meridio.
14: Me llamo Bond. James Bond.
15: ¡Esto es Esparta!
16: Ejercito esto. Además de esto.
17: Son más que orcos los que guardan sus negras puertas. Usted consiga lo que quiero y no mataré a nadie.
18: Eres Samuel James Witwicky, descendiente de Archibald Witwicky.
12: Doncs amb ell farem un repàs per alguns dels seus doblatges més icònics. N'heu sentit alguns? Sabeu que el Jordi Boixaderas és la veu de Russell Crowe a Gladiator i que també ha doblat el conegut 007 Daniel Craig?
6: Sí, senyor.
12: Boixaderas també ens parlarà de la truita, eh? No és un plat, és un peix. La truita, però també és la nova tragicomèdia familiar que s'estrenarà el proper 27 de juny al Poliorama, juntament amb la gran Emma Vilarasau.
6: I sabeu qui vindrà, també? Lo Pau de Pau!

0: I avui, últim dia, que regalem coca de Sant Joan als oients, eh? Atenció, perquè la d'avui és de xocolata.
1: Sí, sí, és la millor del país, eh? La millor coca de xocolata del país. Millor coca de Sant Joan de xocolata 2026 i la fan al forn de Cabrianes al Bages. Jo ja no puc més, Xavi, de tantes coques que hem menjat aquesta setmana.
2: No ens ho diguis, ja que no repartiu, ens podria haver guardat.
1: I la veritat és que cada una, és que no saps quina és millor.
0: Totes tenen premi, les que venen.
1: Totes tenen premi, totes són boníssimes.
2: Segueix, Jordi.
1: I les compartim amb els nostres companys de la redacció. El que passa és que vosaltres heu tingut la mala sort de venir en divendres.
2: Sempre tenim la mala sort de no arribar mai.
3: Cada divendres és el mateix,
2: eh? Massa tard o massa d'hora, Marta. No ho fem bé.
0: Escolta, si voleu menjar coca de franc, oients, heu d'encertar, com sempre, que el so del dia. I avui, quin és? Doncs mira, aquest, sentim-lo. Oh, que bonic. Mira com canta.
1: Oh.
0: Preciós, eh? Mira. Ja podeu anar trucant. 900, 454,
1: 455.
0: Passen 4 minuts. No em facis riure, Jordi.
1: No, home, no.
0: Com es nota que és divendres?
1: Sí, fa bastendres. Sí.
0: 4 minuts, ara mateix. Passen d'un quart d'onze.
4: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.

0: qual cas, no? Han desplegat l'estelada, s'ha cantat els segadors just davant de la Sagrada Família. Marta Lasalas, què mires amb aquesta cara? No, ah, no, diguis no, no. Que no ho saps, això.
1: Que sí, que ara...
0: El Nacional.cat també en parleu.
1: Sí, sí, que
0: és a la portada.
1: Que... Bueno, sí? Ara la veritat és que no sabia. Si, com que sentia la música, no sabia si estaves parlant, si estàvem amoguts, si estàvem però tancats.
0: Això és bona senyal, perquè som... És igual, si està obert com tancat. Sempre ho fem... Som així. Sí?
2: Natural.
0: No, que hi ha gent que canvia. Quan li obren el micròfon és el bon dia a tothom. És, no, Jordi Vila. Mira com riu.
3: Xavi, recordem que la seguretat de la Sagrada Família va expulsar i encerclar 600 cantaires en descobrir-los estelades entre les partitures a la missa solemne del Papa.
1: Ui, en descobrir-los estelades. Quina por.
0: Doncs mira, aquest matí ha passat per aquesta casa fa pocs minuts. Glòria Freixa, diputada de Junts per Catalunya, precandidata, per cert, a les primàries a l'alcaldia de Barcelona, i ha dit això, defensa que els cantaires de la Sagrada Família no volien fer, diu, cap acte de protesta. Sentim-la.
4: No crec que fos un acte que hagués trencat res, no crec que hi hagués hagut cap acte de protesta, senzillament ensenyar els símbols del nostre país.
5: Sí, però era saltar-se el guió, com li dic.
4: No sé si els van explicar el guió, jo crec que expressar-te... Hi havia molta gent amb les banderes del Vaticà perquè no podien portar les banderes del país.
5: Havien de cantar els segadors, que no estava al guió, per això li parlo de saltar-se el guió. És a dir, sabien perfectament què anaven a cantar i volien cantar els segadors, que qui organitzava l'acte no ho havia previst. Li pregunto si li sembla bé que ho fessi, que tinguessin previst saltar-se el guió d'aquest acte.
4: Jo penso que en aquesta vida alguna mena d'improvisació i d'activisme sempre va bé i crec que no hagués sigut res tan greu. Jo me l'hagués saltat també.
0: La diputada de Junts, entrevistada per la nostra companya Gemma Nierga, al Cafè d'Idees. Marta Lasalas.
1: Doncs sí, que tampoc em semblava tan dramàtic. És a dir, tots vam veure tothom qui ho voleu, va veure com va anar el tema de la Sagrada Família, vam veure al final quan es va fer la benedicció de la torre de Jesús.
0: Un espectacle preciós.
1: Espectacular. I tots vam veure que
0: hi
1: havia com un buit davant de la façana. S'engegaven els llums, però hi havia tota una zona buida. Jo crec que això es va veure molt més... que si haguessin deixat entrar els cantaires, que haguessin portat una estelada, allò, una petita estelada que duien en les partitures. O sigui, no, la conclusió, no s'hauria vist. L'estelada no s'hauria vist. I cantant als segadors, escolta'm, doncs tampoc m'hauria semblat una cosa tan extraordinària, a banda que amb tots els focs artificials que van sortir, no sé què és el que s'hauria sentit. Jo crec que ha tingut molt més ressò el fet que els hi hagin prohibit, el fet que els expulsessin d'aquella manera tan, tan barroera, que no pas si haguessin deixat que haguessin fet la seva protesta, perquè ni les estelades s'haurien vist a la retransmissió de la televisió, ni segurament s'hauria escoltat els segadors, que ràpidament, pic, haurien tallat.
0: Ja. Oriol Puig, sols director del Diari de Girona.
6: No gaire res més a dir que del que ha dit la Marta, bastant d'acord amb ella. Tot crec que estava dintre del guió, també previst, vull dir, segurament no sé quants dels cantaires estaven disposats a cantar, perquè em sembla que hi havia com unes instruccions que es van trobar ells allà, no sé si tots ells formaven part d'un grup organitzat per cantar o no cantar. El fet de prohibir-los i d'expulsar-los jo crec que és contraproduent.
0: Astrid Barrio.
2: A veure, crec que tots aquests moviments doncs, que aprofiten doncs, esdeveniments ho fan doncs, legítimament, perquè és en aquests moments per tal de que es visualitzi les seves posicions, però també aquells que han organitzat els actes doncs, tenen tota la legitimitat per intentar interrompre el curs normal de l'esdeveniment. Crec que si no s'hagués produït, segurament l'encerclament, potser això no hagués, i sobretot si no hagués sabut algun mitjà i no hi hagués hagut alguna gravació de veïns, doncs que també ha circulat, doncs això hagués tingut menys dimensió. Al final crec que han aconseguit el que volien, no? Que això tingués ressò, que se'n parlés, que es traslladés la demanda i per tant doncs té un relatiu èxit, no? La seva mobilització. Crec que tothom ha fet el seu paper en aquest...
1: No, el que passa que els cantaires volien que es veiés de portes en fora, no de portes en dins. O sigui, de portes en dins ja sabem que existeix aquesta situació.
2: No,
1: que volien era expressar, doncs a veure, des del primer moment Catalunya ha hagut d'estar reivindicant que el papa parli català. Ah, sí, dirà unes paraules, va dir l'arcabisbe Omella. Per favor, vull dir, ha estat des del minut zero una reivindicació constant.
0: Al final potser ha parlat més català el papa que l'orella, l'arcabisbe.
1: Sí, senyor. Perdona.
0: Que per cert va castellanitzar...
1: Això t'anava a dir. Recordem-ho. Antonio, per favor.
0: Antonio Gaudí.
2: És que... si era Antonio. Com tots els Antonios abans.
1: Perdona, escolta, és que...
0: Astrid.
2: Perdona, el meu avi era...
1: Perdona, si hi ha un personatge...
2: Era Antonio, vull dir...
1: Si hi ha un personatge històric que s'ha caracteritzat per reivindicar la llengua, per reivindicar el català, sí, va ser Antoni Gaudí. Per favor, és que em sembla una vergonya que s'hagi de demanar, per favor, que en la benedicció de la Torre de Jesús, una obra d'Antoni Gaudí, una persona que va estar a la presó perquè exigia parlar català, s'hagi d'haver reclamat tant i tant i tant, per favor, utilitzin el català. Sí, em sembla una vergonya.
2: Això no t'ho discuteixo, però trobo normal el paper que ha fet cadascun. Uns volent mantenir la integritat de l'acte en les coordenades en les que havia estat dissenyat i els altres intentant doncs, fer explícita la seva protesta.
1: A veure, jo no sé, aquesta imatge de la policia encerclant els cantaires dins de l'església i expulsant-los de l'església, no sé si és allò la imatge realment que voldria...
2: Jo crec que és excessiva.
1: Una imatge d'aquest humanitarisme que transmet el papa. No ho sé, jo diria més aviat que no.
2: És excessiva, vull dir, és excessiva. Per tant, la interrupció de la lliure circulació, vull dir, segurament ha d'haver-hi causes de força més major o una percepció d'amenaça. Segurament l'ús de la contenció va ser desproporcionat, però entenc que davant de qualsevol sospita de que en aquell acte podia haver-hi un intent d'expressar una mobilització política que interrompés
1: no s'interrompia res.
2: La
1: no s'interrompia res,
2: bueno, no.
1: No
2: ho sabem, això tampoc no sabem.
1: Quan acabava cantar els segadors, no hi havia una interrupció, no anaven a treure una estelada gegant. Duien la partitura
0: d'una en una.
2: Quan em refereixo a interrupció vol dir que si hi ha previst un programa i ells volen en algun moment alterar aquest programa, hi ha una interrupció de l'ordre normal.
1: És que no l'alteren, perdona.
2: Si no està previst cantar els segadors i ells volen cantar...
1: Quan han acabat totes les actuacions, les intervencions i les interpretacions, cantaven els segadors.
0: Oriol.
1: Que tampoc semblava tan estrany.
2: Però no estava previst.
6: Jo crec que estem tots més d'acord del que sembla,
0: Vols dir?
2: Aquesta tercera via és fantàstica.
6: En el sentit de qualsevol persona o qualsevol entitat que organitza un acte, i jo crec que aquí la Marta, segur que el Nacional organitzen algun acte de tant en tant, si tu preveus alguna cosa i et surt algun element discordant, molt còmode no et sents si això t'altera l'acte que tenia, com el tenies previst. I després, en l'exercici de la llibertat d'expressió, que pot ser cantar els segadors a dintre de la Sagrada Família, fora del guió, què hauria passat si una part del públic hagués xiulat? Crec que no hagués passat, però què hauria passat?
1: No, és que, perdona,
2: o sigui,
1: és que jo
2: hagués volgut cantar l'himne d'Espanya.
1: Perdona, és que jo insisteixo. És que no s'anava a interrompre res, no s'anava a trencar el que era l'agenda prevista de l'acte. El que feien era que duien unes estelades entre les partitures i, per tant, les tindrien mentre estaven interpretant les peces que s'havien acordat i que quan acabava l'acte ells cantaven els segadors. Que, a més, la realització del programa hauria tingut la capacitat fins i tot de baixar el so ambient. És que era impossible pràcticament que poguessin alterar res del que estava previst. No anaven a alterar, no anaven a interrompre, no és això el que pretenien. O sigui, el que pretenien era doncs, portar unes estelades a la partitura, però és que a més tinguem en compte que hi ha gent que no tenia cap intenció de fer-ho i que van ser encerclats i expulsats de la mateixa manera.
2: No,
1: gent
2: que no sabia absolutament res.
1: Efectivament, i van ser expulsats igual, després de que els van estar mirant què és el que duien entre les partitures, regirant per tot arreu. O sigui, el tracte que van tenir a mi em sembla realment excessiu. I insisteixo, no tenien una intenció d'interrompre l'acte, al contrari. Van ser gent que van estar participant en els assajos i participant en tota l'acte durant mesos preparant-ho. I que de cop i volta es van veure expulsats.
2: El que passa que si això hagués comportat altra bandera i un altre himne, ho veuries amb els mateixos ulls?
1: És que dubto molt que hi hagués hagut el consens com per cantar la himne d'Espanya, que per altra banda tampoc no té lletra. És a dir, per què ni tan sols es planteja això? Perquè què representa? La catalanitat de la Sagrada Família no es pot comparar amb una suposada espanyolitat que estàs plantejant aquí.
2: Parlo del concepte de reivindicació política, que és genèric.
1: No, però és que el que t'estic dient és que el que feien aquesta gent representava la catalanitat d'aquell edifici, més enllà del sentit religiós que té un sentit de catalanitat, i és el que ells volien expressar. i no té cap altra significació en aquest sentit que estàs apuntant tu. Si hagués tingut aquest altre sentit, si s'hagués pogut representar amb una altra música, doncs hauríem d'haver assumit, doncs potser sí que els hi tocava, però és que resulta que en aquest cas no era així, no era gens així, i no era una cosa impostada el voler reposar uns símbols de catalanitat en aquell acte, no era impostat. De fet, quan acaba l'acte surt el gràcies i surten les paraules en català.
2: Ja hi són, per
1: home,
2: tant.
1: Home, no, potser no, eh? Vull dir, es va haver de demanar, per favor, que parlessin català durant l'acte. Efectivament, van sortir unes paraules en català, només faltaria, i el que es va intentar va ser introduir uns altres elements del que representa aquell edifici. Si aquell edifici hagués representat l'espanyolitat, no pateixis, perquè aquesta espanyolitat hi hauria quedat representada, que de fet ja es va imposar, eh?
2: Bé, això no ho sabem.
0: Oriol, aquest matí, ara mateix, estic veient l'edició digital del teu diari, del Diari de Girona. Lògicament, titular destacat, la recerca del menor desaparegut a Roses es concentra entre l'Escala i l'Estartit després de trobar la moto d'aigua a Pals.
6: Sí, això des d'ahir que n'estem parlant i realment és... Jo primer, no sé si un menor de 16 anys pot portar moto d'aigua. Que em semblen... Jo hi he anat un cop, una vegada que ens van convidar, i em semblen que elements molt i molt potents a sobre l'aigua. I sí, des d'ahir hi ha una mobilització molt gran, i clar, va desaparèixer al voltant de Roses i la moto es va trobar a Pals, que és molt i molt lluny de Roses. Són molts quilòmetres.
0: Passa un minut, digues.
6: Esperem que no, el mar està en una temperatura elevada, vull dir que esperem que...
0: De per sobre de la mitjana, efectivament.
6: Si té 16 anys i té bona forma física, potser el troben. Vull dir que esperem que
0: es pugui trobar. Són moltes, moltes hores. Moltes hores, tant de bo el trobin. Efectivament, el Picó fa dies que ens ho diu, tenim la temperatura de l'aigua del mar clarament per sobre, un parell de graus per sobre del que és habitual en aquesta època de l'any. Mira, passa un minut de 11:15.
7: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
8: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
9: Cada I ja ningú jo... parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
10: Tots els països haurien d'exigir explicacions...
11: Com sempre, salut i periodisme.
12: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
13: La veritat per davant de tot.
14: Andy i... jo no penso dir la paraula.
15: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
16: M'he quedat esparverada.
7: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
17: Nena, nena, nena, nena.
7: A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana.
18: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: No tinc res del Mundial. Estrip Barrio, tu que ets tan futbolera, jo suposo que vas veure el partit. Estic... Mèxic inaugura sí, el Mundial, no va guanyar 2-0 a Sud-àfrica.
2: No m'ho vaig perdre.
1: A la Roja no te la perdràs.
2: No, crec que...
1: Ni furifà, tampoc.
2: Que posi gaire interès en cap partit.
1: Ja. L'Oriol, l'Oriol.
3: Molt poc interès en el Mundial. A nivell esportiu, eh? A nivell esportiu m'interessa el futbol. Potser sóc un raravis, però m'interessa relativament poc.
1: Ahir?
3: Sí que m'interessa com a... com a fenomen, no? Mm. Potser és un dels últims grans rituals compartits que tenim, que hi ha molts països, no? El futbol. Vull dir que és un esdeveniment que segur que ajuntarà moltes converses a famílies, a bars, a les redaccions, també. Ahir a la redacció del diari se'n parlava. Vull dir, a veure, no, yeah. Segur que... Yeah.
1: Ahir
3: que...
1: el Rocco Stenhauser va portar un vident molt famós, jo no el coneixia, eh? Sandro Rey. I aquí va fer la seva previsió amb les cartes i tal. Espanya, diu. Això farà feliç a la Marta Lasalas, que guanyi Espanya.
4: Home, si són tot catalans, o sigui que...
1: Ja, són tots del Barça.
4: Ja em diràs
1: per
4: tu.
1: Per això guanyarà.
4: Clar, és que és amb tot, eh? Sempre traient les castanyes del foc, és tremendo.
1: Bé, escolteu, parlem de la inseguretat a Catalunya. Ahir en parlàvem, avui també. Tant de bo, un dia d'aquests puguem deixar de parlar d'aquest tema. Però és que ja portem 6 assassinats a trets. 2 tirotejos mortals en menys d'una setmana a Barcelona. Els Mossos, com dèiem abans, vinculen els assassinats al crim organitzat. Tenim grups amb estructura criminal al nostre país. Toni Rodríguez, intendent de la prefectura dels Mossos, admet que els tirotejos de Barcelona tenen un patró comú. Així ho ha dit fa poca estona al Cafè d'Idees amb la Gemma Nierga.
5: Fes com els que hem vist aquests darrers dies estan fora de rang. Evidencien que tenim un problema. I el problema és el narcotràfic. El narcotràfic no s'ha d'entendre només com un problema local, de barriades, de petita distribució de substàncies estupefaents o fins i tot des del punt de vista del consum. El narcotràfic és una indústria criminal, és una indústria econòmica o criminal. És un mercat capitalista ultraliberal que es nodreix del consum massiu que hi ha, sobretot, i ara més que mai, a Europa.
1: D'acord, tenim un problema, el narcotràfic. Però què s'ha de fer aquí? Al matí de Ràdio 4... ha parlat amb el portaveu d'USPAC, el sindicat independent dels Mossos, amb Albert Palacio, i ens ha dit això.
6: Els nostres polítics que el que fan és amagar el cap sota l'ala i no, al nostre entendre, mentir i no dir la veritat de que veritablement tenim un problema. Hi ha una frase que diu que, per exemple, per exemple, si un alcohòlic té un problema, mai el solucionarà fins que no reconegui que és alcohòlic. Potser llavors se'n podran sortir. Fins que els nostres polítics i caps policials reconeguin que tenim un molt greu problema delinqüencial al nostre país, doncs potser no començarem a treure el cap.
1: A tot això m'ha agradat molt la reflexió que has fet abans, Astrid, sobre el tema.
2: Bé, és que jo crec que el focus també l'hem de posar amb la societat i els elevats nivells de consum. I fins que no afrontem això i comencem a incidir en més... amb la prevenció, amb la criminalització, amb deixar de banalitzar el porret que tothom que molta gent consumeix, perquè això al final vol dir que tu estàs comprant això i estàs estimulant doncs, aquesta indústria delinqüencial.
1: Oriol.
2: I crec que aquí s'hauria d'incidir molt més.
1: Mm. Oriol Puig.
3: Només un apunt. D'acord amb la banalització del consum de drogues dites toves, com la marihuana o el haixís, però si tenim un problema en el nostre país, no és per aquesta banalització que fem, sinó pel fet que a nivell penal el càstig que tenen les bandes criminals que cultiven i que trafiquen és molt menor, infinitament menor, dels països del nostre entorn. I això fa que aquí això s'hagi convertit en una indústria molt potent. Mentre les penes per tràfic, per narcotràfic, siguin les que són, seguirem atraient bandes criminals i això no farà res més que incrementar el problema. I jo crec que aquesta és la base. Per tant, la solució també és política, endurir les penes.
1: Marta Lasalas.
4: No, totalment d'acord amb el que s'ha dit i afegir amb el tema de la banalització que dèieu, el fet que es banalitza el fet de consumir, però també es banalitza l'impacte que té damunt de la salut de la gent, el fet de consumir, sobretot de la gent jove, i el fet de consumir de manera habitual, això, l'efecte que et provoca en la salut a llarg termini. Vull dir que això és supergreu. Crec que amb això la gent no és conscient, per descomptat, la gent jove no n'és conscient, i crec que d'això s'hauria d'alertar molt més. I després, això que esteu dient, efectivament, cal endurir l'actuació, i quan t'ho diu el sindicat dels Mossos, ho ha dit claríssimament, tenim un problema i s'ha de moure, és un problema que s'ha de moure el govern i ha d'actuar, doncs és evident, hi ha una resposta política.
1: Ah. Bé, escolta, mira, un missatge d'un oient, el David. Qui ha dit senyeres? Diu, no eren senyeres, eren estelades, i no representen tots els catalans. Marta Lasalas, Astrid Barrio.
2: Doncs potser...
4: No, i segurament, i és que fins i tot hi havia gent de la coral que no les volia portar, però sí que representa una part dels catalans, i representava una part de la coral, que volia, doncs, expressar...
1: Però el David diu, no representen tots els catalans.
4: No, però que ningú diu que representi tots els catalans. Diu, és que és més, ho hem explicat aquí.
1: Però jo dic el que ha dit l'oient, que ens
4: està
1: escoltant.
4: Hi havia gent de la coral que no tenia intenció de fer-ho, però una part sí que tenia intenció de fer-ho. Aquí hi ha un conflicte polític, ho ha reconegut fins i tot el govern espanyol, i hi havia una gent que volia que es veiés a l'exterior que hi ha un conflicte polític. També quan hi va haver la inauguració
2: dels Jocs... No està... Però tu, Marta, abans has dit que el que reivindicaven era la catalanitat del temple, per tant, s'inseria dins de la litúrgia.
4: Aquí hi ha dues coses.
2: Una altra reivindicació política.
4: No,
2: i per
4: hi ha
2: tant...
4: dues coses diferents. Una és la catalanitat del temple, que s'ha reclamat amb l'ús del català, que en un primer moment no estava previst.
2: Per tant, desbordava la finalitat de l'acte.
4: No, un moment. Una catalanitat de l'acte que no estava ni previst en el llibretó que es va lliurar a la gent que estava allà, a la benedicció de la Torre de Jesús, estava tot en castellà. És a dir, això no estava ni previst. Punt 1, catalanitat de l'acte. Punt 2, aquí hi ha un conflicte polític. I cada cop que hi ha una oportunitat d'expressar-se a l'exterior, la gent que defensa aquest conflicte polític ha de sortir i s'ha de solventar i se n'ha de parlar, volen expressar-ho, volen fer una crida a l'exterior. S'ha comparat molt aquest acte...
2: És molt legítim.
4: Moment.
2: Com ho és, volem impedir?
4: No, que no he acabat, Astrid. S'ha volgut comparar molt aquest

0: va potser l'encerclament, però la resposta era absolutament previsible. Perquè a mi em sembla bé que això s'hagi produït, tant si hi ha una reivindicació independentista, com si hi haguessin hagut banderes palestines, com si hi haguessin hagut banderes d'Israel, com si hi haguessin hagut banderes espanyoles. Perquè crec, des del meu punt de vista, que els actes s'han de respectar. Ara, entenc la juguesca dels moviments per intentar, doncs, fer valdre les seves reivindicacions i exhibir-les.
1: Bé, falten 4 minuts per 3:15. Ferit un operari en una fuita de gas al port de Mataró, Jordi Vila.
2: Sí, un operari que treballava en tasques de soldadura en un establiment a la rampa d'accés al port de Mataró ha quedat ferit lleu arran d'una fuita de gas i un incendi que ha afectat la zona. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 8:30 d'aquest matí. Fins al lloc s'hi han desplaçat 5 dotacions dels bombers. També s'han mobilitzat 4 unitats del sistema d'emergències mèdiques que estan atenent l'home i el traslladaran a l'hospital de la Vall d'Hebron. Els bombers han explicat que tècnics de la companyia de gas han arribat al punt i han dit que s'ha pogut tancar la clau del gas. Pel que fa al foc, Xavi, s'ha concentrat al porxo de l'establiment i només ha afectat alguns elements del mobiliari.
1: I ara de seguida parlem amb els veïns del Camp Nou.
3: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Perquè demanen videocàmeres i la creació d'un registre per acabar, diuen, amb els problemes de mobilitat i incivisme durant els partits del Barça. Àlex Labat, responsable de mobilitat de la Junta de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. Com estem? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Explica'ns què passa exactament durant els partits del Barça.
4: Que durant els partits del Barça molts veïns no poden entrar a les seves cases. Durant 5 hores que dura l'operatiu amb el partit, moltes d'aquestes persones no poden entrar als seus domicilis.
1: No poden entrar, què vols dir, al cotxe o no poden entrar ells a peu?
4: Sí, en primer lloc amb el cotxe, ja que n'hi ha un operatiu, vale? Llavors no poden entrar. Llavors el que ens van proposar de les administracions és posar videocàmeres i que tinguessin censades unes matrícules que serien dels veïns i aquests veïns podrien, no?, entrar, no? Aquestes càmeres ens la van proposar posar per la temporada següent, però encara no tenim notícies ni del registre ni de les videocàmeres. Uh-huh. A part dels cotxes, molts veïns tampoc poden entrar a peu, sobretot les persones amb problemes de mobilitat reduïda. Per què? Perquè és tant acumulació de gent, de persones, no?, que volen entrar a l'estadi, que aquestes persones, pues, a l'haver-hi aquest col·lapse, no poden circular, no?, amb les seves cadires o les muletes, etc. Llavors, n'hi ha hagut moments que inclús ha tingut que ajudar la policia a aquestes persones a arribar a les seves cases, no? Yeah. També tenim un problema d'incivisme, no?
1: Què passa? Què passa?
4: Podem imaginar que al costat està l'estadi i, evidentment, pues, les persones van fer gresca, no? Però sí que és veritat que nosaltres el que demanem...
1: Però que facin gresca és normal, no?, quan hi ha un partit del Barça, o no?
4: Ja, tirar petards, orinar...
1: Orinar,
4: bueno,
1: no.
4: Crear també... Bueno, orinar, sí, molts cops fan miccions al carrer, fan molt de soroll, a vegades inclús n'hi ha hagut alguna baralla entre ells, bueno, etcètera, etcètera... Clar, nosaltres el que demanem és que en el Camp Nou es té que complir la normativa, no?, com qualsevol altre barri. Mm-hmm. Llavors, tenim aquest problema d'incivisme crònic, que també en part podria ser entendible, no?, però sí que és veritat, el que volem és que els Mossos d'Esquadra o la policia pues, faci la seva feina, no?
1: Ja.
4: I per últim, també demanem que, bueno, lluitar contra aquesta turistificació que està sent aquest espai Barça. Per exemple, el Museu del Barça és el museu que més visitants rep a la ciutat. Avui dia no és un problema el museu, però sí que és veritat que nosaltres preveiem que possiblement ho sigui. Entenem l'interès que suscita l'espai Barça, evidentment, no? Però nosaltres el que demanem és ser una miqueta més hàbils en aquest equilibri, no?, entre veïnat i espai Barça, no? I nosaltres el que demanem és que no es donin més llicències per a bars o per a empreses de, bueno, tendes de souvenirs, no? Sí. I tot això, el que nosaltres demanem és que el Barça es faci corresponsable, d'acord? Perquè al final ell és el principal responsable, però també el màxim interès

0: en què els veïns de la zona estiguin tranquils, estiguin contents, no? Perquè, com a exemple, la renovació del Santiago Bernabéu, no? que volien fer concerts i van fer concerts, actualment no es poden fer concerts perquè els veïns van demandar i de moment estan guanyant, no? Mm-hmm. Llavors, no arribarem en aquest extrem perquè sé que el Barça farà els deures, no? Però sí que hem aixecat la mà, hem aprofitat que encara queden 2 mesos perquè comenci la temporada, vale? Mm-hmm. I hem arribat a un acord i sobretot que aquesta temporada serà històrica perquè ho sabem tots, volem que els veïns també puguin gaudir d'aquests 6 títols que segur que arribaran.
1: I davant de tot això, les diferents associacions de veïns afectades heu emès un comunicat a banda de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, signen el text també els veïns del Camp Nou, el Racó de les Corts, Avinguda de Xile, Zona Universitària i Pedralbes i la coordinadora veïnal de Mejía Lequerica. Déu-n'hi-do, sou molts, sí?
0: No, som totes. Vull dir, al final aquí no ha fallat cap, no? Llavors, el problema és, és que és molt greu, la veritat, perquè tenim problemes de mobilitat ja personal, és que al final... I també ara el Camp Nou està a la meitat d'afluència. Quan tingui el doble, doncs, pues, clar...
1: Ara deies... Bé, no et sentim massa bé, En aquest país tenim un problema de cobertura, una altra assignatura pendent... que no està resolt ni de bon tros, perquè ets a Barcelona, no ets a la Xina. Però vaja, escolta, demaneu que Barça i Ajuntament, ara ho deies, assumeixin la seva responsabilitat en aquesta problemàtica. Què hi diu el Barça? N'heu parlat amb el club?
0: Amb el club no. Hem parlat amb les administracions, es va fer diferents reunions i
1: què?
0: es va plasmar, diguem, aquesta solució, no?, de posar videocàmeres i fer aquest registre. L'únic que a dia d'avui no tenim notícies. Mm-hmm. I queden 2 mesos perquè comenci la temporada, no? Llavors, pues hem aixecat la mà i per això hem tret aquest comunicat amb les adhesions de totes les associacions de veïns de l'entorn.
1: De tota manera, que hi hagi soroll al voltant del Camp Nou un dia de partit seria bastant o molt inevitable, no? I normal, no, fins i
0: clar.
1: Tot. No?
0: Exactament. L'únic que nosaltres el que volem és que es compleixi la normativa.
1: Marta Lasalas, sí. Tu coneixes bé el barri de les Corts.
2: Sí.
1: I què? Et consta això? N'estàs al cas?
2: A veure, jo a les Corts fa uns 30 anys que hi visc, i visc a prop del Barça. Clar, quan jo vaig arribar ja hi havia el camp del Barça. Jo ja sabia on anava, i per tant, que quan hi ha partit es mouen milers i milers de persones, jo
1: normal.
2: Ja ho sabia.
1: Sí,
2: ja ho sabia, per tant... això em sembla que és... Les molèsties que comporten això em sembla que són bastant inevitables i no veig de quina manera
1: ja
2: volen solucionar-ho. Jo no sé com ho volen solucionar perquè aquesta gent no els poden portar amb drons fins a l'interior de l'estadi. Per tant, aquest punt el veig complicat. Ara, el que sí que té tota la raó és amb el tema de l'incivisme. L'incivisme s'ha de controlar. L'Ajuntament té l'obligació de controlar qualsevol actuació incívica. Hi hagi una persona on hi hagin 50.000. Això em sembla que està claríssim. I, per tant, des d'aquest punt de vista sí que jo ho entenc, que realment si hi ha actuacions incíviques, que no dic que sigui una cosa generalitzada, jo crec que per la quantitat de gent que es mou, déu-n'hi-do, el que passa que, evidentment, hi ha grups que són més contundents, diguem-ne, a l'hora d'expressar el seu hooliganisme, no sé.
1: Mira, Àlex Labat, a banda de la Marta Lasalas, que és veïna de les Corts i periodista del Nacional.cat, a la tertúlia d'aquest divendres m'acompanyen també l'Oriol Puig, que és el sotsdirector del Diari de Girona, i l'Àstrid Barrio, professora de Ciències Polítiques a la Universitat de València. Oriol, algun comentari, alguna pregunta per l'Àlex Labat?
3: No, pregunta no. Jo crec que té molta raó amb el tema de la previsió prèvia aquesta d'intentar minimitzar els efectes i facilitar la vida dels veïns, que els veïns... El Camp Nou és molt gran i hi ha partits com a mínim cada 15 dies, no? I a vegades més sovint. Però tant si és el Camp Nou com si en altres ciutats, el que hem de fer o intentar fer és que els grans esdeveniments, que les ciutats no es converteixin en seu de grans esdeveniments permanents i que els veïns siguin tractats com figurants, no? Vull dir, perquè a vegades això és aquesta sensació que passa, i que aquest conflicte entre qualitat de vida i activitat econòmica, doncs l'hem d'intentar minimitzar al màxim, i que segurament ells tenen molta raó amb el tema incivisme, evidentment, i també amb el tema mobilitat, de buscar maneres d'intentar minimitzar les molèsties.
1: Astrid Barrio.
4: A veure, hi ha mala tessa al taler, perquè és molt difícil, no?, conciliar els veïns, doncs, el que volen, no? Jo mateixa, com a veïna de la Sagrada Família, doncs, també voldria que de vegades hi hagués més tranquil·litat, però també la Sagrada Família hi era abans que la major part, d'edificis, i per tant, doncs, s'ha d'acceptar conviure doncs, amb unes certes molèsties quan estàs al voltant d'espais que generen molta atracció humana i molta mobilització. Ara, el que sí que s'ha de vetllar, i amb això potser hauríem de veure-ho, recentment es va aprovar l'ordenança del civisme. L'Ajuntament ha fet molta publicitat de que hi haurà, doncs, major duresa contra les accions incíviques. Hauríem de veure, doncs, si això comporta un canvi o no comporta un canvi, i si no, en tot cas, demanar a les administracions, doncs, que tinguin una major duresa pel que fa, doncs, a aquesta mena de comportaments que es veuen sempre i que existeixen per part de persones individuals o de col·lectius al voltant d'aquests esdeveniments tan nombrosos.
1: Alguna cosa més abans d'acabar, Àlex?
0: Sí, bueno, per al·lusions el que heu comentat sobre que el Camp Nou ja estava abans que casa habitatges, evidentment és que si fos aquesta conclusió, bueno, aquest raonament, el que passaria és que no es canviarien les coses, perquè al final, no, qualsevol norma el que fa és canviar l'estat quo, no? Nosaltres el que volem és poder conviure amb el Camp Nou. Evidentment, fa 50 anys estava al Camp Nou, però fa 50 anys no teníem aquesta consciència amb el problema, no?, de la contaminació acústica, però bueno, la societat ha canviat i canviarà, i llavors el que nosaltres volem és adaptar aquest nou Camp Nou amb l'actual situació del país, no? I que els veïns puguin gaudir de tot això.
1: Per al·lusions, Marta Bassales, també. No, de fet, no. Tu ja has dit al final que... Sí?
2: Sí, que sí, que sí. És que jo crec que el que ha de fer el Barça és facilitar la vida als veïns. O sigui, tenir en compte que al voltant de l'estadi viu gent, que es mou molta gent cada cop que hi ha un partit, i que això interfereix en la vida dels veïns inevitablement, sí, i que, per tant, el que ha de fer és mirar de tenir la millor interactuació amb els veïns perquè tinguin alguna compensació per això. És a dir, que el camp sigui un espai que sigui amable pel veïnat, tot el que és al voltant del camp, que intenti compensar d'alguna manera els veïns. Això està claríssim. El que jo dic és que cada cop que hi ha un partit es mou milers i milers i milers de persones, i que és inevitable que hi hagi aquests problemes. El que s'ha de mirar és de facilitar que la mobilitat dels veïns sigui la millor, que l'Ajuntament posi tots els autobusos que calguin perquè aquella gent pugui marxar el més ràpid possible, tot el que es pugui fer, però que no es podrà eliminar que hi hagi aquesta molèstia, això no es podrà eliminar. Ara, que el Barça ha de fer interactuar amb els veïns, que tinguin una compensació amb això, que tinguin un espai que sigui amable amb ells, evidentment, clar que sí.
1: Àlex, breument, sisplau, endavant, digues.
0: Sí, totalment d'acord amb la companya. Per això el que nosaltres diem és que s'apliquin les ordenances, sobretot que amb aquesta nova realitat que tenim i que arribarà, no?, amb els 100.000 espectadors que tindrà el Camp Nou, aprofitem aquesta amenaça perquè sigui una oportunitat per donar un exemple de cohabitació entre un espai, no?, gran i un barri, ¿vale?, i que es pugui donar solució a totes les parts per igual i que estiguin satisfetes tot.
1: Àlex Labat, responsable de mobilitat de la Junta de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. Moltes gràcies per haver-ho explicat aquí en directe al Matí de Ràdio 4. Gràcies. Bon cap de setmana, Àlex. Que vagi bé.
0: Igualment. Moltíssimes gràcies.
1: 5 minuts i les 11.
5: El Matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Donald Trump parla d'un gran acord amb l'Iran que potser, diu, es firmarà a Europa, però Teheran ho refreda, i molt que ho refreda, això. De tota manera, aquest matí, ara mateix, un titular a aquesta hora és que l'IBEX 35 toca màxims històrics amb el possible acord dels Estats Units i l'Iran. Sí, ara mateix, mira, l'IBEX a aquesta hora, quan falten 5 minuts per les 11, puja un 2,58%. El tenim a 18.762 punts. I el preu del barril de Brent cau. $86, ara mateix. $86, Strip Barrio.
4: Que bé, ja que han pujat els tipus d'interès i a molts ens pujaran, ens pujaran les hipoteques, doncs almenys que ho compensem amb una benzina no tan desbordada.
1: Ah, que es manté la reducció d'impostos com a mínim fins al 30 de juny, amb el cas de la gasolina i el gasoil, cosa que no passa, que hem tornat a l'IVA del 21% amb la llum i el gas des de l'1 de juny. Marta Les Sales.
2: Sí, el que té gràcia és que aquest bon home provoca un conflicte bèl·lic que ens afecta a tots, que afecta a tota, més enllà de la pobra gent que viu allà, afecta a tot el planeta, tot, l'economia de tot el planeta. Ara està pujant l'IBEX, però puja la inflació, pugen els tipus d'interès. Ens està afectant la butxaca dels ciutadans del carrer de tot el planeta. Però cada cop que ell diu una cosa en un sentit o un altre, provoca una fluctuació de la borsa,
1: que pugi, que baixi,
2: al seu gust i segons els seus interessos, també. Ah. Amb la qual cosa, aviam si acabem ja d'una vegada amb aquest tema.
1: Oriol.
3: Res a dir. Donald Trump avui diu una cosa, demà en dirà una altra. El que estan jugant, Iran manté el mateix discurs de sempre. Ell, als Estats Units, va canviant el discurs a veure si aquest acord arriba, esperem que arribi i que tot torni a la normalitat. Però és evident que els ciutadans de moment som els que en sortim perjudicats i que la borsa pugi beneficia a uns pocs, però no a la gran majoria.
1: Bé, una altra cosa. Les joies confiscades a Zapatero tenen un valor d'1.300.000 euros segons l'informe de taxació. Astrid. Oriol, digues.
3: No, dic coi. Simplement.
1: 1.300.000 euros segons l'informe de taxació.
3: Bé, em sembla brutal. No sé.
4: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: Sí. Déu-n'hi-do les sales.
2: Sí, les joies de l'abuelita, Déu-n'hi-do. Oh. Perquè a més es va dir que eren això, joies personals, familiars, i ara de cop i volta...
4: Que et poses per baixar a sopar qualsevol vespre.
2: Sí, no, i tant. Allò, el mínim per anar a treballar, fins i tot s'ha disculpat la persona que va dir això, no? Per tant, el tema de José Luis Rodríguez Zapatero cada cop sembla més tèrbol i més fosc. Mm-hmm. I sembla mentida que un personatge com ell estigui ficat en aquest fangar ara mateix.
4: Sí, i sobretot que hi hagi també, o sigui, que hi hagi embolicades les filles, no? Sí, sí. A mi això em sembla terrible, que, bueno, com a mínim sembla que la comissió, el Senat, el PP ha renunciat a cridar-les, cosa que em sembla com a mínim un gest humà, perquè, és clar, que algú s'emboliqui amb això és greu, però que emboliqui els seus fills... A mi em sembla doblement greu o doblement inconscient. O sigui, jo crec que aquí hi ha una dimensió d'inconsciència o de percepció d'absoluta impunitat que em sembla extremadament greu.
2: El PP, però, el que no ha renunciat, si no hi ha hagut cap canvi, és a perseguir-la judicialment, les filles. Vull dir que d'aquí sí que no se'n
4: sortiran. Sí, però clar, com a mínim... Vaja, a mi almenys, no ho sé, jo potser sóc massa molt ingènua, però penso que almenys és un gest de dir... que els fills dels polítics no hagin de pagar.
2: I el que no
4: espero, m'agradaria interpretar-ho, o he volgut interpretar en aquest sentit.
2: El que no s'entén és que el mateix Zapatero les hagi ficat en aquesta...
4: Això és el que dic, és a dir, o inconsciència o percepció de sentiment d'absoluta impunitat, però que...
3: També hem de veure si tenen un paper actiu o no. Sembla que no, però...
4: Però estan embolicades.
3: Però estan embolicades. Si tenen una empresa i se n'han beneficiat d'això, no? Doncs, i són majors d'edat, escolti'm. A mi no em faria res cridar-les, allà on sigui.
1: Mira, us presento a la millor psicòloga i sexòloga clínica del país, Alba Povedano. Com
6: Hola.
1: Estàs, Povedano?
6: Molt bé, i vosaltres?
1: Marta Les Sales.
6: Com esteu?
1: No us coneixíeu? N'hem parlat molt de la Povedano.
6: No, però
1: hem coincidit
6: algun cop aquí, eh?
1: Sí, no?
6: Sí.
1: Més que els divendres.
4: Cada divendres.
1: Va, divendres,
4: cada
1: divendres Povedano.
4: Li passem el
1: Astrid,
4: testimoni.
1: Tu que ets habitual del tot.
4: Ja ens hem fet amigues.
6: Cada dia, sí, efectivament.
1: Oriol Puig, algun dia has de baixar. Has de venir aquí a l'estudi.
3: Molt bé.
1: Als estudis centrals.
3: A veure si podem. La setmana vinent soc dos dies a Barcelona. Mira, si
1: doncs el dia que tu vulguis. Estàs convidat, de veritat, el dia que vulguis. Aquí als estudis centrals de Ràdio Televisió Espanyola, sí, a Barcelona.
3: Perfecte.
1: Gràcies, mil gràcies, Oriol. Que vagi bé. Astrid, torna,
4: Home, quan tu els
1: no
4: divendres...
6: Molt bé.
1: Tu pots tornar com vulguis i ho saps.
4: L'Alba i jo els divendres.
1: Sí.
6: Com ens veiem aquí cada divendres.
1: Va, Povedano, sentim les notícies?
6: Vinga, som-hi.
1: I ara tornem.
5: Són les 11. Ràdio 4. Serveis informatius.
7: Bon dia. El Partit Popular torna a demanar explicacions al govern sobre el cas Plus Ultra després que el portaveu de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, hagi demanat perdó per haver induït a error sobre el valor de les joies trobades al despatx de l'expresident. Arroyo havia xifrat el preu de les joies entre 30 i 50 mil euros, molt per sota del valor finalment taxat de 1,3 milions. Portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz.
8: Ni es herencia de una abuela, ni valen 30.000 euros. Tenemos que saber de dónde vienen, quién se las dio, por qué no las tributó y, en fin, yo lo que creo es que esto deja a las claras que miente y solo quien tiene algo que ocultar miente, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, es una mentira más.
7: Sobre els casos de corrupció que assetgen al PSOE, des del govern el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, qüestiona algunes decisions judicials i insinua que poden tenir motivacions ideològiques.
9: Por tanto, ideología tienen lógicamente los jueces y hemos visto actuaciones que son muy, muy sospechosas que también te hacen cavilar y pensar, ¿no?
7: I la secretària general de Podem, Ione Belarra, ha estat condemnada a indemnitzar el jutge Manuel García Castellón per dir-li corrupte. Àlex Eloi, bon dia.
10: Bon dia. El jutjat considera la seva sentència que Belarra va perjudicar l'honor del magistrat amb les seves declaracions que qualifica d'injurioses i vexatòries. Concretament, quan García Castellón va anunciar que es jubilava, Belarra el va acusar d'anar contra ella per protegir el PP. El jutge reclamava una indemnització de 350.000 euros per danys morals que s'han quedat en 9.000. La sentència condemna la líder de la formació morada a pagar aquests 9.000 euros i a difondre a la xarxa social X, la sentència condemnatòria.
7: El papa ja ha arribat a Tenerife, on ha estat rebut per les autoritats polítiques i eclesiàstiques illenques. Avui el pontífex clou la seva visita a Espanya abans de tornar a Roma.
10: A hores d'ara, el papa presideix l'acte al centre d'acolliment temporal de migrants més gran d'Espanya, el de Las Raíces, situat al municipi de La Laguna, per on han passat en el darrer any més de 70.000 persones. Allà s'atenen les necessitats bàsiques i es dona orientació a les persones que arriben a les illes per mar des del continent africà, seguint la ruta canària de caiucs i pasteres. El papa escoltarà dos testimonis dels més de 680 allotjats actualment, que procedeixen majoritàriament del Senegal, Gàmbia i Malí.
7: Precisament la visita del papa sobre migració coincideix amb l'entrada en vigor del Pacte de Migració i Asil de la Unió Europea, que comença a aplicar-se avui de manera obligatòria. Entre d'altres, preveu la creació de centres de detenció fora de la Unió, semblant al model Meloni, accelerar l'expulsió de qui no rebi asil i la reubicació de 20.000 migrants a través d'un sistema de solidaritat amb els països receptors com Espanya.
10: L'objectiu principal és reduir el nombre d'arribades. Tot i això, la investigadora sènior per a migracions del Real Instituto Elcano, Ruth Bermejo, creu que en el cas de la ruta canària aquestes arribades es mantendrien, però de països més llunyans. Són declaracions a les mañanas de Radio Nacional.
11: Los acuerdos de nuevo lo que pueden hacer es hacer que se venga desde más lejos, ¿no? Si hay un acuerdo con un país que, del que salían migrantes en esa ruta canaria, pueden salir incluso de Guinea con Acre, son las previsiones que está haciendo. Si hay necesidad de salir, se va a salir, ¿no? Entonces, sigue habiendo datos de que la ruta canaria, la mayoría de las personas, estamos hablando entre unos 60 y un 80 de las personas, huye porque hay violencia en sus países de origen.
7: El Departament de Salut obre un expedient informatiu a l'Hospital Vall d'Hebron pel cas del nadó maltractat, tot i que va ser el centre qui va activar el protocol per abusos.
10: Fonts de l'hospital expliquen que presentaran al·legacions a l'informe que preveu una multa inicial de 6.000 euros, la mateixa que la conselleria ha imposat als centres per on va passar el menor i que no van activar el protocol. Des del Vall d'Hebron argumenten que van treballar per salvar la vida del nen amb un equip referent. Des del Departament de Salut mantenen que no faran declaracions sobre un procés judicial en curs, però que col·laboraran amb la justícia.
7: I els Mossos han detingut una parella a Berga acusada del crim d'un veí de la localitat, el cadàver del qual va ser localitzat el passat mes d'abril al pantà de la Baells. Sergi Bassoles.
12: Sí, de fet, el cos de la víctima, un home d'uns 60 anys, va ser trobat el 15 d'abril surant a l'aigua. Va ser una dona que estava passejant els seus gossos pel pantà qui va donar la veu d'alarma. Des d'aleshores, els Mossos tenien oberta una investigació clarament a adreçada a resoldre el que tot apuntava era una mort violenta. I és que, segons confirmen fonts consultades per Ràdio 4, el cadàver presentava signes de violència i fins i tot estava embolicat amb una tela i lligat amb una corretja a una bombona de butà. El motiu, segons els investigadors, intentar que el cos no surés, quelcom que els responsables del crim no haurien aconseguit, ja que la testimoni que va alertar a la policia va veure una extremitat surant. Finalment, ahir, els Mossos van arrestar un home i una dona, també veïns de Berga, una detenció que va tenir lloc al domicili de la parella ubicat al carrer Verge de la Salut. Els investigadors de la policia catalana, que van estar hores registrant l'habitatge en busca de proves i indicis que expliquin el mòbil d'aquest crim, tenen totes les hipòtesis obertes.
7: Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 12.
5: Ràdio 4.
13: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
14: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem dues hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
15: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
14: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
16: Podríem llevar-nos a les 8.
14: Però per què, si ens encanta?
17: Badó, no puc més.
18: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
17: Badó, em passo el programa de tardes.
18: Ei, Badó, que tinc molta tos,
14: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
5: Bon dia i bona sort.
18: Bon dia i bona sort.
5: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums! Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Mig quart de 12. Aquest cap de setmana, Jordi Vila, se celebra a Barcelona el 4è Congrés de Persones amb Càncer i Familiars de Catalunya.
2: Sí, una trobada que reuneix pacients, familiars, personal, sanitari i investigadors per reflexionar sobre com humanitzar l'atenció oncològica. Doncs res, d'aquí mitja hora parlarem, bé, 25 minuts, amb el doctor Joan Brunet, director general de l'Institut Català d'Oncologia, i coneixerem, atenció, important, el testimoni d'un home que ha superat tres càncers, i està convençut que l'actitud amb què afrontes la situació condiciona i molt l'evolució de la malaltia. Tota una lliçó de vida.
1: Totalment, en la línia del que ens deia ahir Núria Esponellà, que sí, també ha superat, per sort, tres càncers. Tres.
2: Ella, a més, afegia contacte amb la natura,
1: amb la natura,
2: meditació, molt,
1: sí,
2: important, i també en aquesta línia, no? Ser positiu, gestionar els teus pensaments, que els teus pensaments no s'apoderin de tu.
1: Aquest matí també parlarem amb la parella de Sabadell, que ha viscut 92 dies, 92, en un pàrquing. Estem parlant de 3 mesos,
2: Ja havíem parlat amb ells, i després de ser desnonats del pis de lloguer on havien viscut durant més de 16 anys, estan passant per aquesta situació. Hores d'ara estan en un hostal, però continuen esperant que s'accepti la seva sol·licitud d'habitatge d'emergència. L'esperen des del mes de març, Avui alçant la veu, l'alçaran de nou aquí al matí de Ràdio 4 per demanar una resposta immediata.
1: I avui és el Dia Mundial del Doblatge. I atenció, perquè en vindrà un de molt bo. Sí? Sí?
2: En Jordi Buixaderas.
3: Me llamo Máximo Décimo Meridio.
4: Me llamo Bond. James Bond.
5: ¡Esto es Esparta!
6: Ejercito esto. Además de esto.
7: Son más que orcos los que guardan sus negras puertas.
8: Usted consiga lo que quiero y no mataré a nadie.
9: Eres Samuel James Witwicky, descendiente de Archibald Witwicky.
2: Doncs l'hem escoltat doblant a Gladiator, també el 007 de Daniel Craig, interpretat per Daniel Craig. Doncs bé, Buixaderas ens parlarà també de La Truita, la nova tragicomèdia familiar que s'està a punt d'estrenar el 27 de juny al Poliorama, juntament amb l'Emma, amb la gran Emma Vilarasau.
1: I saps qui vindrà, Povedano?
10: Amb aquesta alegria que ho dius.
1: La Povedano! Qui més? Qui més?
10: Però em sembla que però a mi aquesta alegria...
1: Ho has de dir amb alegria,
10: Ah, d'acord.
1: Amb entusiasme,
10: però amb aquesta alegria avui també, i que m'ho facis a mi també, un altre dia que li preguntis a ell. Lo Pau de Pons! Sí?

0: Cayetà, no?
1: Jo ballo.
0: Així m'agrada. Molt bé, escolta'm, i últim dia, de Coca de Sant Joan. Avui de xocolata, la millor.
1: Què vols dir?
0: La millor d'aquest any 2026. Home, que...
2: Escolta, Xavi...
1: Encara no hem arribat a Sant Joan, com que l'última.
0: Em faran avorrir les coques de Sant Joan.
1: Ah, perquè tens... Jo vaig tastar la setmana passada, la dels millors xuxos del 2026.
0: Desfilaran tots els pastissers de Catalunya, que ja està bé,
1: M'encanta.
0: Ja està, és que és molt bona,
1: És que tu repeteixes cada dia, però la resta que venim...
0: No, repetim, perquè un dia és de crema i pinyons...
1: No, em refereixo que tu repeteixes...
0: L'altre de llardons...
1: No, el que vull dir és que tu repeteixes menjant cada dia, i la resta, que només venim un dia a la setmana, ja ens va bé que vingui, no? O sigui que...
2: La veritat és que ha estat un festival, I aquesta, bueno, i avui tindrem la millor coca de Sant Joan de xocolata 2026 del forn de Cabrianes, del Bages,
0: Heu d'endevinar el so del dia, oients, que podeu menjar coca de xocolata, la millor, i de franc.
2: La xocolata estava calenta.
0: Què és això? Mireu que bé que canta aquest ocell. És espectacular. Potser, si no, el millor dels millors.

0: Que bonic, eh?
1: Sembla fàcil,
2: aquesta,
1: no?
2: Aquesta parada, aquest oasi, a la immensitat de, del que és que, aquesta ràdio, no? Que estan trepidant la informació sense
1: parar. Hem donat moltes pistes?
2: Una miqueta de...
3: Home, ja, doncs, ja hem dit bastant, okay.
2: No, hem donat pistes, Xavi?
3: Home, un de, si no el millor, dels que millor canten.
2: Bé, demà, mira, ja, és una bona pista, sí.
3: Ahir era un canari, és a dir, un canari no és.
1: Vale.
3: Ja, què més vols que diguem?
1: Se sent a la ciutat, això?
3: 900-454-455-900-454-455, 2 minuts i 12:15.
4: El Matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
3: A veure, Povedano.
1: Què?
3: Aquests dies, aquí a la redacció, hem vist diversos titulars.
1: Sí.
3: La pornografia afecta el cervell igual que la cocaïna.
1: Ja.
3: Que això s'ha de contrastar.
1: Ja.
3: És ben bé així, no és exactament així. Explica'ns-ho més i millor.
1: Sí, crec que cal contextualitzar. És a dir, és un titular que sembla fort, no? Ostres, consumir pornografia significa o és igual... exactament igual que la cocaïna. Bé, sabem una cosa, i és que quan nosaltres consumim pornografia, el que fem és activar el sistema de recompensa del cervell. Quin és aquest sistema de recompensa? És el mateix circuit relacionat amb altres experiències plaents que tenim o que fem habitualment a la nostra vida. Quines experiències? Doncs, per exemple, menjar. Quan nosaltres mengem, oi que quan mengem una coca aquesta que hem portat aquests dies, tenim una experiència plaent, ens agrada i de més, doncs
3: totalment.
1: És el mateix circuit. O quan practiquem esport, per exemple, potser en el moment que estàs molt cansat, no tant, però quan acabes, aquella sensació de benestar i de més és el mateix sistema. O, per exemple, quan mantenim relacions sexuals. Quan nosaltres mantenim relacions sexuals, tenim un sistema de recompensa al nostre cervell que el que farà és que després segurament tinguem també un altre cop ganes de tornar a sentir aquest plaer. Llavors, què passa? Alguns estudis han observat que en persones amb un consum problemàtic, important subratllar, problemàtic, de la pornografia es produeixen patrons cerebrals que són molt similars als que veiem amb conductes addictives. Però, dir exactament que consumir cocaïna és igual que la pornografia és simplificar una mica.
3: Massa,
1: sí.
3: No?
1: No estem parlant de la mateixa substància i, evidentment, no és el mateix impacte neuroquímic. Vull dir, la cocaïna té unes conseqüències amb el nostre cos a nivell neuroquímic que aquí sí que disten molt de la pornografia. Però això no vol dir que consumir pornografia no pugui desenvolupar unes conductes o unes relacions compulsives que necessiten, o sigui, és a dir, quan tu consumeixes pornografia, el que necessitaràs és consumir-ne més i necessitaràs consumir-ne més quantitat perquè tingui el mateix efecte.
3: Ja,
1: és a dir,
3: ja.
1: Generem una tolerància a alguns estímuls que ens genera el veure la pornografia.
2: I en quin moment, doncs, ens hem de preocupar, no?
3: Sí, exacte, a partir de quin moment sí. Ens hem de preocupar, Alba?
1: Doncs jo us diria que no és tant pel nombre de vídeos que mira una persona, perquè al final quan preguntem això, no? Quan ens hem de preocupar? És que jo veig un dia a setmana o dos dies a setmana. Bé, el que us diria que més pel nombre de vídeos ens hem de preocupar per les conseqüències. Si, per exemple, veure pornografia comença a interferir en la feina, en els estudis, en la parella, en el descans o en el teu propi benestar emocional, de dir, ai, no m'estic trobant massa bé o no estic tenint relacions plaents o el que sigui, aquí sí que ens hauríem de començar a preocupar de, ups, estic veient pornografia, això m'està començant a afectar la meva vida. A mi una cosa que em preocupa personalment, bueno, personalment i crec que ens hauria de preocupar a absolutament tothom, és els adolescents. Perquè moltes vegades la pornografia acaba convertint-se en la principal font d'educació sexual. I això és una cosa que hem comentat aquí a Ràdio 4 més una vegada i és preocupant. Apareixen problemes i un d'aquests problemes, doncs, expectatives irreals sobre els cossos, que això no passa només als adolescents, sinó als grans, als adults també. Problemes sobre el consentiment, l'entendre o no què és el consentiment, sobre el desig o sobre com han de ser les relacions sexuals perquè prenem la pornografia com a exemple d'educació sexual.
2: O sigui que el problema no és veure porno de forma puntual, no?
1: No,
2: no. Sistematització. Ens preguntem també si acostumem a veure més pornografia quan estem sense parella, quan estem sols, o no necessàriament, eh?
1: És bona pregunta. Jo... sento que potser sí, és a dir, hi ha
2: ho
1: moltes
2: per compensar, quan portes molt de temps sense una parella, per compensar aquelles pràctiques sexuals, potser...
1: Clar, en general...
2: Que tira d'això?
1: Sí, podria ser, realment, que al final quan tenim una parella és veritat que compartim molta més... Tota l'esfera de la sexualitat és molt més compartida, no? O a vegades compartir una parella, però també puc tenir els meus moments individuals i en aquest moment individual de practicar la sexualitat a mi mateix, doncs puc buscar diferents estratègies i diferents eines, no? Quan estic amb la parella, habitualment el que faig és compartir gran part d'aquesta esfera. Quan no la tinc... passa a tota aquesta esfera sexual, passa a ser meva, absolutament meva i només meva, de forma individual. Per tant, probablement, si jo sóc una persona que té més desig sexual, buscaré estratègies per poder masturbar-me o per poder, no sé, nodrir d'alguna forma el meu cervell i buscar estímuls que siguin forts o interessants, més profuns que el que pugui ser, que s'assembli una mica més a poder estar amb algú.
2: I el problema és quan substituïm l'aprenentatge sexual real, no?, amb la nostra parella per aquesta forma d'excitació tan, tan ràpida, no?
1: No, no, 100%. El que passa... Aquí ens passa moltes coses, però quan nosaltres estem o integrem que la pornografia té a veure amb el que jo després rebré de forma real, el que passa és que genera unes expectatives que després no es compliran, això seguríssim. Llavors tinc unes expectatives totalment irreals. Què passa? Que molts nois arriben pensant a una relació pensant que haurien de funcionar exactament com funciona el videoporno, és a dir, tenir ereccions immediates, una excitació que és constant tota l'estona, quan realment sabem que no és veritat, que, vull dir, que hi ha molts talls, no?, dintre la pornografia, uns orgasmes que són espectaculars, amb unes ejaculacions espectaculars, que dius, la gent no sap realment que hi ha unes cànules que es posen al costat del penis, que la càmera ho enfoca d'una forma perquè hi hagi una ejaculació completament diferent, no. Llavors, a més, els joves, quan veuen això, el que pensen és que és una ejaculació real, no? I el que ens trobem també són persones disponibles sexualment, absolutament sempre, i això quan ho trasllado a la meva vida real, el que m'arriba a pensar és que jo puc disposar dels cossos de les persones com em doni la gana, sense pensar que pugui haver un hagin de passar pel tràmit d'un consentiment, no?
2: I quan parlem de pornografia, de quina edat estem parlant?
1: Ui.
2: A partir de quan tenen accés als joves?
1: Mira, Jordi, és una de les preguntes que ens porta més de cap als que ens dediquem a la sexualitat.
2: Em deies que tens molta feina amb això, no? Que cada vegada demanen més xerrades sobre aquest tema a les escoles, no?
1: A les escoles cada vegada són edats més tempranes, no? Com que abans feien, per exemple, xerrades de pornografia, jo recordo fer-les, molt a l'inici, quan vam començar, tipus tercer, quart de l'ESO, que ens col·locaríem, doncs, amb uns... 12, 13 anys podríem fer, 14, no? Cap a dalt, i ara el que ens estem trobant és que les escoles i moltes famílies volen que comencem a parlar de sexualitat mentre estan a 6è de primària, a vegades a 5è de primària. Clar, és que hem avançat, o sigui, hem no sé com dir-ho, però hem baixat les edats, no? Llavors és una de les edats que preocupa moltíssim. Els estudis, us diria una cosa, els estudis espanyols situen el primer contacte amb la pornografia al voltant dels 8-12 anys. Ojo, que comencen a veure pornografia als 8 anys, però això no vol dir que als 8 anys la consumeixin. Això vol dir que als 8 anys probablement puguin tenir inputs d'imatges sexuals o aquests banners mentre estan fent un joc o al YouTube o no? Mm-hmm. O els memes, gifs que poden haver pel WhatsApp quan un adult li pot deixar un WhatsApp a un nen, a un infant de 8-9-10 anys, però sí que s'ha vist, s'ha demostrat i s'està veient que a partir dels 11-12 anys comencen a consumir pornografia, és a dir, ja sé el que em trobaré, ja sé el que veuré quan entri a la web, a Google, a la pàgina web, i col·loqui pornografia, o quan col·loqui, no sé, tonteries que a vegades tenen els nens de dir, potser buscar tetes, i clar, tu quan busques tetes al Google, el que et surt és directament una pàgina de pornografia, llavors, clar, és com actuen i és com veuen, no?, directament. Llavors, què passa? Doncs que molts d'aquests nens i nenes, amb 11-12 anys, que ja consumeixen, no? Que tinc el company o la nena al costat o el nen que ha pogut consumir i m'ho està ensenyant, no han rebut primer una educació sexual que sigui adequada. I això genera una situació, si més no, curiosa, o que a mi, sincerament, com a sexòloga em fa molt de mal, que és que estem convertint el professor de la sexualitat, o estem convertint la pornografia com a professor o professora de la sexualitat, però després ens molesta moltíssim que vagi una sexòloga o que vagi un professional a les aules a explicar què és el consentiment, a explicar què és l'afectivitat, a explicar què és la comunicació, què és el respecte, no? Com que hi ha moltíssimes, a vegades jo em trobo moltíssimes barreres de que moltes famílies i moltes moltes persones ens diuen, però és que, de veritat, què cal que aneu a les aules de sisè de primària, cinquès, primer de l'ESO, segon, a poder explicar coses sobre sexualitat? I dic, ostres...
2: I, per tant, quin és el principal missatge que expliqueu a la canalla quan aneu a l'aula, no?, i parleu de la pornografia? Quin seria el principal missatge, no?
1: Primer depèn de les edats. I el principal missatge és, primer, com protegir-se de la pornografia. És a dir, jo el que intento explicar és que si han rebut aquest tipus d'imatges o si han vist aquest tipus d'imatges, no és culpa seva, no? Buscar una miqueta treure aquesta culpabilitat i com recórrer a aquests adults perquè els puguin protegir, perquè en realitat que un nen o nena pugui veure pornografia és culpa, és responsabilitat dels adults. No és responsabilitat d'ells, llavors tampoc els podem castigar per això. Després intento explicar-los què sí és la sexualitat i què no és la sexualitat. I la pornografia no és sexualitat com a tal. Per tant, el que intentem és de construir una miqueta quines imatges pot ser que es trobin, però, evidentment, només parlat i només entès, perquè, spoiler, molts d'ells, quan els hi faig fer un exercici al principi, quan arribo a les aules, molts d'ells, i us parlo ja de primer a l'ESO, us parlo de sisè de primària, ja han vist o ja saben, o sigui, de cop em diuen actrius porno, noms d'actrius porno, quan els dic, digueu-me coses que us venen al cap quan parlem de sexe, sexualitat, vinga, digueu-me coses. I es comencen a llançar, i em diuen bajanades i coses greus, coses fortes.
3: Bé, Povedano, hi ha un tema que ens interessa molt.
1: A veure.
3: Com saber que agrades a una persona? Com saber que agrades a una persona? Senyals infal·libles.
1: Mm.
3: Perquè hi ha gent que no ho sabem veure mai, això. Sempre penses, ai, mira, aquesta noia li caic bé, i a bon rotllo, i a feeling, però no penses que vulgui anar més enllà. No ho saps veure, si no t'ho diuen clar.
2: Sí, perquè
3: de vegades
2: aquestes senyals poden generar confusió, no? Tu veus que hi ha,
3: clar, dius, mira, hi ha bon rotllo, que guai, una gran amistat, però no sé veure que potser per part de l'altra persona hi ha ganes d'anar una miqueta més enllà.
2: Correcte, Xavi. Sí,
3: com ho puc saber,
1: i
3: això?
1: I a més, podria ser que realment hi ha una persona que estigués superinteressada, superbé, i després que és que aquesta persona és així amb tothom, no? I tu veus que aquesta persona també té bon rotllo amb la del costat i amb la del costat, i dius, però a veure, què està passant, no? Jo sóc especial o no sóc especial? Bé, és molt complicat poder respondre aquesta pregunta amb un decàleg de les 10 senyals, les 5 senyals que sabem segur.
3: Mira,
1: de que li agrades a algú.
3: Segurament diràs altres coses, però per situar-nos... L'altre dia vam parlar amb Jordi Retxe, especialista en llenguatge no verbal,
1: sí,
3: i ens va dir això aquí al matí de Ràdio 4.
0: I en els anys 70, Flora Davis va demostrar, a través de certs estudis, que quan algú t'agrada, la pupil·la es dilata una miqueta més. Això és fàcil de veure gent que té els ulls més clars. El que fas també és orientar-te a aquesta persona.
3: És a dir, que a mi se'm nota molt, això, no?
0: Clar, com més clar tinc el...
3: Se'm nota molt, vaja. Em delato jo mateix.
0: Els ulls més foscos, no. Però llavors està, per exemple, el voler eliminar barreres. Tu, mira, si la nostra audiència té avui una primera cita o aquest cap de setmana i va a sopar a un restaurant on sigui, fixeu-vos si l'altra persona aparta inconscientment coses de la taula que en realitat no molesten, com un saler o una petita flor o el que sigui, perquè t'està dient que vol el màxim de connexió amb tu.
2: També va parlar de la imitació,
1: sí,
2: no?
1: La imitació.
2: Que moltes vegades
1: us anava a dir.
3: Si jo estic enamorat de tu, t'imito. Sí. Faig coses com tu, una mica parlo
1: si
3: com
1: tens
3: tu...
1: Si tens una cita, a vegades es veu com que hi ha una connexió de que l'altra persona veu de la seva copa i tu també t'agafes la teva i veus igual alhora. Són coses que al final també aquesta mimetització fa que generi també una sensació de benestar en el teu cervell, no? Que aquesta persona és igual i a vegades es fa sense voler. Hi ha moltíssimes coses, però jo crec que no hi ha unes senyals universals al 100%. Clar, les pupil·les, sí, és veritat que això passa. És una cosa que no es pot controlar, però clar, imagineu que estrany seria que jo t'estigués mirant i que de cop i volta m'apropés molt a tu per veure les pupil·les aquestes, si s'estan fent grans, estan fent petites. Vull dir, és molt, molt complicat. Sento que com no hi ha senyals universals, el que hem de fer moltes vegades és pensar una miqueta en quines... observar una miqueta tot el conjunt sencer d'aquesta persona. És a dir, jo crec que senyals individuals no ens donaran un context. Vull dir, veure que una persona se li puguin dilatar les pupil·les, potser jo estic amb tu i resulta que estem parlant d'un tema del Pau de Pons, se dilaten les pupil·les i, clar, no s'ha tan dilatat per mi. Però, clar, com puc saber que... Sí, sí, tu, Xavi, sí, sí. Però sí.
3: Què dius ara,
1: no, clar, el que vull dir és que jo, per molt que jo vegi una senyal, segurament no serà una senyal individual.
3: Té un gelos, és igual que la canalla. La família, perquè som una família d'aquest programa, igual que la canalla.
1: El que és important és observar el
3: però
1: conjunt.
3: Però si t'estimo i t'admiro més que
1: ja
3: ningú.
1: Ja ho sé, ja ho sé. Ja
3: després
1: sé.
3: De la Marta Tips, de la Pau de Fons... No.
5: És que també, Xavi, tu també t'agrada.
3: Home, m'agrada burxar, perquè ella va disparant amb bala. És que és tremenda
1: us poso
3: aquesta.
1: Exemples, pobre, només, no. Us poso exemples.
3: No veus amb quins ullets admiro? És que només mires el Jordi,
1: tu. És que no se't dilaten.
3: És que només mires... No se'm dilaten.
1: Jo estic veient que no se't dilaten. Se't dilaten més quan parlem del Pau de Pons. Mira, mira, mira.
3: Però és que és gros, això. Això ja passa de taca d'oli.
1: No, a veure. Jo us diria... Us vaig dir algunes coses que per mi sí que són més importants.
2: Vinga,
1: per observar com a conjunt. Per dir, mira, tot això junt ja podria ser una senyal interessant, d'acord? Per exemple, que una persona busqui excuses per parlar amb tu. A vegades sentim que...
2: Molt bona, aquesta.
1: Home, és que jo crec que és important. Si tu veus que tens una conversa amb una persona i que tota l'estona li has de treure tema, i vinga tema, i vinga tema, i l'altra persona no... És a dir, contesta, però no li genera un interès com per també preguntar-te, interessar-se i demés, no? A mi això, per exemple, seria una senyal de que no tant, i una senyal interessant seria que l'altra persona busqui també seguir la conversa o preguntar-te a tu, no? Després, una altra, que recordi coses que li has explicat. És a dir, que sigui una persona que més o menys presta atenció al que li dius i que vulgui estar present en aquell moment. Que mantingui el contacte visual una mica més del normal. Aquesta senyal és una mica, pot ser una mica contradictòria perquè és veritat...
2: Depèn de les cultures.
1: Exactament.
2: Hi ha cultures que això ho mantenen ja per si.
1: Molt bé, Jordi. Sí, sí. I a més, també sento que té molt a veure amb la pròpia persona. Hi ha persones que són molt introvertides i això a vegades es diu, no, una senyal és d'una persona que et mira i aparta la mirada i tal. Sí, podria ser una senyal, però el que és cert és que hi ha persones introvertides que els hi costa moltíssim poder aguantar la mirada. Per tant, no seria com superdefinitiu. Ah. Després, una persona que somrigui amb facilitat quan esteu junts. És a dir, que ja tingui el somriure tonto, no? Que aquest somriure que sabem que quan ens agrada algú tornem a casa, que no ens el traiem ni de sobre ni a tiros.
2: Aquesta l'he pensada molt. Quan riem molt, si no només el somriure quan tornes a casa, sinó quan riem molt amb aquella persona, perquè passen coses i ens fa sentir bé, i de vegades de coses surrealistes.
1: Uh-huh, sí.
2: Això és molt bona senyal, Molt bona senyal, el riure i passar-t'ho bé.
1: Exactament.
2: Sí, sí. Sense esperar res a canvi, no? Que sorgeix espontàniament, no? Aquest riure.
1: Sí. Jo us diria també que mostri curiositat genuïna per la teva vida, que això és el que us he dit abans, i juntament amb el no posar... Mira, a mi una senyal que a mi em dona totalment la sensació que aquesta persona també vol amb mi és que, per exemple, jo et proposo, Jordi, què podríem demà anar a sopar? I tu tens un plan demà a sopar, no? I que em diguis, ostres, Alba, ho sento, demà no puc. Llavors, jo et puc proposar un altre dia, et puc dir, vale, Jordi, doncs si demà no pots, què et sembla el diumenge? No, ostres, que el diumenge tinc un sopar familiar, un dinar familiar, el que sigui, no, bueno, tampoc
2: és puc. Que això pot passar.
1: Vale, sí, pot passar. Vale, llavors, jo em planto aquí. Jo el que necessito veure és que tu em dones
2: una contraproposta.
1: Exactament. Ja. Quan una persona et fa una contraproposta, tu aquí també veus l'interès. Si jo el que veig és que et proposo dos, tres coses, em dius que no, i després em dius, bueno... Ja quedarem, ja ho veurem, ja et diré, i de més, però després no hi ha una resposta, aquí estem veient també quin és l'interès genuí d'aquesta persona per poder quedar amb tu o per poder buscar un moment plegats o plegades.
2: I després jo diria una altra cosa, tots tenim aquest sisè sentit,
1: sí.
2: Que la intuïció,
1: sí.
2: Això també ens pot parlar, ens pot dir coses, no?
1: Sí.
2: I la intuïció no és allò de que el que a mi m'agradaria, no? Perquè et generes una imatge imaginària, una fantasia, no és la fantasia, sinó que és aquella intuïció de la qual et parla el teu cor, no?
1: Sí. I la intuïció, si per exemple l'altra persona té parella, que la teva intuïció te la mengis. Vull dir, si l'altra persona té parella i veus que té una relació feliç i tu penses, ui, és que tinc la intuïció que a aquesta persona li agrado. Mira, no ens hi fiquem aquí. No perquè no et puguis ficar amb la parella, que això em dona igual. Més penso en no et facis mal. No et facis
2: per respecte
1: mal.
2: A l'altre i sobretot
1: però
2: a tu perquè
1: per
2: patiràs.
1: Per tu.
2: Sí, és veritat.
1: Aquestes senyals que a vegades ens inventem i que diem és que crec que està per mi, és que tal... Mira, més senyals, més realitats i menys imaginacions i menys suposicions que jo em pugui arribar a fer.
2: Per això parlava de la fantasia, no?
1: Exactament.
2: Que moltes vegades aquest anhel de voler agradar fa que ens imaginem coses o ens creem una realitat que no és la real, no?
1: Quantes persones posen característiques, adjectius, realitats a una altra persona només perquè t'agrada i estàs veient aquella persona com si fos el teu heroi o la teva heroïna, que les persones del voltant dius, però quina persona estàs veient? Si
2: això perquè
1: persona...
2: respon a una necessitat interna.
1: Exactament, sí.
3: Passa un minut de 2:15.
4: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
3: Demà se celebra a Barcelona el 4th Congrés de Persones amb Càncer i Familiars de Catalunya. Una trobada oberta a la ciutadania que reunirà persones amb càncer, familiars, professionals sanitaris i investigadors per reflexionar sobre aquesta malaltia que actualment afecta, és una passada, més de 200.000 persones a Catalunya. Més de 200.000 persones. Doctor Joan Brunet, director general de l'Institut Català d'Oncologia. Bon dia, com estem, doctor?
6: Hola, bon dia.
3: Què en podem esperar d'aquest congrés? Molt bé, i nosaltres de què hi sigui, doctor? Ens agrada parlar sempre amb eminències, que les tenim totes en aquest país, i això ens dona una tranquil·litat, la veritat, molt important. Què en podem esperar d'aquest congrés? Què s'hi farà? I sobretot, com pot ajudar les persones amb càncer i els seus familiars, també, doctor?
6: Doncs jo crec que el que podem esperar tots plegats, perquè tots formem part de la societat, és que crec que estem anant, no, cap a donar molta més importància a la veu dels pacients i dels familiars perquè això arribi de veritat, no, a les nostres organitzacions, a poder identificar millor quines són les necessitats dels pacients, més enllà de les que ja se'ns pressuposa que crec que podem dir que les fem bé, no, i que podem estar tranquils els ciutadans, que són les necessitats clíniques o les necessitats físiques, no? Jo crec que és un reflexe de que estem avançant cap a això. És un congrés on estarem junts, pacients, familiars, entitats contra el càncer, professionals, etc. Crec que és un pas endavant que reflexa la maduresa de la nostra societat. No?
3: Justament, doctor Brunet, per conèixer de primera mà com és la vida d'un pacient amb càncer i l'atenció que rep, tenim aquí a l'estudi a Carlos Porçals. Bon dia, Carlos, com estàs?
7: Bon dia, Xavi, en plaer.
3: Igualment. Moltes gràcies per haver vingut al matí de Ràdio 4.
6: Bon,
3: explica'ns una miqueta el teu cas. Quin tipus de càncer, quan te'l detecten, com ha anat tot plegat fins ara i en quin punt estem?
7: Però primer, deixa'm saludar el doctor Brunet.
3: I tant.
7: Ell no se'n recorda de mi, jo me'n recordo d'ell. Vam coincidir, doctor, a la sessió que es va fer al CosmoCaixa de la Societat de Genètica. Jo a vostè el vaig atracar al Coffee Break, vale? I vostè em va dir una cosa que demà espero veure'l, perquè jo demà també hi seré, vale? I li recordaré que no m'he oblidat mai del que em va dir vostè el mes d'octubre de fa un any i mig.
3: Què et va dir?
7: Bueno, m'has preguntat, Xavi, sí, vale? Lo meu. Jo la primera pregunta que et faria, un dinar et pot canviar la vida, Xavi?
3: Entenc que sí,
7: no?
3: Sí.
5: Podria, sí,
7: no?
5: Sí.
7: A nivell de feina,
3: i tant.
7: Estàveu parlant de parella, no? Estàveu parlant... Bueno, un dinar et canvia la vida. A mi un dinar...
3: La vida et canvia en un segon.
7: Exactament. A mi la vida em canvia en un dinar, us poso en tessitura. Jo m'estava fotent un homenatge de colesterol a la Cerdanya, important, vale? I davant meu tenia un metge. I em pregunta, escolta, Carlos, tu t'has fet una colono alguna vegada? Quina edat tens? Dic, 52 anys, no? Jo, home, t'has de fer una colono? I li vaig dir, escolta, jo m'he fet la prova aquesta d'ECES que ens envien des de l'Hospital Clínic i ha sortit fa 6 mesos tot perfecte. Bueno, tot això entremig de trinxat, botifarres, alioli, seques... Un festival.
3: I feia mig any que t'havies fet la prova.
7: M'havia fet la prova i sortia tot negatiu. No?
3: Però igualment et recomana fer-te la colonoscòpia.
7: Sí, exactament.
3: Però per què? Diguéssim, perquè tens antecedents...
7: No. Ell em va preguntar, doncs això, no? Típic, dines bé, tens bones digestions i tot. Diu, sí, jo, bueno, la prova l'estem tenint aquí. Arribo, em faig una primera colono, vale? I, bueno, festival de luz i de color, m'apareix un doble càncer de colon i de recte.
3: I no tenies cap símptoma de res?
7: Cap símptoma absolutament de res.
3: Mare de Déu.
7: És la malaltia, jo diré que silenciosa, no? Sort d'aquest metge que em va destapar aquest tema.
1: Però per què? Per quina raó va dir el metge això?
7: Bueno, perquè tenia 52 anys i et recomanen més o menys els homes.
3: A partir dels 50 reps aquella carta.
7: La carta, que normalment és la prova...
3: Però que feia mig any que s'havia fet la prova i li va sortir negativa.
7: Però ell... Bueno, és un familiar meu i em va recomanar, escolta, Carlos, fes-te-la, no? Vale, allò com... Bueno, un tema de prevenció que no tenim, no tenim en el nostre radar, no? Quan ens passen les coses prenem decisions, i ella em va recomanar fer-ho. En aquell moment, això era el dia 1 d'abril del 2019, a mi em detecten un doble càncer de colon. Jo no tenia... jo no tenia un tumor, jo tenia un gremlins. Vale? Sí, bestial. Al cap de 15 dies m'operen d'urgència, 7 hores en un hospital, tot perfecte, tot collonut.
3: Quin hospital, si es pot dir?
7: A l'Hospital de Barcelona.
3: Ah,
7: vale? M'operen Bueno, tot era molt fàcil, Xavi? I em tiro 7 hores, amb un quiròfon, 24.
3: 7 hores.
7: 7 hores, vale? Perquè era tot lamparoscòpia. Escolta, Carlos, saps el que és una lamparoscòpia? Dic, hòstia, a mi em sona un disseny de l'IKEA. No, no, no és un IKEA. No,
3: no, tres, molt menys invasiva.
7: Som invasiu, tal.
3: La recuperació, bueno, és més ràpida.
7: Més ràpida, tal. Bueno, jo quan m'aixeco, vale, miro, m'havia obert amb canal, com si m'haguessin fotut una cremallera, mare perquè meva. No era un tumor, era un gremlins, el que jo tenia. I tenia un altre en el recte, molt petit i de més. Bueno, passo quimio durant 6 mesos, control de 5 anys, i quan arribem als 5 anys, un amic meu que va tindre càncer de pròstata em recomana que tant els que hem tingut càncer, tant a l'Hospital Clínic com a Sant Pau, ens poden fer un estudi genètic, perquè jo, com bé has dit, doncs, el meu pare havia tingut càncer i tant, penses, bueno, vostè ha tocat, no? És allò... Bueno, em fan les proves, em demanen un munt d'informació, i el dia 31 de gener em donen la gran notícia que tinc algo que el doctor Brunet ara entendrà quan li vaig preguntar, que tinc el síndrome de Lynch. Dic, hòstia, jo coneixo el David Lynch, director de cine, Twin Peaks, és tot el coneixement que jo tenia aquest tema, i m'anuncien que tindré 3 càncers, Xavi.
3: 3 càncers?
7: 3 càncers. Carai, hòstia, si no en vols un... En vols 3, el síndrome de Lynch és un fallo genètic, no pots operar-te, no pots generar les cèl·lules, vull dir, esto és un fallo genètic, vale? I un dels 23 cromosomes que tens, pues, ximpun.
5: Sí, és una mutació genètica, yeah, que fa, yeah, ser més propens, no?, a desenvolupar determinats tipus de càncer.
7: MSH2, semblo un androide de la Grans Galàxies de Star Wars, perquè tinc aquest nom, vale? I em diuen això, el 31... és a dir, 5 anys després, em diuen que tindré un primer càncer de colon. Dic, bueno, aquest ja pots posar un xec, aquest ja l'hem tingut. El segon serà de vejiga, pulmó o pit. I jo pregunto, hòstia, càncer de pit en un home? Diu, sí, és molt raro.
3: Sí, però hi ha casos.
7: Hi ha casos, Xavi, però molt, molt, molt, molt petits. I el tercer serà d'estómac. Vale. Què puc fer? Bueno, doncs puc anar al metro, no? Tirar-me al metro... No, que m'atropellin, però el que fas és putejar la gent que va al metro, que no té cap culpa de la meva situació, o afrontar-ho de la millor manera possible. Això era el 31 de gener. El 6 de març em detecten un segon càncer, raro, a les vies urinàries, amb metàstasis a l'estómac, en aquest cas.
3: Amb metàstasis a l'estómac.
7: Sí, o sigui, ja aixequem el llistó una mica més. Faig 6 mesos de quimio immuno, començo el dia de Sant Jordi, i ara al setembre farà 2 anys que segueixo un tractament d'immunoteràpia. Per això el doctor Brunet, que el tenim al telèfon,
3: Brunet,
7: a la sessió de Sejon, em va dir, Carlos, t'estan fent molt bé, tens síndrome de Lynch, hi ha solució, i potser el tercer càncer no el tens. Això és el que em va dir el doctor Brunet a la sessió del Caixa Fòrum.
3: Per sort et veig molt bé. I tenim els millors professionals del món mundial en aquest país.
7: Jo tinc la sensació, Xavi, que sóc una mica el senyor Potato. Us en recordeu, allò de...
5: Mister Potato, para pasar un buen reto.
7: Un reto, eh? Exactament. Clar, si jo dic a l'històric, que no avorrirem els oients perquè no val la pena, la carrosseria està bé. La carrosseria, bé, m'han canviat l'oli 3 vegades, hem punxat 6 rodes, els frenos no piten bé, i de més. Però jo crec que per el que he sentit i el que jo he fet servir, que a mi m'ha anat bé, és quina actitud tens tu enfront del càncer. La gent es mor de càncer, jo no coneixo ningú que digui que es vol morir, tothom ens volem salvar, vale? Però crec que la forma en com tu afrontes aquesta decisió
3: és importantíssima. Ara en parlarem, però tenim el doctor Joan Brunet

0: premsa, que és el peix de sang oculta en femta, però com que precisament sabem i que la síndrome de Lynch, que és la que tens, no? Pot afectar que actualment calculem al voltant d'una, quasi bé cada 300 persones, vull dir que és una predisposició hereditària relativament freqüent a Catalunya, no? Tenim unitats de consell genètic de tots els hospitals, diguéssim, universitaris, i una de les coses que fem, no? Que a través també dels metges de capçalera, de tres, quan hi ha sospites per antecedents familiars, fer aquest estudi genètic, no? I clar, això és important perquè si és la síndrome de Lynch i es confirma, no? El gen que li han trobat amb ell és un dels que trobem, n'hi ha d'altres. Si es confirma que hi ha aquesta síndrome de Lynch, les persones que encara que estiguin sanes del tot, si tenen aquesta alteració genètica, el que fem és començar les colonoscòpies als 25 anys, més o menys.
1: Els 25 anys.
0: I després... Sí, exacte. Per tant, la recomanació que es dona del test, d'aquest test que es fa a la femta, no? Que ens envien la carta, és per a la població general i, de fet, i no recordo malament, perquè també me l'estic fent, quan t'envien la carta te pregunten, no? Si tens antecedents, i si tens antecedents ho has de marcar, i llavors te truquen i te deriven a aquestes unitats, no? I a la vegada, bueno, crec que hem avançat moltíssim perquè, per sort, no, gràcies a aquesta investigació de la síndrome de Lynch, que crec que a Catalunya som líders, tant a l'Hospital Clínic com a l'Institut Català d'Oncologia, entre d'altres, actualment tenim tractaments bastant específics per la gent que, com ell, no, fa tumors que abans no teníem bons tractaments i ara tenim la immunoteràpia, precisament, no? Crec que va ser la conversa que vàrem tenir allà al Cosmo Caixa, precisament en la síndrome de Lynch funciona millor que amb les altres, no?
1: Bé, doctor, si no tenim antecedents, aquest test de sang ocult en femta, cada quan s'ha de fer a partir dels 50 anys? Bé, clar, hem sentit que el Carlos feia 6 mesos que se l'havia fet, va sortir negatiu, és a dir, no es va detectar sang, i al cap de 6 mesos li detecten tot això i d'una magnitud... dius tu. Per tant, cada quan s'ha de fer aquest test? Tinguis o no antecedents?
0: És la recomanació que s'està donant a Catalunya, s'està donant a tot arreu del món, que és cada 2 anys, que ara no s'està plantejant l'ampliació de les edats, de començar dels 45 i allargar-lo fins als 70, no m'agradaria equivocar-me, perquè això va associat, no?, que també, no?, pues, ja estem detectant casos més joves i també perquè vivim més. Això és el que està demostrat que és útil des del punt de vista poblacional, no?, que vol dir que és la millor recomanació per aconseguir els millors resultats en tota una societat, en aquest cas la catalana, l'espanyola o la que sigui, no? Evidentment, totes les proves, no?, que es recomanen en el camp de la medicina poden tenir el que en diem un fals negatiu, no? Però la recomanació continua sent la del test de sang oculta en femta. Però sí que és molt important, i agraeixo, no?, que l'hagueu convidat per tornar una mica a dir això, no?, la importància de preguntar pels antecedents familiars.
1: Important,
0: no tothom
1: important.
0: Que té antecedents familiars de càncer s'ha de fer un estudi genètic, però precisament la síndrome de Lynch hem vist, no?, i hem pogut comprovar que és prou freqüent com per estar alerta, perquè això realment és la millor manera, una de les millors maneres de poder prevenir aquest tipus de tumors, no?, de la síndrome de Lynch en la resta de la família, que segur que ell, no?, pues això ha implicat després estudiar probablement germans, pares, fills, si n'hi ha, etcètera, no? I aquí és on realment podem actuar preventivament.
1: Bé, ara, perdoneu, mira, a Catalunya, si no m'equivoco, doctor, el programa de detecció precoç de càncer de colon i recte s'està ampliant de manera progressiva fins als 74 anys, durant el primer semestre, ara mateix, d'aquest any 2026.
0: Perfecte, sí, clar, 70 és el que tenim ara.
1: Sí, sí.
2: Si em permet, Xavi...
1: Digues, endavant.
2: El que deia el doctor Brunet, jo que sàpiga, Joan, que des de fa 2 anys i mig que m'ho veu descobrir... que faig teràpia amb tots els meus amics. Amb tots.
0: Ah, molt bé.
2: És a dir...
0: I ho dones a conèixer, també.
2: No, ho dono a conèixer, no. Els obligo, Joan. Els obligo. Sí, sí. És a dir...
1: Explica'ns això.
2: Exactament. És a dir, no... Jo, el que és el meu entorn, el doctor ho ha dit, no? És a dir, si tu agafes... Quants contactes podem tindre a l'agenda? 1.000 persones, per dir un número. Bueno, hi ha 3 persones, com ha dit el doctor Brunet, que tenen o no saben que tenen el síndrome de Lynch. Vale? És a dir, i al final...
1: Has dit una de cada 300, doctor.
2: Una de cada 300. Si en tinguéssim 1.000 a l'agenda, vol dir que hi ha 3.
1: Sí, sí, correcte, n'hi ha 3.
2: Com a mínim. Com a mínim, o que no ho saben, que era, per exemple, doncs el meu cas.
1: Clar.
2: És a dir, al final la prevenció, que és el que deia al principi la conversa, no? Que no ens ho prenem en sèrio,

0: que anem a apagar el foc quan ja està tot el bosc cremat,
1: sí.
0: I ningú es planteja, bueno, em trobo bé de salut, tinc 52 anys, has rebut la carta de l'hospital clínic i no has fet ni cas, perquè t'has pensat que això a mi no em passarà. És a dir, jo amb el meu entorn personal, Joan, que sàpigues, clar, també tinc un entorn molt sensibilitzat, lògicament, no? Els meus germans, la meva dona, la meva filla, els meus amics, és a dir, tot aquest ecosistema que jo m'ha ajudat, no? Quan abans em deies tu què has fet, jo m'he fet ajudar també per tota una tripulació, Xavi, que són les que m'han ajudat a...
1: Com t'han ajudat?
0: Mira, ara te'n riuràs. Els hi vaig demanar a l'estiu de l'any passat que em responguessin dues preguntes. Dos, vale? Una pregunta era amb què m'havien ajudat, perquè jo sé com m'has ajudat tu, però jo no sé la teva visió respecte a mi, no? I la segona pregunta és quina pregunta no t'has atrevit a fer-me. Hi ha gent que no m'ha respost a la segona pregunta i hi ha gent que m'ha sorprès molt la resposta. És a dir, jo sé, com que jo us veig a tots, jo sé com m'heu ajudat cadascú, però volia saber l'altre cantó, no? És a dir, com ells creuen que m'han ajudat a mi, no? Jo he plorat moltíssim, m'he rigut moltíssim, m'han enviat missatges, m'han enviat àudios, gent que m'ha trucat, gent que no s'ha atrevit a trucar-me per la por de preguntar-te la pregunta del milió de dòlars, no? Jo recordo el meu oncòleg, Xavi, la primera, càncer de colon, bueno, índex de supervivència 70% o 80%, hòstia, vale? Segon càncer, 50%, que pregunta el milió de dòlars, i tu amb quin 50% estàs? Que tothom vol estar amb el 50% que se salvi, no?
1: Clar.
0: Jo no coneixo ningú que digui, hòstia, estic amb el 50% de la gent que es morirà. Home, jo no tinc cap ganes.
1: Escolta'm, ahir parlàvem amb Núria Esponellà, va estar aquí, el programa, que ha superat tres càncers de pit, autora del llibre Amb els pits a l'aire, i ella ens parlava sobretot del contacte amb la natura, la meditació... el coco, diu, al final, sí, l'actitud és clau, sí, per sortir d'aquest forat. Sentim què va dir i com ho va dir.
2: I aquesta visió holística, no som un cos només, som ment. A veure, compta amb el que pensem, perquè si t'enganxes en que, ai, ja estic, tinc un termini de vida, doncs ja està. Clar, anar en compte amb això, no? Jo sempre he dit, m'estic curant. No he dit, estic malalta.
1: Optimista.
2: És que l'actitud és molt important.
1: És importantíssima.
2: Molt, jo diria que
1: el coco 90, és molt important.
2: Sí, 99%. D'actitud és important. Això no vol dir que no sabem el final, compte.
1: L'actitud és molt important, doctor Brunet. Sí, ens ho diu també el testimoni, el Carlos, que tenim aquí a l'estudi.
3: Us ho confirmo. De fet, una mica la jornada de demà, el congrés de demà, va d'aquesta visió, no?, que afavorim de la visió integral de la persona, no?, i que aquesta visió integral inclou, no?, aquesta part psicològica i de salut mental, però també hi ha condicionants de tipus sociosocials, no? És a dir, a l'hora de quan tenim aquesta malaltia no tenir aquesta visió global, perquè cada un d'aquests components que van més enllà de la que en diem, no?, la part física o la part més clínica o mèdica, poden contribuir, no?, a la millora del pacient.
1: Bé, i les eminències, no em cansaré de repetir-ho. Ara, parlant amb el doctor Brunet, a mi em dona una tranquil·litat, i a vosaltres segur que també, oients, sí o no, Carlos? Brutal.
0: Mira,
1: eminències com ell, no sé, el doctor Tabernero, que ha estat també en aquest estudi, en aquest programa, i tants altres, Enriqueta Felip, si parlem de càncer de pulmó també, de la Vall d'Hebron, la llista, per sort, és llarguíssima. Cada cop ho feu millor, doctor. Cada cop en sabeu més.
3: Gràcies.
1: Avanceu moltíssim. I ara, càncers amb un molt mal pronòstic i amb metàstasis, ho acabeu convertint en una malaltia crònica. I es fa aquesta mena de manteniment, jo no hi entenc i ho dic així, no? Per exemple, amb la immunoteràpia, que a més està donant un resultat boníssim. Felicitats, doctor, per tot això que esteu fent.
3: Gràcies. És un esforç de tothom, i tant jo crec que podem afirmar que a Catalunya som capdavanters, no?, amb el tema de l'assistència integral del càncer, que inclou, evidentment, els tractaments. Som capdavanters a nivell espanyol i jo diria també a nivell europeu, si no capdavanters del tot, quasi bé, en tot el que diem els assajos clínics, no? Que
1: sí,
3: és important pels pacients perquè poden accedir, i ara recentment, no?, han sortit les dades objectives, no? Crec que sí, crec que podem traslladar, que segur que ho han traslladat també els companys que has anomenat, que ens coneixem tots, que la societat catalana pot estar tranquil·la i satisfeta de l'assistència oncològica a casa nostra. No?
1: Carlos, endavant, endavant.
0: Sí. Joan, jo he descobert una fase a la meva vida, amb tot això que m'ha passat, d'un col·lectiu que jo no me l'hagués imaginat mai a la vida, que són els investigadors. Uh-huh. És a dir, a mi, des del meu granet de sorra, Xavi, si m'ho permets, és una llança en favor de tots els investigadors que té aquest país. Uh-huh. Jo he tingut la sort, a través de la Societat Espanyola contra el Càncer, vaig participar el mes de març en una trobada amb 400 investigadors. Clar, jo no sabia ni qui eren, perquè al final tu tens un equip d'oncologia, d'infermeria, de farmàcia i del que tu necessitis. Però és que, al final, hi ha algú que comença la cadena, que és el que deia ara el doctor Brunet, no? O sigui, hi ha uns investigadors que guanyen tres peles en aquest punyetero país, i parlo en general, vale? Ho fan per vocació. Mm. I, precisament, l'associació va fer algo molt xulo, que va ser juntar investigadors i pacients. Perquè, clar, a l'investigador li queda molt lluny al pacient. Ell no el visualitza. I nosaltres, com a pacients, tampoc entenem la feina que fan. I jo, des d'aquí, m'agradaria, de veritat, posar en valor que a l'inici de tot hi ha un grup de gent que donen la seva vida, el seu coneixement, el seu know-how, perquè jo avui estigui aquí parlant amb vosaltres. És a dir, els oncòlegs fan una feina. Equip d'infermeria, al laboratori amb els seus medicaments. Però és que algú ha començat aquesta cadena. I jo crec que hem de posar en valor que a Catalunya hi ha uns equips d'investigació.
1: Totalment, totalment.
0: Bestials.
1: Totalment. Ahir també parlàvem amb la Núria Esponellà, però, doctor, cada vegada hi ha més càncers, i cada vegada hi ha més càncers. Dius, home, vivim més anys i, per tant, és lògic que n'hi hagi més. Sí, però és que també n'hi ha més entre la gent més jove. Què passa? Diu, és que no ho sap ningú el que passa. Et diran l'alimentació, mals hàbits, el de sempre. Però, en realitat, a què es pot atribuir que hi hagi més casos de càncer i també entre la població més jove? Què està passant?
3: Bé, el primer és que ara per ara el que són els registres poblacionals de càncer, que Catalunya també en té, no? Que van, no? Es registren i confirmen les dades amb uns anys de diferència, per tant estem parlant de dades del 2020 i poc, probablement en aquest moment. No veiem aquest increment tan gran com la percepció que tenim des dels hospitals, no? Jo crec que està passant dues coses, que estan augmentant, i ho veurem, no?, en els registres en els propers anys. També està passant, no?, que tenen tractaments, aquests casos, no?, i que això realment, doncs, quan ve la consulta, impacta molt, no? Especialment on ho estem començant, no?, a observar és en els casos de càncer de colon, no? I en principi és un tumor que, evidentment, com parlàvem abans, hi ha casos que, quan són molt joves de colon, hem de sospitar una predisposició hereditària, però això no tindria per què augmentar, perquè sempre ha existit aquesta predisposició hereditària. Per tant, ho atribuïm a canvis en l'estil de vida, dieta, etc. Quina és la causa exacta? Bueno, comencen a sortir treballs, no? Alguns apunten en temes de la microbiota, etc. No coneixem una causa, però moltes vegades passa en medicina i en oncologia que la causa l'acabem trobant, no?, amb el temps i amb les dades epidemiològiques, no?, que en aquest cas és dades d'obesitat, dades de tipus de dieta, estil de vida, sedentarisme. No?
4: Recordem
3: però
4: que
3: sí, és una percepció que tenim en els centres, no?, on veiem també l'alta complexitat. Mm-hmm.
4: Recordem que aquest quart congrés de persones amb càncer i familiars de Catalunya que se celebra demà a Barcelona compta doncs, amb la participació de 50 experts, professionals sanitaris, investigadors i pacients que participen en aquesta jornada. Un dels temes serà tocar la intel·ligència artificial, no? Com ens pot ajudar, doncs, a millorar el diagnòstic i el tractament. És el futur, aquesta intel·ligència,
1: doctor,
4: artificial?
1: Doctor, és que això de la intel·ligència artificial en parlem molt sovint.
4: El futur i el present,
1: ja. Molts perills, però pot ajudar moltíssim justament en aquest camp. Ens ho diràs tu, doctor, si és així o no, perquè fa uns mesos va sortir, escolta'm, gràcies a la IA podríem saber de quin mal hem de morir els propers 20 anys. Sí? La IA pot detectar càncers de mama que una mamografia és incapaç de detectar. Clar, en tot això dius un 10 per la IA. Després hi ha altres històries que no fan gràcia, però aquesta, doctor, què ens en pots dir d'això?
3: Doncs mira, jo aprofitaria i faria dues reflexions aquí, no? Ja que treus aquest tema. Crec que en el camp de l'oncologia, amb tot el que fa referència al diagnòstic, en aquest cas, no?, diagnòstic per imatge, diagnòstic anatomopatològic, no?, que és quan fem l'anàlisi del microscòpic, I diagnòstic molecular jo ja crec que ja no és el futur, ja ens està ajudant. Mm-hmm. Està ajudant a accelerar el procés diagnòstic, el que en diem el cribatge, no? En el sentit de que tu pots automatitzar, a vegades amb més fiabilitat que la... No sempre, però a vegades amb més fiabilitat que la... que l'ull humà, pues, totes aquelles mostres o imatges que saps que al final seran normals i que, per tant, pots descarregar de feina, no? Però quan analitzes en el camp de la medicina en quines especialitats realment la IA anirà substituint, no?, els professionals, l'oncologia és de les que es preveu que menys, no? Per què? Doncs perquè totes les persones, no?, necessiten aquesta part humana, necessiten una interacció amb el metge, amb l'oncòleg en aquest cas, amb l'infermera, el que has anomenat abans, no? Pues hi ha moltíssima gent, no?, que col·labora i intervé en l'assistència dels pacients, no? I són dades, no?, que estan sortint ara i que precisament situen l'oncologia entre les especialitats on menys es preveu que pugui substituir. Evidentment, també ens ajudarà, no?, ens ajudarà. Això és on s'estan fent alguns pilots i jo crec que ho veurem els propers anys per ajudar a reduir la càrrega administrativa i la necessitat de mirar la pantalla i escriure-ho quan estem visitant. I aquí també ens ajudarà, no? Jo en aquest sentit crec que hem de ser positius, evidentment. Després, com a societat i òrgans internacionals, ens hem de dotar de mitjans per limitar o controlar els efectes negatius d'aquesta IA, no?
1: Doctor Joan Brunet, director general de l'Institut Català d'Oncologia, gràcies per ser com ets i gràcies per la tasca excel·lent que feu, que és un luxe tenir-vos a prop al nostre país. De veritat, gràcies, doctor.
3: Molt bé, a vosaltres.
1: Fins quan vulguis.
3: Encantat d'haver participat amb vosaltres.
1: I nosaltres, de que hagis estat aquí en directe al matí de Ràdio 4. El mateix et dic, Carlos Porcells, ets conscient del molt que pots ajudar a la molta gent, parlant de 200.000 persones a Catalunya que estan passant per aquest calvari, aquest malson, no?, que després l'actitud és clau per superar-ho també i sobretot. Juntaria... A banda de les eminències mèdiques, sí, sí, que també i sobretot que ens acompanyen.
0: Jo diria, Xavi, que el primer em va sorprendre, però el segon em va enfonsar.
1: Ja, normal.
0: Que
1: normal.
0: 4 mesos després de passar el control de 5 anys, que teòricament és quan passes a controls anuals, que et tornin a dir, vull dir, realment el bofetón va ser espectacular.
1: Home, i tant.
0: Però em falta un tercer encara a mi. Mm-hmm. L'afrontaré amb la mateixa actitud que vaig afrontar el primer i el segon.
1: I tant, aquí tenim l'èxit i n'estem plenament convençuts. I et demano que tornis, Carlos.
0: Jo estaré encantat.
1: I jo també.
0: Encantat,
1: Xavi. I els oients, i sobretot els que passen ara mateix per un càncer.
0: Perquè crec que el que jo he fet, si pot servir a tercers...
1: Doncs, quan vulguis.
0: No, això tu.
1: És el teu programa.
0: Aquí manes tu.
1: És el teu programa.
0: Vale.
1: Povedano.
5: Digues.
1: N'hi ha un que no ha arribat encara.
5: Ja ho veig.
1: Lo Pau de Pons. Però
5: mira,
1: em diu la Sílvia que està despert. Diu, està de camí.
5: Això ja és molt,
1: si s'ha despertat, ja és molt.
5: Em renyes a mi, però suposo que el renyaràs també per no ser puntual, no, Pau de Pons? Perquè poques vegades és puntual,
1: T'has de quedar 5 minuts, que ens queda un tema pendent amb tu, 5 minutets. Va, sentim les notícies de les 12 i de seguida tornem aquí en directe al matí de Ràdio 4. Fins ara mateix.
6: Són les 12.
7: Ràdio 4. Serveis informatius.
6: El Papa continua la visita a Tenerife en la sisena i darrera jornada del seu viatge apostòlic a Espanya. A hores d'ara participa una trobada amb organitzacions eclesials i socials que treballen amb migrants a la plaça del Cristo de la Llacuna. Tot després que hagi visitat el centre d'acolliment temporal més gran d'Espanya, el de les Raïces, on ha assegurat en un missatge en francès que la migració contribueix a l'enriquiment dels pobles.
8: Nous sommes tous, d'une certaine manière, des migrants. Nous sommes tous des pèlerins en route.
6: Es pregunta al Papa si no som tots migrants i pelegrins en el camí a la cerca de Déu. Lleó XIV ha pogut escoltar el relat de dos migrants que van arribar des de Nigèria, el de Taiwo Oluwatobi i Bouso Diouf, un home i una dona que li han explicat les dificultats del viatge fins a Canàries i el per què van decidir marxar.
9: La persecució i la falta d'oportunitats nos obligaron a partir. Nadie abandona su tierra, su familia y sus raíces por voluntad propia cuando puedo vivir en paz.
10: Muchas veces el camino es difícil. Hay miedo. Tristeza y también soledad. Pero sus palabras nos dan fuerza y esperanza para seguir adelante.
6: Doncs la pau al món, que és una de les banderes que defensa Lleó 14, se segueix deteriorant i ja són 12 anys consecutius. Així ho reflecteix el darrer Índex de Pau Global 2025, que comptabilitza el nombre més alt de conflictes des de la Segona Guerra Mundial, Àlex Eloi.
11: Sí, l'índex es va publicar per primera vegada el 2007 i de llavors ençà només ha empitjorat. Actualment hi ha al món 61 conflictes actius a 109 països que són ara menys pacífics que fa 20 anys, mentre el nombre de morts per conflicte segueix en màxims històrics, més de 180.000 el 2025, 6 vegades més que fa 2 dècades. Hi ha contribuït l'ús de drons i de la intel·ligència artificial que alerta l'informe està prenent decisions de combat de vida o mort més ràpid del que qualsevol humà sigui capaç de revisar aliens a les legislacions internacionals que les controlin. A la cua de la llista, Rússia, Sudan, República Democràtica del Congo, Ucraïna i Israel, i com a nació més pacífica, Islàndia.
6: Els Mossos investiguen la troballa del cos sense vida d'un home a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú. La víctima, que encara no ha pogut ser identificada, ha estat localitzada pels vols de les 8 del matí a la sorra per un ciutadà que passejava per la zona.
11: Fins al lloc dels fets s'han desplaçat efectius dels Mossos que han activat la AIC, l'Àrea d'Investigació Criminal, i també efectius de la Policia Científica. Segons fonts consultades del cos, el cos de la víctima presentaria signes de violència. A hores d'ara, però totes les hipòtesis estan obertes i encara no s'ha pogut determinar si es tracta d'una mort criminal. Part de la platja s'ha tancat al públic mentre els investigadors de la policia catalana recullen indicis per tal de determinar les causes de la mort d'aquest home.
6: I anem ara a comarques gironines. Els Mossos d'Esquadra han localitzat una dotzena de tallers il·legals a la demarcació. No tenen llicència i en alguns casos també encobreixen activitats delictives, Joan Sisquella.
12: Són negocis fraudulents que sovint passen inadvertits perquè estan en granges o bé en naus industrials que tenen sempre la persiana baixada per amagar l'activitat a l'interior. El cap de la Unitat de Medi Ambient dels Mossos a la Regió Policial de Girona, Antoni Martín, diu que en tots els casos han comprovat que s'incompleix la normativa de gestió de residus.
13: Normalment aquests tallers no fan un triatge del residu, no separen, no classifiquen aquest residu, que no ajunten tot allà al mateix moment, en el mateix lloc, i a vegades aquests residus apareixen en el medi, apareixen en un polígon, apareixen dins d'un contenidor o al mig de la muntanya.
12: A banda de les afectacions mediambientals, les inspeccions dels Mossos també han detectat altres irregularitats, com per exemple connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica, la presència d'algun cotxe robat o treballs per fer un doble fons per amagar substàncies estupefaents en un vehicle.
6: I les fundacions sense ànim de lucre, Fundació Família i Benestar Social i Fundació Factoria de Somnis construiran una cinquantena de pisos de lloguer per a joves a Sant Fruitós de Bages, en uns terrenys municipals. El ple d'aquest dijous n'ha aprovat la cessió per un període de 75 anys.
11: Durant aquest temps, les fundacions assumiran la construcció i gestió dels habitatges que mantindran la qualificació de protecció oficial en règim de lloguer. Un cop finalitzat aquest període, els edificis seran de patrimoni municipal. Es tracta de dos edificis fets a partir de mòduls prefabricats industrialitzats i amb eficiència energètica, on també hi haurà espais comuns per afavorir la convivència i la cohesió social. L'objectiu és facilitar que els joves de Sant Fruitós de Bages puguin desenvolupar el seu projecte de vida al municipi i disposar així d'alternatives residencials assequibles que els permetin continuar vivint al poble. El municipi té més de 9.000 habitants.
6: Això és tot de moment. Tornem a més notícies a la una.
7: Ràdio 4. Al territori clandestí parlem de cultures paral·leles. Amb Dani Granados.
14: Acció comunitària. Triumph. Col·lectiva. Then repeat. Drets culturals. Then repeat.
7: I busquem refugi a la Biblioteca Inflamable. Amb Oriol Rossell.
15: Idees que cremen. No sé si m'explico.
7: Territori clandestí, dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda, amb Consol Saenz. Una altra manera d'entendre la cultura.
16: Catalunya Express amb Joan Arenyes.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Mig quart d'una ara mateix, no pateu que és arribat. Lo Pau de Pons.
2: Avemos,
1: no, la gent estava tothom preocupat aquest matí. Que no vindrà, que no es presentarà, que és divendres, està la flor de la vida...
2: Ja m'he dit, jo
1: se'm va dormir les tantes...
2: No, sóc complidor. I més si venen la gent del forn de Cabrianes i em porten a esmorzar.
3: Ja t'hi ha avançat l'exclusiva, eh?
1: Tu havies vist mai una coca així?
2: No. I tastat tampoc, per tant, espero fer-ho.
1: L'has tastat o no? Tu sí, Povedano.
4: Jo estic menjant gas.
1: Mira com mastega la Povedano. Però això s'ha d'ensenyar a càmera, perquè molta gent que ens veu per streaming ens segueixen, sí? Tenim espectadors, també, no només oients. No. Avui en dia això de la
2: poca
1: ràdio
2: guaià,
1: també és tele.
4: La xocolata està boníssima.
1: És... Jo en vull una, se me n'emporto una. No, Jordi Vila, sisplau.
5: És fantàstic, això.
1: No me'n puc estar, això, eh?
5: Home, brutal.
1: La millor coca de xocolata d'aquest any 2026...
4: Increïble.
1: Felip Abadal Fiter, pastisser que ha elaborat aquesta coca. Bon dia i felicitats, noi.
6: Bon dia, gràcies.
1: Això és un bé de Déu, eh?
6: Sí, home.
1: Sí? Rosa Maria Abadal Fiter, directora comercial del forn de Cabrianes, a la comarca del Bages, al cor de Catalunya, a la Catalunya central.
7: Bon
1: sí?
7: dia.
1: I quan ha entrat Lopau, diu, mira, Lopau de Pons!
6: Sí, home.
1: Sí o no, Felip?
6: El segueixo bastant per Instagram.
1: El segueixes bastant o què?
6: Sí. M'agrada.
1: Eh que sí?
6: Sí, és bo, és bo.
1: Agrada
2: a mi m'agrada el que fas tu, doncs.
1: Tasta-ho.
2: Porta, va, porta.
1: Sí. Tasteu
2: farem
1: això.
2: Els honors, farem els honors.
1: L'altre dia es va...
4: Els honors ja els, jo ja els he fet,
2: Ja s'ha inaugurat
4: el tema. Està boníssima.
1: És més llaminer que, el Jordi Vila.
2: Tu sí que estàs bona.
1: L'altre dia es va fotre mitja coca, també.
5: Home, a mi em doneu la fama, però... ho soc, però tampoc tant, eh? Però, bueno, sí, també. Sí.
4: Saps què m'agrada?
1: Que, tot
4: i ser de xocolata, no, està farcida, però no és allò que és massa. És a dir, podria menjar-me un altre tros
1: ja,
4: sense pensar que és...
5: No em va,
4: que,
1: no em va
4: sí,
1: fer,
4: això,
1: diguéssim,
4: gràcies,
1: eh?
4: Gràcies.
1: Sí? Povedano?
4: No, exactament, just la paraula que buscava.
1: Sort tens del Pau, que t'ajuda.
4: Tinc a vosaltres. Què seria de mi sense vosaltres, eh? Home. És que, de veritat, eh?
2: M'hauré d'estar allà.
6: Sí?
2: Collons, i tant.
1: Saps qui vindrà? Saps qui vindrà?
2: Qui més?
1: D'aquí pocs minutets.
2: Qui sabé jo? No.
1: Digues-li tu.
5: Jordi Boixaderas, una de les grans veus de doblatge d'aquest país.
1: Avui és el dia, no? Avui què és avui?
5: Avui és el Dia Internacional del Doblatge. I en aquest motiu vindrà aquí a parlar-nos de la seva carrera com a actor de doblatge i també de La Truita, eh? Una nova,
2: de La Truita, eh?
5: Sí, és una nova obra, tragicomèdia, que interpreta Emma Vilarasau, eh?
2: Cuiner, aquest paio, no?
1: Ara a la Povedano li queda un tema, però... I si el deixem per la setmana que ve, aquest tema, a Povedano? Perquè ara no s'hi escau, això, aquí, no s'hi diu, ara,
4: jo ja ho sé, si jo ja ho sabia.
1: Ara diu, ara no. T'he de dir quantes vegades és normal masturbar-se si ets home i quantes vegades si ets dona. Deixem-ho per la setmana que ve, això, que ara no...
5: Jo ho deixaria com a primer tema de la setmana vinent, Xavi.
1: La setmana que ve vol dir divendres de la setmana.
4: Mira, jo et diré la veritat, és que m'he quedat només per la coca. Que és que jo, el
1: tema... Ets una interessada, tu, ja ho sé.
2: A veure...
4: Ja he parlat més de mitja hora, hem parlat de molts temes, hem parlat de moltíssimes coses.
1: Espera que menjo,
4: coses.
1: Povedano,
4: si tu menja, jo parlo.
1: Parla.
2: Fa poques hores que el papa de Roma era aquí a pocs metres i tu mos parlaràs del tema.
5: A més, hi ha un tema de cadires, eh? On està asseguda l'Alba Povedano és on s'ha de seure el Jordi Boixaderas.
1: És igual, si convé, s'asseu a la Pau.
5: I si no, també.
1: Això no, a la Pau del Pau.
4: Jo no tinc cap mena de problema. Jo no tinc problemes.
1: Què hi ha amb aquesta capsa?
4: De crema.
6: De crema.
1: De crema. Ui, per l'amor de Déu.
4: Xavi, tu ets més de crema o de xocolata?
1: Mira, però ensenyeu... Això s'ho ensenyava a la càmera.
7: Aquesta coca no l'havíem de portar, però com que és la més venuda del forn de Cabrianes, hem pensat... Que la tastin, que la tastin, que també...
5: Ho compartirem amb els companys de la redacció.
2: Collons!
7: N'hi haurà per tothom,
4: que eh? Que
1: els companys de la redacció estan guanyant pes, també, eh? Potser ja està bé la broma, eh?
5: Tots estem guanyant pes,
1: ja,
5: Xavi.
1: Jo avui me l'emportaré un tros cap a casa.
2: Felicitat.
4: Molt bé.
2: Ben fet, què faràs?
1: Que bona, tu.
4: No? Oi que no em bafa? Oi que te l'estàs menjant i estàs dient, mira, podria menjar-me més. No és allò que mengis i dius, un trosset i ja n'hi ha prou. No. Aquest és un greu problema, també us dic.
2: Para de jalar, tio, que has de xerrar. No és la ràdio, això.
1: Mitja només, mig tros.
2: Va, què mos has d'explicar més?
4: Jo us anava a explicar temes, però...
1: Els convidats d'emboliques.
4: Jo us anava a explicar, però no. Com sorgeix la idea d'aquesta coca? Perquè és la del 2026, la millor del 2026, o ja la fèieu abans?
6: No. Va ser aquest any, va ser la primera vegada que la vam fer.
1: I com se t'acut això, pensa't?
6: Presentat pel concurs, vam començar a fer amb el meu equip diferents proves, aviam quina era la coca de xocolata que podia agradar més. Vam fer diverses proves... I aquesta va ser, solidaritat amb tots els companys, quina és la que va agradar més, si va ser aquesta.
1: L'has clavat. L'has encertat de ple. Au, premi, a la millor. Com val una coca així?
7: 14,95, aquí estic jo.
1: Molt bé de preu, Rosa Maria, això.
7: Sí, la veritat és que les nostres coques, a part de que estan elaborades amb ingredients de molta qualitat,
1: sí,
7: i fetes amb molt de carinyo, intentem que tothom les pugui comprar preus pensats.
4: Això és important, perquè al final tu quan estàs allà a Sant Joan, tu el que fas és compartir amb la família, i al final dius, ostres, una coca que pot ser com, què, tallada així en trossets, que és per 6-7 persones. Ostres, de cop i volta sou una família de 20 i la pròpia coca de 6-7 persones que et costa 40 euros i dius, mira, és que no puc comprar més, vull dir, és que no em dona el sou per agafar-ne aquí 6 i provar-ne de diferents, no? És moltíssim.
7: De fet, el forn de Cabrianes es pensa una mica en tots els formats, eh?
4: M'agrada.
7: És a dir, de famílies que puguin ser una bona colla, com aquesta coca,
4: sí,
7: extra, que val 20,95, tampoc és cara.
4: Molt bé.
7: I llavors hi ha els formats doncs, pensats amb unitats familiars de 4 persones, de 2 persones, fins i tot.
4: Molt bé.
7: I de molts gustos i maneres. És a dir, el que volem és això, de que puguin agradar les nostres coques els que li agrada la crema, el pinyol, la xocolata, els greixons, totes les varietats.
5: S'us han disparat molt les vendes arran d'aquest guardó, d'aquest reconeixement?
7: Una mica sí, la veritat.
1: Oi, espera't.
7: Sí.
1: Sempre hem tingut cada dia que passi d'aquí a Sant Joan, ja veuràs.
7: Sí, tot això penso que ajuda i dignifica el nostre ofici. Aquests concursos ens motivem i d'alguna manera doncs, sempre volem sorprendre els nostres clients.
2: Sí. Últimament hi ha molts de concursos d'aquests, eh?
1: No, però hi ha pastissers, i ho dic perquè és així, perquè ho han dit en aquest programa, que estan en contra d'això, els concursos, també.
2: Això ho diuen els que perden. Això ho diuen els que perden.
1: No es presenten.
4: Ah,
1: i n'hi ha de molt bons. De
4: per no perdre.
1: Es
4: presenten per no perdre, sí, no?
1: Que passen olímpicament del tema.
6: És veritat.
1: I diuen, és com injust, perquè al final sembla que només podeu entrevistar els que guanyen premis. Que s'entén, eh? Que us entrevistem, però sembla que si no hi ha aquesta justificació, un molt bon pastisser... amb una història centenària que dona feina a molta gent i que fa una feina excel·lent, diu, si no tens un premi, sembla que no et truquen de la tele o de
7: tens
1: la ràdio.
7: Tens raó. Nosaltres a vegades també ens fem les preguntes perquè, en realitat, aquest concurs ens hi hem presentat moltes vegades, i no sempre hem guanyat. I quan veus el nivell que hi ha, dius, a veure, com sabran la que és millor?
1: És que sou molt
7: com
1: bons.
7: Poden fer una degustació? Però la realitat és que nosaltres som uns motivats i ens agrada presentar-nos encara que no ens escolleixin, perquè sabem i creiem en els nostres productes i també sabem que ho fem bé.
1: Ja.
7: Però que t'ho reconeguin, doncs també t'agrada, no?
1: Però aquesta coca l'hauríeu de tenir tot l'any.
6: Ja la tenim
1: tot l'any. El forn de Cabrianes.
6: A partir de que vam guanyar el premi, ja l'endemà ja estàvem a la botiga.
4: És que jo voto això pel meu aniversari, que em posen aquí dues espremes a la coca, eh?
1: Jo també.
4: T'ho dic de veritat, eh?
1: No, és espectacular.
4: Sí,
1: és que jo aniré al forn de Cabrianes,
4: sí?
1: Sí, perquè és una cosa... No havia vist mai una coca així, de veritat.
4: A més,
1: és original, és diferent a tot.
5: Bueno, a mi em recorda molt a un donut gegant, no? Amb diferències, però és aquest punt de banyat de xocolata, amb aquestes ratlles així en xocolata blanca. No, molt ben triat.
1: A l'oient que encerti el so del dia, que li regalareu la coca de xocolata, entenc?
6: Evidentment.
1: Eh que sí?
6: Sí, home.
1: Molt bé.
2: És un gran premi.
1: Doncs...
2: A part de Cabrianes, sou més llocs, aquí sí?
7: Sí.
2: I això del forn de Cabrianes no es va per tot arreu.
7: És que, a veure...
2: Com Déu Nostre Senyor.
7: Bueno, el forn de Cabrianes es va néixer l'any 1933, quan els avis, a Badal, els nostres avis, van començar una vida en comú de feina i família al poble de Cabrianes. L'any 74, els nostres pares van continuar també el negoci, i a dia d'avui som els 5 germans que portem, diguem, l'ofici de forner endavant.
4: Tenim... I a tots 5 us dediqueu al mateix?
7: Sí, sí. Ell és el pastisser, jo porto el tema comercial, de botigues i tal.
2: I benvinguts.
7: Jo crec que sí.
1: Sí.
7: Les diferències, com poden passar tot arreu, però la veritat és que ens estimem...
1: Entre germans a vegades costa això, eh?
7: Sí, però també costa amb els que no són germans, eh?
1: Ja.
7: Vols dir que en el dia a dia no és una mica difícil per tothom?
1: Jo amb germana...
4: Què?
2: No ho sé.
4: No faria ràdio.
1: Ens estimem molt, però...
4: No faria ràdio amb ta germana.
1: Però tenim una relació com la que tenim tu i jo, Povedano.
4: Què? Molt bona.
1: Sí, dita-la. Més falsa que la mona de Judes.
4: Tu et dones compte, oi?
1: No.
4: T'adones, no? No, ja està.
1: Ens estimem.
4: No.
1: Ens estimem, però... Punts suspensius. No.
4: No, sí.
1: És així.
4: El pro el poses tu, eh?
1: Eh?
4: El pro l'has posat tu, eh? No,
5: Xavi, jo veig que hi ha bon feeling entre vosaltres. Sempre amb aquell punt d'una mica d'ironia.
1: Hi ha molt d'amor.
5: Sí,
1: i molta admiració de mi cap a tu. De tu cap a mi no tanta, però no pots dissimular.
4: Però sí, qui ha dit, qui ha dit les coses dolentes? Les he dit jo, les ha dit ell. I ara em diu, jo tinc admiració per tu, tu
1: som
4: per mi
1: una,
4: no.
1: Som, sí, com, una família.
4: L'únic que m'ha dit, avui amb una alegria tremenda, ha vingut aquí i tal, tal, tal. Alba, saps qui ve avui? Digue-ho, digue-ho tu.
1: Jordi Boixaderas.
4: No, has dit no, ha estat lo Pau de Pons. I m'ha dit, digo amb alegria, digo amb alegria. Això és el que ha passat. I això m'ha dit, ets una gelosa, no sé què. Oh, és que
1: Pau.
4: No hi ha remei amb aquest senyor.
3: És que, tio, només se sempre busca tocar el bon amic.
1: No, ella, dispara amb bala aquesta.
4: No hi ha manera, aquesta. No hi ha manera, tio.
3: Has de pensar que a l'audiència li agrada això, eh?
4: No hi ha manera.
3: Aquesta roqueria que us porteu.
1: Mira, la Marta, mira, sembles un periquito, Marta.
2: I així, Pau.
1: La Marta Inglés, així fent d'ocell, a dir, recorda't passar el so del dia, recorda. Que s'ha de passar el so del dia. Doncs au, sentiu-lo.
3: Vinga.
1: Porto mitja hora amb la sintonia. Mira que bonic com canta, eh?
5: És preciós.
1: Molt.
5: El d'ahir també ho era, eh? Que era un canari.
1: Sí. I abans d'ahir l'altre, una cadernera.
5: I el d'avui és... Ai, no, que no puc dir-ho, eh?
1: No, evidentment que no pots dir-ho. Si no, no tastaràs la coca, no arribaràs a provar-la.
3: Home, aquest, 900... aquest vol sonar.
5: 454, 455, qui encerti aquest so s'endú aquesta millor coca de xocolata 2026 del Forn de Cabrianes.
1: És que és així, és una coca espectacular. Mira que n'estic una mica embafat de coques aquest any, però aquesta, noi, és diferent.
5: És que, a més, tenim la de crema, que també m'està dient vine, mare meva.
1: Aquesta de crema, això per quantes persones és, això?
5: Doncs mira, per...
1: Felip,
3: tantes com depèn si ets molt menjador o no.
6: Bueno, aquesta coca, normalment, per 15 persones.
1: Oh, imagina't.
6: Clar, depèn del tros que mengis.
3: I de la gana.
1: El preu és com l'any passat, si fa no fa?
7: Sí. La veritat és que intentem mantenir els preus de l'any passat. Alguna, per temes de matèria primera, que ens ha pujat una mica, l'hem augmentat una mica, però com a molt un 3%. Vol dir que són molt igual que l'any passat.
3: Un 3%?
7: Sí.
1: Està bé. És que el pinyó, nen, ja fa dies que en parlem.
6: La matèria primera ha pujat, eh? La matèria primera ha pujat.
1: El pinyó o preu d'or, això, ara mateix?
6: Sí, està pujat.
1: Com és, això? Com s'explica? Alguna explicació deu tenir? No ho entenc. Que no han fet pinyes, els pins pinyoners aquests.
4: Costa molt treure els pinyons de les pinyes, eh?
7: No ho sabem. El que sí que sabem és que quan ho anem a comprar ens diuen ell, que s'ha pujat una mica. I la xocolata també està a preus d'or.
3: Però de planta pins.
1: El cacau no havia baixat? Estava a preu d'or i després van dir que baixava.
6: Ha baixat.
1: És que sí.
3: El mateix nom ho diu, cacau!
7: La
3: preu, eh? Li ha fotut gràcia, la
1: poeta. Tu que el segueixes ja ho saps, és així, el Pau.
6: Sí, no, és bo, és bo. Sí. M'agrada.
3: Pons, pocs i bons.
6: Sí, ho fa bé, eh?
1: Podríem fer una cosa, Jordi.
5: Sí, Xavi.
1: Que canti el Pau, perquè després vindrà el Boixaderas i al final...
5: Pau, que canti el Pau, sí.
1: Ja fa massa dies que ve i se'n va i no fot cop.
5: El Jordi Boixaderas està a punt d'arribar.
1: Tu aprofitaràs per marxar si canta el Pau?
4: No, si canta el Pau...
1: O tindràs el detall
4: si
1: de quedar-te?
4: Si canta just el Pau, jo em quedo.
1: Ah.
4: Si jo amb el Pau no tinc problema, amb qui tinc problemes
3: ets
4: amb tu?
3: Que fots...
1: Ah, veus? Ara acaba de dir que té problemes amb mi. És que això sembla un matrimoni.
4: Estic provant tros de coca. Mira, més coca menjo.
1: No, però si te la pots menjar, és teva igual que meva.
2: Avui és divendres, l'últim dia de la selectivitat, i l'altre dia vam cantar...
1: L'últim dia de la selectivitat va ser ahir, ximplet.
3: Ah, sí?
1: Sí.
4: No s'acabem. Però per ell,
1: la selectivitat
4: que no ha dormit,
1: es va acabar ahir, les notes
4: que no
1: surten...
4: Per ell que no ha dormit és ahir.
1: I les notes surten el 23, el dia abans de Sant Joan, el dia 23.
3: És igual, però que ja s'ha acabat la selectivitat.
1: Sí, s'ha acabat, gràcies a Déu, pobra canalla.
2: Doncs vinga, va, cantem al final de la selectivitat. Música, maestra. El divendres...

0: Ara sí, ara sí. Com ho has dit, això, bon estiu a tots els estudiants. Sí. Tenies el micròfon tancat, ara sí.
1: Ah, això mateix, doncs això, bon estiu, eh? Després de patir, doncs, tot esforç a la seva recompensa.
0: Sí, noi, ara esperar la nota, eh? Però el dia 23.
1: Aproven tots, home, ara.
0: Sí, però depèn de quina nota, no vol per res, encara que hagis aprovat.
1: Si voleu fer medicina...
0: Va com va, va com va. Mira'l com talla el Felip.
1: A més, lo seu.
0: Tens estil, eh? Oh, però tota, la tallaràs.
1: Sembla que ho hagis fet tota la vida.
2: Home, clar que veus que talli només un trosset i la resta, què?
0: No, jo tinc la mania de tallar, per exemple, la meitat, perquè sempre pateixo perquè quan un cop tallada, pobre d'ano...
1: Clar, has de pensar que ara el Xavi s'ho volia emportar a casa.
0: S'aixuga, això.
1: I havien fotut.
0: No, no, no, jo me n'agafaré una de xocolata i ja està. Tota la resta, tot per vosaltres. Les que queden de xocolata, la de crema...
2: Això no quedaré res. Això que ho treguis aquí fora de la redacció, això vola.
1: És una més plena.
2: Ja està, aquesta que m'has ficat d'aquí davant, que és la que t'estaves menjant tu, ja n'he agafat un altre tros mentre estàvem cantant.
1: Ben fet, ben fet.
0: O bé, Dano, que et fotràs com una...
1: És alegria,
0: com una truja.
1: Però això és alegria. Oh. Bueno, quin mal hi ha.
2: Em fotré feliç.
0: Ets guapa, o bé, Dano.
2: Moltes gràcies.
0: Però digue'm una mica més d'entusiasme. Moltes gràcies. Què? Que no ve el Buixaderes, noi?
3: Doncs, mira, estem en contacte amb ell. Està arribant. Recordem que Jordi Buixaderes estrena el 27 de juliol al Poliorama, en el marc del Festival Grec, La Truita, que és una tragicomèdia familiar que estrena juntament amb l'Emma Vilarassau. Mireu, el nucli de la història d'aquesta obra de teatre està formada per un matrimoni de llarg recorregut i tres de les seves filles, un dinar... i una de les filles es presenta amb una truita, perquè no pot menjar carn. I a partir d'aquí sorgeix el conflicte. Ens parlarà d'aquesta obra, ens parlarà també d'una altra obra que acaba de donar la campanada a la Via Roel, els fills, que ha interpretat juntament també amb la Emma Vilarassau. Li preguntarem què suposa, no?, actuar al costat d'una de les grans del Teatre de Catalunya, amb l'Emma Vilarassau, i també farem un recorregut per alguns dels seus doblatges més icònics. Ha doblat pel·lícules com 300, sí, sí. Pel·lícules també com, què més? Pel·lícules com Gladiator, Salvatge, amb Russell Crowe.
0: No ho diguis tot, que si no...
1: Bé, que té una veu...
3: Sí, i té una veu inconfusible.
1: De personatge d'aquests...
3: Té una veu d'aquelles inconfusible.
1: Tu ho has dit, lo de 300, el Gladiator...
3: Sí, sí, sí.
1: Són homenots, aquests.
0: Jo vaig sortir este seu enllaç amb ell.
1: Ah, sí?
0: Sí.
3: Has dit, Xavi?
0: Ui, no t'ho diré.
1: Gràcies. Però és un cacaulat al llarder.
0: De Mosso d'Esquadra i en frase, vaig parlar.
1: Vas fer un cameo en frase,
0: El vaig detenir.
1: Però sí. Així se n'en recorda.
0: No ho crec. Capítol 13, si no recordo malament, d'Estació d'Enllaç.
1: Què ho fa, que t'han fitxat allà? Què ho fa, això?
0: Oh, doncs no ho sé, el Pepper Mangol.
1: De veure cara...
0: A TV3 em va dir, vine un dia a fer això.
1: Tens cara cinematogràfica.
0: Ah, mengeu, que si no, no puc parlar jo.
1: Ahir tu, Xavi, vas fer un dia d'aquests...
0: Porta. Què dius, Pau?
1: Un dia d'aquests...
0: Obre, cap dins. Què passa? La Sílvia. La Sílvia és una dona d'ordre. Ara ja pateix.
1: Vas fer de jurat. Ja
3: el tenim aquí.
1: Vas fer de professor al treball de final d'un màster de comunicació. Sí, és que vaig veure'm una foto. Sí. Compte't el Quim Goig que fot, lo puta.
0: Sí, no, amb el David Bassa... Sí.
1: Periodistes de renom d'aquest país, entre els quals Xavi Freixas.
2: Escolteu, nois, jo, amb aquesta coca de crema...
0: I amb la Marina, la que fa els matins a la SER Catalunya, també.
2: Que m'estic menjant...
0: Amb els tres.
2: Em perdoneu, però jo marxo. M'emporto les coques, això sí. Ja veieu que estic menjant. Ens veiem la setmana vinent, d'acord?
1: Vinga, la setmana entrant mos veiem aquí.
2: Adéu.
1: Bon cap de setmana.
2: Xavi, que et despedeixis de mi.
1: Tenim el Buixaderes aquí esperant.
0: Fes-me dos petons.
2: Vale.
0: Adéu.
2: Veus?
0: Au, porta't bé.
1: Un petó ha arrossat la comissura, que ho he vist.
0: Pau, em facis parlar.
1: Per part seua, ho ha buscat ella.
0: O bé, Dano. Mira qui tenim.
1: Una institució.
0: Una institució d'aquest país. Jordi, com estàs?
4: Molt bé, vosaltres?
0: Doncs bé, home, molt contents. Molt contents de tenir-te aquí en directe.
1: Una mà de coca aquí que no me l'acabarem.
0: És la millor coca de Sant Joan de Xocolata aquest any 2026, Jordi.
4: Molt bé, doncs felicitats.
0: Felicitats a aquell senyor, que és l'autor. Sí, el Felip Abadal Fiter, Forn de Cabrianes, al Bages, eh? Com es pot comprar? De quina manera la podem comprar, aquesta coca, si no podem venir?
1: Pagant, nen.
0: Pagant Sant Pere Cante.
5: Aquí a Barcelona és al carrer Major de Sarrià i tenim un forn de Cabrianes.
0: Ah, sí?
5: Sí, o sigui que ho teniu ben apropet.
0: Número?
5: Número 30.
0: 30? Molt bé. Doncs hi anirem, sí? Sí. Està molt bé, això.
6: Us parlarem.
0: Molt bé. I bé de preu, eh? M'ha deixat parat el preu, torna-ho a dir, perquè no me'n recordo. 14,95. No arriba ni als 15 euros.
1: Exacte. Una bicoca, ni mai millor dit.
0: Ai, senyor, que tenim el gran Jordi Boixaderes amb nosaltres. Com va la vida, Jordi?
4: Molt bé, assajant, sí? A punt d'estrenar.
0: A punt d'estrenar què? Sí. Explica'ns-ho.
4: A punt d'estrenar una comèdia que es diu La Truita, amb una companyia de 8 actors, una obra d'un autor francès, Baptiste Amant, dirigida pel Ferran Utzet, i que l'estrenarem al Teatre Polgram el dia 30.
3: Ah. Una tragicomèdia dirigida per Ferran Utzet, ho comentaves. Per què no ens podem perdre aquesta obra que situa en un dinar familiar, no? Quan una de les filles es presenta amb una truita, no? Mai millor dit. Sí. I a partir d'aquí sorgeix un conflicte que ens farà fer un viatge per totes les relacions familiars i un viatge per tres generacions diferents, no? I com entenen les relacions personals de parella aquestes tres generacions?
4: Sí, exacte, tot això que has dit és cert, ho has resumit molt bé. Són bé una parella de la seixantena, doncs, que tenen tres filles, que sobre la trentena, i aquestes tres filles tenen tres parelles, i és una mica una commemoració de l'aniversari del pare, del pare del clan, no? Es troben i llavors, bueno, és una família molt normal i potser l'atractiu d'aquesta funció és que ens ensenya, doncs, amb dos registres la vida, aquest moment d'aquesta família, no? Amb un registre de comèdia, amb tot allò que amb ells coincideixen, tot allò que els uneix, tot allò que fa que s'ho passin bé junts, i amb un registre com de tragèdia i com de diàleg o de monòleg més personal de cadascun d'ells, no? Allò que els separa, allò que fa que cadascú tingui la seva manera de ser i que es vulgui diferenciar, que vulgui fins i tot definir-se per oposició a la família, no? Ah.
3: Del 27 de juny al 8 d'agost al Teatre Poliorama interpretes al costat de la gran Emma Vilarasau. Què suposa, no? Estar al seu costat.
0: Mare meva.
3: Acabeu de...
0: Quin parell, noi.
3: Sí, acabeu de fer amb molt d'èxit els fills a la Via Royal. Mira, escoltem un fragment dels fills que ho ha patat molt.
6: Hola, Robin.
7: Rosinís, però no et quedis aquí parada, fes-me una abraçada. Ui, què t'ha passat?
6: Res, m'ha sortit una mica de sang del nas.
3: Què suposa, no?, actuar coprotagonitzant, no?, amb l'Emma Vilarasau.
4: Home, l'Emma és una persona amb una gran autodisciplina. I llavors, cada vegada que la tens al costat, amb una companyia, d'alguna manera marca ella el ritme, no? El ritme de la seriositat de la feina. És la primera que se sap el paper, és la primera que es preocupa no per els seus problemes, sinó pels problemes de tots, no? I això ja marca una mica una manera de funcionar i un pas per tothom, per tots els que som a la companyia, vull dir que... Mm-hmm. Que és una garantia.
3: Podem dir que Fills ha estat una de les dels grans èxits teatrals fins ara de la temporada?
4: Els Fills.
3: Els Fills.
4: Ha anat molt bé. Vaja, ho teníem tot venut abans d'estrenar. Mm. Realment va estar molt bé, ens va agradar molt fer-la. És una obra també molt actual, amb la Mercè Arànega i l'Emma i jo, dirigida pel David Selves, i segurament tornarem perquè bueno, ens vam quedar això amb totes les cadires venudes.
0: La Mercè ha de venir un dia d'aquests.
3: La Mercè ha de venir un dia d'aquests. Sí, estem en contacte amb ella. Ara ens ha comentat que està fent un parèntesi, està a les Illes descansant.
4: Sí, va tenir una època molt dura de feina.
3: Sí, i tan bon punt surti d'aquest parèntesi, la portarem cap aquí. Perquè si parlem de teatre, una de les obres que et van catapultar més i que et van donar més popularitat, Jordi, va ser el mètode Gronholm, que explica amb ritme trepidant el procés de selecció a una empresa sueca. Es va estrenar el maig del 2003 al TNC i el 2015 arribaria a la gran pantalla, on tu també interpretaves, i mira, sona així.
8: Perdona, però és que...
9: De debò, aquests jocs són...
8: Però bé, què jugues?
9: Amb el que paguen aquesta gent, si m'ho demanen els ballos sobre la taula, l'himne de Suècia.
10: Tu tens un problema!
11: Aquelles notes com no canten!
12: Un metolín.
9: Si el que voleu és posar a prova la meva paciència, ho esteu aconseguint.
3: Què va convertir el mètode Gronholm, de Jordi Galzeran, que en l'obra catalana més exitosa que mai s'ha escrit?
4: No sé si ho és, però realment va ser un fenomen, sí. Sí, connectàvem molt amb tothom. Era un goig veure la platea tanta gent diferent, a tantes edats diferents, de tantes cultures diferents, i la gent entenia perfectament això de posar-se a prova per una feina i de què és el que... Aquesta espècie d'humiliació de que et valorin i et posin una mica et posin una mica un preu a totes les teves qualitats i a les coses que saps fer, i no solament això, sinó també a la teva vida privada, no? Que també va entre dintre del paquet. Això, bueno, esclar, estava explicat amb clau de comèdia i amb uns diàlegs i una dramaturgia molt hàbil per part del Jordi, que en sap molt, i també va ser un gust, la veritat. I després d'això vam fer també una versió amb Telefilm, no?
3: Parlar de Jordi Boixaderas és sinònim també de recordar una de les primeres sèries televisives d'aquest país. Segurament ja estàs recapitulant i estàs pensant, és aquesta, Poble Nou, sí. Per la qual va rebre el premi a millor actor de televisió.
10: Que aquí l'artista ets tu.
11: Jo? Per què?
10: L'artista de les dentadures.
11: Au, no siguis burro. T'hauries de cuidar la càries aquella, eh?
10: La càries? Jo ja tinc qui me la vigila, la càries.
11: Tu ho vés fent.
10: No pateixis. Estic en mans del millor dentista.
11: Au, va. Deixem les cadires a l'ascensor, eh?
3: I en aquest moment donaves el primer petó homosexual de la història en pantalla. Jo va ser històric. Li donaves a l'actor Pep Torrents. Tu interpretaves el paper del Xavier. Com ho recordes, allò? I quin impacte va tenir?
4: Sí, ara sembla mentida, però en aquell moment va ser una cosa que no s'havia fet mai i que era com una espècie de línia vermella que es va traspassar en aquell moment, a més en una televisió com era en aquell moment TV3, que era més aviat de caire conservador.
0: Ah.
4: I potser TV3 sempre ha tingut una mica aquesta funció social de correcció política, no? I de tocar temes i de fer una mica, diguem-ne, que d'establir una mica quines són les coses que es consideren correctes o les coses que es consideren moralment reprovables o no per tota la societat catalana. No sé si això és una bona... No sé si és una bona solució que la tele marqui això, però en tot cas ho ha fet i ho està fent, crec, encara.
0: Ah. No fa massa, en una entrevista vas dir el teatre està en el seu millor moment.
4: Si mirem les xifres, sí. Si mirem les xifres, realment va haver-hi, amb el sot de la pandèmia per entremig, després s'ha recuperat en quant a espectadors i ara parlen de que és una temporada realment espectacular en quant a assistència de públic.
0: Ah, i
4: els
0: si
4: que
0: no,
4: tenen, els que tenen els números,
0: si no mirem les xifres, què vols dir? Que no estem potser tant en el millor moment
4: no,
0: per altres històries?
4: Que,
0: sí.
4: que els que tenen les xifres doncs, ho diuen clarament. No? Ah. I que d'altra banda, doncs, això també sempre desemboca amb una gran varietat de propostes i també en qualitat, com més gent hi ha lluitant i realment hi ha molta gent intentant tirar endavant coses, intentant proposar, i els teatres realment estan plens a vessar, tenen cua de gent que vol representar coses, vull dir, això redunda sempre amb un millor nivell a la llarga.
0: Ah, molt bé. Et vaig detenir, jo.
1: Abans ho ha comentat.
4: Sí. Això devia ser la ficció, perquè la realitat
0: sí,
4: no m'han
0: sí, de sí. Estació d'enllaç.
4: Estació d'enllaç.
0: Va segrestar la nena. Allà.
4: Sí, sí, sí.
0: Fent de mosso d'esquadra. Em vau deixar parlar-hi tot. El capítol 13, si no recordo.
1: Què dius? Te'n recordes de la frase o no?
0: No ho sé. On és el segrestador? No me'n recordo. No era massa llarga, no?
4: Dec tenir el tall per aquí, després te l'ensenyo.
0: Sí o no?
4: Sí, sí.
0: Que bo. Gran sèrie, eh? Estació d'enllaç, també.
4: Estació d'enllaç, sí.
0: De Poble Nou se'n parla, perquè va ser la primera, no? Sí. Però...
4: Bueno, perquè...
0: Carai, amb l'Aranega... El Pou...
4: Poble Nou era diària, llavors es feia, es gravava molt més de pressa,
0: sí, sí.
4: Però Estació d'Enllaç és d'una de les primeres que es van fer, que eren, es feia un capítol per setmana, llavors representava que es cuidava molt més.
0: Molt més, sí, sí, era una passada. Tu.
3: A televisió, el Jordi ha intervingut també a Vent del Pla, al Cor de la Ciutat, Laberint d'Ombres, dèiem també Poble Nou, no, té una gran carrera.
0: Això va com ràbia, no? Al final només es parla del que has fet a la tele. Tens una trajectòria brillant al teatre, diu, sembla que només compti, no? Això de la popularitat que et dona la pantalla.
4: Bueno, depèn de la persona que et trobes, eh? També hem trobat molta gent que em parla exclusivament del teatre.
0: Correcte, com ha de ser.
4: Hi ha un gran públic, de teatre a Catalunya, hi ha molta gent. I a més per tot arreu, vull dir, vagis on vagis, eh? Vull dir, i a Mallorca, i hi ha molta gent et parla de que et van veure fent això.
0: Ah.
4: I és veritat, vull dir, això és... Dèiem que els espectadors estan creixent, però el públic també.
0: Diu que veus Tom i Jerry, encara.
4: Eh?
0: És veritat que veus Tom i Jerry.
4: No, vaig doblar un dolent de l'última versió de Tom i Jerry.
0: Sí.
4: Que es va fer fa un any, una cosa així.
0: Ah.
4: Doblar-lo vaig fer en uns com una mena de dibuixos animats.
0: Que bo!
4: Homenatge al Tom i Jerry antic, però amb una versió com nova.
0: Que bo, que bo, que bo. Avui és el dia del doblatge.
3: Sí, avui és el dia internacional del doblatge, per això tenim el Jordi Buixaderes aquí, que és una de les grans veus, la seva veu és inconfusible.
0: I sense això també el voldríem tenir, perquè tant, sempre és un luxe compartir una estona a la ràdio.
3: Ara parlava del seu doblatge d'un dels dolents d'aquesta última pel·lícula, Tom i Jerry, L'aventura en el temps. Mira, escoltem la seva intervenció.
0: A veure, en aquest, podem sentir
3: Tom i Jerry, L'aventura en el temps.
12: Sé que la brújula està aquí. Súbditos míos, desplegaos. Entregadme la brújula y os perdonaré la vida. Por fin el día ha llegado.
13: Otro que perdemos en la trampa.
3: Jordi, quina diferència expressiva hi ha entre doblar pel·lícules convencionals a fer-ho amb personatges d'animació? No sé si li has de posar més energia, més expressivitat. Com et prepares?
4: Sí, sí, ja ho heu sentit. És totalment diferent en aquest cas. I jo que sé, en el cas dels mangas, posem per cas, no? Hi has de posar realment tota la veu que tens i moltes vegades et quedes sense veu perquè són... Entrem quasi ben al terreny del teatre de titelles antigament, o del teatre de la farsa, no? I llavors, home, és molt més divertit perquè no estàs constrenyit per cap dels preceptes que et diuen que has de contenir l'actuació ni res de tot això, et deixen fer el pallasso tant com vols, no? I llavors també això és més divertit.
0: Que bona la de crema. Felicitat. No ets de coca, veig.
4: No,
0: coca gràcies. Sant Joan, vull dir.
4: No.
1: Nunca van, no dinaràs.
4: Fa molt bona pinta, és veritat.
0: Home, ha guanyat el premi la millor coca de Sant Joan de xocolata d'aquest any 2026.
1: Guarda, ja me la foto jo, tranquil.
0: No m'estranya, Rosmaria, que sigui la més venuda, la de crema, perquè és una cosa...
5: Molt bona, que sí.
0: Però que molt, eh?
5: Abans he dit que es podria comprar Sarrià, però deixem dir que els forns de Cabrianes, a través de la nostra botiga online...
0: Ara.
5: La podem portar a domicili,
0: fins i tot,
5: eh?
0: Això m'agrada a mi.
5: I que tenim molts punts de venda que donem molta facilitat en que també es puguin recollir.
0: Perfecte,
5: important, important poder-ho dir.
0: Forn de Cabrianes, sí? Busquem això ja.
1: Sempre va més bé anar a comprar la botiga. Què és això que et portin la... Te'l portin al bec, ojalà. Alça, també, també va bé, camina un rato.
0: Però som uns comodons.
1: I parles amb la dependent o el dependent.
5: És maco, tens tota la raó.
0: Jordi, et deus cuidar, tu.
1: O fots bona cara.
4: En quin sentit?
0: Estàs fet un xaval, deus menjar bé, veig que no tastes els dolços, bona alimentació, esport... Tens pinta de cuidar-te.
4: Bueno, és que si a la meva edat si no et cuides malament... Sí,
0: però
4: sí.
0: Sempre estàs igual. No, t'he vist igual. No. Quan vam fer estació d'enllaç junts ja estaves com ara,
4: no,
0: com avui.
4: Et podria explicar coses i volies com no estigui igual.
0: No,
4: de debò que no.
0: Explica si vols i si pots.
4: No, home, a veure, tots tenim coses, no? No estem igual quan teníem 30 anys. Però bueno, no em puc queixar, estic bé.
0: Quants anys tens ara?
4: 66.
0: 66,
4: sí.
0: Molt bé. I no et jubilaràs mai?
4: De moment no. A veure, de moment.
1: O qui els ha de fer els personatges de la gent gran?
4: Algú els ha de fer. Si no, mares, els actors ens han arreglat un règim especial amb el qual podem estar jubilats i, més a més, treballar. Perquè és que si no, ningú fos...
0: Ja, correcte.
4: Ningú podria fer determinats papers. I es pot fer, es pot fer. Però jo de moment, de moment el treballar em diverteix, m'agrada, estic en un bon moment, faig moltes coses diferents i...
1: Quan hi ho fots bé, coi? Clar, és com si,
0: tota la vida.
1: Ja tot hi hem nosaltres.
0: És així. No, clar.
1: Si pleguen els bons, què passarà?
4: Una mica útil dec ser, perquè a més això, clar, vull dir, quan més grans, menys gent queda.
1: Ets de Sabadell, aquest de Sabadell?
4: Sí.
1: L'altre dia hi vaig anar, a Sabadell, que fotien... Hi ha la coral aquella, la societat Estrella Daurada, no sé si et sona.
4: No.
1: I fotien el 70è aniversari. A la faràndula deus haver actuat moltes vegades.
4: Alguna vegada, sí. Bueno, des de petit, els meus pares hi feien teatre, ja, a la faràndula.
1: No vas a comprar cigrons al Mercat Central, als Roca?
4: Hi he anat alguna vegada.
1: Són parents meus, per això t'ho dic.
4: Doncs tenen molt bona fama. Sí,
3: doncs mira, si us sembla, continuem amb el Jordi Buixaderes aquest viatge per alguns dels seus doblatges més icònics. Jordi, la teva veu ho va petar en el doblatge de Russell Crowe a Gladiator, dirigida al 2000 per Ridley Scott.
14: Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Fénix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra.
3: Jordi, t'imaginaves que aquest doblatge a Gladiator tindria tant impacte? Bé, la pel·lícula va ser tot un hit, no?
4: Sí, és una mica estrany. En aquell moment...

0: indústria de doblatge de fa molts anys i va molt solvent. Aleshores, realment els directors de primera línia es preparen molt bé la feina perquè surti bé. I cada vegada més. I cada vegada les distribuïdores i les majors exigeixen més i exigeixen que t'adaptis més exactament a l'original, no?
1: I mira, més recentment, el 2020, vas tornar a doblar a Russell Crowe, aquesta vegada fent de dolent salvatge, dirigida per Derek Bort. Mm.
2: ¿Qué es lo que quieres?
3: Quiero que aprendas lo que es tener un mal día. Y que aprendas a decir que lo sientes.
4: ¡Y lo vas a aprender!
3: A base de golpes.
1: Què tal se't donen els personatges allò foscos? Prefereixes doblar personatges foscos o t'agrada un altre color de personatges?
5: Foscos què vols dir?
1: Foscos dolents, no?
5: Ah, vale, no vols dir negres. Sí. No.
1: Dolents, diguem, no? Aquest revers tenebrós, no?
0: Sí. Sí, tenen un encant especial, els dolents, és veritat. Bueno, tenen un atractiu, no? Però, a veure, el fonamental és... quan t'ho passes, ves quan dobles un actor que treballa bé, no? I que expressa moltes coses. Aleshores, és com un exercici per un que ja és actor amb altres mitjans, no? Intentar transmetre allò que t'ha transmès a tu ell, no? Intentar desxifrar-lo, intentar posar-te a prova d'alguna manera, és un exercici continu, no? I és molt divertit, és una feina molt divertida, doblar.
1: I de tots els actors que...
6: Sempre s'ha dit que és un món molt tancat, això, Jordi, el del doblatge.
0: Mireu, acabes per no saber massa què volen dir quan volen dir això, perquè hi ha moltes escoles...
6: Que sou quatre els que ho acapareu tot i que gent que s'hi voldria dedicar i que en teoria té capacitats, ho té difícil per accedir-hi. Això ho he sentit sempre, eh? Jo ni m'ho he plantejat, això del doblatge, mai de la vida, però molta gent que sí...
5: No ho podries fer,
6: No. Crec que no seria el meu tema.
0: És una qüestió de maduració. Es necessita temps, s'ha d'anar sedimentant. Un actor de doblatge no es fabrica d'avui per demà. Aleshores, bé, jo vaig doblar des dels 20 i el primer protagonista de cine va ser Gladiator, que doncs, ja en tenia 30 repicats, no? Vull dir, i durant tot aquest temps vaig fer documentals, vaig fer moltes coses, però bé, a davant hi havia uns que ho feien millor que jo, i fins que aquests no es van retirar o no van sortir més actors dels que feien ells, que ells ja no podien repetir més, fins que no hi va haver una finestra d'oportunitat, no vaig entrar-hi. Però realment és una feina que té el seu temps de maduració. O sigui, la tècnica s'aprèn de seguida, un nano jove de seguida aprèn la tècnica de sincronitzar, però totes les altres coses, que en té bastantes més, bueno, es triga un temps.
1: És com l'ofici de la ràdio, no? Una cosa és fer la carrera i l'altra és la pràctica, no?
0: Que sí, no? Deu passar una mica amb tots els oficis. Sí. Els oficis, allò que tenen un metier, tenen una manera de fer.
6: Correcte.
1: Jordi, també vas formar part del gran projecte cinematogràfic de la primera entrega del Senyor dels Anells, dirigida per Peter Jackson el 2001, basada en el llibre de J.R.R. Tolkien.
7: Han cogido a los hobbits. No te muevas. Frodo. ¿Dónde está Frodo? Dejé que se fuera. Hiciste lo que yo no pude hacer.
1: Aquí interpretes a Boromir, que està interpretat per Sean Bean, un actor que acostuma a morir a la majoria de les pel·lícules on participa.
0: Això diuen, té aquesta... Té aquesta medalleta penjada, pobre Sean Penn. A sobre, Sean Bean, perdona. Que és un actor que treballa moltíssim, és molt prolífic. Fa dues o tres coses que a l'any, vaja, jo ho dic perquè em toca sovint doblar-lo. Però, bueno, per contra, és això. Sol morir en les coses que fa.
1: Recordem que Sean Bean també ha estat protagonista de Joc de Trons,
0: Sí, perquè primera... no ho vaig doblar jo.
1: No va passar la segona temporada. Sí. I de Gerard Butler, que vas posar la veu a aquesta pel·lícula 300, dirigida per Zack Snyder. Aquí tenim en acció.
8: I tu, Arcadio, ¿cuál es tu oficio?
9: Escultor, señor.
8: Escultor, ya. ¿Y tú?
10: Soy herrero, señor.
8: ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio?
1: D'aquest doblatge de Gerard Butler, què en destacaries, Jordi?
0: Bé, també va ser un d'aquests que era una pel·lícula que es presentava com un hit de taquilla en el moment en què es va presentar, i recordo que, com que els personatges eren personatges antics i el lloc on es desenvolupava l'acció era un lloc doncs, de tragèdia èpica, bueno, d'història èpica o de tragèdia clàssica.
1: Recordem

0: Era una pel·lícula que tenia una estètica molt de còmic, eh?
1: Sí.
0: I va arribar moltíssim, eh?
1: Estava molt tocada d'imatge, sí. molts efectes, vull dir, la gent... L'imatge estava molt retocada, la gent eren molt musculosos, però a més doncs, em sembla que hi havia alguna mena de procés visual que ho feia tot amb una mena de pàtina, com tirant cap a sèpia. Bueno, una cosa molt treballada i molt especial. I aleshores volien gent de teatre, no? I me'n recordo que... Una mica perquè per agafar el toquet antic, no? Consideraven que la gent de teatre estem més acostumats a fer clàssics i coses d'aquestes, i llavors i em va tocar a mi.
0: Analitzant els personatges que has doblat, veiem que són personatges molt, molt potents, molt, hi ha molta èpica. Tu et consideres una persona èpica? Similar als personatges que dobles o no?
1: Jo, personalment, gens, en absolut. Gens, en absolut. No, això són, a veure, són imitació. Un aprèn per imitar els que han vingut abans que ell, allò que dèiem abans, no?
0: Sí.
1: Jo què faig? Doncs imito el Corselles, el Tino, el Joaquim Díaz, el Felip Penya. Imito, repeteixo les coses que els hi vaig sentir fer. Penso cada vegada que faig una cosa que m'ho farien ells i segurament hi afegeixo involuntàriament la meva culleradeta. Però... Com els nens aprenen a parlar, els actors aprenem imitant els que han vingut abans que nosaltres.
0: Mira, i més recentment has ampliat la teva faceta professional amb els audiollibres, que t'està donant molt de joc. Aquí t'escoltem a l'inici d'un d'aquests contes d'Edgar Allan Poe.
2: Pensará usted que retrocedí, pero no fue así. Su habitación estaba tan negra como la noche más cerrada, ya que él cerraba las persianas por miedo a que entraran ladrones. Entonces sabía que no me vería abrir la puerta y seguí empujando... Suavemente, suavemente.
0: És molt diferent fer un audiollibre a posar la veu de doblatge o una interpretació teatral?
1: Sí que és diferent, sí, perquè quan comences penses, bé, ja, el de treballar amb el micro ja ho tinc per mà, això serà fàcil. Què va? En absolut. És molt dur, d'entrada. És que no t'hi acostumes, perquè és molta concentració, sembla que no, durant molta estona i cansa molt. Els ulls, però també el cervell, no?
0: Puc imaginar que quan un està cansat li comença a fallar, per exemple, la vocalització? Que et costa més parlar? O...
1: El cap, o sigui, el cap, si, diguéssim, comences en fred, et costa, al cap d'una estona et vas escalfant i et vas com posant a to i tens una estona de lucidesa, diguem-ne, i arriba un punt en què sí, que et costa molt articular. I llavors, bueno, has de parar i fer una altra... Són jornades de... 3 hores, com a molt, les de l'audiollibre, perquè realment és dur.
0: Algú que ens estigui escoltant de l'àmbit artístic que es vulgui dedicar a la feina de doblatge, què li diries? Quin consell li diries?
1: Quin consell? Doncs que està... És una tria difícil ara mateix, perquè hi ha molta gent que s'hi vol dedicar, que la manera d'entrar-hi, jo pel que estic veient, és realment apuntar-se a una escola per... Abans, doncs, la manera tradicional d'aprendre'n era entrar a les sales de doblatge. Et deixaven entrar a la sala i et deixaven veure com ho feien els professionals, no? Ara això està, en molts casos, totalment prohibit perquè la gent no tregui informació, no faci fotos, no expliqui coses i tot això. I per la pirateria. Llavors l'única manera és apuntar-se a una escola i tenir sort, perquè bé, només realment hi ha tanta gent que s'hi vol dedicar que només acaben treballant doncs, els 4 o 5 millors i encara aquests doncs, els hi costa mantenir-se perquè darrere hi ha una altra fornada amb gent bona i la situació és una mica dramàtica en aquest sentit.
0: Jordi Boixaderes, que podran veure al Poliorama res d'aquí poques setmanes amb la Truita coprotagonitzant amb l'Emma Vilarasau.
3: Ai, senyor.
4: La gent vol saber si és a la francesa o amb patates ara... que hi vagin al teatre.
1: Què dius? No, és una truita de riu, eh?
4: Una truita de riu?
1: Sí, no és una truita de patates. Ni
3: exacte.
4: Ni ah, coi, mon padrí sempre anava a pescar allà a Pons. Jo sóc de Pons.
1: Sí. Sí. Sí.
3: Lo Pau de Pons? No el coneixes, Jordi?
4: D'aquí, cap a Andorra... Bueno, clar, no, tu de Sabadell puges pel Cadí, si vas a Andorra.
1: Andorra, sí. Abans sí que passàvem per Pons, eh? Abans
4: del camí túnel, tradicional.
3: Sí. Ah, sí. Molt bé. Què dius, Marta Inglés?
4: Què hem de fer ara?
3: Què dius? Què dius?
4: Ah... Ja sé de què va.
5: A veure, on és el segrestador?
6: Esperis, no passa res, no va armat, no és perillós.
3: Tu ho has trobat en un segon, això?
5: Sí, és que Jordi, ho van enviar l'altre dia, no sé per què, eh?
3: I ara passat... Just aquest tall.
0: Eres
3: just
0: tu, eh, Xavi?
3: No sé. Però sant de què?
5: No sé.
4: Home, ets un tio que ets a l'escombrat. Com
5: que em posa les manilles.
0: Escolta, sí, el podrem...
3: Sí, sí, tenia pèl, tenia cabell, no? Tenia cabell.
4: Home, jo sé, aquest tall l'hauríem de penjar a l'Instagram.
3: Mira, un servidor fent de mosso i el... detenint el Jordi Boixadera, a l'estació d'enllaç.
4: T'ha canviat la veu, eh?
0: El tornem a escoltar? A veure, sí, sí.
3: Em vols matar?
0: No, bueno, Xavi.
3: Que no saps que a mi em fa una vergonya terrible,
0: no,
3: això?
0: No, però... Està
6: bastant bé. A veure, on és el segrestador?
7: Esperis, no passa res, no va armat, no és perillós.
5: Que soltura.
4: Se t'ha fotut la veu més gruixuda, ara, eh?
3: Són més grans.
4: Sí. I s'ha fumat més aquests anys.
3: Ara el Tino Romero, sí. Jordi, que vaig tenir la sort, el luxe d'entrevistar-lo moltes vegades, fumant Ducados a l'estudi, en aquella època es fumava els estudis de ràdio, els platós de
4: tele.
3: I el
4: metge. I el metge...
3: La gent, nen, que se't farà malbé la veu si fumes. I jo pensava, pues, Constantino Romero té la millor veu del món. Sí. Ja, has fumat mai, tu, Jordi, o no?
5: Sí, sí, durant molts anys.
3: Molts anys.
5: Sí, sí, fins als 50 i tant.
4: Vet, encara serà el secret fumar.
3: Ah, i com i quan ho vas deixar?
5: Doncs ho vaig deixar perquè vaig tenir una tuberculosi i vaig estar malalt, i llavors, clar, vaig deixar-ho
3: sí. Patapam, sí, sí, sí, sí. No, és que és una merda.
4: Hauries de tindre un susto d'aquest.
3: És així, això.
4: Hauries de tindre un susto d'aquest, Xavi.
3: Sí, sí.
4: No, no hi ha manera. No
3: és gros, mai. És gros. No, l'Ares Teixidor ara ha trobat un esprai que va amb recepta i que val 50 euros i que... Oli no en llum, diu. Hem de demanar la recepta a la metgessa capçalera, eh? Però l'Ara és grandíssima fumadora.
4: Si pagues, també sembla que ho hagis de fer més l'esforç, no?
3: Eh? No, no.
4: També sap més greu.
3: Això ho podem arreglar, això. Què dius, tu, Marta? Què dius? Com es diuen? Aquí tens, a veure. Josep i Pere. Doncs primer el Josep, i després el Pere, i després la Marta, i després la Núria. Josep, què dius? Bon dia.
8: Hola, bon dia.
3: I bona hora, com estàs?
8: Sí, mira, treballant una mica.
3: A què et dediques, tu?
8: Com tothom. Bueno, treballo en una carnisseria i reparteixo la carn.
3: Ah, molt bé.
8: Restaurants i tot això.
3: Perfecte. D'on ets? D'on truques?
8: Per Barcelona. Sagrera.
3: A la Sagrera.
8: Al barri de la Sagrera, sí.
3: Perfecte. Doncs escolta, si guanyes, si ho encertes, t'enduràs una coca de xocolata espectacular. De fet, la millor. D'aquest any 2026. Què et sembla que és el so del dia?
8: Em sembla que és un jilguero.
3: Un jilguero, que seria una cadernera. O una carterola, sí, com diuen a Lleida. Eh?
8: Sí, com l'altre dia, que vaig dir també un jilguero i era un...
3: I era un què?
8: Canari.
3: Era un canari. Ai, senyor. Sí, doncs dia, avui, sí. Avui és una cadernera o no, això? Sí. Tampoc!
8: Sí, pues no, vaya.
3: Com
4: la
3: és
4: tercera,
3: això?
4: La tercera ho endevinaràs.
8: Un altre dia serà un jilguero, una cadernera.
4: Ves provant, com aquests que sempre juguen el mateix número de la loteria.
3: Però és que va sortir abans d'ahir la cadernera, ja. Vull dir, ara no, la setmana que ve segurament no sortirà i l'altra potser tampoc.
8: No.
4: Ves-li fotent.
8: Vinga, moltes gràcies.
3: Gràcies a tu, home, que vagi bé. Pere, bon dia. Hola.
9: Bon dia.
3: Bon dia, bona hora. Com estem?
9: Hola.
3: Hola, hola. D'on truques, tu, Pere? D'on truques?
9: Hola.
3: Sí, què em sents?
9: Sant Pere de Ribes.
3: Sant Pere de Ribes,
9: sí,
3: molt bé.
9: Sí.
3: Perfecte.
9: Què tal?
3: Doncs bé, home, aquí, a veure, amb ganes que ho endevinis. Encerta-ho, això, que t'enduràs una coca diferent.
9: Espectacular, no?
3: Però espectacular, de veritat. Sí. Què? Què és això?
9: Això és un rossinyol.
3: És un rossinyol? Sí o no?
4: Que va a França, no?
3: Sí, senyor! I el Felip feia així amb el dit, tu ja ho sabies que era un rossinyol, això, eh? Sí?
4: A
3: Cabrianes n'hi ha, de rossinyols, o què?
10: Sí, home, sí.
3: Molt bé. Doncs escolta, felicitats, Pere.
9: Sí.
3: Acabes de guanyar un bé de Déu, eh? Va, merci, gràcies i bon cap de setmana.
4: Vinga, per Sant Joan ja la tindràs. I al cap d'uns quants
3: adeu,
4: dies,
3: adeu.
4: El teu sant.
3: No pengis, que ara t'explicarà la Sílvia com hem de fer això.
4: Abans per Sant Pere també es feia molta festa.
3: A Calafell encara en fan, eh?
4: Sí?
3: Sí, Reus, també, allà se celebra Sant Pere, també.
4: És la festa major de Reus, em sembla, també.
3: Ah? No ho sé.
4: No ho sé, per Sant Pere foten molta festa.
3: La misericòrdia, per això no ho tinc controlat.
4: És el meu sant, també, cony, Sant Pere i Sant Pau.
3: Ah, clar, el dia Sant Pere, no?
4: Sant Pere i Sant Pau Apòstols.
3: Molt bé.
4: 29 de juny. Sí, los petardos que no cremaven per Sant Joan, la gent els tiraven per la rebella de Sant Pere. Sí. Abans per Sant Pere...
0: Jo ho havia fet, això de petit. Els que sobraven, doncs mira, per Sant Pere.
3: Sí, sí. Tu també, Jordi?
5: Sí.
3: Has sigut de... Jo això dels petards, no, de petits, no ens va agradar mai massa.
4: Més de coca.
3: Eh? Sí.
4: A la gent li han dit, no compreu tant petardos, estalvieu i... No és que tinc molt petard, doncs hi compro la coca del forn.
3: Que no són barats, els petards. Jordi, que un dia d'aquests tens l'encàrrec d'anar a dir quins són els petards estrella de l'any, novetats, preus...
0: Des de fa uns anys s'han posat de moda els de baixa intensitat. És a dir, que fan poc soroll i molts colors.
3: I molta llum.
0: Això, sí.
3: El capdavall és el més bonic que hi ha.
0: Els que tenim canalla i els hi fa una mica de por... Doncs doncs
4: no, no, i no canalla, petar, jo encara ara em fot uns sustos.
0: I el soroll, doncs, sí. Bueno, i pels qui tenen mascotes, no?
3: Sí. Pobres passen, gossos.
0: Passen molt malament, els
3: passen una mala estona, eh? Sí, és així, això, però bé. No ho sé, escolta, Jordi, un milió de gràcies per haver estat aquí amb nosaltres al matí de Ràdio 4.
5: Convidar-me aquí.
3: Sí. Sempre estàs convidat. Vull dir, pots tornar el dia que vulguis, de veritat t'ho dic. Merci. Gràcies. Que vagi bé, Jordi. Gràcies.
4: Tant de gust. Que clar, anava mirant que mirava el mòbil. De què deu buscar? Llavors...
3: Sí, ja he trobat el meu tall d'estació d'enllaç de fa no sé quants anys. Ai, senyor. Molt bé. Doncs escolteu, Felip Abadalfiter.
10: Hola.
3: Merci, eh?
10: A tu.
3: A banda de les coques, feu moltes altres coses, també entenc vosaltres.
10: Sí, home, fem de tot.
3: Molt bé. Què destacaries? Un parell de productes així que siguin una mica estrella?
10: Home, com a coques, pues, podríem dir aquesta que he portat aquí, la coca especial, aquesta de crema pinyó massabà.
3: Sí.
10: Aquesta és de les que té més tirada. La de xocolata. Clar, de xocolata s'han fet moltes, diferents, però aquesta, la de la reina de xocolata, doncs avui és la que ha picat més fort.
3: Molt bé. Rosa Maria Abadalfiter, un milió de gràcies també.
11: Moltes
3: per haver compartit
11: per haver-nos convidat.
3: Aquesta estona aquí amb nosaltres al matí de Ràdio 4. Mira, t'has trobat el Jordi Boixaderes, el Pau de Pons...
11: Ha sigut tot un plaer.
4: Teniu records als altres tres germans més?
11: No, són cinc.
4: Per tant, n'hi ha tres més.
11: Sí.
4: Teniu records als altres tres.
10: Gràcies.
11: Seran donats.
3: Pau.
4: Què passa?
3: Això dic jo. Què fas aquest cap de setmana?
4: Jo, mira, actuo al Cabra Rock.
3: Ah, sí?
4: Sí. Que vols pujar?
3: Ja m'agradaria.
4: Avui i demà.
3: Que bo.
4: No, demà actuo, però avui hi ha un concert molt bo que és d'Oques Gràcies, perquè ara com que plega... Sí. Van dir, pleguem l'any que ve, fotem tres concerts o quatre d'aquests multitudinaris. Ara, d'aquí a l'any que ve, en tenen molts més. Vull dir, no seran pas... En saben de vendre, aquesta gent.
3: Molt bé.
4: No, i a part d'això, hi ha molts altres grups bons. Ah, i diumenge, si voltes per aquí a Barcelona, hi ha un restaurant que es diu Bar Omar, que fa els 10 anys, i també aniré allà a fotre una mica de xou.
3: Ah, sí?
4: A mitja tarda.
3: A quina hora, això?
4: A les 5 de la tarda.
3: Aquí m'apunto. Jo t'ho dic ara. Diumenge a les 5, eh?
4: I Ressuscitat del Cabra Rock, sí.
3: Ja em recordaràs el lloc. Sí?
4: Sí.
3: Per WhatsApp. Fantàstic. Sí, el Ressuscitat del Cabra Rock, tio.
4: No, de bon cap de setmana a tothom.
3: Ressuscites de tot, tu. Ja, molt bé. Doncs, escolteu, nosaltres tornem dilluns, no, Jordi?
0: Dilluns tornem. Aquí no, estarem informant-vos.
4: Quin dia s'acaba la
0: companyia?
3: El 17 de juliol, divendres 17 de juliol.
4: Fins al 17 de juliol, haurem de ser aquí.
3: 5 setmanes més, només, Pau. Què passa volant? Has vingut 10.000 vegades, no et vindrà de 10 dies més.
4: Aquella calor, bueno.
3: Sí, senyor. I més calor que farà aquest cap de setmana.
4: Hem de renegociar el contracte.
3: Que es dispara la temperatura a Catalunya, cosa normal, en aquesta època de l'any, d'altra banda. Doncs au, bon cap de setmana a tothom i fins dilluns. Moltes gràcies.

0: És la una.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. El jutge del cas Plus Ultra ha acordat ampliar la investigació a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Ens ho explica Joan Seixas. Bon dia.
2: Bon dia. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acordat obrir una investigació al marge de l'actual per presumptes delictes fiscals i contraban en relació amb les joies trobades al registre del passat 19 de maig a l'oficina de l'expresident del govern, l'origen del qual, diu el jutge, no està justificat. Unes joies que tindrien un valor aproximat d'1.323.000 euros i per les quals se li preguntarà a Zapatero la setmana vinent en la seva declaració com a investigat.
0: I anem ara a Canàries. El papa Lleó XIV acaba tot just de saludar els centenars de fidels que s'han apropat fins al Palau Episcopal al municipi de La Laguna, Tenerife. Ho ha fet tot just després d'haver escoltat les experiències d'integració de diversos migrants. Pau Alemany, bon dia.
3: Bon dia. En un discurs enfocat principalment a l'acollida i a la integració dels migrants a l'illa de Tenerife, Lleó XIV ha posat el focus sobre la solidaritat i la humanitat de la població autòctona sobre la necessitat de trencar amb els prejudicis.
4: Les barreres més difícils de derribar no son siempre de piedra. A veces están en la mirada, o en el miedo, o en la indiferencia.
3: Abans de la intervenció del pontífex, la colombiana Talia Saldarriaga i el senegalès Mbak Ndiaye, tots dos acollits a centres de recepció de l'illa, han explicat la seva experiència i els seus desitjos.
5: Llegué hace 3 años dejando a mi familia y a mi hijo, pero teniendo la ilusión, los sueños y esperanza como todos los que migran para tener una vida un poco mejor.
6: Santo Padre, le pido que siga recordando al mundo que detrás de cada migrante hay un sueño, una madre que reza y una persona que merece una oportunidad.
3: Ara Lleó XIV va camí del port de Santa Cruz de Tenerife per oficiar una missa.
0: I aquí a Catalunya comptarà amb 4.700 milions d'euros addicionals si s'aprova el nou sistema de finançament proposat per la Generalitat. Així ho ha anunciat aquest matí el president Salvador Illa, que ha subratllat que el nou sistema no perjudica ningú i reduirà desigualtats. Per tot plegat, confia, diu, que tots els partits catalans li donin suport.
7: A Catalunya es comportaria un increment d'ingressos de 4.700 milions d'euros. Això és un objectiu polític per fer-ho realitat aquest any. Jo crec que és possible, i evidentment que hi estic treballant, i jo em trobo que els que em diuen que no tampoc em saben dir què farien ells. Viable.
0: Declaracions del president a la trobada empresarial del Pirineu a la Seu d'Urgell, on des d'ahir s'apleguen vora 900 participants del món econòmic i empresarial. I mentrestant, els sindicats educatius es preparen per la manifestació per l'educació d'aquest diumenge a 11:15. Consideren que després del rebuig al preacord amb el govern, queda clar que el model educatiu necessita canvis i que el curs que ve començarà segurament amb vagues i protestes. Toni Conde.
8: Els sindicats que han rebutjat l'acord amb educació convoquen aquest diumenge una manifestació a Barcelona per l'educació pública. Consideren que el problema de l'educació és de model i va més enllà de les reivindicacions laborals. Per això insten a la reflexió en el marc de l'Assemblea Educativa de Catalunya del pròxim 20 de juny per pensar el calendari de protestes. Cíntia Burgueño és la portaveu d'aquesta assemblea.
9: El Departament d'Educació ens ha volgut desmobilitzar amb un preacord insuficient. Però ha quedat clar que estem en una situació d'emergència educativa i social i que no hi ha prou amb algunes millores amb comptagotes, sinó que cal transformar i millorar l'educació de dalt a baix. El nostre missatge és clar. Cap acord sense consulta.
8: Els sindicats consideren que ara cal debatre amb tota la comunitat educativa per repensar el model i plantejar, fins i tot, un canvi en la llei educativa de Catalunya.
0: Els Mossos d'Esquadra han frustrat aquest divendres al matí un robatori violent a una joieria al districte de Sarrià, a Barcelona. Sergi Bassoles.
10: Els fets han succeït quan faltaven escassos 5 minuts per les 11 del matí. Els Mossos han rebut l'avís d'un atracament a una joieria ubicada a la plaça Artós. Una dona, detall en fons de la investigació, hauria accedit a l'establiment. Minuts més tard, un vehicle, del qual n'han baixat 4 persones, ha estacionat davant de la botiga. Els 4 han entrat a l'interior de la joieria on han colpejat el propietari amb la culata d'una arma. Es dona la circumstància, però, que agents de la policia catalana i en concret de la unitat central d'atracament Departament dels Mossos feia setmanes que realitzaven tasques de vigilància i seguiment dels sospitosos, quelcom que ha estat clau per intervenir i frustrar aquest intent d'atracament. La policia catalana ha detingut 5 assaltants, els 4 del cotxe i la dona que havia entrat primer a la joieria. Els Mossos, però, no han pogut detenir el conductor del vehicle que ha aconseguit fugir. En quant al propietari de l'establiment, ha estat atès in situ per efectius del SEM i traslladat a un centre mèdic.
0: Gràcies, Sergi. Això és tot. Tornem amb més notícies a les dues.
1: Ràdio 4.
11: L'amistat és una pedra de... important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
12: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
13: Potser molta gent pensa que té depressió i... creieu-me que potser és l'alcohol.
14: Irrepetibles.
15: Claro que merece la pena la vida. Exceptuando en situaciones creo que muy, muy concretas.
16: T'espero dissabtes i diumenges de 4 a 5 de la tarda amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
14: Irrepetibles, amb Carles Mesa. A Ràdio 4.
17: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
1: Ràdio 4.

0: Benvinguts a Xavifòrnia.
1: Bona tarda, família. Què tal? La 1:06. Comencem Xavifòrnia, però aquest és diferent. Aquest, el del divendres, té una altra energia, té una altra vibració. Inauguració gairebé oficial del cap de setmana, o no, Maria García Coll?
2: I tant. El del divendres és diferent, sempre ho dius, sí. Molt bé, amb moltes ganes de cap de setmana, estic.
1: Mira, tenim el control al Jaume Tudela, perquè tot soni espectacular, una tarda més, amb la Laia Casanova, amb la Marta Inglés i el Joel Sevilla a la producció, i anem a explicar-te ja què passa aquí avui.

0: Virals de seguida. El Jaume Tudela ballant la sintonia. Com es nota que és divendres? Està tot l'equip espectacular avui. Bé, sempre estan espectaculars, però avui hi ha una vibra molt alegre.
1: I els virals venen amb Ronaldinho, que ha tret música. Avui és dia d'estrenes. Sí, sí, sí. Però Ronaldinho ha tret música. I també hem de parlar d'altres coses, com t'he de dir, Xavi, que encara no és el 21 de juny, però ja és oficialment estiu. Després us diem per què.
0: I la gran notícia, jo ja tenia unes ganes d'això. Bé, estrenes musicals, tenim La barrera del so amb la Irene de Zumbila, tenim estrenes de cinema, molta atenció a les pel·lis i també sèries a les plataformes que us recomanarem avui.
1: I algunes han passat pel programa aquesta setmana, eh? Sempre ens passa això.
0: És veritat, sí. Això vol dir que ho fem bé.
1: Home, clar.
0: Això és una meravella. Doncs... Després ja sabeu, Eva Albiol, tot l'equip dels serveis informatius amb l'edició migdia i després, tercera hora de Xavi Fornia, parlant de mapaternitats i avui en concret una cosa molt, molt d'actualitat, que és la dopamina, amb l'Alba Carreras.
1: Sí, parlarem d'un llibre que parla de com són els nens segons la dopamina, si en tenen més, si en tenen menys, aquells nens més quietons, aquells nens que són més ràpids i que els agrada fer activitats doncs, més mogudes i tot això en el món de la infància.
0: I per tancar tota la premsa del cor, les exclusives, els salsejos que diem amb la Vanessa Hogarth. Jo crec que tenim un gran programa de divendres, així que gràcies per ser-hi, gràcies per ser part d'aquesta família que no para de créixer. Enviem una abraçada al Xavi Freixas i tot l'equip del Matí de Ràdio 4. I ara, a la graella de Ràdio 4, sorgeix aquest país radiofònic anomenat Xavi Fornia. M'està fent efecte la penicilina, eh? Anem bé, anem bé. He trobat avui una millora important, Maria Bonvella.
1: Quina sort, sí, sí, Xavi, home.
0: He d'estar 10 dies per això, eh? No ho puc deixar ara que em trobo una mica millor. Bé, comencem amb aquesta notícia que segurament no esperaves. Ronaldinho Gaúcho torna a ser protagonista, però aquesta vegada no per un gol impossible ni per una assistència màgica, sinó perquè s'ha llançat al món de la música.
1: Aquesta vegada Ronaldinho ha canviat la pilota pel micròfon. La llegenda brasilera ha debutat oficialment al món de la música amb Camisa 10, Camisa 10, un àlbum que ja està disponible a les plataformes que arriba, Xavi, amb 59 cançons. 59 cançons, atenció, perquè és increïble la quantitat de cançons que ha tret Ronaldinho. Una llista de col·laboradors impressionant. Ronaldinho ha reunit artistes de 18 països diferents en un projecte que ha barrejat estils com el reggaeton, el dancehall, l'afrobeat, el pop urbà, la música llatina. Hi ha noms molt coneguts, com per exemple Pitbull, Sean Paul, Justin Quiles, BG Dream, i aquesta cançó que sentim es diu Vamos a celebrar i la canta Ronaldinho, el mateix Ronaldinho s'ha posat a cantar amb Pitbull.
0: Boníssim, boníssim, i sobretot una gran notícia tornar a escoltar Pitbull. No tens la sensació que va estar com molt present a les nostres vides durant, no sé, 10 anys, gairebé a diari.
1: Totalment, totalment.
0: I després va desaparèixer, vull dir, ja. Jo crec que el tro, no?, li va treure gent com Bad Bunny, com Nicky Jam, d'altres artistes.
1: I ara torna, atenció, és que aquest que canta Ronaldinho, eh?
0: Mira, a veure, Ronaldinho.

0: d'escoltar en tres cançons d'aquest àlbum. Una és Perfil, amb el cantant mexicà Luis Conríquez. Una altra és Vamos a celebrar, aquesta que estem escoltant al costat de Pitbull. I també participa a una cançó que es diu La Verde, juntament amb Toni Aguirre.
1: Vayan abriendo cancha, que llego al que todo el mundo le teme. Traigo buenas jugadas y buenos bases, anotan mis plebes.
0: Ronaldinho ha explicat que aquest projecte és un somni per ell. Diu que la música sempre l'ha acompanyat i que durant molts anys havia volgut implicar-se en una aventura d'aquest estil. Ara, ja fa anys que està retirat dels terrenys de joc i ha decidit fer el pas. Ronaldinho sempre, com diem, ha estat molt vinculat a la música. L'hem vist tocant instruments, participant en videoclips, ballant a les seves celebracions, compartint escenari amb artistes internacionals i ara ho ha fet a gran escala amb aquest disc que serveix per presentar el seu propi segell discogràfic internacional a una plataforma que neix amb la voluntat d'impulsar projectes musicals globals i connectar artistes, diu, de diferents cultures. Un projecte, Xavi, que jo crec que encaixa molt amb la figura de Ronaldinho, va triomfar a tot arreu i que ara, doncs, trasllada tot això a la música. El nom del disc, Camisa 10, tampoc és casual, fa referència al dorsal més mític del futbol i al que ell lluïa, doncs, també al Barça, no?, i que han lluït grans llegendes com Pelé, Maradona, Messi, i no sé jo si tindrà tant d'èxit com va tenir en el futbol Ronaldinho cantant, eh?
2: Home, a veure, la musicalitat la portava ja de sempre, l'ànima, la sang, el cos, se li veia. Ell ballava jugant a futbol. Jo no
0: Totalment.
2: Recordo un jugador tan plàstic i tan estèticament sorprenent i alhora elegant i cridaner. Vull dir, Messi ha estat el millor de la història per mi, evidentment. Però com Ronaldinho no hem tornat a veure res. Era com un dibuix animat.
0: I aquelles cues de vaca?
2: És que era un Barça Toon. Te'n recordes
0: Totalment.
2: Dels Barça Toons?
0: Sí, dels dibuixos? Ostres, els ninos.
2: Ell era, ell encarnava allò perfectament.
0: Totalment, totalment. Era increïble. I
2: estan
0: això...
2: trucant, és urgent?
0: No, no és urgent, no és urgent, no pateixis.
2: Els metges, res, no?
0: No, és la meva àvia. Que
2: una abraçada.
0: Suposo, la meva iaia Maruja, que suposo que no, com que ella viu a Albacete, no ens pot escoltar i no, encara no sap com funciona RN Audio, i suposo que no sap que estem en directe.
2: Ara el butlletí
0: sí
2: de les dues
0: sí,
2: li pots trucar 3 minutets.
0: No passa res. I això que deies de Ronaldinho, també les cues de vaca i el que va agafar de fer un passe mirant enrere, això que ell diu que ho feia dels jugadors de bàsquet, que ho havia agafat del bàsquet, no? Ell ho ha explicat diverses vegades. Increïble, increïble. Era un mag del futbol.
2: Doncs no sé si vols posar alguna altra cançó de Ronaldinho o ja passem al següent tema.
0: Jo crec que podem passar a Ronaldinho.
2: Home, són 59, eh?
0: Les podeu escoltar totes.
2: Busqueu-les. Doncs... bé, seguim amb els virals aquí al Xavi Fornia i ara hem de canviar de tema totalment perquè encara queden dies pel 21 de juny, però ja és oficialment estiu. Per què, Maria?
0: Doncs perquè s'ha estrenat el nou anunci de la gran coneguda marca de cervesa catalana, no? I això ja ha arribat a les nostres pantalles, és oficialment aquí. La cervesa celebra el seu 150è aniversari, 150 anys, atenció, amb una nova campanya d'aquest mediterraniament, amb el títol La llegenda del Canyut. S'ha fet molt viral a les xarxes aquest anunci, fa hores que ha sortit i ja és superviral. I construeixen un relat d'amor amb tocs enigmàtics, amb un personatge misteriós, aquest Canyut, que es converteix en el fil conductor d'una història que es va explicant a poc, frase a frase. Mira, escoltem un tros.
3: Al final d'aquesta nit, què? Què fem?
4: Ens festes al poble.
3: Sí?
4: Sí.
3: Tu has dit això?
4: L'imple de sal.
5: Espera, de què esteu parlant, tios? No coneixeu la història del Canyut?
3: Del Canyut?
5: El Canyut?
3: No.
4: Amb N-Y no et sona.
6: No coneixes la història del Canyut?
3: Qui és el Canyut?
5: A veure, imagineu un paio de l'interior que no ha vist mai el mar.
7: Jo que anava amb botes a la platja.
3: Va aconseguir la seva primera feina i el van portar aquí.
8: A mesurar terrenys.
6: Tot l'estiu? En ple agost?
0: Com ja és tradició, l'esport reuneix un univers de cares conegudes del cinema, de la música, de la gastronomia, de l'esport, de les xarxes. Jo crec que és l'anunci amb més cares conegudes de tots aquests anys. Entre ells hi ha actors com l'Oriol Pla, la Laia Costa, l'Albert Cervantes, la Mireia Oriol, també figures de la cuina com el Jordi Roca, artistes com el Santi Balmes, Relsby, les germanes Farelo, la Mushka i la Greta, influencers com la Jessica Goico Goicoechea, l'Àngela Mármol, el Nil Ojeda, i esportistes com l'Eric Garcia, la Clàudia Pina o el Marc Cucurella.
2: Boníssim.
0: Surten en aquest
2: esport. Està carregat d'estrelles aquest any.
0: Exacte, sí, sí, sí. L'esport ens presenta el Canyut, ara ho sentíem, aquest personatge solitari, misteriós, que va arribar fa uns anys al Mediterrani i que va viure una cosa que li va canviar la vida per sempre. No farem spoilers si algú el vol veure. Només és una història d'amor, però hi ha una cosa una mica més profunda, una mica més simbòlica, perquè sembla que el Canyut es va enamorar d'una noia, diuen, però potser no es va enamorar només de la noia i del que es va enamorar és del Mediterrani, no sembla? La música que l'acompanya és un clàssic, que és aquest Wouldn't It Be Nice, de Beach Boys.
2: Això és estiu etern, eh? És estiu etern.
0: Del 66, atenció, un clàssic del 1966 que reforça aquesta sensació d'estiu, d'emoció. Jo crec que tornen a fer el que millor saben, no? Convertir el Mediterrani en una manera de viure. Jo no sé si us t'agrada aquest, Xavi, que aquest anunci l'has pogut veure.
2: Sí, sí, sí. Bé, tenim la versió extended, diguéssim, la sí. Llarga, i després la que veurem a la tele, no? Entre anunci i anunci, que serà la curteta. A mi m'agrada molt, m'agrada.
0: Jo em prefereixo d'altres, t'he de dir que potser soc nostàlgica, però a mi ningú em traurà això.

0: 2009.
1: Crec, 2009. És que jo crec que aquí va començar el fenomen d'esperar cada estiu l'anunci, no?, d'aquesta empresa.
0: Sí, sí.
1: Aquesta marca de begudes.
0: Ve per aquí, ve per aquí. Jo crec que va començar aquí, i si ara us rememoreu aquest anunci en concret, és tan masclista.
1: Ah, sí?
0: De veritat.
1: No, l'anunci no el recordo.
0: Clar.
1: Recordo la cançó de Billy the Vision and the Dancers, aquesta que escoltem, Summer Cat, que la vaig posar...
0: 2 milions de vegades?
1: Milers de vegades. Sí. Però com era, com era?
0: Era un anunci de dos nois que arribaven a Menorca, si no m'equivoco, i que es lligaven a dues noies de fora, dues guiris, bàsicament, i feien una mica el joc, ai, ara tu, ara jo, no sé què. I era una mica... O sigui, si tu te'l mires el 2026, a veure, no és una cosa masclista profunda, però sí que veus que hi ha una mica aquests estereotips, no? Una mica dels rols de gènere.
1: Sí, és veritat, sí. Sí, sí.
0: Però...
1: Hem evolucionat molt, també
0: sí,
1: diu molt de nosaltres,
0: sí.
1: No? Que ara ja tenim la capacitat rapidíssimament d'identificar que una cosa no estava del tot ben feta. No
0: fa ni 20 anys i ja hem canviat molt.
1: Per això, 2009, sí.
0: Sí. I uns anys més tard, el 2014, jo crec que un altre Tamàs van treure, que era aquest.

0: el 2014, 2010, a l'any següent. Jo pensava que era el 2014, el 2010.
1: T'anava a dir, massa anys, em sembla que havien passat, perquè va ser com un efecte molt, molt repetit, no? Durant 2-3 anyets era com... El temazo de l'estiu era la cançó d'Estrellada.
0: Sí. Menorca i Cadaqués era aquest. Aquest m'agrada molt, també. És que, clar, tu sents això i
1: The Triangle, sí.

0: Bé, doncs ja tenim nou anunci d'estrellada.
1: Ja tenim estiu.
0: Ja ens explicareu... Sí, ja tenim estiu. Extraoficialment. Ja ens explicareu què us ha semblat a vosaltres. @xavifornia, a X i també a Instagram. Hem de parlar d'Auronplay, de l'streamer Auronplay de Sara Ismael.
1: Sí. Em sap greu, però l'Auronplay i la Sara Ismael ho han deixat.

0: que la seva relació amb la futbolista i creadora de continguts, Sara Ismael, s'ha acabat, ha arribat a la seva fi després de diversos dies de rumors a les xarxes. El mateix Auron ha explicat durant un directe que ja no estan junts, una notícia que ha sorprès molt als seguidors de la parella.
1: Tengo que dar los motivos por los cuales durante el mes de mayo, tanto Sara como yo, hemos estado totalmente desaparecidos del mapa. Y es que, bueno, pues debo deciros que pues no estamos juntos, amigos. Sé que ahora mismo te esperas que haya un salseo espectacular y te diga algo increíble, pero no es así, amigos. Sara es una persona espectacular. Es de las mejores personas que he conocido en mi vida. Lo que pasa que a veces, si el proyecto de vida, el momento de vida, los proyectos de vida no acaban de coincidir, pues a veces pues no queda más remedio pues que despedirse. A mí no me gusta crear salseo, yo odio hablar de mi vida privada, amigos, ya lo sabéis, y para mí decir esto es un palo. Pero claro, yo con ella he grabado muchos vídeos, he hecho muchos streams, quiero decir, si a partir de ahora no la veis, me vais a preguntar, habrá especulación, y es lo que quiero evitar, ¿vale, amigos? Pero que hay buen rollo con ella, no hay ningún problema, no ha pasado nada.
0: Per tant, tot bé, ell ho diu que ho han deixat, però que només té bones paraules per ella, no? Que no hi ha hagut cap problema, que no hi ha hagut terceres persones, però que el projecte de vida no és el mateix. Llavors, què passa? Quan una persona sol dir això, i sobretot un famós sol dir això, vol dir bàsicament que un vol tenir fills i l'altre no.
2: Normalment, amiga.
0: Normalment, especulació meva,
2: és,
0: eh?
2: És veritat. Sí, estic molt d'acord, que segurament, escolta, que no tenim ni idea
0: d'aquest
2: cas en concret, però està molt ben trobada la
0: visió. Jo diria que tot va per aquí. Especulacions sobre la possible separació que ja havien crescut en les últimes setmanes, després que els usuaris detectessin això mateix que ell deia, que, doncs, que la Sara Ismael ja no sortia en els seus directes, que ja no la penjava a les seves xarxes socials. La relació entre tots dos es va fer pública a finals del 2024 i es va convertir en una de les més seguides d'internet. Durant els últims temps van compartir moments al directe, esdeveniments, publicacions, on doncs, ensenyaven tot l'afecte i l'estima que es tenien. Ara s'ha confirmat aquesta ruptura i ja han deixat clar doncs, que mantenen una gran estima l'un amb l'altre, però que, Xavi, això s'ha acabat.
2: Se
0: queda aquí, se queda aquí.
2: Doncs passem de ruptures de streamers a grans estrenes esperadíssimes. De seguida parlarem de la resta de pel·lis que ja són a la cartellera, però ara hem de parlar de Toy Story, esperadíssima, perquè queden pocs dies per l'estrena de Toy Story 5, que ve amb una campanya a les xarxes brutals, ho vam comentar aquí aquesta setmana, i ahir es va fer la premiere, on, per ser aquesta senyora que escoltes, va ser-hi i va actuar.
0: D'una ruptura, algú que es casa d'aquí un mes. La Taylor es casa a principis de juliol.
2: Ah, és veritat.
0: Sí.
2: Amb el jugador
0: de futbol
2: americà. Sí.
0: La Taylor que es casa i, a més a més, com ho deies tu, va actuar a la premiere de Toy Story perquè canta aquesta cançó, que hi ha aquest I Knew It, I Knew You, que és una cançó original escrita especialment per Toy Story 5, que s'anuncia d'aquí una setmana, ja surt als cinemes, d'aquí una setmana s'estrena. Aquest tema country s'ha inspirat en la vaquera Jessie i el va produir i composar la Taylor Swift juntament amb Jack Antonoff. Només 24 hores després de la publicació del tema, la Taylor va batre rècords a totes les plataformes, la canció es va convertir en la peça de country més escoltada en un sol dia d'una artista femenina. Atenció.
2: És espectacular el que genera
0: brutal
2: Taylor Swift,
0: Sí. I va arribar al número 1 en molt poques hores. Ella va explicar a les xarxes que sempre avui ha volgut escriure música per Toy Story, que és una saga que l'acompanya, i es va mostrar com una veritable fan de la saga quan va arribar a la premiere amb una cinta de VHS de la primera pel·lícula de Toy Story perquè els actors li signessin. O sigui, va arribar Taylor Swift
2: Boníssim.
0: Amb una cinta de VHS. Sí. Increïble. A més d'interpretar aquest I Knew It, I Knew You, el moment més icònic de la nit va arribar quan Taylor Swift va acompanyar a Randy Newman, que és el compositor original de Hay un amigo en mí, You've got a friend in me, per cantar junts aquesta cançó 30 anys després del primer llançament.

0: haver-hi un moment molt especial i és quan, entre somriures, Randy li diu a la Taylor, com a part de la cançó, que ningú és més llest que ella, perquè hi ha una part de la cançó que ho diu i va sonar així, mira.
1: No one's smarter than you.

0: divendres de música, és divendres d'estrenes musicals, així que... amigues, amics del Xavi Fornia, anem a recomanar-te algunes de les que pensem que són les més potents que s'han llançat aquesta matinada. Ja sabeu que les companyies discogràfiques sempre publiquen a les plataformes de streaming a les 12 de la nit de dijous a divendres, les novetats, siguin àlbums o directament senzills, EPs, en fi. Tenim unes novetats musicals avui que jo crec que són de les millors que hem escoltat en els darrers mesos aquí al Xavi Fornia.
1: Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.

Comencem forts perquè Olivia Rodrigo publica el seu tercer disc, que és un dels grans llançaments pop globals d'aquest divendres, i jo diria d'aquest any, 2026. Arriba després de Sour and Guts, amb Dan Nigro, de nou com a productor principal, no se separa d'ell, i 13 cançons en aquest projecte, cançons com, per exemple, aquest The Cure.

0: una Olivia Rodrigo, que va ser l'artista sorpresa del Primavera Sound l'altre dia a Barcelona.
1: Totalment, perquè era un dels caps de cartell i tothom l'esperava, va fer una actuació triomfant i que també ho va ser de l'últim clàssic del Barça, perquè portava aquest logo en la samarreta. Tot això, Xavi, jo crec que apunta a una etapa més adulta de l'Olivia Rodrigo, menys adolescent el que ens tenia a tots acostumats. És un pop generacional, però jo crec que té molt de fons, no? L'Olivia ja no només canta de desamor, sinó que ara també d'aquesta incomoditat d'estar enamorada, d'estar una mica trista, sona més profund, no?
0: No donar-li tot el poder a l'amor.
1: Exacte.
0: No? I si l'amor tampoc et soluciona al final qui ets tu. Has de ser tu, no és l'amor, no? En fi. Ostres, ens hem posat filosòfics, eh?
1: Ai, sí.
0: Intensos.
1: Va, posem-nos a ballar, canviem de tema.
0: Vivi Rexha. Vivi Rexha. Rexha, que torna amb el seu quart àlbum, es diu Dirty Blonde, i ho fa des d'una etapa independent, ja fora del relat clàssic de la gran discogràfica. Així que ella diu que està molt lliure i més contenta que mai. I aquest projecte compta amb productors vinculats al pop i l'electrònica com David Guetta, DJ Snake o Punxual.

0: aquí, Xavi, sentim aquesta música que ara ja és superelectrònica. S'ha presentat com un àlbum visual, una aposta d'imatge molt marcada, pensada per funcionar a les xarxes i en videoclips. Vivi sempre ha estat un artista de hits, però aquí sembla que vol controlar més el relat de la seva pròpia carrera. Quan una estrella del pop es fa independent, ja no només canvia de segell, qui també canvia qui mana sobre el seu cos, la seva veu, sí, la seva ambició, tot el que canvia, no? Ara ja no depèn d'una discogràfica, sinó d'ella mateixa.
1: Girl Power avui, a les novetats musicals. Anem a parlar la tercera dona artista, que és Jessi Reyes.
0: A Little Vengeance, el seu quart àlbum, després de Painting Memories del 2025. Això inclou 17 cançons amb aquesta cruesa emocional que ens té acostumats l'artista canadenca. Jessi Reyes sempre ha tingut una veu que sembla que està escrita amb una ferida oberta, no? Canta perquè sigui de veritat tot plegat, Aquesta petita venjança, a Little Vengeance, no és odi, sinó que a vegades diu que és recuperar la dignitat després d'haver estimat molt, no? Si l'Olivia ens parlava de... No, tant, ara aquí, sempre va de l'amor al final.
1: Sempre.

0: presenta Femme Fatale, volum 2. És la continuació del primer volum que va publicar l'any passat, el 2025. I aquest disc inclou temes com això que escoltes, A pesar de ti i de mi, i confirma aquesta obsessió que té Mon Laferte per barrejar bolero, teatralitat ferida i poder femení.
1: Recordes, Xavi, que és una de les primeres artistes que vam entrevistar junts?
0: Sí.
1: Te'n recordes?
0: Ara he
1: Xavi
0: tornat. Xavi
1: Forni, estiu 2021.
0: És veritat. Sí.
1: Crec que el primer va ser Tepeda, que ja l'hem entrevistat aquí un altre cop, i Mon Laferte va ser com la segona o la tercera que vam poder tenir. Va ser una entrevista preciosa. Me'n recordo molt.
0: És veritat, que fort. Maria és una especialista en desbloquejar-me records. El meu disc dur va com esborrant cosetes puntuals, no? Com, suposo per deixar espai, perquè clar, últimament la meva vida és una bogeria des de fa uns anys. Però sí.
1: Jo també, però és que em passa que jo acumulo una quantitat d'informació random que no em serveix per res.
0: Tu tens 20 USB-C connectats al teu cervell amb més disc durs, a part.
1: Llavors, coses que necessitaria saber no les recordo, però recordo coses de fa anys que no sé per què el meu cervell guarda aquesta informació, no tinc ni idea.
0: En fi, sort que et tenim, de veritat. Més dones, la cinquena. Avui això va de poder femení, perquè Belén Aguilera avui publica Mediterrània.

0: ja podem avançar que aquest artista ens visitarà en uns dies. Serà aquí amb nosaltres, a l'estudi de Ràdio 4, en directe al Xavi Fornia.
1: Tenim moltes ganes de rebre-la perquè publica aquest disc Mediterrània, que es presenta com una mena de seqüela lluminosa d'Anela, que va ser el disc que va presentar el 2025. Inclou temes com aquest Mis Amigos, que estem escoltant, i arriba en un moment en què la Belén ja ha consolidat, crec, un pop emocional que és molt reconeixible, sí. No? I també té molt contrast, perquè després de discos més introspectius, sembla que busca aquí una llum, sona molt estiu també, a paisatge, els videoclips, amb aquesta sirena que surt d'ella, no? Ella té una cosa molt valuosa en el pop espanyol i és que sap sonar vulnerable sense fer-se petita, no? Ella ja és una artista molt consolidada i aquest disc s'explica com el disc d'algú que no vol fugir del dolor però tampoc quedar-s'hi a viure.
0: M'ha agradat molt això que has dit de... És una artista, Belén Aguilera, que sap sonar, com has dit, sap sonar vulnerable sense sonar petita.
1: Sí, perquè jo crec que sí. ja s'ha fet... Ella ja té un nom, no? Molt reconegut dins el pop espanyol.
0: Per mi, de les millors artistes que tenim ara mateix.
1: Tan profunda, sí, totalment. Ens agrada molt la Belén.

Sí, sí. Sí, sí, és que seguim amb més dones. I en aquest cas, doble. Tu mía ya patita. Perquè Lola Índigo, que va presentar en directe una cançó anomenada Petito a fa uns dies, de sobte va aparèixer Ana Mena al seu concert a l'icònica Santa Lucía Sevilla Fest. Doncs bé, avui ja la tenim ben acabadeta, ben produïda, la podem gaudir a les plataformes. Es diu Petitoa, són Lola Índigo i Ana Mena.

0: impacte escènic, melodia popular, això olora a estiu.
1: Queden molt bé, eh? Queden molt bé les dues juntes. L'Anna Menes, aquesta melodia popular, la Lola, doncs, balla molt i molt bé. M'ha agradat molt això que ha dit. Le digo Lola y me dice Dolores. Sabe todas mis canciones. M'ha encantat, de veritat. Ja ho dèiem, que l'estiu no comença quan és 21 de juny, sinó quan sonen hits com aquest, jo crec.

0: Va, que mira, el primer home de la tarda. El primer home a les novetats musicals de divendres a les estrenes. Juan Magán i Gente de Zona. Me voy pa Santorini, con escala en New York City, tremendo piqueto conmigo. Doncs mira, que es veu que l'Electro Latino mai va morir, Maria.
1: I, ai, m'encanta.
0: I la prova més clara és aquest nou llançament que uneix el mític duo cubà Gente de Zona amb el rei indiscutible d'aquest gènere, el català Juan Magán. Algú estarà dient, com que català Juan Magán, no? Que
1: de Badalona.
0: Sí que és de Badalona.
1: És de Badalona, Juan Magán.

0: I acabem aquestes novetats amb un bon amic d'aquest programa.
1: De Badalona al Prat de Llobregat.
0: De Badalona al Prat. No, no, què són, en taxis? Un...
1: Res, no sé, deuen ser 10 minuts, sí.
0: Res. Que Alfred, d'Alfred García, que té nova cançó, el nostre guanyador del disc català de l'any d'aquesta casa de Ràdio 4, i després d'actuar davant el Sant Pare fa un parell de dies, Alfred García avui presenta Vine'm a buscar.

0: Badalona al Prat de Llobregat ara mateix. No serien 10 minuts. No serien 10 minuts en cotxe. Serien 48, no, Maria?
1: Sí, aproximadament. Però perquè tenim el trànsit... Bé, és divendres.
0: Sí, no, va sempre transport públic. Si no falla. Doncs del Prat de Llobregat, l'Alfred

0: Xavifornia, amb Xavi Martínez.
1: De seguida saludem a la Irene de Zumbila, però abans, Maria, que sembla que el tema Bernardo Silva va agafant
2: força... Ja, ho vaig veure ahir, Fabrizio Romano.
1: ...al Bernabéu.
2: Tot molt bé.
1: Cap al Real Madrid.
2: Estupendo.
1: Es veu que tenia un acord ja amb el Barça, però clar, el Real Madrid es veu que li duplica aquesta quantitat de sou i li dona més anys de contracte i potser el necessita més. No sé si necessita el Madrid a Bernardo Silva. El que sí sé és que el Barça va rebentat en aquesta posició del camp. I que potser això, doncs, home, Bernardo ha dit, mira, doncs potser aquí seré titular, no?, el Real Madrid, el Barça, clar, he de lluitar contra Pedri, Fermín, contra Olmo, contra De Jong...
2: Com era aquella frase que deia Cruyff sobre els diners?
1: Home, no, qui dubti de venir al Barça...
2: Sí, alguna cosa així anava, és que no me'n recordo.
1: Mira, qui dubti de venir al Barça...
2: I també hi havia una de Cruyff...
1: Ja no ens interessa, no?
2: O alguna cosa així, també hi havia una de Cruyff que deia els diners no han d'estar al camp, han d'estar al banc. Per tant... Doncs Cruyff jo crec que ho tenia clar, no? Qui dubti de venir al Barça és que no ha de venir. Doncs ja està.
1: No sé si la Irene és futbolera. Mai li hem preguntat. Què tal, Irene de Zumbila?
2: Sí,
1: bona
2: crec
1: tarda.
2: Que ho va dir, sí que li vam preguntar.
1: Ah, sí? Ah.
3: Jo només coneixia aquella de... Si Peloto entra en porteria, automàticament és gol. Jo només sé aquesta.
1: Ets indie fins i tot per les anècdotes. Ets espectacular.
2: Mira, el que dude de jugar en el Barça ja no nos sirve,
1: eso,
2: deia Johan Cruyff.
1: El que dude de jugar en el Barça ja no nos sirve.
2: Ens va dir la Irene
3: fora.
2: Que ella era molt futbolera, però que va estar amb una persona que ho era increïble i que això el va fer desencantar-se una mica.
3: Sí, home, perquè clar, si havia de veure el Getafe Mallorca, Sevilla, no sé què...
2: Curaçao, Nova Zelanda.
3: Uruguai, bueno, Uruguai encara, no? Però jo què sé...
2: Curaçao,
3: bueno, va ser terrible.
1: El Mundial t'importa...
3: El Mundial, ahir vaig veure la inauguració un trosset, però clar, després de veure la Sagrada Família, com ens ha agradat això.
2: Oi,
3: treure pit.
1: Calla. Hem tornat al 92.
3: Exacte, sí.
1: Hem tornat a recordar el que érem.
3: Olimpiades 2.
1: Que potser se'ns havia oblidat una miqueta.
3: Sí.
1: Hem tret pit, eh?
2: Que portem uns dies Sagrada Família, ara Mundial. Vas veure ahir el partit inaugural?
1: Impressionant el show,
2: El
1: show, impressionant.
2: La inauguració molt xula i molt partidàs, també. A mi m'agradava bastant.
1: Tres expulsions van haver-hi, no?
2: Tres expulsions, va acabar amb 9 Sud-Àfrica.
1: Sí.
2: No, una cosa. I puc dir un facto abans de començar amb la Irene? Sisplau. És una opinió molt personal i una mica polèmica sobre el Mundial.
1: M'agrada.
2: Em sembla bastant... O sigui, em sembla igual de patètic la gent del Real Madrid que vol que la Lamine Yamal es lesioni per no jugar al Mundial quan és l'estrella de la teva selecció que la gent del Barça catalana o independentista que no va a Espanya perquè és Espanya i no vol que els jugadors del Barça guanyin el Mundial. Ja està. Ho ha dit.
1: Factos. He dicho. Maria García Coll. A mi em sorprèn molt. Jo estic amb tu. I...
2: No vols que els jugadors del Barça guanyin el Mundial? No vols que Lamine Yamal, amb 18 anys, tingui un Mundial, que és l'estrella del teu equip?
1: Que,
2: no vols que Pedri,
1: vegades...
2: ni Dani Olmo, ni Eric García, ni Joan García guanyin un Mundial? De veritat, amb tot el que això dona al teu equip, és que no ho puc entendre. Igual que no puc entendre que vulguis que aquests jugadors no juguin, o sigui, es lesionin quan són les estrelles de la teva selecció.
1: Els més patriòtics, diguéssim, no? Patriotes d'Espanya que van
2: amb
1: Portugal perquè juga Cristiano Ronaldo i perquè no hi ha cap jugador del Real Madrid amb la selecció. El
2: no
1: mateix. Jo estic super d'acord, Maria.
2: Ja ho he dit.
1: Factos.
3: De fet, avui us porto una cosa que us anirà bé perquè us tranquil·litzeu una miqueta.
2: Gràcies.
3: Una mica així. I tal, perquè, com sempre, avui parlem de sons estranys.
1: Home.
3: Això, com sempre, m'encanta sempre posar una cançó d'introducció perquè serveixi una mica per explicar, doncs, això, doncs, que parlarem de sorollets estranyets, cosetes així. És una cançó que m'encanta, està a la plataforma horrible Spotify, però són d'aquestes cançons infantils que serveixen, doncs, per explicar-vos que avui escoltarem...
2: Se sent una tos?
3: Se sent una tos, i em sembla que hi ha un gos en algun moment. Saps? Una cosa així estranya. Però va, em poso seriosa perquè escolta això.

0: Ara hem canviat, eh?
1: Ui, això sí que relaxa.
0: Hem canviat de vibre i ara ho he de dir amb aquesta veu. Us he posat aquesta... Veus? Així us relaxeu una miqueta perquè us veig molt nerviosos.
1: ASMR, estàs fent?
0: Això és la freqüència vibratòria. Avui parlarem de freqüències i de sons que poden tenir un impacte en nosaltres. I concretament en nosaltres i també fins i tot en la nostra salut. Estem escoltant la freqüència vibratòria de 40 Hz. És el rang d'ones gamma quan parlem de l'activitat elèctrica cerebral. I és que hi ha una sèrie d'investigadors que els hi ha començat a cridar l'atenció, investigadors de neurociència i de psicologia, pels seus efectes potencials en la cognició i fisiologia humanes. Alguns estudis revelen que l'exposició a aquesta freqüència promou la sincronització de l'activitat neuronal. Que són palabrejas que sonen molt bé, però no tinc ni idea de lo que és la sincronització de l'activitat neuronal.
1: No ho sé, però sona bé, suposo que ens haurem de posar tot el dia per sincronitzar l'activitat de les neurones, no?
0: Així és, bàsicament és que hi hagi bastanta comunicació entre zones diferents del cervell, perquè a vegades el cervell, realment a l'hemisferi dret i l'esquerra, a vegades van cadascú pel seu rotllo, saps? I no, res, no es diuen ni hola, no? Clar, que hi hagi bastantes zones del cervell que treballin, doncs és bo per al nostre desenvolupament, per la nostra fisiologia, perquè estiguem sans. I què ha passat? Doncs que, per exemple, aquesta freqüència han demostrat que millora l'atenció, l'aprenentatge i, atenció també, la memòria. De fet, el Jordi Jauset, que té un currículum que quasi que he d'agafar aire, és doctor en comunicació, enginyer de telecomunicacions, professor de piano, màster en psicobiologia i neurociència cognitiva, membre de la junta directiva de la International Association for Music and Medicine. Ha ocupat càrrecs directius del govern de la Generalitat, el CAC, en fi, tot això...
1: I també en aquesta casa, eh?
0: I també en aquesta casa, també. Ha sigut directe. No, ja li vaig fer una reverència, hola, què tal? Li vaig posar l'estora vermella, com li van fer el papa. També em va quedar una mica torçada. Però ens ho explica perquè acaba de publicar, atenció, perquè el Jordi ha fet un llibre molt, molt, molt interessant. És un llibre que es diu Sonidos para tu bienestar, i en el que explica doncs com els sons impacten en nosaltres, en el nostre sistema nerviós, i, per exemple, com poden ajudar-nos, per exemple, pel que fa a la memòria. Compte amb el que explica també relacionat amb l'Alzheimer.
2: Aquesta investigació, de fet, una de les pioneres és la doctora Asai, de l'Institut Tecnològic de Massachusetts. Són estudis molt seriosos, que ja va començar, no sé si cap a l'any 2014 o 2016, va provar diferents freqüències, però va veure que la de 40 Hz, doncs a les persones que tenien Alzheimer i tenien plaques beta-amiloide, al cap d'algunes hores o dies d'exposició, doncs es reduïen. Va començar amb animals, amb ratolins, després amb corders, després va fer una mostra petita de persones, una mostra mitjana, i actualment estan en una mostra de més de 500 persones i crec que els resultats els tindran a finals d'any. Aleshores, ella ha previst un disseny d'un equip que és portàtil, que són com unes ulleres i uns petits altaveus, per escoltar els 40 Hz, però alhora veure una imatge visual que fluctua 40 vegades per segon, perquè els efectes que ella va trobar eren tant en una freqüència de llum com en una freqüència auditiva. I, si ho aprova la FDA, que és l'organisme aquest americà que té la propietat o l'autoritat per a fer-ho, es posaria a la venda aquest dispositiu, sempre com a un mitjà complementari, no per al tractament de l'Alzheimer. S'ha vist que millora la memòria, que millora l'atenció i, sobretot, que es redueixen les plaques beta-amiloide, que no és que siguin la causa de l'Alzheimer, és una de les possibles causes, no?, que avui dia se sap que pot produir aquesta malaltia.
0: Tot això és el que explica, part del que explica aquest llibre, Sonidos para tu bienestar, i en el que es mostren evidències científiques de la millora de la salut a través del so. I escolteu això, aviam. Què sentiu una mica quan esteu escoltant aquests sons? Què us suggereixen?
1: Pau, tranquil·litat. Mira, ens ha fet baixar revolucions, gràcies.
3: Sí, ho està aconseguint.
1: Sempre aquí pel que necessitem.
0: A disposar.
3: Gràcies per tant, perdó per tan poc. Això per mi és els jocs de la fam.
0: Ah, mira.
3: Sí. En un moment en què necessiten un regalet d'aquests que els hi enviaven pel cel per sobreviure, bàsicament. Katniss Everdeen i Roo escapant d'aquella colla de bretos.
0: Com connectes coses, m'encanta aquella pel·li. Sí.
3: Sí, sí, sí.
0: Escoltem la natura. La natura, en realitat, ara hi ha estudis científics que ho estan demostrant, però vaja, no és res més que... O sigui, que és una mica obvi, no? Ai, doncs sí, sí. Pues que va bé anar al camp i anar a la natura. Pues, oi, ara resulta que necessitàvem un estudi de Massachusetts per saber-ho. No, doncs sí. Però és important perquè, mira, el Jordi ens explica això.
2: El nostre cervell, i això ja és més per qüestions evolutives, quan està en aquest entorn, considera que està en un entorn segur. I aleshores el que fa és desconnectar d'alguna manera per tenir menys càrrega cognitiva. L'amígdala deixa d'actuar, s'activa el que és el sistema nerviós parasimpàtic i ens situem en un estat, diguem, de descans. Inclús l'activitat cerebral pot canviar d'una activitat beta, que és més activa, en una altra, que és alfa, que és més de descans. I això simplement només per canviar d'entorn.
0: Això és el que ens explica el Jordi, però clar, jo volia, a veure, jugar una mica, perquè en realitat tot això dels beneficis dels sons, depèn una mica de com tu estiguis, també. O sigui, si tu ara estàs, mira, nerviós i no sé què, i... perquè hi ha sons de la natura, fins i tot, que poden arribar a ser molestos. Hi ha sons, ara aquí estem escoltant uns ocellets tan preciosos i tan macos, però hi ha ocells que poden arribar a ser horribles. Us he portat els ocells més horrorosos de tot el món. Són aquests. Atenció amb el que ve ara. Aquest. Això és un ocell.
1: Com? I això semblen trets, eh?
3: Però...
0: Sembla que hagin matat algú.
3: Això és impressionant. Ens havies calmat una mica, però ara ja estem una altra vegada.
0: Home, és que clar, això està bé fort.
1: Això
0: és sube baja. Això és terrible. Sí, sí. O sigui, són alguns ocells que existeixen de veritat. Hi ha un ocell que és el cassuari, es diu així, que és un ocell que sembla, realment és un ocell que té més anys que anar a peu, i és una espècie com d'au prehistòrica, que és aquest que sembla un tiranosaure. I aquest que sembla que estigui matant algú.
3: Però aquest? Sembla Mbappé dictador, el vídeo de línia de cal.
0: Amb una recortada, és una cigonya, es diu cigonya de bec d'esclop. És una cigüenya pico zapato, que és una cosa estranyíssima que fa aquest so.
3: Jo, de veritat, no pensava acabar el divendres així, eh?
1: Uai, a sobre és horrible.
0: Va, us he portat una altra so per tranquil·litzar-vos un altre cop.
3: Gràcies. Quina esquizofrènia radiofònica.
0: Sí.
3: Jo, de veritat... Irene de Suplica.
0: Això és el soroll. Si portava un ritme de programa, ja s'ha trencat completament.
3: Tu vens aquí a rebentar el programa, ja ho sé, des de fa mesos.
0: Això és el soroll marró. Home, això ja ho coneixeu, no? Això
1: jo
0: del soroll,
1: dit soroll
0: marró.
1: Blanc.
3: Jo conec el blanc.
0: Exacte.
3: Perquè deien per dormir nadons.
0: Sí. Sí, el marró... Exacte, això és una mica blanc. Això és... blanc ocre de quan fumes amb nicotina.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: No, posem-nos seriosos. Això és soroll marró i realment és un soroll... S'ha fet bastant popular. De fet, hi ha molta gent que el recomana, per exemple, en reels d'Instagram o de TikTok. I és un soroll que serveix per reduir l'estrès, per concentrar-se, per calmar una mica l'angoixa. Hi ha molta gent que se'l posa o bé per estudiar o per dormir. I realment és un d'aquests sons que s'ha popularitzat i al YouTube o a altres llocs podeu trobar 10 hores de soroll marró.
1: Perfecte.
0: I llavors, hi ha moltíssima gent, per exemple, també la gent que té acúfens, per exemple, que és una molèstia perquè són aquells pip, no?, que pots tenir a l'orella i que hi ha gent que els té molt constantment, serveixen per calmar una mica tot aquest so que molesta. Va, us porto un per acabar, i que són els cants harmònics.
1: A veure...

0: Els cants harmònics, o cants difònics també es diuen, en realitat també són més antics que el napeu, eh? Però és una tècnica vocal, clar, vull dir que ara també a Occident, oh, quantes coses que descobrim quan són coses que són mil·lenàries, però bueno, és una tècnica vocal, doncs que sobretot molt originària de l'Àsia Central, doncs que permet emetre dos o més sons simultàniament. O sigui, tu comences cantant una nota base i a partir d'aquí modules la boca, la llengua, la faringe per amplificar i doncs fer també harmònics, no? Aquests harmònics naturals de la veu amb la qual cosa doncs acabes produint dos o més sons. Aquesta vibració profunda es fa servir, per exemple, en teràpies de so per reduir l'estrès, per facilitar estats de calma profunda i doncs pot millorar la respiració, la què?
1: No, és que m'està millorant la respiració.
0: La postura corporal.
1: Deixeu-me millorar.
0: No, i ara em poso seriosa, una mica més seriosa. No, poca broma amb tot això. Ah, doncs no. Llavors, si és 30 segons,
1: bé,
0: no.
1: Bé, de fet era un spoiler perquè escoltin la barrera del so.
0: Doncs això és un spoiler perquè escoltin la barrera del so, que estarà en res, en una horeta penjada ja al RNE Audio, i doncs on podeu trobar alguns d'aquests sons curiosos i que ens explicava aquest llibre també, Sonidos para tu bienestar, i en el que ens expliquen al cap i a la fi que escoltar, per exemple, sons com els de 40 Hz o també practicar música és una eina imprescindible pel nostre cervell.
1: Gràcies, Irene. Disponible a RN Audio en minuts.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Ara ens hem quedat amb ganes de saber que era allò tan, tan important.
2: Ai, sí.
1: Ho hem d'escoltar.
2: Haurem d'escoltar la barrera del so.
1: La barrera del so. Arriba el butlletí de les dues i seguim.
3: Són les dues.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bona tarda. El jutge que investiga el cas Plus Ultra obre una nova peça a la investigació José Luis Rodríguez Zapatero per presumpte delicte fiscal i una altra de contraband, Joan Seixas.
5: Sí, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ho ha fet arran de conèixer la taxació de les joies que l'expresident guardava en una caixa forta i que estarien valorades en poc més d'1.300.000 euros. Calama ha obert una peça separada del cas Plus Ultra, pel qual, recordem, declararà els dies 17 i 18 de juny, i on ara se li preguntarà també per aquestes joies. En l'auto, el jutge assegura que la possessió de béns de luxe d'elevat valor i d'origen desconegut suposa un indici objectiu de que existeix un frau fiscal. Amb la taxació preliminar, Calama entén que ha pogut defraudar uns 120.000 euros i també podria haver comès un delicte de contraband, ja que podria haver introduït les joies al país sense pagar duanes, la qual cosa suposa un delicte a partir d'objectes que superen els 150.000 euros. Recordem que l'UDEF va entrar al despatx de Zapatero, on va trobar la caixa forta, i on les secretàries de l'expresident van explicar que aquestes joies provenien d'una herència familiar i de viatges.
3: El papa Lleó XIV acaba d'arribar al port de Santa Cruz de Tenerife per oferir una missa que està a punt de començar. Un últim acte amb què tancarà la seva estada a Espanya, a Pau Alemany.
6: Milers de persones han celebrat l'arribada del pontífex al port amb crits d'emoció, braços en alts i mòbils apuntant el papa per enregistrar cada moviment. Abans d'oferir la missa, que començarà d'ací uns minuts, Lleó XIV s'ha reunit durant tot el matí amb persones migrants i entitats d'acollida i integració per conèixer la seva realitat. L'elecció de les trobades no és casual, ja que Lleó ha posat el focus durant els dos dies a Canàries en la migració des d'un punt de vista humanista i solidari.
7: Una consciència humana, i més aún, una conciencia cristiana no puede permanecer indiferente ante las víctimas de los naufragios y de la falta de ayuda ante estos cementerios del mar.
6: Quan acabe la missa, Lleó XIV agafarà un avió des de l'aeroport per tornar definitivament a Roma.
3: Gràcies, Pau. I anem ara a Girona. L'Hospital de Palamós ha posat en servei una unitat per evitar el trasllat de pacients crítics i semicrítics als centres sanitaris de referència de la regió sanitària, al Trueta de Girona i al Santa Caterina de Salt. És una prova pilot i passat l'estiu s'estendrà a altres hospitals comarcals de la demarcació de Girona. Joan Sisquella.
2: La nova unitat de cures semicrítiques de l'Hospital de Palamós té 8 llits on els professionals del centre atenen els pacients amb el suport a temps real dels metges intensivistes del Trueta i del Santa Caterina. El gerent de la Regió Sanitària de Girona, Jaume Heredia, diu que amb aquest model d'atenció a semicrítics s'eviten trasllats innecessaris.
8: Penseu que tenir en aquests moments un pacient ingressat a una unitat de cures intensives a l'hospital de referència vol dir trasllat de pacient una vegada, però les famílies han d'anar i tornar a constantment. Llavors, si podem oferir aquesta medicina en proximitat, això per les famílies doncs, també és una millora important.
2: L'experiència de Palamós servirà pel desplegament del nou model, també passat l'estiu, als hospitals de Figueres i d'Olot.
3: Parlem ara d'economia. Aliança empresarial entre l'empresa tarragonina Sun Systems Group, una d'israeliana i diversos inversors, entre ells Bill Gates o la família Roig de Mercadona, per posar en marxa la primera planta d'electròlisi que produirà hidrogen verd de la demarcació de Tarragona a partir del 2030. Més detalls, Pilar Ribas.
9: La planta està previst que s'ubiqui en una zona estratègica entre Reus i Constantí, a prop dels polígons petroquímics nord i sud, que serien els principals clients de l'hidrogen verd que es fabricarà. També a prop del port i l'aeroport i l'AP7. Joel Aleran és el responsable comercial del grup internacional DAC2 Pro a la península Ibèrica.
10: La electricitat més barata està en les renovables, especialmente off-grid. Si tú llegas y haces un proyecto completamente off-grid, o sea, aislado de la red, puedes llegar a reducir el coste de manera sustancial.
9: Pel que fa a la potència, inicialment seria de 25 megawatts, que produiria unes 1.250 tones anuals d'hidrogen verd. La inversió és d'uns 50 milions d'euros. L'objectiu, però, és ampliar la potència fins als 150 megawatts en l'horitzó del 2030.
3: I a Barcelona, el port reforça la seva col·laboració amb els bombers per millorar la prevenció en situacions d'emergència. Cristina Martín.
11: El Port de Barcelona ha invertit més de 500.000 euros en la compra de 2 camions pesants per a les operacions dels bombers a dins de la infraestructura. José Alberto Carbonell, president del Port de Barcelona.
12: Sí que són unitats en les quals poden aixecar contenidors, que és un tràfic principal del nostre Port de Barcelona, de cara a atendre situacions de perill que es puguin produir en el port.
11: Els camions estan dotats amb sensors i càmeres 360 graus per millorar la seguretat i l'eficiència de les intervencions dels bombers.
3: I això és tot de moment. Tornem amb més informacions a 2:15 a l'edició migdia.
4: Ràdio 4.

0: Segona hora d'aquest Xavifòrnia de divendres, i divendres normalment és sinònim de grans estrenes, tant a la música com al cinema, i també a les plataformes. Anem a repassar una miqueta, jo diria, les més importants. Anem a proposar-te pel·lícules perquè, si vols, puguis anar al cinema, o perquè et quedis tranquil·lament a casa mirant alguna pel·li, alguna sèrie. Jo crec que molt interessant, molt potents, les que s'estrenen avui i que ja estan en cartellera i a les plataformes. Per exemple, Maria García Coll, aquesta esperadíssima. Recordo el dia que van llançar el tràiler, ja fa molts mesos, i va generar un impacte brutal. Es diu El dia de la revelació.
1: I és de Steven Spielberg, que torna a la ciència-ficció amb una premissa molt gran. La humanitat és a punt de saber que no està sola en l'univers, allò que tant hem pensat alguna vegada.
2: ¿Qué has robado?
3: Secretos. Datos que me pagaban por proteger.
2: Son... Buenos días, Kansas City. La previsión para... Hoy es... Hoy...
3: ¿Entiendes lo que dice?
2: Solo oigo ruidos, no la entiendo.
3: Yo sí.
2: ¿Qué me está pasando?
4: La gente ansía la verdad.
3: Ahora soy parte de esto. Siento que tú tengas que serlo también.
0: Moltes ganes. Hi havia moltes ganes d'una nova pel·lícula del gran Steven Spielberg. I aquesta pel·lícula, que juga amb conspiracions, secrets d'estat i una pregunta gairebé religiosa: què passaria si una veritat ho canviés tot?
5: Estos 79 años de terror y mentiras deben terminar.
2: ¿Qué vas a hacer?
3: Revelarlo al mundo entero.
5: Esa verdad acabará con el orden mundial establecido.
4: Si lo haces, no hay vuelta atrás.
0: No sembla només una història d'extraterrestres, sinó una pel·lícula sobre la fragilitat de les nostres certeses, perquè i si el problema no fos que hi havia vida fora, sinó que no sabem com assumir-ho? Doncs jo crec que va per aquí. La cosa pinta molt bé, amb l'Emily Blunt, el Josh O'Connor, Colin Firth, en fi, El dia de la revelació. Per mi aquesta obligada, aquest cap de setmana, Maria.
1: Totalment, per una mica de ciència-ficció, no? També va
0: posar-li. M'encanta, jo soc molt, molt, molt fan.
1: També s'estrenen, però, altres gèneres, en aquest cas, una comèdia generacional espanyola sobre la Belén, una noia de 17 anys que viu al final del batxillerat, que és el que estan vivint molt joves en aquest moment,
0: sí,
1: amb la selectivitat, entre amics, amigues, desig, cos i identitat. Això es diu Todos los colores.
6: Belu! Belén! Belén!
7: Madre mía!
6: Está muerta.
8: ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a su madre?
7: Ni de coña.
9: ¡Qué fuerte!
10: ¿Vacilas al profesorado? Pues te juegas la asignatura. En el polideportivo hay un equipo de atletismo con silla de ruedas.
11: O entrenas con ellos y participas en el torneo de fin de curso, o suspendes.
12: ¿Correr?
13: ¿Pero sí. ¿Cómo vas a correr tú?
14: Belén Bolt.
12: ¿Has oído? ¿Y os vais a llevar? Genial, ya verás.
15: ¡Ayúdame!
16: Ey, que aprenda a pedirlo bien.
17: Telita con Laurita, ¿no?
18: Total.
19: ¿Eso es panocha?
20: ¿Te gusta?
21: Yo no sé si eso es para mí.
20: ¿Pero por qué no?
22: ¡Belén!
23: ¿Y quién es este chico?
24: Nadie. Mamá, que no es nadie.
1: Dirigit per Beatriz de Silva i protagonitzada per Mafalda Carbonell, Sílvia Abril i Clàudia Mora, és una d'aquelles pel·lícules que aparentment parla de fer-se gran, però que en realitat també parla de la por de quedar-se enrere. Jo crec que pot funcionar molt bé perquè connecta amb l'adolescència, pressió social i també aquesta sensació tan actual de que tothom avança, no?, que ens passa moltes vegades, menys jo. I ens fa també fer-nos preguntes com, per exemple, créixer és descobrir qui ets o és acceptar que encara no tens gens clar què passarà?
0: Ja. Sí,
1: per fer-te una mica la idea, no?
0: La mítica. Doncs bé, pinta bé aquesta comèdia espanyola. todos los colores. I bé, seguim al cinema, eh? Anem a parlar ara de Pioneras, Solo querían jugar. Això és una comèdia dramàtica sobre un grup de joves que l'any 1970 desafien prejudicis per obrir camí al futbol femení. Dirigeix aquí la Marta Díaz i actuen Aixa Villagrán, Daniel Ibáñez i Sofía de Iznájar. I aquesta pel·lícula té un punt molt radiofònic. Dones que no demanaven permís per existir, que només volien jugar. Anem a escoltar com sona el tràiler.
9: La selección femenina se creó para incluir a la mujer en el servicio a la patria.
13: Natividad Sánchez quiere estar a lo que tiene que estar.
9: Lo cual es el mejor servicio que puede hacer una mujer por su país.
14: ¡Nati!
9: Ser esposa y madre.
14: No quiero que juegues al fútbol, ¿entendido?
9: Ser el ángel del hogar. Ese es nuestro orgullo y nuestro honor.
15: Estoy montando un partido de fútbol. Necesitamos algo distinto, te lo dije. Ahora hay que buscar a la jugadora. Necesito saber quiénes son las mejores.
17: Pues estás hablando con la persona adecuada.
15: ¿Tú dirás?
17: Mira.
15: Se me ha ocurrido algo grande.
18: Es que poca te escucho.
19: Bienvenida a la primera selección española de fútbol femenino.
20: Una pregunta. ¿Contra quién vamos a jugar?
15: Eso dejándolo a mí. Vosotras queréis jugar, ¿no?
24: Si yo tuviera una hija...
1: El que ha debat sobre l'esport femení arriba com una història de memòria, d'orgull i de reparació. I es fa aquesta reflexió de que moltes vegades la història no comença quan et deixen entrar, sinó quan t'atreveixes tu a anar allà a picar la porta i a dir, ei, aquí estic jo, com han passat moltes vegades, i també doncs, en el futbol femení, que ara podríem dir que està en el seu auge. I esperem que sigui així durant molts anys, eh, Xavi?
0: Doncs sí, Maria, totalment, totalment. I ara canviem de tema radicalment perquè parlarem d'un thriller d'acció ambientat a Londres. Atenció, apareix una bomba de la Segona Guerra Mundial sense explotar i la ciutat entra en evacuació.
25: Que empiece la fiesta.
26: ¡Se está acabando! ¡Vamos, vamos!
25: Coronel.
27: Hay un artefacto no detonado en Westminster. Le estoy enviando las fotos.
25: Que empiece la fiesta.
28: ¡Esta zona está siendo evacuada!
25: Joder, estamos dentro. ¡Mierda, se ha activado!
29: Al parecer ha habido un robo a un banco en Edgware Road.
30: ¡Policía!
29: Avisad a todas las unidades. Os pillé.
31: Levanta. ¿Trato hecho?
32: Trato hecho.
33: La firma química es clara y rastreable.
32: ¿Hasta dónde?
33: Hasta nosotros, el ejército.
32: Esto me da mala espina.
31: Salud.
0: Aquesta pel·lícula es diu Fuse. El que passa que jo crec que elaborem els nostres cinemes com a zona de riesgo o cuenta regressiva. No m'ha quedat massa clar encara. Mira que ho hem buscat, eh? És d'aquelles pel·lis.
1: Sí.
0: Que tenen un títol diferent en cada país.
1: Sí, ja passa això sovint.
0: O cuenta atrás, potser, en fi. Que pinta bé, aquesta, eh?
1: Acció, sí, perquè acció. Acció, exacte. I està pendents del que passa. La dirigeix David Mackenzie, protagonitzada per Aaron Taylor-Johnson i Theo James. Però el cas no només desperta la por, també desperta aquesta oportunitat perquè uns lladres es plantegen un atracament aprofitant aquest col·lapse de la ciutat. Aquestes
0: sempre,
1: coses que passen.
0: Un listo,
1: eh?
0: Sempre hi ha un listo.
1: És una pel·lícula, com deies ara, de tensió urbana, de ritme, aquesta moralitat dubtosa. Quan tot s'ensorra, sempre hi ha algú calculant el benefici, el que pot passar. És un bon ganxo, no? Perquè la ciutat evacuada, la por al carrer, el delicte que entra per la porta del darrere, tota aquesta barreja.
0: A Río Revuelto, pues això. Ganancia de pescadores, no? Això ho deia
1: no
0: el meu avi.
1: No me'n recordo aquesta ara.
0: Doncs, va, anem a parlar d'un afinador de pianos que descobreix que la seva oïda prodigiosa també li permet obrir caixes fortes i ho fa amb una precisió gairebé quirúrgica.
34: Disculpen.
35: Sí, señora.
34: El váter pierde agua, les daré $100 más.
36: ¿Qué dice?
35: Que si le arreglamos el váter.
36: Somos afinadores, arreglamos pianos.
34: 200.
36: 500 y hablamos. Harry Horowitz, afinador y reparador. Este es Nicky, mi aprendiz. Tiene un problema de oído, pero es un virtuoso.
34: Un virtuoso, ¿eh?
36: Igual tú le inspiras.
35: Vale, gracias, Harry.
34: Cierra los ojos, ¿qué es esto?
35: Do, fa sostenido, mi séptima bemol novena. Fa sostenido, sol, la sostenido, si sobre re sostenido.
34: ¿Nunca te los quitas?
35: No. Tengo hiperacusia, una alergia a los ruidos fuertes. ¿Hola? ¿Cuánto tiempo os queda? Hacéis mucho ruido.
36: Lo que haga falta, a menos que nos abras la caja fuerte.
2: Si quieres ganar mucha pasta, llámame.
3: Harry Horowitz.
4: El saldo pendiente en esta cuenta es de $36,000.
5: ¿De dónde vas a sacar tanto dinero?
3: Me las apañaré. Te he traído algo.
5: No hagas ninguna tontería.
1: També haurem de dir-li al Daniel Brand a veure si ell també té aquest talent, no? Perquè aquesta pel·lícula està dirigida per en Daniel Rower i el repartiment l'encapçalen Leo Woodall, Dustin Hoffman i Havana Rose Liu, que comença tot això com un do artístic, aquesta huida tan privilegiada, però acaba convertint-se en la porta d'entrada a un crim, aquesta ambició i a la temptació. La gràcia de la història és que no parla només d'un talent extraordinari, sinó de què passa quan el món et premia per fer-ne un mal ús. Una idea molt potent, no tots els dons salven, sinó que alguns també doncs, et posen en un lloc on és una mica complicat. Clar, sí, si tens un do per robar, no? Sí, sí.
0: I ara una pistola, una bala i un oso panda.

0: llevo una bala.
1: Y si no es que no me tomo en serio con Panda, que se te ha aparecido en sueños, te ha enviado una caja con una pistola y una bala mágicas para que cumplas una misión de la que no sabes nada. O sea, tú insinúas que yo eso no me lo creo.
2: No es mal chico, lo que pasa es que lo está pasando mal. Lo del cine no acaba de salirle y luego está lo de su novia que lo dejó por otro.
3: ¡Es que siempre lo defiende!
4: ¿Cómo diablos se supone que vas a encontrar a tu objetivo?
5: No.
4: ¿No puedes ir por ahí disparando a todo el mundo a lo loco?
5: ¿Qué somos? ¡Animales somos! ¡Da!
6: No puede ser eso. Tiene que haber algo más. Joder.
5: Joder, joder, joder.
7: Buenas tardes.
6: Mierda.
8: Lo de la pistola no me importa.
6: ¿Y qué sexo?
4: No te haces una idea.
5: ¡Mira todo el mundo que se atraco!
8: ¿En qué puedo servirles?
5: ¡Wow, wow, wow, wow!
1: ¿Vas a acabar enterrado en algún centro, Saúl?
6: ¿Qué? ¿Sigues estando tan seguro?
1: Necesito entender qué cojones pasa.
8: ¿Pero qué diablos es esto?
6: Bueno, un final poético y espectacular, ¿no te gusta?
8: Lo que es un desastre.
9: Doncs Xavi, aquí ens trobem en Saúl, que és un director de cinema en crisi, que rep aquest paquet misteriós, entra en una aventura cada cop més caòtica i més irreal, una comèdia dramàtica espanyola, no?, que sona també amb un puntet de deliri, aquesta crisi creativa, fantasmes personals, una realitat que es va deformant, no?
10: Doncs sí, sí, sí, pinta molt bé, eh? Una pistola, una bala i un oso panda, i a més, bona crítica que porta. Ara et deixarem les pel·lis que tenim a la cartellera i parlarem de pel·lícules que pots trobar a les plataformes ja des d'avui mateix, com és una que ha fet molt soroll i que potser tu, si tenies Apple TV Plus, ja la vas veure. Ara diguéssim que arriba al gran públic a través de Movistar Plus. És la pel·li de la Fórmula 1, amb Brad Pitt, que es posa al voltant d'un munt de pilots i, sobretot, al volant, en una pel·lícula d'acció esportiva dirigida per Joseph Kosinski, amb Damson Idris i Javier Bardem al repartiment. Això arriba avui a Movistar Plus, després, com dèiem, del seu recorregut cinematogràfic, Maria.
9: Em va agradar molt quan la vaig veure, aquesta pel·lícula. Està molt ben feta, li van donar un Òscar a millor so, si no m'equivoco, i la història segueix en Sonny Hayes. Ell és una antiga llegenda de la Fórmula 1 que ara torna per ajudar un equip en crisi. Ell havia estat pilot de Fórmula 1 fa molts anys i ara doncs el tornen a cridar. I més que una pel·lícula de cotxes, és una mica sobre ego, sobre aquestes segones oportunitats,
10: sí.
9: El preu de viure accelerat, perquè ell, diguéssim que no és un pilot excepcional, però que fa una mica la picaresca, no?, per intentar que sobretot el seu company guanyi i doncs al final tot acaba anant per aquesta banda. És molt emotiva, també, diria jo.
10: A mi
9: jo.
10: Em va agradar molt aquesta pel·lícula. Amb una banda sonora espectacular, com estàs podent sentir ara mateix, a càrrec de Hans Zimmer.
9: Exacte, li van donar l'Òscar a millor so, ho he confirmat. Sí, sí. Ho recordava, no sabia si era 100% cert. Sí, sí. El so de la Fórmula 1 dels cotxes, fantàstic.
10: Ho van clavar. I a Movistar Plus i a Filmin tenim El agente secreto.
11: Es esta persona. Quiero un agujero en la boca.
12: Tu caso es el primer que quiero resolver.
11: Hay unos sicarios buscándome, ¿eso estás diciendo?
12: Sí.
10: Bé, un thriller polític de Clever Mendoza Filho, amb Wagner Moura, amb Gabriel Leone i Maria Fernanda Cándido. I ja està, des d'avui, ja està disponible a Movistar Plus i també a Filmin. I està ambientada al Brasil del 77.
9: Exacte, segueixen el Marcelo, que és un professor que intenta refer la seva vida sota l'ombra de la dictadura militar. És un cinema de vigilància, por i memòria històrica, una reflexió sobre el pes del règim, tot i que quan ningú està allà i ningú ens mira, no? Quan ningú diu el seu nom.
10: Sí.
9: Wagner Moura, que per cert, si no m'equivoco, era el protagonista
10: Narcos.
9: De Narcos,
10: sí,
9: no?
10: Sí, sí, un brasiler fent de colombià, una cosa que no vaig entendre mai.
9: A mi em va saltar moltíssim.
10: No, a mi, calla, em feia una ràbia. ràbia.
9: A mi també, pensa que era l'única.
10: Feia una ràbia, no.
9: Per què?
10: Plata o plomo.
9: A més, tots els...
10: Hombre, por favor.
9: I tots els altres eren supercolombians. I tenien un accent supercolombià. I que tampoc és una, era un actor abans de Narcos tan conegut com per posar-lo a fer de Pablo Escobar, perquè sí o sí, jo crec que hagués estat millor fer un càsting d'algú colombià, però bé.
10: De fet, volien el protagonista de la sèrie de Pablo Escobar colombiana, El Patrón del Mal, però ell es va negar perquè li va obsessionar tant el personatge que li va afectar la seva vida privada. Ens ho va explicar el Xavi Fornia de Ràdio Nacional. Va ser molt bèstia, sí.
9: Ara el veiem a Wagner Moura, doncs, amb aquest Agente Secreto, i segur que no desentonarà perquè és una producció brasilera.
10: Doncs que hi ha països on el passat no torna, perquè en realitat no ha marxat mai del tot. És el que passa a Brasil. I ara sí, Wagner Moura, brasiler, amb una pel·li que parla de Brasil, i és a Brasil.
9: Exacte.
10: Així s'ha de fer. Va, i tanquem amb Orgullo, que està a HBO Max.

0: És una sèrie polonesa que arriba avui a HBO Max, centrada en el Philip. És un jove model gay que viu com si el món li degués alguna cosa, Maria.
1: Exacte, una història que arrenca quan una tragèdia familiar trenca la seva vida aparentment lliure, bella i controlada. Pot semblar una sèrie sobre identitat, però va més enllà, no? Parla de la fragilitat d'aquesta generació acostumada a construir-se davant del mirall. Ens ensenya que l'orgull pot ser una armadura, però també pot ser una gàbia si no deixa entrar el dolor, no? Aquesta producció polonesa.
0: Doncs, què us sembla? Ja ens comentareu. @xavifornia, @radio4/RNE. Volies dir, Maria, perdó.
1: No, dic, puc fer una recomanació personal?
0: Sí, clar.
1: És que abans parlàvem d'aquesta sèrie, Agente Secreto, que és brasilera, i jo us en recomano una també brasilera, que es diu Emergència Nuclear, que està a Netflix i que parla d'una emergència nuclear, bàsicament, que va haver-hi al Brasil.
0: Me l'apunto.
1: Un any després de Txernòbil, està basada en fets reals, eh?
0: Sí.
1: I el que va passar, bàsicament, així ràpid, és que uns joves que buscaven ferralla van anar a parar en un carrer on hi havia hagut una antiga clínica de radiologia, no? Uh-huh. I el que agafen és com un ferro molt gran i que això pesa molt i diuen, ostres, aquí dins deu haver-hi molta ferralla, això ens servirà per vendre o algú que ens doni molts diners, no? I quan obren allò, finalment el que és no és ferralla només, sinó que a dins doncs, hi ha el que feien servir per fer radiografies, que és molt tòxic, no? És, al final s'acaba... Ells no ho saben i el que estan fent és contaminar-se. Sí. I bé, doncs està molt bé la sèrie i no us faré més spoiler ni del que
0: estava
1: passant.
0: No, ja està.
1: Però bàsicament són persones doncs, que no sabien que s'estaven contaminant i passa just un any després de Txernòbil, no? Final dels anys 70, a Brasil.
0: Curiós.
1: A més, que clar, doncs les autoritats els estan dient això que teniu és molt tòxic i ells no s'ho acaben de creure perquè són persones vulnerables, són persones amb un nivell econòmic baix i que diuen, no, el que ens volen és enganyar i no, s'estan contaminant i hi ha problemes i la sèrie la veritat és que està molt ben feta.
0: Jo estic a mitges de La Desconocida, és una pel·lícula de Netflix amb la Candela Peña, amb l'Anna Rujas,
1: oh,
0: amb la Kira Miró,
1: bona.
0: Amb el Manolo Solo, el Pol López, és... De moment pinta molt bé, però ja saps com és això de tenir una nena petita que vas veure... Tu vas mirant les pel·lis en base a fragments de 10 minuts.
1: Us he dit Emergència Nuclear, es diu Emergència Radioactiva, perquè estic fatal.
0: Emergència Radioactiva, recomanació de Maria García.
1: Exacte, Coll. Això.
0: Que ja ha començat el Mundial, família, que ja estem tots,
1: totes,
0: modo Mundial, i amb Dai Dai de Shakira arribarem a 2:45 de la tarda a aquesta edició migdia, actualitzem tota la informació i després, tercera hora de Xavifornia.

0: Són 2:45.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Eva Albiol.
0: Bona tarda, nou gira en el cas Plus Ultra. El jutge de l'Audiència Nacional amplia la investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per un presumpte delicte fiscal i de contraband. El detonant, les joies trobades al seu despatx durant un registre judicial, una taxació encarregada pel magistrat, les valora en 1,3 milions d'euros, molt per sobre dels entre 30.000 i 50.000 que s'havien apuntat inicialment. El jutge considera que l'origen d'aquest patrimoni no està justificat i ha obert una peça separada per aclarir-ne la procedència. El jutge amplia el cas Plus Ultra i avui Europa fa un pas més en l'enduriment de la política migratòria. Entra en vigor el nou pacte europeu de migració i asil que accelera les expulsions i endureix l'accés a la protecció internacional. Coincidint amb aquest canvi, el Papa Lleó XIV ha llançat un missatge contundent des de les Canàries en l'últim dia de la seva visita a l'Estat. Ha reclamat vies segures i legals per a les persones migrants i ha criticat la resposta europea davant les morts al Mediterrani. El pontífex també ha escoltat el relat de dos migrants que van arribar des de Nigèria. Li han explicat les dificultats del viatge i per què van decidir marxar.
2: La persecució i la falta d'oportunitats nos obligaron a partir. Nadie abandona su tierra, su familia y sus raíces por voluntad propia cuando puedo vivir en paz.
3: Muchas veces el camino es difícil. Hay miedo, tristeza y también soledad, pero sus palabras nos dan fuerza y esperanza para seguir adelante.
0: A aquesta hora Tenerife acull l'acte central de la jornada. Milers de persones participen en la missa que posa el punt final a 6 dies de visita del pontífex a Espanya. En parlem de seguida, ho fem amb en José Gil i l'Helena Ramos a la realització i les vies de so, l'Eric Sobrevia a la producció i l'Albert Bacas a control central. Abans connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, va augmentant una miqueta més el trànsit, al migdia. En tot cas, pel que fa a incidències, tenim d'una banda l'autovia 2 de sortida de Barcelona, una mica més plena, la zona de l'Hospitalet, i ja més endavant, a Cornellà, a Sant Joan d'Espí, tot plegat en sentit Martorell i en part també agreujat per un vehicle variat que ara ja està retirat al voral. També recordar que es dona pas alternatiu per un accident a la Nacional 260, a l'altura de Montferrer i Castellbó, de moment en aquesta via, per tant, encara es dona pas alternatiu. I a la resta de punts, el que dèiem, va augmentant el trànsit, es nota especialment a les dues rondes de Barcelona i en sentit Trinitat, però també, per exemple, l'autopista AP7, la zona de Barberà, en sentit sud, Cerdanyola, sentit nord, també la zona voltant de Parets de la C-17 i a la pròpia autopista AP7 a Mollet de Vallès, també per l'afluència de públic al circuit de Montmeló. I d'altra banda, també trànsit intens, trànsit lent, trànsit amb aturades a la Pota Nord entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus i també l'autopista de Maresme, en aquest cas a la zona de Tiana o entre Tiana i Alella en sentit nord. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Previsió del temps des de l'AEMET, Noelia García.
5: Avui divendres a Catalunya pugen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 34 graus a Lleida, 32 a Girona, 28 graus a Barcelona i 27 a Tarragona. Aquesta tarda, ambient càlid, predominen el sol i el cel poc ennuvolat o clar. A l'Empordà bufa tramuntana amb intensitat moderada i a la resta vent fluix variable.
0: Passen 3 minuts de 2:45.
1: Edició migdia. Eva Albiol.
0: El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha obert una nova peça en la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero per presumpte delicte fiscal i una altra de contraband. Explica'ns, Joan Seixas.
6: Sí, així ho ha confirmat el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, arran de conèixer la taxació de les joies que l'expresident guardava en una caixa forta i que estarien valorades en poc més d'1.300.000 euros. Calama ha obert una peça separada del cas Plus Ultra, pel qual, recordem, declararà els dies 17 i 18 de juny, i on ara se li preguntarà també per aquestes joies. En l'auto, el jutge assegura que la possessió de béns de luxe d'elevat valor i d'origen desconegut suposa un indici objectiu de que existeix un frau fiscal. Amb la taxació preliminar, que l'AMA entén que ha pogut defraudar uns 120.000 euros i també que podria haver comès un delicte de contraband, ja que podria haver introduït aquestes joies al país sense pagar duanes, la qual cosa suposa un delicte a partir d'objectes que superen els 150.000 euros. Recordem que quan l'UDEF va entrar al despatx de Zapatero, on va trobar la caixa forta, les secretàries de l'expresident van explicar que les joies provenien d'una herència familiar i de viatges.
0: I una informació d'última hora, la Fiscalia s'ha oposat a aixecar les mesures cautelars a Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic. A l'escrit notificat avui, el Ministeri Públic demana mantenir la retirada del passaport i la prohibició de sortir d'Espanya, així com les compareixences setmanals al jutjat. Andic va demanar suspendre totes aquestes mesures, així com el retorn de la fiança d'un milió d'euros. La Fiscalia recorda que hi ha prou indicis per contradir la versió de Jonathan Andic sobre les circumstàncies de la mort del seu pare i també la suposada bona relació que va assegurar que mantenien. I avui entra en vigor la nova política de migració de la Unió Europea que endureix les fronteres i agilitza els retorns de migrants a Pujol.
7: Dos anys després que s'aprovés arran de la crisi migratòria de 2015 i després d'intenses negociacions, aquest divendres comença a aplicar-se obligatòriament el Pacte sobre Migració i Asil de la Unió Europea. 10 mesures dissenyades per blindar les fronteres del bloc comunitari i accelerar els processos de retorn de migrants. Inclou identificacions i controls fronterers en 7 dies sense llibertat i expulsió per la via ràpida. També la creació d'un sistema de solidaritat per a aquells països com Espanya, Itàlia, Grècia o Xipre amb més pressió migratòria a través de subvencions o reubicacions de migrants, però no recull polítiques d'integració ni de regularització. I en aquest sentit, molts països estan disposats a posar diners per no rebre'n. D'altra banda, aquest pacte obre la porta, tot i que encara està pendent d'aprovació, a la creació de centres de detenció de persones fora del territori europeu.
0: De fet, la nova normativa ha aixecat les crítiques d'ONGs, entitats en defensa també dels drets humans.
7: Denuncien que el pacte vulnera els drets dels migrants i que exposa els més vulnerables, com menors, víctimes de violència masclista, de tortures o de tràfic de persones. Sònia Díaz, d'Oxfam Intermón, i Clara Calderó, de Novact, a Ràdio 4.
8: Unos tiempos de tramitación y un uso de centros cerrados que de facto son prácticamente detención, que incluso pueden alcanzar a menores y personas en situación de vulnerabilidad.
9: Exigim un compromís tant al govern com a totes les forces polítiques per implementar el pacte de la manera més garantista possible amb els drets fonamentals.
7: Brussel·les ho veu com una solució efectiva, justa i ferma al repte migratori.
10: Natürlich müssen Menschenrechte eingehalten werden. Natürlich muss internationales.
7: És el responsable europeu de migracions, Magnus Buna, que parla de posar ordre i diu que tenen línies vermelles, que no s'aplicarà tot de cop i que estan treballant amb organitzacions internacionals al respecte. Els països tenen 2 anys per aplicar el pacte. El govern espanyol ja ha dit que ho farà amb un enfocament garantista amb els drets dels migrants i ha rebutjat la creació de centres de retorn a tercers països.
0: Bé, doncs, en aquest context, el Papa Lleó XIV tanca avui la seva visita a l'estat espanyol amb una última parada a Tenerife, després d'una agenda marcada per les trobades institucionals als banys de multituds. El pontífex centra aquestes últimes hores en una de les qüestions que ha situat al centre del seu missatge, la crisi migratòria i el repte de la integració social. Pau Alemany, bona tarda.
11: Bona tarda. Efectivament, les persones migrants han sigut el centre d'atenció des del primer acte fins a l'últim de la visita de Lleó XIV a Canàries. També serà així en l'última missa que tot just acaba de començar al port de Santa Cruz de Tenerife, on s'espera que el pontífex incideixi en els obstacles de les persones que abandonen els seus països per arribar a Espanya i en la visió humanista del món. Aquest és un dels missatges que ha deixat.
12: Una consciència humana no puede permanecer indiferente ante las víctimas de los naufragios y de la falta de ayuda ante estos cementerios del mar.
11: Abans de la missa, Lleó XIV s'ha reunit amb migrants com la colombiana Talia Saldarriaga i el senegalès Sembac Ndiaye, que han explicat la seva experiència.
13: Llegué hace 3 años dejando a mi familia y a mi hijo, pero teniendo la ilusión, los sueños y esperanza, como todos los que migran para tener una vida un poco mejor.
14: Santo Padre, le pido que siga recordando al mundo que detrás de cada migrante hay un sueño, una madre que reza y una persona que merece una oportunidad.
11: Quan acabe la missa, el pontífex posarà rumb cap a Roma i tancarà així la seua estada a Espanya.
0: I més qüestions. Els treballadors de Nissan a Catalunya aproven la proposta d'acomiadaments de la companyia japonesa que planteja 195 sortides. Eloi Sadurní, bona tarda.
15: Bona tarda. El 88% de la plantilla de l'automobilística a Catalunya, formada per més de mig miler de treballadors, ha votat a favor de l'última proposta de la direcció de Nissan, que rebaixa en 16 els acomiadaments al llarg dels centres distribuïts entre el Prat del Llobregat i la Zona Franca. L'empresa inclou a l'oferta pujar les indemnitzacions a 50 dies per any treballat sense límit de mensualitats i proposa un pla de rendes pels més grans de 54 anys. Uns acomiadaments que s'emmarquen en l'estratègia de Nissan de retirar un 10% dels seus treballadors arreu d'Europa i que en el cas de Catalunya aprofundeix en la lleva de personal després que l'any 2021 acomiadés 2.500 persones.
0: I una altra reivindicació, els sindicats educatius han rebutjat l'acord amb el govern que han convocat per aquest diumenge una manifestació a Barcelona en defensa de l'educació pública. A la protesta també s'hi han sumat altres entitats del sector educatiu com la FAC Toni Condé.
16: Els sindicats consideren que el rebuig als acords demostra el compromís del col·lectiu per la millora del model educatiu que va més enllà de les reivindicacions laborals. Defensen que ara cal treballar en el marc de les assemblees per pensar les possibles vagues de cara al curs que ve i fins i tot treballar en un canvi de llei educativa. David Caño, de l'USTEC.
17: I amb qüestions que traspassen l'espai laboral i que van més amb la línia d'una nova llei d'educació de Catalunya, caldrà articular l'espai de debats constituents perquè entre totes i tots comencem a debatre quina és la llei d'educació de Catalunya que volem en el futur, perquè aquesta ni dona resposta amb finançament ni dona resposta amb allò que articula. S'ha demostrat que és insuficient.
16: La manifestació començarà a 11:45 a Jardinets de Gràcia. El dia 20 de juny està convocada l'Assemblea Educativa de Catalunya per fixar les demandes i protestes de cara al curs que ve.
0: Seguim parlant d'educació. Les xarxes socials formen part del dia a dia de la gran majoria d'adolescents catalans. Segons l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital, elaborat entre d'altres per UNICEF, el 93% participen almenys una xarxa social i gairebé 8 de cada 10 en fan servir 3 o més. La presència digital comença cada cop abans. Els últims cursos de primària, prop del 74%, ja té perfil en alguna plataforma, Maria Huguet.
18: L'estudi també revela que els menors catalans tenen accés al seu primer mòbil als 11 anys de mitjana. Més del 9% dels infants d'entre 10 i 20 anys a Catalunya dedica més de 5 hores diàries a les xarxes socials entre setmana, una xifra que s'eleva fins al 21% durant el cap de setmana. A més, gairebé el 7% podria haver desenvolupat un ús problemàtic de les xarxes socials. L'estudi reclama a la indústria tecnològica un algoritme segur per als adolescents. Antonio Rial és professor de la Universitat de Santiago de Compostela, que també ha participat en l'estudi.
19: Nos preocupa el uso que nuestros hijos hacen de la tecnología, pero tal vez lo que debiera preocuparnos es el uso que la tecnología está haciendo de nuestros hijos.
18: També apunta a abordar el benestar digital com una qüestió de salut pública.
1: Edició migdia.
0: En 3 minuts arribarem a 3:45. La inflació segueix estable en aquest mes de maig i es manté en el 3,2%, una estabilitat dels preus gràcies a les rebaixes fiscals de l'electricitat i també del gas Ferran Cuixart.
20: Sí, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, l'IPC es manté moderat tot i l'encariment dels combustibles per la guerra a l'Iran. Els preus dels carburants són els que segueixen pressionant a l'alça, mentre que la llum i el gas, com dius, es moderen i fins i tot noten un lleuger descens. Pel que fa a l'indicador català, se situa una dècima per sota de la mitjana estatal, se situa en el 3,1%.

0: confia en el suport dels partits catalans, ho ha dit a la trobada empresarial del Pirineu a la Seu d'Urgell.
1: A Catalunya es comportaria un increment d'ingressos de 4.700 milions d'euros. Això és un objectiu polític per fer-ho realitat aquest any. Jo crec que és possible, i evidentment que hi estic treballant, i jo em trobo que els que em diuen que no tampoc em saben dir què farien ells. Viable.
0: Mentrestant, Foment del Treball fa una crida a augmentar la productivitat de l'economia catalana, que està 5 punts per sota de la mitjana europea i molt lluny d'economies com la francesa o Climent Sabater, l'Alemanya.
2: La productivitat de les empreses catalanes representa un 70% de la de socis com França o Alemanya i gairebé la meitat de la de països com Luxemburg o Irlanda, segons alerta Foment del Treball. És una urgència millorar-la per poder tenir salaris més alts, afirma el director d'Economia de la patronal, Salvador Guillermo.
3: Els salaris individuals també depenen d'aquesta productivitat col·lectiva i és el que explica que un cambrer alemany cobri més que un espanyol o un espanyol cobri més un cambrer espanyol, un portuguès o un marroquí.
2: Un absentisme amb màxims històrics del 7,5% i l'accés regulatori són al darrere d'aquesta baixa productivitat, segons el vicepresident de Foment, en Joan Roget.
4: Permisos per construir una fàbrica aquí, si tenim sort, durant 3 anys. A la resta de països competidors nostres van potser 3 mesos o 6 mesos. I això és facilíssim d'entendre.
2: La productivitat catalana és 5 punts inferior a la mitjana dels 27.
0: Obrim plana de successos. Al Departament de Salut ha obert expedient informatiu a la Vall d'Hebron pel cas del nadó presumptament maltractat pels seus pares. Tot plegat mentre continua la investigació judicial que avui ha recollit el testimoni dels familiars dels progenitors. Núria Alcalà.
5: Sí, Salut considera que l'Hospital de la Vall d'Hebron va reaccionar tard i no va activar el protocol per sospitar de maltractament infantil el mateix 16 de març, el dia que va ser derivat de l'Hospital Sant Pau, sinó que ho va fer 2 dies més tard. Fons del centre hospitalari mantenen que els esforços de l'equip mèdic es van centrar en salvar la vida del nadó, avançant que presentaran al·legacions a l'informe de salut que preveu inicialment una multa de 6.000 euros. Precisament 5 professionals de la Vall d'Hebron van ratificar aquest dijous davant el jutge que les lesions que presentava el menor no eren accidentals. A aquesta hora estan declarant com a testimonis diversos familiars dels investigats, entre ells pares i germans.
0: I els Mossos han detingut una parella a Berga acusada del crim d'un veí de la localitat. El cadàver va ser localitzat el passat mes d'abril al pantà de la Baell. Sergi Bassoles.
6: Va ser el 15 d'abril quan una dona que passejava els gossos per la zona va donar la veu d'alarma. Un braç estava surant a l'aigua del pantà entre unes teles. Els equips policials desplaçats al lloc dels fets van descobrir que es tractava d'un cadàver d'un home d'uns 60 anys. El cos, relaten fonts consultades, presentava evidents signes de criminalitat. Havia estat embolcallat amb unes teles i lligat amb una corretja a una bombona de butà. Segons els investigadors, l'objectiu dels assassins, que el pes de la bombona mantingués el cadàver al fons del pantà. Un pla criminal, però, que va fallar i després de setmanes d'investigacions, ahir els Mossos precipitaven la detenció dels presumptes autors del crim. Es tracta d'una parella, home i dona, que, com la víctima, són veïns de Berga. Els investigadors de la policia catalana tenen clar que la víctima la van matar abans d'intentar-la fer desaparèixer al pantà de la Baells. En quant al mòbil del crim, de moment totes les hipòtesis resten obertes. Els arrestats passaran en les properes hores a disposició judicial.
7: Edició migdia. Eva Albiol.
0: Si aquest cap de setmana van a la platja, sàpiguen que Salou ja ha estrenat temporada. La principal novetat és que ja patrullaran més agents de la Guàrdia Urbana per evitar robatoris i actes incívics. Marxem cap a Tarragona, Pilar Ribas.
8: Concretament, aquest estiu hi ha 24 agents, 8 més que la temporada passada. Més agents i també més mitjans. S'incorporen 2 quads i 3 motos noves per a millorar la vigilància. Una altra de les novetats és que s'implanta el nou sistema de megafonia i tòtems d'emergència i rescat aquàtic de salvament marítim. Aquest any hi ha una trentena de socorristes repartits entre els 25 punts de vigilància a les platges i cales del municipi. Pel que fa a les banderes blaves, l'alcalde Pere Granados ha informat que no en tenen cap perquè prefereixen sol·licitar altres certificats de qualitat que són més rigorosos amb els requisits.
9: Les banderes blaves l'únic que tenen és molt de nom, molta fama, però en realitat la certificació d'AENOR amb la certificació de la bandera 14.001, també el que és la Q de qualitat o la Biosphere. No?
8: Aquest any es preveu que visitin el municipi uns 3 milions de turistes, segons el consistori.

0: Andorra celebrarà el seu 50è aniversari amb una temporada dedicada al poder transformador del teatre. Ens ho explica la Montse Soto.
1: Marta Pazos dirigirà el que serà l'espectacle inaugural de la temporada, sota la direcció musical també de Dani Espasa. Una òpera dels Tres Rals, protagonitzada per Nau Albet, Eduard Farelo i Marta Bernal, que encetarà una temporada on es parlarà de famílies velles i noves, de ciutadania amb la companyia Sasha Wolf i Stefan Kaegi, o de transmissions amb el retorn de l'obra de 6 hores de durada, L'herència, de Matthew López, dirigida per Josep Maria Mestres. Una escenografia de L'herència on també s'escenificaran 4 propostes històriques del teatre, amb els dimecres d'aniversari. Julio Manrique, director del Lliure.
2: Aquesta tardor celebrarem que ja fa mig segle un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit, posi la mirada en el futur.
1: Per celebrar aquests 50 anys també hi haurà una exposició al Palau Robert a càrrec de 5 escenògrafs i el 2 de desembre el Lliure recuperarà de la mà de Carme Portacelli l'atmosfera màgica d'aquella nit en què el Lliure va pujar el taló per primera vegada amb Camí de nit 1854.
0: I les arts escèniques tornen a tocar el cel amb la 14a edició de Terrats en Cultura Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. En total s'hi han programat 13 espectacles, Marta Orquín.
3: Trencar amb el ritme urbà i aixecar la mirada del terra i del mòbil per mirar el cel a vista d'ocell. I fer-ho des d'uns miradors tan privilegiats com els terrats de la ciutat per gaudir de la cultura i de l'entorn en perspectiva. És el que ens convida aquest festival que fins a l'octubre presenta 13 espectacles amb les terrasses més altes i el bon temps com a escenari. Destaquen un stand-up comedy amb Oye Sherman i Esther López de La Calòrica, Holgorio d'Alicia Reyero amb Lali Álvarez, La dansa d'un paso adelante i molt de teatre per reflexionar. Lola Armadàs, directora de Terrats en Cultura.
4: En el moment que estem, que creiem que el diàleg i el pensament crític són més importants que mai, realment la protagonista d'aquest any és el teatre.
3: Amb peces tan actuals com Set nenes jueves, una obra per a Gaza escrita per la britànica Caryl Churchill el 2009 com a reacció als bombardejos a la Franja. La culpa no és de l'estaca, si el sapo salta i s'ensarta, d'Enric Nolla, sobre els bombardejos nord-americans a Caracas, o L'esquerda, que parla dels abusos a menors. Tampoc hi faltarà la música amb l'electrònica de Cili, la cantautora Carmen Aciar o la rumba de Caracat.
5: Hay una bella hechicera, una gitana de piel marfil con...
3: L'escenari serà en terrats urbans, la majoria al Poble Nou i a l'Hospitalet de Llobregat.
5: Me siento un niño pequeño cuando la deja salir a jugar. Qué guapa es, qué guapa va, qué guapa siempre que está. Qué guapa es, qué guapa va.
0: José María Rubio, bona tarda.
6: Bona tarda, Eva.
0: Esports. El Mundial de Futbol ja és en marxa avui, segona jornada, que suposarà el debut de les altres dues seleccions anfitriones.
6: Avui jugaran els seus primers partits de la fase de grups, tant als Estats Units com Canadà. Igual que la jornada inaugural, només es disputen dos partits. Agenda per la propera nit i la propera matinada. Des de les 9, Canadà-Bòsnia, i des de les 3, Estats Units-Paraguai. Els dos combinats nord-americans voldran estrenar-se al seu Mundial també com ho va fer Mèxic, que va tenir un partit d'allò més plàcid contra Sud-àfrica. Els del Vasco Aguirre es van imposar per 2-0. L'autor del primer gol del campionat ha estat Julián Quiñones.
7: En ese momento se te vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Cómo celebrar, cómo gritar, pero... Solo hice una cosa, ir a celebrar con mis compañeros porque estamos trabajando con ellos. La confianza que me han dado, tanto ellos como el cuerpo técnico, siempre me han apoyado desde que pisé la selección. Y para mí era fundamental ir con ellos, abrazarlos y sentir esas alegrías con ellos.
6: Mèxic, per tant, és el primer líder del grup A, això sí, empatats a punts amb Corea del Sud. Els asiàtics han remuntat contra la República Txeca per acabar guanyant per 2-1.
0: La selecció espanyola, per la seva part, continua descomptant dies de cara al seu debut, dilluns, contra Cap Verd.
6: Aquest divendres repeteixen rutina la seva seu de Chattanooga, els de Luis de la Fuente. Faran entrenament a primera hora, que serà mitja tarda nostra, i demà ja desplaçament cap a Atlanta per aquest primer partit. A les darreres hores hem pogut escoltar l'ex del Girona, Pedro Porro, valorant les seves opcions de ser el lateral dret titular d'Espanya i compartir d'aquesta manera banda amb un crac com Lamine Yamal.
8: No, adaptarme más bien a él. Simplemente es eso, ¿no? Cuando tú tienes un jugador como Lamine delante de ti, es un privilegio para, no para mí, sino para todo el equipo, ¿no? Sabemos que es nuestro jugador más importante, diría yo, ¿no? Y simplemente es adaptarse al juego también que tiene él y estar concentrado en el partido y eso.
6: Òbviament, perquè Pedro Porro i Lamine comparteixin banda dreta, ha de ser titular al defensa del Tottenham, però sobretot ha d'acabar de recuperar-se el 10 del Barça.
0: Deixem el Mundial 2026, deixem el futbol a casa nostra. Les semifinals de la Lliga CB de bàsquet continua mantenint tots els focus a sobre. Mentre el Barça s'ha situat en només a una victòria de la final, el Joventut tindrà avui la pressió de no quedar a prop de l'eliminació.
6: Els verdinegres tornen a visitar la pista de València a partir de les 8 del vespre. Van caure abans d'ahir el primer enfrontament i una nova derrota deixaria els de Dani Miret sense marge per l'errada. Dani Esclusa, és cert que dimecres van estar a punt de guanyar, però també va ser evident que contra un rival com els Taronja necessiten més.
9: Sí, ho van tenir a tocar, però no va ser suficient. El mateix tècnic de la penya, Dani Miret, reconeixia després del partit que encara els feia falta alguna cosa més, i això és el que intentaran fer avui. Al base dels verdinegres, Guillem Vives, creu que l'equip està preparat per afrontar el repte.
10: Hem recuperat físicament, mentalment, per afrontar un partit d'aquestes característiques, amb la intensitat que correspon, i mentalitats per tornar a fer un gran partit i portar la sèrie a Badalona, així que l'equip està preparat.
9: L'objectiu és clar, estrenar el caseller de victòries abans que la semifinal viatgi a Badalona per disputar el tercer partit. La plantilla, en principi, sense canvis respecte a dimecres pel Joventut, sí que té una baixa al València, la del pivot Nate Rivers, que es va torçar el turmell durant el primer quart del primer enfrontament al partit avui a les 8 del vespre al pavelló Roig Arena de València.
6: I com deia, el Barcelona està a només una altra victòria contra Tenerife de poder jugar a la final. Els blaugrana van tornar a derrotar els canaris en el segon enfrontament de la sèrie, el Palau Blaugrana, un partit molt més ajustat que el primer, però que els de Xavi Pasqual també van saber resoldre. El tècnic culer, però, ha continuat advertint que un play-off no es pot donar per tancat fins que s'aconsegueix la victòria definitiva.
11: Pero sabemos que todo cambia en play-off, todo cambia en un partido. En play-off, cuando ganas parece que no vas a perder nunca y cuando pierdes parece que es imposible ganar. Siempre es esta sensación porque dura muy poco, tienes 48 horas para volver a jugar. Entonces, de Tenerife, hay que hacer un buen partido y tener opciones de ganar porque va a ser un partido muy, muy difícil.
6: El tercer partit ja li hem escoltat al propi Xavi Pasqual, es disputarà demà a les Canàries.
0: Un altre equip del Barça, el d'en Vol, ja es troba a Colònia, on des de demà tindrà lloc la final a 4 de la Lliga de Campions.
6: La gran cita de la temporada a nivell de clubs, el gran espectacle de tots els anys al Lanxess Arena per tornar a posar-se la corona continental. Els de Carlos Ortega primer han de desfer-se de l'Alborg a semifinals. Jorge Agüero, la sensació des de fa setmanes és que el Barcelona ha fet tot el que estava a les seves mans per arribar a aquesta setmana en les millors condicions.
12: De fet, José María, ells mateixos es congratulen de l'estat físic tan bo que presenta l'equip arribat a aquest punt del calendari, amb només un jugador entre cotons, Jorge Sikusa, però la resta, i especialment els importants, arriben a ple rendiment. I no només és una qüestió d'energies, sinó també de resultats. El Barça ha guanyat tots els títols que ha disputat fins ara en el que portem de temporada, 6 en total, entre ells el Mundial de Clubs, la Lliga i la Copa del Rei aconseguida la setmana passada. Només dues vegades en tota la història el Barça ha fet el 7-7 en una mateixa temporada, però de moment i pel que fan aquesta Final Four, demà dissabte 6 de la tarda, semifinal Barça-Aalborg, abans a les 3 l'altra semi Magdeburg-Fuchsia Berlín, diumenge 6 de la tarda serà la final per aquesta Champions League.
6: Qui de moment ha superat el primer obstacle en una final a 4 de Champions ha estat l'Atlètic Barceloneta. A la de waterpolo, els mariners disputaran demà la gran final contra el Prorreco. Ahir a semis es van imposar el Ferencváros als penals. I a la Champions femenina, Mataró i Sant Andreu juguen aquesta tarda per la tercera posició.
0: I avui sí, ja roden els cotxes de la Fórmula 1 al circuit de Montmeló. Fa una estona han acabat els primers entrenaments lliures.
6: El millor temps l'ha fet el britànic de Mercedes, George Russell, per davant del McLaren de Piastri i el Ferrari de Leclerc, els espanyols, Tratxé Carlos Sainz, dinové Fernando Alonso. Aquesta tarda, segona sessió, a partir de les 5. Demà tercers lliures i entrenaments oficials per conformar la graella de sortida d'una cursa que arrencarà diumenge a les 3 de la tarda. I acabem amb la Punt Diari de Ciclisme, amb la 6a etapa del Tour d'Auvergne-Roda en els Alps, en la preparació pel Tour de França. Avui dos ports de primera categoria en els darrers 20 quilòmetres, per tant, torn pels favorits a la victòria final i hauria ja de perdre el liderat el Francesc Boden.
0: Gràcies, Rubí. I els expliquem una última hora perquè el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha explicat que farà pública la sentència sobre l'amnistia el proper 16 de juliol. El criteri de l'acord de Luxemburg marcarà l'aplicació de la llei, entre d'altres, a Carles Puigdemont. La sentència haurà de determinar, d'una banda, si l'aprovació de la llei va ser una autoamnistia. Recordem que el PP va al·legar que l'executiu de Pedro Sánchez la va impulsar a canvi de suports parlamentaris. D'altra banda, els magistrats hauran de concretar si l'amnistia va afectar els interessos financers de la Unió Europea, és a dir, si es va afectar els fons comunitaris. I nosaltres acabem amb la nova cançó de Joan Dausà i Mama Duixa.
13: Veus a la sorra i al mar, jo amb un mojito de fons, Mama Duixa sonant. Vens i em toques el braç.
0: Porta per títol Papi posa-la al disc i neix d'una petició de les filles de Joan Dausà, que van demanar-li una cançó dedicada a la més petita de les nenes, un joc que es va acabar convertint-se en un nou tema estiuenc i també festiu.
13: T'has mullat la samarreta, posa't el sol una estoneta.
0: Xavi Martínez, bona tarda.
9: Bona tarda, Eva. Tercera hora de Xavifòrnia, preparadíssima amb la gran Alba Carreras, que ens porta avui unes mapaternitats molt, molt importants. Avui parlem de dopamina, molt d'actualitat, i després tota la premsa del cor amb la fantàstica Vanessa Hogarth. Així que tenim una tercera hora molt potent per acabar la setmana aquí al Xavifòrnia. Eva, petó molt gran.
0: Vinga, tot teu, Xavi.

0: Tercera hora de Xavi Forni a Ràdio 4, quan Maria García Coll, ja tenim per aquí a l'Alba Carreras.
1: Sí, estem molt ben acompanyats. Sí. Que... Última hora de divendres, Xavi.
0: Sí, última hora. Avui jo hauré de marxar re una miqueta abans, uns minutets, que tinc metge, ja saps. I bé, però us quedareu molt bé, mano a mano, Vanessa Hogwarts.
1: No, Hogwarts, tots els salsejos, tot.
0: En fi, hola, Alba Carreras, com estàs?
2: Què tal? Com esteu?
0: Molt bé, molt
2: bé. Entes Vanessa Hogwarts, m'encantaria tenir aquest cognom.
0: De fet, vale,
2: ho has dit, Vanessa Hogwarts. Sabia el teu nivell de friquisme que aniria per aquí.
0: Evidentment, això és un programa només per Potterheads.
2: Vale, o sigui, vale. Ja m'agrada.
0: Que com estàs? Com estàs? Tot bé?
2: Bé, tinc mal de coll, però...
0: Ai, va! Otra más.
2: Tinc mal de coll, i potser és una cosa... O sigui, ara m'he assabentat que podria ser una cosa bacteriana.
0: I t'has assabentat per mi?
2: M'he assabentat per tu.
0: T'ho dic fora de micròfon. Que... Sí, és molt fàcil, vas al cap. Jo estava rebentat, o sigui, no podia amb el meu cos, un mal de músculs, braços, cames, tot, gola, oïda. Et fan res, palito, ja saps?
2: Estic així, i en aquest punt.
0: I em van dir que era bacteriano, no era vírico.
2: Estic com molt de baixona a nivell de no voler sortir del llit en una setmana.
0: Doncs ves al cap.
2: Sí, no? Deu ser això.
0: Sí, sí, sí.
2: En fi.
1: Has tingut molta sort, Xavi, perquè no et recepten antibiòtic al cap. Vamos, vull dir, és molt complicat.
0: Doncs si no el van receptar al minut 1.
1: Sí, sí. Vull dir que has tingut sort, vull dir que...
0: Ho necessitava, bàsicament.
1: Ho necessitaves, però vull dir que a vegades, tot i així, és molt difícil que et receptin antibiòtic.
2: I perquè hi ha grans professionals que al final fan un cribatge espectacular.
0: És una meravella, la sanitat pública que tenim. No, ho noto. Ja anem pel tercer dia d'antibiòtic o segon una mica més. I després unes vitamines que també m'han anat molt bé, que tenen vitamina D3, vitamina B6 i zinc. Això m'ho van recomanar a la farmàcia, perquè sí.
2: Sí.
0: I em van dir, escolta, si tu ja notes que t'estàs posant malalt o que estàs en un inici d'alguna cosa, això reforça molt. Són 15 dies de prendre això i ja està. No és cada dia una càpsula de vitamines.
2: Ai, he d'anar al cap.
0: Dices, sí, sí. Jo estic fatal.
2: Cuéntame
0: vitamina que jo... Dejadme salir de aquí! Per cert, diumenge tenim a Ràdio Nacional,
2: Sí, sí, espero estar millor,
0: Sí, a veure si millores. Però abans, a Ràdio 4, que què ens portes avui de Ma Paternitat?
2: Doncs avui parlarem dels nens dopamina. A veure, us explico. Al llarg de les dècades, els neurocientífics han estudiat com funcionen els mecanismes de plaer i recompensa, el nostre cervell, això ho sabem, perquè vosaltres heu provat de menjar només una sola patata?
1: No es pot, és impossible.
2: És impossible.
0: Una patata, no?
1: Aquelles coses com llepar-se el colze i menjar només una patata és impossible.
2: I un cacauet salat?
0: Impossible.
2: Tampoc, no? És impossible.
0: Jo arrasso amb la bossa.
2: Clar, ja se sap quina és la manera d'activar els desitjos i fer que aquests desitjos es converteixin en hàbits. La indústria publicitària ho sap molt bé, però també la indústria alimentària. S'han creat productes que són totalment addictius i el nostre cervell diu, quina sensació tan agradable. Immediatament en volem més i més i més i més i amb més intensitat. La dopamina genera plaer, però què passa si s'atura de cop? Què creieu que passa? Maria, va. Poso prova.
1: Això que tenen les persones que són addictes, com es diu, el síndrome d'abstinència.
2: Exacte, és un mono, no? És això, seria això. De fet, Michael Dukleff, que ha escrit Niños Dopamina, ha dedicat els darrers 20 anys de la seva carrera professional a investigar els comportaments relacionats amb la salut infantil i el 2021 va començar a estudiar la dopamina i la relació amb la tecnologia i el consum d'ultraprocessats que tenen molt més en comú del que ens pensem. Segons l'autora, no podem evitar que existeixin aquests imants. Els diu que són com imants, les pantalles, per exemple, o aquests tipus d'aliments, però sí que podem utilitzar estratègies per contrarrestar aquest efecte. Ella mateixa posa d'exemple la seva filla en el moment que apaga la televisió, la seva filla es transforma en una mena de monstre i si teniu fills o filles petits, ja sabreu de què parlo. I'm friends with the monster, the sound of my bed, get along with the voices. Tots hi han passat, un nen enrabiat com una fera, cridant, tirant coses a terra. Per què passa això, es pregunta l'autora? Doncs perquè li estàs traient la dopamina de cop. I aleshores, clar, aquest síndrome d'abstinència apareix i apareix aquesta agressivitat. Aleshores, què cal fer? Segons ella, hi ha 5 estratègies. La primera és prendre el control. Què és el que volem pels nostres fills o filles? Proposa una activitat dinàmica en què ens imaginem com ens agradaria que el nostre fill o filla passés el temps, per exemple, jugant a l'aire lliure. Si no sortim a la tarda i ens quedem a casa, aquesta oportunitat al final no es dona, no? I en canvi, doncs, si sortim al camp, aquesta oportunitat es podria donar. És molt fàcil dir, no vull que vegin la tele, però al final, si després d'acabar l'escola se'n van cap a casa, doncs el més probable que acabi passant és que acabis enxufant la tele, no? O bé compartint temps de qualitat junts, per exemple, cuinant. Doncs caldrà pensar abans, prèviament, què podem cuinar, no? Segons ella, aquesta exposició a totes aquestes alternatives és el que genera l'interès, no? Si no exposes al teu fill o filla alguna cosa, doncs aquest fill o filla no hi estarà interessat. També parla de dos tipus de nens, que són els nens castor i els nens pergoler. Ara us explicaré la diferència entre l'un i l'altre i ara em direu vosaltres quin tipus de nen éreu.
0: Per què?
2: Pergoler.
0: Pergoler.
2: Sí, és com una mena d'ocellet, que és qui crea el niu. Comencem per aquest. Comencem pel pergoler.
0: M'agrada.
2: És un tipus de nen que ja està creant com un pergoler, que és un ocellet, no? Com fa el seu niu, no? Agafa les branquetes, les posa, les construeix poc a poquet, no? I va com construint la seva caseta, el seu refugi, no? Hi ha nens, doncs, això, que són autèntics pergolers perquè el que els agrada són ser els artistes del regne animal, com aquelles aranyes que teixeixen les teranyines i fan unes teranyines totalment increïbles. Però després hi ha uns altres tipus de nens que són els nens castor, que són aquells que són autèntics llenyataires, fusters sorprenents, que necessiten utilitzar la força. I aquí us pregunto, vosaltres sou més pergoler o castor?
0: Ah, és bona aquesta, eh? A veure, recorda ràpidament en un titular. Pergoler.
2: Són aquells que teixeixen, sí, com més a poc, no? Però potser són més perfeccionistes, mm-hmm, són aquells que fan feines com més elaborades, com amb més precisió, i després hi ha els castor, que són feines com més dures, amb més força física, amb més intensitat, igual.
0: Oh, jo diria la segona. Passa que també hi ha moments de la primera, eh?
2: Sí?
0: No sé,
2: una mica de tot,
0: jo,
2: no,
0: crec,
2: Xavi?
0: Que seria un mix. Sí.
1: Jo crec que potser la primera. Jo sóc més quietona, més de fer coses tranquil·letes.
0: Ella.
2: Sí, jo potser també més pergolera, però a la vegada també em sento molt identificada amb feines més de força. Hi ha moments que necessito allò, força física, no?
0: Sí, no?
2: Crec que em sento identificada amb tots dos.
0: Tu penges els quadres a casa teva i muntes els
2: allà,
0: mobles de l'IKEA.
2: Amb el taladro.
0: Tu, no? A casa.
2: Sóc una tia com bastant empoderada en aquest sentit.
1: I de la força amb control. I això té un nom, en el meu cas es diu dansa clàssica.
0: Ah,
2: veus? Aquesta força més controlada.
1: Amb control, amb el perfeccionisme, amb la tranquil·litat. Clar, jo vaig començar a ballar amb 5 anys i en tinc 28. I que de petita ja em van... Vaig començar a ballar com per casualitat i a la primera classe vaig dir, jo vull fer això.
2: Doncs sí que series més pergolera, Maria, sí, jo crec. Aleshores hi ha l'autora que ens proposa una sèrie d'activitats pels nens castor i una sèrie d'activitats pels nens pergoler. Per exemple, pels nens castor construir maquetes, rampes del cotxe, podar arbres...
0: La meva filla és castor.
2: Sí? Doncs mira...
0: És de fer coses tranquil·lament. No,
2: no, és pergolera. No, és pergolera, Xavi.
0: Però encara no va al pergolari.
2: Wow. Però, per exemple, polir, tornejar, com feines més de força física.
0: No, és el contrari.
2: Vale, doncs aleshores seria pergolera.
0: Entretinguda.
2: I el que li pot encaixar, ja més endavant, ara potser no, perquè són passetes molt petites, fer pulseres. Fer pulseres, però igual sí les de trenetes o ensenyar-li...
0: Això li agradarà molt.
2: Jo crec que sí. Sí, perquè als nens que són més pergolers els agrada més això, no? O, per exemple, pintar, treballar molt amb el fang, fer àlbums de retallar, crear còmics, escriure, tot això és més de nen pergoler, no? Hi ha activitats que són per tots els infants, que són com, per exemple, cuinar o fer paper matxé, o fins i tot també construir amb peces de Lego, vull dir, al final, siguis quin perfil que siguis, t'encaixa igual. Clar, l'autora també reflexiona sobre què és el que li falta a la nostra vida, però sobretot què és el que li sobra. Hi ha com una mena de circuit que s'ha trencat, perquè, clar, vull dir, temps enrere una persona tenia un desig, que, per exemple, un desig... primer de tot, una necessitat, que la necessitat seria menjar. Després d'aquesta necessitat, un desig, que, per exemple, seria menjar una poma. Després hi havia un esforç darrere de tot plegat, perquè tu, si volies menjar una poma, t'anaves a un arbre, collies aquesta poma i, per tant, hi havia un esforç darrere d'un desig. I, finalment, una recompensa que era menjar-te la poma. Ara què està passant en els temps d'avui en dia? Doncs que tens la poma directament fins i tot si no tens gana, no? I,
0: és
2: per
0: veritat.
2: Tant, no cal esforçar-te. Què està passant amb la majoria de nens i nenes d'avui en dia? Que aquest esforç no el tenen inculcat, perquè no s'han hagut d'esforçar mai a la seva vida.
0: I potser no ho han vist en els pares i mares tampoc. Perquè ja han canviat molt les coses i hi ha accés a tot el que tu dius, no?
2: Totalment. I aleshores la recompensa és totalment immediata i estem tenint la recompensa en forma, doncs, això de pantalles i aquesta dopamina de manera exagerada en vena. i estan com començant a tenir com aquest síndrome d'abstinència en el moment que els hi talles la dopamina de cop, no? Aleshores, aquest llibre, que es diu Nens Dopamina, que encara no està a la venda, però quan tan bon punt estigui, intentarem tenir a la seva autora, que és la Machel Dukleff, la seva editora, la Rocío Carmona, que és editora i productora executiva de l'editorial Diana, ens explica una mica de què va el llibre i també ens dona alguns consells que ens dona l'autora directament en aquest llibre.
3: Hay tres ideas que me parecen especialmente prácticas a la hora de desapegarnos y de ayudar a nuestros hijos a desapegarse de la dopamina. La primera clave sería sustituir y no eliminar. Es decir, no dejar un vacío cuando le quitamos a un niño una pantalla o cuando nosotros mismos nos limitamos el acceso a las pantallas, sino ofrecer y ofrecernos actividades que resulten atractivas y satisfactorias en la vida real. La segunda clave sería reducir las señales que activan el deseo. Aquí la autora habla de crear espacios y momentos que estén libres de dispositivos, porque cuanto más visibles y accesibles tenemos las pantallas en la casa, más difícil nos resulta ignorarlas. Y la tercera clave sería proteger actividades fundamentales que las pantallas suelen desplazar, como por ejemplo la conversación en la familia, a la hora de la cena o en un momento de relax, la concentración, el sueño e incluso también cosas como la aventura, ¿no? De hecho, la parte final del libro nos propone una transformación de 4 semanas precisamente centrada en estos 4 ámbitos que estamos nombrando. En resumen, creo que lo más importante es comprender que no debemos tener una lucha permanente contra la dopamina. Lo que podemos proponernos es reorganizar la vida familiar para que las experiencias reales de la vida vuelvan a ocupar el lugar principal y que las pantallas dejen de ser el centro de gravedad de nuestra cotidianidad, de nuestro día a día.
2: Clar, el primer de tot és prendre consciència, no? I, per exemple, a casa meva tots som molt conscients, però després del fet a la realitat, que és com canviar aquest hàbit, no? És, per mi, la part més complicada, no? Però sí que és veritat que dona moltes estratègies a nivell de, per exemple, crear propostes que siguin educatives, en el sentit, doncs, bueno, no tornis directament a casa, potser vés al parc, no?, que jugui amb els seus amics, o emporta't una pilota, o jo sé, vull dir, proposa altres fets que no estiguin a estar tancat a dintre de casa, no? I més amb el nostre clima. També és cert que a la pràctica, i per temes de conciliació, acabes optant per les pantalles, no? Aleshores, clar, l'autora, des d'un privilegi absolut, una de les coses que diu és replanteja't el teu mòdul de vida. Potser si és que la dificultat teva està en conciliar, potser és que no tinguis una feina que sigui òptima per tu i en el moment com que hi hagi una transformació social i tu diguis, no, és que no vull fer aquesta feina perquè és que no puc, perquè jo vull posar la vida al centre amb la meva família, no? I tothom faci, prengui la mateixa decisió política, doncs al final hi haurà un canvi estructural de la societat, no? Però al final això no deixa de ser una utopia, perquè la realitat és que avui dia hem de treballar, no? I els treballs estan estructurats d'aquesta manera. Per tant, hi ha una reflexió social,
0: sí, és veritat, sí,
2: més enllà, sí, sí, de tot plegat, no? Que, segons l'autora, ella comença com a implantar-se i en dir, no, per aquí no passo, la meva vida doncs a casa està al centre, no vull estar treballant en un ordinador portàtil, com jo m'he vist moltes vegades, amb els nens mirant la tele, perquè és que la tele és la nova Mary Poppins, saps?
0: I que després n'hi faràs bé, la feina que estàs fent allà amb el portàtil, amb els nens...
2: Totalment.
0: Mal feta per un costat, i després aquesta culpa de no poder dedicar temps al més important de la teva vida en aquell moment per tu o per qui sigui, no? que ho visqui així, que és la família, els nens, les nenes. Però clar, hem muntat una societat, és el que tu deies, és impossible. Hem de treballar, clar, hem de pagar moltes coses, està tot molt car, només hem de veure com estan els preus del lloguer i la situació de l'habitatge... I bé, som un país que és així, perquè jo tinc amics que estan treballant al Regne Unit i això allà no és així, eh? Mm. A les 5 de la tarda estan lliures, eh? La majoria de feina, evidentment, hi haurà de tot. Passa als Països Baixos, passa també a Alemanya, en fi, ho porten d'una altra manera. Per exemple, allà les baixes per maternitat són de gairebé 2 anys.
2: Clar, jo crec que aquesta autora ho viu des d'una altra realitat que no és la que tenim aquí avui dia. Tant de bo pugui passar, eh? I tant de bo, doncs, sigui més similar a altres països, els països nòrdics, no? Que sempre es posen molt d'exemple en temes de conciliació, però que al final, avui dia, no estem en aquest punt ni en aquesta situació. Però llibres com aquests, Niños Dopamina, doncs al final també serveixen per obrir camí i ser un precedent també de com pot ser aquesta socialització.
0: Quan llenci el llibre, la convidem?
2: I tant, m'encantaria.
0: Tinc moltes ganes, de parlar amb ella i de que ens presenti aquest llibre. Que...
2: Ens parlaran en anglès, però...
0: Oh, bé.
2: Però podem fer traducció simultània.
0: Perfecte. Doncs, gràcies, Alba.
2: Moltes de res.
0: Servei públic. Acaba de millorar-te, va, que diumenge
2: gràcies,
0: tenim...
2: Gràcies, a veure.
0: Diumenge tenim Ràdio Nacional.
2: Adéu-vos tots.
0: Sí.
2: No ho agafis tu, Maria, ara.
0: No, Maria, no. Maria està forta, defenses,
2: Sí, bueno, no sé què dir-te.
0: Quan més pèl roig se li posa el cabell és que està com amb el nivell d'energia més alt, saps? Com els personatges de
2: on
0: videojocs.
2: On fire està, Maria.
0: Sí, està com superguerrer ara mateix. En fi, tenim ja per aquí a la Vanessa
1: Hogarth?
0: Sí,
1: jo crec que ja està a punt d'entrar.
0: Sí, Joel, digue-li que ja pot passar. Jo hauria de marxar perquè tinc el metge, no hi havia una altra hora, gràcies a la sanitat pública.
1: Tu tranquil.
0: I bé, ja us deixo, ja ens escoltem.
1: Això es queda en bones mans,
0: sí,
1: ja ho
0: saps. Sí, home, molt bones mans, les teves, les millors, Maria García Coll. Que ens escoltem amb servidor demà a Ràdio Nacional a partir de les 4 de la tarda, també el diumenge, i ja dilluns una altra vegada també aquí a Ràdio 4 a partir de la 1. Doncs ara amb Vanessa Hogarth, segueix el Xavi Fornia. Gràcies, Alba.
2: De res.
0: Un petó.
2: Un petó. Adéu.
0: Besos curativos. I seguim a Ràdio 4.

0: I passa exactament un minut, gairebé dos d'un quart de quatre de la tarda. Encarem aquesta recta final d'aquesta última hora de Xavi Fornia d'avui divendres. I com que estem de divendres, ja ho sabem, ho ha anunciat el Xavi fa uns minuts, avui toca estar amb la nostra fantàstica Vanessa Hogart. Vanessa, què tal?
1: Hola, hola, hola, molt bona tarda. Quina il·lu amb tu, eh?
0: Sí, ara, què ha dit el Joel Sevilla? Com ho ha fet anar? Dues...
1: Peligroses.
0: Peligroses, pelirrojas, a més a més, eh?
1: Pelirrojas, peligroses. Sí, som de veritat, eh? Nosaltres, vull dir, aquí, això avui serà incendiari.
0: Totalment.
1: Aquí hi ha foc, però real. Estem calentets.
0: I també va haver-hi foc ahir a l'actuació del Mundial, no?
1: Molt heavy. Però és que és molt bo. A veure, Shakira, no? Inaugura el Mundial a Mèxic, a l'Estadi Azteca, donant-ho tot. I què? L'ha tornat a liar? No, no, però no ella. L'ha liat la gent, li ha tornat a liar. És que o la lia ella o la lia la gent. Però que ara diuen que és que no era ella.
0: Que no era ella?
1: Que no era ella, però dic una cosa.
0: I qui era?
1: Jo me li... En plan, a veure, és veritat que hi ha una noia venezolana que es fa dir Shakibeca, que és clavada amb ella, i juga això, juga a ser, doncs, el seu doble. I actua i canta superbé i s'assembla, o sigui, moltíssim, eh?
0: Però qui era? Era la Shakira o era la Shakibeca?
1: No, la Shakira, la nostra Shaki, no s'ha pronunciat, no ha dit ni que sí ni que no. Jo he mirat molt les imatges i jo crec que sí que era, però sí que és veritat, és que clar, la gent també té raó, que actuava d'una manera molt estranya, a part que portava unes ulleres de sol enormes, que estem acostumats, que en plan motorista, en plan esquiadora, però bueno, entre les... I se les tocava molt, com perquè no sé, hi havia un punt, llavors ella ballava, però ballava molt, o sigui, és que podria ser com un... No com un robot, perquè ella fa el rotllo del robot, però estava rara, és que estava rara.
0: Jo he llegit, he sentit que era poder perquè s'acabava de punxar botox a la cara, no ho tenim del tot clar, podia ser?
1: Sí que pot ser, i és veritat que jo l'he mirat molt i dic, a veure, sí que està rara, sí que cada dia sembla una miqueta menys la Shakira, perquè està infladeta, és veritat, de coses, està espectacular, i la careta sí que, bueno, que es va retocant, no? Però sí que, a part de la cara, sí que hi havia alguna cosa estrany, en la seva posada d'escena, doncs ballava com la Shakira, de fet, segur que era la Shakira, però estava o incòmoda o es movia, és que podria, si et dic, que era una rèplica d'ella amb intel·ligència artificial, jo diria no era un altre, no era un doble, era un robot. Perquè tenia un punt estrany. És que igual va ballar tant, va assajar tant, que ho feia d'una manera super extraordinària. Estava rareta, eh? I és el que va dir tothom. Tothom estava així, que per les xarxes, pues, parlàvem de foc, pues, estaven... Molt, molt, molt... Bueno...
0: Teoria conspiranoica a les xarxes de que la Shakira que va actuar i al Mundial no era la Shakira real.
1: Tu t'has fixat una mica?
0: Jo l'he vist. A mi m'ha semblat moviments, com deies ara, una mica robòtics i, sobretot, la cara una mica com sense expressió.
1: Sí, sí.
0: Com
1: exacte.
0: Això, com de que t'acabes de punxar botox i que intentes riure però que no tens arrugues d'expressió, saps?
1: I potser és el que dius tu, com que ella sabia que li passava això, per això estava incomodeta.
0: Pot ser. Doncs Shakira, no et punxis la cara abans d'actuar al Mundial,
1: és
0: reina.
1: És que això ho sap tothom, està jo que no em punxo el dia que ho faci.
0: No actuarem en un Mundial.
1: O si no, doncs m'esperaré 3 dies a que la població em vegi normal. Que fort,
0: exacte.
1: Les, quins problemes del primer món,
0: exacte.
1: Mare de Déu. On
0: sí,
1: hem
0: sí,
1: arribat,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, totalment. Mira, Hips Don't Lie, doncs no sé si ahir les Hips van mentir o no, aquests malucs de la Shakira, perquè l'actuació va ser fantàstica,
1: va
0: això
1: ser
0: sí,
1: fantàstica.
0: Eh?
1: Fantàstica. No, va ser, és això, va ser com, bueno, extraordinària, mai millor dit. I, bueno, ens ha dit ella també, doncs, que ja van dir que la gran final, el 19 de juliol, mm-hmm. pues, que estarà a Nueva Jersey, que jo dic, no sé si de Nueva Jersey o Nueva Jersey.
0: Jersey.
1: En plan, bueno, també està la al MetLife Arena. Total, que ens regalarà una altra actuació i no sé aquest cop si estarà com sempre, no estarà com sempre.
0: Ella viu a Miami, no?
1: Sí.
0: Per tant, està
1: a
0: prop del Mundial.
1: Està a prop. Si no cal que... No té jet lag. O sigui, no sé per què era el seu estat, però pel jet lag no era.
0: No.
1: Bueno,
0: la Shaki...
1: Sempre ens fa disfrutar, la Shaki.
0: Sí, això sí, sempre ens fa gaudir. També vam gaudir molt, Vanessa, amb la fantàstica... No sé si dir actuació, no sé si dir espectacle de llums de la Sagrada Família que vam veure
1: brutal,
0: amb la visita del Papa.
1: Escolta, que heavy. Però escolta'm una cosa, jo és que... Bueno, jo crec que molta gent de Barcelona, a part de... O sigui, jo no em vull comparar, però a la part que gaudia, que estava flipant... És que dic una cosa, estava amb la meva mare, a Cambrils... I arriba un moment que jo m'ho vaig tragar tot, però hi ha un moment que diuen ara una altra litúrgia, i vaig dir no puc més.
0: No, ja,
1: no puc més llarg. I me'n vaig anar. I ma mare em cridava, vale, baixa, va, perquè és que va ser brutal.
0: Espectacular.
1: És molt fort.
0: Hora i mitja de missa, que, atenció, jo la vaig seguir sencera.
1: Jo també.
0: I és que no se'm va fer llarga. O sigui, no, veritat, no, em va molt bonica.
1: No. Jo al final, eren molts dies de papa, sí, i al final sí, ja sí. No podia més, però sí que m'havia encantat tot el que havien fet aquí, totalment, a Barcelona. Ara ho diré, ara ho diré. Em va agradar molt més que Madrid del que va fer Barcelona. Molt més, en general. Ja sé que Madrid també va fer actes bonics, sí, i va fer temes molt, molt també profuns i transcendents, eh? Però el que va... El que va organitzar a Madrid, pues, ostres, era una mica estressant. Era el que... És que, ui, cançó. Dale, que te pego, dale, que te pego. I, clar, al final es va agrair molt, sí, el que vam fer nosaltres. Perquè, és que no té comparació.
0: No, i Madrid no té la monumentalitat que té la Sagrada Família, que no, ens sap molt greu, però això, clar, ho tenim nosaltres.
1: El Gaudí era de Reus.
0: Era de Reus, era català, i va fer la Sagrada Família a Barcelona. I, clar, aquell espectacle de drons... amb la cara de Gaudí mirant la seva obra acabada.
1: Final, després de tot el que van fer, que vam flipar, perquè en un moment era una catedral, es veia com, bueno, jo m'imaginava com un conte gòtic il·luminada de llums, de conte gòtic, però en positiu, no? O sigui, no en plan de por, sinó en plan com, no sé, una mescla de tot, de creació, de tot barrejat, i quan s'acaba... apareix la cara de Gaudí mirant-s'ho amb el missatge de primer amor.
0: Oh, i després la tècnica. Fantàstic.
1: Que, llavors et sents, dius, jo no he fet res allà, no? Però et sents que formes part.
0: Sí, sí, sí.
1: Saps
0: sí.
1: Com si tinguessis algú que... En plan, és que era d'aquí.
0: Com sí. Barcelona, com Barcelona 92. Molta sí. Gent... Jo no vaig viure a Barcelona 92, malauradament, i tinc nostàlgia d'una època que no he viscut.
1: Això és molt
0: però
1: maco.
0: Però tothom em diu, és que anàvem pel món dient que érem catalans, que ens feia il·lusió. Sí, sí, sí, doncs clar, jo crec que és una mica aquesta sensació,
1: total,
0: no? També.
1: Total, és que no s'ha quedat enrere. Jo crec que va ser preciós la posada en escena que van fer la Fura dels Baus. Va ser també... Oh. És que és això. És espectacular, és bonic, però té un missatge també. O sigui, va més enllà de simple espectacle visual. Té com molta força, té com molta solemnitat.
0: Sí, va quedar molt bé. I les portades del cor en van parlar, d'això.
1: Bueno, és que anava a dir això. Bueno, hi ha una mica de tot, perquè algunes no van arribar a l'espectacle de la Sagrada Família, però mira, jo t'explico una mica com s'han empapat del papa. Mai millor dir. Això ha sigut
0: la Rosalia, que no
1: l'hem sortit ara, m'ha sortit ara.
0: Com ens hagués agradat escoltar la Rosalia, eh?
1: Ja, ja.
0: Hauria sigut fantàstic.
1: Bueno, la Rosalia, el Bad Bunny, t'explicaré després.
0: Ai, ara
1: parlarem
0: que
1: volia participar.
0: Ara
1: no
0: parlarem
1: poder,
0: del Bad Bunny.
1: No
0: el
1: van deixar.
0: Què deien les portades, mira, de les revistes del cor?
1: Mira, a Lola, totes parlen del papa, totes. O sigui, el dimecres va ser el papa a les portades del cor. Llavors, a Lola va dedicar tota la seva portada a Lleó 14 i va titular Un viatge únic. Llavors, la revista Setmana va agafar la mateixa fotografia de Lola, molt bonica, espectacular, el papa, la portada en gran, i va dir visita històrica, la revista Setmana. Però ara ve el millor, bueno, el millor per mi. A veure, la revista 10, o sigui, no el millor, però la revista 10 Minutos va ser com més... El va posar el papa al faldó directament. Ui. O sigui, això no em sembla, no em sembla bé. Em sembla bé, perquè també és una mica papa per tot arreu, i de sobte sembla que sigui, bueno, tot perfecte, i tampoc tot és perfecte a la vida, ni imperfecte. Bueno, les coses són com són. Llavors, el que em va agradar, per què ho deia, és perquè diu que Lleó 14 no s'oblida dels més desfavorits en la seva visita a Madrid. Perquè això ho van tancant totes les revistes el dilluns. Uh-huh. I no van veure, no van arribar a veure l'espectacle de la Sagrada Família. Però la revista Lectures, que és de la Terra, la tenim aquí al costadet, RBA, i jo hi col·laboro, doncs va fer una imatge del papa, encara no havia passat, però ja es va avançar, i va posar una imatge del papa saludant sobre la basílica de la Sagrada Família. Va fer un compòsit i ja va posar la Sagrada Família...
0: Intel·ligència artificial.
1: Sí, sí, allà... O sigui, la Lectures era la Sagrada Família i el papa al davant. O sigui, que Lectures, o sigui, tots papa... I lectura serà la família i el papa al costat. Molt
0: sí,
1: bé,
0: sí que ens agrada. Ens ho has dit abans, ens ho has avançat, però com que el papa Lleó 14 es va reunir en privat amb Bad Bunny?
1: És molt fort. Sí,

0: Atlètica. Tot, tot té una semblança.
1: No, no, no, tot, tot està barrejat. Aquí tot està barrejat. I a més ja estan dient que són les dues figures...
0: Més influents,
1: inclús diuen al Diario Público les dues figures més d'esquerres que hi ha en aquests moments. I a més, afegir...
0: No sé jo, el Bad Bunny, em dono la casita, al final, la sortia per una altra banda.
1: Se li ha desmuntat la casita al Bad Bunny. Però és cert que els vesteix de blanc també.
0: Sí.
1: I jo, a veure, no sé, per, a veure, és que el Bad Bunny i el seu equip són molt llestos, mira. Ens confirma el Vaticà, o sigui, això no és un rumor, va començar com un rumor, però el Vaticà va confirmar que Bad Bunny es va reunir amb el Papa. I per què? Perquè, bueno, ella estava a Madrid fent, realitzant, celebrant el seu concert al Bad Bunny el 5è i el 6è, en el Metropolitano, i el Papa estava fent la vetlla de pregària del jove celebrada... Ai, perdona, no, que aquesta és una altra que va celebrar. Estava, bueno... Ara estaven, la coincidència va ser a Madrid. I llavors, mentre un estava... Sí, ho deia bé, a la plaça de Lima, però de Madrid.
0: Vale, no.
1: Ara m'havia...
0: A la plaça de Lima, a Madrid.
1: Bé, a la plaça de Lima, a Madrid, pues, l'altre estava en el Metropolitano. Inclús el Papa va fer una broma i li van preguntar, en plan, escolta, i quants aniran més, si amb el Bad Bunny o amb tu?
0: Ai.
1: I va dir que, bueno, que sabia que hi anirien moltíssims al Bad Bunny i que una petita part de la joventut aniria a veure amb
0: escolta,
1: ell.
0: Escolta, no és excloient, anar a veure el Papa i
1: no,
0: anar a veure el Bad Bunny?
1: No, jo veig un reportatge tan macos que li deien amb uns nois, escolta, si ara et dono una entrada, estaven fent cua per veure el Papa passar, pobres, sí. No que no. Si ara et dono una entrada per veure el Bad Bunny, què fas? I un deia que ni de conya, que portava ja dos dies
0: home,
1: per veure el Papa.
0: No
1: i l'altre va parar la mà. Va dir una dona amb l'entrada del Bad Bunny ja. I llavors, bueno, doncs això, que estaven, van bueno, que van coincidir amb escenografia, diguem, amb feina i amb lloc. I llavors va ser quan el Bad Bunny, el seu equip, va demanar una reunió. I llavors aquesta reunió finalment es va produir. Es va produir el diumenge i ell està amb la seva família i amb part del seu equip. Va ser breu, però quan un surt, ell l'estava esperant i just quan va entrar al Bernabéu, doncs es van saludar i van estar una miqueta d'estona. No molta, però perquè ho va demanar l'equip de Bad Bunny. Que, bueno, per un cantó ho entenc, però és que el que és molt fort, és molt fort això.
0: Mira.
1: És que va demanar...
0: Què va demanar?
1: El Bad Bunny participar de la posada en escena de la missa que es va fer a la Cibeles.
0: Ai.
1: I no va poder ser. Però va voler participar, va voler cantar...
0: Únic, eh?
1: Hauria estat únic. I és que això també és veritat. El Bad Bunny, l'equip, va argumentar que ell sabia que els 40 anys que va estar el Papa a Perú, ara sí, a Lima, però de Perú, no de Madrid, doncs els anys que va estar allà, ell era molt festiu i ballava salsa, participava de les festes,
0: o
1: sigui, no era un Papa soso aburrío,
0: sí.
1: Era un Papa pues, que sabia... Bueno, sabia merengue, mai millor dit, perquè és que és merengue,
0: exacte,
1: el Papa.
0: Exacte, ja ho va dir. L'han fet soci d'honor del Real Madrid.
1: Bueno, merengue, però parla català, eh?
0: Ah, això, és veritat.
1: Ho va equilibrar aquí una mica. Ho va equilibrar perquè si no teníem el cor partió
0: sí,
1: i no
0: raó.
1: Pot ser. I llavors, doncs, el Benito també diu, bueno, és que jo també sóc religiós, perquè ell es veu que va créixer en un entorn a Puerto Rico,
0: sí.
1: Doncs, molt religiós. Ell diu que és creient, però no practicant, és sincer, i diu que, bueno, que ell va ser escolar, el Bad Bunny va ser escolar.
0: Ai, no m'ho imagino.
1: Va cantar el cor de l'església, que per això molta gent diu, si canta malament, i diuen, no l'heu sentit cantar bé. Ell canta així perquè està de moda i perquè és un nou estil.
0: Però ell té bona veu.
1: Però ell té bona veu i ell canta bé, si
0: una
1: vol.
0: Una cosa, no es van fer fotos? Devi tirar més fotos, Bad Bunny.
1: Home. I per què sabem això? Perquè és que ho han ratificat al Vaticà. Va.
0: No hi ha fotografies.
1: No hi ha, jo crec que alguna foto té que sortir.
0: Mira, devi tirar
1: en
0: més fotos.
1: Fan.
0: Mira. Foto es van fer el Papa i el Bad Bunny. No tenim aquesta
1: Ostres.
0: Meravella gràfica que hagués estat una fotografia.
1: Home, a veure, jo crec que per un cantó hagués sigut... Jo crec que la foto la té, però ara mateix hagués sigut... És que és tan important també el Bad Bunny que li hagués de protagonisme al Papa una mica.
0: Sí.
1: Jo sempre he parlat de la foto
0: totalment,
1: més que de la visita. Llavors jo crec que aquesta foto sortirà tard o d'hora i sortirà, segurament està pactada quan surti, saben, quan, bueno, quan se'n vagi de Canàries i passin unes setmanetes, mm-hmm. jo crec que alguna cosa veurem. I si no, ho reclamarem, perquè això ho volem veure. Home, sigui com sigui.
0: Això ho necessitem. Benito, que es va trobar amb el papa, ja ho especulàvem, dèiem que potser es trobaven, no? Estan a Madrid, on al final va passar. Ara que el tenim a Alemanya, el Benito, em sembla. D'aquí uns dies se'n va cap a Alemanya.
1: D'aquí poquet, li queden dos concerts i ja se'n va.
0: És que porta ja molt temps a Madrid.
1: No, a veure, una cosa, és que tot és molt bonic i molt divertit, però entre el papa i el Benito, aquí estem. Aquí ens feia falta la Shakira, no?
0: Exacte, a veure si és ella o no és ella. Però, si parlàvem abans d'aquesta fantàstica actuació que vam veure a Barcelona i dels Escolanets i de Montserrat, a Madrid va actuar David Bustamante.
1: I tant, aquí no podíem... A veure, no... Et dic una cosa, perquè tampoc el volia criticar, el David Bustamante, dient que és que quan van fer l'espectacle al de Madrid, tant concert, tanta cançó, estava bé, però res comparat al nostre. I tampoc volia culpar, no era de Bustamante. Bustamante va cantar l'Himne de l'Alegria. Ara l'escoltarem. I després comentem com va cantar i què ens va semblar, que també és un altre meló per obrir.
0: Vols que escoltem primer l'Himne de l'Alegria de Bustamante, eh? Mira, a veure com cantava el Bustamante.
1: David!
0: Això és el que deia, això és el que deia.
1: Això és el que deia.
0: Mira, així cantava.

0: fantàstica, això sí.
1: Sí, sí. No, no, no, té la veu molt maca. I ho va fer molt bé. Mm-hmm. És veritat que aquest so és millor que el que vam sentir perquè allà se'l menjava el públic, se'l menjava la música. Mm. I ell, tot i que té una veu molt maca, inclús per no ser, per fer alguna cosa més coral, va cantar amb un to més suau perquè té la veu molt potent. Mm. I tot va quedar molt bonic. Hi havia algun tros, que malgrat la veu va ser una mica estrany. perquè clar, era molt suau i de repente feia un crit així, sí. I llavors hi havia una mica de... Bueno, però a veure, et dic una cosa, a mi em cau molt bé Bustamante.
0: Sí, home, molt simpàtic.
1: Però no hi ha res millor que Sergio, o sigui, el Sergio Dalma ho va abordar, sí o no? Sí,
0: home,
1: o no?
0: És que amb l'Escolania de Montserrat em dones força, no, clar.
1: Brutal, amb aquell noi que va cantar, que tenia... La meva mare només em deia, aquest noi quants anys té? Perquè, clar, tindrà uns 13 i la veu li pot canviar.
0: Sí,
1: saps? En plan com
0: sí,
1: el Joselito.
0: És que els hi canvia.
1: Clar, perquè ara era un àngel baixat del cel.
0: Sí, sí.
1: Després
0: sí.
1: De tenim temps, no sé si podem
0: trobar... És que
1: trobar.
0: Era un cor de veus blanques. No, sí. Bueno, l'Escolania de Montserrat és un cor de veus blanques.
1: Brutal.
0: De nens, que són fantàstiques. Després els hi canvia la veu i una vegada els hi canvia la veu, surten de l'Escolania, ja no van a l'Escolania i llavors ja tornen a l'educació regular, que diguéssim, i continuen fent música. Però clar, aquesta veu blanca només està durant uns anys.
1: No, i el que va cantar amb el Sergio Dalma era una veu
0: fantàstic,
1: blanca
0: fantàstic.
1: Baixada del cel, sí, vull dir, era com escoltar com... el cel, sí o no?
0: Totalment, totalment. Mira,
1: oi.

0: Què és aquesta veu, Vanessa?
1: Total.
0: No. És que jo encara estic emocionada.
1: Tots dos, i el Sergio també. El nostre brutal amic Josep Capdevila.
0: Oi, de Sabadell.
1: Josep, que bé ho fas.
0: Vine a Xavifòrnia, Josep.
1: Sisplau.
0: I serà la Vanessa també.
1: Home,
0: et volem entrevistar.
1: Passada,
0: fantàstic, fantàstic. No el conec, no l'he pogut entrevistar mai, però m'encantaria, la veritat. Joel Sevilla, apunta. Sergio Dalma, Josep Capdevila, apunta.
1: Jo vaig entrevistar fa anys, però fa molts, molts, molts que no. I és un tio supernatural, supernormal. De distàncies curtes encara està més bo.
0: Vanessa!
1: Les coses s'han de
0: molt
1: dir.
0: Guapo, molt guapo,
1: molt guapo. Dalma.
0: Tens raó, molt interessant, molt interessant. És veritat, és veritat. A mi ja em pilla una mica fora del target.
1: No, clar, però... clar no, i a mi quasi, però encara. Jo el recordo, està molt bé, ara actualment està molt bé. Tinc una mica que s'hi sembla molt. S'hi semblava quan érem joves i ara que som més grans.
0: Doncs mira, si no tenim el Sergio Dalma, pot venir el teu amic a...
1: També.
0: Si canta igual, és escolta.
1: L'emparat, no canta igual, però l'emparat pel carrer,
0: sí?
1: Per preguntar-li.
0: És
1: I
0: una
1: jo,
0: cosa.
1: Mi amigo Sergio Dalma, pues no.
0: Sergio Dalma a Barcelona i a Madrid, David Bustamante.
1: Sí. Llavors, això. Escoltem el David Bustamante, que els nostres amics de les agències el van poder entrevistar i preguntar-li per l'experiència, que està superemocionat, que no s'ho acaba de creure. Està que rebossa orgull i gratitud. Escoltem el Bustamante, que val la pena.
2: David, lo primero de todo, enhorabuena, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
3: Estoy emocionado todavía, lo de ayer fue un sueño, fue algo realmente maravilloso para recordar. Ha salido todo muy bien, la gente está emocionada, contenta, así que no se puede pedir más.
2: Y también estaba emocionado, fuiste tú, que lo mostraste por tus redes sociales.
3: Es que fue increíble, o sea, un sueño. Ya había tenido la oportunidad de cantar en el Bernabéu, pero nunca al Papa, ¿no? Es la primera vez y ha sido... Bah, está toda la familia como loca de contenta y la verdad que tuve unos compañeros de viaje maravillosos como son Diana y Dani, que les agradezco todo. Estamos hablando, ayer estuvimos hasta las tantas de la mañana comentando todo y nada, estamos muy contentos.
2: ¿Y cómo describirías con una palabra este momento para tu carrera y para tu vida personal?
3: Épico, irrepetible, no sé, me salen muchos adjetivos. La verdad que estamos muy, muy felices.
2: Lo acabas de comentar, pero tu familia a tope contigo, tu niña, tu pareja, todo el mundo, tus amigos.
3: Claro, están todos emocionados. De verdad que nos queda ahora porque tengo que seguir, que estoy grabando unas cosas, un programa, y nos queda la celebración, pero lo haremos sin ninguna duda.
2: Enhorabuena de nuevo. Te dejamos, que sabemos que tienes prisa, que pierdes el tren. Y... que todo, que sea trabajo, que sea bueno, enhorabuena, David, y que disfrutes del verano y que todo por lo que venga.
3: Gracias, que seáis muy felices todos.
1: Chao. Gracias.
0: Està encantat, el Bustamante.
1: Està encantat de la vida. Escolta, és que estava...
0: M'emociono,
1: per ell,
0: amb aquesta cançó.
1: És que ell té molta història, perquè ell és un lluitador. I, escolta, va aparèixer, clar, tampoc vull dir primíssim, guapíssim, perquè no, una cosa no té res a veure amb l'altra. I jo el que volia destacar és el que ell també ha patit, perquè com s'han ficat amb el seu físic sempre.
0: Un noi humil, molt jove, de Sant Vicente de la Barquera.
1: Amb el bé que canta.
0: Que va sortir, que era molt jove, que era un nano de 18, 19, 20 anys.
1: No parava de plorar, però de lo autèntic que és.
0: Sí.
1: Autèntic i sensible.
0: Aquella primera edició d'OT, ningú, Vanessa, ningú sabia on anava, ningú sabia què passaria. I es van trobar uns nanos de 17, 18, 19, 20 anys, molt jovenets, que van arribar a la fama de cop i no sabien què passava. I el Bustamante, igual que el David Bisbal, igual que la Rosa López, igual que l'Àlex Casademunt, que ara el sentim de fons, el cel sigui... Sí. Tots aquests els hi va passar, no? I al final es van trobar això de cop i han patit molt. També ara deies, el Bustamante, sí, pel seu cos, pel seu físic, se l'ha criticat molt sempre, eh?
1: I també esperaven que sempre estiguessin... Bueno, també els hi van vendre amb l'èxit que van tenir,
0: clar,
1: que sempre, bueno, es van creure que tot seria així tota la vida, perquè és el que els hi deien, i flipaven que sortien dels concerts i estava tothom, estava boig, tota Espanya estava boja per ells, no? I clar, també, doncs, ja no, hi ha etapes que tens més èxit, que no, han anat aprenent a poc a poc, i el pobre, després de lluitar per continuar allà i viure de la música que ho fa, doncs després ara anem a criticar que si està més grassonet, que si no. Ha sigut molt dur. I ell ara està estupendo, però clar, estaria estupendo encara que pesés 10 quilos més.
0: Exacte, totalment. Sempre, sempre. I la seva filla, que ja és molt gran.
1: Sí,
0: la
1: sí.
0: La Daniela, que té amb la Paula Echevarría.
1: Que s'ha graduat.
0: S'ha graduat la Daniela Bustamante.
1: S'ha graduat, sí, sí. Es van veure junts, a tots dos, abraçats, la Paula Echevarría i el David Bustamante, amb les fotos amb la seva filla. es veu que tenen una relació esplèndida, estupenda, feliços, i escolta, que bé que per elles, bueno, no és l'única, però que puguin, a part de separar-se, que puguin compartir la vida, i més quan tens una filla estupenda.
0: Totalment,
1: bueno, és que
0: totalment.
1: Superbé. Unes imatges molt maques perquè no havíem tingut imatges d'ells un altre cop abraçats. I realment, clar, quan es graduarà la teva filla, quin momentàs.
0: A més, 18 imagina't. Anys ja té,
1: sí,
0: per
1: sí,
0: tant,
1: sí, sí, sí.
0: Ja clar, ja surt,
1: sí.
0: Vull dir, jo l'he vist, aquesta nena ja penja
1: sí,
0: fotos,
1: ja surt
0: en actes
1: pot veure.
0: Públics, oi?
1: I llavors, sí, sí, ella està decidint si vol dedicar-se, diguem, al show business o no, i no ho té superclar, però la cosa sembla, bueno, que a poc a poc que ho està prenent amb normalitat. Mm-hmm. O sigui, no, ni es tanca ni s'ofereix així gratuïtament. Ja veurem què passa. Clar, també és veritat que és una nepo baby, clar, ella,
0: ah,
1: ella com a tal no
0: per
1: ha fet
0: part
1: res.
0: De pare i per part de mare.
1: Clar, ara, doncs, deixeu-la que també, doncs, s'ocurri, eh? No li regalem les coses. Que si no, després surten estranys.
0: Exacte.
1: No?
0: Millor... Sí. Si s'ho han de guanyar, que s'ho guanyin,
1: sí.
0: I ja està, pel
1: exacte,
0: seu compte.
1: Exacte.
0: No? Com que s'ho estan guanyant, també, perquè no paren de fer actes públics. Es vam veure l'altre dia amb els reis, amb els seus pares, rebent el papa, la Leonor i la Sofia,
1: sí,
0: que a més
1: sí.
0: A més van anar al concert de Bad Bunny.
1: Home, és que ho estan... I no estaven a la
0: Tornem
1: casita,
0: a Benito.
1: Eh? Tornem a Benito. Aquí, primer era Benito amb el papa i ara és Benito, que el van a veure amb ell, o sigui, va veure el papa.
0: Sí.
1: I la princesa Leonor i la infanta Sofia el van a veure amb ell.
0: Vale.
1: I el que és bo és que amb tota aquesta polèmica de la casita, sí. Pues, bueno, no sé si no hi hagués hagut polèmica, no sé si haguessin anat a la casita o no, però la història és que no, que van anar amb una graderia, o sigui, no estaven
0: a la casita.
1: Estaven en una zona VIP.
0: Hauria estat estrany veure la Leonor i la Sofia a la casita. Què vols que et digui?
1: Hi ha sigut molt estrany.
0: A mi no m'hauria
1: sigut molt divertit. No? Per
0: no
1: què?
0: No sé què
1: dir-te. Ja, per què no? És que això és... Jo t'entenc, eh? Però per què no? Per què no? No són prou... normals o no,
0: no
1: són
0: no,
1: prou...
0: No, perquè elles són figures molt institucionals, figures molt posades, molt serioses, o sigui, no ho
1: seria,
0: sé.
1: Seria molt divertit veure-les allà,
0: seria
1: veritat,
0: divertit,
1: eh?
0: Seria divertit, però crec que, no sé si a la Casa Real li interessa aquesta imatge de, bueno, a llocs on s'ha vist Esther Espósito parrejant i on s'ha vist, doncs, que s'agafaven noies pel
1: perrejant,
0: seu pis
1: i... Parrejant, ja fent twerking pur i dur.
0: No sé, jo sí, és la imatge que la Casa Real vol donar de la Leonor i la Sofia, que segur que són adolescents i segur que ho fan amb les seves amigues i no hi ha cap problema, però no sé jo si la imatge és la del concert de Bad Bunny, no? Si...
1: Clar, sí, sí, ho van fer, mira, clar, ho van fer molt bé, perquè, clar, estaven en una llotja, van entrar amb unes amigues, en algun concert han anat també
0: clar,
1: amb la mare.
0: Clar, imagina't la Sofia i la Leonor cantant Marihuana i Bebí, no.
1: Ja remenant, però bé, no?
0: Sí, que segur que ho fan.
1: Amb el botet a la mà, no?
0: Sí, que segur que ho fan.
1: Que dius que hi ha dintre, ja, alcohol, aigua...
0: Està un got d'aquests transparents perquè no se sàpiga, o sigui que no són transparents
1: sí,
0: que estan tapats.
1: Sí, sí, d'aquests de cafè amb llet que dius per què porten sí. Un got de cafè amb llet.
0: Però les van gravar, o sigui, hi ha imatges,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí, hi ha imatges, és molt bo, i ho ha descobrir Javi Hoyos, és que aquest noi és un...
0: A ho veure, sap tot.
1: Jo estic segura que si no, un o l'altre, que estava preparat perquè se sapigués, perquè, bueno, una van a disfrutar, volien gravar-les poquet,
0: sí.
1: O sigui, has d'estar amb el Bad Bunny, tens que estar amb l'ull allà, amb lupa, però és cert que una amiga estava ventant amb un, bueno, doncs amb un ventall, i llavors van veure que les estaven gravant,
0: ai.
1: I llavors amb el ventall va parar de moure'l i va tapar una mica la cara de la Leonor. I llavors, clar, quedava molt forçat i molt ridícul i molt buf. I van decidir, algú va decidir de forma acertada, que fossin naturals i que actuessin normal.
0: Ja
1: i és el que van fer. Llavors pues, es va veure pues, elles ballant, elles disfrutant, a la llotja, com té que ser, que ja són joves, a veure que tenen 20 anys i 18 anys, Sofia.
0: Clar, home.
1: Tenen que, van disfrutar, van ballar, van ser naturals i que estaven en un lloc bueno, una miqueta més previngut, normal. Perquè, escolta, si els hi passa alguna
0: cosa... No, millor estar allà...
1: Ja, si els agafa un mareig, una lipotímia de calor... Què fan allà al mig?
0: Anaven vestides, però de manera molt senzilla, eh?
1: Sí, sí. La Sofia anava amb tons blancs,

0: el que els diuen,
1: exacte,
0: al final.
1: Exacte.
0: Si és que la Leonora està allà tirant-se en paracaigudes, que tirant-se, conduint, sí, l'avió... És que, clar, no...
1: Però tantes coses,
0: però
1: nena,
0: si hi ha coses que no han fet ni el rei Felip ni no, el seu pare.
1: Perquè
0: hi ha
1: coses encara, que no... cada cop van, estan més preparades per agafar la monarquia.
0: Clar, li diuen, és que has de demostrar que ho dones tot, i la pobra, mira...
1: Ella ja ho dona tot, ho està fent
0: que,
1: molt bé.
0: Clar, vulgui o no vulgui... o sigui, vol dir que jo penso que ella no... O sigui, perquè pots veure amb una altra noia. Mm. Igual, no sé, dic, a tu i a mi ens diuen que ens tenen paracaigudes, i és que igual disfrutem de veritat,
1: Sí.
0: I que conduïm un avió, jo flipo, però també lo gozo, com diria Bad Bunny.
1: Ella està pendent.
0: Però ella està patint una miqueta. Jo sí, la veig patir, la veig super entregada, però veig, doncs, que lo seu no és estar allà a primera fila. Però bueno, llavors...
1: Que estigui tranquil·la, ho està fent molt bé.
0: Ningú
1: molt bé
0: li pot recriminar,
1: no,
0: la pobra.
1: Això segur que no.
0: Això és així.
1: A cap de les dues,
0: no
1: eh?
0: No sé si a distància curta és simpàtica, no és simpàtica.
1: No
0: és que... Però ella fa el que li diuen i ho està donant tot.
1: I ho està fent molt bé. No van a la casita, la Leonor ni la Sofia no hi eren, però sí que hi era la Maria León,
0: sí,
1: que ha respost a crítiques,
0: sí, sí, sí,
1: perquè ella va anar a la casita de Bad Bunny, la Maria León, i ella diu que... va gaudir, que s'ho va passar molt bé, però l'han criticat a ella.
0: Criticat.
1: I també hi havia el seu germà, el Paco León.
0: I la Carmen Machi també va estar.
1: Va ser fantàstic, el moment en què van enfocar la Carmen Machi i tothom va aplaudir.
0: Però et dic una cosa, clar, Carmen Machi a mi m'encanta. I no, clar, ningú s'ho esperava veure-la. I clar, per una cosa, és el que deien, és que a veure, pensem un moment. Elles van aparèixer quan hi havia hagut la polèmica. Llavors, a part de gent normal, que això és que, clar, gent normal, pobreta, no normativa, gent normal del
1: exacte
0: carrer, que vam començar a veure, pues, gent alta, baixeta, grassa, prima...
1: Pues com ha de ser, com és la societat.
0: La societat, però clar, era com molt, anem a rentar l'imatge, anem a arreglar la pifiada que hem fet. Pues amb tota la gent normal, que la gent fa bromes dient, és que ara et conviden... i no vols anar-hi, perquè què t'estan dient?
1: Perquè no et critiquin.
0: T'estan dient fea, t'estan dient friki. Mm. Clar, sembla, no és així, però podria ser-ho. Llavors, quan ja havia passat tota aquesta polèmica, bueno, estàvem sortint una miqueta, estaven... Aquesta gent, que has anomenat, que són maquíssims tots, van anar una mica a rentar la cara al Bad Bunny. Ah. Les coses són així. Llavors, clar, veus, va a Carmen Machi, que és un ídol, és superbona actriu, a part de comèdia,
1: és
0: que ho fa tot.
1: És fantàstica, és meravellosa.
0: És molt bona, és molt divertida, i la veus allà, dándolo todo, amb té una edat, bueno, com tots tenim, però vull dir que realment que lluitant contra l'edadisme, una persona de mitjana edat ballant i disfrutant, que no només treballem, no?
1: Però se l'ha criticat, eh?
0: Se l'ha criticat. Clar, és que era un tema, era un moment, doncs, en aquests moments la casita ja no era la caseta de Puerto Rico,
1: ja,
0: de barrio, era la caseta de Marta
1: Ortega. Dels famosos, exacte.
0: Claro, clar, dels famosos.
1: I de la Minya Mal.
0: I de la Minya Mal i dels guapos i famosos. Mm-hmm. Llavors, pues la Carmen Machi estava allà i també la Maria León, pues li han preguntat per tota la polèmica, uh-huh, i per què estava allà, que li van dir que si estava allà todo, que sí, allà xupant càmera. Uh-huh. Bueno, ella respon, escoltem-la, que es
1: mira,
0: defensa molt bé.
1: A veure què
0: ha
1: dit la Maria León.
2: Bueno, yo creo que hacen polémica de todo y creo que el aburrimiento muchas veces lleva a eso. Simplemente disfrutamos muchísimo, disfrutamos de un artista, tuvimos la suerte de poder estar y por suerte se ve que todas las críticas son maneras de juzgar por juzgar. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Somos fan de Bad Bunny y disfrutamos, fuimos con muchísima ilusión, teníamos ganas de vivirlo, lo vivimos, lo bailamos y eso es lo importante, ya cada uno que opine lo que quiera, pero sin hacer daño a nadie. Cuando ves a la gente disfrutar, porque disfruta, porque si no disfruta, porque no disfruta, si te quedas quieta, porque te has quedado quieta. Pues ya está, hemos disfrutado un concierto maravilloso como el de hoy. Y lo hicimos con mucha ilusión y tengo que confesar, chicos, que me lo pasé en grande. O sea, llegué a mi casa como una niña chica feliz. O sea, que animo a todo el mundo que el que pueda, que se escapa a verlo.
1: Escolta, que ella va gaudir tot el que va poder i més en aquest concert, ens diu?
0: I si podem, aquí propaganda, si podem, neuro, vés-la a veure, perquè disfrutaràs, nene.
1: No, home, això segur, no?
0: Sí, home, jo crec que sí, jo crec que sí.
1: Per tant, doncs, Maria León, que respon aquestes crítiques per blanquejar la casita de Bad Bunny. Escolta, aquesta notícia que tenim ara a mi em posa una mica nerviosa, perquè a mi tot el que ve a ser l'intrusisme en el món del periodisme em posa molt nerviosa i...
0: Ja, jo això t'ho curaré ràpid.
1: No, em fas molt nerviosa, Vanessa. La Georgina Rodríguez debutarà com a presentadora al costat d'Antonio Resines. Una barreja increïble, eh?
0: Molt, molt heavy. Però dic una cosa, Georgina Rodríguez, ella no traurà feina a ningú periodista. Perquè ella va fer... Home. És com la Belén Esteban.

0: fet de Georgina Rodríguez, i la conya és la Georgina Rodríguez. Et dic una cosa, això jo t'entenc, eh? Des de fa, a mi m'ho deien, hi havia gent que em deia a mi, a més que dius, ja veus, què opines que la Belén Esteban us tregui feina? Jo dic, a veure, la Belén Esteban a mi no em treu feina.
1: Clar, perquè ella no va als esdeveniments que fas tu. Belén Esteban fa de Belén Esteban. Sí. En aquest cas, Georgina fa de Georgina, em sembla molt bé. Però en el cas on es posa a models a fer programes de tele, a presentar programes de tele, sí, a mi això sí que em posa molt nerviosa.
0: Sí, això sí, i això és veritat que això, mira, això passava molt, pues això, fa 2.000 anys, i passava que hi havia, pues, la, bueno, que si Juncal Rivero, que si Arancha del Sol,
1: i
0: presentant.
1: I encara passa, eh?
0: I clar, és això, que encara va passant. Cada cop menys, però llavors exigeixen a les presentadores que estiguin igual de bé que les models, que no, dius, home, no. Que tot suma, però són coses diferents,
1: I
0: no?
1: I la Georgina què farà en aquest programa?
0: Clar, la Georgina, en aquest cas, sí que serà una mica, jo, pel caràcter que té ella, a part de ser guapa, però és perquè el caràcter que té.
1: És molt natural.
0: Serà,
1: molt natural.
0: Serà una mica rotllo fer de si mateixa, fer de Belén Esteu. O sigui, sóc jo. Llavors, aquí, clar, entra Antonio Resines, que sabrà conduir-ho bé, i ella, la Georgina, pues que, bueno, que si, ja veurem, que si el diamantito i que si, no?, les seves coses, pues pot ser divertit. Pensa que altres anys, o sigui, presentaran un concurs que és LOL, si te ríes, pierdes.
1: Ai, ja l'he vist, aquest.
0: A Prime Video. Llavors,
1: fa molt riure.
0: Sí.
1: El llavors, format és tot de com és, humoristes dins d'un plató de televisió, que cada un intenta fer riure l'altre, però si arriuen, doncs els eliminen, no?
0: Hi ha moments molt bons de plorar, de riure, de morir-te de riure. I comentar, pues, que amb altres edicions serà la tercera. I ho havien presentat Sílvia Abril i Carolina Iglesias i Santiago Segura i Xavier Daltell. Clar, pensa que tots aquests són humoristes i actors. Clar, aquest cop és diferent, és d'Antonio Resines, que és humorista, actor i tot el que vulguis, i clar, ell sol pot amb tot, i amb la Georgina és que pot ser una parella molt bo. O sigui, això pot ser, a veure...
1: Farà molta gràcia.
0: Igual només veig un, eh?
1: Sí.
0: Però jo crec que, home, o farà gràcia o serà una mica patètic. Això, aquí pot passar de tot, eh? Però la veritat és aquesta.
1: Pot ser.
0: Lo guai del concurs, a part d'ella, clar, és que ella, bueno, és, o sigui, és com... no sé, com... És que és com la gent d'aquests concursos com de Supervivientes o de Gran Hermano, que de sobte ha arribat a lo més alt.
1: Sí.
0: I a sobre el concurs, el que guanyin, que són com 100.000 euros, no?
1: 100.000 euros, sí.
0: Està destinat sempre a una causa benèfica.
1: Clar, perquè són concursos famosos, oi?
0: Aquí, difícilment, no ens acabarà caient bé la Georgina.
1: Jo crec que Georgina,
0: amb els components,
1: amb el
0: oi?
1: Seu reality, a més, que Jo Soy Georgina, no?, que ja té dues o tres edicions, ara no estic segura.
0: Sí. Era Jo Soy Georgina, Jo Soy Georgina de vacaciones, Jo Soy Georgina...
1: Jo crec que ja ens va demostrar una mica el seu món una mica surrealista, no?
0: Sí,
1: i que ja ens
0: sí.
1: va fer bastanta gràcia.
0: Sí, no, totalment. I recordem que la Georgina es casa després del Mundial.
1: Sí, es casa.
0: A Portugal, a Madeira, a la catedral, i ho faran, bueno, a... Ui. Supergran.
1: La
0: serà un festival.
1: Sí, després de la meva, clar.
0: Exactament. I sí, ho farà o sigui, a lo grande. I bueno, a més, pensa que han esperat que sigui després del Mundial per fer-ho, perquè l'altre també, bueno, que clar, ho donaran clar, tots dos, eh? Imagina't, o sigui, serà molt divertit. Ja ho vindré a explicar-vos.
1: En parlarem durant setmanes, estic segura.
0: Mare de Déu, mare
1: estic
0: de Déu.
1: I acabem amb la Maria Pedraza, que ha vingut a Barcelona, ve a Barcelona per donar la benvinguda a l'estiu i per presentar marques d'ulleres.
0: Sí, exacte, per presentar, bueno, és una casa d'orelles, Sunglasses Hut, i res, ha vingut...
1: D'ulleres.
0: D'ulleres de sol.
1: D'orelles.
0: D'orelles.
1: Has dit és una casa d'orelles.
0: És una, per no, per dir que escolta que no volem fer publicitat,
1: pues
0: m'invento la marca. No, pobra gent. Pobra gent, pues aquesta gent ens l'ha portat a Barcelona i no només amb ella, sinó també, bueno, l'estava la Betsy Núñez, l'actor Jorge López i el Santi Baca. I llavors van estar ahí justament a Marina Portbell, al Sea Garden de Marina Portbell.
1: I la vas anar a veure?
0: I mira, et dic una cosa, tenia que anar-la a veure. Però estava a Cambrils.
1: Ai.
0: Jo sé que per això m'ho perdonareu, sí
1: tant,
0: o no?
1: I tant.
0: Com ho veus, això?
1: Sí, tu ja l'has vist a la Maria Pedraza alguna vegada.
0: Jo l'he vist. I et dic una cosa. Clar, ja sabeu que bueno, la gent més gran no ho sabrà, però és famosa per la sèrie Élite i per la Casa de Papel. Ha fet sèries superbones, va estar amb el Fernando Lorente, que és un actor també guapíssim.
1: I amb l'Àlex González.
0: També amb l'Àlex González. I llavors, bueno, ella ara... O sigui, des del 2024, que fa molt de marca, fa molta feina de marca. Jo estic esperant a veure amb una feina un altre cop perquè és una gran actriu.
1: És molt bona actriu. El meu sogre diu que m'assemblo a la Maria Pedraza i ja m'agradaria a mi assemblar-me.
0: És que és el que anava a dir. Ella...
1: Ja m'agradaria a mi.
0: Ella no. És pèl roja.
1: Sí, i té els ulls clars, però ja està.
0: Sí, sí, sí, total. Per això s'assembla molt amb tu.
1: No, perquè aquest nas que tinc jo no el té la Maria Pedraza.
0: Bueno, però dic una cosa. Jo crec que la Maria Pedraza, de la primera Maria Pedraza a la vara... Hi ha retoquitos, però bueno...
1: Sí, home, totes les models... Això sempre, això ja és... Però molt bé, o sigui, que es veu molt natural.
0: Ella és molt natural. I ella, el que sí que li fan, perquè és molt bona, això és molt bona actriu, fa molts papers diferents i jo crec que és una estratègia. Ella, cada paper canvia molt i per si sempre canvia de look. Llavors ara la veiem supermorena amb el cabell que sembla una mica rotllo Angelina Jolie. Saps? Va anar també a la catifa vermella dels Goya amb smoking, o sigui, sempre intenta ser més disruptiva.
1: I ara està soltera? Ho sabem o no?
0: No, ara té una parella. Ah. Ara et direm a veure on està. Busquem la parella.
1: Mira, perquè
0: crec que es diu Jason Fernández, pot ser, ja des del 2023 que està amb aquest noi.
1: Ah, mira, jo sé que la seva germana, si no m'equivoco, va tenir una filla que es diu Maria, també, la germana de Maria Pedraza, amb el Río de la Casa de Papel.
0: Sí.
1: Que estan separats, ja no estan junts, eh?
0: Ja no estan junts, es van separar, exacte. Sí, me'n recordo d'aquesta parella. Eren com parelles i anaven pels programes de televisió i estaven com
1: Jason
0: de creuats.
1: Jason Fernández.
0: O sigui, porten des del 2023, o sigui que ja porten 3 anyets. La cosa, bueno, és molt jove, ella té 30 anys.
1: No. Bueno,
0: aquí tots...
1: No, té 22.
0: No, però bueno, vull dir que no el veig casar. Bueno, escolta'm, que saps? Vull dir, el Río sí que va tenir nens.
1: Sí.
0: I també va tenir nens al Jaime Lorente.
1: Sí,
0: també,
1: exacte,
0: també.
1: L'exparella de la
0: Vull
1: Maria.
0: Dir que estan tots amb crios ja,
1: doncs
0: joves i amb crios.
1: A veure,
0: pujant la mitjana, que és el que toca.
1: A veure si està feliç i enamorada la Maria Pedraza. De moment veiem que sí. Per tant, saps si continua a Barcelona? No ho sabem.
0: No, avui ja no està a Barcelona.
1: Avui ja no està, s'ha anat a Madrid, que suposo que és on viu.
0: Sí.
1: Doncs Vanessa, moltes gràcies. Moltes gràcies, Vanessa Hogart. T'estimem molt.
0: Jo també us estimo a vosaltres.
1: I ara ja sabem totes les notícies del cor per estar informats aquest cap de setmana, perquè ja és cap de setmana. Nosaltres marxem aquí al Xavifòrnia. Us deixem, marxem amb una mica de música. Mira, això és el més viral, el que està sonant ara mateix a tot arreu, a totes les ràdios i a totes les xarxes. És aquesta cançó que no para de sonar. Ara l'escoltarem. Nosaltres marxem. Bon cap de setmana, que us ho passeu molt bé, que gaudiu, que sembla que farà molta calor aquests dies. I us deixem ara amb el butllet informatiu de les 4 i després amb l'entrellat, la Samantha Villar i tot el seu equipàs. Que tingueu molt bona tarda i que passeu molt bon cap de setmana.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el cas Plus Ultra ha obert una peça separada per investigar l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, per presumptes delictes fiscals i de contraban. La decisió arriba després de la valoració de les joies intervingudes al seu despatx durant el registre fet el passat mes de maig. Segons la taxació preliminar, les peces confiscades tenen un valor superior als 1,3 milions d'euros. El magistrat considera que l'origen d'aquest patrimoni no està justificat documentalment mentalment i que podria existir un possible frau tributari. Des del govern espanyol reiteren la necessitat que Zapatero doni explicacions. Mónica García, ministra de Sanitat.
2: Más que cuánto cuestan es de dónde han salido, ¿no? Yo creo que es la pregunta que nos podemos hacer y en la que espero que Zapatero pueda dar todas las explicaciones, y es lo que les hemos pedido desde el principio, sabiendo que, bueno, pues que los expresidentes tienen una salida muy digna y muy honrosa con unos sueldos vitalicios a los que todos han renunciado por dedicarse a sus labores privadas, ¿no? Pues aquí que cada uno juzgue como tenga que juzgar.
0: I el Partit Popular, amb Alberto Núñez Feijóo al capdavant, demana una reconstrucció nacional.
3: España necesita con urgencia una reconstrucción nacional que vuelva a hacer de la política una actividad compatible. Compatible con la decencia, compatible con las demandas de la gente y compatible con la agenda reformista que necesita nuestro país. Les aseguro que esto es posible.
0: Zapatero haurà de declarar pels dies 17 i 18 de juny, coincidint amb la seva citació en la causa principal del cas Plus Ultra. Més qüestions. Acaba de finalitzar la darrera missa del papa Lleó XIV a Espanya. Des del port de Santa Cruz de Tenerife, el pontífex ha oficiat una cerimònia que ha plegat prop de 40.000 persones. El Sant Pare ha agraït als tinerfenys tot el que fan per convertir l'illa en un lloc acollidor de persones. També ha proclamat que cap ésser humà és una illa.
4: Ningún ser humano es una isla. La ubicación geográfica de esta diócesis y los desafíos pastorales que la comprometen atestiguan que hemos nacido para el encuentro y que no hay obstáculo, distancia, peligro o amenaza que pueda impedir a cada uno su viaje.
0: El papa, que ha protagonitzat un últim bany de masses recorrent als carrers de Santa Cruz abans d'arribar al port, ha centrat bona part de l'homilia en el lloc privilegiat dels pobres dins la missió de l'Església. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública la sentència sobre l'amnistia el proper 16 de juliol. El criteri de l'acord de Luxemburg marcarà l'aplicació de la llei, entre d'altres, a Carles Puigdemont. La sentència haurà de determinar, d'una banda, si l'aprovació de la llei va ser una autoamnistia. Recordem que el Partit Popular va al·legar que l'executiu de Pedro Sánchez la va impulsar a canvi de suports parlamentaris. D'altra banda, els magistrats hauran de concretar si l'amnistia va afectar els interessos financers de la Unió Europea, és a dir, si es van fer ús dels fons comunitaris pel procés. D'altra banda, continua la recerca del jove de 16 anys desaparegut dimecres al vespre mentre anava amb moto d'aigua a la zona de Roses. El dispositiu de recerca manté efectius per mar, aire i terra. Girona, Gemma Esteve.
5: Els equips de rescat estan repassant tota la línia de la costa entre l'Escala i l'Estartit i també s'han desplegat drons a la zona de les Illes Medes. Els bombers recorden que els corrents marins canvien constantment i no descarten que el jove hagi estat arrossegat en una direcció diferent de la moto d'aigua localitzada ahir a la platja de Pals. A més, treballen amb la hipòtesi que el noi hauria pogut perdre l'armilla salvavides. Jordi Marquès és el cap d'intervenció de bombers.
6: Tenim la hipòtesi en marxa de que en algun moment aquest salvavides doncs, ha deixat de tenir efecte o l'ha deixat de portar i per tant, s'ha enfonsat.
5: Mentrestant, la Guàrdia Civil, que és qui s'encarrega de la investigació, ha precintat les motos d'aigua de l'empresa de lloguer mentre analitza la moto que conduïa el jove per comprovar si hauria pogut patir algun problema tècnic. Segons fonts de la investigació, el noi i dos amics més van llogar les motos a una empresa de Santa Margarida i navegaven sense monitor. Ara també s'investiga si pel tipus de sortida que van fer era obligatori que anessin acompanyats.
0: Gràcies, Gemma. I per cert, que un motorista mort aquest divendres al migdia en un accident a la carretera carretera N260 a Montferrer i Castellbò, a l'Alt Urgell. Per causes que s'estan investigant, la motocicleta ha patit una sortida de via i el seu conductor, un home de 74 anys, ha mort. Des del principi d'aquest any, 60 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes. Gairebé la meitat, 27, eren motoristes. I pel que fa al temps, pugen les temperatures amb màximes a 34 graus a Lleida, 32 a Girona, 28 a Barcelona i 27 a Tarragona. Avui ambient càlid i sol en general, a l'Empordà bufa tramuntana moderada, mentre que la resta el vent és moderat. Això és tot de moment per part nostra. Més notícies al portal web rtv-cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4.
7: El cap de setmana, a l'hora del vermut, arriba la coartada perfecta.
8: Coneixeu el concepte d'evolució?
7: Sota sospita.
8: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes.
7: Entreteniment cultural i social per a ments inquietes.
8: Podien parlar a través dels oceans.
7: Amb Laura González.
9: L'impossible. Per què la volen capturar?
10: És més intel·ligent que la majoria.
11: A Ràdio 4.
7: La millor companyia.
12: Al territori clandestí parlem de... cultures paral·leles. Amb Dani Granados.
13: Acció comunitària. Triumph. Col·lectiva. Then repeat. Drets culturals. Then repeat.
12: I busquem refugi a la Biblioteca Inflamable. Amb Oriol Rossell.
14: Idees que cremen. No sé si m'explico.
12: Territori clandestí, dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda, amb Consol Saenz. Una altra manera d'entendre la cultura.
15: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
1: Ràdio 4.

0: Molt bona tarda, comencem aquí l'entrellat quan passen 7 minuts de les 4 i quan estem a 3 dies de que comenci l'aventura de la selecció espanyola al Mundial de Futbol. La selecció encara a la competició com una de les grans favorites i clar, és que ja han passat 16 anys del màgic gol d'Iniesta al Mundial de Sud-àfrica. Ens farà vibrar la selecció espanyola aquest any? Mentre ho esbrinem, el que és segur que ens farà vibrar és la docusèrie de 4 capítols que estrena aquest diumenge Televisió Espanyola i RTV Play sobre la selecció. Es diu Denominación de Origen, la forja de un sueño.
1: ¿Lo vamos a ganar o no?
2: Yo creo que sí, que este año ya nos toca.
1: 2010-2026 queda bien, ¿no?
3: He llorado, he sufrido un montón.
4: Y la cara más oscura que tiene el fútbol.
5: Peleas contra el tiempo.
6: Son los momentos más duros de mi vida.
7: Mi madre dice que juego contra gente muy grande y tenga cuidado de las faltas y eso.
8: Siempre va a existir competencia entre compañeros en la portería.
9: Caramelo.
10: Pedri, que va a jugar al ajedrez si no sabe lo que es un alfil.
11: ¿Te doy un regalo?
12: O sea, nunca había visto estas imágenes.
13: Sabíamos que iba a ser complicado por el entorno, por las críticas.
14: Aquí es cuando me di cuenta que no había vuelta atrás.
15: La del debut. Sin lavar.
16: Esta no la regales.
17: Yo, si te soy sincero, estaba cagado.
18: ¿Cuál es el apellido de Lamine?
19: Yamal.
20: No.
21: ¿Cómo es?
22: ¿Puedes hacer una fotita con mi hijo?
23: Sí.
24: Nunca podré ser un niño de 18 años normal.
25: Si nos pusieran una cámara cada uno de nosotros con esa edad.
26: Tenía hábitos muy malos para ser futbolista.
27: Piensas que te comes el mundo y el mundo te come a ti.
28: Sin ella, mi sueño no lo hubiese podido conseguir.
29: Estaba renunciando a un sueño que cualquier jugador tiene.
30: No tenía ganas de entrenar. Mandé un mensaje al psicólogo que lo quería dejar.
31: Cada dolor o lesión que haya tenido ha merecido la pena.
32: Ganarlo nos puso en otro escalón.
33: Nosotros hemos demostrado que darle prioridad a la persona antes que el concepto futbolístico funciona.
0: Normalment no deixo les promos dels documentals tan llargues, però avui sí que he volgut que sentin bé la promoció, el tràiler d'aquesta sèrie documental, perquè transmet amb molta fidelitat l'essència d'aquesta, ho diré així, perla audiovisual. A qui els agradi el futbol els encantarà per l'accés que té la sèrie a familiars, amics, entrenadors, a psicòlegs, a l'entorn propi dels jugadors. Però m'atreveixo a dir que qui no sigui futbolero també hauria de mirar aquesta docusèrie, perquè la gaudiran, està molt ben feta, i perquè, centrant-se en l'aspecte més humà dels jugadors, la sèrie fa un retrat de les dificultats pròpies de la vida, de la importància del bé comú per sobre de l'individual o de la força dels valors personals quan el corrent va en contra. Ara només falta que la selecció arribi a coronar el Mundial perquè l'èxtasi sigui total. Denominación de origen, la forja de un sueño. És aquesta sèrie de 4 capítols que Televisió Espanyola oferirà els diumenges en prime time. La sèrie obre les portes d'un vestuari a què molts pocs han tingut accés. Saludem el nostre company d'esports de Ràdio 4, Jorge Agüero. Molt bona tarda.
34: Molt bona tarda, Samantha.
0: T'ha agradat? Denominación de origen, la forja de un sueño.
34: El que he vist m'ha agradat molt.
0: Molt, el mateix dic.
34: És un retrat molt personal i els que ens agrada el futbol, sobretot, doncs, podem conèixer una mica molt més a prop els jugadors i sobretot el que més m'agrada és la part de Luis de la Fuente. No vull fer spoiler. No dec fer spoiler.
0: Home, està allà només a arrencar, eh? Però sí, efectivament, un retrat exclusiu, molt íntim, de 32 figures de la selecció a través d'ells mateixos, dels familiars, dels psicòlegs, dels entrenadors, i mai hem vist així a Lamine Yamal, a Pedri, a Nico Williams, a Rodri Hernández, a Marc Cucurella o a Gavi, per nomenar algunes de les estrelles que estan en aquesta sèrie documental. El director de Denominación de Origen, La forja de un sueño, és Damián Einstein. Damián, bona tarda, buenas tardes.
35: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarnos a participar.
0: Solo faltaría. Oye, ¿cómo de satisfecho estás con la serie, Damián?
35: Mira, estamos muy contentos. Era un proyecto muy ambicioso que empezó hace 8 meses y, como tú has dicho, fantásticamente bien. Han sido 32 entrevistados futbolistas, sus entornos, sus familias, sus parejas, sus entrenadores, que nos han hecho un recorrido alucinante para conocer a los jugadores que están detrás de la camiseta, ¿no? Los conocíamos muy bien en el campo de juego, pero teníamos la sensación de que todavía podíamos conocerlos como personas y que es una generación muy joven cuyas historias no habían sido contadas. y queríamos saber cuáles eran los desafíos que habían tenido que superar para llegar hasta donde están hoy, a las puertas de un mundial que ha empezado ayer.
0: ¿Cómo has articulado la serie, Damián? Porque vas transitando momentos relevantes futbolísticamente, pero lo combinas con una profundidad psicológica y humana que lo eleva a otra categoría esto.
35: Mira, lo que entendimos cuando nos planteamos hacer esta historia es que había un arco temporal que era desde que empezaba Luis de la Fuente y que nos traía hasta hoy mismo, y tenía que ver con la transformación de un grupo del que se, como decían ahí antes, se desconfiaba un poco o un mucho, de un Luis de la Fuente a quien nadie conocía y que estaba bajo sospecha desde el comienzo, y que entre todos aprendieron a creer en ellos mismos y a ganar a partir de ese grupo, ¿no? De confiar en ellos mismos.
0: Y es un espejo, ¿no? Que pone a las redes sociales, a la prensa deportiva, ¿no?
35: ¿Damián? Totalmente. Totalmente. Nosotros queríamos exponer a los futbolistas, como decíamos, a los desafíos, y uno de ellos tiene que ver con los mensajes que reciben en las redes sociales y con un tema al que todos estamos expuestos, que tiene que ver con la salud mental. Y ellos han sido muy valientes revelando sus fragilidades, sus vulnerabilidades. Han hablado de esto, nos hemos sorprendido a nosotros con una profundidad y con una honestidad que la verdad que yo creo que la gente lo va a valorar, lo va a percibir y va a sentir que los conoce justito antes de verlos defender la camiseta de España en el Mundial.
0: ¿Tú qué has pensat de la premsa esportiva, Jorge, quan has vist l'arrencada d'aquesta docuserie amb les coses que li diuen a Luis de la Fuente?
34: Exacte. I les coses, ho diré en castellano, les coses, Damián, que ciertos periodistas dijeron de Luis de la Fuente, yo lo que he visto me ha llamado la atención porque en algunos titulares habéis sido muy discretos, ¿no?
0: Ni había de pechos, había de peores.
34: Por el origen, sí. Però alguns companys de ràdio, dic, doncs efectivament, salen retratados i bé, ningú té, no?, una bola de cristal per saber el futur, ni mucho menos, però és cert que amb Luis de la Fuente en el seu moment es va ser molt injust i doncs mira, al final aquí li ha acabat donant el temps la raó, però és que no quiero hacer spoiler, Damián, pero a mí la primera parte, efectivamente, y la dedicada a Luis de la Fuente,
0: sí.
34: La verdad que me ha parecido maravillosa. Y este aspecto en concreto, aunque nos deje en mal lugar a los periodistas, a la prensa, pero bueno, también es de recibo que se diga.
0: Claro, una mica d'autocrítica,
34: sí, sempre és bona.
0: També. Oye, capítulo 1, ya hemos dado algunas pistas. Damián, capítulo 2, son ricos, guapos y famosos. ¿Justifica esto las amenazas, los insultos y las vejaciones? ¿Qué queríais explicar ahí?
35: Bueno, justamente lo que hablábamos, ¿no? De aquellos mensajes de odio que desgraciadamente son habituales en nuestra sociedad hoy en día, y los futbolistas los reciben y se exponen a ellos y no son superhumanos. Tienen debilidades, sufren cuando se exponen a ello y contamos, ¿no? Cruzamos el otro lado de la barrera y contamos en primera persona, a través de sus testimonios que con mucha generosidad nos brindaron, cómo incide eso en la cabeza y en las vidas de ellos y de sus familiares. Porque esto juega uno, pero hay una familia detrás. Y claro, nos cuenta Ferran Torres, nos cuenta Álvaro Morata, que fuimos a Como para hablar con él. Varios jugadores más. Borja Iglesias, que también sufrió bastante hate, como le decimos ahora. Y la idea es ponerlo sobre la mesa y conversar. La idea no es hablar de fútbol, sino que el fútbol es un escenario en donde podemos trazar líneas que hablan de cómo somos como sociedad. Y nosotros ponemos el foco en la diversidad porque entendemos que la selección es un ejemplo fantástico de cómo gente con orígenes muy diversos, trabajando en conjunto y bien, puede conseguir el éxito, ¿no? Que la selección es el ejemplo perfecto de esto.
34: Totalmente. Damián, a ti personalmente, ¿cuál ha sido el entorno que más te ha llamado la atención, pero en el sentido de por lo que has podido saber de ese futbolista y que te ha llamado la atención, que a lo mejor hasta no te lo esperabas?
35: Mira, Nico Williams se sentó con nosotros, lo estuvimos esperando mucho tiempo, porque es verdad que no solo él, sino un montón de futbolistas de la selección han atravesado un año de lesiones que ha hecho muy difícil. Tú sabes que cuando los jugadores están lesionados son muy poco dados a dar entrevistas. A Nico lo pillamos en una ventana de salud física muy breve que tuvo, y se abrió como yo nunca había visto sobre el año que había vivido. A nosotros cuando terminamos nos miramos y fue como, wow, qué alucinante lo que se animó a contar, qué maduro está este chico, que no hay que olvidar, tiene 23 años.
0: Claro.
35: Y una más, te diría, nosotros, esto es una historia de rodaje, estamos en la ciudad deportiva del Arsenal en el mes de febrero, íbamos a entrevistar a David Raya y a Mikel Merino y a Zubimendi, y de repente viene la de prensa y nos dice, Mikel se ha ido al hospital, se fue a hacer una resonancia, ha tenido un problema. Y nosotros, ¿qué problema puede tener? Bueno, lo esperamos, mañana lo entrevistamos. Y al otro día nos escribió fractura. No sé, el día en el que Mikel se dio cuenta de que se había fracturado, nos enteramos ahí porque no pudimos hacer la entrevista.
34: Fíjate.
35: Y solo 3 semanas más tarde nos recibió en su casa en Pamplona, con muletas, con la pata coja, solo. Y a mí me pareció un ejercicio de valentía brutal atreverse a mostrarse con esa vulnerabilidad, tratándose en su casa con muletas, recibiendo, hay un momento en el que recibe un mensaje de sus compañeros, de Miguel Oyarzabal, que le manda ánimos, hay emoción, hay esta idea de conocer al grupo, ¿no? Y también hay mucha risa, ¿eh?
0: Sí, es verdad.
35: No solo de profundidad, sino que son un grupo que tiene desparpajo, que se lleva bien, y eso se nota a partir de cómo se ríen entre ellos, un poquito de ellos también,
0: sí.
35: Y con ellos nosotros, yo creo, y ese es un poco el objetivo. Salir de la serie, entrar a la serie sin conocerlos o conociéndolos superficialmente, y salir teniendo la sensación y la certeza de quiénes son y cómo han llegado a dónde están.
0: Mira, ara que dices hay momentos graciosos, divertidos, jo crec que podem dir oficialment que aquesta selecció té bon rotllo, mireu.
1: Son unos personajes.
2: Bueno, ni les hablamos.
3: Cada vez que abres la boca, te ríes.
4: ¿A quién te recuerda si al actor secundario? Oh, cuidado.
5: Porque se retroalimentan y se calientan el uno al otro.
6: Tintín.
7: Desde las 8 de la mañana que estás en el desayuno no paran. Hasta que se acuestan, una energía total.
4: ¿Cuál es su comida preferida?
6: El boniato.
8: Tienen esa gracia para contar cosas.
4: Sí, dando cada tripe.
9: Empieza uno, el otro le sigue.
8: Lamentable.
0: Damián, qué importante que sean amigos, sí, ¿no? Que tengan este buen rollo.
35: Mira, pero además es que es un caso muy particular. Ellos son Cucurella y Grimaldo, que por unanimidad han sido catalogados como los más divertidos de la selección y tienen una particularidad. Los dos luchan por el mismo puesto. O sea que eso es un retrato del ambiente de una selección, que lo dice Luis de la Fuente. Primero las personas y después los futbolistas.
0: Sí.
35: Es la idea, la frase detrás de la cual organiza a todo el grupo, y lo ha venido cumpliendo y yo creo ha demostrado que funciona.
0: Claro. Mira, hablando de las personas, el capítol 3 parla dels orígens. Sentim-ho.
10: Mi nombre es Pedri y mi origen es este.
11: Santiago de Compostela.
12: Eibar.
16: Las Palmas de Gran Canaria.
19: Foios, un pequeño pueblo de Valencia.
21: Procedo de un pueblo precioso riojano que se llama Aro.
23: Pamplona. Murguía.
36: Kaixo, ni Martín Zubimendi naiz, Donostin jaioa.
37: Los Palacios de Villafranca.
38: Barcelona.
0: Es que claro, es que son de toda España. Es que yo pensaba, Damián, cuando veía esto y lo escuchaba y reflexionaba alrededor del origen de los jugadores y también del color de su piel, y pensaba que son la constatación más evidente de una España que algunos no quieren aceptar, pero es que España ya es así. Es que esa es la selección española y es imparable y es multirracial. Yo no sé si cuando hacías la serie pensabas en esto.
35: Totalmente. Uno de los argumentos, y por eso se llama denominación de origen, es poner en valor que la diversidad es una herramienta positiva a partir de la cual se construye el grupo. Totalmente. Pero además es lo que tú decías. la sociedad es así. ¿Cómo no va a ser así la selección española, que es un espejo de la sociedad? Y además es un ejemplo positivo para mí, 100%, de que esto funciona. Es una microsociedad en donde cada uno, a partir de su diferencia, se pone de acuerdo, deja fuera lo que no funciona, entiende qué es lo que sí funciona y tiran para adelante y triunfan.
0: Oye, y el docu no rehuye los charcos, ¿no? Porque también tratáis el tema de Luis Rubiales, el beso famoso a Jenny Hermoso, el tuit que pone Borja Iglesias, en que anunciaba que no volvería a la selección hasta que cambiaran las cosas. ¿Para vosotros era importante mojarse?
35: Para nosotros era importante. Si íbamos a hacer un documental, teníamos que aportar algo nuevo. No podíamos venir a hablar solo de fútbol, que para eso ya hay muchas horas de radio y de tele y lo hacen fenomenalmente bien. Pero nos planteamos, siempre que hacemos un proyecto, la mejor historia que seamos capaces de hacer. Y empezamos a pensar de qué manera podíamos hacer ese viaje. Y la historia de Borja es una de las más interesantes. Es un chico futbolista cuyo sueño es jugar un mundial, jugar para España, y de repente entiende que sus valores tienen que estar antes que el más grande de sus sueños. Y se juega, además, recibe mucho hate, porque, como hablamos antes, basta que uno se diferencie para que aparezca mucha gente que está en desacuerdo y lo exprese de esa manera. Y Borja, con una valentía que yo creo que es un rasgo de su personalidad, levanta la voz, como muy poca gente lo hace, pone en riesgo todo aquello que le importa, va para adelante y también es un ejemplo, y lo dice María Valero, su pareja, de que cuando tú apuestas por tus valores, los defiendes, das la cara, también funciona.
0: Claro. Oye, ahora que la selección aguante al menos hasta el 5 de julio, ¿no? Que es cuando se emitiría el cuarto capítulo. Por lo menos
35: No, ahí ha habido un cambio, ¿eh? Ah. Es que ahí en programación han entendido que la mejor manera de que esto funcione en programación de televisión española es este domingo a las 22. Se estrenan el 1 y el 2 juntos.
0: Ah, ok.
35: Es decir, para los que tengan muchas ganas de conocer a la selección y sus historias, se van a dar una panzada.
0: Sesión doble se llama eso, sí.
35: Sesión doble en prime time, que la verdad que está buenísimo. Han cuidado mucho y muy bien el docu y estamos felices. Y el 3 y el 4 todavía no tienen fecha, presumiblemente no muy lejos del segundo partido de la selección española.
0: Esperando ver la audiencia quizás también, ¿no?
35: Ahí está. Tú sabes mucho de tele, Samantha.
0: Un poquito sabemos. Oye, además la responsabilidad de que esté programando en prime time en la 1 Televisión Española documentales, porque reportajes sí tiene informe semanal, pero documentales hacía años que no pasaba. No sé si sientes todas las miradas en ti, Damián.
35: No, bueno, al final los que hablan son los chicos de la selección. Nosotros los ordenamos, los hacemos conversar entre ellos. Las historias se defienden solas, te diría.
0: Claro.
35: Al final tiene que ver, tú cuando haces un documental vas con una lista de la compra, ¿no? De lo que te gustaría preguntarles, de lo que te gustaría construir con sus respuestas, pero nuestros ladrillos para construir es lo que ellos nos dan. Y a partir de lo que nos han dado, que por suerte ha sido mucho y muy bueno, y también hay un equipo detrás en la productora, en Asimétrica Films, de 20 personas que ha estado trabajando a destajo, dejándose, vamos, el cuerpo, porque, como decíamos antes, la diversidad de la selección es maravillosa e implica ir a buscarlos allí donde están. Entonces, hubo que viajar a Inglaterra 2 veces, ahí hubo que viajar a Italia, a París a buscar a Fabián, a Barcelona muchas veces, Sevilla, Los Palacios, Bilbao, San Sebastián. Claro. Es decir, hubo mucha carretera, hubo vuelo, hubo desvelos, pero vale la pena. Vale la pena y ojalá que la gente así lo vea. Yo creo que es un documento para que si alguna vez alguien te pregunta, oye, ¿cómo era la selección? ¿Cómo era ese grupo, el de 2026? Pues si ves Denominación de Origen, los vas a conocer.
0: Y tanto si te gusta el fútbol como si no, a mí me parece que es una muy buena serie documental. Damián Einstein, director de Denominación de Origen, La Forja de un Sueño. Damián, gracias.
35: Oye, gracias a vosotros, de verdad. Me ha encantado y muchísimas gracias por poner el ojo y el interés en esta historia.
0: Un abrazo. Hasta pronto.
35: Un beso. Chao.
0: És que és potent, la sèrie.
34: És molt potent i mira, ara parlàveu del Borja Iglesias. A mi una cosa que també m'ha agradat molt és que ajuda, del que he vist, ajuda molt a desmuntar aquest mite, aquesta idea del futbolista idiota, no? De que el futbolista
0: totalment
34: només sap jugar al futbol.
0: Sí.
34: I el cas de Borja Iglesias ja ho sabíem, però la resta també una mica, i sobretot els més joves, com ha dit el Nico Williams, del Lamine Yamal, que sembla que només sàpiguen jugar al futbol.
0: I no.
34: I el documental demostra tot el contrari.
0: Sí, fan unes reflexions, hi ha una profunditat allà, hi ha una invitació a reflexionar conjuntament que és superinteressant. Jo per això dic que més enllà dels aficionats al futbol, aquesta sèrie pot interessar a moltíssim públic. Parlem ara amb una de les psicòlogues dels jugadors que apareix en aquesta denominació d'origen, La forja d'un sueño. Ella és Mar Rovira, és directora del Departament de Rendiment Mental de l'Espanyol i aquí en aquesta sèrie documental apareix donant assistència psicològica a Àlex Remiro. Mar, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Tu que has conegut els jugadors de prop, i ja sé que tots som molt diferents, que m'ho diràs, però si et pregunto com són els jugadors de l'elit, què tindrien en comú?
1: És una bona pregunta, perquè jo els catalogaria per disciplina esportiva, perquè canvia molt els jugadors de futbol amb els jugadors de bàsquet.
0: Doncs parlem de futbol.
1: De futbol, sí. A l'elit i més al futbol, que és un esport tan mediàtic i tan conegut, el que els caracteritza és que cadascú amb les seves estratègies el que aconsegueixen dominar és el que es diu l'entorn, perquè hi ha una pressió mediàtica, una pressió de l'entorn molt, molt més gran que en la resta d'esports, i això han de saber com fer-ho per poder centrar-se en el que és el rendiment.
0: Clar,
1: que és jugar.
0: I això que dèiem, jugadors molt joves que s'enfronten a aquest entorn.
1: Sí, la veritat és que cada vegada és més necessari aquest recolzament a nivell psicològic, perquè aquesta combinació de pressió de l'entorn més guanyar diners, molts diners, de forma fàcil sent jove, és una combinació molt perillosa.
0: Jo això li vaig preguntar una vegada a la mare de Cesc Fàbregas. Li vaig dir, com a mare, què fas quan el teu fill als 18 anys o abans està cobrant 10 milions d'euros? És que què fas?
1: Clar,
0: què fas amb això? O sigui, com li dius, gasta, no gasta? Què fas?
1: Bueno, és molt important tenir... Es nota quan... jo ho veig molt, quan els jugadors han tingut un nucli familiar estructurat amb valors, amb un cert component de disciplina, d'intel·ligència, sí que se'ls veu, perquè no deixen que els seus fills facin operacions... No sé, doncs amb 18 anys, amb el teu primer sou, doncs et compres un supercotxazo, no? Yeah. Que seria una invasió que tots sabem que tal com entres per la porta i compres per valor, no? Yeah. Doncs a nivell familiar sí que es poden fer moltes coses, no podràs evitar, no? Pues com ara ha sortit lo de Carlos Alcaraz, que se pues escolta'm, que es compri un iate, està molt bé,
0: yeah,
1: perquè et guanya molts milions, però sí que assessorar-los perquè tinguin una mica de perspectiva i que vagin tocant de peus a terra.
0: Totalment. Sí. Clar, hi ha un moment en què parles amb Remiro i dius una frase que m'ha semblat increïble per gestionar aquesta situació en què, clar, estàs competint amb algú que és igual o millor que tu i que juga en la mateixa posició. I tu li dius, la millor manera de competir amb aquesta persona que és igual o millor que tu és admirant-lo. I m'he quedat, dic, explica'ns això, Mar.
1: Sí, pues mira, no sabia... M'estàs dient tu perquè...
0: No sabia si ho havien muntat, no?, a la sèrie.
1: Sí, exacte.
0: Doncs està muntat.
1: Sí, perquè dic, fantàstic. Doncs per mi és una de les coses, i més, mira, avui en dia, és una cosa clau, perquè l'admiració és una emoció que té un component d'intensitat, o sigui, que té un alt nivell d'intensitat, llavors fa que tu et moguis per fer coses, i té un component tan positiu, perquè... connecta les teves fortaleses amb les fortaleses de la persona que tens al davant i fa que tu d'aquesta manera vulguis emmirallar-te i aconseguir el mateix o inclús superar aquesta persona, però no des de la vessant negativa o des de l'enveja o des del rancor, sinó són tot com emocions que fan créixer, no? Llavors l'admiració, jo intento amb els esportistes que jo porto, sempre els dic, bueno, a tu quin esport t'agrada? I llavors, ostres, pues a aquest de futbol li agraden les motos, pues si jo tinc algú que està a MotoGP, els connecto. O sigui, aquest, perquè admirar, i a més després es van retroalimentant ells, crec que és la gran solució i no ho fem. Jo intento amb els companys de professió, hosti, qui ho fa molt bé? Vaig a preguntar-li, vaig a... És que ho trobo de calaix,
0: clar,
1: jo.
0: Sí, sí, clar. Bé, surten tants conceptes tan interessants. D'una banda, per exemple, a la sèrie surt aquesta idea de Luz de la Fuente, que el bé comú està per sobre del bé individual, i jo em preguntava, clar, com ho fas per combinar aquest bé comú quan tens jugadors amb ego, que ho estem veient cada dia a l'elit del futbol? Com encaixa això?
1: Sí. Sí, mira, el tema de l'ego, jo perquè 3 anys allà a l'Espanyol, no? I amb tots els, sobretot amb el futbol, és el treball més gran que he hagut de fer. I a mi m'agradaria, a veure si arriba com aquest missatge, de que una persona amb molt d'ego, o un ego no equilibrat, perquè tots tenim ego, però ha de ser un ego equilibrat, serè, si tu no el tens equilibrat i el tens massa... grandioso, podríem dir, et frena tant. O sigui, no aprens, no avances, no et deixes créixer. Realment t'està perjudicant molt més del que a tu et sembla. Llavors, és una feina, no t'ho pots ni imaginar, lo cansada que és, perquè et van amunt, compte, perquè, clar, jo ja tinc fama de... ostres, la mare és directa, és... Aquí has d'anar donant mil voltes, perquè, clar, no es poden sentir ofesos, que a la mínima que els hi diguis la vell fina...
0: I el perds, clar.
1: Sí, exacte.
0: Sí.
1: Clar, moltes... Sí, estratègies mil, perquè al final hi acaben venint, però perds temps, i a l'elit has d'aprendre molt i ràpid.
0: Paciència.
34: Mar, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
34: Que parlem de l'ego, parlem de l'entorn dels futbolistes, però jo et volia preguntar per la gestió del fracàs. I no m'agradaria posar-te en un compromís, però és que porto pensant durant tota l'entrevista precisament a l'Àlex Remiro, que s'ha quedat ara fora de la convocatòria del Mundial, com portava sent un dels porters convocats per Luis de la Fuente. Aquest fracàs personal, no col·lectiu de no haver-se aconseguit un títol, sinó fracàs individual, això, de quedar-te fora d'una convocatòria, de perdre la titularitat, això és molt complicat també de gestionar?
1: Mira, en aquest cas no és que sigui o no m'agradaria parlar de l'etiqueta fracàs, perquè com els esportistes tenen diferents objectius, no? Durant la seva carrera esportiva, i aquest era un objectiu més, que el pots assolir o no el pots assolir. Que l'assoleixes, bé, que no l'assoleixes, fas la gestió de no haver-lo assolit i segueixes endavant cap al següent. Llavors, què vol dir fracàs? Vull dir, ell era un dels objectius que tenia, és molt conscient del nivell de tots els porters que hi ha. Realment jo, 5 porters, que qualsevol que hagués anat, hagués estat bé. Vull dir, ja no és qüestió de... Clar. Ja està, tots són molt bons. Llavors, és un fracàs? No ho llegim en aquests termes. Que li hagués agradat anar? Home, evidentment. Que li quedarà una cicatriu? Doncs com tots tenim cicatrius de coses a la vida que volíem assolir i no assolim. Llavors, és més... fer-ho tot més normal, que clar, penso que ens compliquem massa. La normalitat de la vida és anar surfejant les oles del mar i anirem tenint petites cicatrius, que jo dic, bendita la teva cicatriu.
0: Clar.
1: Perquè per tenir-la, ojalà, vull dir, jo també tinc la cicatriu de, ai, no vaig anar als Jocs Olímpics per... Vale, però estic superorgullosa de la meva cicatriu.
0: Òbviament.
1: I ell estarà orgullós de la seva. Per tant, jo el terme fracàs no, en el paradigma del rendiment no el concebeixo.
0: Mar Rovira, psicòloga i una de les participants també en aquest Denominació d'Origen, la forja d'un sueño. Gràcies.
1: A vosaltres, un plaer.
0: Igualment, adéu, molt bona tarda.
1: Adéu.
0: En fi, diumenge a les 10 de la nit, capítol doble d'aquesta docusèrie a la 1 de Televisió Espanyola i RTV Play.
34: I deixa'm que doni una dada de panenquita. Tu te'n recordes del Benito Floro?
0: Sí.
34: Que va ser entrenador del Real Madrid. Va pujar primer l'Albacete, a primera divisió, i després va agafar el Real Madrid l'any 93. El primer entrenador espanyol que va portar un psicòleg esportiu als vestidors.
0: Oh, mira, i ara en tenen tots,
34: sí, ja més de 30 anys, i segurament doncs prou tard arribaria.
0: Clar,
34: perquè jo no concebeixo, no imagino com es faria abans, als anys 60 o als anys 70.
0: A lo bèstia. La resiliència, que important, eh? La fortalesa mental a l'esport d'elit i particularment al futbol. Jorge Agüero, coordinador d'Esports de Ràdio 4, moltes gràcies, company.
34: A tu, Samantha.
0: Diumenge tots a veure Televisió Espanyola i dilluns la selecció.
34: I dilluns el debut contra Cap Verd.
0: Sí, senyor. Allà hi serem. Gràcies, Jorge, que vagi molt bé.
2: Informació, actualitat i entreteniment a l'Entrellat amb Samantha Villar.
0: El dia que te conocí. Carolina Ferrer, molt bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Com ha anat aquesta setmana televisivament parlant?
3: Ha anat, bueno, la primera part de la setmana ja us sabeu ben bé, l'ha copat el Papa.
0: Totalment.
3: I aquesta segona part, pues, el futbol, què més volem?
0: Els símbols, no?
3: Dos de les coses que menys em m'agraden a la vida.
0: Ai, mare.
3: Sort de l'encesa, sort de l'espectacle de la Sagrada Família.
0: Preciós.
3: Perquè si no, és que jo ja estava a punt de tallar-me les venes. Però va ser preciós i el destaquem com un dels grans moments de la setmana i de la dècada, per no dir del mil·lenni,
0: sí,
3: perquè va ser realment un espectacle, el de dimecres, després de la benedicció del Papa a la Sagrada Família. Va ser un moment que sempre, sempre més recordarem.
0: Ens en recordarem igual que quan es va encendre el paveter dels Jocs Olímpics.
3: Igual, la gent ho ha comparat molt.
0: És que ens en recordarem segur.
3: Sí, sí, han sigut dos moments claus en la història de Catalunya, de Barcelona i del món sencer.
0: Sí, senyora. I més enllà de l'espectacle, una de les protagonistes de la visita del Papa a Lleó XIV a la Sagrada Família va ser la Valentina Sánchez Cedres, aquesta nena de 13 anys que té la malaltia de Leve que li provoca problemes de visió,
3: sí,
0: oi?
3: Sí, sí, sí, sí. Ahir va estar al Cafè d'Idees, bueno, tots la recordem perquè això va rebre al Papa, a la reina, com ella mateixa es va autodenominar, perquè és la reina, però li va dir perdona, ¿quién eres? No? Valentina li va dir, ¿quién eres? I ella va dir, soy la reina, Letizia, no va dir soy Letizia, la reina, no, soy la reina. I allà es va rebre amb total normalitat, quina xiqueta més bonica, més preciosa, amb quin do per a la paraula, no? Ahir ho vam comprovar un dia més amb la Gemma Nierga, va estar al Cafè d'Idees i va explicar com va viure la seva trobada amb el Papa.
6: Més que nerviosa, com molt emocionada, excitada, és... com molt emocionada. A mi em va semblar que era proper i tranquil, sí. No es notava que anés amb pressa, allà, nerviós... No, no, se'l notava una persona molt calmada.
12: Amb quin record et quedes tu de tot allò?
6: D'haver donat el missatge de que les persones que tenim discapacitat visual podem fer-nos una imatge mental de les coses tocant-les. Les maquetes ens ajuden a conèixer millor les coses i sé que la gent ara coneixerà com és la nostra visió amb les mans.
3: Sí, sí, no, molt bonica, quin momentàs, i després aquell moment, com deien, que tots recordarem, al cel, entre tants drons va aparèixer aquella frase tan preciosa.
0: Ai, sí.
3: que jo estic a punt de tatuar-me-la,
0: ja.
3: No? De primer l'amor i després la tècnica, però en aquest cas jo crec que la tècnica va tenir un grandíssim paper, un paper importantíssim, perquè ens va permetre veure aquella meravella per televisió, no? I, bueno, i és que estaven allà presents, deixa'm que felicite fervosament a la realització de TV3 per part del Pauli Subirà
0: i aquesta
3: direcció creativa del Igor Castells. Sí, sí, vull dir, la realització in situ, no? I van cedir aquestes imatges per a tothom. Bueno, i la realització també i l'emissió de totes les imatges de Televisió Espanyola i de la 2CAT, que està arrasant en visualitzacions, eh? És
0: clar.
3: Una animalada,
0: sí,
3: perquè,
0: sí.
3: Clar, no ho pots veure només una vegada. Jo ja m'ho he posat 3-4 vegades en bucle.
0: Sí, sí,
3: perquè...
0: sí, és que no deixaríem de veure, és veritat. No.
3: No ho deixaríem de veure, perquè, a més, jo el primer cop estava a casa de la meva mare, que té una televisió petitíssima, em va fer una ràbia terrible perquè no ho vaig poder gaudir com cal i després m'ho ha posat així en gran i tal, i bueno, és per disfrutar-se una i més d'una vegada. Sí,
0: i sí, també sí. Gràcies a tota la perícia dels tècnics de Ràdio Nacional i Ràdio 4, que també van fer una feinada espectacular.
3: Sí, també. Que bonic era escoltar-ho també tot per la ràdio.
0: Totalment. Com... Jo ho vaig fer, alhora.
3: Sí, sí, jo també.
0: Tele i ràdio.
3: jo també hi anava en el cotxe i tal, i transportava. Realment tot tenia un aire diferent aquells dies. Sí, però ja ha passat. Ara ja està a Canàries i és com si no estigués, perquè jo ja passe. Vull dir, no puc més de papa. No,
0: és que ja l'estan acomiadant, ja està marxant justament pues ja ara. Estan fent ja la cerimònia d'acomiad del pontífex a Tenerife. Vull dir, ja acaba ara mateix la visita al Sant Pare a terres espanyoles. Escolta, parlant de televisió, una de les novetats de la setmana ha estat l'estrena del Perro Andaluz.
3: El Perro Andaluz, la setmana passada posàvem la promo i en parlàvem perquè no sabíem ben bé la promo d'ella que s'estrenava pròximament, però ha sigut imminent, ha sigut aquest dijous, ahir mateix. Jo crec que voldrien aprofitar el rebufo, no? del Mundial i l'audiència que té això en televisió espanyola, i de fet va anar molt bé el Perro Andaluz amb Manu Sánchez, un 15,1% d'audiència.
0: Ostres, molt bé, felicitats.
3: 1.300.000 espectadors, està molt bé. I si vols destaquem el començament, sobretot, perquè va començar imitant a Bad Bunny i fent una versió d'aquella actuació en la Super Bowl amb lletra pròpia del Manu Sánchez, dedicant-la a totes les comunitats autònomes que hi ha a Espanya.
13: Buenas noches, España, los pueblos y la humanidad. Mi nombre es Manuel Sánchez Vázquez, hijo de administrativa y tornero fresador, nieto de obrero sabio de Mairena y Las Cabezas. Y si hoy tengo un prime time en la 1, es porque nunca dejé de creer en ellos y ellos en mí. Porque la sanidad pública me salvó la vida y porque Buenafuente iba los jueves y se puso mal.
3: No
13: dejes de creer en ti, porque tú vales mucho más que lo que dice tu cuñado el facha.
0: I bé, no?
3: Bé, no, va ser una entraeta molt currada. Uh-huh. Sí, no, ahir es nota que hi ha calerons, eh? Clar. Això ha costat els seus dinerets, però vaja, una estrena així ho mereixia. I va ser una bona carta de presentació, perquè Andalusia, Canal Sur, és superconegut, Manu Sánchez, però potser a la resta d'Espanya no ho era tant.

0: Muchas gracias, buenas noches.
1: Sí, va ser una mica més poètic, val? Perquè sí. Ell és, bueno, més que res, això, monologuista, humorista, però també té aquell punt...
2: Té un aroma molt andalús, no?
1: Molt, totalment, totalment. El seu primer convidat va ser Manu Carrasco,
2: ja.
1: Que és un altre andalús de prop, però després se'n va anar una miqueta més al nord i saps a qui va entrevistar?
2: Aquí.
1: Aquest mes, si et dic que l'he vist 200.000 vegades en l'últim mes sent entrevistat, Miguel Ángel Revilla. Mira, no puc més, Em passa com en el Papa. Ja està bé? Ja està
2: bé.
1: Miguel Ángel Revilla sent entrevistat altra vegada.
2: L'anèsima
1: vegada. Això ja no es podia suportar, Però bé, va ser una estrena, vaja, recolzada per l'audiència. A veure com va les pròximes setmanes.
2: Està
1: però,
2: molt
1: vaja,
2: bé, és una dada forta. Promet, pot baixar en un segon capítol, però
1: l'anècdota està molt fort. L'anècdota del programa va ser que la filla de Jesús Quintero li va dur un gos verd, un perro que ja forma part de l'escenari. I com a punt negatiu, bueno, diria diverses coses, però sobretot que aquell teatre de Sevilla és massa gran. Saps? El Manu Sánchez es veia massa forçat, ja. massa cridaner, vull dir, entre que la veu la té tocadeta, no sé si la tenia tocada o la té així, però vaja, que no té una veu que projecte una barbaritat i estava molt forçat, el teatre és massa,
2: és que és un
1: massa
2: primer
1: gran
2: capítol,
1: i es perd,
2: li hem de donar, també un marge que es vagi sentint còmode, ell també,
1: sí.
2: No? Amb el format,
1: sí.
2: L'escenari...
1: Ell va estar bé, pot ser, per al meu gust, massa protagonista, com et dic, a Canal Sur el coneixen molt, però aquí no tant, i pot ser, pues, hagués, no sé, jo hagués donat més veu als
2: però
1: convidats, als col·laboradors...
2: Però ha funcionat. Si ha funcionat,
1: sí,
2: no
1: sí.
2: Ho toquis.
1: No,
2: ja
1: està bé. No, és que ell està molt bé,
2: Està bé. Bé, parlaves abans d'Enar Álvarez, com està anant l'audiència?
1: Enar Álvarez està ahí, Aquesta setmana ha tret un 7,4% d'audiència, però et diré que Marc Giró va estar molt pitjor,
2: Ah,
1: 3,8% d'audiència en la Sexta. La gent... És que jo ja t'ho vaig dir, jo no em veig cap en directe aquell dia per no repartir-me, vull dir, que no hi ha dret que ens hagin fet això, perquè m'agraden els dos per igual i no sé cap a on tirar. El públic de la Sexta pot ser, no sé, Marc Giró en la U ja estava com més assentat i el públic sabia que estava allà i tal, i en la Sexta com que s'ha perdut una mica. Però vaja, pot ser puntual, També està més o menys com anar, entre un 7, un 6, un 8 de tant
2: normalment,
1: en tant, no?
2: Però baixada aquesta setmana. Bé,
1: sí.
2: De l'Enar, del monòleg, què destacaries? O del programa?
1: De l'Enar, va estar graciosíssim perquè com sempre a les dones ens han investigat ben poc, sempre es fixen molt amb els homes i les dones és que es fiquem per el nostre lloc més sagrat qualsevol cosa. Mira,
3: cubierto que los tampones llevan hasta 16 metales tóxicos, pero escucha, arsénico, plomo, mercurio, en el toto, que digo, bueno, pues ahora en vez de pezuña de dromedario lo tendremos que llamar el tobogán de Estepona. Claro, o sea, no, es que yo ya tengo miedo de tirarme un pedo vaginal y ponerle los brackets al ginecólogo, o sea, pero digo, ¿verdad? Que estoy preocupada con esto. O sea, anda que llevan calcio, magnesio, omega 3, que yo creo que me sale casi más a cuenta fumarme una cajetilla entera de pitis, pero directamente con los labios mayores, así, mira.
2: Mira, es que mira que és mordaç,
1: És mordaç, és boníssima, no té pèls a la llengua i ho diu tal com raja i està molt bé, i està molt bé. I és que és veritat, és que això no ens han fet cas mai en la vida,
2: totalment.
1: Els dona igual i tal. Bueno, destaquem a una altra dona...
2: Que tampoc té pèls a la llengua.
1: Que tampoc en té, que va de tant en tant a la revuelta i que, com vam dir la setmana passada, cada vegada està més reivindicativa amb això de tot el que estiga relacionat amb la dona.
2: Sí,
1: no?
2: L'edat, el cos, oi? Va,
1: sí,
2: escoltem-la.
1: Sí.
4: A todas estas mujeres que nos pasan estas cosas, a mí me pasa una cosa esta semana, y esto es el triunfo de la mujer normal, de la que eso no sabemos llegar a los sitios, de la que tú estás fatigada viva, de la que suda, de la que la patita, de la que estás agobiada.
5: ¿La patita qué? ¿La patita?
4: Calor negro por la noche. Patita fuerte. Patita
1: Treu la pata.
4: Patita fuerte. El triunfo de la mujer normal. Somos portada de revistas de señor. Pero chicas, quiero que os alegréis porque esa no soy yo, David.
5: Un poco sí.
4: No, esa somos todos.

0: clar que sí. Molt bé, Candela.
1: És que té tota la raó.
2: Sí, sí, tota la raó. I a més diu, és que portades en revistes que no em donaven quan jo tenia 20 anys, 25 anys, que ella es veia moníssima, i no li donaven portades perquè no era una bellesa així massa normativa, segons les revistes aquestes de moda i tal. I ara, pues, reivindicant-se ella mateixa i reivindicant la dona normal, pues, comencen a fer-nos cas.
0: Home, per fi, ja és hora.
2: Per fi,
0: ja era hora.
2: Per fi.
0: Bé, escolta, parlant de dones normals, ha parlat d'arrugues l'actriu Montse Guallar.
2: Montse Guallar, al programa de la 2CAT, Cinema de Mercat, amb el crític Pep Prieto, parla, sí, el que reivindiquem també així, no? També les dones normals, les dones amb arrugues, escoltem-la.
3: Jo quan em veig en pantalla i em veig les arrugues, em moro. Si no canviem la manera de veure l'edat socialment, tampoc canviarem la manera de veure l'edat.
4: A la pantalla, perquè tota pantalla representa la realitat sempre.
3: I representa el que tu vols veure, i el que volem veure és bellesa i joventut. I si no sé com es fa per educar això, no sé com es fa per educar-nos. Això ho dic i ho repeteixo moltes vegades. O sigui, jo quan em veig en pantalla i em veig les arrugues, em moro. Però és que és el que és, senyores. I la cosa estètica, que jo crec que és el que més pesa a l'hora de no trobar papers. O sigui, veus un Brad Pitt amb els seus 60 anys, és que
0: clar.
3: I veus a una altra actriu, ara no sé quin nom dir, amb les mateixes arrugues que el Brad Pitt, i dius, ai, que gran s'ha fet.
0: Sí, clar, totalment. La manca de referents, eh? Mira com parlàvem l'altre dia amb Mercedes Milà d'això, sí, sí. Perquè ella sí que ha tirat pel dret, eh? Ha dit, no, jo passo de Botox i...
2: Tal qual, però com tu dius, tenim pocs referents encara, ara ja es comença a normalitzar una mica la cosa, però és veritat que continuem veient estrany, doncs això, una actriu amb moltes arrugues en pantalla. Sí, sí. I què s'ha de fer? Donar-li més visibilitat, més papers a dones de 50, 60, 70, 80 anys i que facin paper de la seva edat.
0: Efectivament, no? Que no siguin dones de 40 fent d'àvies de 80.
2: Sí, o dones de 40 fent de 30. Ja. Perquè ja comencen, per tant, pues això, a retocar-se, a operar-se, per semblar més joves.
0: Cada cop més joves. Però bé. Continuem a la 2CAT. Aquesta setmana un dels convidats sorpresa que ha visitat la Sílvia Abril al I ara què? Ha estat l'extricicle, el Carles Sans.
2: Carles Sans, sí, que és molt amic de la Sílvia, de l'Andreu Buenafuente, i per això se'n recorda de les seues cares, perquè són molt amics i molt coneguts, perquè ell, Carles Sans, ha parlat de la prosopagnòsia.
0: Que no recorda cares.
2: Que és un trastorn cognitiu d'origen neurològic caracteritzat per la incapacitat de reconèixer les cares de les persones, i ho explica així.
5: En casos molt extrems de prosopagnòsia, hi ha gent que no es reconeix al mirall. No és
6: jo
5: broma,
6: si he dormit poc,
5: He de conèixer molt a la persona perquè és ella. Quedem fatal.
6: En una estar en una presentació o roda de premsa i passar-me per darrere al repre i dir-me, directora d'Antena 3, José Carlos.
5: Jo a vegades, qui és? Perquè veus un que et ve de cara, hombre, jo, qui és?
6: Jo oblido les cares i les coses negatives que em passen a la vida. Però fins al punt que tinc contactes al mòbil, no l'agafis, et va fer mal.
0: Boníssim.
6: Ho veiem?
5: Sí, sí.
6: No coger. Tinc altres que em va fer pupa. Insulta'l si despenges. Bueno, és que jo soc molt despistada.
5: No l'agafis, que es va morir.
6: M'he trobat a persones que fa anys que no em parlen. I el que em surt és... Ei, fulanito! Han arribat a girar cua i marxar. I jo faig... Ai, clar, si no em parlava. No, però com és el cervell?
5: Sí,
6: per
5: què
6: et passen aquestes coses?
5: Pues jo em passa això, també.
6: Prosopospàcia, no?
5: Prosopagnòsia.
0: Veus, jo no
2: pues ja sabem una paraula més. Per si anem al passapalabra, ja
0: escolta,
2: ho sabem.
0: Jo dec tenir d'això, prosopagnòsia.
2: Sí?
0: Sí, jo no me'n recordo de ningú.
2: Passa.
0: No me'n recordo de ningú.
2: A mi em passa amb els noms, però amb les cares... Home, si fa molts i molts i molts anys, com em passa quan vaig al poble, em diu, Carolina, que... I jo dic, hòstia, qui serà? Però clar,
0: no, ells...
2: Fatal. Però amb el nom em passa
0: molt. Sí, els noms, és que tampoc, no pot ser. Bé, aquesta setmana...
2: Sí, no, aquesta setmana el I ara què triomfa, I el destaquem un altre tall del Xavi Verdaguer, perquè m'agrada molt tot el que diu, encara que després no ho podem seguir tot, perquè diu masses coses.
0: No para.
2: Però vaja, que ell ens explica, sobretot, tres claus per estar sans i estalvis. Sans i sanes.
7: Hi ha tres coses que ens ajuden a tothom a tenir energia. Fer exercici físic. Aquesta és important. Tant de resistència com de força, les dues coses. Cardio, que puguis xerrar amb el del costat, és a dir, sense anar gaire intensitat, aconsegueix que tinguis més mitocòndries, que les mitocòndries, pels que estan a casa, són uns òrgans que tenim a dintre les cèl·lules que fabriquen energia. Per tant, si tu vols més d'aquests òrgans, què has de fer? Aquestes tres coses. Una és exercici físic, l'altra és exposar-se al fred i l'última és fer dejunis.
6: La gent et diu, no, amb tres dies a la setmana de fer esport és suficient. Tu fas esport cada dia?
7: Si fas 300 minuts a la setmana, que això són 5 dies a la setmana que facis una hora aproximadament, i en clar, 2 dies a la setmana que facis exercicis de força. Per què? Si fas 5 dies a la setmana d'exercici aeròbic, és a dir, que puguis xerrar molt del costat o cantar, això aconsegueix fabricar més mitocòndries a dintre del teu cos. Però perquè estiguin més actives i fabriquin més energia, s'han de fer exercicis de força.
2: Ai, mare, l'exercici de força. I ara exercici també xerrant i cantant. Ai, senyor.
0: I de junis i fred.
2: I de junis i fred. El fred diu que és molt important, però tu t'hi veus en ple hivern. Diu que és molt bo sortir sense samarreta, sense res, al balcó, obrir la finestra de bon matí o una dutxa freda de bon matí i vinga, que et dona energia per a tot el dia. Jo no sé. O sigui, igual ara a l'estiu li faig cas, eh? Només en estiu.
0: Quan ens convé. Escolta'm, José Sacristán, que ha estat a la revuelta.
2: Sí, ha anat a la revuelta a flipar, perquè és que l'home tenia els ulls, veient allà el Broncano i a tota la pesca, hi ha un que va sortir, tenia els ulls com a llimones i mai millor dit, ara sabràs per què.
0: Aviam.
8: Es que hay un miembro del equipo que nos ha dicho, admiro mucho a José Sacristán, y yo por José Sacristán muerdo un limón en directo.
9: Ah, como una heroicidad.
8: Sí, como una pequeña como una pequeña heroicidad en tu honor.
9: Pues muy bien, pues muerde el limón.
8: ¿Está aquí Manu? Que pase a...
9: ¿Qué pasa, muerde el mordedor de limones?
10: Es un honor y va por ti.
8: Es un honor, dice.
2: Estamos agarrando una limona directamente.
10: No, me arrepiento.
2: Pero no se atreve.
10: Me arrepiento.
8: ¿Te arrepientes?
10: No me gusta. Oh, está ácido.
9: ¿De dónde has salido tú? ¿Qué idea tenías tú de los limones?
8: Estoy contigo, José.
9: Esto es un osado.
8: ¿Qué?
10: Jara, chaval.
8: Ha hecho toda la performance, pero luego ha dicho me arrepiento.
10: Lo siento muchísimo.
9: Ay, no te vayas.
0: I que no se'l va menjar, no, finalment?
2: Però que diu que si arriba a saber que estava tan àcid i tal, que no ho hagués fet
0: però,
2: per José Sacristán. Però clar, i José Sacristán li diu, però tu què et pensaves, que era una llimona? Bueno, era un moment surrealista.
0: Home, per favor.
2: Era un moment surrealista, però amb la veu de José Sacristán és que li dona... És que va ser divertidíssim, perquè era la seva cara, la seva veu, flipant, i aquells friquis allà fent la seva. No.
0: I, Carolina, acabem amb una reflexió que volies destacar, que ha sorgit aquesta setmana al programa de la 2 versió espanyola de la Cayetana Guillén Cuervo. Què va dir?
2: Cayetana Guillén Cuervo, que parlaven amb una directora d'una pel·lícula i parlaven sobretot de la soledat en les dones grans.
11: Mm. Soledad de la mujer mayor parece que es sinónimo de tristeza, ¿no? Y aquí hablamos de una mujer que está feliz con su soledad, lo que estabas tú contando. Es una soledad elegida, tranquila, no victimista.
12: Sí. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase de no ha rehecho su vida? Como si...
11: Como si su vida fuera de otro, ¿no?
12: Claro, claro, claro. Porque de repente no tiene una pareja nueva o ¿no? tantos prejuicios, tanto que se ha juzgado a las mujeres, ¿no? Y queríamos, bueno, pues dignificar un poco, ¿no?, estas decisiones y humanizarlas y tampoco no posicionarnos en que hay un modelo mejor o peor de vivir.
0: Qué importante eso, Carolina.
12: La vida
2: molt important,
12: sucede,
2: molt important, perquè és veritat que donen aquella imatge o la gent té aquesta imatge de les dones, sobretot
0: no, sembla
2: grans.
0: Que si no tens parella, la vida no és completa.
2: I jo et dic que conec a molta gent gran, la meva mare, per exemple, que ella mateix diu el bulto que m'he tret de sobre, pobre home, pobre marit seu, pare meu, quan va morir, però és veritat que troben una tranquil·litat i una pau, que després de criar tants fills, aguantar homes que han hagut d'aguantar-lo.
0: Que era una
2: realment.
0: Altra criança, allò
2: era
0: també.
2: Era una altra criança, eren altres temps, altres matrimonis, i per tant estan tranquil·les.
0: Totalment.
2: Jo
0: conec tants casos de dones sense parella felices.
2: Total. Que felices.
0: Jo diria, o sigui, que no hi ha ni tema.
2: Que cap pena, i això sí, fer-los companyia, el que elles vulguin també.
0: Exactament.
2: Perquè
0: apa, que no s'ho passen bé.
2: Clar, igual que deia Lola Herrera també en una altra entrevista, diu, o sigui, som dones grans, però no ens parleu com a bebès.
0: Molt bé.
2: Dic, com està? Què tal? Clar. Com va la vida?
0: Carolina, no, que s'acaba l'hora, eh?
2: Que tenim una vida i teniu hores per davant encara de programa.
0: Carolina Ferrer, adeu!
2: Adeu! Fins la setmana que ve.
13: Són les 5. Ràdio 4. Serveis informatius.
14: Bona tarda. El Papa Lleó XIV és a punt d'enlairar-se rumb cap a Roma des de l'aeroport de Tenerife Nord. Allà l'han acomiadat nombroses autoritats com ara el rei Felip VI, els ministres Ángel Víctor Torres o el Massaez, així com el president de l'arxipèlag Fernando Clavijo. D'aquesta manera el pontífex diu adeu i també les autoritats s'acomiaden del Sant Pare en acabar la missa al port de Santa Cruz de Tenerife, que ha plegat prop de 40.000 persones.
15: Doy gracias a Dios y a todos los que me han acogido y que de mil maneras han colaborado en la preparación y la realización de los distintos momentos en Madrid, Barcelona, Montserrat y aquí en las Islas Canarias. Regreso a Roma conmovido por el gran afecto con el que me han recibido.
14: D'aquesta manera, el pontífex posa punt i final a la seva estada de 7 dies a Espanya, amb moments molt destacats, com ara el seu discurs al Congrés dels Diputats o la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. En aquests moments, el pontífex ja està pujant a l'avió, com dèiem, per posar rumb cap a Roma després de 7 dies de visita a Espanya. Tot plegat en un dia on la notícia principal passa per l'àmbit judicial i també el polític, perquè el jutge del cas Plus Ultra ha acordat ampliar la investigació a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a un presumpte delicte fiscal i de contraban per les joies trobades en el registre de la seva oficina. El magistrat de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha obert una peça separada en la investigació contra l'expresident del govern espanyol després que la taxació que va encarregar determinés que les joies que van trobar al despatx de Zapatero estan valorades en 1,3 milions d'euros, el que és 26 vegades més del valor que havia admès el seu portaveu. La presidenta del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha expressat el seu suport als jutges i magistrats davant les pressions i ingerències que, segons ha dit, no són pròpies d'un estat de dret ni d'una societat democràtica avançada.
16: Deben ser protegidos los jueces de presiones, de injerencias externas o de veladas o no tan veladas campañas de desprestigio. Pero es así, no hay Estado de Derecho sin jueces independientes. Todo intento de injerencia en la independencia judicial, proceda de donde proceda, supone una amenaza para el Estado de Derecho.
14: I el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, de la seva banda, defensa la continuïtat de la legislatura i acusa també el Partit Popular d'utilitzar la justícia amb finalitats polítiques.
17: Por tanto, ideología tienen lógicamente los jueces y hemos visto actuaciones que son muy, muy sospechosas que también te hacen cavilar y pensar, ¿no?
14: En una entrevista a Ràdio Nacional ha assegurat que hi ha actuacions judicials molt sospitoses que fan pensar, tot i remarcar el seu respecte per la separació de poders i evitar generalitzacions sobre la judicatura. Acaba una setmana clau en la investigació del cas del nadó de 6 setmanes presumptament maltractat pels seus pares i que va ser atès a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Avui han declarat a l'Audiència de Barcelona els avis de la víctima i altres familiars dels investigats. Més detalls, Núria Alcalà.
18: Sí, els familiars del progenitor actualment en presó preventiva han assegurat que no van presenciar cap comportament violent, tot i que sí han reconegut que l'home era brusc en el maneig del nadó. De fet, el germà del detingut ha explicat com en una ocasió el propi investigat es va disculpar per haver sacsejat el menor. Amb aquests testimonis, les defenses intenten demostrar que el progenitor no va tenir mai cap intenció de fer mal al nadó i que les lesions que presentava no eren voluntàries. Les acusacions, per contra, mantenen que la gravetat de les lesions apunten a un maltractament infantil i una possible agressió sexual i que la seva evolució és molt bona des que viu amb una família d'acollida. La defensa del pare demanarà la seva llibertat provisional a principis de la setmana que ve. Els advocats dels dos progenitors demanaran una nova declaració davant el jutge.
14: Gràcies, Núria. I acabem amb la previsió del temps. Emet, Noelia García, bona tarda.
19: Bona tarda. Avui divendres a Catalunya pugen les temperatures.
14: Els termòmetres marcaran màximes de 34 graus a Lleida, 32 a Girona, 28 graus a Barcelona i 27 a Tarragona. Aquesta tarda, ambient càlid, predominen el sol i el cel poc ennuvolat o clar. A l'Empordà bufa tramuntana amb intensitat moderada i a la resta vent fluix variable. És una informació d'AEMET.
19: Doncs això és tot. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
13: Ràdio 4.
20: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
13: El Pla B, amb Toni Marín.
20: Compromesos amb la bona informació.
13: Sentit de viure, amb Manel Domínguez.
21: Cada dissabte de 8 a 9 del matí obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai on joves i sèniors comparteixen criteri, idees, visió i vivències úniques que capgiren. Un raig de llum sobre la transformació social i la dignitat de totes les edats, on no sobra ningú, i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. El programa de les moltes veus. També el poden escoltar al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Gaudeix amb Ràdio 4 del nou sentit de viure.
13: Ràdio 4.

0: Continuem en directe a Ràdio 4, a l'entrellat 5 de la tarda i 7 minuts i ja saben que els divendres obrim les portes de la cuina de Bat a Bat gràcies a Carme Ruscalleda. Carme, bona tarda.
1: Bona tarda, què tal esteu?
0: Molt bé, benvinguda de nou. Elisabet Carvajal, portaveu de majoristes d'aliments frescos de Mercabarna. Bona tarda també.
2: Bona tarda.
0: I arrenquem amb les frites, que hi ha novetats, oi?
2: Oh, sí, us porto novetats molt exquisides. I comencem amb la figaflor, la primera florada de les figueres. Ens arriben, sobretot, doncs, d'Alacant. Recordar que és una fruita de temporada curta i que ens aporta molts beneficis nutricionals i, contra la creença popular, poques calories. Mm. També tenim al mercat ja Pereta de Sant Joan o Pere Castell, que ens arriba ben cruixent de Tarragona i de Lleida.
0: És que aquestes peretes, i les figues, les primeres, que bo, Carme.
1: No, exactament, engresquen. Aquí, una vegada més, és com ara reclamaré allò que diuen, aquella és una figa flor.
0: Sí.
1: Què vol dir una figa flor? és ben bona la figa flor. Potser sí que si la comparem a una figa de tardor, és més suau de sabor. Potser és una dona una mica salsita, però aquí ja ho arreglarem perquè la podem amanir. I és bona, també no us en esteu de menjar-la amb pernil, com fa amb les altres figues. Però sí que aquestes figues, fins i tot, jo us invitaria a coure-les amb un almívar suau, que això és molt fàcil de fer. Un litre d'aigua, mig de sucre, una palleta de llimona i un canonet de canyella, a la que arrenca el bull i tireu les figues amb pell i tot, les deixeu coure, aquestes figues, entre 8 i 10 minuts i les deixeu refredar allà dins. I realment, escorregudes, bueno, li hem tret allò de figa flor, Agafa ja un estatus més alt. I la pera és molt bona, aquesta pera castella ens agrada, la de Sant Joan, que fa cada crec. Sí. Però podem fer el mateix, també, les podem coure. Aquí sí que la pell, no la pelarem totalment, però amb un pelador finet li traurem com la meitat de la pera. O sigui, anirem fent peladetes, que hi hagi pell i sense pell i sense, i de fer podem fer el mateix, coure-les amb aquest almívar lleuger. Aquí sí que la pera jo us diria que mereixeria de 10 a 12 minuts. I amb això jo us diria, escolteu, ara que ve Sant Joan, hem d'agafar el compromís aquest, des d'aquesta secció de la setmana que ve, explicar un brioix ben senzill per fer una coca de Sant Joan espectacular.
0: Home, això
1: no
0: està fet, no?
1: Confitada, no, amb fruita fresca, que l'hem confitada nosaltres, i ara imagina't que en aquesta coca hi has posat figaflor, hi has posat cireres, que també l'has confitat una mica, aquí només serien 3 minutets, i has posat també la pera de Sant Joan. I faries, bueno, una coca que se'n recordarien tots els de casa teva.
0: Home, impressionant, això, i tant que sí. Ui, la setmana que ve ho recordarem, això. Sí. Més coses, Elisabet.
2: Doncs encara ens queda una novetat de fruita, les boníssimes prunes mirabolars, segurament la més petitona de les prunes. Es reconeix molt ràpid pels seus colors, doncs, groguenys i ataronjat. I, a més, ens arriben de ben a prop, del Baix Llobregat.
0: Ah, mira, de proximitat total, aquestes.
1: Sí, i tant. Semblen tomaquet xerri, aquestes prunetes, et cap tota la boca. És divertida. Podríem també sumar-les a la nostra coca, perquè al final Sant Joan és la porta que entra a l'estiu. És un esclat de colors i és un esclat de fruites. Li posarem també a la llista la setmana que ve en aquesta coca.
0: Molt bé, ja tenim de tot, per la coca. La setmana que ve serà per llepar-nos els dits. D'hortalissa, què destacaries, Elisabet?
2: Doncs us destaquem la patata nova de proximitat del Maresme, del Baix Llobregat i del Vallès. Sobretot us parlem de Red Pontiac, tot i que en tenim d'altres varietats. Tenim també tomàquets de tota mena i de proximitat. I molt carbassó, tenim una temporada de molt carbassó i també cogombra.
0: Ve de gust tot.
1: Ve de gust tot, exacte. I a més ens ve de gust preparar amb aquests productes receptes fresques. L'ensaladilla és un gran recurs, que pot ser només vegetal o pot ser també ja amb la càrrega de proteïna, que hi podem posar-hi l'ou, que podem posar-hi tonyina, però és que podem també jugar amb una altra amanida, que és de cultura alemanya, com és el Kartoffeln Salat. Mm. Aquí també hem de fer la patata ben bullida amb ell, després a trossos rústics, no massa grossos, una maionesa sense all, en aquest cas, cogombrets, li va molt bé a aquesta Alemanya, cogombrets, a la maionesa hi posem el suc avinagrat del cogombret, que la fa una mica més líquida, i també el mateix, la podem fer vegetal, o podem jugar a posar-hi ou dur, i a posar-hi ells hi posen molt la salsitxa de Frankfurt a trossets. podem posar-hi nosaltres pernil dolç. I tenim també una amanida que la preparem al vespre i l'endemà tenim un dinar ràpid i molt complet.
0: Sí, molt estiuenc, eh? Clar que sí. Tens a la platja...
1: I no parem, clar, i no parem d'amanides a taula, a tope.
0: Això
1: sempre
0: mateix.
1: Que els cogombres, els tomàquets... Aquesta canalla que s'està fent gran a casa vostra ho recordarà sempre d'aquella amanida ha de presidir la taula i que la mateixa amanida canvia perquè és el mateix mercat. Clar. Que va canviant el producte. No és avorrer.
0: Tal qual. Bé, de peix i de marisc, què ens recomanes, Elisabet?
2: Doncs els experts del mercat del peix de Mercabarna ens diuen que tenim bona setmana d'albacora o bonítol del nord, que ens arriba doncs, de l'Atlàntic, de la part d'Andalusia. Parlem de peix blau i tot un tresor nutricional.
0: Què en fas, Carme?
1: Sí, no, realment són finíssims. És un peix blau, no té aquella sentor que té el peix blau, sinó que a vegades hem comentat que la tonyina, quan fem tonyina o fem sardines, hem d'obrir l'extracció a tope, posar ventilació a casa, obrir la finestra perquè no ens quedin aquelles molècules. Aquí, doncs, és blau, però és molt més delicat, tant la bacora com la tonyina. Aquí, volta i volta, sens dubte, tinguem en compte que l'hem de cuinar sempre sortint de la nevera, que no sigui sortint de la nevera, sinó que hagi estat un rato fora, que arribarem més a la temperatura de cor que sigui calenta. Però jo us voldria recomanar de fer-los a la vinagreta. I aquí també és una preparació que la fem a l'avançada i és molt senzill. Hauríem de fer un sofregit, no un sofregit d'aquells foscos, sinó un sofregit d'aquells que només volem coure el vegetal. Aquí sí que jugaríem amb ceba tendra, jugaríem amb pastanaga i amb all, fem un sofregit lleuger. Ahí posaríem, per dependre de la quantitat de líquid dels talls que anem a cuinar, un 10% de vinagre. Per tant, si diem, mira, és que necessitarem aquí 400 d'oli perquè ens cobreixi els talls que tenim, doncs 40 de vinagre, sempre un 10%. Ben salpebrat aquest sofregit. I mentre fem aquest sofregit, els talls els faríem a rodelles. També els salpebrem fora de la nevera, que s'amarin, que agafin l'amaniment, i quan tenim aquest sofregit al punt, ja hi posem l'oli i el vinagre, el pebre roig, i els talls els hi posem, no els fregim, sinó que els ofeguem amb aquesta vinagreta que hem fet. Deixem que tot, a la que arrenqui el bull, cogui just 3 minutets, decantem, el guardem a la nevera i l'endemà tenim aquí un plat que bueno, te'l pots menjar amb un arròs blanc, amb una pasta, amb unes mongetes del ganxet, amb unes patates només bullides. Boníssim.
0: És tan bo aquest gust. M'encanta.
1: Molt nutritiu, pensem-hi, que val la pena tot aquest esforç.
0: Sí. De peix blanc, què destacaries?
2: Doncs aquesta setmana tenim un peix de primera, el besuc, que ens arriba del Mediterrani. Bones captures de peces, doncs això, de mig quilet.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, aquí podem fer planxa, sens dubte, volta i volta, un filet de planxa no falla, però ja ens invita a fer-lo al forn. I una vegada més, ara que tenim aquests carbassons magnífics, aquest llit que fem sempre de panadera només amb ceba i patata, aquí sí que hauríem de fer ceba tendra i hauríem de fer rodella de patata, rodella de carbassó. I ho tindríem realment més fresc, més de cara a l'estiu. Ara és el moment de fer-lo al forn. Sí que recomanem sempre aquest fons vegetal, coure'l a l'avançada, coure'l abans sol i com dius, ja està, és el moment de posar-hi el filet de peix. Que el peix no hagi d'esperar que sigui cuit el vegetal, és al revés. El vegetal, quan està al punt, abans de que comenci a daurar, és el moment que llavors hi posem el peix i tot està al punt. És tristíssim quan ens diuen que el més bo són les patates i el pobre peix ho ha donat tot.
0: No.
1: Tot ha d'estar realment... tot ha d'estar a punt de mossegada, tendra i bona.
0: Clar. I alguna cosa més, Elisabet?
2: Doncs tancaríem amb la gambeta blanca que ens arriba doncs, de tot el litoral del Mediterrani espanyol.
0: Molt bé.
1: Sí, fixa't, la setmana passada vàrem ser amb en Raül a la llotja de Barcelona. Barcelona té una llotja espectacular. Sembla que una ciutat doncs, no vagi a pescar, no? Hi ha una flota pesquera molt important a Barcelona i hi ha una llotja encara més important. I ens comentaven, perquè hi havia molta gambeta blanca, i vam dir, i això? Tanta se'n pesca molta i ara el mercat la valora més. Per tant, és diferent, perquè la gamba vermella és una espècie, la gamba blanca n'és una altra. La vermella té aquells coralls més potents que aporta la salsa feta. La blanca és més lleugera de sabor, però, home, només just saltejada abans de començar un àpat, és un entrant meravellós. Clar. Potser la blanca hauria de ser la figa flor, si l'altra és la vermella, posa una figa, no?
0: Clar.
1: Però és boníssima, el que passa que és més delicada. O sigui que llavors la pots animar amb una mica d'all i julivert, sens dubte.
0: Molt bé. Doncs anem a la carnisseria, Elisabet.
2: Doncs seguim amb la tendència a moderació de preu a llotja per al xai, així que us l'aconsellem una setmana més.
0: Molt bé. El xai és que ens encanta.
1: Sí, exacte, ens encanta. Els talls premium ens agraden volta i volta, com són les costelles i com són les mitjanes. Els que ja ens inviten a cuinar-los i estofar-los són cuixes, espatlles o colls o pits. Jo, com que ara ens recomanarà una peça molt interessant, l'Elisabet, perquè m'ha passat una avançada, aquí podrem recomanar un cuinat que el podem fer amb xai o amb... Ens recomana una altra cosa.
0: A veure, què ens recomanes, Elisabet?
2: Doncs us recomanava el conill, que també li passa com el xai, que el tenim a uns preus força, força estables.
0: Boníssims. L'he vist a preus boníssims, sí, senyora.
1: Correcte. I interessant, perquè, a més, també ens el venen espassejat per fer-lo volta i volta. Però també ens invita a fer una estufadeta al conill, fer-lo a trossets, i és molt agraït. Però és que aquí volem casar tant el xai, per una banda, o el conill, per una altra... Amb què el volem casar, Elisabet?
2: Doncs jo diria que amb cargols. I si és cargol bover que ens arriba de la llitera de Lleida, encara millor.
1: Sí. Exacte. Jo penso que val la pena. A més, és molt agraït perquè primer hauries de... Pots fer el cuinat el mateix dia, que a l'hora que vas fent el rostidet al forn, que n'hem parlat moltes vegades, no has estat tot el rato sobre la que sol anar girant, sinó que es tracta tant si és per una banda o el xai o el conill a trossos, pensa el pobredet amb un ratxet d'oli, una miqueta d'herbes amb prudència, primer hi entra el forn a una temperatura alta, 190-200, retires al cap de 30 minuts, regues amb una mica de brandi, abaixes el foc, ja 160, o un parell de cullerots d'aigua i ja deixes aquí que marxi com 3/4 d'hora més per afluixar-ho, ja tindríem o tenim conill o tenim xai. Això ho podem fer el mateix dia, però podem avançar-nos el dia abans i preparar els cargols per no tenir ni tanta feina. Sí que el cargol hem de tenir en compte que els hem de despertar. I al despertar-los, que ens venen sempre, fixeu-vos, venen tancats, venen com amb un tel, que evidentment ell s'ha dormit, ell s'ha tancat a la seva esclòvia i nosaltres l'hem de despertar per controlar que siguin vius. No ens menjarem cap mort, els volem realment cuinar-los com mereix. Hem d'agafar un cossi gran o dins la mateixa pica amb aigua freda i hi posem els cargols i esperem que es vagin despertant. No badeu, no aneu a veure un capítol d'una sèrie, que us trobareu els cargols en el sostre de la cuina, perquè clar, es desperten i ells van fent camí. Per tant, això, un ull només a mirar que es despertin i els poseu ja en una olla. En aquesta olla sí que hi posareu aigua freda i ara, si abans els hem despertat, ara els hem d'enganyar. I enganyar-los vol dir que amb aigua freda els posem al foc i hi haurà un contrast tèrmic que anirà escalfant-se de mica en mica, ell sortirà, però en canvi arrencarà el bull i ja tindrà el cos a fora. Això és el que volíem. Volíem que tragués el cos per menjar-los i gaudir-los més. Ja. Quan ha arrencat ben bé el bull, canviem l'aigua, tornem a posar aigua nova, tornem a esperar que torni a arrencar el bull, i ara sí que si treu una mica més d'escuma, traiem l'escuma, ahí posem un boquer garni d'herbetes per perfumar-los, i haurem de coure 40 minuts. Però, mentrestant, aquí sí que els hem d'adobar, perquè ara hi ha d'haver el pont que ha d'unir el nostre rostit de conill o el nostre rostit de xai. I aquí sí que hauríem de fer un sofregit en una cassola picat ben menut, generós de ceba, de porro, de pastanaga, i aquí ho deixem, això, ben rosset. Quan el tenim ben rosset, hi posem una botifarra crua esparracadeta, trossets, que també marxi amb aquest sofregit. Si us agrada picantet, una cirereta o dues, això hi ha el gust de cadascú. Una cirereta picada petita i hi ratlleu només un parell de tomacons. Aquest sofregit, una vegada el teniu ja així ben amarat, és el moment de posar-hi un parell de cullerots de l'aigua de la cocció dels cargols perquè quedi amorós i tireu els cargols. Amb cura no us poseu a remenar però a tope, sinó que s'ha de fer dolçament per no trencar cap esclòvia. És molt desagradable que a la salsa hi hagin esclòvies. Es ven remen, es deixa marxar 3 minuts junts i és el moment d'unir aquell rostit que teníem amb aquest sofregit tan amarat dels cargols. Ho posem en la cassola que teníem de la carn, ho tornem a entrar al forn a una temperatura de 160, 10 minutets tot junt i tenim o un xai amb cargols o un conill amb cargols.
0: Uau! Escolta, això ho hem d'anar a fer ja, ara mateix, aquest cap de setmana, ja ho podem
1: això
0: fer.
1: Això fa temporada, senyores!
0: Sí, senyora, i fora mandra, com ens agrada acabar sempre. Carme Ruscalleda, Elisabet Carvajal, fora mandra. Gràcies a les dues. Una abraçada.
2: Bon cap de setmana.
1: Una abraçada. Adéu-siau.
3: Perquè Angelina Jolie, tu vas venir una ampolla de vi per tu i per mi.
0: Natàlia Sánchez, molt bona tarda.
4: Molt bona tarda, Samantha.
0: Ja tens aquí el menú fet, pel cap de
4: quina
0: setmana.
4: Quina meravella, aquests cargols, per favor.
0: I espera't, perquè el nostre pròxim convidat ens parlarà de vi. Té la teoria que el vi parla i que és capaç d'explicar-nos un munt de coses sobre la natura. Ja ho deia Víctor Hugo, el vi és la vida, és la unió de la terra amb el sol, és l'essència del temps capturada en una ampolla.
4: Avui ens presenta el seu darrer llibre, La vida bona, una teologia de la vinya i el vi, on ens descobreix aquest camí de revelació per conèixer la natura a través del vi.
0: Ell és Joan Gómez Pallarès. Molt bona tarda.
5: Bona tarda, com esteu?
0: Fa 14 anys que tenies en ment fer aquest llibre, 14 anys!
5: Fa 14 anys que anava prenent notes, que anava llegint, que anava fent petits arxius, però fa més de 20 anys que estic voltant per vinyes i per vins, i al final, ara que he tingut una mica de temps per mi mateix, havia fet un llibre sobre els vins naturals, que era una mena de petita enciclopèdia, i de cop i volta vaig pensar, i per què no condenses tot el que has fet, pensat, estimat, vist, sentit, après durant 20 anys en un petit llibret? Clar. I la Montse Serra s'hi va posar fantàsticament bé i surt a vivop aquest llibre.
0: Doncs aquí el tenim, eh? Aquest, La vida bona, una teologia de la vinya i del vi. Teologia, per què teologia, Joan?
5: Mira, perquè el term CAT, el Diccionari Terminològic del Català, em va ajudar moltíssim. El term CAT diu literalment que per a cada temps hi ha un llenguatge constituït de la revelació. Evidentment, ells parlen de Nostre Senyor i parlen del Sant Pare i de totes les coses que han passat aquests dies, i a mi la revelació m'arriba a través de la natura. És a dir, jo descobreixo com puc entendre la natura a través de la vinya i del vi. I, per tant, d'una manera absolutament modesta, no dic la teologia o teologia de la vinya i del vi, dic una teologia perquè és la meva. Mm-hmm. És la meva manera doncs, que la natura se'm reveli. Se'm podia haver revelat, no sé, a través dels ocells, que també m'agraden molt, o a través dels arbres, de les plantes, que també m'agraden molt. Però la vinya i el vi és l'únic símbol que des que el món és món i escriu coses, s'ha anat repetint constantment com a, una mica com a icona de vida nova. Cada any és diferent. Cada any es repeteix el cicle, cada any és nou. No passa el mateix amb el blat, no passa el mateix amb l'oli, perquè tu el fas una vegada a l'any i el consumeixes durant tot l'any. I és sempre, en canvi el vi no. El vi és una metamorfosi que es fa només allò quan hi ha la verema i quan hi ha el most i el vi. I doncs vaig agafar aquest símbol, que ve des de molt antic, mm-hmm. Jo em dedico professionalment al llatí, al grec, al món antic, a la cultura clàssica, però ve d'abans, ve del començament, diguem, de les històries de la Bíblia, ve del segle VI abans de Crist, el començament del Neolític, quan es comença a fermentar i a fer això.
0: I clar, tu ets un gran defensor del vi de mínima intervenció.
5: Sí.
0: Per què?
5: Perquè és el que parla sense embuts. És a dir, com tu abans has citat fantàsticament bé Víctor Hugo, doncs si hi ha una cosa que no t'enganya és un vi posat en una copa. I per tant, tu estaràs més o menys entrenat, però un vi posat en una copa amb la mínima intervenció, tant al camp com després al celler, et diu moltes més coses que un vi on s'han intervingut moltes vegades, tant a la vinya com al camp.
0: Que s'ha manipulat, no?, d'alguna manera.
5: Sí, vull dir que, evidentment, les denominacions d'origen tenen els seus controls i tenen les seves coses, i tot és fantàstic i tot està molt bé, però hi ha vins que et diuen més coses i vins que te'n diuen menys.
0: I vins amb poca intervenció i vins naturals són sinònims?
5: Quan jo vaig escriure el llibre de Vinos Naturales en Espanya, amb un editorial que està aquí a tocar, RBA, el títol el va posar l'editorial. I, en canvi, el subtítol el vaig posar jo. Jo buscava... De fet, hauria posat un títol que era Vins Autèntics, però aquest títol estava pillat per un llibre fantàstic que van publicar dos anglesos, Authentic Wines, i, per tant, no el podia fer servir. Mínima intervenció, agricultura sostenible. És a dir, fes el mínim que puguis observant al màxim, com diu en Joan Rubió de Cantiques, no? Estàs tot el dia treballant a la vinya, estàs observant, intervens quan toca, però sempre el mínim possible. Ja. A la vinya i al celler.
4: I la tendència cap on va? S'intervé molt el vi, s'intervé poc?
5: La tendència en aquests moments, perquè és una tendència que ha estat fantàstic sentir a la Ruscalleda abans, perquè va molt junta de la gastronomia, és a recuperar la manera de fer d'abans, la cuina catalana, les receptes de tota la vida, tornem a esmorzar, si volem, fricandó, croquetes, etc, mandonguilles, i això va acompanyat, evidentment, de fer el vi i de treballar la vinya i de treballar la terra d'una manera una mica més antiga, com es feia abans, mirant la lluna, mirant les estrelles, treballant, si és possible, amb el macho o amb el cavall, i fent les coses de la manera més senzilla, més lenta i més observadora possible. El xup-xup de la cuina és exactament el mateix del que estic parlant ara dels vins. Exactament el mateix. Si necessitem 3 hores per fer un bon sofregit, com deia la Ruscalleda, les hi donem.
0: Clar. Joan, d'on et ve la passió pel vi? Perquè tu ets catedràtic de Filologia Llatina, fins al 2025 vas ser director general de recerca de la Generalitat. Sí. El vi, quin paper té a la teva vida?
5: Té un paper molt important perquè m'ha permès, al final, jo vaig començar com tothom que és aficionat al vi, doncs estudiant molt, aprenent molt, d'una manera absolutament autodidacta, bevent qualsevol cosa, però hi va haver un moment en què se'm va encreuar la meva recerca, una part de la meva recerca com a filòleg clàssic, com a estudiós de l'antiguitat, amb el vi. Quan va ser això? Quan jo em vaig adonar que les inscripcions funeràries, els sarcòfags, un dels símbols que més es repetia sempre era precisament el de les quatre estacions. I el símbol de les quatre estacions a la tardor sempre era la verema, una criatura que veremava, que després piaven, que feien el most, i això després, ajuntant-ho amb altres textos, em va portar a la idea clara que el símbol efectivament de vida nova sempre era el most i sempre era el vi. Clar, si jo recordo i recupero, perquè ho he pogut fer, perquè jo també vaig traduir i editar el darrer Cocuinària de Pisa i també he treballat Colomela i sé com es feien les coses abans, sense voler ser romàntic d'aquest estil, vaig ajuntar les dues coses. Recuperar una manera una mica més antiga de fer les coses al camp et porta a una autenticitat major, a un gust dels raïms, i això ho explica, no sé, l'últim llibre que va publicar el Pito Roca amb la Ima Puig, Rere les vinyes es titula, l'Elisabeta Foradori, diu, si aprenem a fer les coses una mica com les fèiem abans, jo trobaré un gust millor i més autèntic als meus raïms. I aquesta és la idea. Clar. I se'n van ajuntar les dues coses.
0: Jo crec que entre la nostra audiència hi ha gent que pot conèixer perfectament el Joan Gómez Pallarès, perquè, de fet, vas fer un dels primers blogs de vi, el De Vinis, que va arribar a ser un dels més llegits en castellà a escala mundial del sector vitivinícola. Has fet llibres sobre vins. Ara ja no sé si la gent sap que també has fet vi, que has creat vins.
5: Crec
0: això no
5: que
0: és tan conegut.
5: Jo no m'esperava aquesta pregunta, perquè això és un petit secret.
0: Home, doncs mira,
5: esteu molt ben documentades.
0: Se'ns ha estat revelat, aquest
5: esteu
0: secret.
5: Fantàsticament ben, exactament documentades.
0: Però ho fas des de l'anonimat.
5: Sí. Sí, perquè, diguem, jo vaig arribar en un moment determinat amb un acord amb un parell o tres d'amics que tenien cellers, l'un a la Rioja, l'altre a Mallorca i l'altre al Priorat, i efectivament durant 3 o 4 anys vaig estar fent vins, però jo no sóc enòleg, jo no sóc res, senzillament, sota el control del celler jo feia el vi que em sortia del cor. Mm. Ho deixàvem fer tot, el vi naturalment va passar les qualificacions de les denominacions d'origen, tant de la DOC Rioja com de la DOC Priorat, com vi de la terra de Mallorca, i aquests vins evidentment es van vendre. Es van vendre. I el 2015, el vi que vaig fer jo, i no diré el nom ni el títol ni res, va estar en els dos millors restaurants del món d'aquell any.
0: Què m'estàs dient?
5: Sí, senyora, el celler de Can Roca i Noma. Aquest vi es va veure i es va vendre al celler de Can Roca i al Noma.
4: I tot i així ho vols mantenir en secret, Joan? Jo ho aniria cantant als quatre vents.
5: Bueno, ho heu contestat perquè m'heu preguntat, però no diré ni el nom del vi.
0: Però i ells ho sabien, que el vi era teu?
5: Ah, sí, esclar.
0: Ells sí, eh?
5: No, el Pito Roca sí que ho sabia, Noma no ho sabia.
4: I què és el més fascinant de produir vi?
5: El més fascinant és el celler. Quan tu tens el raïm, veremes el raïm, l'entres al celler i tens una idea clara del que vols fer, pies el raïm, el poses al dipòsit, comencen a sortir les coses, el miracle de la segona oportunitat, de la metamorfosi, de la fermentació, l'olor de la fermentació, i que després les coses vagin sortint com tu tenies al cap. I si en això, en algun moment, ho acabes posant a la copa i ensumes allò que havies pensat, tornes boig. I això m'ha passat.
0: Clar.
5: I això m'ha passat a mi o amb vins que han fet amics.
0: I com es fa? Com que ha de tenir un vi perquè sigui viu, perquè parli, perquè sigui allò que tu volies que fos?
5: Si tu tens molt clar què ha passat aquell any, si tu tens més o menys clar quan ha plogut, com ha plogut, si tens clar quina és la terra, d'on ve el raïm, tu saps que hi haurà olors que trobaràs allà. Llavors, quan tu ensumes un vi, com quan ensumes una aigua, hi ha gent que fa cates d'aigües, perquè les aigües són diferents, perquè venen de llocs diferents, i els olis igual. Doncs amb els vins exactament el mateix. Tu pots ensumar un vi, i jo no tenia ni idea ni de quines varietats ni de quina terra ve, i en canvi puc ensumar un vi on puc descriure, com deies tu abans, fins i tot entrar dintre de la planta, entendre què feia l'arrel, entendre què feia el raïm, descriure d'una manera gairebé sensorial, sinestèsica, m'atreviria a dir, perquè en el llibre també parlo de la sinestèsia, què és el que hi ha a dintre. I això, hi ha vins que t'ho permeten i vins que no. Un vi viu és un vi que t'explica, això ho diu el John Wurdeman, que té un celler a Geòrgia, Fish and Tears, sí, quan hi ha molta vida a la vinya, hi ha vida al vi. I un vi viu és el vi que et diu exactament la vinya de la que ve, la terra de la que ve, què ha passat aquell any, etc.
0: Clar. I en general diries que som prou conscients del que bevem?
5: No. No, No, en
0: la
5: general
0: prevèiem,
5: no.
0: Eh? Aquesta resposta la prevèiem.
5: Sí, en general no, perquè, home, s'ha de distingir, perquè jo aquí sí que he fet una mica, entre cometes, no diré filosofia del vi, però sí una mica de voler fer reflexió, proselitisme, de no tot val. Nosaltres, com a consumidors, també tenim una obligació quan entrem a un supermercat, quan entrem a un celler. Si volem ser conscients de què implica el canvi climàtic, de què implica la petja del CO2 i totes aquestes coses, hem de buscar proximitat, hem de buscar autenticitat, amb tot. Si menjo una mongeta, o bec un vi. Si compro un formatge, o compro un pa. I en el fons el que defensa el llibre és això.
0: Ui, quines ganes. És que no, és que hem d'anar almenys a fullejar-lo, aquest La vida bona, una teologia de la vinya i el vi.
5: I tastem, i quedem un dia i tastem.
0: Ah, això mateix. Sí, que això és felicitat, ja ho sabem.
5: Exacte.
0: Joan Gómez Pallarés, autor de La vida bona, una teologia de la vinya i el vi. Gràcies.
5: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Que vagi molt bé.

0: Quarts de sis de la tarda. La història que explicarem a continuació és d'aquelles que t'agafen pel coll i no et deixen anar, eh? Tractem el cas d'uns germans que van ser abandonats ja fa més de 40 anys. El Ramon, el Ricard i l'Elvira els van trobar sols a l'estació de França de Barcelona el 22 d'abril del 1984.
1: I anys després, i gràcies a la insistència de la germana petita, decideixen buscar els seus pares biològics. Una investigació que documenta la sèrie Abandonados, dirigida per Carles Porta i guionitzada per la periodista Anna Ponsí.
2: El día 22 de abril de 1984, mis hermanos y yo fuimos abandonados en la estación de Francia por un hombre llamado Denis.
3: Han pasado 40 años.
2: Ahora quiero saber quiénes son nuestros padres y por qué nos abandonaron.
4: Es un caso particularmente extraño.
2: Porque no hay rastro de nuestras vidas. No tenemos partidas de nacimiento, apellidos, no hay nada.
5: Un misterio total.
6: Antes del abandono, recuerdo violencia, gritos, coches de lujo. También recuerdo tener una pistola real.
7: Es muy fuerte.
0: Bé, doncs podem saludar l'Elvira Moral, és una de les protagonistes d'aquesta història. Elvira, com estàs? Molt bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
0: I també tenim connectada des de Girona l'Anna Ponsí. Anna, molt bona tarda.
8: Hola, què tal? Molt bona tarda a tothom.
0: Elvira, tu ets qui decideix investigar dels teus tres germans, és la que porta la batuta una mica de tot això, i dius que t'ho va activar la teva pròpia maternitat. Fins aleshores havien passat dècades sense que tinguessis aquesta necessitat. Per què la maternitat et va empènyer a investigar la teva pròpia vida?
8: No ho sé, jo segueixo donant-li voltes. Penso que també hi ha una qüestió, suposo, una mica hormonal, no? I bueno, va ser en el moment en el que em vaig començar a fer moltes, moltes preguntes que cada vegada em bullien més al cap.
0: Quines preguntes et feies?
8: Ostres, com havia... Amb què havia nascut jo? Amb cesària? Havia nascut amb un part natural? A la meva mare li havien posat epidural? Em va donar el pit? Em va donar el biberó? No? Les qüestions que tu comences a plantejar quan et quedes embarassada i també penses en què faràs tu, no? I què van dir fer amb mi? No? I dius, ostres, quantes preguntes que tinc que no puc respondre.
1: De fet, una de les frases que més emocionen, jo crec, o com a mínim a mi més m'ha emocionat de la docusèrie, és, en el fons... El motor de tot plegat és saber si ens van estimar.
8: Sí, una mica. Els meus germans sempre em deien que sí, no? Però era com la necessitat aquesta. Clar, ells tenien records, jo no.
0: Perquè tu tenies 2 anyets.
8: Sí.
0: Quan apareixeu a l'estació de França, us han deixat allà i ningú us va recollir.
8: Sí.
0: Que tu no tenies records, però els teus germans sí.
8: Sí, i aquelles coses que m'havien explicat sí que m'havien dit. És que ens estimaven, Elvira, vull dir, no... No, que ens estimaven, és que ells m'ho deien.
0: I els teus germans no es feien també aquestes preguntes que et feies tu? Com havíem nascut? A on? Quan?
8: Doncs jo crec que la maternitat a mi em va fer que aquestes preguntes sempre, no ho sé, fins i tot recordo molt quan anava al metge i em preguntaven antecedents mèdics i fins i tot a vegades havia arribat a dir no, la meva mare, i deia ai no, que sóc adoptada, i no, vull dir no. Però amb la maternitat, no sé per què, bum.
0: Clar.
8: Sí, i suposo que al veure els meus fills també, i la connexió que sents amb una criatura, no?, que dius, uau, això tan fort, com que va dir passar?
0: Clar. Tot comença fa més de 4 dècades, us deixen, com diem, allà a l'estació de França. Els teus germans sí que tenien alguns records, tu cap, ells què recordaven?
8: Doncs recordaven que érem de París i jo recordo, ens vam acabar fent un tatuatge els tres, i recordo que encara no havíem arribat a saber si realment havíem nascut a París, però jo li deia, segur, Ramon, segur, i el meu germà em deia, és que segur, Elvira, vivíem allà, segur, no? Vull dir, recordaven, perquè ja em deien, veiem la Torre Eiffel, Elvira, des de casa. Després m'explicaven que veien que sota de casa veien un cocodril penjat en una botiga de joguines, que anàvem amb cotxes, que viatjàvem moltíssim, que teníem un Jaguar...
0: Déu-n'hi-do, clar, sí. Un Jaguar, cotxes, viatjàvem moltíssim. Anna, és una història extraordinària, aquesta. No és un abandonament comú, no?
9: Que va, és una història increïble. De fet, tu, quan dones aquest titular de 3 nens abandonats a l'estació de França de 2, 4 i 6 anys, és que ja no cal quasi ni que continuïs parlant perquè el teu interlocutor et digui què més i què més i què va passar i com pot ser. I clar, si surten tantes preguntes com les que evidentment s'ha fet l'Elvira durant tots aquests anys i especialment a partir de la maternitat, però són les mateixes que ens hem fet nosaltres i que potser també els espectadors de Disney Plus quan veuen la sèrie també es van fent, no? Com deia l'Elvira, com pot ser? I a més tres i tan petits. Si és que jo vaig per l'estació de Sants i veig algun nen així com sol i dic, ai, miro a veure si té algun adult a prop, no? Perquè, ostres, és bèstia i en una estació de tren, no? Que hi ha tanta gent i tants desconeguts i que no saps què pot acabar passant. Ells van tenir una gran sort, que al final un revisor els va veure i va avisar la policia, i la policia els va posar en mans de la DGAI, en aquest cas, del centre de menors, i després van ser acollits i adoptats per una família de Barcelona i han tingut una bona vida, però ostres, és molt cridaner tot plegat, és una història molt bèstia.
0: I hi ha un fet que és, costa moltíssim de creure, i és així, que és que no sabeu el nom dels vostres pares. Que això és estranyíssim en un nen de 6 anys o de 4 anys que tenien els teus germans.
8: Sí, sí, a mi són de les preguntes que sempre les havia tingut i que en ocasions les parlàvem amb la meva mare, no? Ja de més gran, de dir, és estrany, no?
0: Clar, perquè hi hauria aquesta voluntat que no conegueu, que no aprengueu els noms dels pares, no?
8: Sí, sí, suposo que també quan començo a veure els meus fills créixer i quedar tan petits... Ja, és que només de sentir com et crides l'un a l'altre.
0: Clar.
8: No? Quan avises a la teva parella, és que l'aprenen de forma... No has d'anar a l'escola, perquè diuen, és que jo no vaig anar a l'escola, potser t'ho ensenyen allà. Dius, no, és que un nen ho aprèn d'una forma natural. Com pot ser que no sapiguéssim ni el d'un ni el de l'altre?
0: Clar, hi ha elements que fa molt rocambolesca aquesta història i tu, visquent-la en primera persona, òbviament tens aquesta necessitat de desvelar. Clar... pistoles, diners, cotxes de luxe, suposo que comenceu a lucubrar al principi. Què hi deu haver aquí al darrere? Quines eren les primeres teories?
8: Bueno, les teories sempre havien sigut que devia haver passat alguna situació de risc. Jo recordo, la meva mare sempre em deia això, va dir que sí, per protegir-vos, perquè devíeu estar en una situació complexa i us devíem deixar allà perquè no us passés res.
0: Una situació amb una pistola que agafa el teu germà gran i que no mata el teu altre germà de miracle.
8: Sí, sí, sí.
0: Perquè estan jugant. Són nens jugant amb una pistola. I se li dispara i, mira, no mata ningú. Clar, déu-n'hi-do. És que la història, no, Anna, suposo que quan us arriba a vosaltres dius, uau, què és això? I també l'altra pregunta és, per on comencem a investigar? Elvira, quan et dius, va, sí, vull conèixer els meus orígens, per on comences?
8: Tot comença, doncs, demanant-li al meu germà que m'expliqui tot el que recorda, i anteriorment jo m'havia fet un test d'ADN.
0: Uh-huh. Aquesta pregunta és bastant crucial perquè durant molts anys no he volgut tocar el tema. Tu per què creus que els teus germans no volien parlar d'això?
8: No tant parlar-ne, sinó que suposo que és una cosa que la veus tan complexa d'arribar-hi, que sembla, bueno, és com buscar una agulla en un paller.
9: Sí, de fet hi ha una frase d'en Ramon que jo crec que resumeix molt el que havia passat fins ara, que és que diu, jo no volia perdre el meu present, no, la meva vida present, per buscar en el passat, no? Llavors, aquí això requereix una feinada bestial. L'Elvira l'ha liderat i amb aquests records d'en Ramon i d'en Ricard, però aquí hi ha hagut molt de picar pedra, o sigui, ella s'ha passat hores i hores connectada al telèfon, grups de WhatsApp de gent que l'ha ajudat, voluntaris, o sigui, voluntàries, especialment dones, us surt molt a la sèrie, això vol moltes hores, vol molta dedicació i vol també una capacitat de frustració important, perquè això a la sèrie jo crec que també es percep en algun moment, no? És una mica una muntanya russa, com anem pujant i baixant, i això ho van voler construir així amb el director de la sèrie, amb en Carlos Alonso Ojea, justament per demostrar que la vida és això, que aviat trobes una pista que sembla que et porti a un lloc increïble i de cop, uf, pues no, aquella persona que estaves buscant està morta, perquè també té el hàndicap que han passat 40 anys i moltes de les persones que l'Elvira ha aconseguit localitzar, de cop i volta es troba un familiar que li diu, no, mira, em sap greu, va morir, o va morir fa poc o va morir fa anys. Llavors és una porta que queda tancada, és una pista que ja no pots continuar explorant.
0: En total, quants anys porteu d'investigació, Elvira?
8: Uf, què em portarem?
9: Sí, des del 2020, no? Més o menys, sí.
0: 6 anys. I clar, en aquest camí heu tingut la sort de topar amb persones voluntàries que us ajuden a avançar en aquesta investigació. Parla'm d'això.
8: Pues això, sincerament, crec que és un regal que m'ha donat la vida. No sé, de cop i volta, quan decideixo anar al programa a Islàndia pensant-me que no passaria absolutament res, doncs em trobo que apareixen inicialment dues persones, bueno, moltíssima gent, però vull dir, les dues persones que són més capdals, que són la Montse del Río i la Carmen Pastor,
0: que són una genealoga,
8: sí, i l'altra una criminòloga.
0: I dediquen les seves estones a ajudar-te a trobar la teva família.
8: Sí, i la Carmen Pastor, bueno, la Montse ja es dedicava també a buscar a persones desaparegudes de la Guerra Civil. Empatitza amb la meva història i ella doncs em comença a donar idees, ens comencem a escriure mails, després ja ens donem els whatsapps i amb la Carmen doncs una mica igual, però amb la Carmen també ella ja ve amb la feina, amb feina feta i resulta que ha començat a administrar aquesta història que jo havia explicat a Islàndia a través de les xarxes socials, demanant ajuda, i comença a fer un grup de persones i pensant, mira, doncs potser ens podrien servir genealogistes, i va contactar amb la Mari Caroline, amb la Silvi i un munt de gent per Bèlgica, per Suïssa, per França, per París, que arriben fins i tot a baixar al carrer per fer-me vídeos, fotos, quan el meu germà els explica records. Recordo una font que els començaven, baixaven al carrer, feien fotos, ens les enviaven. Bueno, una cosa realment increïble.
0: Anna, com t'ho expliques, tu, que hi hagi aquest moviment de gent, no?, que diu sí, aquest misteri s'ha de desvelar.
9: Jo tinc claríssim, són dos els motius. Un és l'Elvira, perquè ara que la teniu aquí a l'estudi podeu comprovar, no?, ella té una energia, té unes ganes, una resiliència, una constància molt grans, té molts valors també humans, i això fa que la gent que s'acosta a ella encara tingui més la sensació de vull ajudar, perquè hem d'arribar fins al final, perquè tu i els teus germans tingueu una resposta. I l'altre és tot aquest misteri que hi ha a l'entorn d'aquesta història, i jo penso que al final tots tenim una mena de detectiu interior de dir, va, vinga, jo potser si m'hi poso trobaré la pista. De fet, la Carmen Pastor, que és a la sèrie s'explica, és una persona que viu en una mena de camió camperitzat perquè la seva parella té diferents fets.

0: necessitat que tenen elles potser no és tan fàcil de trobar en els cossos policials.
1: Jo penso que al final depèn de cada persona, de com siguis. Hi ha funcionaris, en aquest cas policies, que hi dediquen cos i ànima i tenen una atenció a les víctimes bestials i veus que s'ho emporten a casa i que hi pensen i que hi donen voltes, i d'altres doncs, que fan com el que fa alguna gent, que és anar allà i complir, fer el seu horari, cobrar a final de mes i s'ha acabat, no? Penso que té molt a veure amb la personalitat de cadascú, la passió que posa amb les coses, les ganes i aquesta determinació per donar solució i pau, perquè penso que donar solucions o respostes a l'Elvira i als seus germans és donar-los pau, també.
2: Clar. Total. En algun moment us heu plantejat si estàveu anant massa lluny? Ho dic també perquè, clar, preveieu un entorn delinqüencial, d'alguna manera, una pistola, uns diners, uns cotxes de luxe, un abandonament sobtat, que igual ens volíem posar en un lloc segur. Home, clar, no sé si hi ha un perill aquí darrere, us ho vau plantejar?
3: Sí, en alguns moments sí que et ve, no? Ui, no? Vigilem a veure on ens... Però després penses, han passat 40 anys i quan busques sense voler demanar explicacions ni simplement pel fet de saber, no? És quan penso, no passarà res. Yeah. Com a molt que passarà, que no m'ho voldran explicar, que no m'ho expliquin.
1: Clar, hi ha una part que nosaltres sempre hem pensat que hi ha una part de secretisme en tot això, perquè si realment algú va matar els pares de l'Elvira, d'en Ramon i en Ricard, i que això hauria portat a que ells els abandonessin a l'estació, aquest algú evidentment no ho revelarà, no? Clar. Tot i que està prescrit, perquè justament en la sèrie tenim un jutge que ho diu ben clar, que poden sortir que no els hi passarà res, perquè sabeu que els crims a Espanya es prescriuen al cap de 20 anys, i a la resta d'Europa més o menys, és a dir, han passat 40, però clar, qui es posarà a explicar una cosa així, no? Clar. Que l'impliqui directament. Llavors penso que moltes vegades ens hem trobat també amb alguna porta tancada per la dificultat també de que la gent parli i expliqui realment el que sap. I sempre et queda aquella sensació de, sí, m'han explicat coses, però no sé ben bé si m'ho han dit tot. I és veritat que a vegades la presència d'una càmera pot fer que la gent deixi de dir algunes coses. Això també té una part que ha estat difícil.
0: Clar, ara que parles de les presències de les càmeres, Elvira, hi ha un moment en el que entra l'Anna, entra l'equip del Carles. Això fa un punt de vertigen?
3: Molt.
0: De La meva història serà més pública, més enllà d'una entrevista un dia en un programa de ràdio.
3: Sí, sí, sí. I realment és un pas que ens costa donar i que és el Giles Tremblet el que em diu, Elvira, és que si ja no pots tirar més, potser has de passar per aquesta via. No? Vull dir, és un pruit per cua, no? Tu els expliques la història, ells t'ajudaran, però a canvi doncs, l'hauràs de fer pública.
2: Han canviat les coses des que la sèrie ja està matent-se?
3: Bueno, he rebut missatges molt macos.
2: Uh-huh. I noves pistes per continuar investigant?
3: Sí.
2: També?
3: Sí.
2: Anna, era un dels objectius a l'hora de fer la sèrie...
1: Era un objectiu claríssim. Recordeu que nosaltres a Crims vam fer el cas de la noia de Portbou, que era una noia que va aparèixer penjada a la branca d'un pi l'any 90 a Portbou, a prop de la frontera, en França, i gràcies a l'emissió que va fer un programa austríac d'acord amb nosaltres, en col·laboració amb nosaltres, doncs vam aconseguir que una dona que estava mirant la televisió a Àustria, de casualitat, veiés allò i identifiqués aquella noia. Per què no hauria de passar alguna cosa semblant aquí? Jo penso que la sèrie, amb 4 capítols, ensenya moltíssimes fotografies dels pares, de persones properes a la família, fins i tot d'algunes persones de l'entorn, podríem dir, delinqüencial o criminal, dels que veiem que alguna cosa hi pot haver, de màfia o alguna història, i pensem, i per què no? Perquè això ara, a partir de l'1 de juliol, s'estrenarà a Disney a tot el món. Mm. Llavors, tenim moltes esperances en França, Bèlgica, Suïssa, que sabem que són països pels quals aquests pares podrien haver passat, i per què no? Algú que ja han passat tants anys que digui, vaig a donar una alegria a aquests nens, no? Vaig a explicar la història, encara que sigui de forma anònima, si nosaltres serem molt feliços, ja ho comprovarem després tot.
2: Clar.
1: Però seria molt bonic, sí.
2: Ara que parles de comprovar, em plantejo com es fa des del punt de vista d'una periodista, que a vegades la gent s'oblida també que són persones, més enllà del periodista. Vull dir, en el moment d'acompanyar algú com l'Elvira, el Ricard o el Ramon, en aquesta descoberta, perquè clar, ho has d'anar documentant, però també has de ser molt sensible amb el que et vas trobant. Com es fa això, Anna?
1: Ens ho han posat molt fàcil. És que ells són meravellosos, tant ells tres com la Marisa, que és la seva mare adoptiva, i ens sap greu no haver pogut conèixer el seu pare, en Lluís, que va morir molt jove, però és que ens ho han posat tan fàcil, o sigui, abans preguntàveu si feia vertigen, és evident, perquè ells al final són persones del carrer que de cop els crides que s'asseguin a un plató i t'expliquin la seva vida.

0: de la seva intimitat, és que és gros, no? Perquè és com despullar-te davant de la càmera i saps que allò ho veurà moltíssima gent. Però, ostres, ha estat un viatge tan bonic, hem estat molt bé, ens ho hem passat superbé amb tot l'equip, hem fet molts viatges i els hem fet amb ells, anàvem una furgoneta tots junts i rèiem, i després ells jo crec que a poc s'han anat acostumant també a la càmera, a deixar-se anar, a sentir que podien confiar en nosaltres, no? Jo m'imagino que al principi, clar, tampoc ens coneixien de res, hi ha un cert recel, però a mesura que vam veure que nosaltres tampoc anàvem a desvetllar res que ells no volguessin, a poc crec que es van relaxar i per mi, jo ho veig en la sèrie, veig que hi ha una evolució del principi d'ells tres, com a poc van fent pinya, més pinya, més pinya, que evidentment la tenen a la vida real, però a la càmera a vegades també costa, i veus com s'abracen, es fan petons, que hi ha una estima bestial i com cada vegada es deixen anar. Hi ha una imatge, per exemple, que estan a l'aeroport tornant de Bèlgica i me'n recordo molt d'aquest moment, que van posar la càmera allà, ells estaven tots tres asseguts en un banc i es van deixar anar i van anar expressant el que ells sentien i es feien bromes entre ells i veies una complicitat en la que crec, sincerament, que es van arribar a oblidar que els estàvem gravant.
1: Clar.
2: Jo, bueno, trobo que bueno, en aquest sentit ens hem sentit, bueno, super ben acompanyats, gairebé et diria, bueno, és que com una família, no? Tant el Carlos com l'Anna, com tot l'equip, ha sigut, bueno, una experiència bestial, no? Perquè, bueno, això...
1: Perquè per entendre-ho, la càmera us acompanya al llarg de la descoberta, en el moment de la descoberta, o primer aneu vosaltres,
2: que
1: parleu?
2: Des que ens llevàvem fins que ens anàvem a dormir, portàvem un micro ficat.
1: I si aquell dia has de parlar per primera vegada amb algú que acabes de contactar, la càmera va amb tu i ho grava in situ.
2: Sí.
1: No és que vosaltres aneu per endavant i xerreu i després ja vindrà la càmera a gravar-ho.
2: No.
1: Clar, i també que aquelles persones acceptin que tu i els teus germans arribeu amb una càmera. Això també s'ha de parlar, no, Anna?
0: Que aquí diguéssim que la sèrie té dues fases. Hi ha la part que l'Elvira va començar a caminar amb aquests voluntaris, amb aquestes voluntàries, que això, evidentment, no està enregistrat perquè en aquell moment nosaltres no hi érem, com, per exemple, una videotrucada que ella fa amb una part de la seva família. Això no està enregistrat enlloc i no ho van voler recrear, tampoc. És a dir, en Carlos Alonso, que és el director, va tenir molt clar que això no s'havia de recrear. Nosaltres no volíem que ells tres fessin d'actors, primer perquè no ho són i segon perquè això s'hauria notat i no hauria estat ni agradable ni bonic per ells. Llavors vam deixar que estiguessin tranquils en aquest sentit i podríem dir que la road movie, és a dir, tots aquests viatges que fem a França, a Bèlgica, tot això sí que estem amb la càmera des que pugen a l'avió, és a dir, des que apareixen a l'aeroport fins que els acompanyem al finger per pujar a l'avió, fins i tot alguna vegada vam tenir algun conflicte dins del propi avió perquè els volíem rodar, però clar, hi havia altra gent anònima que potser no volia sortir en aquell conflicte dins del propi avió perquè els volíem rodar, però clar, hi havia altra gent anònima que potser no volia sortir en aquella sèrie, vam tenir algun desencontre amb alguna safata, però tot va anar bé. La qüestió és que no deixem de gravar, però és veritat que tampoc... Si anem a entrevistar a un possible delinqüent, no?, o una persona relacionada amb el món criminal, sí que prèviament li hem dit, ei, escolta, que venim amb unes càmeres i ho ha d'acceptar. Tu saps que després t'has dedicat a això. Hi ha d'haver uns drets d'imatge que ha de firmar en un paper, no? Si entrem malament, primer, no li donaran la informació que ells volen, i això era molt important, també ho teníem molt clar, que no podíem malmetre qualsevol informació delicada que els hi volessin explicar simplement perquè hi haguessin les càmeres, i dos, sí que hi havia una certa complicitat. El que passa és el que diu l'Elvira, anàvem darrere amb la càmera, doncs perquè si ells tenien reaccions emocionals respecte al que els hi anaven explicant, o al post, a les post-entrevistes, ho havíem de captar tot això, perquè era essencial per construir aquesta part tan humana d'ells.
1: No vull fer spoilers de la sèrie, Elvira, però sí que vull preguntar-te com valores fins on heu arribat. O sigui, creus que heu arribat molt lluny o t'has quedat curta respecte al que t'hagués agradat descobrir?
2: Uau, vaig començar pensant-me que no trobaria res i...
1: I Déu-n'hi-do, sí. I Déu-n'hi-do el que aneu
2: a
1: descobrint.
2: On he arribat ha sigut, per mi, bueno, increïble, però certament, doncs, sempre suposo que vols més i vols arribar.
1: Ahà. I en aquesta investigació, clar, hi ha investigacions que van en paral·lel. Hi ha la periodística, la policial, la judicial, la de les voluntàries. Quina diries que ha tirat més?
2: Jo, la de les voluntàries.
1: Sí, eh?
2: Sí.
1: Déu-n'hi-do, Anna.
0: Sí, sí, la de les voluntàries, perquè és que us he dit abans, és que la policia
1: més que els periodistes,
0: contenta.
1: I mira que tenim interès els periodistes.
0: Sí, però és diferent, perquè jo penso que les voluntàries van estar en una primera fase en la que es va descobrir, podríem dir, les peces cabdals. Llavors nosaltres la feina que hem fet ha estat d'acompanyament, i també és veritat que les nostres documentalistes, Montse Riar al capdavant, Irene Forment, Minaia Llorca, és a dir, tota la gent que forma part de la investigació, sí que hem descobert documents, sobretot, molt importants, que ens han permès

0: reconstruir uns quants anys. És a dir, nosaltres ara tenim reconstruïts els anys que els seus pares van viure a França, especialment, però també a Bèlgica, entre el 78 fins al 83, aproximadament. Recordem que el 84 és quan són abandonats. Ens queda aquest buit d'aquest any de dir què va passar allà que acabés desembocant en aquest abandonament dels tres germans. Però diguéssim que hem posat les bases per aconseguir papers, és a dir, el periodista ha aconseguit això que potser al voluntari li hauria costat més a nivell
1: clar,
0: anònim.
1: Sí,
0: no?
1: És que ara sentint-la jo també penso que clar, són, és que són coses diferents, però sí... Sí, sí, Anna, estic investigant.
0: Però és veritat que les voluntàries posen la base de tot perquè tu i els teus germans pugueu arribar fins a un lloc molt important que és, que és contactar amb una part de la família. Després, nosaltres acompanyem, doncs això, posant més pistes sobre la taula en el sentit de trobar papers.
2: Enfocant la imatge, no? Definint una mica més tot el que passa allà. Però dieu que hi ha un espai d'un any, eh? Que és l'any previ a l'abandonament, que no se sap què va passar.
0: Nosaltres sabem que l'any 83, aproximadament a la primavera, els pares d'en Ramon, en Ricard i l'Elvira deixen de donar senyals de vida en el sentit que no es tornen a posar mai més en contacte amb la seva família, cosa que sí que feien molt sovint, sobretot la mare dels nens trucava molt sovint a la seva família per explicar com estaven, no? Enviar fotografies dels nens, com fan totes les famílies que estan a l'estranger, per dir-ho d'alguna manera. Però a partir d'aquell maig no se sap què passa exactament, i aquell Nadal del 83 al 84 ja no hi ha ni una trucada per dir bon Nadal, bon any nou, estem bé, res, zero, silenci. I en canvi, a l'abril del 84 apareixen aquests tres nens a l'estació de França. Què passa durant tot aquell impàs? Ells viuen amb els pares ja...
2: I no tenen records, els teus germans, d'aquell any? No recorden si estaven els pares, si no...
1: Records, uf... Recorden el Denis.
0: Saps què passa?
2: El Denis, l'home que es porta a l'estació.
3: Que hi ha moments...
0: Saps què passa? Que volten molt aquests nens. O sigui, viatgen moltíssim. Tant aviat són a un país com són a un altre. Llavors, és una confusió bestial. I aquests dies també ens preguntàvem, i quan estàvem gravant la sèrie dèiem, ostres, què ens en recordem nosaltres de les nostres vides? És a dir, quin és el nostre primer record i de quin any és? I jo penso que al final en Ramon i en Ricard tenen uns records de fets molt cridaners, d'això que deies abans de la pistola... Fets com traumàtics, fins i tot. I per això se'n recorden, perquè si no, del dia a dia...
2: Clar.
0: És que tu els hi preguntes què menjàveu, o
2: no,
0: si teníeu un gat
2: petits.
0: O un gos, i no t'ho saben dir, saps?
4: Abans parlàvem de la feina d'acompanyament que heu fet vosaltres, Anna, però hi ha una persona que us ha acompanyat des del principi, que és capdalt, que és la Marisa, que és la vostra mare. Com ha viscut ella tot aquest procés?
1: Uau, doncs... com l'ha viscut? Jo crec que com nosaltres. Arriba, abajo, arriba, abajo... Però, bueno, com més característic en ella, sempre al costat, sempre recolzant-nos i, bueno... Amb
4: quin regal de la vida, eh?
1: Sí, quin regal de la vida, sí, sí.
0: És una dona molt intel·ligent, molt íntegra, té uns valors impressionants. A més, és col·leccionista en el sentit que guarda tots els papers, cosa que per nosaltres ha estat fonamental. Sí. Té un arxiu fotogràfic espectacular. De fet, és gràcies a la seva generositat i a la família de l'Elvira que hem pogut tenir tantes fotografies i podem mostrar també com ells van anar creixent en aquesta família... I, ostres, jo penso que és una part molt emotiva del primer capítol, veure com ells es van fent grans. I tenim vídeos gravats en VHS que se'ls veu com es van fent grans en aquella família. I veure'ls moure's així de petits i d'adolescents és una passada.
2: Bé, i encara queda feina per fer, eh? Encara queda per investigar i segurament seria fins i tot rodable, no? Enregistrable, eh? En el futur. Clar, clar que sí. Elvira Moral, gràcies per ser aquí. És una de les protagonistes d'aquesta sèrie de Disney Plus, Abandonados. Anna Ponsí, periodista, gràcies també per ser aquí a l'Entrellat. En fi, que ens l'hem cruspit, eh?
4: Home,
2: la sèrie.
4: I ens hem emocionat, i ens hem enganxat, i ens
2: tal
4: hem enamorat d'aquests tres germans i,
2: veure,
4: i de la Marisa.
2: Si surten més pistes, Elvira.
1: Moltes
2: molta
1: gràcies.
2: Sort, que vagi molt bé. Gràcies,
1: a
2: Anna.
1: Vosaltres.
2: Que vagi bé. Arribem a les 6 notícies, de seguida tornem.
5: Són les 6.
6: Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bona tarda. El papa Lleó XIV ha hagut de baixar de l'avió que l'anava a portar cap a Roma des de l'aeroport de Tenerife Nord. El rei Felip VI, que es trobava esperant l'enlairament fa tot just una hora, amb altres autoritats a la pista, ha pujat a l'aeronau per interessar-se per la situació. Minuts després, tant ell com el pontífex han sortit de l'interior de l'Airbus A320 d'Iberia, que tenia previst portar fins a Roma el papa Lleó XIV. Dins l'avió, on encara hi continuen els periodistes que acompanyaven el pontífex, el comandant s'ha dirigit als passatgers per explicar com s'està procedint amb la incidència.
3: Señoras y señores pasajeros, les habla el comandante. Lamento mucho la situación. Nuestro equipo de mantenimiento sugiere remolcar el avión, darle la vuelta para ponerlo cara al viento e intentar una nueva puesta en marcha del motor, ya que el fallo se ha podido producir por viento en cola en la puesta en marcha. Vamos a hacer este intento. Si fuera satisfactorio, podremos iniciar nuestro vuelo. Muchas gracias.
5: Com sentíem, les primeres hipòtesis de l'equip tècnic d'Iberia, així com del comandant, és que la incidència es podria haver produït pel vent de cua i, per tant, per això hem vist fa uns minuts que han tornat a tancar la porta de l'avió per remolcar-lo i donar-li la volta per veure si així aconsegueixen resoldre aquesta incidència. Com dèiem, periodistes i altres acompanyants del pontífex continuen dins aquest avió. El Sant Pare ara sí que es troba a les instal·lacions de la terminal, acompanyat del rei Felip VI, així com d'altres autoritats. Als micròfons de Ràdio Nacional, el president de la Conferència Episcopal, Luis Argüello, ha fet una primera valoració d'aquesta incidència.
7: De esta anécdota que nos vamos a acordar del viaje, además de lo espléndido que ha sido, y yo creo que el bien que nos ha hecho a todos, de esta anécdota tan singular que está propiciando un nuevo encuentro entre el rey de España y el papa. Esperemos que esta incidencia, que tiene que ver, me imagino, con el deseo de seguridad del vuelo, pues se resuelva cuanto antes.
5: Doncs seguirem pendents i seguirem informant també a l'edició vespre de Ràdio 4 l'evolució d'aquesta incidència i si finalment el papa Lleó XIV pot tornar amb aquest Airbus A320 d'Iberia cap a Roma. És la dada econòmica del dia. La inflació segueix estable en aquest mes de maig i es manté en el 3,2%, una estabilitat dels preus gràcies a les rebaixes fiscals de l'IVA, de l'electricitat i el gas. Ferran Cuixart.
8: Bona tarda. Els preus dels carburants són els que segueixen pressionant a l'alça, mentre que la llum i el gas noten un lleuger descens gràcies, com dius, a la contenció del govern per fer front a la guerra de l'Iran. Des dels sindicats, però, Albert Ferrer, de Comissions Obreres, alerta que aquesta rebaixa de l'IVA deixarà d'estar en vigor.
9: Tenim per davant un horitzó d'incertesa perquè bona part d'aquestes mesures desplegades, que tenien a veure amb bonificacions fiscals de l'electricitat i el gas, ja s'han retirat i ja no són vigents aquest mes de juny.
8: La cistella de la compra, però, es manté al marge de l'impacte econòmic de la guerra i aliments i begudes moderen la seva pujada. El que sí que repunta és la inflació subjacent, fins al 3%. Pel que fa a l'indicador català, se situa una dècima per sota de la mitjana estatal. Se situa en el 3,1%.
5: I en esports, el Barça acaba de comunicar que ha presentat una demanda de conciliació per calúmnies contra Florentino Pérez. Dani Esclusa, bona tarda.
10: Bona tarda. El club ha tret un comunicat ara fa pocs minuts en el que informa que aquesta demanda de conciliació és el pas previ a la interposició d'una querella pel delicte de calúmnies de l'article 205 del Codi Penal contra l'actual president del Real Madrid. Recordem que tot això ve de les paraules de Florentino durant la roda de premsa amb la qual va convocar eleccions i que va assegurar que el Barça havia pagat els àrbitres i havia robat almenys 7 lligues. El president Rafa Juste ja ho va avançar fa uns dies i ara el club ha donat oficialment aquest primer pas davant la justícia.
5: Gràcies, Dani. I ens interessem ara per com se circula per les carreteres. Fina Araque, hola.
11: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments es comença actuant a l'autopista P7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès. S'acaba de reobrir la calçada en sentit nord, en sentit Girona, on hi ha hagut un accident entre tres turismes. Ara la calçada, com dèiem, s'ha pogut reobrir, però queden retencions de gairebé 7 quilòmetres des de l'altura de Sant Cugat del Vallès, així que una situació viària complicada a l'autopista en sentit nord. Més endavant també us trobareu circulació molt intensa a la zona de Montmeló i també d'entrada al circuit hem de destacar que hi ha retencions tant a la C35 com a la C-17, com a la C-33, com dèiem, d'accés al circuit de Montmeló. També destaquem altres punts amb aturades, l'autopista AP-7 amb retencions en sentit sud, entre Castellbisbal i Gelida, en sentit Tarragona, i també complicacions a la B-24 a la zona de Vallirana, sobretot en sentit sud, en sentit Tarragona. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
5: També és tot de moment per part nostra. Més notícies al portal web rtv-e.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
6: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: entrellat última hora de la setmana. Aquí som molt de riure. Oriol, Esteve, com estàs? Entretallat?
1: Com esteu? Bon dia.
2: Ai, estem molt emocionades.
1: Sí, per què?
2: Home, perquè hem conegut a l'Elvira, o sigui...
0: Sí,
2: estem emocionades. Elvira
0: Moral.
2: Una de les protagonistes d'aquesta sèrie de Disney, Abandonados, que ens té...
0: Que li fa justícia el nom, té molta moral, perquè posar-te a investigar 6 anys, a veure qui eren els teus pares...
1: Ah, la sèrie Abandonados,
2: ara estava desconnectat. T'acabes de creuar amb ella.
0: Però si estaves aquí escoltant l'entrevista...
1: Sí, el que passa és que estic molt...
2: És un home, tu no escoltes. Bueno, TDA aquí, un home, i és que ja, què vols? Què vols,
1: carinyo? No, jo encara estic amb la ressaca del papa Lleó 14, agafo un cagarro i esmorzo, em sap què.
0: Vas veure molt vi consagrat.
1: Exacte. Efectivament, per això. Entre això i lo del Mundial, estic a tope amb els dos esdeveniments de la setmana.
0: Escolta, però és que no, també hi ha un documental increïble de la selecció, que el fan diumenge a la nit, eh?
1: Estic perdent tot lo bo. Tot lo bo m'ho estic perdent. És que jo ara estic en una part d'internet, no sé si ho sabeu, que estic allà a dins i no surto. O sigui, jo fa temps, i això és del que vinc a parlar avui, fa temps que estic a tope amb un concepte que ja fa anys que ens acompanya i que ha omplert internet de gurús aspiracionals. No sé si us sonaran alguns dels que parlarem avui. M'estic referint nada más i nada menos que a la masclosfera.
0: Bueno...
1: Jo, si no talleu vosaltres, no m'atreveixo a tallar...
2: No acabo d'entendre el fil musical.
1: Doncs ara ho entendràs, perquè la masclosfera és una cosa que últimament apareix molt a la cultura popular. Per exemple, a la sèrie que va ser un fenomen la temporada passada de Netflix, Adolescents, que estem sentint aquí Aurora cantant una de les sintonies principals.
2: Ara ho entenc.
1: Aurora, és que a mi... Jo, Aurora, l'adoro. No sé si ho veu, això. Adoro aquesta cantant, em flipa. I no sé, o sigui, em sap greu tallar-la. Jo escoltaria. Jo posaria només el disc d'Aurora i marxaria.
0: Fins a les 7.
1: Fins les 7, ja i està.
2: Així. L'haurem de tallar.
0: Però és que li ha fet... No, sí, amb tota la intenció com per hipnotitzar-lo, no?
1: És que clar,
0: li puja el Pau.
1: I em quedo així com si fos una conilla davant d'uns fars d'un cotxe, no?
0: Exacte, congela.
1: Doncs una de les coses més inquietants d'aquesta sèrie, que no sé si l'heu vista, Adolescents, que és espectacular, és que no només el crim que serveix com a motor de la sèrie, que és esfereïdor, sinó que és veure com un adolescent és absolutament incapaç d'entendre què sent dins seu, no? I que és un noi educat en un ecosistema on la vulnerabilitat és una derrota i qualsevol emoció acaba transformada en ressentiment i en violència després, no? Sí. I és que els homes hem estat educats en aquests valors sense voler-ho, o sigui, no d'una manera intencional.
0: I no hi ha manera. Mira que intentem trencar aquest cercle viciós amb les noves generacions, doncs...
1: És molt difícil, la veritat, perquè jo crec que és algo estructural, és algo que tenim molt aquí, molt històric, no?
0: Va canviant poquet a poquet.
1: Fa poc vaig llegir, no sé on, la veritat, em sap greu, per les fonts que estic portant sobre la taula.
2: Ets com ChatGPT ara mateix.
1: Exacte. Soc poc fiable. Sí. Però vaig llegir una reflexió molt interessant, que és que els homes no hem estat educats per ser homes. Hem estat educats per no ser dones, no ser...
0: És
1: a dir, no ploris perquè ploràs de nenes.
0: Sí.
1: Xutes com una nena.
0: Sí.
1: Mostrar-te carinyós, atent, cuidador, et fa dèbil.
0: Corres com una nena.
1: Exacte. I el sexe dèbil és el femení.
0: Sí,
1: o sigui, hem estat educats per totes aquestes coses com per contradicció.
2: Que encara es contempla així el diccionari, eh?
1: Exacte. Hi ha una cosa que estem tan... Ho tenim tan interioritzat, això... que és molt difícil trencar aquest patró, no?
0: Tal qual.
1: Us explicaré una anècdota personal perquè veieu com d'interioritzats tenim aquestes idees els homes. Em pots posar una música d'anècdota? Tu que m'estàs avui seguint molt amb la música i m'has posat Aurora, meravellosa, una música així com d'anècdota.
2: D'anècdota.
1: Bueno, això és una mica... És com medieval, això, no? Això és, o sigui, no soc tan vell, jo, això. Pots posar una música una mica més moderna, una mica més nostàlgica, algo que recordi a la infantesa, alguna cosa així més, no sé, més una mica més actual. No podem posar-la.
0: No t'ho pot posar.
1: Doncs, bueno, escolta, la faig sobre la música medieval, si no. La faig sobre la música medieval, perquè pues jo soc una persona molt antiga allà.
0: Ara,
2: potser, home, ara.
0: Això què és?
2: Això és... Feies ulfazolet, vitamina de la fina. És aquesta, no?
0: Que catxando, eh?
1: És veritat que recorda la infantesa, però no és el que estava demanant, exactament. Així, sabeu que ma germana a les tres bessones li deia les tres persones, no? Sempre em recorda ma germana.
0: A veure,
2: una altra.
1: Una altra música, així, per... Home, això molt millor. Vale, això sí que és més d'anècdota, no? Ja, música d'anècdota. Ja, Cinema Paradiso...
2: L'anecdotari d'Oriol Esteve.
1: Meravellós, dale. Meravellós. Doncs quan era preadolescent, a la meva escola de Viladecans, recordeu que jo soc
2: de Viladecans... Sí, tu ets de Viladecans.
0: Gran poble.
1: A la meva escola de Viladecans, on, com totes les escoles, els companys que demostraven tenir més mala idea eren els més gamberros i els més notes eren els que més cridaven l'atenció de les noies. O sigui, això passava,
0: això
1: no?
0: Això també passa, sí.
1: Això passa. Encara no, ara no sé, però passava. Sí. Això encara passa, no? Vale, perfecte.
0: I bueno, jo
1: no
0: diria que passa, però ja no sé.
1: I a mi, jo no volia admetre, però interiorment sentia certa enveja d'ells, d'aquests homes, dels malotes, no?, de la classe, i la seva actitud davant la vida. Jo era un noi llargarut, molt esprimatxat, que llegia i dibuixava còmics a classe, jugava amb naus de joguina de Star Wars, o sigui, un tio que tenia moltes pretendents, com podeu veure, no? Vivia en el meu món de fantasia i les noies em volien com a amic perquè les feia riure. I això, en aquell moment, em sabia com greu.
0: Això és meravellós.
1: Però ara, clar, és una cosa que jo valoro molt. Però en aquell moment era com en contraposició dels que triomfaven, no?, entre cometes. Era una mica... I un dia, el psicòleg, que de tant en tant es passava per l'escola, no perquè volgués, sinó perquè estava contractat, suposo, ens va fer un test de personalitat a tots els alumnes, i aleshores no ho sabíem, però els tests determinaven coses importants, com si tenies una personalitat psicopàtica o algun trastorn de personalitat. Pel que sigui, va passar per alt del meu TDAH, allà no ho van trobar. En aquell moment, però van creure necessari apuntar que jo, més o menys, tot va sortir bé, excepte l'altre dia que no d'això.
0: Però això tu ho has autodiagnosticat? Tu,
1: no, això m'ho van diagnosticar en 30 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: És increïble, sí, sí. Doncs van creure necessari aquest psicòleg apuntar la següent frase. És un noi massa sensible.
2: Què?
0: No.
1: Massa sensible.
0: No és possible, això.
1: O sigui, aquell diagnòstic, entre cometes...
0: Quin any era això?
1: Any devia ser, doncs, 90 llargs, 96, 96...
0: Home,
1: 90...
0: doncs ja no era època,
1: No
0: 90
1: sé.
0: Llargs, ja sí, posa sí, això, sí. Ja...
1: Uf. Devia ser alguna cosa així. Doncs aquest diagnòstic, que no era ni conflictiu, ni problemàtic, no, massa sensible, no? Allò va caure com una llosa sobre mi.
0: Home.
1: I segurament va ser formulada amb bona fe, aquesta frase. O sigui, una cosa de... El que passa que l'apel·latiu massa denota excés.
0: De...
1: I em va perseguir durant molt de temps, perquè jo, que sóc un home, no sé si us heu adonat, i dins meu volia acostar-me progressivament als malotes de classe, he estat definit per un professional com a massa sensible, no? I en aquell moment, anys 90, principis del 2000, més o menys, allò et feia trontollar la teva masculinitat. I qui sap, potser la teva sexualitat, fins i tot. Jo estava... De veritat que em va generar molts dubtes.
0: Oh.
1: Us ho dic en sèrio. Perquè de sobte jo era com massa sensible. És, hòstia, a veure si sóc una dona. És una tonteria això que estic dient ara.
2: Però dins del teu imaginari...
1: Amb la ment d'un nen era com duríssim. Un nen dels 90. Exacte. Òbviament, després creixes, madures, reflexiones una mica i veus que aquesta sensibilitat excessiva, segons el psicòleg, no és un problema, tampoc una virtut, simplement és.
2: Sóc
1: massa sensible.
0: Però és que no és excessiva. Qui diu que és excessiva?
1: Aquest
2: senyor
1: aquell.
0: Aquest i prou.
1: I això té els seus pros i els seus contres, no?
0: Que hi ha
1: ser sensible,
0: excessius
1: no?
0: psicòlegs, també.
1: I jo, clar, amb el temps és allò, aquesta cosa de que amb el temps veus que això de massa sensible no té res a veure amb la masculinitat, ni amb la feminitat, ni amb res. És simplement un atribut meu. Aquesta és l'educació que hem rebut molts homes, segurament sense ser-ne conscients, i quan tens tota una generació de nois educats així, sorgeixen dubtes, com em va passar a mi, i per això sempre apareix algú disposat a vendre una solució a aquests dubtes.
0: Uau!
1: I aquí és on entren en joc tots aquests gurús de la masculinitat que proliferen a internet, que m'he obsessionat amb ells, no de la manera que ells voldrien que m'obsessionés.
0: I t'apareixen a les xarxes?
1: Em van apareixent, com per exemple Amadeo Llados, que un dia faré...
0: Ja sempre parles d'ell!
1: Sempre parlo d'ell, estic obsessionat amb Amadeo Llados. Un dia us parlaré exactament d'ell. Andrew Tate, que ara també ha sigut un amic polèmic, bueno, sempre és polèmic aquest home.
2: No tinc el plaer.
0: Sí, és en l'anglès, no? L'Amadeo Llados anglès.
1: Exacte, és com el gurú màxim de tots aquests. I la nova mascota de l'algorisme, un paio que es fa dir el seductor estoico.
3: ¿Qué? Tengo la testosterona más alta de toda España, toda Dubai, allá donde vaya, 974. No lo digo yo, lo dicen mis analíticas, pero bueno, más allá de esto, te voy a contar lo que me dijo la doctora cuando me presentó la analítica. Me dijo, aquí hay un problema, estos números rojos. Bitch, no confundas diagnóstico con pronóstico. ¿Saben de la puta cabeza? Yo sabré si hay un puto problema. No hay ningún puto problema, porque aquí no hay problema. Hay dominio absoluto acerca de mi mente, mis emociones y mis relaciones. Y para que haya ese dominio, mi puta testo debe estar en números rojos. Si la tuya no lo está, nunca vas a poder dominar tus emociones, tu mente y tus relaciones como hombre.
1: No.
3: Y es lo único que has venido a hacer.
1: Es increíble, aquest home...
0: Sembla ficció,
1: Exacte. És que
2: sembla un gag.
1: És un personatge, realment. A mi aquesta penya em fa... O sigui, em fa... no sé, resulten ridículs directament.
0: Clar, clar, o sigui, per això t'enganxen.
1: Exacte.
0: Per deixar-ho de veure, dius, per menjar crispetes, com no? Uau, què fa aquest paio?
1: Quan el Llados anava dient fucking panza o mileurista, wow, i va dient aquestes coses, com, estàs en la Matrix, no sé què, i és com, fa gràcia, a
0: és
1: mi em fa gràcia.
0: Deixa Rafa Mora a l'altura del betún.
1: Exacte, és que Rafa Mora és un d'aquests, segurament.
0: Però,
1: és,
0: però era no res en comparació amb això.
1: Exacte. No, no, increïble. Aquest tio, oh, diu, presumeix que té la testosterona més alta d'Espanya i de Dubai. No sé per què.
0: I de Dubai.
1: Diu, d'Espanya i de Dubai. Té aquestes dades, aquests dos països. Que el
0: tio... I del Peñón de Gibraltar.
1: I ho diu com si fos això una cosa... com,
0: com que, si fos guai.
1: Sí, exacte, com si el posés en una posició superior a la resta de la gent. No? És espectacular.
0: Clar.
1: Però aquesta gent és perillosa perquè et promet que l'èxit, els diners, les dones, et cauran del cel quan hagis aconseguit ser un home de veritat com ells ho són. No? I per això demostra que la testosterona alta és un factor de ser home. No? I el que fan és una mena de cursos en els que t'ensenyen com ser un home-home. No? Et diuen que gràcies a ells...
0: Home, com no, quiticlin curs,
1: exacte. Hi ha moltíssims d'aquests, eh? Hi ha gent que promet que si no ejacules en no sé quant de temps, ai, seràs ai, més ai, home. Ai, o sigui, us portaria un munt de gent que són patètics, però alhora són molt perillosos, perquè realment estan creant sectes.
0: Quants seguidors té aquest Llanos?
1: Aquest és el seductor estoico.
2: Però una cosa, aquests perfils on tenen més tirada, Instagram o TikTok?
1: Els dos, sí, sí.
2: Sí,
1: els dos.
0: I YouTube,
1: bueno, Llanos ara està perseguit per tot arreu i ara s'ha creat com una església.
0: Perseguit policialment?
1: Ara, aquí a Espanya, sí. Està a Miami, vivint.
0: Uau!
1: Clar, clar, clar.
0: És un delinqüent.
1: És un delinqüent.
0: Molt bé, Llados.
2: Una cosa.
0: Molt bé, reblant el clau.
2: Són 56 milions, això?
0: Probablement.
1: És molt probable.
0: Probablement.
1: Milions,
2: Amadeo,
1: no sé.
2: Amadeo Llados té 56 milions, hòstia, milions de seguidors a Instagram.
1: És molt heavy, Amadeo Llados.
0: Però clar, un d'ells és l'Oriol.
1: No. Ah, no? Jo el segueixo clar. Sense seguir-lo. No. Jo el vaig seguint.
0: Mira, el segueixes per riure.
2: Sí, afortunadament, no tinc cap amistat en comú. O sigui, la meva bombolla...
0: Mira, no surt l'Oriol, doncs.
1: És una bona manera de veure...
2: Bastant sana, la meva bombolla.
1: És una bona manera de veure a veure què has de deixar de seguir i a veure qui has de deixar de...
0: I com és que a Miami no l'han detingut?
1: Perquè allà, de moment, el tema de la llibertat de culte no és delicte. És a dir, la llibertat de culte, em refereixo.
0: O sigui,
1: fer una secta no és un delicte per si.
2: Mira, i el Tomàs ens diu que el seductor estoico té 336.000 seguidors.
0: Només?
1: Déu-n'hi-do, el seductor estoico. Bueno, és que aquest és nova fornada, eh? Nova fornada de gurú.
2: Clar, això és molt nou, això és molt nou.
1: Però déu-n'hi-do, eh? 330.000 seguidors per aquestes xorrades que dius.
2: Sí, sí, també tens raó.
0: Però escolta, i on, a TikTok, ho escriu bé? Perquè por estoico no me sale nada.
1: No, bueno, sí, és que té un nom, el que passa que es fa dir seductor estoico.
0: Bé, correcte, és igual.
1: Ni m'he preocupat de saber el nom d'aquest home. Un dia, si voleu, us porto un resum d'aquesta gent. Entusa.
2: Ai, no sé si vull, eh?
1: Home, fa una mica de... Sí, sí, una mica de paredat.
2: Sí.
1: Doncs, tots, per entendre'ns una mica, tots ens venen, et venen més o menys el mateix producte, no? Una masculinitat prefabricada, una recepta màgica, lleva't a les 5, fes dutxes fredes, mata't al gimnàs, allunya't dels que et critiquin aquest mètode, perquè això és el que fan, és allunyar-te del teu cercle perquè diguin,
0: hòstia,
1: si et critiquen vol dir que no volen el bé per tu,
0: sí,
1: allunya't
0: d'aquesta
1: penya.
0: Sí, només creu... sectari és així.
1: No ploris, això ho diuen també alguns, que dius, bueno, si necessites plorar, per què no? No ploris,
0: massa.
1: No dubtis, que dius, com? No dubtis, per què? Perquè ells, el que et vagin a dir, tu has de creure
0: dogma,
1: sí o sí.
0: Dogma.
1: I, evidentment, compra el meu curs, no?, que tinc un paperet falsificat que determina que tinc moltíssima testosterona. Aquest és el cas de l'estoico. Si encara hi ha alguna cosa a la teva vida que falla, culpa el feminisme i avall. Això també ho diuen.
0: Això, o sigui, per descomptar.
1: Culpa el feminisme,
0: per nosaltres tenim la culpa de tot, sempre.
1: I, clar, com hem sentit el seductor estoico, que sembla que escupi les paraules i que ho diu amb un to agressiu i tal, i això es veu que enganxa molt a certs homes,
0: clar.
1: He pensat que podria enviar un missatge als seguidors d'aquesta mena de gurus en el seu estil,
0: molt bé.
1: Però amb coses positives.
0: Ai,
1: no sé si us agrada això.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, va.
1: O sigui, és que entenguin que hi ha una altra manera de performar, ser home, però que els hi entri així com amb el seu estil, no?
0: Vinga.
1: I a veure si els hi arriba, no sé.
0: Vinga.
1: Jo crec que podem fer-ho. Escolta'm bé, bro! Deixa de mirar vídeos de fucking Cristo Bros que et prometen convertir-te en un alfa. Perquè un alfa de veritat no necessita passar-se el dia explicant què és un alfa. Tu has vist un lleó entrant a TikTok a dir què és un lleó? Oi que no, bro? Un lleó és un lleó. I el lleó no fa por. Ah, no sé que el tinguis davant, bro, perquè això sí que fa una mica de por. Aquí potser, sí, això, fa una mica de por. No, escolta, escolta que t'ha dit, bro. Has de parlar una mica al seu nivell, no?
2: Sí.
1: No passa res per tenir por. La por és un sistema de defensa molt primitiu. I a nosaltres, tot lo primitiu ens mola. Tenir el sistema de defensa alerta és molt d'home. Però, bueno, que me lio. Tu has vingut aquí per escoltar la veritat, Tete. I la veritat fa mal. No tant de mal com el que et fa el teu pare... O sigui, perdó. És que a vegades m'emociona. No tant de mal com el fet que el teu pare no t'hagi dit t'estimo mai a la vida, però s'hi acosta, bro. Vols plorar? Vols plorar, bro? Aquí tens la meva espatlla supermusculada. Aquí has vingut a patir, bro, a fer-te un home, home. I per fer-te un home, primer has d'acceptar que potser no ets tan fort com penses. Perquè aixecar 120 quilos al gym ho fa molta penya. No sé si utilitzen aquests termes, de penya i tal, però... Ho fa tota la basca, tronco. Això és com per si són una mica més grans, val? Però saps el que suposa un esforç estratosfèric que sí que et farà pujar a un altre nivell? Dir, m'he equivocat. Això sí que costa, bro. Tu saps, Laura, què transmets quan t'equivoques i a sobre demanes perdó? Buah, això és de fucking hero, bro. I si ja vols pujar a un altre nivell extrem, saps què has de fer? Saps què has de fer, bro? Burpees. Burpees? Fucking burpees on the, burpees on the floor? No, bro. El que et fa créixer com una fucking llegenda és invertir els teus calés anant a teràpia. S'ha acabat això de reprimir les teves emocions. Això és de covards, bro. Això és de beta anestesiat. Un veritable alfa plora obertament tant si el seu equip ha guanyat un títol com quan veu el final de Big Fish. Has vist Big Fish, bro?
2: Oh, boníssima.
1: O quan el Piecito se li borra la mare. Piecito, recordeu el Piecito? Sí. En busca el Valle Encantado. Encara ploro quan la recordo. És clar que pots plorar, bro. Si som homes... Em costa molt aquest personatge.
2: És que no et surt natural, llavors, clar.
1: Som homes o som peixos bullits, bro? Per acabar, perquè m'està cansant molt, això. Vols ser un home de nivell superior? Comença per aprendre a deconstruir-se. No vol dir practicar l'onanisme intensament. Deconstruir-se no és dolent, bro. Confia en mi. Mira'm. Som a la ràdio, però mira'm. Jo estic més deconstruït que el Coliseu de Roma. I ningú mira el Coliseu i diu... Oh, vaya pringat aquest edifici. A tothom li flipa el Coliseu. I l'Imperi Romà. El fucking Gladiator, bro. Per cert, un últim consell. He dit que ja acabava, però hi ha un últim consell. Quan et trobis amb una dona, la manera de tractar-la com un veritable mascle alfa és... Amb respecte, bro. Tinc més coses de bro, si voleu. Posa't les piles, bro, i comença a desaprendre tota la merda que t'has menjat per TikTok o Instagram. Ser home no consisteix en ser un capullo o sentir un ressentiment absurd cap a les dones perquè no fan el que la teva mare et va fer creure que et mereixies per haver sigut un bon noi molt especial fins als 15 anys. Si has après perfectament el que és el fora de joc, tens la capacitat d'aprendre perfectament per què tractar una dona com un objecte està totalment fora de lloc. Això és una frase molt llarga per dir-la com emprenyat.
2: Totalment. I a més, amb aquesta veu així tan potent.
1: O sigui, és potent, la veritat.
0: Em recorda Son Goku, eh?
2: T'ho juro. És que Son Goku parlava així. Come, no? Bro!
1: És on he après jo això, perquè és que... I si després de tot això encara tens dubtes sobre què és ser un home, et donaré una pista. Si el teu equip guanya la Champions, com va passar la setmana passada amb el PSG, i la teva primera idea és sortir a cremar un cotxe, però potser necessites... No necessites una altra copa. Potser necessites una abraçada, bro. Deixa l'agressivitat a la porta i, com diuen a un altre tòtem de la masclosfera, el pel·liculot American History X, que segur que has vist 50 vegades. La vida és massa curta per viure emprenyat, bro. Ànims, bro, tu pots. Escolta, dubta, mostra't vulnerable. Fins i tot plora. I, sobretot, sigues un home! I ara me'n vaig de pet al gym, me'n vaig.
2: Ja.
1: Estic aquí amb... Em surt tan malament aquest personatge.
2: Ah, no, jo després de l'esgotament que et deu haver generat...
1: És increïble, estic esgotant
2: realment.
1: Aquest discurs,
2: ara t'imagino el sofà amb el ventilador davant.
1: Sí, no. Home,
2: plorant.
1: Ho passaré malament, clar. Ara poso Big Fish i a plorar.
2: Sí, Oriol Esteve, gràcies.
1: Que vagi molt bé, bon

0: El Manel Ferrer entrant per la porta. Manel Ferrer, com estàs? Com estem,
1: Manel? Manel, aquesta setmana que vam connectar amb tu el dimarts.
0: Home, com va anar?
2: Va anar molt bé. Ara estic veient que el papa està tenint problemes com qualsevol humà, perquè es veu que no pot arribar a Roma.
1: No, no, no, és que no pot enlairar.
2: No es pot enlairar.
1: L'avió ha tingut un problema al motor i no pot enlairar, no pot sortir de Tenerife. Bueno, ara estan buscant...
3: Que es quedi a dormir l'altra nit.
2: Davant de totes aquestes coses, tots som igual d'humans, estic veient.
3: Efectivament.
2: Amb la diferència de que l'han deixat sortir de l'avió.
1: Sí.
2: Que tu et passa una avaria a l'avió, a l'estació, a l'aeroport del Prat, i vostè es queda allà dins, li posen de sopar, però no es mou vostè de la butaca. Aquest senyor sí, aquest senyor ha pogut sortir.
3: Bé,
2: va ser emocionant. Ai, estic veient com un cercle aquí s'obre, no? Això és com rotllo circ, no?
1: Sí, no acabem d'entendre.
2: No, és així com un... No sé, bé,
1: bé. Jo sé per què m'imagino que és, per enganxar-nos aquí i fer com de Bad Gyal.
2: Total, com acrobàcies, així una cosa així com xules, no? Sí, m'agrada, m'agrada.
1: Molaria tot, eh?
2: Sí. Bueno, l'experiència del papa, brutal.
3: Sí, no?
2: Brutal.
3: Quantes hores?
2: Ui, vaig sortir de casa a la 1 del migdia i vaig arribar a casa a les 11 del vespre. O sigui, una jornada laboral vaig estar dedicada a veure aquell bon home, totalment.
1: Moltes persones m'han preguntat i m'han escrit... Què hi feia el Manel allà?
2: És que és una tan bona pregunta, realment. Sí. O sigui,
3: mira que ho vas explicar,
2: Mira que ho vaig explicar, sí. Però malgrat tot la gent deia... Però de veritat, què estaves fent allà?
3: Clar,
2: Va ser tot massa.
3: O sigui, era excessiu.
2: És que el vaig veure tan a prop. O sigui, vaig tenir el papa de prop com d'aquí a la Natàlia. És a dir, hi havia res, un metre, dos metres a prop que vaig estar... Vaig
3: però li vas veure els poros de la pell?
2: Sí, molt a prop. El vaig veure molt a prop. O sigui, com una foto ampliada.
1: Tu, ara d'aquí a aquí, em veus els poros de la pell?
2: Si m'esforço, si faig així una mica, tanco una mica els ullets...
3: Però quanta estona vas estar tan a prop?
2: No, vaig estar potser molt a prop, 5 minutets vaig estar
1: amb ell. Què dius?
2: Sí, perquè ell va donar com tota la volta amb el papamòbil per l'estadi. Però va haver un moment que fins que... O sigui, allò era un espectacle televisiu, perquè s'estava televisant realment. Llavors, hi havia com la màgia de la tele, per així dir-ho. O sigui, va haver una estona que el papamòbil estava aturat amb el papa a sobre, però encara no estava sortint el papa perquè s'estaven acabant els concerts. Llavors vaig estar esperant i tenia el papa davant pujat al papamòbil perquè comencés el recorregut.
3: Esperant que el regidor fes ara.
2: Arrenca el papamòbil, saps?
1: Van fer esperar una mica,
2: Sí, clar, perquè clar, els artistes que havien d'actuar havien de fer l'actuació. Clar, de fet, Álvaro Soler ja estava cantant l'Álvaro Soler i ja estaven sortint per les pantalles del papa, la gent va deixar de prendre atenció a l'Álvaro Soler i estaven ja pel... Ai, mira que és guapo, totalment. I ja estava tothom amb l'atenció del papa de que comencés a passar. Jo vaig patir una mica amb el tema dels guardaespatlles agafant els bebès i entregant-li el papa, que això és una cosa rotllo Rei León, que a mi...
3: Jo també... Saps què pensava jo? Dic, i si ara es confon i li dona el bebè a una altra persona?
2: T'imagines? No, i que torna el senyor a entregar-li els pares i els pares no estan.
3: Ai, no.
2: I se l'ha de quedar el papa, el nen, t'imagines? No, que se l'emporten ja a Roma, no? I jo comença una vida... No. És complicat. O que t'entreguen un fill que no és el teu.
3: Que li donen
2: també,
3: a algú, saps?
2: També pot ser.
1: Doncs a mi això m'emociona molt.
2: T'emociona,
1: Mira,
2: molt
1: perquè veig... Sí, perquè la il·lusió que deuen estar sentint aquells pares...
2: Els pares.
1: Això sí. De que el papa estigui beneint el seu fill, aquella il·lusió i aquella emoció que deuen estar sentint en aquell moment, a mi m'emociona.
3: I que li recordaran tota la vida i que les coses bones que li passin li diran
1: perquè et va beneir el papa.
2: I la benedicció aquesta que li feien a les criatures, que també haig de dir que havien nens una mica grans ja perquè els beneïssin, rotllo que el guardaespatlles estava aguantant ja nens de 8-9 anys.
3: De 14 anys,
2: en braços, en plan, no ho sé ja, potser, no? Vostè ja està fent gairebé la primera comunió, però és igual, ho donem per bo. No era només la benedicció, passaven més coses encara. Els donaven dos regals a aquests nens, que això no s'ha vist, jo crec, per la tele.
3: No.
2: Els hi regalaven un rosari. Serigrafiat, com una edició exclusiva del papa, literalment, eh? O sigui, hi ha nens que tenen un rosari especial total.
3: No, els rosaris aquells de la Casa Real que van repartir...
2: Uns que van repartir amb unes fundes...
1: Aquests rosaris els han repartit gairebé tothom. Sí, sí. Bosses de quilos de rosaris.
2: De fet, es veu un vídeo d'una de les infantes que diu, perdona, ¿me puedes dar tres más para mis hijos? A veure... Senyora, vagi vostè a la botiga oficial del Vaticà. Perquè, clar, és que jo crec que es portava comptats.
3: Li devien donar, però el butxorn de demanar-ho.
2: Vostè demanant, clar, me'n pots donar tres més pels que no han vingut. Mira, si no hi són, no han estat comptats. Això és així de tota la vida del senyor. I després els donaven també una ampolleta d'aigua beneïda a les famílies d'aquestes criatures. És a dir, hi havia com souvenirs també que entregaven a les famílies.
3: Ho regalaven.
2: Als nens que els hi beneïen, doncs els donaven el rosari i l'ampolleta d'aigua beneïda. Home, és un detall maco, també.
3: Amb els casaments.
2: Exacte, com els que donaven les garrapinyades, les vendres garrapinyades. Que allò és horrorós. En quin moment tot això?
1: Horrorós.
2: I pitjor encara, quan eren els batejos, que era com una cigonya i anaven enganxades...
3: Peladilles.
2: Que, per favor...
3: Peladilles, es deien.
2: Peladilles. Era horrorós. O sigui, i mai sabria dir de què són les peladilles. O sigui, allò que llepava...
3: Amella.
2: no sé com, amb quin procés fer, era dolentíssim. I era car, també. És a dir, sí, que realment això no ho sé. De
3: per
2: fet,
3: què ho feien,
2: no
3: allò?
2: Ho sé. I els meus pares ho tenen guardat de quan jo vaig batejar-me a casa.
3: O sigui, les peladilles.
2: Les peladilles aquelles estan ara mateix anys, que li tires algú i el tomba, realment, les peladilles aquelles.
3: Està fossilitzada.
2: Total, això, mira, la meva mare guarda això i guarda una altra cosa, que jo ja tinc una preocupació real amb aquest tema, perquè el primer any que vaig tenir parella, com de veritat, això va ser com la visita del Papa a Barcelona, o sigui, és un dia com recordat, el primer dia que vaig portar la meva parella, el dia de la Mona a casa, wow, aquell dia va ser molt fort. Perquè la meva parella, això no se li importa als oients de Ràdio 4, però us ho explico, treballa en una gelateria, sí, i fan mones, doncs, per quan ve la Mona, i va fer una mona que era una foto nostra, dels dos, amb una foto nostra, wow, molt xula, tal i qual, i la va portar a casa. Wow. I me mare, la foto, que és una foto comestible, la va guardar.
3: No!
2: I la té guardada com en podrida, plàstic. No, no, no, en el congelador. I dic, home, jo ho entenc que és com una cosa maca, però
1: els
2: jo...
1: Els calamars, clar, el jo pa...
2: Ves al congelador a buscar els canelons i estic jo congelat allà dins amb el meu nòvio. Dic, això qualsevol dia ho llenço perquè em dona molt mal rotllo. O sigui, com una cosa maca... Però la foto te la puc enviar.
3: Però
2: és a dir,
3: continua
2: no cal...
3: sent la mateixa parella, la que tens?
2: Sí, sí, sí. Sí,
3: ah,
2: sí. No,
3: això,
2: no, el dia que no, sí, allò ho fundré. El dia que no, allò ho fundré i em faré, no ho sé, algun postre,
3: clar,
2: no?
3: Clar,
2: literalment,
3: clar,
2: no sé, unes coses molt fortes. Escolta, coses que han passat aquesta setmana a part de la visita del Papa,
3: què?
2: Que vaig veure famosets també per allà, eh?
3: Ah, sí?
2: Sí, sí,
3: eh?
2: O sigui, el públic que jo vaig veure i que vaig percebre una mica en aquesta visita era tot rotllo Maria Pombo i germanes, uh-huh, saps? Així, famílies així com molt tradicionals, sí, criatures amb els politos, els pantalonets així... Famílies tradicionals de tota la vida. Molta gent que venia de fora de Catalunya, és a dir, gent que havia fet un viatge, havia invertit el seu temps, els seus dies i les seves hores en venir a Barcelona a veure
3: molt
2: el Papa.
3: Bé, molt bé.
2: I molta gent jove, però moltíssima gent,
3: sí,
2: jove.
3: Sí, oi?
2: Sí, sí, sí. I jo pensava que molta gent estava com cridada una mica per el tema dels grups que participaven, dels concerts i tal, però hi ha gent com molt creient, o sigui...
3: Que sí, que
2: per
3: sí,
2: mi
3: que
2: em
3: sí,
2: sembla com una... Per mi, eh? Una miqueta massa, saps?
1: I de famosos qui?
2: Famosos que vaig veure... És que eren tots famosos... vaig veure Carmen Lomana, per exemple.
3: Ah, mira.
2: A veure, famosos, gent reconeguda, home, clar. No?
3: Però que no va anar a Madrid.
2: Carmen Lomana està seguint-los. Em sembla que jo crec que ha estat allà fins i tot ara...
3: A
2: Canàries. Ha anat també Carmen Lomana seguint el Papa. I després, els propis cantants que van actuar després van estar com en el públic també i van seguir com la missa des del públic. O sigui, Alfred estava també a la grada després veient la missa. Clar, marxar és lleig.
3: Que no sigui dit, exacte.
2: Clar, et quedes i ja ho fas maco i de més. I va estar molt bé. O sigui,
3: molt
2: jo
3: bé,
2: crec que va quedar molt maco.
1: Bueno, deixem el Papa, a veure
2: deixem
1: si pot enlairar o no.
2: Sí, no,
3: perquè... no, allà està, a l'aeroport.
2: Jo no sé si fins que... No, està a l'aeroport i a veure si ho solucionen això.
1: Sí, no, ara diuen que utilitzaran l'avió oficial de l'estat espanyol perquè pugui tornar a Roma i no hagi de passar la nit aquí o que el voli molt tard.
2: Perquè si això passa, no sé si li paga la nit d'hotel Iberia, aquest home també.
3: I el sopar,
2: li correspon el sopar.
3: I el NFC.
2: Exacte, i una trucada a un familiar per dir que no arribaràs avui, arribaràs demà. O sigui, realment, si s'acull realment, li oferirien això.
3: Això és que Déu ha volgut que...
2: Que es quedi per algun motiu allà. Per algun motiu s'ha de quedar allà, no? Potser arriba a casa i dona'm la notícia i diu, m'hauria d'haver quedat allà una nit més.
3: Ja t'ho deia nostre senyor.
2: Llavors, no sé si fins que el Papa marxi hem de seguir parlant, com a, o sigui, tot Espanya del Papa, fins que aquest senyor realment voli i ja torni a Roma, o ja la vida segueix després d'això. Jo crec que ens hem escoltat tots.
3: Pot ser que continuï.
2: Pot ser que continuï. Ens hem escoltat. Haig de parlar d'una altra persona, que és John Cortajarena.
1: Ai, què?
2: John Cortajarena, que per mi és un dels sexis que tenim en aquest país directament, i d'això sí que no em baixo d'aquesta història. Perquè John Cortajarena va estar l'altre dia al Formiguer, el programa del Pablo Motos, i va explicar una cosa, que això és una realitat, que hi ha un contracte, que, o sigui, hi ha una clàusula que sempre posen els seus contractes. No té res a veure ni amb els calés, ni a on dorm, ni amb quin transport va. És una cosa molt heavy. T'he posat per contracte que el cabell només li talla la seva mare.
1: Que és perruquera, entenc.
2: És perruquera. Però si tu vols contractar John Cortajarena per una sèrie, has de contractar la seva mare perquè sigui la perruquera de John Cortajarena.
3: Wow.
2: Si John Cortajarena grava una pel·lícula al Japó, la seva mare se'n va al Japó i li fa els pentinats
1: mi,
2: i els talls a John Cortajarena.
1: Et dic una cosa.
2: Sí?
1: Tenint en compte que John Cortajarena és model,
3: clar,
1: també actor,
2: sí,
1: i viu de la seva imatge,
2: sí,
1: a mi no em sembla tan estrany. O sigui,
3: hi ha
1: jo
3: molta
1: tinc,
3: gent.
1: Clar, jo tinc amigues que són maquilladores de grans figures i aquelles grans figures només fan coses,
2: total,
1: amb aquella maquilladora,
2: sí,
1: en concret.
2: Total. I a més ella explica que està molt bé perquè durant molt de temps ha estat viatjant moltíssim pel món, veia la seva mare molt poc i això era l'excusa de poder compartir temps amb la seva mare.
1: I així també cobra
2: i així també la mare s'emporta aquests calarons, clar que sí, clar que sí. Doncs mira, el propi John Cortajarena ho ha explicat a la tele.
4: ¿Es verdad que por contrato a ti te tiene que cortar el pelo tu madre?
5: Sí.
4: Pero eres un modelo que estás en todo el mundo, puedes estar en China.
5: Por eso. porque al principio me lo cortaban peluqueros de todas las partes del mundo y al final me daba cuenta de que la que mejor lo hace es mi madre. Así que ya llegó un momento cuando me lo pude permitir que dije, bueno, a partir de ahora es ella la que me lo corta y por supuesto los demás pueden hacer, pueden peinármelo, pueden teñirlo, pueden hacer lo que quieran, pero el corte siempre es mi madre. Sí.
4: Imaginemos que tienes una movida
1: pero,
4: en Canadá.
1: Però és, madre, és perruquera la mare.
2: La mare és perruquera.
1: Perquè una mare amb unes estisores és molt perillosa.
2: No.
1: O sigui, jo al meu fill li he fet cada desgràcia.
3: Home, sí.
2: Però perquè això ja ho teniu les mares.
1: La mare em va dir, però carinyo, tu no recordes que li feia jo al teu germà? Tu per què li talles el cabell?
2: Però això ja ho teniu les mares.
1: Si ja vam aprendre la lliçó.
2: Les mares això sempre posen com una perruquera dins i creuen que serà estupendo. A mi la meva mare m'ho ha fet.
3: Mira, jo no.
2: Però la meva germana, unes estrosses...
3: Però el pare
2: sí,
3: veus?
2: Sí, veus?
3: I l'última vegada uns plors, que ja,
2: home,
3: no, que ja està.
2: Perquè ja a més es talla un nivell, clar, es talla un nivell que vas a la perruqueria i diu, no, home, això fins que no creixi...
3: Que em va dir fins i tot, em va saber greu perquè el nen li va saber molt greu.
2: Clar, clar.
3: I jo callada així.
2: I tu mira, ja està. Ja has entès el perquè i no tornaràs a fer, crec.
3: Pensant, normal. Però bueno,
1: ja és que és complicat, gestionar les estisores.
2: Sí.
1: O sigui, molt mèrit als perruquers i les perruqueres.
3: Sobretot quan no tens ni pajolera.
2: clar.
1: Perquè vas fent i llavors dius, ostres, espera, que...
2: Vaig anivellar-ho per aquí.
1: Perquè, exacte,
2: no vaig anivellar-ho per allà.
3: Però, carinyo, o sigui, tu has anat a la universitat per aprendre a tallar cabells?
1: No.
3: Oi que no? Doncs pues normal.
2: Clar, ja ves.
1: I també et dic una cosa, prou amb els vídeos de YouTube.
2: Sí,
1: home,
2: no.
1: Perquè, o sigui, a veure, la Sagrada Família no s'ha fet gràcies a vídeos de YouTube.
3: A tutorials.
2: Total.
1: O sigui, prou. No podem fer tot a través de tutorials.
2: És veritat que no. És veritat
1: que no. Es pot fer tot.
2: No.
1: És que la gent es flipa.
2: Perquè, a més, tu, en un vídeo d'aquests tutorials, dura 3 minuts el tutorial i tu després estàs 45 minuts, una hora, patint per veure què li fas a la criatura. Perquè, a més, vas anivellant i arriba un moment que ja no hi ha més per anivellar. És a dir, al seu fill ja no se li pot tallar més cabell perquè no en té. Per tant, la mare de John Cortajarena, en aquest cas, sí que està autoritzada. El fill està content de que la seva mare viatgi amb ell i això és una cosa estupenda. Que, per cert, la mare es diu Núria Redruello i és perruquera.
1: Ah, val.
2: És perruquera, té perruqueria i s'encarrega.
1: Té tot el sentit.
2: Bé. Està, clar.
1: Té tot el sentit.
2: Clar, home, també et dic, si va per tot el món, la mare ha de tenir algun tipus de noció, perquè, clar, parlàvem d'una mare normal raça del món mundial, et home, pot fer autèntiques estrosses.
3: No, però mira, si té traça. Sí, no, és que és perruquera.
2: És perruquera, és perruquera. La dona té tota la gràcia i tot el sentit del món. I ara hi ha una fantasia a les xarxes que està dedicant tot el meu temps de la meva vida en corroborar, i ara aquí és quan caieu de cul, si realment Shakira va estar a la inauguració del Mundial 2026. No.
3: Que si, si era una doble.
2: Si era una doble.
3: I reconeixible.
2: Hi ha una teoria. Hi ha una teoria a la xarxa rondant al nivell de Michael Jackson està vivo o està muerto igual. O sigui, estem igual ara mateix.
3: És que estava molt rara.
2: No. De gent que està aportant proves i que afirmen que la Shakira que va actuar no és la Shakira de veritat, sinó que seria una doble. Estic obsessionat amb aquests vídeos. Ahir vaig anar a dormir molt tard veient vídeos a TikTok de gent que afirma que Shakira no està actuant
3: en aquella
2: actuació.
3: Què diu la intel·ligència artificial?
2: A veure què diu la intel·ligència artificial.
1: A veure, són les ulleres. Les ulleres aquestes com són així com de... com de pantalla.
2: Ja, no ho sé.
1: A veure una cosa.
2: Jo la cara li veig diferent, també. No vull jo...
3: Clar, és que es retoquen tant.
2: Una mica...
3: Es retoquen tant
1: que... són les ulleres.
2: No ho sé.
3: Les ulleres,
1: a veure,
3: creus?
1: Manel, carinyos, que no ens podem creure qualsevol teoria conspiranoica.
2: Ja.
1: Tu saps la de quartos que ha cobrat la Shakira?
2: Per
1: enèsima vegada.
3: Clar. No, però les cuixes, jo li veig diferent. Les cuixes li veig diferent.
2: Veus?
1: Les cuixes, potser a mi les cuixes em canvien cada dos dies.
3: A mi no.
1: A mi sí.
2: Jo la cara li veig una mica més tirant a Maya Montero.
3: Els llavis.
2: I la cara és més a Maya Montero que a Shakira,
1: El teu haver punxat una mica de botox,
2: no
1: acid hialurònic o el que sigui.
3: No, li veig més prims.
2: Sí, no ho sé.
1: Us deu haver prima.
2: No ho sé. Jo...
1: A veure, és que parleu com si haguéssiu vist la Shakira.
2: Total. I que aquesta setmana
3: que la vam veure ahir va ser ahir.
2: Total. Llavors, clar, els vídeos d'aquesta gent que demostren teories de que Shakira no estava allà, a mi és una cosa que m'encanta. I jo crec que és... no ho sé, Shakira, què deu pensar d'aquest tema? Perquè, clar, si vostè se'n va a l'altra punta del món a fer aquesta actuació i li diuen que no és vostè la que estava allà fent aquesta actuació...
3: És que està com més
2: fort.
3: Prima.
1: És ella, home.
3: És ella? Jo no.
2: No
3: a veure, la manera de ballar també deien que no era ben bé la mateixa...
2: No ho sé. També deien que van criticar també molt a l'ús del playback, i potser si havia playback potser era que no era Shakira, per tant no podia fer-ho al nivell de Shakira, que les actuacions musicals eren molt més curtes del que havia de tocar.
1: Llavors,
2: no ho sé.
1: Si ahir
2: no sé.
1: Shakira,
2: sí.
1: La nostra Shaki,
2: on estava?
1: No era a Mèxic.
2: Total. On
1: a la inauguració,
2: Shakira?
1: A una de les tres inauguracions,
2: sí.
1: Del Mundial,
2: sí.
1: Què estava fent ahir Shakira?
2: Això clar, vull saber.
3: És el que ens preguntem tots.
2: Si ens està escoltant a Entrellat, que ens truqui i que ens expliqui què estava fent.
1: Què estava fent?
3: Hola, Shakira.
2: I que demani perdó directament si realment no va estar allà en ningun moment.
1: A veure, també et dic una cosa.
2: Sí.
1: És una setmana molt complicada per les famílies. Potser el Sasha o el Milan tenien...
2: Vaga?
1: No, vaga no. Tenien la festa de final de curs.
2: Ah, potser també la graduació, la festa de graduació.
1: Jo, la festa de final de curs dels meus fills, no me la perdo.
2: No me la perdo. Que vagi una doble. No ho sé, no ho sé.
3: És que ella no balla així, eh? Ella balla millor.
2: M'agrada que la Samantha estigui en aquest grup, en aquest team ara mateix, de creure que Shakira no va estar allà en ningun moment.
3: Ella ballava millor abans. No sé què ha passat.
1: Hem de treure l'entrellat, eh?
2: Total, sí. Total. Ha de començar una investigació sobre aquest tema, parlar amb el seu entorn.
3: A veure, també et dic que si no hagués anat allà, se sabria, eh?
2: Jo crec que sí, perquè l'hauríem vist en alguna altra banda.
3: No, bueno, perquè els organitzadors haguessin posat el crit al cel.
2: Pot ser,
1: però
2: també.
1: Si et fas passar, home,
2: clar,
1: m'imagino que tu, la doble
2: moment,
1: es fa passar de la Shakira des del principi.
2: Espero que sí.
1: El que sí que és veritat és que la cabellera,
2: sí,
1: de la
3: Shakira... És que no quadra.
1: Bueno, però és que la cabellera de la Shakira sempre és estranya.
3: Té molt més volum.
2: Pots, sí, les extensions... Porta,
1: sí, les extensions aquestes mig perruqui,
2: sí.
1: O sigui, mig de perruca...
2: Sí.
1: Em confonen.
2: Clar. Això qui ens podria ajudar realment és Laura Andrés, que és la profe de piano dels fills de la Shakira.
3: És veritat.
2: Que ens podria dir realment si avisa
1: a
2: Shakira.
1: Truquem a la Laura.
2: Laura Andrés, si ens pot confirmar, perquè ella sí que avisa a Shakira de prop, no com nosaltres, que l'haurem vist.
1: No, està de viatge.
2: Ah, està de viatge.
1: Truquem a la Laura Fa, que també és shakiròloga.
2: A veure, exacte, que ens digui a veure si hi ha alguna evidència.
1: A veure...
2: que si realment Shakira
1: jo
2: no va estar en aquesta actuació.
1: Jo crec que és Shakira.
3: Laura Fa, estem trucant a Laura Fa.
1: En directe, aquestes coses que fem.
3: S'enfadarà.
1: És que no està bé.
6: Hello.
1: Avisa la
3: Laura.
6: Hola, Laura. Què tal?
3: Tia, que et truco, que estem en directe a Ràdio 4, t'aviso.
6: Hola, què tal?
2: Hola.
3: Que estem aquí debatent, si ahir a la inauguració del Mundial era Shakira o el seu doble, la seva doble.
6: Estava preparant un vídeo d'això,
2: veus?
1: Veus?
2: Perfecte, Laura.
1: Tu què creus, Laura?
6: Que és que Instagram és, i les xarxes són supermeravelloses, perquè la gent acaba fent cas a penya que diu que ens fumiguen o que la Terra és plana, saps? Pues, poseu els d'aquesta teoria de Shakira en el mateix sac.
1: Molt bé.
3: Molt bé.
1: Molt bé.
3: Pues mira, jo era de les que deia... És que està molt diferent,
2: també,
3: eh?
2: Jo
1: però,
2: també.
1: Com,
3: està més prima,
6: una mica.
3: No?
6: Sí, s'haurà primat, s'ha punxat...
2: Aquí està la cosa.
1: Precis, el que us deia jo.
6: Shakira amb l'UPRO, que és una cosa tan important, deixaria una doble.
3: Ja.
1: Clar.
6: Per qui ens han pres a les dones, saps?
1: Molt bé.
3: Molt bon argument,
2: molt
3: aquest.
2: Molt bé, el
3: ja
2: comprem.
3: Està. Fins aquí la connexió, Laura. Gràcies.
2: Gràcies, Laura.
6: Un petó.
2: Adéu. Mamarazzi, eh? És que el que no es pot ser és un mamarazzi. Perfecte, perfecte.
1: Home, és que és això, carinyos.
2: Total,
1: però escolta,
2: que sí, que sí.
1: Estava una mica diferent.
2: Total.
1: Pues la perruca era una altra, s'havia punxat, jo què sé. Teníem el dia, que també pot ser.
2: També pot ser.
3: Potser no tenia la perruquera de sempre.
2: També, per no contractar un familiar que li talli el cabell, també pot ser. També pot ser. Que el cabell no llueixi igual. És veritat que a vegades amb la humitat doncs llueix d'una manera que no és l'habitual.
1: Totalment.
2: Pot ser, també.
1: I també et dic una cosa, el dia que tens una cosa importantíssima,
2: sí,
1: és
2: passa.
1: El dia que el cabell et queda pitjor.
2: Totalment.
3: Això és veritat,
1: en canvi, tu estàs a casa un diumenge que no has de fer res
2: i
1: et fas un monyo així
2: i
1: tens un cabell.
2: Total.
1: Que dius, bueno, avui mateix em podria casar.
2: Que te'l veus i dius, això per una boda m'ho puc fer un dia. Clar que sí, clar que sí. Doncs ja està, el jurat ha decidit que Shakira estava allà.
1: Molt bé.
2: Ja està, és a dir que perfecte.
1: Bueno, també us dic una cosa, estimats.
2: Sí.
1: Hem hagut de trucar a Laura Fa perquè em compreu la teoria.
2: És veritat.
1: Perquè vosaltres estàveu aquí.
2: És veritat, estàvem una mica... No ho sé.
3: Ens agrada.
2: Us agradaria el telèfon de Gerard Piqué, que si no també el truquem per preguntar-li si sabia alguna cosa de Shakira d'aquell dia. Meravellós, també.
1: Tu t'imagines?
2: S'imagina que participés aquesta
1: història. Jo crec que no tinc el telèfon de Gerard Piqué.
2: No. Escolta, doncs Shakira, donem per bo que estava allà.
3: Ah, però jo sí, espera. No.
2: M'hauria cregut perquè realment l'agenda de... Samantha, quin és el famós més famós que tens a la teva agenda?
3: No
2: cal que el truquis, eh?
3: Normal, el rei, jo què sé.
2: Això és boníssim. A mi m'encanta. Jo tinc alguns i miro sempre.
1: Tu tens a Salvador Illa, que ja ens ho
2: vas enviar. Jo tinc a Salvador Illa, guardat com a Salvador Illa, president de la Generalitat. Com si en conegués 4 o 5, saps? En Salvador Illa, Cortina, Salvador Illa, president de la Generalitat. I miro sempre la foto de perfil de WhatsApp a veure si la canvien i tal, si hi ha xisme. Però té una foto institucional d'ell amb la senyera darrere i poca història més. No, ja està, una foto, no? La foto que li van fer el primer dia de president i
3: deu ser
2: prou.
3: El de feina,
2: deu ser el de feina, clar. Sí. En el seu particular deu ser com una cosa com més, suposo, més...

0: a Andalusia.
1: Què dius?
0: Jo crec que sí.
1: Perquè la seva parella era d'allà.
0: Sí. Està visquent a Andalusia i treballa en una empresa, però res té a veure amb la política ni absolutament res.
1: Sí.
0: Està totalment apartada de tot. Sí. Mira, és un reality realment que fue de tota aquesta gent de Ciutadans, on van anar parar tots, perquè han tingut tots com, no sé, com un futur molt diferent.
2: Podríem fer això de Ciutadans, de Podemos, també.
0: De tots, a tots.
1: Isabel Allende, de cop.
0: Isabel Allende, poca broma. UPyD, hauríem de rascar també i buscar a veure per on paren, però està meravellós això. Molt bé.
1: Molt bé, doncs així estem.
0: Escolta'm, Beret, ara em poso
1: seriós.
0: Bueno,
1: que Beret va actuar...
2: Sí.
0: Va actuar a la visita del papa a l'estadi Lluís Companys. Va ser una de les millors actuacions de totes.
2: Clar.
0: Va agradar moltíssim. De cop i volta, dos dies després... coneixem que ara està ja en llibertat provisional, però va ser detingut en el marc d'una investigació per una presumpta agressió sexual denunciada al mes d'abril a Sevilla.
2: Què m'estàs dir?
0: La cosa és forta. Ara mateix està en llibertat provisional, però li impedeixen apropar-se a 500 metres de la víctima, de la denunciant, i a més li han retirat el passaport perquè no pugui sortir del país fins que resolgui
2: aquest cas. Però això què és? Que el devia veure el programa del papa i va...
0: No, perquè la denúncia és del mes d'abril. Del mes d'abril, però es veu que justament va coincidir per timings, sí, va coincidir per timings que el
2: potser la policia el va veure allà.
0: A la televisió, no ho sé, si potser té algú a veure que no l'estaven identificant a alguna banda i el van veure, no ho sé, en aquesta actuació, però clar, realment, si va anar, entenc jo, que va anar amb un avió, va deixar, lògicament, també rastre i sabien per on parava aquest home, perquè el vam veure tots a través de la tele. I això, de moment, a l'espera de veure què passa, ja li han cancel·lat dos concerts que tenia d'aquesta gira d'estiu, una a Elx i l'altra a l'Ajuntament de Rubí, ha cancel·lat també l'actuació que el tenien programat també per la seva festa major, fins que s'esclareixi què és el que ha passat. Lògicament, totalment lícit que ho facin, clar que sí. Però això també, doncs, ara mateix estan reprogramant les festes majors on havien contractat Beret, que a més està contractat
1: setmana,
0: a un munt de llocs. Per tant, una setmana...
1: D'actuar pel papa...
0: Fixa't,
2: a ser cancel·lat.
0: De pujada a baixada de cop i volta.
2: La vida és així,
0: Sí. Una coincidència. Doncs veurem què passa també i com s'acaba resolent aquest tema. I Carmen Lomana, que en parlava abans com una de les persones que ha estat seguint la visita del papa a Espanya, ara bé, la cosa molt bona, perquè recordeu que aquí alguna vegada hem parlat de Luis Lorenzo, que és l'actor aquest que juntament amb la seva dona Arantxa Suárez estan acusats presumptament d'haver envenenat a la tieta de la parella.
1: Us en
0: recordeu d'això?
1: Sí.
0: Recordeu aquesta història. Exacte, que sortia aquesta vecina, doncs estan acusats d'això i ara ha aparegut una examiga de Luis Lorenzo, de l'actor, dient que ell sempre ha tingut fixació o que s'ha fixat, de més, amb dones molt famoses i grans d'edat, o sigui, d'edat avançada, diguem-ho així. I resulta que entre els noms de les persones que Luis Lorenzo en algun moment s'hauria interessat es troba Carmen Lomana.
2: Wow.
0: I que han fet a Kiss FM, que tenen contractada Carmen Lomana com a col·laboradora, li han dit, escolta, aquest senyor que està acusat d'haver-se carregat una senyora en algun moment ha estat en contacte amb tu, i Carmen Lomana diu que no, per sort, diu, perquè si no... se m'hauria carregat, tal qual, diu Carmen Lomana, mira.
3: Esta mañana nos hemos estremecido al llegar a la radio.
4: El actor Luis Lorenzo y su mujer, Arantxa Palomino, se sientan en el banquillo acusados de maltratar y estafar a una tía anciana de ella. Le insistía en que yo le presentara amigas ricas. Debían de ser mujeres solteras, viudas o divorciadas. Tenía especial interés en Carmen Lomana.
5: Uy, me quería dar matarile, como a la tía.
3: Sí.
5: ¡Ay, qué horror!
3: Sí. No, es que lo hemos leído y hemos pensado. ¡Ay, Dios, que la tenemos aquí por los pelos!
5: ¡Qué horror!
0: Tu imagina Carmen Lomana descobrint que aquest senyor, amb l'historial que té ara mateix, podia haver estat, no ho sé, en el blanc de la Diana.
2: És ben bé que riem de tot, eh?
0: Totalment. Però clar, el que estan dient... Sí, la pregunta que li estan fent sense dir-li és en plan... Has patit en algun moment per la teva vida amb Luis Lorenzo? És com... Bueno, espero que no hagués passat mai res, però la cosa és heavy.
1: Jo m'he quedat pujíssima amb l'expressió de me quería dar matarile.
2: Matarile.
0: Literal.
1: Esta dona és fascinant.
0: Jo pateria i pensaria què hauria passat si realment hagués conegut a Luis Lorenzo.
2: Home.
0: Clar, la cosa està ara xunga, perquè de fet estan a l'espera de conèixer ben bé què és el que els hi passarà, un tema que va passar el 2021 i encara està la cosa sobre la taula. Per tant, el futur de Luis Lorenzo està especialment complicat ara mateix.
1: Déu Déu-n'hi-do, eh?
0: Quines coses passen, eh?
1: I com Crònica Negra, Crònica Social, s'acaba agafant de la mà...
0: Totalment, totalment, totalment. I a més, el fet de que es vinculi amb la premsa rosa fa que se'n parli moltíssim a la televisió, perquè, clar,

0: qualsevol tipus de programa et poden parlar de Luis Lorenzo. O sigui, tant et poden parlar un programa de Crònica Negra com en una tertúlia així distesa.
1: O sigui, mai s'havia parlat tant de Luis Lorenzo.
0: Ni quan treballava a la tele.
1: No sabíem qui era.
0: T'havien de dir un famoso actor de La Casa Vecina perquè tu associessis aquest home.
1: Però un famoso actor... No, clar. Un actor que un dia hizo un paper...
0: d'empresari del marisco a La Casa Vecina.
2: Ja està, no era ni dels principals.
0: No. Era com l'enemic d'Antonio Recio, que tenia una empresa de marisc, però va sortir dos episodis, crec jo, aquell senyor. Sí, va sortir poquíssim, va sortir molt poc. I això sí, està sortint més. Si tu busques a internet, surt més el tema d'aquesta investigació que no pas les feines que ha fet aquest senyor. O sigui que la cosa està complicada. I aquesta setmana també ha mort Cristina Blanco, que és la mare de Miguel Ángel Muñoz, l'actor. Però la gent més grandeta recordarà Cristina Blanco perquè va tenir també identitat pròpia televisiva, més enllà de ser la mare de Miguel Ángel Muñoz, perquè aquesta dona era la vident dels famosos i durant molt de temps va treballar a programes de televisió, va fer moltíssimes amistats a rotllo Belén Esteban, Rocío Carrasco, a Belén Rodríguez, o sigui, amb gent, Terelu Campos, Las Campos, Maria Teresa Campos, va treballar programes de Las Campos, i va acabar molt malament la història amb Cristina Blanco. De fet, en els darrers anys, Miguel Ángel Muñoz la tenia, no amagada, però sí allunyada de la part mediàtica, per així dir-ho.
1: De fet, ella es va apartar, perquè
0: no perjudicar el seu lluir, fill. Exacte, sí. Perquè hi pogués lluir la seva trajectòria i que no la repercussió de la mare doncs, no li afectés al seu fill, perquè el que va passar, de fet, ara Belén Esteban i Rocío Carrasco i tota aquesta gent, com que no en van voler saber mai més d'ella, de Cristina Blanco, perquè li van confiar molts secrets en la seva condició com d'evident, i després resulta que aquests secrets que li explicaven doncs, per saber com els hi aniria, ella els feia servir per explicar-los en programes de televisió i els hi venia a revistes al cor.
2: Però, Antònia, però...
0: És fort, això. Cristina. Clar, imagina't, Belén Esteban, Terelu Campos, Cristina, Cascaldis, no estic amb aquest, estic amb l'altre, vaig cap aquí, vaig cap allà... Després anava Cristina Blanco, presumptament, i ho explicava als programes de televisió i a les revistes. Llavors va acabar molt malament,
1: aquest tema. Va acabar molt malament, a més va tenir problemes de salut mental...
0: Sí, i va acabar molt malament. De fet, Belén Esteban mai em va voler tornar a parlar més d'ella. Sí que és veritat que la recorda molt d'apreci, i de fet sí que queda una relació d'amistat entre Miguel Ángel Muñoz i Belén Esteban.
2: Per
0: d'aquella
2: això,
0: època, em va quedar aquella amistat. De fet, la mare de Miguel Ángel Muñoz va intentar vendre com una espècie de muntatge on Belén Esteban estaria embolicada amb el seu fill.
2: També?
0: I aquí va ser quan la relació es va distanciar entre elles, perquè Miguel Ángel Muñoz estava intentant a despuntar amb tema upadens, o sigui, estava començant a treballar guai, i la mare el va involucrar en tota aquesta història, tenint en compte, com dèiem abans, que tenia problemes de salut mental i de més, o sigui que la van apartar i va quedar aquí la cosa, i ara doncs el fill ha compartit com un missatge a les xarxes doncs destacant una mica la figura de la seva mare i dient que també que com a mare va ser una mare déu, que això és importantíssim també, o sigui, molt bé. Molt bé.
2: Sí.
0: I hem de parlar de un grup de música, però no ja del grup de música, perquè com sabeu estan dividits, estem parlant d'Andy i l'altre, doncs hem de parlar de l'altre.
2: De l'altre.
0: Què li ha passat a l'altre? Jo crec que el karma a vegades torna. El karma a vegades torna.
2: Oh.
0: Perquè l'altre component d'Andy i tal... està tenint problemes econòmics. D'on venen aquests problemes econòmics?
2: No és possible. Però si guanyava de tot.
1: L'Andy o...
0: Andy està girant ara mateix amb la seva gira solo, que està triomfant.
2: Està triomfant.
0: Però li va millor que l'altre. Li va millor que l'altre, perquè l'altre ara mateix està aturat. O sigui, ara no està treballant.
2: Wow.
0: Què passa? Que ell comptava percebre uns diners per la venda de la casa que té a Cadis. Tenia ja la casa compromesa i ja anava a vendre aquesta casa i resulta que els compradors s'han fet enrere i ha deixat de guanyar uns 100.000 euros que són els que ell volia invertir en rellençar la seva carrera en solitari.
2: Oh.
0: Ara,
1: home, però una cosa...
2: Sí que són barates les cases allà.
1: No, sí, no. Si ha rebaixat 100.000 euros, 100.000 és que la casa era cara.
2: Ah, ha rebaixat 100.000 euros.
0: Sí, rebaixa 100.000 euros, per tant, el valor de la casa està baix. No, la casa aquesta...
2: Quant valia?
0: Va arribar a valdre en el passat 1,2 milions d'euros.
2: Ara!
0: 1,2 milions d'euros. És una pasta. L'ha rebaixat, però clar, també et dic, la persona que es gasta 1,2 milions d'euros es pot gastar 1,1 milions d'euros. És a dir, que tampoc ve d'aquí. O sigui, a mi sí que 100.000 euros sí que em vindrien.
2: Clar.
0: Qui compri una casa que val més d'un milió d'euros...
1: Sí, però bueno, tu ho has de negociar perquè si has de fer reformes i tal, m'imagino.
0: Clar, m'ha de quedar alguna cosa per fer el lavabo nou, la cuina nova.
2: Havien signat arres?
0: Doncs això sí que no t'ho puc dir, si havien signat tal. El que sí que
2: si no,
0: puc dir
2: li, és que la casa... Es queda els diners, eh?
0: Es queda els diners, això
2: sí. Si has signat Arras...
0: Però clar, Arras és un import relativament petit comparat amb el que val aquesta casa. Sí. El que sí que us dic, que aquesta casa té 200 metres quadrats...
1: Bueno, amb el tema de les Arras, perdona, amb el tema de les Arras hi ha les Arras catalanes i les Arras espanyoles.
0: Ah. I què és millor, ser català o espanyola en aquest cas?
1: En el tema de les Arras, no, les espanyoles.
2: Per què? Per què?
1: Sí, ara, espera, que no me'n recordo.
0: De mentre t'explico les característiques d'aquesta... Català pel que pugui ser, pel que pugui ser. És una casa que compta amb 200 metres quadrats construïts, amb una parcel·la de 700 metres, piscina, jardí, hort i vistes al mar. Estupendo. Oh, perfecte, perfecte.
2: I això a Cádiz, on?
0: Sí, a Cádiz es troba a pocs metres de la platja i disposa més de serveis exclusius com vigilància privada i instal·lacions esportives. Oh. O sigui, és com una urbanització de luxe amb seguretat i amb una cosa així potent, bastant potent. I ara veurem què passarà
2: amb
0: tot
2: com,
0: això.
2: I Andy, com deu ser la casa d'Andy?
0: Com deu ser la casa? Jo me l'imagino com una cosa molt modesta, realment, comptant també que és el que menys pasta ha guanyat sempre, clar, perquè l'altre se li quedava, per tant...
2: Té un apartament de 45 metres quadrats,
0: una cosa petitíssima,
2: no?
0: En plan home, no? Un home d'aquests que té com cuina, lavabo, tot. Total,
2: d'ells, sí, que veu la casa des del seu balcó,
0: que es plega la cuina i cau al lavabo, no? I cau al llit, no? O sigui, és que així com un tètric.
2: Aquells que la dutxa és al vàter, també, no?
0: Està tot junt, que tenen la dutxa al costat del llit, no? Ah, tant de bo, m'encantaria que fos algo així, les comparacions d'una i l'altra. Doncs meravellós. Ara mateix, el que sí que sabem és que Lucas està visquent a Toledo amb la seva parella, i aquesta casa, com us deia, li feien falta aquests calés, doncs, per fer front a un seguit de despeses que havia de fer, perquè va liquidar també l'empresa Andy i Takatà, i ara mateix, doncs, comptava amb aquests diners per tornar a treballar, clar, i tornar-se a posar en actiu i tornar a tenir feina, clar, però se li està complicant moltíssim la cosa. Ai. També entenc que si vens una casa de 1,2 milions d'euros, deu haver també una agència que t'ho deu moure, per tant, també s'heu quedat una part d'aquesta venda,
1: però
0: entenc jo.
1: Però que estem parlant d'un milió i
0: sí,
1: pico,
0: hem sabut què passa amb les Arras espanyoles i catalanes o no?
1: Dilluns us ho explico.
0: A dilluns ens ho expliques?
1: M'ha complicat el meu cervell de divendres a les 7 de la tarda.
0: No, mira, si no, busca un especialista que ens ho expliqui el dilluns, a veure quines són millors, les Arras catalanes o les Arras espanyoles.
1: Les espanyoles són que el venedor t'ha de tornar el doble.
2: Aquí també.
1: Aquí no.
0: Aquí és només l'import.
2: Jo cada vegada que he signat Arras...
1: Perquè deus haver signat les espanyoles.
0: On has comprat o vengut?
1: No, és igual. És igual.
2: Si ho he fet a Barcelona.
1: No, ja ho sé, jo també vaig comprar a Barcelona, però...
2: Les Arras són espanyoles.
1: Les Arras en aquell moment em va convenir fer les espanyoles.
2: Si el venedor es fa enrere, ha de donar el doble de les Arras que li han donat.
1: Sí.
2: I si el comprador es fa enrere, perd les Arras.
0: Perd les Arras.
1: Sí.
0: Bé.
2: Això no sé si són les catalanes o les espanyoles.
0: Molt bé. Aquestes són les espanyoles. I tu pots escollir si vols catalanes o espanyoles?
2: Sí. Pues jo no sabia ni que hi havia una diferència.
0: Total, jo també, que podies escollir una o l'altre.
1: Adéu.
2: Què hem fet al programa amb l'Edu Ortega, el Pau Robert, el Genís avui no hi era? No, has estat tu a primera hora, Pau.
1: Està
2: Robert.
1: Està en ànima i esperit, el Genís.
2: Ah, això sí. Tomàs Gómez a la producció, Natalia Sánchez, Aitor Caminero, Marina Fernández i jo mateixa, Samantha Villar. Que el Toni Marín ja està aquí amb el pla.

0: Bona tarda, són les 7, comencem a Ràdio 4, al Pla B.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Què tal? Com estan, senyores, senyors? Molt bon vespre. Moltes gràcies un dia més per fer-nos costat. Posem a caminar aquesta nova edició del Pla B en aquest divendres, que serveix pràcticament d'equador del mes de juny i en el que la comparativa entre els actes que es van organitzar aquesta setmana a Madrid i els que es van a fer a Barcelona per la visita del Lleó 14 han omplert no només les xarxes socials, sinó també les columnes d'opinió. Avui hem pogut constatar allò que ja hi intuïem, el món sencer s'ha rendit a l'espectacularitat que van voltar la inauguració de la Torre de Jesús i la recerca de Barcelona, els principals buscadors d'internet, s'ha literalment disparat. Serà tema de comentari obligat en aquest 12 de juny que torna a incorporar el nom de José Luis Rodríguez Zapatero als grans titulars del dia. El jutge que instrueix el cas Plus Ultra ha decidit obrir una peça separada que té com a objectiu investigar l'expresident espanyol per delictes fiscals i de contraban. Una decisió que ha arribat després de conèixer que el valor de les joies que es van trobar al seu despatx supera el 1.300.000 euros. No podem perdre de vista tampoc que en parlarem molt sobre aquest tema la propera setmana, ja que els dies 17 i 18, és a dir, dimecres i dijous vinent, escoltarem finalment José Luis Rodríguez Zapatero declarant davant el jutge. En parlarem, lògicament, en aquest programa en el que li hem demanat al màxim responsable d'Internacional de la Vanguardia, en Ramon Aymerich, que ens acompanyi després de dos quarts per parlar del possible acord, el que sembla que estan a punt d'arribar a Estats Units i l'Iran i que algunes veus apunten que es podria signar aquest programa proper diumenge a Ginebra. Segons l'esborrany que s'ha encarregat de distribuir el règim dels ayatolars, l'acord inclouria el cessament dels atacs al Líban, que l'Iran continuaria controlant en part l'estret d'Hormuz, o que els Estats Units haurien de posar una quantitat molt important de diners de cara a la reconstrucció d'aquelles zones que han estat atacades en el país d'Iran. Moltes coses a fer, com veuen, però el primer, ja ho saben, és posar-nos al dia. Anem amb el relat informatiu d'aquest 12 de juny. Obrim l'edició vespre, com sempre, amb Andreu Vinyes. Què tal, Andreu? Bon vespre.
2: Bon vespre, Toni.
0: Per on comencem a caminar avui?
2: Doncs una mica de judicial, una mica de política i sobretot l'última hora relacionada amb aquesta imatge que estem veient a totes les televisions, el Papa Lleó XIV a sobre o pujat al Falcon després d'una avaria a l'avió que l'havia de portar de tornada a Roma.
0: No s'escapa ningú, d'aquestes coses?
2: Ningú.
0: Ningú. T'escoltem amb tota l'atenció. No trobem a dos quarts, Andreu. Fins ara.
2: Fins ara.
1: Edició Vespre. Ràdio 4. Andreu Vinyes.
2: Bon vespre. A aquesta hora, aquest és el so que estan reproduint moltíssimes televisions. És l'avió Falcon del rei Felip VI, cedit al Papa Lleó XIV després d'una avaria que ha tingut durant una hora i mitja més del que estava previst el Papa Lleó XIV a les Illes Canàries. La visita històrica del Papa a les Canàries, marcada per aquest missatge en defensa dels migrants, dels vulnerables, acabat amb aquesta imatge inesperada, el pontífex tornarà a Roma amb l'avió Falcon del rei Felip VI. Una avaria tècnica a l'avió que havia de retornar-lo ha obligat a suspendre l'enlairament, com dèiem, des de Tenerife Nord i activar aquest operatiu extraordinari per enviar una nova aeronau des de Madrid que finalment s'ha cancel·lat i s'ha decidit optar per l'opció Falcon. El Papa i el rei Felip VI, que l'acomiadava a peu de pista, han hagut de tornar plegats a la terminal enmig d'una situació que ha alterat al final d'aquest viatge apostòlic. De seguida us ampliarem aquesta informació. Mentrestant, la política espanyola continua atrapada en una espiral judicial que condiciona el debat polític i públic. D'una banda, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha obert una nova peça separada per investigar l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per un presumpte delicte fiscal relacionat amb les joies valorades amb més de 1,3 milions d'euros trobades durant el registre de la seva oficina en el marc del cas Plus Ultra. Una decisió que afegeix més pressió sobre el PSOE en un moment especialment delicat amb reaccions. Esther Muñoz, PP, Diana Morán, executiu.
3: Tenemos que saber de dónde vienen, quién se las dio, por qué no las tributó. Solo quien tiene algo que ocultar miente, ¿no?
4: Esperaremos a ver cuáles son sus explicaciones y cuál es la declaración del presidente Zapatero. Entiendo que el señor Feijóo necesite titulares.
2: I en paral·lel, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ja ha fixat el 16 de juliol com la data clau per pronunciar-se sobre la llei d'amnistia, una sentència molt esperada que pot marcar el futur judicial de dirigents independentistes com Carles Puigdemont i Oriol Junqueras i que arriba enmig d'un clima de màxima tensió entre política i justícia. De seguida també us ho ampliarem des dels serveis informatius de Ràdio 4 i amb l'equip que fa possible aquesta edició vespre, José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so, Jordi Manyes a control central, us saludem. Ara els titulars més importants del dia amb Laura Monill. Ha entrat en vigor el nou pacte de migració i asil de la Unió Europea que endureix el control de fronteres i accelera el retorn de migrants.
5: Brussel·les defensa l'eficàcia de la normativa davant les crítiques d'ONGs i entitats pels drets socials. Clara Calderó, de Novak, en declaracions a Ràdio 4.
6: Exigim un compromís tant al govern com a totes les forces polítiques per implementar el pacte de la manera més garantista possible amb els drets fonamentals.
2: Pendents de l'acord entre Estats Units i l'Iran per aturar la guerra que podria ser més a prop que mai.
5: Segons Pakistan, país mediador, ja està redactat el text definitiu i consensuat entre ambdós països i els darrers moviments a les xarxes socials per part de Donald Trump també van en aquesta direcció. Això sí, ambdues parts demanen als mitjans de comunicació no especular sobre el contingut de l'acord fins que sigui oficial.
2: La inflació es manté estable al maig en el 3,2% gràcies a la moderació dels preus de l'energia.
5: Segons l'Institut Nacional d'Estadística, les rebaixes fiscals sobre gas i electricitat han compensat l'encariment dels combustibles. Amb tot, els experts alerten que aquestes mesures ja no són vigents.
3: Tenemos que saber de dónde vienen, quién se las dio, por qué no las tributó. Solo quien tiene algo que ocultar miente, ¿no?
4: Esperaremos a ver cuáles son sus explicaciones y cuál es la declaración del presidente Zapatero.
5: A Catalunya, l'IPC se situa en el 3,1%, una dècima per sota de la mitjana estatal.
2: El Departament de Salut ha obert un expedient a l'Hospital Vall d'Hebron pel cas del nadó presumptament maltractat pels seus pares.
5: Tot plegat mentre continua la investigació judicial, que avui ha recollit el testimoni dels familiars dels progenitors que han reconegut que l'home era brusc pel que fa al tracte del nadó i que fins i tot va arribar a reconèixer la família que havia sacsejat el seu fill.
2: I en esports, el Joventut s'enfronta al València, el segon partit de la sèrie semifinals de la Lliga CB. Àlex Carazo, bon vespre.
7: Bon vespre. Segon duel d'aquesta eliminatòria al Roja Arena, recordem, amb avantatge d'1-0 pel València. A les 8 arrenca aquest enfrontament. En un divendres on ha arrencat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 amb els primers entrenaments lliures i el Barça de Futbol ha confirmat que ha presentat la demanda de conciliació prèvia a la querella per un delicte de calúmnies contra Florentino Pérez.
2: Informació del trànsit a aquesta hora. Com se circula per les carreteres catalanes a aquesta hora? Sílvia Delamo, bona tarda.
8: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. 600.000 vehicles sortiran entre la tarda d'avui i demà. I per això, en aquests moments, la situació viària és complexa. A més, hem d'afegir que la Fórmula 1 s'accelera al circuit de Catalunya. Ara mateix, especialment problemes a l'AP7, en concret en aquests trams. En sentit Girona, Granollers-Santa Perpètua, 9 quilòmetres. Santa Perpètua, Cerdanyola-Santa Perpètua, 6. En el cas de Sant Cugat cap al Papiol, en sentit Girona, hi ha 7 quilòmetres en aquest cas de congestió. I també 9 quilòmetres entre Castellbisbal i Castellbisbal de Rosanes en sentit Tarragona i aturades a Gerida. Com veieu, la P7 és la via més complexa. Les rondes també presenten molta mobilitat i els accessos, sobretot per la part de la C32 Nord, de Vilassar, Gentona i per la seva part sud, presenten també moltes aturades i ja aturades, per exemple, a la zona de Granollers, per la zona, sobretot, al voltant del circuit. Per tant, demanar-vos, com sempre, que mantingueu les distàncies i us mantingueu informats. Bona tarda.
2: Quina és la previsió meteorològica per demà? Emet Noelia García.
9: Demà a Catalunya pugen les temperatures màximes. 36 graus a Lleida, 33 a Girona i 29 graus a Barcelona i a Tarragona. Serà un dia càlid, predominant el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Les temperatures mínimes baixaran lleugerament. 21 graus a Barcelona, 19 a Tarragona, 18 a Lleida i 16 graus a Girona. Bufarà vent fluix de component sud amb més intensitat al litoral.
2: Les 7 i 9 minuts del vespre.
1: Edició Vespre. Andreu Viñas.
2: El Papa Lleó 14 ja està volant en direcció a Roma amb el Falcon cedit pel rei Felip VI. Després que hagi hagut de baixar de l'avió que l'havia de portar a Roma a causa d'una incidència tècnica en l'Airbus que l'havia de dur. Els detalls, Míriam Andreu, bon vespre.
10: Bon vespre. El Pontífex havia de sortir cap a 4:45 de la tarda, una hora menys, a les Canàries. Finalment, ja torna a casa, com deies, a bord d'un Falcon de l'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai, després d'acceptar l'oferiment del rei Felip VI. El monarca li ha cedit l'avió oficial per facilitar el retorn de la delegació papal i evitar una espera llarga. Segons Iberia, la incidència tècnica no es podia resoldre de forma ràpida. El personal de la Santa Seu i els periodistes que acompanyaven Lleó XIV viatjaran cap a Roma en les properes hores amb un altre avió que posarà a la seva disposició la companyia aèria.
2: Doncs un contratemps puntual que ha arribat després de la seva última jornada a Espanya, en què les persones migrades han estat també les protagonistes bona part dels actes del Sant Pare, Míriam.
10: A Tenerife, el Pontífex ha reivindicat l'acollida com a una oportunitat d'enriquiment entre pobles i ha llançat un missatge directe contra les màfies que s'aprofiten de les persones que intenten arribar a Europa. Durant aquest divendres, el Pontífex s'ha trobat amb persones migrades que li han explicat les seves experiències. El darrer acte multitudinari del Sant Pare ha estat la missa al port de Santa Cruz de Tenerife. Allà, agraït als tinerfenys tot el que fan per convertir l'illa en un lloc acollidor de persones. També ha proclamat que cap ésser humà és una illa.
11: Ningún ser humano es una isla. La ubicación geográfica de esta diócesis y los desafíos pastorales que la comprometen atestiguan que hemos nacido para el encuentro.
10: El papa ha centrat bona part de l'homilia en el lloc privilegiat dels pobres dins la missió de l'Església.
2: Gràcies. Doncs més enllà de l'anècdota de l'avió, Lleó XIV deixa en la seva visita a Espanya moltes imatges per la història que, resumides en sons, podrien tocar moltes temàtiques, frases, missatges, reflexions, frases que ha resumit en aquest muntatge la nostra companya Laura Hurtado.
12: La tecnología en sí misma no es neutral. Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deje en la sombra al niño aún no nacido.
13: Recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona.
14: Y en particular de violencia contra las mujeres, que a menudo desembocan lamentablemente también en feminicidios.
15: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario.
16: Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo sea un cementerio sin lápidas.
17: Inaugurante la nueva torre de esta basílica, en el centenario del amor del venerable Antoni Gaudí.
18: Doy gracias a Dios y a todos los que me han acogido. Regreso a Roma conmovido por el gran afecto con el que me han recibido.
1: Edició Vespre.
2: Obrim la crònica judicial, també política del dia, amb el jutge que investiga el cas Plus Ultra, que està obrint una nova peça en la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero per presumpte delicte fiscal i també un altre per contraband. Joan Seixas, bon vespre.
19: Bon vespre. Així ho ha comunicat el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, arran de conèixer la taxació de les joies que l'expresident guardava en una caixa forta i que estarien valorades en poc més d'1.300.000 euros. En la interlocutòria, el jutge assegura que la possessió de béns de luxe, d'elevat valor i d'origen desconegut, suposa un indici objectiu de que existeix un frau fiscal. Calama entén que ha pogut defraudar uns 120.000 euros i també podria haver comès un delicte de contraband si Zapatero va introduir les joies al país sense pagar duanes, el que suposaria un delicte si els objectes superen els 150.000 euros, com és el cas. Des d'Hisenda, però, diuen que Zapatero podria evitar el delicte fiscal si abona una quantitat de 530.000 euros i avisen que, en cas de demostrar que tenia les joies abans del maig de 2021, la infracció hauria prescrit.
2: Una derivada que esquitxa l'expresident del govern i que ha desencadenat la reacció també de la plana política espanyola.
19: I és que des de l'oposició acusen a Zapatero de mentider. Esther Muñoz és la portaveu del Partit Popular al Congrés.
3: Ni es herencia de una abuela ni valen 30.000 euros. Tenemos que saber de dónde vienen, quién se las dio, por qué no las tributó y, en fin, yo lo que creo es que esto deja a las claras que miente y solo quien tiene algo que ocultar miente, ¿no?
19: Pel que fa al PSOE, esperen que l'expresident pugui donar explicacions i, de moment, no contemplen emprendre accions internes en contra ell. Diana Morán, ministra de Ciència, Innovació i Universitats.
4: Esperaremos a ver cuáles son sus explicaciones y cuál es la declaración del presidente Zapatero. Entiendo que el señor Feijóo necesite titulares y necesite seguir teniendo balas para disparar al gobierno de España.
19: una nova causa sobre Zapatero per la que haurà de donar explicacions en el marc de la seva declaració pel cas Plus Ultra prevista pels dies 17 i 18 de juny.
2: Gràcies, Joan Seixas. També el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha parlat avui defensant la continuïtat de la legislatura i ha acusat el Partit Popular d'utilitzar la justícia amb finalitats polítiques.
20: Por tanto, ideología tienen lógicamente los jueces y hemos visto actuaciones que son muy, muy sospechosas que también te hacen cavilar y pensar, ¿no?
2: En una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya, als nostres micròfons, ha assegurat que hi ha actuacions judicials molt sospitoses que fan pensar, tot i remarcar el seu respecte per la separació de poders i evitar generalitzacions sobre la judicatura, ha carregat també contra els pactes entre Partit Popular i Vox, que considera una sessió inacceptable a l'extrema dreta. També s'ha referit la presidenta del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, que ha expressat el seu absolut suport als grans professionals de la carrera judicial i en especial aquells jutges que es veuen afectats per actuacions, diu, i pressions que no són pròpies d'una societat democràtica avançada ni d'estat de dret. Són paraules, com us dèiem, d'Isabel Perelló, la presidenta del Tribunal Suprem. També us expliquem un altre cas en el que ja hi ha data. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dictarà la sentència sobre l'amnistia el proper 16 de juliol. Sergi Bassoles.
21: Si l'acord de justícia amb seu a Luxemburg resoldrà les qüestions prejudicials del Tribunal de Comptes i de l'Audiència Nacional, aquestes, recordem, afecten d'una banda a la causa per malversació contra Carles Puigdemont i Toni Comín, entre d'altres, així com també als membres dels CDR de la causa per terrorisme en l'anomenada Operació Judas. Al novembre, l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Dean Spielman, va avalar l'amnistia i la seva aplicació tant per les despeses del referèndum com pel cas dels CDR, tot i que amb algunes objeccions de procediment, principalment els dos mesos de termini que la llei d'amnistia dona als jutges perquè decideixin si apliquen o no la mesura de gràcia, ja que a criteri de l'advocat general podrien ser incompatibles amb el dret a la tutela judicial efectiva. En qualsevol cas, cal tenir en compte que la seva opinió no és vinculant. Ara bé, sigui quina sigui, la sentència del proper 16 de juliol marcarà sens dubte el camí del Tribunal Constitucional. I és que el Tribunal de Garanties haurà de resoldre el recurs d'empara de Puigdemont contra la decisió del Suprem de no amnistiar el delicte de malversació, en una decisió que pot ser fonamental pel seu retorn a Espanya.
2: Doncs les reaccions a l'anunci que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciarà el 16 de juliol sobre la llei d'amnistia no s'han fet esperar a algunes d'elles. L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, es mostra convençut que la sentència avalarà l'amnistia i també la seva aplicació als casos de malversació, tot i advertir que els tribunals espanyols sempre poden sorprendre. Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, espera que el TJUE posi justícia allà on impera la injustícia i permeti, finalment, l'aplicació efectiva de la llei aprovada fa 2 anys. Ho ha dit Oriol Junqueras a xarxes socials. Avui entra en vigor la nova política de migració de la Unió Europea que endureix les fronteres i agilitza els retorns de migrants. Anna Pujol.
22: 2 anys després que s'aprovés arran de la crisi migratòria de 2015 i després d'intenses negociacions, aquest divendres comença a aplicar-se obligatòriament el Pacte sobre Migració i Asil de la Unió Europea. 10 mesures dissenyades per blindar les fronteres del bloc comunitari i accelerar els processos de retorn de migrants. Inclou identificacions i controls fronterers en 7 dies sense llibertat i expulsió per la via ràpida. També la creació d'un sistema de solidaritat per a aquells països com Espanya, Itàlia, Grècia o Xipre amb més pressió migratòria a través de subvencions o reubicacions de migrants, però no recull polítiques d'integració ni de regularització. I en aquest sentit, molts països estan disposats a posar diners per no rebre'n. D'altra banda, aquest pacte obre la porta, tot i que encara està pendent d'aprovació, a la creació de centres de detenció de persones fora del territori europeu.
2: Una normativa nova que ha aixecat les crítiques d'ONGs i entitats en defensa dels drets humans.
22: Denuncien que el pacte vulnera els drets dels migrants i que exposa els més vulnerables, com menors, víctimes de violència masclista, de tortures o de tràfic de persones. Sònia Díaz, d'Oxfam Intermón, i Clara Calderó, de Novact, a Ràdio 4.
23: Unos tiempos de tramitación y un uso de centro cerrado que de facto son prácticamente detención, que incluso pueden alcanzar a menores i persones en situació de vulnerabilitat.
0: Exigim un compromís tant al govern com a totes les forces polítiques per implementar el pacte de la manera més garantista possible amb els drets fonamentals.
22: Brussel·les ho veu com una solució efectiva, justa i ferma al repte migratori.
5: Natürlich müssen Menschenrechte eingehalten werden. Natürlich muss internationales.
22: És el responsable europeu de migracions, Magnus Brugna, que parla de posar ordre i diu que tenen línies vermelles, que no s'aplicarà tot de cop i que estan treballant amb organitzacions internacionals al respecte. Els països tenen 2 anys per aplicar el pacte. El govern espanyol ja ha dit que ho farà amb un enfocament garantista amb els drets dels migrants i ha rebutjat la creació de centres de retorn a tercers països.
2: Això és el que està passant a Europa. L'altre punt mediàtic a nivell internacional és l'estret d'Hormuz. L'acord per aturar la guerra iniciada pels Estats Units i Israel a l'Iran sembla estar a tocar de mans. Segons Pakistan, país mediador, ja s'està redactat o ja s'ha redactat el text definitiu i consensuat entre a tots dos països. Paula Mañ, bon vespre.
6: Bon vespre. Així ho ha indicat el primer ministre de Pakistan, Shehbaz Sharif, en un missatge a les xarxes socials en què també ha assenyalat que s'estan ultimant els propers passos. Es confirmen així els indicis que han sortit al llarg de la tarda i és que el ministre d'Exteriors de l'Iran havia apuntat que el pacte no havia estat mai tan a prop, en un missatge a les xarxes socials també que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha republicat minuts després com a senyal d'entesa. Els dos països han demanat a la premsa d'abstenir-se d'especulacions sobre el document fins que es publica oficialment, després d'un malentès que ha fet trontollar el pacte durant unes hores a la tarda. Cal apuntar, això sí, que es tracta d'un memoràndum d'enteniment i no d'un acord total de pau, ja que si aquesta negociació surt endavant, s'obriria un període de 60 dies per concretar qüestions més delicades com la possessió d'armes nuclears. L'optimisme, però, s'ha fet notar a les borses amb l'Ibex en màxims històrics i el preu del petroli amb el nivell més baix dels últims 3 mesos.
2: Gràcies, doncs estarem molt atents també al que està passant, com deia el nostre company Pau Alemany, sobre el que passa als parquets. Avui, l'anunciada i esperada sortida de borsa de SpaceX, l'empresa d'Elon Musk, ha sortit al Nasdaq i ha despertat una gran expectació a Times Square, on centenars de persones s'han congregat també per seguir el debut de la companyia. I així sonava la campana que donava el tret de sortida als inversors i seguidors d'Elon Musk, confiant que l'empresa valorada en prop de 1,8 bilions de dòlars lideri una nova etapa en l'expropiació, en l'exploració, volíem dir, espacial i les telecomunicacions. Musk ha celebrat l'estrena des de Texas, reivindicant el seu objectiu de convertir la humanitat en una civilització multiplanetària.
1: Edició Vespre. Andreu Viñas.
2: En les qüestions que afecten més a les nostres butxaques, us hem de dir que la dada econòmica del dia la porta a la inflació, que segueix estable en aquest mes de maig i es manté en el 3,2%, una estabilitat dels preus.

0: treball. És urgent millorar-la per poder tenir salaris més alts, afirma el director d'Economia de la patronal, Salvador Guillermo.
1: Els salaris individuals també depenen d'aquesta productivitat col·lectiva i és el que explica que un cambrer alemany cobri més que un espanyol o un espanyol cobri més un cambrer espanyol, un portuguès o un marroquí.
0: Un absentisme amb màxims històrics del 7,5% i l'accés regulatori són al darrere d'aquesta baixa productivitat, segons Foment, 5 punts inferior a la mitjana dels 27.
2: Mentrestant, els treballadors de Nissan a Catalunya aproven la proposta d'acomiadaments de la companyia japonesa que planteja 195 sortides. Eloi Sadurní, bon vespre.
3: Bon vespre. El 88% de la plantilla de l'automobilística a Catalunya, formada per més de mig miler de treballadors, ha votat a favor de l'última proposta de la direcció de Nissan, que rebaixa en 16 els acomiadaments als centres del Prat del Llobregat i la Zona Franca. Mònica Figueres és delegada de Comissions Obreres.
4: Tot i que es tracta d'un ERO i no podem dir que estem contents, perquè mai podríem estar contents amb aquesta situació, però l'acord al que hem arribat i que ha sigut ratificat per la plantilla doncs millora molt les condicions de sortida de les que s'havien plantejat inicialment.
3: L'oferta inclou apujar les indemnitzacions a 50 dies per any treballat sense límit de mensualitats i proposa un pla de rendes pels més grans de 54 anys. 195 acomiadaments que s'emmarquen en l'estratègia de Nissan de retirar un 10% dels seus treballadors arreu d'Europa i que en el cas de Catalunya aprofundeix en la lleva de personal després que l'any 2021 acomiadés 2.500 persones.
2: També de laboral, els sindicats docents que van descartar l'acord amb el govern han convocat una manifestació aquest diumenge a Barcelona. Consideren que el rebuig a aquests pactes demostra que el model educatiu actual és insuficient. Toni Conde.
5: Les organitzacions que no han signat l'acord amb el Departament d'Educació han convidat avui a participar en la manifestació d'aquest diumenge a partir de 11:45 a Jardinets de Gràcia. Defensen que el rebuig als acords amb el govern són la prova que el malestar docent va més enllà de les millores salarials i que el que es reclama és un canvi de model educatiu perquè l'actual no dona resposta a les necessitats. David Caño, portaveu de l'USTEC.
6: Entenem que hem de baixar ràtios, que hem de donar resposta a les aules que cremen, que hem de situar el català com un eix importantíssim i transversal de l'educació catalana, que hem de situar més millores amb això, amb les ràtios, amb l'escola inclusiva, amb el model d'escola inclusiva, i per tant hi hauran més mobilitzacions, més vagues el curs vinent, això n'estem convençuts i convençudes.
5: A la manifestació participaran també les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya. El proper 20 de juny està convocada l'Assemblea Educativa de Catalunya, on es vol fixar el full de ruta per les mobilitzacions del curs que ve.
2: El Departament de Salut ha obert expedient informatiu a l'Hospital de la Vall d'Hebron pel cas del nadó presumptament maltractat pels seus pares. Tot plegat mentre continua la investigació judicial que avui ha recollit el testimoni de familiars dels progenitors. Núria Calà.
7: Sí, Salut considera que l'hospital va reaccionar tard i no va activar el protocol per sospitar de maltractament infantil el mateix 16 de març, el dia que va ser derivat de l'Hospital Sant Pau, sinó que ho va fer dos dies més tard. Fons del centre hospitalari avançant que presentaran al·legacions a l'informe de salut que preveu una multa inicial de 6.000 euros. Precisament professionals de la Vall d'Hebron van constatar ahir davant el jutge que les lesions del nadó no eren accidentals. Avui els familiars del progenitor actualment en presó preventiva han assegurat que no han presentat cap comportament violent d'ell, tot i que sí han reconegut que l'home era brusc en el maneig del nadó. De fet, el germà del detingut ha explicat com en una ocasió el propi investigat va reconèixer haver sacsejat el nadó i es va disculpar. Les acusacions mantenen que la gravetat de les lesions apunten a un maltractament infantil i una possible agressió sexual. La defensa del progenitor demanarà la seva llibertat provisional previsiblement a principis de la setmana vinent. Els advocats dels dos investigats demanaran una nova declaració demanant el jutge.
2: També avança la investigació sobre la mort d'Isaac Andic i la Fiscalia manté totes les mesures cautelars sobre el seu fill Jonathan Andic. Laura Monill.
8: Sí, el Ministeri Públic considera que existeix un risc de fugida per la seva altíssima capacitat econòmica i suposa a retornar-li tant el passaport com la fiança d'un milió d'euros que va dipositar per evitar la presó preventiva. En l'escrit notificat aquest divendres, la Fiscalia també demana mantenir la prohibició de sortir d'Espanya i les compareixences setmanals al jutjat. A més, recorda que hi ha diversos indicis que qüestionen la versió de Jonathan Andic sobre les circumstàncies de la mort del fundador de Mango i sobre la relació que mantenia amb el seu pare. Per la seva banda, Andic reclama l'aixecament de totes les mesures cautelars i denuncia estar patint una condemna social anticipada.
2: Gràcies. Doncs els bombers treballen amb la hipòtesi que el jove desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, quan anava amb una moto d'aigua, ha perdut en algun moment l'armilla i s'hauria enfonsat. Efectius del cos estan repassant per terra tota la costa entre l'Escala i l'Estartit i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. En paral·lel a la recerca del jove, la Guàrdia Civil segueix amb la investigació de

0: moment ha precintat les motos d'aigua de l'empresa de lloguer després de comprovar que la que portava el jove presentava un fort cop. Segons els bombers, ara comencen a desescalar el nivell de mitjans, demà faran un últim vol de reconeixement i després la suspendran.
1: Edició Vespre.
0: En un parell d'hores a la Vall d'Avui arrenquen les primeres falles del Pirineu. És la festa del solstici d'estiu que suposa tot un repte logístic pels petits pobles del Pirineu. Joana Cendra.
2: Sí, són un repte perquè multipliquen per 4 o per 5 el nombre d'habitants en dos dies i cal donar servei a tothom. Les falles simbolitzen el culte al sol i apleguen centenars de participants. Enguany el Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça ha editat un passaport per donar a conèixer les rutes que van des dels pobles fins als faros, els punts alts on s'encenen les falles. Albert Palacín, president del Consell Comarcal de la Ribagorça.
3: Realment les falles són un dia a l'any, que només se'n fa un dia a l'any d'ús d'aquests camins, i això està pensat que la resta dels 364 dies restants de l'any, que s'hi pugui gaudir, que pugui ser un altre recurs turístic.
2: Aquest vespre comencen les falles a Durro, a la Vall de Boí. La majoria, però, se celebren pels vols de la Revetlla de Sant Joan i els caps de setmana de juliol.
0: I el Teatre Lliure celebrarà el seu 50 aniversari amb una temporada dedicada al poder transformador del teatre. A 8:15 en punt, Montse Soto.
4: Marta Pazos dirigirà el que serà l'espectacle inaugural de la temporada, sota la direcció musical també de Dani Espasa. Una òpera dels Tres Rals protagonitzada per Nau Albet, Eduard Farelo i Marta Bernal, que encetarà una temporada on es parlarà de famílies velles i noves, de ciutadania amb la companyia Sasha Wolf i Stefan Kaegi, o de transmissions amb el retorn de l'obra de 6 hores de durada, L'herència, de Matthew López, dirigida per Josep Maria Mestres. Una escenografia de L'herència on també s'escenificaran 4 propostes històriques del teatre, amb els dimecres d'aniversari. Julio Manrique, director del Lliure.
5: Aquesta tardor celebrarem que ja fa mig segle un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit, posi la mirada en el futur.
4: Per celebrar aquests 50 anys també hi haurà una exposició al Palau Robert a càrrec de 5 escenògrafs i el 2 de desembre el Lliure recuperarà de la mà de Carme Portacelli l'atmosfera màgica d'aquella nit en què el Lliure va pujar el taló per primera vegada amb Camí de nit 1854.
0: I les arts escèniques tornen a tocar el cel amb la 14a edició de Terrats en Cultura a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Marta Urquín.
6: Trencar amb el ritme urbà i aixecar la mirada del terra i del mòbil per mirar el cel a vista d'ocell. I fer-ho des d'uns miradors tan privilegiats com els terrats de la ciutat per gaudir de la cultura i de l'entorn en perspectiva. És el que ens convida aquest festival que fins a l'octubre presenta 13 espectacles amb les terrasses més altes i el bon temps com a escenari. Destaquen un stand-up comedy amb Oye Sherman i Esther López de La Calòrica, Holgorio d'Alicia Reyero amb Lali Álvarez, la dansa d'Un Paso Adelante i molt de teatre per reflexionar. Lola Armadàs, directora de Terrats en Cultura.
7: En el moment que estem, que creiem que el diàleg i el pensament crític són més importants que mai, realment la protagonista d'aquest any és el teatre.
6: Amb peces tan actuals com Set nenes jueves, una obra per a gas escrita per la britànica Caryl Churchill el 2009 com a reacció als bombardejos a la Franja. La culpa no és de l'estaca, si el sapo salta i s'ensarta, d'Enric Nolla, sobre els bombardejos nord-americans a Caracas, o L'esquerda, que parla dels abusos a menors. Tampoc hi faltarà la música amb l'electrònica de Cili, la cantautora Carmen Aciar o la rumba de Caracat.
8: Hay una bella hechicera, una gitana de piel marfil con...
6: L'escenari serà en terrats urbans, la majoria al Poble Nou i a l'Hospitalet de Llobregat.
8: Me siento un niño pequeño cuando la dejas...
0: I avui marxem també amb la música d'Oques Grasses i Figaflaues.
9: Si toca, toca, si toca, toca,
10: el passal de Jaume Lí.
9: Si toca, toca, si toca, toca,
10: i caca i el dil.
0: Els usonencs encaren aquest vespre el seu darrer concert abans de les 4 dates d'acomiadament que faran a l'octubre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Avui, però, seran el Cabró Rock a Vic, que ha arrencat aquesta tarda i s'allargarà fins la matinada diumenge amb altres noms com els The Tallets, Maria Jaume, La Fúmiga o La Gossa Sorda.
11: Fantasma suelto, resoldrem a Cupidú i la parita fa...
0: Doncs amb moltes gràcies i figaflaues posem el punt final d'aquesta edició vespre de diumenge, de divendres.
1: No, de diumenge no, però imagina't, això és magnífic, no? Acabar la setmana amb aquesta música.
0: Sí,
1: no?
0: Home, dona una mica de ritme després de la setmana que hem tingut.
1: Doncs mira, sí, perquè ara ho parlàvem, eh? Aquí, déu-n'hi-do, quina setmana hem tingut. Exacte. Efectivament. Molt bé, Andreu, gràcies, bon cap de setmana.
0: Igualment.
1: Senyores, senyors, passen 3 minuts de 8:15. És veritat que aquesta ha estat una setmana molt intensa per moltes coses, però també és veritat una altra cosa, que és divendres, i això és una cosa que ens agrada molt. És cert també que abans no arribem a dir senyors i senyors, bon cap de setmana, tenim molta cosa per endavant, perquè la setmana no s'ha aturat ni de bon tros, i estem davant un cap de setmana, si em permeten, que pot ser molt interessant, perquè si es compleixen els comentaris que alguns estan posant al damunt la taula, diumenge podria ser el dia en el que els Estats Units i l'Iran signessin un tractat de pau de pau a Ginebra. Ara d'aquí una estona analitzarem la situació, perquè efectivament el govern de l'Iran ha fet públic un comunicat de màxims, en qualsevol cas, i li hem demanat al Ramon Aymerich, que el cap internacional de La Vanguardia, que ens acompanyi per intentar entendre si ens trobem davant del final d'una situació que ho està condicionant absolutament tot. Recordin que ahir parlàvem de la decisió del Banc Central Europeu d'augmentar el preu del diner justament per la inestabilitat que està provocant aquesta guerra. En parlem en una estona d'això, però ja saben que el que fem sempre quan obrim el pla B d'aquí, Ràdio 4, és parlar d'esports. Esports. Avui amb l'Àlex Carazo. Què tal, Àlex? Bona tarda. Avui comencem els esports parlant de bàsquet. El Joventut afronta Àlex el segon partit de les semifinals de l'ACB a la pista del València.
11: Sí, a menys de mitja hora, ho diré bé. Manca per l'inici del segon enfrontament de la penya del Roig Arena davant del València, partit important per no quedar a la corda fluixa, perquè recordem que el conjunt taronja va vèncer el primer partit 118-117. Per tant, si guanya el Joventut, l'eliminatòria vindria a Badalona amb empat a 1, però si no, el València quedaria a una sola victòria de la gran final. Aquest partit, com diem, arrenca a les 8. I una final de l'ACB on demà el Barça es podria classificar si guanya la pista del Tenerife. Els blaugranes dominen la sèrie 2-0 i estan a un sol triomf de la final. Xavi Pascual, entrenador.
12: Aquest equip està junt i està sencer, sense lesions. Ja vam demostrar a principi de temporada que érem un equip capaç de fer moltes coses, no? Després tot es va complicar més. Anem a pensar en positiu i que seguim sants fins als propers partits i tant de bo fins al final.
11: Mateix horari, les 8 del vespre, però de demà aquest Tenerife-Barça.
1: Molt bé, i del bàsquet passem al futbol, Àlex, perquè el Mundial més llarg de la història ja està en marxa.
11: La primera jornada d'aquesta fase de grups va començar a nit amb el partit inaugural amb resultat de Mèxic 2, Sud-àfrica 0, i de matinada l'altre partit del grup, Corea del Sud, va guanyar 2-1 a la República Txeca. Parlem d'avui perquè a les 9 de la nit es disputa el Canadà-Bòsnia i a les 3 de la matinada Estats Units-Paraguai. Pel que fa al Barça, no hi ha notícies en l'àmbit esportiu amb l'equip de vacances i de moment el mercat de fitxatges aturat. La novetat està als despatxos. Ja va avançar l'actual president en funcions del club, Rafa Juste, i avui ho ha confirmat el club en un comunicat que han presentat la preceptiva demanda de conciliació prèvia a la interposició de querella per un delicte de calúmnies contra el president del Real Madrid, el senyor Florentino Pérez. És a dir, un intent que Florentino es retracti de les seves declaracions i, si no, procediran a presentar aquesta querella per les declaracions, per les paraules del president del Madrid a la seva darrera roda de premsa.
1: Molt bé. I aquest cap de setmana tenim motor a casa nostra, el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1.
11: El circuit de Montmeló, avui han sigut el primer dia d'activitat sobre l'asfalt amb els primers entrenaments lliures. Horaris per demà, tercera sessió d'entrenaments a 1:15 i la classificació a les 4 de la tarda. Un Gran Premi de Barcelona-Catalunya que no tornarà fins al 2028 i que Fernando Alonso, en declaracions a Ràdio Nacional, confessa que podria ser l'últim parell a casa nostra.
13: No sé lo que voy a hacer el año que viene como para pensar en el 2028, ¿no? Pero que voy a disfrutar de este año, aun sabiendo que el resultado no va a ser el que toda la afición quiere. Quiero, pues bueno, que sea un fin de semana bonito, que la gente disfrute.
11: Mirem també a l'hoquei patins. Comença la final de l'hoquei Lliga amb la presència de l'Igualada 22 anys després. A un quart de nou arrenca el primer partit de la sèrie a la pista del Liceu Gallec.
1: Competicions nacionals i també cap de setmana on es decidiran algunes competicions europees.
11: El Barça d'handbol disputa la seva 8a final a 4 consecutiva d'handbol a Colònia per tractar d'aixecar la seva 13a Lliga de Campions. Els de Carlos Ortega s'enfronten a l'Alborg danès demà a les 6 de la tarda. Peter Cicus en declaracions a Ràdio Nacional.
14: Otra semifinal, esta vez nos jugamos una semifinal contra el Aalborg, un equipazo. Nosotros la verdad que no pensamos en el 7 de 7, sino en intentar jugar una semifinal como sabemos, al 100%, como un equipo, dejándolo todo e intentar llegar a la final con la mejor sensación.
11: En waterpolo, final a 4 de la Champions masculina i femenina. La masculina juga a la gran final demà al Barceloneta davant del Prorreco Italia. I a la Champions femenina no tenim cap representant a la final d'aquesta nit. Ni Mataró ni Sant Andreu es van classificar. Ara mateix estan disputant el partit pel bronze. Vens el Sant Andreu 5-8 al Mataró al tercer quart.
1: Molt bé, gràcies. Que vagi molt bé, Àlex. Fins aviat.
11: Fins aviat, bon cap de setmana.
1: Igualment, ara 21 minuts i arribem a les 8 del vespre. És divendres, és 12 de juny, acabem una setmana realment molt potent. Aquesta és una cosa que crec que tots els que ja estem aquí a l'estudi compartim, no? Per unes coses o per unes altres, però tothom ha arribat avui dient, caram, que bé que és divendres, que bé que marxem. Però ja és veritat una qüestió de la que haurem de parlar. Jo no sé si vostès avui s'han fixat a les xarxes, però anaven plenes d'una cosa, de les conseqüències encara del que ha estat la inauguració de la Torre de Jesucrist, de la Sagrada Família i la imatge que s'ha donat al món d'aquesta festa, que fins i tot la presidenta de la Comunitat de Madrid va fer un tuit que deia que belleza, per ser més exactes. És molt interessant veure realment la repercussió a nivell internacional que ha generat tota aquesta qüestió. En parlarem, com es poden imaginar, dins el nostre programa, però no ens enganyem. És divendres, falten 20 minuts per les 8 i el que volem saber és si podrem anar a la platja o a prendre el sol o unes brames, però amb bon temps. Jordi Miralles, com estàs, Jordi? Bon vespre.
15: Hola, Toni, bon vespre.
1: Què tenim per endavant?
15: Doncs mira, una mica tot el que has dit, perquè la veritat el temps acompanyarà un cap de setmana de ple estiu, un cap de setmana de sol, de calor, de més calor. Si avui hem passat una mica de calor, doncs en passarà més. De fet, avui ja màximes a les comarques del Pla de Lleida, que s'han enfilat fins als 34 graus, també cap a l'interior de Tarragona. Demà podrem assolir els 35 i de cara a diumenge podrem arribar als 36 o 37. Estem parlant de Pla de Lleida. A la costa, màximes aquest cap de setmana fregant els 30 graus. No arribarem, no serà una calor excessiva, però sí que hi haurà bastanta humitat i, per tant, xafogó amb molt de sol, algunes nits tropicals a punts de la costa, només a la costa, no pas al prelitoral ni a l'interior, i de cara a diumenge alguna tronada cap al Pirineu, però ni aquesta tarda ni demà esperem precipitacions al Pirineu. Per tant, el que veiem cap de setmana de sol, de calor encara podríem dir que una mica moderada de la costa, però que apretarà més a l'interior, i la setmana que ve, els del temps continua de la mateixa manera, sol, calor i algunes tronades de mitja tarda al Pirineu.
1: O sigui que, en principi, ha arribat l'estiu, de moment, per quedar-se.
15: De moment, per quedar-se, com a mínim, una setmana més.
1: Molt bé. Jordi Miralles, moltes gràcies, com sempre, una abraçada.
15: Bona tarda.
1: Bona tarda i bon cap de setmana, 4 minuts i 3 quarts de 8. És veritat, tenim ganes de parlar de totes aquestes qüestions que estàvem dient. Assumpta Gros, com estàs? Bon vespre, eh?
16: Bon vespre.
1: Ha estat la més puntual avui al nostre programa. Assumpta Gros, és veritat també, i ara en parlarem, però comencem aquest cap de setmana molt atents de si és veritat o no això que ens deien, perquè ens adonem que més enllà que no estiguem parlant ara en tot moment, tot el conflicte entre la guerra amb els Estats Units i l'Iran continua, d'alguna manera, condicionant tot el que està passant a nivell internacional, no?
16: Sí, sí. El que passa és que jo m'he mirat una mica les condicions que ha posat sobre la taula l'Iran i em fa la impressió que no ho pot acceptar això als Estats Units. O sigui, no sé fins a quin punt hi estem tan a prop o no, però si accepten això, aleshores és que s'ho facin mirar. Estarem molt pitjor que abans de la guerra.
1: Deixa'm dir-te que jo, bé, molt pitjor no ho sé,
16: sí.
1: Però igual sí. És a dir, com a mínim, igual sí. Deixa'm que li pregunti al Ramon Aymerí, que si algú en sap de política internacional, és el cap d'internacional de l'Avantguardia, justament. Ramon, com estàs? Bon vespre.
17: Bon vespre, molt bé, com estem?
1: Molt bé, contents d'escoltar-te, com sempre. És normal, segurament, això que deia l'Assumpta Cros ara fa un moment, no? Perquè llegeixes aquests 14 punts que ha distribuït el govern d'Iran. És veritat també que la Casa Blanca ha dit que això era una proposta de màxims i que no és veritat, que en realitat el tema no va per aquí. Però si es complís tot això, la veritat és que un es preguntaria per què ha calgut fer tota aquesta guerra, no?
17: Sí, té raó l'Assumpta. És a dir, difícilment els Estats Units poden acceptar això, i si ho accepten, realment serà, diguem-ne, el definitiva decadència d'Estats Units com a força diplomàtica, com a força de referència mundial, com a gendarme mundial, perquè el que ells venen a dir, i esperen que els hi validi, és que, bueno, el control sobre el Golf, i no parlar en absolut ni de missils, i no parlar tampoc de les forces que tenen a la regió, i que es comprometin a aixecar part de les sancions, també que els hi alliberin 28.000 milions de dòlars, etc. És a dir, vaja, és una carta als reis, però que indica quines són les aspiracions de Teheran.
1: Sí. Però fixa't, és una carta als reis que es publica un divendres quan ens estan dient que el diumenge, en principi, es podria signar l'acord.
17: Sí, tot va molt de pressa. És a dir, Donald Trump té molta pressa per signar l'acord, moltíssima, i és un home frenètic i que cada dia canvia d'opinió. I en contrast, doncs Iran és un país que sembla no tenir cap pressa, tot i que segurament ho està passant molt malament la gent, però que té una capacitat de... Bueno, té una manera de negociar que és molt més... En fi, és oriental, no sé com explicar-ho, però sí, sí. Vaja, li estan guanyant la partida.
1: Fixa't que vosaltres heu comentat en l'Assumpta com tu una sèrie d'històries. A mi m'han cridat l'atenció unes altres dues. La primera és la reclamació d'Iran de que els Estats Units no es poden ficar en qüestions internes, lo qual sí. Deixa en una situació molt complicada a l'oposició en el país. Recordem que el propi Donald Trump en el seu moment havia instat a l'oposició que sortís al carrer a manifestar-se en contra del règim dels ayatolàs. Mal favor, si realment els Estats Units signa això, no?
17: Home, seria una traïció absoluta, diguem-ne, a tot l'exili iranià, que és important als Estats Units, i també a França i a Alemanya. I seria, bueno, seria bastant terrible, bastant galdós el paper que haurien jugat els americans. Però vaja, aquesta jo penso que sí que... Aquesta sí que caurà. Jo penso que els Estats Units acabaran, si no comprometent-se... Acceptant, sí, i tant.
1: Déu-n'hi-do. I després hi havia una altra cosa, Ramon, que a mi també m'ha cridat molt l'atenció. No recordo la xifra exactament, però una borrada de diners que obligaven els Estats Units a posar per reconstruir sí. Totes les zones que d'alguna manera han estat malmeses pels efectes dels míssils, no?
17: Bé, jo suposo que això forma part de la fantasia iraniana. A mi se'm fa difícil imaginar que els americans despleguen un pla Marshall a Iran, vaja. Però, bueno, com has dit ben bé, això és diguem-ne, és el punt de partida dels iranians, els seus màxims, i això vol dir que aquesta negociació, si s'arriba a fer, tot i que acaba de sortir el primer ministre pakistanès fa mitja hora dient que sí, que hi han arribat un text d'acord, o no quedarà en res, o serà llarguíssima, serà molt dura.
1: I a més hi ha una altra cosa. O sigui que recordem, fixa't, que en això ni vosaltres ni nosaltres ho hem dit, i realment és un dels punts claus per una raó, perquè ja no depèn no només dels Estats Units i de l'Iran, sinó també del govern d'Israel, no? O sigui, perquè es demana el cessament total dels atacs del Líban. I això, clar, lògicament veurem què diu Netanyahu sobre tota aquesta història, no?
17: Sí, Teheran necessita vincular aquest acord amb el Líban perquè li va el prestigi, perquè Hezbollah, diguem-ne, li ha fet un

0: Han reconegut que l'home era brusc en el maneig del nadó. De fet, el germà del detingut ha explicat com en una...
1: La setmana vinent, si efectivament arribem a visibilitzar aquesta qüestió, perquè per molt que se n'anés a Norris més endavant, el fet que els Estats Units signessin un pacte com el que avui hem conegut, i tu deies que el Pakistan efectivament avui havia dit que hi havia un acord,
2: sí,
1: no?
2: Exacte. Sí, sí, un text d'acord. Hi ha un text d'acord.
1: Un text d'acord. Doncs veurem en què consisteix aquest text d'acord, veurem fins a on arriba i veurem si és veritat, perquè insisteixo, jo no sé què penses tu, Ramon, però vai, si es complís tot això que diu, el que es pregunta és per què s'ha fet tota aquesta guerra, no?
2: Sí, certifica la decadència absoluta dels Estats Units, diguem-ne, com a força rectora gestora del món. És a dir, és un... Seria terrible pel prestigi dels americans.
1: Déu-n'hi-do, eh? Ramon Aymerich, tu has passat bé veient la cerimònia de la Sagrada Família o no?
2: Estava més pendent d'Iran i amb un ull posat a la televisió veient la inauguració. Però bé, sí, vaig participar una mica.
1: Se'n diu estar malalt de feina, això que acabes de fer. Molt bé. Una abraçada molt gran, com sempre. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada ben forta. És el cap internacional de La Vanguardia, Ramon Aymerich. A minuts, arribem a les 8. José Rodríguez, com estàs, José?
3: Molt bé. No tan bé com les esperances que haurien de tenir en l'acord de pau, però bé.
1: Però és al·lucinant, no, tot això?
3: Bueno, aquesta guerra ha demostrat una cosa, que pots tancar l'estret d'Hormuz sense tenir flota, sense tenir una força aèria operativa i amb uns recursos mínims. Allò que tenien sempre l'amenaça d'Iran de que podrem tancar l'estret d'Hormuz s'ha plasmat de veritat i, a més, Estats Units i Israel no han pogut fer res. És a dir, per tant, li han demostrat a Iran que té una carta guanyadora. Per tant, Iran pressionarà en aquest sentit. Tot i així, per molt acord que vulgui arribar el senyor Trump, hi ha el senyor Netanyahu, que no té cap interès que hi hagi aquest acord, i el rebentarà de les mil maneres que sigui, i lamentablement la manera que més se m'acut és fent atrocitats al Líban.
1: Déu-n'hi-do. Lluís Mijoler, com estàs, Lluís?
4: Bé, bona tarda.
1: Et deia sentint el que deia el José, no?
4: Sí, sí, totalment d'acord. El que passa que al final jo no sóc capaç d'emetre cap mena d'opinió ni de saber què és el que passarà, no? I al final un no sap si aquesta guerra té interès internacional o és simplement interès nacional, i per tant és l'interès que té Donald Trump, que va, recordem, va dir que entraven aquí per 2 setmanes i que això en 2 setmanes ho tindrien tot resolt, no? Què passa amb Netanyahu? És a dir, què està passant també internament a Israel? Les qüestions que té els tribunals, les querelles que té per malversació...
1: Com van les enquestes?
4: Com van les enquestes? Vull dir que els moments són molt més complicats, s'ha de llegir també en clau de política interna, no? Tant d'Israel com d'Estats Units, i el que veiem és una realitat, que és que es va envair un país, no? Més enllà de quins fossin els motius, es va envair un país sense que la ONU donés el seu consentiment, i a partir d'aquí, doncs, aquest senyor no se'n sap sortir, o potser és el que li interessa, no? Sembla que es vol sortir, però no acaba de sortir-se'n. Bé, veurem, probablement després d'aquest anunci pujarà a la borsa i llavors també hi guanyarà diners, que al final
1: és el que
4: segurament li interessa, més enllà del que passi tant nacional com internacionalment. El que li interessa és la seva compta de resultats i com surt beneficiat d'aquests anys de ser president.
1: En qualsevol cas, el que deia l'Assumpta Cros, Assumpta, el començament té tota la lògica, és a dir, perquè un mira el que són els 14 punts que avui hem transcendit, que ja veurem si són veritat o no, i un es pregunta això, si arribem a signar això...
5: No, és el que deia ell, és a dir, l'expert que ens ha parlat. Estats Units s'acaba com a líder mundial a un cert nivell, perquè això no és de rebut. És a dir, que es doni ales a la oposició interna i després se l'abandoni. Que abans fos gratuït passar per l'estret d'Hormuz i ara s'hagi de pagar, o no s'hi pugui passar cada vegada que algú no vulgui. Que es fes tota aquesta història per acabar amb l'urani enriquit i que resulti que hagin d'empassar-se que es pugui fer. Que a sobre els hi vulguin cobrar tota la reconstrucció del país, etc, etc. Això, per al Trump i per als Estats Units, és una cosa infumable. Almenys a mi em faria molta angúnia, no? Dir que hem fet una guerra per aconseguir que estigui molt més pitjor, diguem-ne, la nostra relació amb el món, que no pas abans.
1: Mira, qui acaba de tornar als Estats Units és el Jordi Cerezuela. Com estàs, Jordi? Bon vespre.
6: Bon vespre.
1: Ha anat bé per allà o què?
6: Ha anat molt bé.
1: Quan has tornat?
6: Pues mira, la setmana passada encara estava per allà. Vaig arribar aquí diumenge al tard.
1: Ja. Se'n parla molt de la guerra a l'Iran,
6: no,
1: allà?
6: No, la veritat és que no, se'n parla
1: molt. On has estat? A quina part?
6: Mira, vaig estar a diferents estats, però vaig començar per Florida i per acabar, he acabat a l'estat de Kentucky, concretament.
1: I dius que no se'n parla molt?

0: No, de la guerra com a tal no, no es parla molt. A la que, pues, us dic, estava a les curses de cavalls de Louisville, i el sapigué un senyor que era europeu, el primer que em pregunta: quina opinió tens del Trump? I dius, ostres, a veure per on... Volen conèixer molt com veiem a Trump, els de fora, i sobretot si ets europeu, encara, encara més. Però de les conclusions que he anat traient, i em sembla que ho estaves dient tu, el fet de que en Trump ja guanya perquè ha pujat la seva cotització en bolsa. Allà la gent està molt preocupada, des del senyor de l'Uber que et porta a tal, està molt preocupat pel preu de la gasolina, perquè és amb el que em guanyo la vida, i amb la quantitat de quilòmetres que, bueno, milles, que tenen que fer allà, això de la gasolina els hi cou molt. I la gasolina, veure-la a 4 i pico dòlars al galón i 4,50, com l'he arribat a veure...
1: 4,50?
0: 4,50.
1: Déu-n'hi-do.
0: 4,50.
1: Ja, ja, al galón. Sí, sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí, sí, però és que fa 2 anys era menys de la meitat. Menys de la meitat. Una de les coses que sí que Trump, ja només amb el que acaba de passar, que és que el reposteo que ha fet ell, del, em sembla que ha sigut del vicepresident iraní,
1: sí, sí,
0: que pot haver-hi, i només la declaració de Pakistan de que pot haver-hi un acord, automàticament el valor Brent del barril està per sota dels 90 dòlars. Aquí ja té una victòria que en aquests moments, si durant tota la guerra Trump ha tingut pressa, en aquests moments Trump en té moltíssima pressa.
1: O sigui, el que vols dir d'alguna manera és que potser Trump està buscant més la victòria interior que no pas internacional.
0: En aquests moments la necessita.
1: Clar. Albert Fernández Santiveri, com estàs, Albert? Bona tarda.
2: Molt bona tarda, un plaer tornar a estar aquí.
1: Igualment. Com ho veus tu, això, Albert?
2: Home, jo ho veig amb esperança, sincerament. A mi és evident que la situació geopolítica a la zona sempre ha estat molt complicada, ho ha estat des de fa molts anys i probablement ho seguirà sent. És cert que aquesta guerra, doncs, al final, és evident que el Trump no li ha sortit com ell esperava. És evident també que la necessitat i l'estratègia del Trump en aquests moments és bastant diferent de la del Netanyahu, i el problema principal que ara té el Trump és dosificar, domar el Netanyahu, cosa que no li serà senzill, potser serà la part més dificultosa. Però, escolta, si ja des de Pakistan ens diuen que hi ha un acord de pau, que estan a punt de signar-lo, jo crec que això són bones notícies. A nivell mundial crec que són bones notícies. Això tampoc... Jo sé que des d'aquí a Europa sempre critiquem el Trump, eh? Jo no és precisament sant de la meva devoció, ni molt menys. Però també cal recordar que el règim iraní no és precisament una monja de la caritat, eh? Vull dir que no ens oblidem. Sí, sí, està clar. Està clar que l'estratègia no ha sortit com volia el Trump, però que no ens hem d'oblidar com han actuat el règim iraní, com han actuat amb les dones, amb la seva població, sí, sí, tota aquesta escena. És a dir, ojalà l'estratègia del Trump d'acabar amb 2 setmanes i acabar amb el règim iraní hagués funcionat. Desgraciadament no ha funcionat.
1: El tema no és com funcionava, és com continuarà funcionant.
2: Està clar.
1: És a dir,
2: clar,
1: perquè designar aquest acord, una de les qüestions que inclou aquest acord, dic aquest acord, el que avui he transcendit, és que els Estats Units no es ficaran en qüestions internes de l'Iran, amb la qual cosa diríem que tota la literatura que hem conegut que intentava justificar aquesta acció, que molts no acabaven d'entendre, d'alguna manera se'n va no res. És a dir, perquè es va instar la gent que sortís als carrers a protestar contra un règim dels ayatolars que empresona de manera suau a qui fa el mateix, o mata, efectivament, assumpte, directament a qui ho fa, i després els deixes tirats. La veritat és que... Estem parlant de qüestions de càlcul que jo crec, sincerament, més enllà, a mi m'és igual que Trump, però que quan una potència mundial es fica a fer una cosa com aquesta, ho hauria de tenir una mica més controlat.
2: És evident. Jo crec que la solució, al final el Trump s'ha vist que és un carreró sense sortida, per tant, necessita sortir-se'n. A nivell mundial, l'economia mundial se n'ha ressentit per la mare del preu del petroli, independentment de l'evolució de les bolses, que les bolses són molt sensibles a qualsevol notícia, a qualsevol tuit, són molt sensibles. Però més enllà de la borsa, a nivell mundial és necessari reobrir l'estret d'Hormuz, que tot torni a la seva normalitat. La pitjor notícia és precisament pels iranis, per l'oposició iraní, que probablement seguiran patint les desgràcies del règim dels ayatolars.
1: Què no vas a dir, José?
3: Però és que no hi havia cap pla interior. És a dir, sabíem que havien donat armes a certa dissidència interna, però aquestes armes no s'han mogut. Aquests que volien ser armats han sigut més gestos i no han sortit de forma armada, com poden ser els kurds, han sigut superprudents en no entrar en un conflicte. L'actuació ha galvanitzat, l'ha qüestionat la població iraní al voltant del, règim.
1: Gràcies.
3: I, a més, tots recordem una cosa. Aquesta dèria d'Estats Units de definir aquesta incidència interna d'Iran no s'hi ha anat mai molt bé. Recordem que el règim de les ayatolats és una resposta al cop d'estat que es va fer, que va instaurar el Shah, que hi havia un govern més o menys democràtic, més o menys progressista abans del Shah. I és l'amenaça exterior d'Estats Units i d'Israel la que utilitzen sempre el règim iraní per qüestionar internament. Per tant, és com diu l'assumpte, surt superreforçat el règim iranià, tant internament com externament, perquè s'ha convertit en un actor que ha pogut, contra Estats Units, plantar cara i, aparentment, guanyar.
1: Fixeu-vos, és que hi ha un comunicat d'Estats Units, em diu, Estats Units espera signar, llegeixo literalment, la notícia de l'agència EFE. Diu, Estats Units espera signar en els propers dies un acord amb Iran per posar punt i final a la guerra que compliria els objectius principals del president dels Estats Units, Donald Trump, com reobrir l'estret d'Hormuz i posar les bases per desmantellar el programa nuclear iranià. Són declaracions que ha fet aquest divendres, avui, vaja, un alt càrrec de l'administració. Lluís, digues alguna cosa. No, és que la teva cara és impressionant en aquests moments i això la gent no ho veu. Digues.
4: És que jo al final només penso amb la gran mentida d'això, no? O sigui, el que deia abans, és una guerra absolutament il·legal, que no està aprovada ni pel Congrés dels Estats Units, que va dir que era una operació i per tant no era una acció de guerra, que evidentment la ONU no ho ha sustentat i que per tant al final jo és que estic absolutament convençut que això Trump va per una banda i les idees del món i el sentit comú per una altra, no? I això jo crec que és el més greu, no? El greu no és que jo crec que no és que Estats Units doncs perdi aquest lideratge mundial, que també, sinó que el que queda clar és que Trump no té absolutament cap rumb, no? I que és una baleta que avui pensa una cosa i avui l'altra. Això sí, jo torno a dir, estic convençut de que al final qui guanya amb tot això, amb tot aquest conflicte, qui guanya, el capitalisme sempre guanya. O sigui, hi ha gent que sempre guanya diners amb això, amb les guerres, i un dels que haurà guanyat molt serà Trump, evidentment. I una altra de les coses que s'ha aconseguit també tot això, o que està aconseguint, és tapar tot el que té a veure amb el conflicte de Palestina, no? És a dir, Israel sembla que es barregi el que és Iran, Palestina, Líban, etc, i tot amb un conflicte a l'Orient Mitjà, més que no s'acaba de saber qui són els bons i qui són els dolents, i torno a dir, Netanyahu també per tapar les seves pròpies vergonyes internes.
1: Parlo del Lluís Mijoler, del problema de és qui guanya, jo diria el problema és que perden sempre els mateixos.
4: I sempre perden els mateixos, sempre guanyen els mateixos. Sempre
1: veus mateixos. Les víctimes que han mort en aquest conflicte amb el Líban, a Palestina, allà on sigui, no? Que no surten els titulars perquè en realitat no hi compten.
4: Sí, són els morts, la inflació del 4% o la inflació del 3,5% aquí.
1: És una cosa brutal. Volies afegir alguna cosa, Jordi, i de seguida anirem a les notícies, digues.
0: Molt breu. Jo crec que hi ha dos tipus de guerra, una la guerra econòmica i aquests ja fa temps que la guanyen els mateixos. I per un altre costat, aquesta guerra iniciada, bèl·lica, iniciada per Trump, jo que no és tant de la meva devoció i per dir-ho molt clar, al final, amb el decurs de tot el que ha sigut el començament i el fi aquest proper que podem tindre, és allò de que em deia, escolta, què fan els tontos? Tonteries. És el que ha fet en Trump. Hi ha qui diu, no, això hi ha una estratègia darrere perquè té un gran equip senyut que pensa molt, etc i tal. I jo sempre recordo el que pots establir una estratègia molt filada, molt preparada, i de sobte surt un senyor que està superpreparat i et diu, ¿y por qué no te calles? I et munta el gampifòstio. Això, que no ho pot evitar ningú, no pot evitar que el senyor Trump, de quan en quan, faci tonteries.
1: Les 8:02 minuts. Ens aturem un moment, perquè és l'hora de repassar quins són els titulars més destacats d'aquesta hora a Catalunya. Laura Monell, com estàs, Laura? Bon vespre.
5: Bon vespre, Toni.
1: I dit a Catalunya i al món, perquè efectivament l'atenció ara la tenim centralitzada en si el papa, quan torna el papa cap a Roma, no?
5: Ja està volant, el papa ja està volant, i l'avió de substitució que ha enviat Ibèria per traslladar a Roma la delegació vaticana arribarà cap a 8:45 del vespre a Tenerife Nord. Recordem que el papa 14 ja es trobava dins l'avió amb tota la comitiva quan el comandant de l'aeronau ha alertat d'una avaria tècnica. Després d'una hora intentant resoldre-la, doncs finalment s'ha optat per desallotjar l'avió. Davant aquesta situació, el pontífex ha pogut tornar a Roma a bord del Falcon, cedit pel rei Felip VI, que l'havia acomiadat prèviament a l'aeroport, i el papa doncs fa menys d'una hora doncs que ja vola cap a Roma, cap al Vaticà. Un contratemps puntual doncs que ha arribat després de la seva darrera jornada a Espanya, en què les persones migrades han estat les protagonistes bona part dels actes del Sant Pare. A Tenerife, el pontífex ha reivindicat l'acollida com una oportunitat d'enriquiment entre pobles i ha llançat un missatge directe contra les màfies que s'aprofiten de les persones que intenten arribar a Europa.
6: Una consciència humana no puede permanecer indiferente ante las víctimas de los naufragios y de la falta de ayuda ante estos cementerios del mar.
5: També tenim una darrera hora als Estats Units, perquè una persona ha mort i 11 més han resultat ferides en un tiroteig aquest divendres a Midland, a l'estat nord-americà de Texas. Els ferits han estat traslladats a diversos centres sanitaris. Segons les autoritats, el sospitós s'ha trinxerat en un edifici després d'obrir foc. La policia ha desplegat un ampli dispositiu per intentar controlar la situació. Finalment, l'atacant ha mort abatut pels agents i les autoritats han donat per resolt l'incident, tot i que la investigació continua oberta. També estem molt pendents dels Estats Units i l'Iran, que han arribat a un acord per destensar la guerra al Pròxim Orient. Així ho ha anunciat Pakistan, país mediador, en un pacte que, segons els Estats Units, desbloquejarà l'estret d'Hormuz i conduirà al desmantellament del programa nuclear iranià. Pau Alemany, bon vespre.
7: Bon vespre a tots. I els bombardejos entre ambdós països durant els últims dies i les notícies contradictòries de les últimes hores, sembla que aquesta vegada sí que hi ha una entesa entre la República Islàmica i el país dirigit per Donald Trump. L'esborrany ja redactat i consensuat acompleix, segons el govern dels Estats Units, els seus objectius centrals. Iran, de moment, encara no s'ha pronunciat sobre els punts acordats. Cal remarcar, però, que es tracta d'un memoràndum d'entesa i no pas un acord de pau definitiu. En cas que les negociacions prosperen i se signe l'acord, s'iniciarà un termini de 60 dies destinat a abordar aspectes més sensibles, com ara la qüestió de l'armament nuclear. L'optimisme ja s'ha reflectit als mercats financers, l'IBEX ha assolit nivells rècord i el preu del petroli ha caigut fins al punt més baix registrat en els darrers tres últims mesos.
5: Gràcies, Pau. I fem un darrer punt. Els bombers reprendran demà dissabte la recerca del jove de 16 anys desaparegut dimecres mentre participava en una sortida guiada amb moto d'aigua a Roses. Abans de suspendre definitivament el dispositiu, un helicòpter resseguirà la costa entre Roses i Begur. Aquest divendres els equips d'emergència han rastrejat per terra el litoral entre l'Escala i l'Estartit i han utilitzat drons a la zona de les Illes Medes. La moto d'aigua del noi es va localitzar, recordem, ahir volcada a una platja de Pals. Els bombers treballen amb la hipòtesi que el jove hauria perdut l'armilla salvavides i s'hauria enfonsat, tot i que recorden que els corrents marins poden haver modificat la seva trajectòria.
1: Aviam si tenim sort i acabem bé amb tota aquesta història. Gràcies, Laura. Fins
5: a
1: després.
5: Tu. Fins ara.
1: 8 i 5 minuts, una notícia realment terrible aquesta. Va, mirem de cara al temps, de cara a les properes hores. Anem fins a l'EMET, on ens espera Noelia García. Bona tarda, Noelia.
8: Bona tarda. Demà a Catalunya pugen les temperatures màximes. 36 graus a Lleida, 33 a Girona i 29 graus a Barcelona i a Tarragona. Serà un dia càlid, predominant el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Les temperatures mínimes baixaran lleugerament. 21 graus a Barcelona, 19 a Tarragona, 18 a Lleida i 16 graus a Girona. Bufarà vent fluix de component sud amb més intensitat al litoral. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia. Ara marxem fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia Delamo, bona tarda.
9: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de parlar d'una topada entre dos camions freginals en sentit Castelló, que obliga a tallar un carril i provoca 5 quilòmetres de lentitud. A l'AP7 la situació va millorant, però encara tenim trams complicats. És el cas de l'AP7 entre Granollers i Santa Perpètua de la Mogoda, aquesta retenció de 9 quilòmetres en sentit Girona. I en sentit Tarragona tenim aturades a Barberà, Castellví de Rosanes i Gelida. En el cas de les rondes, sortosament millora la situació, però encara tenim una ronda de dalt amb un tram de retenció d'uns 7 km i mig en sentit Trinitat, tot i que els vehicles circulen bastant bé, no s'arriben a aturar. Al Granollers i arran de la Fórmula 1 seguim tenint lentitud a les vies del voltant i pel que fa als accessos nord, doncs destacar encara la C33 i la C58. Per tant, demanar-vos cautela. Molt bona tarda.
1: Gràcies, Sílvia. Bona tarda. Hem arribat amb Sílvia de l'Amo a les 8:07. Estem al Pla B de Ràdio 4. Avui comentem l'actualitat amb Assumpta Cros, filòloga, exvicerrectora de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de l'executiva nacional de Junts, Albert Fernández Santiveri, conseller del districte de Sarrià-Sant Gervasi del Partit Popular, José Rodríguez, exdiputat d'Esquerra Republicana de Catalunya al Parlament, Lluís Mijoler, diputat pels Comuns al Parlament de Catalunya, i Jordi Cerezuela, president del Consell Social de l'Observatori de la Discapacitat Física. Avui ha estat impressionant fer un cop d'ull a les xarxes socials. No? Les xarxes socials van absolutament plenes de el que ha estat sobretot la cerimònia de la Sagrada Família. L'altre dia parlàvem, no? Perquè hi havia qui qüestionava que efectivament no s'hagués cobrat els diners de l'Estadi Olímpic. A mi una persona, el Camil Roca, que és expert en publicitat, deia, sí, però si s'hagués hagut de pagar l'impacte de la comunicació de Barcelona al món seria incalculable. I efectivament, els fets li donen la raó. És que ha sortit absolutament a tot arreu una cerimònia impressionant, més enllà de qualsevol altra consideració. Jo crec que hi ha hagut una opinió absolutament unànim, no sé què penses tu, Assumpta, de la majestuositat i la perfecció en l'execució de tot el que va envoltar la inauguració de la Torre Jesucrist, no?
10: A mi em va agradar. Va estar molt bé, molt elegant, i sobretot en comparació amb coses que hem vist els dies anteriors en aquesta visita del Papa, això va ser el que tocava, des del meu punt de vista. I per tant, Barcelona va tornar a demostrar que aquestes coses les sap fer bé, i va estar a l'altura.
1: No t'amoïnes, que et deixaré parlar d'aquí una estona del que tu tens ganes de parlar, perquè se li nota, no, Lluís? Totalment que té ganes de fer la comparativa amb Madrid, però ho fem d'aquí un moment, que és una cosa que també l'hem vist molt a les xarxes avui. Lluís, com ho has vist tu, el tema d'aquesta imatge de Barcelona al món, eh?
4: Bé, crec que molt bé, molt bona. Jo no vaig veure la missa, la vaig saltar, no? Vaig començar a veure una mica més tard i vaig anar tirant endavant. I, bueno, crec que va ser una cerimònia molt maca, molt bonica, que també ens hem de preguntar per què, no? És a dir, genera molt d'orgull de pertinença, de sentir-nos, no?, catalans, de sentir-nos formar part de la cultura de la capital del país, però més enllà d'això, a la vida de la gent, quina repercussió tindrà, no? És a dir, què vol dir això, que encara tindrem més turistes, per exemple, no? És a dir, això de l'impacte, què és el que acaba sent, no? Jo crec que això necessitarà que s'analitzi més endavant, però sobretot és el que vull dir més enllà d'això. Sí, em sento orgullós de la capital del meu país, de la meva ciutat en molts casos, però això millora la meva vida.
1: Fixa't que hi havia l'altre dia aquí el programa, perquè la pots imaginar, us podeu imaginar, no?, que portem dies que no parem de parlar d'aquesta qüestió, qui deia que això era una oportunitat meravellosa per allò que diem sempre, que és el lloc d'aquell turisme de masses que deixa pocs diners, anar a buscar un turisme molt més específic, donat, efectivament, al protagonisme que en aquests moments ha assolit Barcelona, que s'ha disparat també en recerca a les xarxes. És veritat també que després parles de pujar la taxa turística i hi ha molta gent que s'emporta les mans al cap, però segurament seria una manera també d'aconseguir aquest objectiu que alguns volen, no? José Rodríguez, tu com ho veus?
3: Primer, tot Barcelona no li cal una més projecció perquè tenim una saturació de turisme i tot això, però sí que ha sigut una projecció de la cultura catalana. És a dir, tota la polèmica que hi ha hagut de si es faria la missa en català, no només era això, sinó era quedarà la cultura catalana apagada, oculta, etcètera, etcètera. No, en aquest cas ha sigut el contrari. És a dir, hem pogut gaudir d'una projecció de la cultura catalana, això sempre és positiu. A més, amb una forma d'expressar-ho bastant més laica que altres coses que han passat abans i que sí que voldré també com l'Assumpta comentar.
1: Molt bé. Jordi, tu què dius?
0: Pues jo, la veritat, gratament sorprès de que una vegada més ho hem tornat a fer. Hem pogut sorprendre a tot el món. Hem demostrat que la nostra ciutat i que, en general, Catalunya, sabem organitzar actes, fer-ho bé i donar una imatge de Catalunya que és cert, jo crec que tenim una certa saturació de turisme, però si aconseguim canviar determinat tipus de turisme i millorar la qualitat del nostre turisme, benvingut sigui. I crec que això pot ser una oportunitat.
1: A més, hi ha una cosa, permeteu-me que us digui, ho dic perquè és una cosa molt fàcil constatar, en Albert, les xerrades, no sé, el meu camp de sociològic és el gimnàs, moltes vegades, no? L'orgull que la gent té del que s'ha vist a Barcelona. L'orgull de pertànyer aquí. I jo aquesta és una cosa que feia molt de temps que no la veia. No sé com ho veus tu, Albert.
2: Bueno, jo primer que tot, el que sí que vull dir és que el més important no és això. Per mi el més important, i a més com a catòlic practicant, i més vaig assistir a la Sagrada Família, no em van convidar, no tinc els galons suficients.
1: Vas a l'estadi olímpic,
2: Vaig anar com allí apretant el botó en aquella pàgina web, em van posar allí el gallinel de tot, però viure com a catòlic la presència del Papa, la visita del Papa a Espanya, tant a Madrid com a Barcelona com a Canàries aquests dies, crec que ha sigut extraordinari, extraordinari. L'emoció de la gent, la quantitat de gent que solita rebre el Papa, la joventut que havia, que es parla de la despresa de la joventut sobre els valors de la família. Podem després parlar, si voleu, o n'heu parlat molt aquests dies, m'imagino, del contingut, no? Un Papa que a mi m'ha sorprès molt gratament. Jo, per exemple, del Papa anterior no era el més fan, diguéssim. Aquest m'ha semblat extraordinari, m'ha semblat una visita molt enriquidora pel missatge que transmet el Papa. Per mi això és el més important de tot i crec que ha sigut un èxit rotund. Evidentment, i si anem al tema de que esteu parlant, jo crec que tota la visita ha sigut extraordinària. Crec que Madrid s'ha organitzat de forma excel·lent, a Barcelona de forma excel·lent, ara Canàries ho he seguit menys, i malgrat aquest últim final, diguéssim, el problema amb l'avió, crec que també ha anat de forma extraordinària. Però bueno, clar, la Sagrada Família és la Sagrada Família, és una basílica diferent a nivell mundial, o sigui, no hi ha una altra Sagrada Família al món, d'esglésies romàniques o gòtiques en podem tindre moltes Sagrades Famílies i Gaudí només n'hi ha un, i per tant és una imatge que sempre ha sigut Barcelona, un dels principals atractius ja abans dels Jocs Olímpics ja venien els japonesos a veure Gaudí, no? I evidentment constata i confirma la projecció de Barcelona al món, cosa que com a barceloní doncs em genera també molta satisfacció, no? I només un últim apunt, home, a mi em sap greu els comentaris que es fan a la taula o que es puguin fer a les xarxes de dir, home, això significarà que vindran més turistes. Mira, aquests que diuen això són precisament els que han inventat això de la prioritat nacional. És a dir, no volem turistes, que només volem que estiguin els d'aquí. Però, home, jo crec que vinguin turismes, que generen riquesa, que la principal ingressos, la principal indústria de Barcelona és precisament el turisme. Per tant, cuidado amb carregants
1: Tinc la sensació, Albert, que amb la teva intervenció m'has omplert la tertúlia, ja. És a dir, perquè aquí hi ha diferents temes que us demano que anem per parts. Ho dic perquè si cadascú de vosaltres va tocant tots els temes, no acabarem i serà una mica embolicat. Però, dèiem, és veritat que Sagrada Família només hi ha una, però també hem de veure què s'ha fet amb la Sagrada Família. És a dir, perquè tota l'acció que ha girat entorn a la Sagrada Família, això és creativitat.
2: Meravellós. O sigui, l'espectacle...
1: Clar, és veritat, perquè segons tu, la imatge de la Sagrada Família, amb això ja n'hi ha prou. I és veritat que és un dels monuments més visitats del món, però és que la imatge
2: no va ser
1: que hem tingut de la Sagrada Família ha estat impressionant, no? Va, assumpte.
10: Ui.
1: Dispara, vinga.
10: A veure, és que hi ha moltes capes amb el tema aquest de
1: repete
10: la visita.
1: Una miqueta més el micro.
10: Hi ha moltes capes en el comentari, en l'anàlisi d'aquesta visita al Papa, que donaria per 10 tertúlies, probablement. Jo intentaré anunciar-les, les capes, perquè vinga, no em donarà temps a desenvolupar. La primera, a mi no m'ha agradat aquesta visita al Papa en general. En general. Per què? Perquè trobo que ha estat un excés amb uns components d'estrella del rock que a mi, com a bona, diguem-ne, persona criada al segle XX i no al XXI, em molesten profundament quan es tracta de temes espirituals i de temes una mica seriosos. A mi això no m'ha agradat, aquesta confusió entre el cap d'estat i el cap d'església, i per tant que s'hagi barrejat tot. Per exemple, he trobat lamentable la visita al Parlament, no s'havia d'haver programat això, al Parlamento espanyol, al Congrés. Crec, de cap manera, que ha d'anar a explicar un Papa en els polítics d'un país que es diu que és laic, o en principi no confessional. Per tant, això ho vaig trobar lamentable. Una altra cosa és la part pastoral, i la part pastoral m'ha semblat, en general, molt bé. sobretot la part de catalana, per l'austeritat de les formes, que m'ha agradat més, que és propi d'aquí, eh? Tant la visita a Montserrat com l'espectacle de l'estadi. Lo de Madrid ho vaig trobar d'una horterada impressionant, però no deixa de ser un comentari estètic, superficial. Molt dol, eh? Mucho artisterio, confondre cultura amb artisteo. Hi ha el Banderas en allà, aquells nens jugant a futbol i fent gols, l'església madrileña, Los Pecados, allò em va semblar espantós, però, bueno, és secundari. La conferència episcopal, des del meu punt de vista, bastant lamentable, el rol en general, començant pel bisbe Omella, que crec que ha fet un paper galdós, que afortunadament ha estat corregit per la diplomàcia vaticana, que en sap molt més que ell, i per tant s'ha pogut resoldre bé tots els temes de la cultura i la llengua catalanes que estaven en discussió, com deia molt bé José, però no gràcies precisament al cardenal Omella. I pel que fa al missatge pastoral, em sembla bé, tota la part social, molt bé, eh? Aquest papa sorprèn en aquest sentit. La part de l'eutanàsia i de l'avortament, això, bueno, doncs és propi de la institució, i el que trobo lamentable és que ho hagi anat a explicar al Congrés dels Diputats, que no és culpa seva, és de qui li ha programat les visites.
1: Qui vol seguir, José? Sí.
3: Partint del tema que hem tingut, és a dir, aquest papa m'agrada més que altres, sobretot per la seva posicionament en temes internacionals, però gairebé aquesta sobrecàrrega de presència del papa a la xarxa, i sobretot als mitjans de comunicació, m'ha arribat a gairebé un punt d'antipatia, perquè, escolti, jo no sóc catòlic, no sóc creient, respecto molt, és la religió majoritària del meu país, és la religió en la que m'he educat, i respecto molt la figura dels caps de les esglésies, però no cal un especial continu de dur una setmana sencera anuncis institucionals. Escolti, bé, que vingui, però quan ve també un cap d'estat molt important, no es fa tota aquesta parafernàlia. Per tant, escolti, contenció. Sí que, en canvi, els actes litúrgics que hi havia, els actes de les cerimònies més laiques que hi havia, m'han semblat molt correctes els que s'han fet a Catalunya, i l'actuació del papa dins del seu recorregut de Catalunya em sembla correctíssim, i dins del seu marc religiós. Però en aquest cas sí que crec que hem patit una sobrecàrrega de papa.
1: Segueixes tu, Jordi?
0: Sí, sí, sí. Jo, una miqueta per donar resposta també a la saturació de mitjans, jo crec que és proporcional. Que és proporcional. Us explico, si aquí ve, doncs, no sé, el cap del govern de la Índia, tindrà una repercussió mediàtica important, perquè també aquí en tenim uns quants indius. Ve el papa dels catòlics, vale? I té la repercussió mediàtica per tots els catòlics que hi ha a Espanya, que ja heu vist a la televisió que són molts, moltíssims. A Madrid, aquí, per tot arreu on ha passat el papa, teòricament el que va anar a veure és el papa dels catòlics. Per un altre costat, no ens oblidem, també és un cap d'estat. És un cap d'estat, amb la qual aquesta unió en algun moment entre política i església, jo entenc que és molt difícil en algun moment de poder separar. Estem parlant del cap d'estat del Vaticà, amb la qual el cap d'estat del Vaticà potser és el que ha visitat al Congrés. Jo crec que no ha estat així, perquè el que ha fet ha sigut algo molt, molt epistolar. Però és difícil en algun moment de separar la figura política de la figura de papa dels catòlics.
1: Tu com vols, Lluís?
4: Jo em deixo fer una prèvia, perquè s'ha comparat que parlar de turisme és quasi com parlar d'aquests acords i pactes amb feixistes, xenòfobs i racistes que fa el PP arreu de l'estat espanyol amb els feixistes, amb això de la prioritat nacional, no? Vull dir, crec que això és una barbaritat. Quan parlem de que no volem més turisme, el que diem és que és un sector econòmic que no aporta cap valor afegit, sinó que al contrari, el que té és precarietat amb els seus llocs de feina, i el que voldríem és una indústria forta i potent, no? I per això, per exemple, que molts aquests diners que s'inverteixen en la promoció del turisme anessin més a la promoció de la indústria, i que no veiéssim eros com el tancament encobert que sofrirà i que patirà Nissan en els propers dies, que acaben d'arribar a un acord per l'ero, o com tants eros que estem veient en les últimes setmanes, i que estem veient que les deslocalitzacions que s'estan produint al nostre país precisament són perquè no hi ha una indústria arrelada al nostre país. Per tant, jo treballaria segurament més, els sectors econòmics haurien de treballar més per arrelar aquesta indústria, que no pas per arrelar un sector que és absolutament precari pels treballadors i treballadores. Això sí, amb beneficis i guanys més importants pel capitalisme, i també que a sobre té conseqüències amb pel que fa a l'habitatge. Dit això, i perdó, és que no em
1: podia... No, està bé, faltaria més de
4: contestar i matitzar. Crec que el Papa és un cap d'estat i, per tant, va visitar com a tal. És veritat que és un estat antidemocràtic, un estat dictatorial, masclista, perquè només un home pot ser el cap d'estat, que no admet migració, etc. Però que també vam tenir la visita del Dalai Lama, recordo, a Catalunya, i va fer una visita també al Parlament català, i per tant se li va donar aquesta consideració de cap d'estat, no? Crec que és difícil separar, i som una, diguem com el que diem, és un país laic però no laicista, i la realitat és que tenim una cultura judeocristiana que és la nostra, i que tot això ho arrosseguem, i que amb més o menys devoció hi ha una part important de l'Estat que se sent catòlica o que se sent com, si més no, cristiana, i que tenen una referència amb el que pugui dir. Jo valoro que hi ha encícliques de papes, d'aquest papa, de l'anterior, que situaven algun dels problemes del món, diguéssim, no? Amb una clau que segurament ens agrada més des de l'esquerra que altres cops, però també és veritat que va fer alguns comentaris, va parlar de no polaritzar, va parlar de la dignitat de les persones i, per tant, d'aquelles persones que venen de fora, doncs que se les ha de tractar com a tal, com a persones, però també va parlar de l'avortament, va parlar de l'eutanàsia. Jo crec que també, al final, fa de cap d'estat amb la seva ideologia i la intenta exportar al món, que és el que ha fet sempre l'Església Catòlica, evangelitzar, i en aquest cas amb el rang de cap d'estat.
1: Però introduint termes nous, perquè jo no havia sentit mai un papa parlant de feminicidis, per exemple, o de violència de gènere.
4: També parlava de...
1: A mi em va semblar molt interessant.
4: També parlava de canvi climàtic l'anterior papa, sí.
1: Exacte, em va semblar molt interessant que parlés de la soledat. Jo recordo, ho dic perquè estem en un moment molt complex, i aquí hi ha una línia molt directa. Ara parlaves de les encícliques, efectivament, entre el que denunciava a l'encíclica, a la primera encíclica de Lleó XIV, i el que parlava l'altre dia sobre el tema de la soledat. Recordem que fa un parell d'anys, ara no ho sé com està la cosa, però fa un parell d'anys, l'enquesta de salut pública de l'Ajuntament de Barcelona situava que una de les principals problemàtiques que feien referència als joves era la soledat, el sentir-se sols. A mi, que una persona es posi a parlar d'això d'una manera tan clara, que parli dels problemes de salut mental, que parli de què és necessari introduir a la sanitat pública el tema de les malalties i fer una prioritat d'això, em sembla, ho dic, més enllà de qualsevol altra consideració, perquè jo no ho creien, però em sembla trepitjar molt els peus amb el terra i utilitzar un llenguatge molt fàcil d'entendre pels catòlics i pels no catòlics, d'altra banda. Alberto, et demanaves la paraula, oi?
2: Sí, és evident que el papa és un cap d'estat, però crec que el més important no és que sigui un cap d'estat, és que és el líder d'una religió que té 1.500 milions de seguidors a tot el món. I només cal veure els carrers, com estaven els carrers de Madrid, de Barcelona, la quantitat de gent. Ni una estrella de rock jo crec que plegaria... A veure, quin cap d'estat al món... Abans deia el company, no? Si ve el president de la Índia, a veure quanta gent sortirà al carrer a manifestar. És a dir, no és una cosa artificial, ha sigut de forma molt natural, i hi ha molta gent que ens sentim catòlics, que ens sentim molt, molt, molt contents d'aquesta visita, i escolta, i al final absolutament respecte que aquella gent que no sigui catòlic, que no sigui creient, ningú l'ha per què escoltar, però és evident que des de l'Església Catòlica doncs parlaran de temes de valors, de la família, els valors a favor de la vida, bueno, a favor de la llibertat d'escola, és a dir, algunes coses que ens poden agradar més o menys. A mi personalment, en general, m'han agradat bastant molt totes. Crec que, com bé deies, ha tocat molts temes molt, molt importants, i que els que ens sentim catòlics, al final la tradició a Espanya és absolutament catòlica, cristiana. Sí que és cert que els practicants no són tants com poder eren abans, però jo crec que això, pels que som creients, pues ha sigut una satisfacció, una joia, una alegria, i crec que ha tocat molts punts molt, molt interessants.
1: José, després l'assumpte, sí.
3: A veure, hi ha un altre cap d'estat, que és cap d'estat no d'un, sinó de diversos estats, i cap d'una religió, que és el rei d'Anglaterra. No crec que li féssim, si ve el rei d'Anglaterra, li fem tota la parafernàlia que li faríem aquí. I vull recordar una cosa. La religió catòlica...
2: Sembla que us dolgui.
3: Deixa'm acabar. A mi no em molesta... Ja et dic, l'activitat que ha portat a Catalunya m'ha semblat correctíssima. També el Barça, quan va guanyar la Lliga, ens van omplir els carrers més. És a dir, hi ha una religió encara més forta a Barcelona, que és el culerisme. Però en aquest sentit, a mi no em molesta que surti el mi, és la sobrecàrrega que han fet els mitjans de comunicació i anuncis institucionals. És a dir, a mi l'activitat que ha portat el papa aquí ha sigut inqüestionable, genial, ha fet la seva activitat, ha ocupat un espai públic perquè crec que l'espai públic és també per fer aquesta, però recordem una cosa, la majoria de la població de Catalunya no és ni catòlica ni musulmana, és o agnòstica o atea. La majoria, més del 40% i pico, som agnòstics o ateus.
0: Tinc que dir que afortunadament, perquè si no tots no cabrien als carrers.
3: Bueno, entre altres coses, és, i em sembla molt bé, i que guanyin el club de la popularitat fantàstica al carrer. Els independentistes també omplíem el carrer molt, i no, això no vol dir que la resta no tingui també dret a expressar les seves idees. No, l'únic que vull dir, és que portar aquest sensació d'estrella de l'última generació i aquesta sobrecàrrega que hem fet de mitjans de comunicació en especial, les dues, sobretot la televisió catalana, que ha fet una sobrecàrrega en aquest sentit, jo crec que és excessiu. Crec que és excessiu. Perquè ni això no es faria amb una visita de 50 caps d'estats.
1: Assumpte, sí.
10: A veure, jo és que penso que sou molt optimistes, de veritat, de pensar que les masses estaven al carrer perquè són catòliques i se senten pròximes a la religió, eh? No, eh? Vaja, i jo no tinc cap animadversió vers la... No sóc una menja capellans. Sóc agnòstica, però menja capellans no. Al contrari. Ara, és que em sembla que no. La gent anava a veure un espectacle. Un espectacle que li van oferir a base de la sobrepresència en els mitjans de comunicació, etc. I ja està. I després paz i després glòria, i demà salvats Bani, i demà passat no sé què. No ha convertit a ningú. Tots els polítics, al sortir del Congreso, s'apalandaven el discurs i opinaven que donava la raó en els seus postulats. Home, al cap de 2 minuts ja estaven exactament igual que el dia abans, barallant-se i perdent-se el respecte, tot allò que el papa havia recomanat que no es fes. Vull dir que és estrictament una qüestió d'espectacle. No, no ens pensem que va de catolicisme, això, per l'amor de Déu. I l'altra cosa, en canvi, i lligat amb això, és que és bastant lamentable veure la subordinació política. Resulta que aquí som tan laics que les tradicions catalanes que tenen a veure amb la religió les menystenim. I no podem posar pessebres a la plaça de Sant Jaume, i no podem fer no sé què, perquè som molt laics. I als col·legis alguns no ensenyen Nadales perquè Déu nos en guard, que els nens que no són catòlics pateixin i coses d'aquestes. I en canvi, aquí, una idolatria total amb la figura del papa. No, home, no siguem ingenus. No, era un espectacle.
1: No és el moment, però escoltant-te, jo m'estava plantejant quantes coses no són un espectacle.
10: Moltes ho són.
1: És a dir, sí. Però si et fixes, estem en un moment en el que l'ús mediàtic, i quan parlo d'ús mediàtic no parlo només de mitjans de comunicació, sinó de xarxes socials, i d'això som responsables tots i totes. Sí. Acabem fent que grans moviments polítics, grans històries, grans siguin, en realitat, un gran espectacle. Sí, sí. I veguin una mica exactament del mateix que acabes de dir tu. Sí, no sí. És el moment, perdó la reflexió, però un dia en podríem parlar més calma d'això. Albert, i després el Jordi. Sí.
2: Jo, amb tot el respecte, assumpte, crec que hi ha d'espectacle la visita del papa, em sembla una falta de respecte cap als catòlics. I jo no sé si estaves tu, si has estat present en aquests esdeveniments. Jo sí. I veies l'emoció de la gent i com van viure la gent això, i gent jove, i gent inclús plorant de l'emoció. Pues no sé, espectacle no és. És un sentiment i un fervor catòlic de que la gent voluntàriament ha manifestat, igual que poden manifestar-se en altres ocasions. I per tant, escolti, qui no li agradi, pues que pagui la tele o que se'n vagi al Pirineu.
1: El Pirineu s'escolta a Ràdio 4, no hi ha cap problema. Jordi?
0: Dos reflexions. Això dels mitjans de comunicació, em sembla que ho dic bé, Toni, tu em corregeixes. El share. Ja veureu el share. Ostres, i amb això faig una altra reflexió. Sonta que tu fins i tot em pots ajudar. Jo vull pensar que visc en un país amb el que hi ha més catòlics que tafaners. Perquè dius, per un costat, tenim tafaners als carrers, fixa't, no tinc res que fer, vaig a fer tafaneria i a veure el papa. I l'altre, tenim un fotiment de tafaners que estan darrere, que no han sortit al carrer i que estan veient la tele. No sé, aquí ho deixo.
1: No sé, digues, Lluís, digues.
4: No, jo crec que una mica amb la línia del que deia l'assumpte, no? És a dir, Bad Bunny o Rosalía t'omplen 4 estadis olímpics, 5 Bernabéus consecutius, el que vulguis, i després el que sí. Jo no vaig estar perquè no visc per la zona, evidentment visc al Prat, però sí que parlava amb companyes del Parlament que viuen per la zona i tal, baixaven a veure, evidentment, què estava passant i com passava el Papa per allà davant, i que la majoria, veïns i veïnes que es trobaven, i que tothom estava en plan de, bueno, a veure què passa, què és això, què és el que podem veure, o sortien als balcons. Jo crec que hem de distingir una mica del que és això, una cosa que et crida l'atenció, de la devoció que segurament es vivia si vas expressament i pagues una entrada o el que sigui per anar a l'estadi, no? Això són coses diferents.
1: Estic d'acord, però deixa'm que et digui una cosa, ho dic perquè em va passar a mi, vull dir que fa uns anys, quan va venir Benet XVI, a fer la cerimònia de dedicació de la Sagrada Família, justament. A mi em va tocar retransmetre-ho, també. I jo recordo que una de les coses que van cridar molt l'atenció és que el papa mòbil hi havia...
3: Papa més a l'uso tradicional de mitjans del segle XX. I aquest senyor, doncs, té un discurs que connecta millor amb la societat, és més avançat, no abandona la litúrgia i els posicionaments catòlics, és evident, però que fins i tot una persona que és atea com jo li defenso la seva posició en temes internacionals perquè està en una posició bastant raonable. També penso que és veritat que Catalunya té centenars de milers de persones catòliques i moltes d'elles aquesta vivència religiosa

0: amb la visita del papa l'han viscut i ha sigut important. Jo no crec que tots els que estiguen al carrer siguin tots tafaners i no, però no crec tampoc que estiguem en una situació, i crec que de fet al contrari, que hi hagi més, ara més catòlics que durant la visita de Benet XVI. I no sé si això provocarà una pujada o no del catolicisme, més ben igual, és a dir, els ateus sabem que mentre la religió no vulgui dirigir la política, doncs em sembla fantàstic que la gent practiqui les seves religions. Jo treballo al Raval i tinc celebracions musulmanes cada 2x3 i tampoc em molesten. Però en aquest sentit hem d'entendre que aquest papa ha pogut posar i l'anterior ha pogut posar l'església sobretot per una missió europea més avançada, doncs una missió més favorable. Per tant, a mi no em faria res anar a un acte del papa com la celebració... De fet, m'hauria agradat estar a la celebració de la Sagrada Família, sobretot amb l'espectacle final de drons i la figura l'homenatge a la figura d'Antoni Gaudí. Va ser magnífic. I jo vaig plorar quan ho vaig veure. I no sóc catòlic, i estava el papa allà. Per tant, en canvi, si hagués estat Benet XVI amb la mateixa celebració, segurament no hagués ni posat la televisió.
1: Però no només va ser un espectacle laic, primer va una missa.
0: Sí, sí, sí.
2: I ben maca.
3: I molt maca.
1: Preciosa, preciosa.
3: Ho vam parlar perquè nosaltres la vam retransmetre.
2: Jo la cantava quan era petita.
3: I va ser interessant.
1: Que és la part important.
3: Va ser interessant. Nosaltres vam fer una retransmissió, jo crec, dic de debò, jo estic molt orgullós del que vam fer l'altre dia, perquè primer perquè estàvem tots, i o sigui, no sabeu la quantitat de gent que hi havia aquí treballant l'altre dia, tota la casa. Estava treballant els serveis informatius, els serveis tècnics, van fer una feina brutal, perquè adoneu-vos que era impossible la connexió, no? O sigui, teníem inhibidors per totes les bandes, vull dir, no va ser precisament senzill, no? I a més teníem aquí un estudi amb gent brutal, no? Experts en música, experts en Gaudí, i d'altra gent, no religiosa, però que venia, alguns sí i altres no. Gregorio Luri. Em va agradar molt perquè el Gregorio Luri va definir com un espectacle perfecte, com una obra de teatre perfecta, i ho va dir amb tot el respecte, no volia d'alguna manera, però si vosaltres us adoneu més enllà, insisteixo, del caràcter religiós, la perfecció en tot de l'altre dia, l'elecció de les músiques, com funcionava tot, com els nens que dius, com és possible que un marrec de 6 anys, ai no, de 6 no, devia tenir 10, 12, no ho sé, 10 o 12, no? Canti d'aquella manera, amb aquella seguretat, tot, a mi, jo em vaig quedar espectacular, impressionant.
1: Inclús, si em permets, excel·lent la intervenció de la policia per evitar la politització de l'esdeveniment.
3: Ui, ara me l'acabes de liar una altra vegada.
2: No em toquis el tema.
3: Ja, ara me l'acabes de liar una altra vegada.
2: No em toquis el tema.
1: Excel·lent, excel·lent.
4: I el foc, no només els drons. Jo és que soc molt de foc, soc diable i per tant...
3: Està molt bé. Digues.
2: Només un comentari sobre això, perquè això és un altre capítol llarg.
0: No, no entrarem a provocacions gratuïtes fàcils.
2: Exacte, això no entrarem.
0: Hem de fer volar
2: d'alta. Però jo, respecte
3: adonat vostès en aquest moment que hi ha hagut com una mena de conversa íntima entre el José i l'Assumpta, no? Com dient, què, parlem d'això? No, fora.
2: Ah, no.
3: Va, digues.
2: No, només un comentari sobre això que s'estava comentant aquí de l'espectacle o no, o la quantitat de catòlics. Emplaço d'aquí un any, a veure si les esglésies s'han omplert més o continuen buides absolutament a les misses dels diumenges i a totes les celebracions litúrgiques, si hi ha més vocacions o no, que a mi m'agradaria que sí. És a dir, cuidado, perquè jo sóc agnòstica, però estic molt a favor d'una institució que té 2.000 anys d'història per alguna raó i dipositària de cultura mil·lenària. Vull dir que... Però m'agradarà veure si això implica més catòlics a missa o a celebracions religioses, més vocacions, etc. Jo crec que no.
3: Mireu quin titular tan xulo. No és per dedicar-li massa minuts, perquè hi ha un altre tema més potent al que hem d'anar, no? Però Musk ja és el primer bilionari, al disparar-se més del 20% les accions de SpaceX al sortir a la borsa. Però, bilionari.
5: Però bilionari americà o bilionari d'aquí?
3: No sé, o a canvi. O d'Andorra.
5: Sí, sí.
0: No, ha de ser bilionari d'aquí.
3: Sí, clar, pobret, no?
5: En qualsevol cas, pobre.
0: No, ha de ser bilionari d'aquí perquè mil milions...
1: No, és un milió de milions.
4: Un milió de milions és bilionari europeu.
0: Bilionari europeu. No, bilionari nord-americà, mil milions és un bilió. Per tant, sí. Hi ha molta gent, entre cometes, molta. Jo ojalà fora d'un d'ells, però no. Que tenen més de mil milions.
3: El primer és el titular que llegeixo a La Vanguardia ara mateix. Primer bilionari. Pobret, eh? sap greu, eh?
5: Sí, sap greu.
3: Sap greu.
2: A mi em sap molt greu.
3: Aquesta setmana vinent està marcada per una presència molt interessant per tot el que s'està parlant. José Luis Rodríguez Zapatero va a declarar davant el jutge. Avui hem sabut d'aquesta nova peça separada que té com a objectiu investigar l'expresident espanyol per delictes fiscals i de contraband. Dies 17 i 18, Lluís Mijolé, home, curiositat per escoltar José Luis Rodríguez Zapatero amb tot el que està caient, no?
2: Sí, sí.
4: Clar, perquè més enllà de l'estratègia de defensa, que evidentment s'ha de respectar i que, per tant, el vulguin marcar en quins són els tempos i en quin moment i de quina manera vol donar les explicacions, doncs tothom espera una explicació, no? És a dir, és veritat que pot haver l'aufer en moltes coses, però hi ha coses que no són l'aufer i, per tant, s'ha d'explicar i hem d'esperar i ser curosos en respectar aquesta presumpció d'innocència fins al moment en què, com a mínim, donin aquestes declaracions, que les faci el jutjat i que després les pugui fer també públicament, perquè hi ha algunes coses que semblen o indiciàriament que podrien ser greus.
3: Albert, què dius?
1: Bueno, jo, diguéssim, em punxen i ja no em treuen sang, eh? Què més ha de passar en aquest país perquè es canviï, no? I crec que, al final, el Partit Socialista i el govern, que no crec que tots els socialistes siguin així ni molt menys, està dirigit per una organització criminal, encapçalada pel Pedro Sánchez i pel senyor Zapatero. I a mi el que em sorprèn, primer, que la gent socialista de bona fe, que sense cap mena de dubte n'hi ha milers, hi ha moltíssima gent de bona fe, que no diguin res. I després, tan culpable és aquesta organització criminal que dirigeix el país com tots aquells partits i organitzacions que li donen suport, des de l'extrema esquerra, des de Bildu, des d'Esquerra Republicana, des de Junts per Catalunya, són corresponsables de la situació que té aquest país. I per tant, jo crec que només hi ha una sortida, òbviament, que els jutges facin la seva feina, el jutgin i, home, presumpció d'innocència per suposat, però les evidències són molt clares, però tal que faci la seva feina, però aquest país no pot continuar ni un minut més amb aquesta situació. Per tant, jo crec que s'ha d'exigir que hi hagi una convocatòria electoral i que es canviï que es tregui del poder aquesta banda criminal.
3: Assumpte Cros, què dius? Com ho veus?
2: Home, jo, és que, esclar, aquí seran una banda criminal els del PSOE, no ho sé, ja es veurà.
4: No, no, els que estan condemnats per banda criminal és el PP.
2: M'ho has tret de la boca, els que estan condemnats per això és el PP.
1: Absolutament fals.
2: No,
1: absolutament
2: fals. No, potser hi ha una sentència.
1: Un altre 3%, potser.
2: Hi ha una sentència.
3: Un segon, ho dic, no entrem en això, perquè aquí intentem sempre que tothom pugui acabar els arguments.
2: Jo parlo pel que llegeixo. Hi ha una sentència que diu això. O sigui, des del punt de vista dels presumptes còmplices, que som tots els que esmentat, jo només puc parlar per Junts per Catalunya. Junts per Catalunya considera que cap d'aquests dos partits està lliure d'aquest tipus d'acusacions. Nosaltres no hem vingut al món, ni aquí, per salvar Espanya dels seus pecats. Per tant, què farem? Sobreviure amb uns i amb els altres.
3: Parla-li el micro, Assumpta.
2: Ai, perdó. No donarem suport a un partit com el PP per fer una moció de censura, tenint en compte com tracta l'independentisme. Nosaltres ho som. Per tant, ja ho va dir el nostre secretari general i jo ho comparteixo. Aneu a parlar amb el Puigdemont, parleu amb els jutges, que s'accepti la llei d'amnistia, etc, moltes coses que no estan passant, i aquell dia potser podem començar a parlar com vam començar a parlar amb el PSOE.
3: Després et torno la paraula, Albert. Deixem primer que escolti tant el José com el Jordi. José, sí.
0: Jo no acceptaré lliçons de còmplices de corrupció d'un partit que era el del meme Punto Rajoy, que el seu actual secretari general era un senyor que anava amb narcotraficants en un vaixell. És a dir, poques lliçons. Segon, jo com a exsocialista, és a dir, jo vinc del PSC, estic especialment dolgut perquè encara que hi hagués l'ofer, el comportament del president Zapatero no és del tot clar. I jo era una persona en la que creia en ell, creia que potser no va encertar en el seu moment, no va poder saber fer el projecte d'Espanya Plurinacional, però que el tenia com una persona de conviccions. I a mi se m'ha caigut un referent. I en aquest cas, jo continuo en estat de xoc des del moment que va començar a sortir i que no tot semblava que fos l'ofer o invents. I crec que el Pedro Sánchez i l'entorn del PSOE tenen un problema greu. Un problema greu. I que han d'actuar, perquè si no se'ls caurà la legislatura i serà molt difícil donar-li suport, per molt que vein el lobo amb Vox i PP, sobretot amb Vox. Per tant, crec que aquí el PSOE s'ha de posar molt les piles, començar a crear, i sobretot jo espero unes explicacions molt clares de José Luis Rodríguez Zapatero.
3: De fet, tot el PSOE. Una de les coses que avui publiquen diferents mitjans, si recordeu quan va sorgir tot això, va ser el propi Zapatero va fer públic un vídeo en el que deia que aniria de manera immediata als mitjans de comunicació a aclarir. És veritat que després també, quan vam conèixer el sumari, l'advocat li va demanar que endarrerís aquestes declaracions, estudiar bé el conjunt del sumari, d'aquí la importància d'aquesta setmana, dies 17 i 18, perquè serà la primera vegada que escoltarem a Zapatero donant la seva versió sobre tot aquest assumpte. Jordi, sí.
5: Jo, vamos, crec que dic algo que per els que estem aquí, per molts dels que ens escolten, també ho pensaran així, la política és necessària. Soc dels que crec que o la fas, o fas política, o te la fan. El que crec que tots els partits polítics tenen que redreçar o fer fora són els que fan la selecció de recursos humans. Perquè no... Ara que jo estic fora de partits polítics, deixem-ho dir així, d'acord? Hòstia, no se salva ni uno. No se salva ni uno. Perquè el que no té un nap té una col. El que no té un nap té una col. Amb la qual cosa, no sé què és el que s'està fent malament dins dels partits polítics, però no es fa una bona tria de dirigents. Imagineu-vos això que passés amb l'entorn empresarial. Que passa, també. Que passa, també. Ostres, però rodarien molts més caps que els que roden amb l'entorn polític. I és molt trist. I és molt trist, perquè d'una empresa puc arribar a prescindir. De la política no podem prescindir. Ni aquest país, ni cap. Ara, ens tenim que remirar com estem fent les coses per fer un altre tipus de selecció de lideratge polític.
3: Albert, havies demanat la paraula, oi?
6: Sí, si jo assumpte, ningú demana que Junts dongui suport a un govern del Partit Popular. Aquí del que es tracta és d'acabar amb aquesta organització criminal i convocar eleccions. Els demòcrates el que defensem, tot i com molt bé deia el Jordi ara, al final la política és necessària, la política s'ha de fer, i estem en una democràcia amb les seves coses positives i amb algunes també negatives que evidentment s'han d'anar corregint gràcies a la justícia amb molt bona part. Per tots, els que han comès delictes que han format part del meu partit polític, si han comès delictes, que siguin condemnats i que es podreixin a la presó si així ha de ser. Però el i tu Mas ara no val. Ara estem amb un govern que fa 8 anys que està governant i té uns suports polítics. Jo entenc que Lluís abans deia de Vox i tal, no? Jo entenc que vosaltres esteu més còmodes amb Bildu i amb gent condemnada per terrorisme. Però, home, nosaltres, Assumpta, segur que el que no farem és anar a negociar algo per a Espanya amb algú que el seu objectiu polític és destrossar Espanya. I amb un fugat de la justícia que està a Waterloo, el senyor Puigdemont el que ha de fer és tornar aquí i posar-se a disposició de la justícia. Simplement, nosaltres no demanem que ens doneu suport, és que ni el necessitem. Nosaltres el que volem és posar en marxa la democràcia, que hi hagin eleccions generals i que el poble decideixi. Potser és que alguns tenen molta por a la democràcia, el que decideixi el poble.
3: Per al·lusions, primer Lluís, després el José.
2: I després jo.
3: I després tu.
4: No, jo volia dir també sobre... Es deia, no?, que potser cau un referèndum i també es parlava de la necessitat de la política, no? Jo crec que a mi em venia al cap, quan va començar això de Zapatero, em va venir al cap com el que jo recordava de Lance Armstrong quan se'l va començar a acusar

0: Miri, tal, i per tant, aquests que marxin fora, que me pongo jo, doncs el que acaben aconseguint és el que està passant, no? Que perdin majories absolutes allà on les tenien i que al final es preguntin per què l'extrema dreta va pujant, encara puja més, i si mirem les últimes enquestes, coses que també estan passant aquí a Catalunya, no? Per tant, crec que ens faríem un favor si deixéssim treballar la justícia, més enllà de si aquesta justícia és interessada o no i què passa amb el poder judicial, que evidentment és un debat que també ens hem de fer, i la regeneració del poder judicial, però que els deixem treballar i que ens dediquem a fer política. I, per tant, a no dir tu fuera d'aquí perquè no sirves, sinó a presentar projectes alternatius, a presentar realment o defensar unes idees i intentar dur-les a terme per allò que millora la vida de la gent, no el que millora la vida de quin partit està o no està al poder, sinó què passa amb la cistella de la compra, amb l'habitatge, amb el cost del lloguer...
1: José, sí.
2: Hi ha una cosa que no volia baixar el fang, però quan es banalitza sobre un tema com el terrorisme és una cosa que ja em pica molt. Miri, igual que companys del seu partit, jo quan estava al PSC vaig aparèixer en una llisteta, era conseller de districte com vostè, una llisteta del Comando Barcelona.
3: Però ja som dos.
2: No, doncs, com, igual que vostè va empatir això, jo crec que no cal continuar fent banalització d'això i li explico per què. El seu partit, quan Zapatero va aconseguir que el terrorisme que va matar més de centenars de persones i que a Catalunya també va provocar terribles atemptats es parés, el seu partit li va muntar un Vietnam. Li va muntar un Vietnam. I l'ús partidista i polític que fa no tot el PP, no tot el PP, alguns dels seus companys, com pot ser Ayuso a data d'avui, però sobretot uns altres partits, em sembla pornogràfic. I no li accepto, no li accepto com a persona perseguida pel terrorisme, igual que vostè, no li accepto aquest ús partidista, perquè vostè no em pot donar lliçons a mi, igual que no li puc donar lliçons a vostè, de que jo tingui relació amb un partit que es diu Bildu, que també, li recordo, va ser part dels seus membres, són part de la gent que va aconseguir que es retiressin les armes.
1: 10 minuts i les 9 de la nit, aquest seria un tema que comentarem aquí. Assumpte, no, què volies dir?
4: És ben curtet, eh? És a dir, jo simplement volia recordar que el que fa Junts no és donar suport al PSOE. Més aviat vam trencar el nostre acord amb el PSOE. El que fem és no donar suport a una moció de censura encapçalada pel PP i Vox. Això és el que fem, no l'altre. Per tant, és un matís, però és un matís important.
3: No és veritat, això.
4: Estem reclamant eleccions des de fa molts dies en el Pedro Sánchez, que és qui les ha de convocar, i creiem, com deia ara el José, que és una obligació plantar del PSOE, plantar cara en aquest tema i convocar eleccions. El que no farem és donar suport a la vostra moció. Una altra cosa, i simplement per acabar, una puntualització. El senyor Puigdemont no és un fugat. El senyor Puigdemont és una víctima d'uns jutges prevaricadors que es neguen a aplicar una llei aprovada pel Parlament espanyol. Per tant, aquí tenim un tema, com deia ell, que un dia en podríem parlar llargament.
5: Digues, digues.
6: No, només un matís, per no entrar a tot. Si nosaltres no proposem una moció de censura perquè governi el senyor Feijó, proposem una moció de censura instrumental, inclús el candidat pot no ser de ningú partit, una persona externa al Partit Popular, per... No ha de ser un diputat. No és veritat. No,
2: això és el Parlament.
6: No és veritat. Amb l'única finalitat de convocar eleccions. I amb això hauria de vindre a Espanya i llavors el detindrien.
4: Per què el detindrien? Perquè els jutges prevariquen, no? Serà? Escolti, els jutges empesos pel PP.
6: Jo ja entenc
1: que des de Junts... Si ja dos no poden parlar a la vegada, tres ja és excessiu. No, és massa gent. Va.
0: No, dic que la presentin, la moció de censura, i ja està.
1: Exacte,
0: i es voti.
1: Que la presentin i ja està.
0: I deixin de dir-ho, que la presentin i ja es voti.
1: I per què no la presenten? Tenim el Toni Mata, no? Va, anem al Toni. Anem al Toni Mata, perquè... és que entrem... Hi ha una cosa que és divertida, no? És a dir, quan et passes la vida moderant una tertúlia política, ja saps que hi ha temes que quan arribes allà comença a donar voltes,
4: sí.
1: I ens podríem passar tota la nit fins a les 12 donant-vos la...
0: Ja,
1: però no pararíem. I no us posaríeu d'acord. No. És a dir, que millor anem al colofó, si us sap greu. Toni Mata, com estàs? Bona nit.
7: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del Pla B i roda del hàmster política.
1: Com I estem? Roda del hàmster política, m'agrada molt. Estem molt bé, i el colofó del divendres, on el situes avui?
7: Doncs mira, Toni, avui deixem l'actualitat perquè vull posar el colofó a la tertúlia

0: parlant d'un tema personal que m'ha succeït avui. Toni Marín, vinc a parlar d'una vergonya que vull exorcitzar avui aquí amb vosaltres, en aquest confessionari públic en el que vull convertir aquesta humil secció. Vaig, Toni?
1: Vinga.
0: Em dic Toni Mata i avui he rascat un cotxe aparcant. Ja està, ja ho he dit. Sé que això em fa menys home, Toni. Sé que això em fa menys home per dos motius. Primera, pel fet en si d'haver ratllat un cotxe aparcant, que és inacceptable. I de l'altra, perquè he acceptat un error, i això tampoc és gens masculí. Estic devastat, Toni. Estic devastat. Avui ja veus que aquesta és una secció catàrtica per mi, perquè tota la meva masculinitat ha desaparegut per un embornal de culpa i conducció maldestra. La meva autoimatge d'home capaç i de magnífic conductor amb 12 punts ha desaparegut avui, Toni. I avui he de dir, i confesso aquí que em sento castrat, Toni Marín. Jo que he evitat desenes d'accidents en reaccions d'extraordinària intuïció i anticipació a altes velocitats, jo que he aparcat el vehicle en llocs on pràcticament quedava envasat el buit, avui m'he despistat, Toni Marín. L'explico els fets, senyor Marín, perquè vostè pugui jutjar la meva culpabilitat. Entrant amb el meu petit vehicle elèctric amb la voluntat de carregar-lo en un aparcament, he vist una plaça de càrrega, però en aquest aparcament, Saba, per ser exacte, a les places del sostre, a les places elèctriques, del sostre hi penja una mena de lona amb un text, però des de lluny no ho saps si és una lona o és una cosa sòlida. Una lona que quan entres a la plaça xoca amb el teu parabrises lentament, com si fos el robot aquell de l'autorrentat. I què m'ha passat? Que jo, apassionat com sóc de la lectura i patint perquè no se'm fes malbé el cotxe amb aquella cosa que no sabia si era sòlida o tèxtil, estava llegint la fotuda lona mentre avançava i amb el frontal del meu vehicle he fet en el lateral del cotxe que hi havia just al costat. Catàstrofe, vergonya, humiliació, però com poden ser tan malparidets de penjar lones amb text contra les quals xoques? Quina mena d'eina de distracció és aquesta, Toni Marín? Fa anys van demanar retirar unes marquesines de les carreteres on apareixia Maribel Verdú en llançaria i jo mai em vaig despistar amb allò. Però amb això sí, Toni, amb això sí. Sé que és fàcil culpar els altres i m'acago amb el pàrquing de Saba, però la realitat és que si llegeixes, no condueixis. M'hauria d'haver aturat i no ho he fet, Toni Marín, cosa que provocarà un impacte en un lloc. A mi m'ha acabat provocant un dolor similar al que em provocaria un cop als testicles. És un dolor terrible perquè m'afectarà a la bonificació. Anys i panys acumulant una conducta de condició impoluta perquè per rascar el cotxe mentre aparco com si fos un conductor novell després d'haver-se begut 4 pomades mallorquines. Senyors i senyors, avui venia a exorcitzar-me i a dir ben alt: homes de Catalunya que conduïu, no passa res si un dia rasquem el cotxe. No s'acaba el món. No som menys homes. Em rebel·lo contra això. Rascar el cotxe ho hem de veure gairebé com un acte positiu que ens ha de reconciliar amb la nostra fal·libilitat. De fallar, no de fal·lus, evidentment. No som perfectes. Només som homes. Espero que entengueu que ara, però, guardaré un parell de dies, dissabte i diumenge, de dol per aquesta situació traumàtica que he patit. Però no patiu, ja us aviso ara, que dilluns estaré com nou i en plena forma per presentar el meu llibre al centre del món, a la llibreria Ona a Barcelona, amb el bon amic Llucià Ferrer. Us espero a les 7 de la tarda amb el cotxe ratllat i amb una abraçada per reconfortar-nos a la nostra fal·libilitat humana.
1: M'ha encantat com has ficat la falca, vull dir. Sí, no hi serem per aquesta mantena, però desitgem que vagi tot molt bé el dilluns a les 7 de la tarda a la llibreria Ona de Barcelona amb el teu amic Llucià Ferrer. Moltes gràcies, Toni. Una abraçada forta.
0: Gràcies a vosaltres. Bon cap Vinga. De setmana.
1: És que, perdoneu, però té raó. O sigui, ratllar el cotxe, no us ha passat alguna vegada, Lluís? O
2: Albert? Sí, em va passar fa poc i sí.
1: Fa mal.
2: Sí.
1: O sigui, i ha fet una comparativa al Toni que jo l'estava pensant des de fa... És com un cop als testicles. O sigui, de veritat, o sigui, fa mal, no?
3: Més mal fa reconèixer grades, eh? Més mal fa reconèixer grades.
4: Jo dec ser molt poc masculina, perquè a mi m'importa molt poc.
1: Sí, és igual,
2: Vaig anar al taller i vaig dir, mira, ho he fet... Això segur que ha sigut la dona, em va dir...
1: De veritat?
2: Com dir, em donava una sortida, diguéssim.
1: Anava sol.
2: No. Vaig ser jo.
1: Déu-n'hi-do. El meu pàrquing té massa columnes. I a vegades és molt complicat. I jo l'altre dia... Saps aquell? I a més és que ho notes, com fas... Ai! Fa molt de mal aquesta cosa, eh? En fi, estem a un minut i mig de les 9 de la nit. Aprofitareu el cap de setmana? Tu clar, ell ve de Florida.
5: Pues, t'explico com l'aprofitaré. He acabat un curs de digitalització empresarial.
1: Ah, molt bé.
5: I tinc que presentar el treball abans de dilluns a les 12.
4: Ostres!
1: Ah, doncs tens un cap de setmana molt bonic, no?
5: Exacte, molt entretingut.
1: T'està bé per venir a la ràdio amb aquesta moranó insultant, si em permets que et digui, tan impròpia d'un 12 de juny. D'altra banda, no? Mira, la resta fem bones cares.
5: Moreno, Florida.
1: Ja, és que per això dic que és insultant, no? Tu aniràs a la muntanya?
3: No, aquest cap de setmana no, d'aquí dos. Però estic com ell, que has d'entregar una cosa que m'ha d'encarregar l'IDESCAT, una cosa molt xula, que estic molta il·lusió, però que has de preparar-la.
1: Tu sempre fas estudis molt xulos, eh, per cert.
3: Sí.
1: Dóna'm un titular, home, on es pot dinar.
3: En aquest cas és va sobre com ens organitzem el temps i si ens assemblem molt segons el nostre gènere, sexe, la nostra edat o més bé pel que vertebra la nostra activitat central. I en aquest cas és el segon.
1: Ah, sí?
3: Sí.
1: D'això n'hem de parlar un dia, José?
3: Quan vulguis.
1: No, és interessantíssim. En fi, aprofitin bé el temps, tots vostès, totes vostès, oi? Gaudiu molt del cap de setmana i feu-me cas i no trigueu gaire en tornar, perquè se us enyora quan no veniu. Assumpta Cros, Albert Fernández Santiberi, José Rodríguez, Lluís Mijolé, Jordi Cerezuela, ha estat com sempre un plaer. Moltíssimes gràcies.
5: Gràcies.
1: Senyors i senyors, fem una petita pausa, arribem a les notícies de les 9 i després no s'ho perdin perquè avui és divendres i, per tant, no és que torni el pla B, és que comença el pla Z. Tornem a uns instants, a Ràdio 4. No s'ho perdin. Fins ara.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon vespre. El retorn de la delegació vaticana a Roma s'ha vist alterada per un problema tècnic en l'avió d'Iberia previst inicialment per al viatge. La companyia ha enviat un aeronau de substitució des de Madrid a Tenerife amb l'aterratge programat cap a 9:45 del vespre per traslladar els membres de la delegació que no han pogut viatjar amb el Papa Lleó XIV. Recordem que el Sant Pare viatja cap a Roma amb el Falcon oficial de la Casa Reial. El pontífex ha agraït al rei Felip VI l'afectuosa benvinguda i la generosa hospitalitat rebuda durant la seva visita a Espanya. En un telegrama enviat al monarca després d'abandonar territori espanyol, el pontífex ha expressat el seu agraïment a les autoritats i al conjunt de la ciutadania pels 7 dies de viatge apostòlic. Segons el Pakistan, país mediador, els Estats Units i l'Iran han arribat a un acord per destensar la guerra al Pròxim Orient, malgrat els bombardejos entre ambdós països durant els últims dies i les notícies contradictòries a les darreres hores. L'esborrany ja redactat i consensuat acompleix, segons el govern dels Estats Units, els seus objectius centrals que passen per l'obertura de l'estret d'Hormuz. L'Iran, de moment, no s'ha pronunciat sobre els punts acordats. En declaracions a Radio Nacional, Alejandro López Canorea, analista de política internacional i director del programa Descifrando la Guerra, demana prudència pel que fa a les versions d'ambdós països.
2: A ver, no nos podemos creer la versión de ninguno, además porque son contradictorias, ¿no? Estamos viendo a Trump diciendo que Irán ha cedido en todo. Tenemos a un Irán que sigue insistiendo en los 14 puntos que habían presentado y que son inaceptables para Estados Unidos. Y tenemos a un Israel que niega estar en sintonía con un Donald Trump que ha dicho que tanto Israel como los países árabes, como Turquía, Pakistán, etcétera, están todos a bordo de su plan. ¿Que podemos tener un texto muy pronto? Parece que sí.
0: Cal remarcar, però, que es tracta d'un memoràndum d'entesa i no pas d'un acord de pau definitiu. En cas que les negociacions prosperin, s'iniciaria un termini de 60 dies destinat a abordar aspectes més sensibles, com ara la qüestió de l'armament nuclear. Més qüestions. La Unió Europea ha arribat a un acord per reformar el reglament dels drets dels passatgers després de més d'una dècada de negociacions. Laura Monill, bon vespre.
3: Bon vespre. Sí, la normativa pactada entre el Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea obligarà les aerolínies a mostrar el preu del vol amb la maleta de mà inclosa, però permetrà oferir un descompte als passatgers si renuncien a portar-la. La reforma manté la gratuïtat de l'equipatge que se situa sota el seient. En paral·lel, el text acordat també manté el llindar de 3 hores de retard que dona dret a compensació i les indemnitzacions actuals que oscil·len entre els 250 i els 600 euros en funció de la distància del vol. La reforma també garanteix que els menors d'edat i les persones amb mobilitat reduïda o necessitats específiques puguin seure al costat dels seus acompanyants sense pagar un cost addicional pel seient i blinda que els passatgers puguin corregir errors en el nom dels bitllets de manera gratuïta. La normativa també obligarà les aerolínies a buscar el alternatives de transport, incloses opcions d'altres companyies, en cas que els passatgers perdin una connexió pel retard o cancel·lació d'un vol. Tampoc es permetrà obligar els passatgers a utilitzar una aplicació o a crear-se un compte en línia per obtenir les seves targetes d'embarcament.
0: Gràcies. I encara, de l'àmbit internacional, avui ha entrat en vigor el Pacte de Migració i Asil de la Unió Europea. La reforma busca forçar la reducció d'entrades irregulars a la Unió, tot i que en els últims 2 anys han caigut un 55%, segons la Comissió Europea. També preveu la creació de centres de detenció fora de territori comunitari, semblant al model que va proposar Itàlia, accelerar l'expulsió de qui no rebi asil i la reubicació de 20.000 migrants a través d'un sistema de solidaritat amb els països receptors, com ara Espanya. Al vespre de la 2CAT, Blanca Garcés, investigadora del Centre d'Afers Internacionals de Barcelona, ha parlat del sistema de solidaritat.
4: Que hi ha diferents maneres de contribuir en aquesta responsabilitat comuna a partir d'ajudes financeres, de trasllats de sol·licitants d'asil dins la Unió Europea. El que es pot esperar és que serà també de molt difícil implementació, una perquè no hi ha voluntat política i dues perquè aquests mecanismes tan, podríem dir, rocambolescos són difícils de pensar com poden funcionar a la pràctica.
0: Garcés també ha criticat que el pacte intenta plantejar-se com una eina per salvar vides i no és el veritable punt de la nova norma. I en esports comença la segona jornada del Mundial amb l'enfrontament entre el Canadà i Bòsnia, un partit que poden seguir per la 2CAT, Televisió Espanyola i Tablero Deportivo de Ràdio Nacional. A casa nostra, en marxa, a punt de començar el tercer quart del segon partit entre el València Bàsquet i el Joventut de Badalona. Hores d'ara, el marcador és de 56 a 43 punts. Guanya el València. Recordem que en el primer enfrontament també van guanyar els valencians. Doncs això és tot. Per part nostra, més notícies al web rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bon vespre.
1: Ràdio 4.
5: En temps d'uniformitat, de relats a cop de piulada i bona part de l'energia informativa l'emprem en verificar el que és o no mentida, tens una cita. Faristols, el programa d'actualitat política i parlamentària, dissabtes a les 2:05 del migdia i al web, quan vulguis, a Ràdio 4.
6: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
7: l'Auditori.
6: I per anar de museu, concert i espectacle,
7: l'Auditori.
6: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
1: Ràdio 4.
8: Tu t'has plantejat alguna vegada, David Balaguer, fer un rècord Guinness, o no?
9: No, perquè no sé quin rècord Guinness podria fer.
8: Home, jo tinc unes quantes idees.
9: A veure,
8: avui, he buscat els rècords Guinness més bèsties i he trobat un senyor que té el rècord de la dieta de metall. Es va menjar un avió.
9: Ah, mira-l' ell.
8: Un avió, 18 bicicletes.
9: Menjar.
8: Menjar. I 7 televisors. M'imagino que un àlmax, com a mínim, havia de caure, no?
9: I suposo que va ser no en un dia, sinó en diversos dies, no? Perquè si no...
8: Home, jo m'imagino, a més, saps, Vanessa Hogan, això com comença? O sigui, el tema dels rècords, el que més em fascina és això com comença, ja. No?
10: Doncs amb algú que vol destacar, d'alguna manera, la seva vida, amb el que sigui,
8: però
10: no?
8: Però on t'emportes el primer tros de metall?
9: Sí, sí.
10: No és molt fort, això.
8: O sigui...
10: Perquè hi ha coses que són dolentes per la salut i la gent fa concursos d'això, vull
8: clar.
10: Dir...
8: En el teu cas, Sergi León, com va començar tot?
11: Bona tarda.
8: Hola, bona nit, ja diríem bona nit. No?
11: Buenas noches. No, pues, com va començar el meu? Pues, jo crec que això dels rècords ve de que un mediocre arriba a un punt en el que vol certa transcendència, no? Vol sí. buscar un significat a la seva vida i sap que és un inútil i busca qualsevol cosa per fer-ho i es menja pues, metalls. No sé, era un personatge del doctor Slum, això era l'agatxant, que es menjava tots els metalls.
8: Ja, però, per exemple, també hi ha un tio que té el rècord al menjador d'insectes, perquè es va fotre 36 cucaratxes vives.
9: Què dices?
8: Oh! No. Ai! Oh! Això no... Home, li poses, no? Això li donen al Jordi Esteve i et fa allò un guiso?
12: Sí, home, sí, ho passo per la màquina i faig canalons.
8: Ai.
9: Oh! Sí. Oh!
8: Per cert, moltes felicitats, Jordi. És l'aniversari avui del Jordi Esteve.
10: Ai, cantem aniversari feliç o què?
8: No cal. Què, com ho has celebrat? Com portes el dia, Jordi?
12: Doncs bé, mira, amb vosaltres he vingut aquí.
8: Que bé, no?
12: Hem coincidit avui.
8: Quants són, ja? Quants?
12: Doncs 45.
8: 45, molt bé.
12: Ben portat.
8: Diu 45 i uns mesos, diu al voltant de 100. No? Glòria Galiano, què tal, Glòria?
13: Hola, estava pensant això que deies del rècord. Per mi ja és descendència, però com es tria el rècord? O sigui, en quin moment dius vaig a menjar avions?
8: Mira.
13: O dius, no, vaig a trencar nous amb el cul.
8: O mira aquest. Rècord de arrastre con vello facial.
13: Ah, no? veus que curiós també.
10: I després ja, saber...
8: Jo crec que aquest és un dia que tu vas pecho lobo, no? I d'alguna...
13: Facial.
8: Ah, facial. Bueno.
13: Hi havia un senyor, també ara que m'he recordat, no l'havia vist mai fa anys a la tele, que surt mai, ha sortit molt a la tele, un que es posava pinces d'estendre.
10: Ai, per favor, i a les pestanyes, a la pell aquesta dalt de l'ull, dels ulls, quina angúnia!
13: Allò ha batut aquest rècord, llavors, però ho feia molt normalment, ell, no tenia cap...
10: Però lo fort és que sempre hi ha algú... Per molt raro que sigui, sempre hi ha un munt de gent que ho ha intentat. O sigui, saps què dius?
9: Has de buscar alguna cosa que ningú més intenti.
10: Jo crec que busquen això, però llavors es troben un munt de gent intel·ligent al darrere,
9: perquè,
10: també com
9: perquè ells, el món és tan gran i hi ha tanta gent que més persones tenen la teva mateixa idea. Sí, hi havia un, jo recordo un de les ungles. Un que es deixava créixer les ungles, i hi havia un rècord Guinness de les ungles més llargues del món.
10: Sí,
9: era terrible, era fastigós.
11: No va sortir una col·lecció.
9: Com recargolades.
10: Sí, es recargolaven.
8: Mira, jo aquest sí que el podria fer. El rècord de velocitat en oficina, que són carreres, però amb cadires de l'oficina.
13: Això és un rècord Guinness, això?
8: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
13: Jo de moment voto...
8: 100 metres llisos, més ràpids, corrent amb una cadira de rodes d'oficina.
13: Per mi, de moment, el millor, el comedor de metales.
8: El millor, eh?
10: Home, però això és
8: molt fort.
9: Però és que això és un fakir. Els fakirs no fan això.
13: Un fakir no es menja un avió.
9: I què fa un fakir?
13: Que té que estar molts dies.
9: Es menja bombetes, claus...
13: No, però no, es posaven l'espasa, però se'l tornaven a treure. Oh, no.
9: Era un truc, no?
8: Clar. Va, a les 9 i 10 minuts. A veure una mica què heu preparat per avui. David Balaguer, tu què fas avui?
9: Mira, ha sortit un altre cop aquell rànquing que surt anualment, l'estic esperant sempre, de les ciutats més infidels d'Espanya.
8: Ah, sí?
9: Sí, ha tornat a sortir, surt una vegada a l'any. I més o menys les coses no canvien gaire, però em fa molta gràcia perquè penso... Bé, ja ho parlarem quan em toqui.
10: Ostres, fer el jo tema. Crec que tu has
9: de moment
10: sigut molt
9: el tema damunt de la taula.
10: I has perdut parelles que realment t'importaven per aquest tema i estàs com intentant fer una mica de teràpia,
9: podria
10: no?
9: Ser, podria ser,
8: justificant-se.
10: Home, totalment, en plan, mira, hi ha altres ser. Com jo... Clar. Exacte, sí, sí,
8: jo
10: sí.
8: Jo t'estic sent infidel perquè en realitat soc de Barcelona i no ho puc dir.
9: Però és que els catalans...
10: això,
9: el rànquing aquest demostra que els catalans som, perquè hem de dir som molt infidels, eh?
8: Molt infidels.
10: Però
8: molt,
10: jo no soc jo, és que som
9: els llocs
10: catalans.
9: Capdavanters els ocupen, les ocupen localitats catalanes.
8: Ah, sí?
9: Sí, sí, sí. Sí.
8: Ah, bueno, això ho farem immediatament. Faig un sumari i parlem d'això. Vanessa Cogar, tu de què parles avui?
10: Mira, jo porto un tema que sembla de broma, però és molt interessant.
8: A veure.
10: Que és com desestressar-se i eliminar el cortisol traient la llengua. Però és que això ho diuen els neuròlegs, eh? I no un. Varios. I a més, afegeixo, jo ho he experimentat fa uns anys, que vaig, no ho sabia, que era una tècnica, vaig al·lucinar, ja ho explicaré, i jo ho vaig viure i ho vaig fer, i anys després trobo aquesta notícia.
8: Però,
10: mira,
8: la cosa és que tu treus la llengua...
10: 40 segons, menys no val. No, no, però en plan...
8: És que ara ha sigut meravellós, perquè jo tinc la llengua, però he mirat cap al Jordi Estiva i també estava traient la llengua.
10: Molt bé, no, no, és que després ho farem tots, però no en plan punxeguda, en plan relaxada, com un gos... tot el que puguis cap a fora.
9: Com ho has fet? Com ha estat aquest so? Com ha estat el so aquest?
11: És com el metge, no? Que treia la llengua. I...
10: Clar, doncs sense voler, una mica rotllo metge, no? I resulta que, bueno, això és que ho explicaré després,
8: vale,
10: oi?
8: Em sembla molt bé, sí.
10: M'ho guardo una mica.
8: Em sembla molt bé. Sergi León, i tu què dius?
11: Jo no he preparat res.
8: T'has de preparar alguna cosa?
11: No,
8: no pots venir aquí?
9: No has preparat res.
11: Jo vinc per la renta perquè desgravo i ja està. M'ho va dir clarament la Glòria Fati.
8: Sí?
11: Ja està, és la meva aportació. Què més vols?
8: Però com que desgraves?
11: Home, un pico, eh?
8: Ah, sí?
11: D'aquí, sí, sí.
8: Està molt bé.
11: Sí, sí.
8: Jordi, i tu què? Ah, bueno, no, que és el teu aniversari, avui, clar. Evidentment. Ah, no. Però...
9: Després t'he portat la cançó, una cançó.
8: Has portat una cançó? Sí. Bueno, la cançó també l'ha portat el Sergi,
11: ah,
8: no?
11: Sí. Jordi Esteve, no fos res, tampoc, eh? Escolta, aquí estic jo, només.
8: Però ell, té una estrella Michelin, que això ha de servir d'alguna cosa.
11: Bueno, també jo no? Sóc un estrellat.
8: Tu tens una estrella Michelin o
11: no?
8: Doncs no, fiquis amb el Jordi, sisplau.
11: Això, sí, és veritat, eh?
8: Vostè... Clar, perquè tenir una estrella Michelin et dona un punt, que
9: sí.
8: Dius...
9: Sí,
11: mira,
9: sí.
11: Mira,
10: home,
11: no cal...
10: un punt o dos...
11: Ja es veu.
13: Bueno, perdó, sí. El que li dóna és una feinada, perquè mantenir la estrella... jo penso, no és un premi, és una feinada.
9: Sí,
10: però hi disfrutar.
9: Clar, perquè a més, les persones, sí. Quan obtenen un premi com aquest, home. Després tu el que vols és mantenir-lo. És a dir, tens alegria per haver-lo obtingut, però aquesta alegria passa.
10: I encara han tornat l'estrella.
9: Fuig ràpid l'alegria, després el que vols és mantenir-la.
7: Però sí que és veritat que arribes a límits de que a vegades és massa, saps? I la cançó que he portat avui és una mica de...
8: Fixa't, Jordi, el que deia la Vanessa, que és veritat. Jo conec gent que tornar a l'estrella Michelin.
10: Sí, perquè no podia suportar estar sempre
9: la pressió.
10: En aquell punt.
13: Ah, és una feinada.
11: Sí, sí. Es pot tornar a l'estrella Michelin.
10: Sí, sí.
8: Home, clar.
10: Sí.
8: Home.
10: I que també no... queda bé perquè ja saben que l'has tingut i dius, no, és que jo l'he tornat perquè vull viure amb la família més estona.
8: Sí, no, és veritat.
10: No, però és així,
8: no,
10: però
8: és veritat.
10: Sí. Que ja queda la fama.
9: I perquè no la perdràs. D'aquesta manera no la perds, la dones.
10: Si tu... la perds, és fatal.
8: I tu, Glòria Galeano, de què t'enfadaràs avui?
13: Em va quedar pendent de l'altre dia, que no em va donar temps, els grups de WhatsApp.
8: Això m'agrada molt. Aquest tema m'agrada molt.
9: Són insuportables, sí. Els grups de WhatsApp.
8: Va, escolta'm, comencem a saber quines són les músiques que heu portat avui. Avui comencem amb el David Balaguer, que ha escollit aquesta cançó. Oh!
10: Que guai!
9: Avui un recurs fàcil.
10: No, però...
9: Un omple pistes, una que sé que us agrada a tots... Que sé que al Toni li agradarà, al Sergi... Sí, siguis qui siguis, siguis d'on siguis,
10: bueno.
9: Siguis com siguis, t'agrada aquesta
10: cançó. Jo sé d'alguns que no els agradaria, però bueno. A mi molt.
9: No sé per què he triat concretament aquesta cançó.
8: Està xula.
9: Sé que...
11: Ho has insinuat una mica. Podries haver anat a lo fàcil? Potser?
9: No, però omple la pista. Això omple la pista.
10: Però tampoc, mira, jo em queixo dels que no arrisquen, però no deixa de ser especial la cançó.
9: Jo sempre arrisco bastant en aquesta secció de les cançons i avui he decidit no arriscar.
10: Bueno, has portat Coldplay, eh?
9: No, Coldplay no l'he portat jo. Mai. No? No, no, no.
10: Oasis.
9: L'ha portat ell, Coldplay.
10: I Oasis vas portar.
9: Oasis, sí.
10: Això no és arriscar.
9: Però això, la cançó que tries... ha de sorgir de, per inèrcia. O sigui, quan sí. la Glòria t'envia el missatge, la sí, primera que es ve al cap. Jo no ho faig així, Glòria. Quan tu envies el missatge de quina cançó tries, pac. Fas com una ruleta ràpida dins del teu cap i la primera que surt no dones opció a la segona. Mira, mira. Oh.
8: Sensacional. Jo crec que avui hauríem d'anar a fer unes copes sí. o és alguna cosa.
9: Aquest tema quan sona als locals, sí. perquè sona molt als locals, tu fixa-t'hi que és un d'aquests temes que el 90% de la gent que hi ha es pot anar a ballar, no, perquè això no passa en tots els temes.
8: Sí. A mi m'ha passat una cosa aquest matí veritablement curiosa, i avui m'he regalat un quart d'hora de seure, aquesta setmana hi ha hagut molta feina, i m'he regalat un quart d'hora de seure en una terrassa, al sol, amb auriculars, i he escoltat música. I saps allò, m'he trobat una playlist de David Guetta. A mi David Guetta m'agrada, ho sé. El que m'ha sorprès és que anava punxant cada cançó i deia, ah, aquesta també és de David Guetta. Ah, també.
10: Això sí,
8: és,
10: sí, sí.
8: Cada cosa que fa aquest home és brutal, no?
13: Dit això, perquè jo era de David Guetta, i una vegada un amic meu em va fer això, diu, te voy a poner una lista de canciones y verás...
8: És que sí. totes.
10: Sí, sí.
8: Totes.
10: Sí,
13: però sí, ja que eren d'ell.
8: Sí. Escolta'm. Què?
9: No, que a vegades et quedes en una i després no saps més d'aquella persona, potser, no?
8: Això, i això porta a la infidelitat, no?
9: I tant.
8: Clar, això porta a la infidelitat, lògicament. A veure, David Balaguer, ha sortit el llistat de quines són les ciutats més infidels d'Espanya.
9: És un llistat que surt un cop l'any, no sé per què, fan això, i no varia gaire amb els anys, perquè, evidentment, quan una localitat és infidel, sempre ho serà.
8: Clar.
9: Ah, potser d'aquí 20 anys variaria una mica, però...
11: Una tradició.
9: Però és una tradició, és com una tradició.
13: Els plats se semen les olles,
9: sí.
13: els fills
9: per igual. I és magnífic perquè surten les 20 primeres, i entre les 20 primeres sempre n'hi ha moltes de catalanes. Fins al punt que 6 d'aquestes 20 són catalanes.
8: 6 de 20?
9: 6 de 20, però atenció, perquè encara hi ha una dada més bèstia.
11: Líders.
10: I estan a la costa?
9: Què?
10: O no, a la costa?
9: No ben bé.
10: Ah,
9: no.
10: Vale.
9: Alguna, però no. I l'altra dada bestial és que les tres primeres són catalanes.
8: Les tres primeres.
9: El pòdium està conformat
10: no semblava,
9: per localitats
10: catalanes.
13: Aquestes tres són les tres primeres.
8: Ah, no,
9: d'entrada, però després farem un comentari sobre tot això, perquè jo he estat pensant i penso que, en realitat, no són les localitats més infidels, sinó que estem parlant dels llocs més sincers d'Espanya.
8: Clar.
9: Aquí està, perquè, clar, a qui li pregunten això? La gent, si tu normalment vas a un sopar i saps que un sopar entre 10 persones i tu saps que allà hi ha 3 o 4 infidels i surt el tema de la infidelitat a taula
13: ningú
9: i ningú ho és, tu, però tu saps que 3 ho són. Per tant, la gent, quan li pregunten això, no ho admet.
8: Clar.
9: I en aquest rànquing han hagut de preguntar-li a la gent i molta gent ha dit una mentida.
10: Clar. Però no sortien
9: tant,
10: amb la foto,
9: són tastants. Som els catalans, els sincers som els catalans.
11: Com gires la truita, tio?
10: Home, jo estic al·lucinant.
8: Jo el que crec és que esteu embolicant massa i jo vull saber quina és la ciutat.
9: Però és el rànquing de la infidelitat, però que en realitat és el rànquing de la sinceritat. Diré que Reus.
8: Ocupa,
9: està en el lloc número 16.
10: Audi, mira.
9: Diré les catalanes, O puc dir la 20, perquè m'ha fet molta gràcia que hi hagi Alcobendas.
8: Alcobendas? Alcobendas és la número 20.
9: Sí, és la número 20.
13: Però mira,
9: això m'ha sorprès.
13: A mi em sobta menys, t'he de dir una cosa. Perquè a vegades els llocs que es treballa molt, que hi ha pocs diners i tal, això és gratis.
9: Exacte.
10: La varietat.
13: I dona felicitat.
9: Sí,
13: si tu ets un puest una mica així, com una vida regular, doncs mira, això és una alegria.
9: Clar. Reus, després hem de pujar fins al lloc número 13 per trobar Tarragona. Allà hi trobem a Tarragona.
8: A Tarragona hi ha molta infidelitat.
11: Reus i Tarragona?
9: Reus, Tarragona, 16 i 13. Però
8: home,
9: no res, això.
8: Però cau en pocs quilòmetres,
13: per això.
11: Al costat,
9: Sí, sí, està
11: al
9: costat.
11: No
9: hem
11: d'anar de vacances a Tarragona.
10: Ja, són cosins germans.
8: Home, imagina. Potser fins i tot hi ha gent que és infidel amb l'altre.
9: Exacte.
8: Ah. No, un de Tarragona que s'ha enrotllat amb algú de Reus.
13: Clar, perquè així no us farà que no ho saben.
10: Que bo.
9: Després ja entrem en el top 10, i en el top 10 hi ha 4 localitats catalanes.
10: Ah,
9: Lleida, sí.
11: La boira.
8: Està molt bé.
9: Lleida, en el lloc número 10, per sobre té Lugo, que m'ha fet molta gràcia.
13: Amb aquell fred, aquella boira, també. I aquella humitat.
11: Lugo,
9: novena plaça per Lugo, aniríem pujant. León, en cinquena posició, León. Això també m'ha agradat molt. I les tres primeres.
8: A veure.
11: Atenció, Tridente.
9: En el podi, medalla de bronze per... la nostra estimada Barcelona.
8: Bé,
9: Barcelona, tercer lloc, sí, és una ciutat infidel, Barcelona.
7: Per això obren tants clubs com Sau Baix.
8: Què dius?
7: No, per això obren tants clubs com Sau Baix.
8: Exacte. Ara parlem d'això. Digues.
13: A mi sempre hi ha hagut els mobles.
9: Que Barcelona. Que sí, medalla de bronze a Barcelona. Medalla de plata per, aquesta és sorprenent. Sí? Quina localitat direu? Localitat catalana.
10: Manresa.
11: Manlleu.
9: Com?
10: Manresa.
9: Correcte.
8: Manresa.
9: Però que l'has llegit, el Ranguin.
10: No, però va bé.
9: Que ha passat alguna cosa a Manresa.
8: Va molt per Manresa. És que va molt per Manresa i coneix bé una mica el tarannà.
10: Un dia treballant em van enviar a Manresa. I vaig veure, una hora, doncs a les 11, vaig dir, quin camí més maco em fa, amb tren, amb ferrocarril, i vaig pensar, mira, aquí seria un bon lloc.
8: Per ser infidel.
9: Doncs mira, l'has clavat.
10: Perquè era molt tranquil, ningú t'espera que te'n vagis a Manresa. O sigui, jo crec que més que els manresans deu ser la gent de Barcelona que se'n va a Manresa perquè ningú els vegi. Sí,
8: perquè el trajecte és maco.
10: Molt maco, és molt enamoradís.
13: És tranquil.
10: Molt...
8: Clar, és tranquil.
10: Sí. Sí.
8: No, i és veritat, és difícil, si vius a Barcelona, que trobis algú a Manresa.
10: Clar, total, no?
8: No ho sé.
9: I la medalla d'or, revalidant el títol, perquè ja ho va ser l'any passat.
8: Què?
9: Girona!
10: Girona!
9: Medalla d'or, Girona.
13: Aquesta gent tan sèria.
9: Medalla d'or a la infidelitat.
8: Sí, però no se'n lliure ningú. Girona, Tarragona, Lleida, Barcelona...
7: Que fort,
8: Manresa...
9: I Reus.
8: Sí. Sabadell ni Mataró.
9: No? Entre les 20 primeres, no.
8: Entre les 20 primeres. I a mi m'ha fet gràcia el comentari del Jordi, sí, per això s'obren tants clubs com aquest del que tu parles sempre.
7: El Sau Baix.
13: Els clubs són per anar en parella.
7: Bueno, no són clubs, eh? Bueno, són per anar en parella, sí, però bueno, al final...
10: Però això no compta, no? Clar, si vas amb la parella...
7: Bueno, però al final tot això m'imagino que et deu fer veure altres perspectives.
8: M'encanta la frase, parlant d'això, que ell digui, m'imagino.
10: No, però també ho venen.
8: Perdó, què és el que t'imagines, Jordi? Què t'imagines? Què passa?
13: Altres perspectives.
9: T'ho explica't una mica.
7: Exacte, sí. No, al final és el que diu ell. Vull dir, hi ha molta gent que va a aquests llocs, hi ha altres que són infidels.
8: Quin gran moment estàs passant, eh?
11: No. Sí, m'han dit que t'estan preparant l'aniversari aquesta nit, no?
7: Bueno, però és que no és dolent anar allà, tampoc, si vas amb la teva parella al final.
10: Però a veure, hi ha una mica de li, una cosa, vull dir jo. Aquests llocs és per anar qui vulgui, com vulgui. Clar. Però no venen una mica que una de les idees és que millora la relació amb parella perquè allà ets sincer i disfrutes del plaer d'una altra manera. Bueno, i llavors fa que la cosa millor i que a casa siguis més feliç.
7: Si la teva parella et dona permís, sí. Una altra cosa és que anem tu i jo, llavors això ja és diferent, no? Però si vas amb la teva parella, al final... Vull dir...
13: Anar a un lloc d'aquests a fer banyes ja és complicada la cosa.
8: No, perquè ell acaba de dir una cosa que jo conec gent que ho fa. Que van persones que no són parella, en realitat. Van un home i una dona, però que no són parella.
7: Exacte.
8: I el que busquen són rotllos amb tercers.
7: No.
8: No entre ells.
13: Vale.
7: No entre ells.
13: No es fan banyes,
8: se'n diu intercanvi de parelles,
13: però
8: això.
13: No fan banya,
10: però
13: ningú.
10: Són de mentida, les parelles.
8: Bueno. Sí, clar que fas banyes si tu tens parella, però te'n vas allà amb una altra persona.
13: La cosa és, perquè un moment,
10: Tu
13: tens parella. Tens parella, però busques una altra dona.
8: Exacte.
13: O un altre home.
8: Exacte.
13: Per anar a un puesto a fer banyes a la teva parella.
10: Clar, però sobre tu dius que tens banyes, parella, però no
7: tampoc
10: tens.
7: Tampoc diu així.
10: M'entens? O sigui, tu dius intercanvio de parejas, però ja no vas a la teva parella. O sigui, ja estàs mentint abans d'entrar al lloc.
7: Bueno, però potser jo vull anar o tu vols anar i jo t'acompanyo a tu, però jo no faig res, perquè a tu et ve de gust anar. I tu estàs sola... I el que
10: va per acompanyar, que és el Pagafantes...
7: No, el Pagafantes no, però jo, si tu vols anar, jo t'acompanyo.
10: Però normalment aquests llocs no pots anar ja a mirar, sinó tothom té que participar una mica, no?
7: No, que va. No, és que és un concepte diferent.
8: Escolta'm, les dones soles poden entrar?
7: Diria que sí, que poden entrar.
8: Oi que sí? El que no poden entrar són els homes sols.
10: Això
7: sembla
10: molt malament.
8: Això ha passat tota la vida.
10: Però bueno,
7: això passa a les discoteques
10: ja.
7: També avui en dia. Les dones podeu entrar i les noies...
10: Bueno, comença ja a no passar, gràcies a Déu. Això és una cosa que, per modernitzar-se...
13: Però en el lloc d'intercanvi, si no hi entressin dones...
10: Pues molt malament.
13: Se m'acaba de dir-ho, dona.
10: Sí.
13: Llavors posarien, si no entressin dones soles, posarien prostitutes.
10: Ja.
13: Perquè hi hauria desequilibri
8: No.
13: És millor que vagin dones soles.
7: Però bueno, que al final la gent que surt de festa o fem sopars d'empresa, al final passen coses o mirades o...
11: Passen coses.
10: I les dones soles, no hi ha ninguna que sigui prostituta?
13: No ho sé, però si va voluntàriament és una altra cosa.
8: Clar.
10: No, però ja, però vull dir, les dones que van voluntàriament, que van en grup, o sigui, estan dient que sí, no? Tu m'entens?
7: Això tenim que anar a mirar un dia, si vols.
13: Que tu i jo volguéssim aquest rotllo de que vaig, i jo ens en anem soles. Ja, jo no som parella.
8: Ja. Però escolta, anem a aquesta nit. A veure, un moment. Aquí el Jordi Esteve acaba de demanar-li a Vanessa Hogar si vol anar.
10: No, aquesta nit.
8: Ja, ets pobra, que és el seu aniversari.
10: Clar. Home, mira, pues escolta.
7: Pues, vas venir a la discoteca amb mi.
10: Sempre trobo que m'encanta aquest tema perquè sembla que no sortís amb ningú a la discoteca. Jo vaig a la discoteca amb tu i amb la Glòria.
7: Ja, però...
10: Aquí sembla que, bueno...
7: I a més un dia de fot 5 anys.
10: No, sí, però o sigui, li va encantar aquell dia. Però... Ho tens gravat a la memòria.
7: Perquè no hem sortit més. Llavors, clar...
11: La discoteca de Manresa, no?
8: Era una discoteca. Les 9:25 i Vanessa Hogart ha escollit una cançó que és exactament aquesta.
10: Stolen Dance.
8: Milky Chance, no?
10: Yeah.
8: No tinc ni idea qui és.
13: Doncs no, jo anava a posar aquesta cançó aquesta setmana.
8: Ah, sí?
13: Jo t'ho juro que
10: m'ho he resultat. Sí, jo li vaig dir, m'ho va dir.
8: Mira.
10: M'encanta. Baile robado.
8: No l'havia sentit a la meva vida, aquesta cançó. Ja.
10: Pues a mi em persegueix.
8: Ah, sí?
10: L'he tornat amb un ex molts cops, perquè sonava la cançó i em recordava amb ell.
8: Ah, sí, eh?
10: Una cosa.
8: I has tornat amb un ex per això?
10: Amb el mateix, moltes vegades vaig tornar.
8: Vas tornar moltes vegades?
10: Per culpa d'aquesta cançó, perquè ens perseguia. Era massa divertit, sí.
8: Divertit.
10: Coses que passen.
8: Sí?
7: Però no tenia parella.
10: No. Ni jo tampoc.
8: Potser va tornar amb els dos. Clar. No?
7: El Sergi León ha desaprovat aquest tema.
8: Ara ho és. We can bring it on the floor. Never dance like this. He sentit que la Glòria Galia no està extasiada.
13: M'encanta.
8: Jo estic una mica com tu, Sergi León.
11: Està bé la cançó, però és una mica de bajón en aquest moment que volem.
8: Sí, de que tanquen la discoteca. Correcte. I obren els llums.
11: Obren els llums, llavors les noies et veuen. Dius, merda. I te gires al teu amic i dius, vámonos.
7: Es trenca la màgia.
11: Agua.
7: La màgia de la foscor. La tenuïtat crea molta...
8: Jo recordo molt aquell moment. Ara fa molt de temps que no surto a la nit a discoteques i tal, però recordo molt aquell moment en el que posaven l'última cançó i s'encenien els llums. Era horrorós.
13: No m'agrada aquest moment.
8: Jo recordo molt el Velvet, que era una discoteca, no sé si us en recordeu, que hi havia al carrer Balmes, per sota la Diagonal, es caracteritzava perquè hi havia un tros de barra que tenia la forma al meu braç. I allà hi havia... Sempre acabaven amb el Blue Velvet. I era d'una pena. I mira que era bonica aquella discoteca, perquè les cambreres portaven totes unes camises de xarol. Xarol, es diu allò? Sí. Que era com molt brillant.
13: Era de satí, com de seda.
8: Sí, com de seda. I faldilles negres.
13: Negres.
8: I ells anaven també amb igual, però amb pantalons. Era la cosa més hortera, però jo m'agradava molt aquell lloc.
13: Jo anava bastant, perquè jo vivia a la cantonada, o sigui, jo vivia a Còrsega.
8: Ah, sí?
13: Sí.
8: Ja veus.
7: El moment de l'última cançó és un moment que, si la nit ha funcionat i t'ho has passat bé, hòstia, crea molta buidor.
8: Perdona, David.
7: És un moment horrorós.
8: Si la nit ha funcionat i va bé, no escoltes l'última cançó.
11: No,
7: si tu has passat bé,
11: dius, queda una setmana per la propera.
7: Exacte, que tu voldries que s'allargués i l'última cançó. I és un bon tema, el tema de les últimes cançons. M'agrada molt aquest tema. L'última cançó de cada local, perquè acostuma a ser la mateixa, com tu dius.
11: Sí, sí, llavors s'obren els llums i sembla Walking Dead. Allò és tremendo. És tremendo. Marxa cap a casa perquè ja...
8: Perquè vosaltres sempre heu estat de sortir en divendres i dissabte?
11: No.
8: O entre setmana també sortíeu?
11: No.
10: Això ho deia, entre setmana.
8: Entre setmana.
10: I jo anava, jo empalmava, m'anava a estudiar i a treballar.
8: Sí.
13: Jo dissabte no.
8: A mi m'agradava molt sortir els dilluns.
7: Els dilluns.
13: I el diumenge.
8: I el diumenge. Eren els millors dies.
7: Ah, sí?
8: Diumenge i dilluns. Sortia el pitjor.
7: És que continuo sortint
10: ara.
8: Però perquè tu ets com ets, no?
10: Sí, jo quan es donava, doncs podia ser dilluns, podia ser dimarts.
7: Però llavors com encareu el dia següent?
10: Bueno, érem joves. Sí.
7: No em costa molt, això.
8: Bueno, ara a mi també, però en aquell moment... Vaja.
13: No, però llavors perquè sortia els diumenges, t'ho juro que us feia moltes vegades, ja millor aquell dia no era fins a les tantes mil... Bueno, les dues, les tres...
7: I el dia següent havies d'anar a treballar, llevaves d'hora per anar a treballar.
8: Però les tres és una bona hora.
13: Però llavors, Toni...
7: Sí, exacte.
11: Llavors, Toni, d'Empalme has anat a treballar diverses vegades?
8: Però era molt jove.
10: Jo diries no, però alguna.
11: Molt jove, molt jove. Ho vaig fer una vegada i vaig prometre que mai més. Ho vaig passar tan malament.
8: Jo vaig arribar a fer una vegada, perquè era el que feia en aquell moment, estar tota la nit de festa, anar a treballar i pujar-me un helicòpter. i fer mitja hora de retransmissió del trànsit des d'un helicòpter que no us podeu imaginar com estava el meu cap en aquell moment. I ho vaig fer amb molta dignitat.
13: Jo us vaig dir que quan jo vaig començar la ràdio, el programa que jo feia era dissabtes i diumenges de 8 del matí a 1 del migdia. Vale? Llavors la Glòria, que tenia 21 anys, sortia normalment a cap de setmana perquè els seus amics sortien, m'anava a casa, em dutxava i m'anava a treballar.
8: Llavors, directe, sense dutxeta i a la feina.
13: A treballar.
9: Sense dormir.
13: Jo anava a treballar, com podeu comprovar, tots els meus gin tònics al cos per no que m'hagués dutxat. I llavors jo a la una m'anava a casa, jalava, dinava, que estava afamada, més com podeu comer, i m'echava la siesta, que te puedes morir, de les 3 fins a les 8 de la tarda.
8: On tornaves a sortir.
13: Hombre, efectivament.
8: Ja veus. Això només ho pots fer en 21 anys.
10: Una crac.
7: Va, clar, no? Jo també ho feia,
8: Ah, sí?
7: Però jo quan sortia amb el personal nou que entrava, me'ls enduia de festa, agafant una turca brutal, i hi havia una iglesia just al costat, i la deixava allà. I després anaven 3 mesos finíssims, que no sortia, anava de conya,
8: Tu vas que, és que tenir-te tu com a jefe, Jordi.
11: Xunguíssim.
8: Ha de ser una mica...
7: No, però tot funciona,
8: Sí, tu com selecciones el personal? És a dir, has d'agafar algú per la cuina i quin requisit ha de tenir?
7: Bueno, mira, a Japó vaig aprendre una cosa bastant interessant, que era una mica la relació entre la família i ells, no? Que era important, no? I després, sobretot, ara ha canviat molt les coses, però que sigui bona persona, sobretot, en sàpiga més o en sàpiga menys, m'és igual. Però les veritats, per endavant, i que jo li ensenyaré al final. Jo el que vull és mira, ara aquest diumenge vaig agafar un catamaran per tot el personal. Des de Cambrils vam sortir tots i ens ho vam passar de festa al mig del mar fins a les 6 de la tarda amb un catamaran.
11: Ostres, en sèrio?
8: Déu-n'hi-do.
7: En sèrio? Bueno, perquè al final, quan tu estàs a gust i consideres el teu equip, passo més temps amb ells que a casa meva.
13: I us vaig, doncs, vaig final... dir, per la meva veu experiència, amb una cuina hi ha molta tensió.
7: Hi ha molta tensió, hi ha molts moments d'enfado i que te'n vas a casa a mala hòstia i enfadats, i el que intentes també és que durant l'any fem moltes coses, però just aquest diumenge vam fer això al catamaran, vam fer una barbacoa damunt el catamaran, i el que aconsegueixes és que si hi ha aquestes petites coses, doncs bueno, encara millor l'estiu, la calor costa més de treballar.
8: Podries incorporar una tècnica de relax, que és treure, tu agafes la llengua i la treus. Com això, Vanessa?
10: Brutal. Farem la prova. Llengua, relaxem, traiem la llengua 40 segons, perquè diuen que si ho fas menys funciona un ratet, però això és fer-ho
11: 40 segons
10: i fer-ho cada dia, durant 30 dies, i està comprovat, diuen, que baixa molt el cortisol i que diuen que va molt millor, però neuròlegs ho diuen, que pastilles i que exercicis d'estiraments, etcètera, ioga...
8: La llengua...
10: Jo us saps per què? És que ho faig...
7: Però si tu la tens molt llarga, la llengua, eh? Tu la tens super...
8: T'ha semblat ja... Sí?
11: No continuïs.
8: A veure, pots fer un moment.
10: Va,
8: mira, com estàs asseguda que la gent et pot veure per la càmera, hauries de fer un primer plano a la teva llengua.
10: Ho he fet,
8: Ho
10: he fet, perquè... Va, ho fem tots, o què?
7: No, mira.
9: No m'agrada treure la llengua.
7: Arriba fins a baix,
10: però bueno, ho feia l'Einstein, eh? Si ho feia l'Einstein, tothom ho pot fer ja. Ens dona permís a l'Einstein.
9: No sé, veig que és una zona... No m'agrada.
13: Bueno, és una cosa molt íntima.
9: Sí, oi que sí?
13: Jo per mi sí.
9: Més íntima que altres coses que semblen més íntimes d'aparença.
10: Però si treure la llengua...
8: Tu abans que la llengua, què trauries?
9: No posis parlar, perquè ho dic molt de debò.
11: Però és una bona pregunta.
9: No posis parlar, perquè ho dic molt de debò. Hi ha llocs que semblen com més íntims i més recòndits i tal, que a mi no em generen tanta aversió com una llengua que la veig molt, una cosa molt íntima.
10: Ja. Sincerament, però molta gent la treu a les fotos, eh?
7: O sigui que tu
10: em patrones llengua. Aquí ho hem de treure per relaxar-nos.
13: Sí,
10: explico una coseta.
13: A les fotos fan això que treuen la punteta.
10: No, hi ha gent que la treu a saco, en plan cachondeo, i fan... Jo he vist moltes fotos de llenguetazo.
9: Desplegar tot el filet.
8: Hi ha llengües, sí. Tot el filet.
10: Desplegar. Hi ha moltes fotos així.
8: És veritat que de tant en tant hi ha gent que treu la llengua? I veus allò unes coses llargues?
13: Ja,
8: dius, això de sobte... Colors. Tu surts una nit per casualitat i te'n trobes això i t'invaeixen d'aquella manera.
13: Us en recordeu aquell grup que anaven pintats? Com es deien? Kiss.
10: Sí.
13: Que hi ha el cantant d'una llengua...
8: Kiss era molt de carpetes, també,
13: no? Una llengua, una cosa...
9: Però que a més amb això que tu dius, quan la gent desplega el filet, i dius, hòstia, però quina llengua... I penses, i com ho amaguen, això, dins de la boca?
8: Clar!
10: Com s'ho torna a guardar, no?
9: Perquè queda molt amagada, la llengua, en realitat... Queda...
8: És veritat.
9: O sigui, com ho amagava, això?
14: Però jo crec que deu començar a... o alguna cosa així, però si no, efectivament, tens tota la raó. Sí, és a dir, on està amagat tot allò, no?
10: Amics, amics, no.
9: Sí, sí.
10: O a l'estat. Aquest exercici es fa perquè en el clatell es veu que hi ha 60-80% de les terminacions nervioses i quan es contractura... pues t'estresses. Llavors, descontracturar.
8: Com?
10: Bé. Descontracturar.
8: Molt bé.
10: Merci.
8: Pots dir-ho dos cops seguits?
10: Descontracturar.
8: Molt bé.
13: Per què vas anar a un curs de la
10: sí,
13: cosa
10: bueno, d'aquesta? Bueno, això,
8: de descontracturació.
10: No, però és que això va ser fa molts anys. Vaig acabar la carrera i jo volia, veus, vocalitzar millor.
8: Molt
10: perquè
8: bé.
10: Estava a Telecinco i em deien que tenia que vocalitzar més. Llavors, les d'Antena 3 no tenien aquesta senyora que deia això. I no m'ho haguessin dit, però a mi m'ho van dir. I vaig anar a una escola que pensava que m'explicarien pues, a vocalitzar, a fer exercicis, pues, com que el que
13: logopeda.
10: Fa el David Balaguer de logopeda, o de simplement de vocalització. Et poses un llapis a la boca i llegeixes molt. Bueno, coses diferents. I tot ara vaig anar a un lloc que em van recomanar i em vaig trobar, van fer això, però és que em vaig trobar, era com l'escola, bueno, l'escola de veu a Òlia, que és molt
8: sí,
10: bona,
8: home, sí.
10: I anava molta gent de, que volia ser, bueno, a part de periodista, volien ser actors, estaven, doncs, volien a l'Institut del Teatre, perquè està escrita, tot molt guai, molt seriós, molt bé, però ens feien estar 40 minuts fent exercicis, entre els quals, com de ioga, i entre els quals, a part de respirar molt, ens feien treure la llengua així, però 40 minuts.
8: I 40 havia... minuts?
10: No, no, 40 minuts la classe,
8: ah,
10: la llengua.
8: 40 minuts la llengua. És
10: 40 minuts. Però la classe era, doncs ara traiem la llengua, ara no sé què, ara no sé quantos. També saps què ens deien? Ara, si teniu que... un badall, l'heu de fer igual, però l'heu de desproporcionar, l'heu de fer... Tu sabràs d'aquestes coses, David.
9: Això del badall no ho sabia.
10: L'heu de fer molt exagerat. Ah. Un sospir. També, tens un sospir en l'autobús, Vanessa? Doncs tu el dupliques, el multipliques per mil. Què passa? Que jo vaig començar a fer... I de sobte anava a l'autobús i començava a fer...
8: Això a l'autobús, eh?
10: I a la feina, feines noves. I em miraven...
8: Home, clar.
10: Em miraven i saps què els deia? No, és que és un exercici sí, que m'han fet fer clar. Amb una escola i es pensaven que es vacilava.
11: Òbviament.
10: No. Total, que entre altres coses hi havia aquest exercici de la llengua.
8: Va, posem una mica més de música. Hem sentit la cançó de David Balaguer, de Vanessa Cogart, i aquesta és la cançó que ha escollit avui Sergi León. Què és això, Sergi?
11: Dolor y Gloria.
8: Dolor y Gloria?
11: Una gran cançó de Viva Suecia, que és un grup que vaig descobrir aquest any.
8: Ah, sí?
11: I vaig anar a un concert i vaig quedar flipat de la meva ignorància del grup.
8: A veure com sona, això.
15: Dormí porque me duele estar despierto. Mis amigos se olvidaron de mí.
8: És guai.
11: És un temazo, man.
8: Sí, sí,
11: un temazo
8: sí,
11: de divendres.
13: No, està molt bé, sí. Jo també
8: Suècia, tampoc, eh? Per què em sona a mi a Festival d'Eurovisió?
11: No. Suècia sempre guanya. 10 points.
8: No, però és com si fos un grup que sí. Havia anat a Eurovisió alguna cosa.
11: Bueno, però són de Múrcia, són de Múrcia.
8: Ah, són de Múrcia.
10: Sí. Sí. Un motiu al nom, perquè just m'ha passat com amb ell, eh? Jo crec que l'Spotify me'l va enviar aquesta cançó, em va encantar. I li han posat Viva Suècia perquè algú va, no sabien com posar-li, algú va dir... No, Viva Suècia, en plan cachondeo. No,
13: aquesta sí, sí. Cançó no sortia en una pel·lícula.
10: Dolor y Gloria. Bueno, hi ha una pel·lícula sí, que té un nom
8: similar.
10: No,
8: no, no, no, no, no. Una pel·lícula de Dolor y Gloria.
13: Sí, però no sortia aquesta cançó. No, no. Sembla, no sembla, no sembla que em sona.
11: Jo crec que no, eh? Jo crec que és bastant nova.
13: No facis cas, igual he tingut un creuament de cables.
9: Està molt bé, Venim d'ella està molt bé, eh?
8: El que dius?
9: Que Venim d'ella està molt bé, la cançó.
11: Sí, sí,
8: sí. Què vols dir, Venim d'ella?
11: No. L'estrella Michelin. A veure què dius, eh? A veure, que te tinc al costat, eh?
9: Ara toca tu, t'està punxant.
11: No, bueno.
9: No, però està molt bé. Jo no coneixia aquesta cançó i està realment bé.
8: No, però el Sergi té coses molt bones, eh?
11: Cops amagats, cops amagats.
9: Molts cops amagats.
8: És veritat, sí, sí, no? Sí, tu has anat de menys a més, clarament, sí. A la vida. No, és veritat.
11: Des que et vaig conèixer, tu.
8: Des que et vaig conèixer, vas a veure una evolució.
11: I logo el Verdaguer i un bajón, tremendo.
8: No, el Verdaguer sempre ha anat a més. Des del dia...
11: No, jo. Cap amunt jo. Va,
9: però que el Verdaguer, l'actor, sí, l'actor.
11: Ai, no, el David Verdaguer, perdó.
8: Un dia hauria de venir el David Verdaguer,
9: Clar, no? A mi m'encanta.
11: I així no m'equivocaria.
9: És boníssim.
8: És boníssim aquest tio.
9: Aquest tio boníssim. O sigui, m'encanta com a actor.
8: Vaig veure l'altre dia una pel·li a Netflix, en el que ell no me recordo com es diu, perquè no me recordo...
13: Se n'amora d'una senyora més gran.
9: No, una que és un profe.
8: Que és un profe.
9: L'he vista aquesta, i l'he vista fa molt poc i també per Netflix.
8: És boníssim.
9: Boníssim. Ho fa perfecte, perquè és molt natural.
8: És molt natural.
13: Em van explicar una anècdota d'aquest d'allò, que es veu com un rodatge, ell té molt de pel·li, molta barba.
9: Sí, sí.
13: I es pensava, diu que l'americà allò li va dir, diu, però per què has venido con un postizo? Ya te lo pondremos nosotros.
8: És boníssim.
13: Perquè té tanta pel·li i tanta barba que es va pensar que l'anava...
8: Sí, sí.
9: I va començar sortint a la PM... Fent-li de reporter,
13: sí, clar,
9: deien, i per això del bigoti que tu dius, portar un bigoti, li deien Bigoti TV. I allà ja m'hi vaig fixant, aquest tio. Vaig pensar, és molt bo.
8: Bueno, perquè és un tio que té molt de carisma.
9: Sí, sí, molt,
8: o sigui, té molt de carisma, molt. No, però que és boníssim, com a actor, em sembla brutal. Aleshores, si tu treus la llengua...
11: A veure,
8: és que no he acabat d'entendre.
10: T'espalvies, pastilla, et relaxes, el cortisol et baixa.
8: El cortisol,
10: però cortisol a nivell clínic, de veritat,
13: Toni,
10: eh?
13: És que el cortisol... És el centre de l'univers de les xarxes.
8: Sí, per
13: sí, eh? Tot és cortisol amunt, cortisol avall.
11: Estic amb la Glòria. Ara
13: perquè
11: tot és...
13: Inclús tienes que evitar que se te ponga cara de cortisol.
8: Com, sí, quina és la cara de cortisol?
13: Es veu que si tens cortisol alt, se't fa una espècie de rictus a la cara, que sí. No, que això és horrorós.
9: S'ha convertit en el gran malvat.
13: Sí. El cortisol és el centre de l'univers.
9: Va per èpoques.
13: Ell ha trobat una cosa per intentar baixar-lo.
8: Ah,
13: està la llengua.
10: Està bé, una forma natural també recomanat pels neuròlegs. Vull dir que...
9: Home, tu ho has provat, això?
10: No, ja t'ho dic, però jo ho vaig
13: pels
10: fer fa 15 anys, per no dir més.
9: Però no continua practicant.
8: Des de l'aleshores has après una pastilla.
10: No em veus a mi relaxada.
11: No ha funcionat.
13: Però clarament no ha funcionat. Vocalitzant d'una manera meravellosa.
10: Home, i tant. Una meravella increïble.
13: És una paraula tan rara moltes vegades. Això.
9: Què?
13: Descontractura.
8: Descontracturador, no?
9: Sí, sí. Jo ho faré, això, eh?
10: El contracturador que et contracturi et descontracturarà.
9: Jo també ho provaré.
8: Però quin és el moment ideal per fer això? Perquè si has d'estar 40 segons amb la llengua, jo...
10: Ja. A l'autobús no ho faria.
8: A la feina no pots fer.
10: No.
8: En públic, això no ho pots fer.
13: Ara va passar, que l'hem prendre per...
11: Al bany. El quarto bany.
10: Home, el quarto bany amb la coberta.
11: Home, sí, que només t'apers tu.
8: Davant del... T'has de mirar mentre fas això.
10: Al matí, quan et lleves.
13: No ho feu si heu anat al lavabo a fer aigües majores, eh?
10: Clar, al lavabo no, al lavabo no. No,
13: perquè sabeu que aquest allò que fa olor hi ha partícules, eh?
10: Encara agafarem bactèria,
13: vares. Home, la llengua no.
10: No,
9: però jo ho provaré aquesta.
8: Jo ho provaré també.
9: Si relaxa.
10: No, però sí que
9: relaxa. Els matins quan em llevi jo.
13: Per encara el
9: dia, no?
13: La cara no.
10: I una cosa que és important, que si ho fas menys, t'alivia durant aquella estona, però quan ho fas a partir de 40 segons, es veu que la cosa ja va en sèrio.
11: Un moment, és important això. O sigui, 40 segons com a mínim. Perquè sí. Si fas 39... Que, no,
10: no, no arriba, no arriba, no fa el clic.
9: Funciona.
10: El cervell no fa el clic que ha de fer.
11: T'agafa una rampa, t'agafa una rampa.
10: Et rebaixa, però no a llarg termini.
8: Tant treure la llengua al final no es fa més gran?
9: Potser
10: pues
9: sí,
10: jo crec que
9: no?
10: Sí.
9: Jo crec que sí,
10: però no passa res. Tots els... Mira, també creix el nas... Les coses creixen, els cartílegs...
11: Ah, sí?
10: Mira, no passa res.
8: És veritat que el nas creix.
13: Home,
10: sí.
13: Mira la gent gran.
10: El meu
9: malauradament,
13: avi,
9: sí.
13: Pobre home, quan era gran, us he de dir, a part d'orelles...
9: Les orelles
13: i el nas, espectaculars, que la meva família hi ha nas ben sobrats, i hi havia una altra cosa, un altre cuerpo cavernoso, que també era una cosa espectacular, que era, però avi, això què és?
9: Com? Sí,
13: però l'avi estava al llit, pobre home, i l'havíem de netejar, la meva mare i jo, el netejava.
8: El penis, dius.
13: Una cosa espectacular.
8: També creix? Un gran penis.
9: També creix?
13: Si estava així de tota la vida, la meva àvia hauria d'estar contenta.
9: Clar, perquè pesa.
13: Però era una cosa espectacular.
10: Es despenja una mica, no?
9: Es despenja.
8: Però justament anava a parlar... És curiós, perquè mira que la Glòria Galiano i jo parlem de moltes coses, però del penis del seu avi no m'havia parlat
13: mai.
11: Però és una cosa curiosa. Però és important, eh? És important això.
13: Fem un tema de conversa.
8: Perquè... Un gran tema de conversa.
13: Fem un tema de conversa. Que podíem tenir
8: no, home, perdona. O sigui, serà que no parlem de coses rares, tu i jo, al llarg del dia.
10: I les orelles també creixen.
8: No, sí, no, les orelles ho tenim clar.
13: I surten pèls, i surten pèls.
8: Sí.
11: És molt important aquesta associació que estem fent, aquest exercici de la Vanessa, sí. Pot fer allargar moltes coses.
10: Clar, no s'hi va bé
11: per tot. Quina potència.
8: Clar, perquè la pregunta
11: és... Ho faig avui, eh?
8: Si al lloc de la llengua...
11: Correcte.
8: Creus el penis, per exemple, ens passa com l'avi de la Glòria Galiano?
13: Et poden denunciar, segons ho facis.
8: Bueno, segons ho facis, sí. Bueno, ja, però sí. Estem pensant fer-lo de la llengua a casa, sense que faci ningú. Lo del penis no cal pujar-se al
9: terrat.
13: L'autobús... No cal. Ja l'ascensor amb això fora, no cal. La llengua tampoc. Ho he de dir, que encara que no sigui el mateix, pujar amb algú a l'ascensor que et manlleua fora.
8: No, no, no, no. L'ascensor, no. T'imagines amb el penis a l'ascensor?
11: No, sí, el penis...
8: Com que no t'has adonat?
11: És un exercici. No, i dir-li a l'altre, és un exercici del més normal. Exacte. Tu perquè no escoltes a la Vanessa Flor?
8: No, aquí en realitat és, escolti'm, i tu dius, ai, perdoni, no m'havia adonat, com si no passés res, no?
13: Disculpi.
10: És un exercici molt sap, però i vostè també.
8: Què tal la família? Bé, li deixes ser una d'aquestes, no? És, trobo que és molt interessant.
7: I si puja amb tu fins a casa teva...
11: Molt trempada la família.
9: Això del penis de l'avi de la Glòria m'ha sorprès molt.
8: El penis de
9: l'avi de la... M'ha sorprès molt aquesta història
13: perquè... El primer dia que la meva mare i jo vam agafar aquell sonyo, pobre home, i vam netejar-lo, els llençols, tot així, el preparat per el pols de tal, confí, etcètera.
9: Molt al·lucinant.
13: I vam dir, ostres...
8: Però tu has fet un estudi de si genèticament això s'ha extrapolat a altres persones de la família o no?
13: La meva mare no va dir el papa també. Ho hagués dit.
8: Clar.
13: Hagués fet la xula si hagués sigut el cas.
8: Però per la teva mare també va ser un descobriment.
13: Home,
8: era el sogre de la
13: era el sogre, i la meva mare i jo, i amb una banda llit i l'altra, ens hem aixecat els dues de... Conaigla, iaia.
9: Però a veure... aquest senyor...
11: La teva mare va dir quina llàstima.
9: No, però veus, aquest senyor, aquest avi teu, ja ho portava de sèrie. Si no és que hagi crescut amb els anys.
8: Clar,
9: no,
8: perquè, crec que home, no. I que si creix, potser creix un centímetre. Però pel que estàs dient tu...
13: No, no, era una cosa mica Rocco Siffredi, sí, sí.
9: Sí, perquè en realitat el que creix tant, però... són les orelles i el nas.
8: Clar.
9: I és una injustícia, és una injustícia.
13: Que t'he de dir que el meu avi tenia unes orelles i un nas al final, que allò era, o sigui, el papà de Dumbo.
11: Sí, el senyor Potato, pobret, no?
13: El senyor Potato. Pobre senyor. Pobre senyor.
8: Va, escoltem una mica més de música. Li toca al Jordi Esteve, que ha escollit aquesta cançó.
9: Ui.
8: Ui.
16: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les tres i sé que em costarà.
8: És bonica, no sé.
9: És molt sensible.
11: Sí, sí, sí. Bueno,
8: Max Navarro, no?
7: Sí, és la reflexió. Bueno, és que fa poc, jo no el coneixia, aquest noi, Va ser aquesta setmana...
10: Sí, oi? Ho va passar fatal, aquest noi.
7: Sí, ho va passar molt malament. Però aquesta setmana a casa ho estava escoltant amb la meva dona al costat i vaig pensar, hosti, més moments així ens fan falta, crec.
10: Que, no? I me n'alegro molt, aquesta cançó és molt xula.
7: I penso que hem de reflexionar, hem de parar i hem de dedicar temps també a les persones que tenim al costat i estimem, perquè em va semblar...
8: Estàs molt seriós avui.
7: Però,
8: no,
7: perquè
8: és l'aniversari, no? Deu ser.
11: Ens estan desmuntant el divendres.
8: A l'arribar al 60...
7: Sí, sabia que era això, però penso que fa falta aquest punt de reflexió a vegades, perquè...
8: Perdoneu la meva ignorància, perquè heu dit que ho va passar molt malament,
13: perquè
8: aquest noi?
13: Perquè ell es disgustava tota l'estona i no sentia...
8: Què?
13: A OT. No brillava.
8: Que és un noi d'OT.
13: Sí. Llavors volia que em fes un tipus d'ivent que exigerava massa.
10: Però, perdona, una cosa, que no és el noi que va anar a Eurovisió i va fer un gall i li van fer... Aquest no és.
8: No, exacte, Manel Navarro.
10: Ah, vale. Jo m'estava confonent de persona.
8: He preguntat a l'intel·ligència artificial.
11: Atenció.
8: Si el penis creix quan es fa gran.
11: Sí, sí, i què diu?
8: Diu, no.
11: No.
8: El penis no creix a l'envellir. Al contrari, tendeix a perdre.
11: Imagina't tu. Imagina't tu.
8: Imagina't tu el teu avi patern.
13: Ep.
10: Vaya tela.
11: Impressionant.
13: La iaia hauria d'estar contenta.
9: Però veus que injusta és la genètica i la vida i l'engranatge. O sigui, per què ha de créixer el nas i les orelles i el penis s'ha d'arronsar? És una injustícia.
8: És una injustícia.
7: Bueno, si no l'utilitzes...
10: Hi ha un tema biològic que hi ha una explicació interessant, eh? Per què passa això, segur.
8: Sí, sí. Però el desenvolupament, que sabeu, ho dic, fem cultura general.
11: Gràcies.
8: El desenvolupament i creixement definitiu del membre masculí passa durant la pubertat i s'estabilitza per complet entre els 18 i els 21 anys. Ja està.
9: Sí, a partir d'allà no creix més.
8: A partir d'allà no creix
9: més. I després es pot...
8: Sí,
11: no hi ha cap cas, Toni, que després dels 21... No, cap.
8: Què dius?
11: No hi ha cap cas, no?
8: Vols que pregunti per l'avi de la Glòria? Hi ha constància...
11: Segur que hi ha algun cas.
8: A l'arbre genealògic dels Galiano que...
13: Ja ho vaig pensar, dic, això deu haver sigut igual que les orelles.
11: Aquest estudi.
8: Doncs
9: no, ara ho estàs veient que no.
8: Doncs sembla ser que no. Digues.
10: Jo estic fent idees...

0: Això és...
1: I depèn de què?
2: Sí?
0: Hòstia.
2: Depèn com tu menges.
3: Tu també, Jordi?
2: Home, a mi no m'agrada.
4: Un cuiner.
2: Unes maluixes han anat a potser sí, no?
0: Jo no ho suporto, això.
3: Jo tampoc.
2: A mi no m'agrada.
0: Tots ho han provat, perquè tu ho has provat.
5: Gelat? Sí, no, i no.
1: No heu provat gelat.
3: El gelat?
4: Gelat.
3: No, no.
1: Perquè el gelat, a més a més, com pots fer-ho amb un glaçó, també. El canvi de temperatura és una cosa molt...
5: El glaçó és més divertit.
3: La Galiano té una vessant una mica marranota.
1: Molt estimulant. Però si no vols fer un glaçó sol, fas una mica de gelat, que és dolç i fred.
3: Ah, mira, és que se li posa cara marrana.
0: Podem agafar-lo
3: de bon rotllo, però, eh?
0: I quin gelat, perquè, clar...
3: No és de macadamia.
1: El que tinc allà... No, home, no.
3: Que és broma.
1: Sense cosa, sense tropezones.
3: Col·legent.
0: Un col·legent.
3: Un el frigodedo.
0: Frigodedo.
3: No, no. Frigodedo no. El frigopié.
4: El frigopié.
0: El frigopié.
3: No. El frigodedo no. Se m'ha anat.
0: Amb el frigopié funcionaria bé. El frigopié, el recordeu?
4: Era tu bé.
0: Aquella maduixa...
1: Es tracta de posar-t'ho a la boca. Clar. La boca on hagis de posar-la. No de posar el gelat directament al forat.
3: I el cornet.
5: Home, ja.
2: És que no ho entens.
3: O com es diu allò? El corte.
1: Corte, no.
4: Correcte.
1: Corte, sí.
4: Per què no te fots el gelat? El disfrutes i luego vas al tema.
3: Clar.
4: Ja està, vinga, home. Tanta...
2: No, perquè hi ha un punt de mormo molt interessant allà.
3: No.
1: Sí, i perdona, en els nois, el fred i això, us estimula.
2: Els estimula més.
0: El Jordi...
3: No pares de parlar del penis, avui, o sigui...
1: Bueno,
3: tu
1: no,
3: ara m'està
1: tornant, a veure si ara... Perdona,
3: has estat tu tota l'estona.
1: No, dic, a veure si ara va tornar en els fogots, a mi, que jo era molt... No pot ser això, que m'he fet gran jo ja.
2: Però aquestes coses s'han de provar quan un és jove, perquè si no és quan hi ha infidelitats.
1: Clar.
2: I proves aquestes coses que no has provat abans.
4: I t'acabes
1: de
4: jove.
3: Ja, però vols dir que el que has de provar és el gazpacho.
2: No, el gazpacho no, però el gelat, un glaçó...
5: El bitxi suat. No.
3: Un bitxi suat, per exemple, no?
1: Una mica d'algú líquid dolç agradable.
2: Clar, una mica de cava, no?
3: Sí.
1: El cava fa en compte que pica, eh?
3: Com li diuen allò?
1: Allà pica.
2: Allà pica el cava, sí.
5: Tot l'alcohol pica
2: allà.
3: El pijama.
4: El pijama.
3: Sabeu? Pijama, no?
4: El pijama,
3: tros de préssec.
1: Però que no!
2: I el mosquetell reduït allà.
0: Els fruits secs.
3: Fruits secs.
2: Ja, però perds massa temps mastegant el
0: músic. Ametlles, avellanes...
1: Ai, l'envidia, si fos la tinya.
3: No, però si no és ametlles,
2: no tenen res.
3: Noves maneres de viure la sexualitat, no?
5: És per donar idea.
1: Tot el que es quedi entre els queixals no pot ser.
3: Clar.
2: Que després has de glupejar.
1: Per això a mi, per exemple, maduixes amb nata no. Les maduixes deixen cosetes entre les dents.
3: Ah, clar.
1: Malament, fora.
3: Nata, però sí.
1: Nata, sí, i a més t'he de dir que allò fa gràcia. Allà el pot
3: tenir... Doncs aleshores l'escudella.
1: Pot tenir un xic.
3: Perdoneu-me, però una escudella, no?
2: No, perquè...
4: Crema catalana. Molt millor la crema
1: catalana. La crema catalana sí, eh? La crema catalana ho veig, ara.
4: Sí?
1: Sense el sucre cremat.
3: Però crema.
2: Però és molt espès. Però pintat.
5: Home, el podem fer a sobre. No, agafem el sucre...
1: No, home, no, quina
5: com amb les veles, no tiren veles.
2: Es pinta i tu menges.
4: Toni, però com està quedant aquesta secció?
3: No ho entenc, no. Perquè la Glòria avui no para de parlar de penis.
4: Tots uns sortidots.
3: O sigui, tot ho porta al mateix
1: lloc. Jo que porto tant temps aquí a menopàusica i tan tranquil·la. I ara d'avui, de cop i volta...
3: Haurem de sortir aquesta nit, no?
1: Per favor.
3: Bueno, si vols sortir aquesta nit, podries mirar algun dels grups...
1: Mira, no,
3: algun dels grups de WhatsApp... que deus tenir...
1: És que mira, que em vaig quedar l'altre dia encara de dir-ho, però això ho he dit igualment, perquè dic que això no pot ser. Primera, els putos noms que li posen els dallonses del d'allò. Qui no té, si no tu, saps que algú que ho té, un family team.
3: Perdoneu, quina family gran frase. Els putos noms que li posen el dallonses del d'allò.
1: És
3: a dir, diu, tu a què et dediques? Diu, jo treballo a la ràdio.
1: Del grup de WhatsApp, del grup de WhatsApp.
3: Els dallonses del
5: d'allò. I tots calladíssims, amb atenció,
3: eh? És un gran nom.
0: Els dallonses és un títol, eh?
3: Home, els dallonses del d'allò.
0: Els dallonses del d'allò és
4: molt bo. Toni, et recomano que la Glòria està emprenyada ara, no li portis el contrari. Fes el favor, perquè pillem els altres.
0: Els dallonses del d'allò.
1: Que jo ho tinc, però sé de molta gent que també ho té. Family team. Per què li fots family team si la iaia és d'Igualada, tu ets de Sants, i allà no hi ha ningú que parli anglès més enllà de 1, 2, 3. O sigui, no jodes. Family team, vale, venga, anem bé. Llavors, a la feina. A la feina, avui en dia, que tothom té el WhatsApp obert allà a l'ordinador tot el rato, i que els telèfons, quan sona, es veu, perquè tothom veu, t'ha tocat també d'un WhatsApp la mama. Va i posen, sin jefe, ets tonto o ets tonto? I llavors resulta que està allà el jefe.

0: diu, tenia un xat sense mi.
1: Hosti, els xats paral·lels, sí, sí.
2: Per això, ui,
0: i llavors ja els millors que m'encanten, que és allò que jo fujo com de la peste, que és quan unes amiguetes que ja ens hem fet grans, aquestes pensen en penis, i llavors hi posen empoderades.
3: Això és veritat.
0: Disfrutones. Oh. Que teniu 50 i pico anys, passa pa casa.
4: Passa pa casa.
0: Passa pa casa, deixa'm en pau, que sou molt pesades. Perquè fan un grup per no res. Per passar-se fotos dels seus peus, de la manicura, d'estado no sé d'on, que m'és igual, d'estado, querida. Deixa'm en pau. Llavors, escolta'm una cosa. En els grups no es pot incloure a ningú que no t'ho hagi demanat. S'ha de demanar permís.
2: Sí, això està molt bé. Això està molt bé.
1: Totalment d'acord.
0: A no ser que sigui una cosa de la feina, perquè ja ho sap, perquè hem dit, farem un grup, tots aquí, farem un grup per aquesta feina puntual. Clar. Es fa el grup a la feina per una tasca puntual o per un equip puntual. No es pot fer un grup de WhatsApp d'equip de tota la feina, perquè llavors resulta que s'està pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, perquè els de la tercera planta els hi passa no sé què. Voleu fer el favor de parlar-ho en xat dels de la tercera planta i deixar-me a mi en pau, que estic a la cinquena? Després us vaig a dir una cosa. A part de les tasques específiques que us dic això, les familiars, bueno, si tenim un de la família en general, quina part de la família s'ha d'incloure? Clar, si fem un pas que sigui tothom, allò és horrorós, perquè quan parleu del compleanys de l'Estaleta, a mi m'és igual, perquè no penso anar a aquest d'allò, ni ningú m'hi ha convidat, però ho esteu parlant aquí, el regalo que li fareu. El mateix, s'han de fer grup per tasques específiques, per events específics. És a dir, tu pots tenir el teu family team de la família més íntima, family team, però llavors, què és el dinar de Nadal que ha de venir els 7 i sou 25? Fas un xat que es digui dinar de Nadal. I el dia 25, per les 12 de nit, clasc!
1: Tancat.
2: Exacte, grup
0: tancat. Clasc, grup
1: eliminat.
2: Hi ha molta gent, allò que surt dels grups immediatament després,
0: home, no? Això ho ha de fer l'administrador. Fuera, grup fora. Igual, però per coses específiques, compleans de no sé qui, de festa que sereu 300, no pots deixar aquest grup de 300 allà.
5: Té raó, eh?
0: Això és horrorós.
5: És horrorós.
0: Estàs inclòs en una de coses que no saps el que és. Llavors vaig dir una cosa. Norma general. Bàsica, però bàsica, elemental, que us he de dir. Els grups no es felicita l'aniversari ni res. Si tu vols felicitar algú, li escrius a aquella persona per privat. Perquè si jo no el vull felicitar, no tinc per què fer-ho, perquè tu ho has fet. I si tu ho has fet, tothom ho farà. I llavors, pi, pi, pi, pi, pi, pi, que tot és felicitats, felicitats, ets molt patronets, felicitats. Per favor.
4: Però va bé, perquè si te'n recordes que era el seu cumple.
0: Si no me'n recordo, que no me'n vull recordar.
4: Però a mi...
0: I no vull pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, tot el rato.
1: Totalment d'acord.
0: No es felicita.
2: No, i després...
0: No es felicita. No es felicita. Avui vaig dir una cosa. Val sobretot pels de feina, però també val pels privats. Si hi ha una conversa, que s'està portant una conversa, bé sigui per alguna de feina, bé sigui pel regalo de la tieta, no es pot obrir una altra conversa! Perquè allò és un embolic que t'hi mores!
2: Sí, sí, sí.
0: I llavors un contesta, no, vindré dijous a comprar el regalo, no, dinar! Però pot ser això! Espera que acabi l'altra conversa. I, sobretot, si és de feina, no es fan brometes al mig. I estic parlant de feina, estic quedant, estic decidint coses sèries. No s'envia un meme aquí al mig, no s'envia aquests gendendres que donen voltes.
2: Va, que només queden dos minuts.
0: Ni fot a polles tampoc.
2: I no...
0: Que a mi vol fer. I després vaig dir una cosa,
2: va,
0: sobretot...
2: Acabant.
0: Bàsic, no es contesta en negatiu. És a dir, si fan una pregunta i la teva resposta és no, no es diu res.
4: Totalment.
2: Dos minuts, les 10 de la nit, i aquesta és la cançó que li hem de posar a la Glòria Galeano perquè es tranquil·litzi una mica. Mira, mira, mira. Oh, que xula, no? Mira, amb aquesta música arribarem avui fins a les 10 en punt de la nit. Per cert, m'ha escrit el Jesús, que és l'oient oficial del programa, quan he explicat això del Velvet, no ho he vist fins ara, que hi ha agafat el telèfon per felicitar pel grup al Jordi Esteve, perquè és avui el seu aniversari. I m'he trobat que el Jesús recordava una altra cosa molt divertida del Velvet, que eren els lavabos del Velvet.
0: Ah, sí, que eren de vidre.
2: Eren de vidre, hi havia com una font al mig, i tu estaves pixant amb un tio que la cala el tenies com a 30 centímetres.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Era brutal, aquest lloc, eh? Que fort. En fi, a mi m'agradaria molt... Això ho podríem parlar un dia. Si poguessin fer un viatge en el temps, una nit, a quins llocs de Barcelona us agradaria anar?
4: Oh, que guai.
2: Jo els tinc claríssims, eh?
5: Jo també.
2: Fibra òptica.
4: Sí.
2: Fibra òptica. El
0: Zazà.
2: Eh? El Zazà. Estudio 54.
1: Estudio 54.
2: Escolteu-me, que tingueu una bona setmana. Moltes gràcies, com sempre, Vanessa Hogar.
4: Molt bona nit.
2: Sergi León. Jordi Esteve, moltes felicitats.
5: Moltes gràcies.
2: De veritat. Glòria Galiano, un plaer. Com sempre, David Balaguer, moltíssimes gràcies. Ja ho tenim, senyors i senyors, marxem. Estem a 30 segons de les 10 en punt de la nit. Ara descansin. Ha estat una setmana molt potent. Es tracta d'aprofitar que farà un temps que recorda molt l'estiu. És a dir, poden fer platja, treguin la llet, com està dient la Vanessa. El que vostès vulguin, en qualsevol cas, recordin. Dilluns, 7 de la tarda, més Ràdio 4, més Pla B. Bon cap de setmana. Gràcies. Gracias.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. La Unió Europea ha acordat iniciar formalment les negociacions d'adhesió amb Ucraïna i Moldàvia. Els presidents del Consell Europeu i de la Comissió Europea, Antonio Costa i Ursula von der Leyen, han destacat que tots els estats membres donen suport al procés. La primera conferència se celebrarà aquest dilluns i servirà per posar en marxa les negociacions. Brussel·les considera l'ampliació una decisió estratègica per reforçar la pau, la seguretat i la prosperitat al continent. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha celebrat l'anunci i l'ha qualificat de suport polític i moral per al poble ucraïnès. Tot i això, el procés d'adhesió serà llarg i exigirà reformes profundes per adaptar-se als estàndards europeus. Doncs aquesta és la darrera hora d'aquest divendres, que també ens deixa altres titulars. El papa Lleó XIV posa punt i final a la seva visita a Espanya i ja vola de retorn cap a Roma des de Tenerife amb el Falcon de la Casa Reial. El pontífex ha estat acomiadat per diverses autoritats, entre elles el rei Felip VI, després d'una estada de 7 dies marcada per actes multitudinaris a Madrid, Barcelona i les Illes Canàries. Ha entrat en vigor el nou pacte de migració i asil de la Unió Europea, que endureix els controls de fronteres i accelera el retorn de migrants. Brussel·les defensa l'eficàcia de la normativa davant les crítiques d'ONGs i entitats pels drets socials. Clara Calderó, de Novak, en declaracions a Ràdio 4.
2: Exigim un compromís tant al govern com a totes les forces polítiques per implementar el pacte de la manera més garantista possible amb els drets fonamentals.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública la sentència sobre l'amnistia el proper 16 de juliol. El criteri de l'acord de Luxemburg marcarà l'aplicació de la llei, entre d'altres, a Carles Puigdemont. La sentència haurà de determinar, d'una banda, si l'aprovació de la llei va ser una autoamnistia. Recordem que el Partit Popular va al·legar que l'executiu de Pedro Sánchez la va impulsar a canvi de suports parlamentaris. L'acord entre els Estats Units i l'Iran per aturar la guerra podria ser més a prop que mai. Segons el Pakistan, país mediador, ja està redactat el text definitiu i consensuat entre ambdós països. I els darrers moviments a les xarxes socials per part de Donald Trump també van en aquesta direcció. Això sí, ambdues parts demanen als mitjans de comunicació no especular sobre el contingut de l'acord fins que sigui oficial. A casa nostra, la inflació es manté estable al maig en el 3,2% gràcies a la moderació dels preus de l'energia. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, les rebaixes fiscals sobre gas i electricitat han compensat l'encariment dels combustibles. Amb tot, els experts alerten que aquestes mesures ja no són vigents. Albert Ferrer, responsable d'Economia de Comissions Obreres.
3: Tenim per davant un horitzó d'incertesa perquè bona part d'aquestes mesures desplegades que tenien a veure amb bonificacions fiscals de l'electricitat i el gas, ja s'han retirat i ja no són vigents aquest mes de juny.
0: A Catalunya, l'IPC se situa en el 3,1%, una dècima per sota de la mitjana estatal. El Departament de Salut ha obert un expedient a l'Hospital Vall d'Hebron pel cas del nadó presumptament maltractat pels seus pares. Tot plegat mentre continua la investigació judicial, que avui ha recollit el testimoni dels familiars dels progenitors, que han reconegut que l'home era brusc pel que fa al tracte del nadó i que fins i tot va arribar a reconèixer la família que havia sacsejat el seu fill. Ja ens interessem ara per l'actualitat esportiva. En marxa la segona jornada del Mundial amb l'enfrontament entre el Canadà i Bòsnia. A hores d'ara, el marcador és de 0 a 1, guanyen els bosnis. Un partit que poden seguir per la 2CAT, Televisió Espanyola i Tablero Deportivo de Ràdio Nacional. I a casa nostra, guanya el València Bàsquet el segon partit contra el Joventut de Badalona per 90 a 76. En recordem que en el primer enfrontament dels play-offs de la Lliga ACB també el van guanyar els valencians. I en aquest punt ens fixem en la previsió meteorològica per a demà. Aimet, Noelia García, bona nit.
4: Bona nit. Demà a Catalunya pugen les temperatures màximes, 36 graus a Lleida, 33 a Girona i 29 graus a Barcelona i a Tarragona. Serà un dia càlid, predominant el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Les temperatures mínimes baixaran lleugerament, 21 graus a Barcelona, 19 a Tarragona, 18 a Lleida i 16 graus a Girona. Bufarà vent fluix de component sud amb més intensitat al litoral. És una informació d'AEMET.
0: Això és tot per nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també a rtv.cat. Bona nit i bon cap de setmana.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Radio 4. Ara comença Metrópoli amb Xavi Collado.
1: Bona nit. A partir d'aquest moment comença el cap de setmana, comença aquest dissabte, però també comença l'edició 2298 del Metrópoli. Salutacions de Xavi Collado des d'aquests micròfons, els de Ràdio 4. Setmanalment parlem amb el taller de músics, donem a conèixer les joves promeses. Aquesta nit vull parlar d'un espectacle que podem veure aquests dies a la ciutat de Barcelona. És un espectacle sobre Michael Jackson. Es diu Michael Legacy. Tots fins la 1 en punt de la matinada.

0: El taller de músics aquesta nit ens porta l'Alan Privitschuk, compositor, baixista i músic de jazz i música moderna nascut a Paraguai i establert a Barcelona. Ell ens presenta aquesta nit Recuerdos, el seu EP. Alan, benvingut, bona nit.
1: Moltes gràcies.
0: Com et trobes?
1: Pues molt bé, molt bé, molt il·lusionat.
0: Quina és la teva relació amb el taller de músics?
1: La meva relació amb el taller, doncs mira, jo vaig estudiar allà, o sigui, jo venia de piano clàssic, com completament una altra banda, i en el moment que vaig decidir dedicar-me a la música, la gent em va dir, vés al taller, si vols anar en sèrio, vés al taller. I vaig estudiar allà, vaig fer 3 anys, després vaig fer tota la carrera al taller també, i ara estic treballant al taller de profe, o sigui que porto 12 anys tranquil·lament al taller.
0: Hi ha molt d'interès per part de la gent jove per estudiar música?
1: Sí, déu-n'hi-do. Va canviant una mica l'enfoc, perquè els gustos i tal van canviant, les modes, però sí. Jo tinc, de fet, aquest any tinc molts alumnes que la mitjana d'edat són 18-19 anys.
0: Bé, sobretot la gent jove, no? Moltes vegades vol estudiar arts escèniques per allò de vull ser famós o famosa, no? Aquí no és el cas, no?, amb el taller de músics.
1: Bueno, també hi ha, perquè amb el fenomen Rosalía, diguéssim, doncs molta gent ha anat a parar allà.
0: Clar, perquè recordem que Rosalía va sortir al taller de músics.
1: Sí, però després, doncs, molta gent va allà per l'ofici, diguéssim, perquè els agrada compondre, perquè volen fer bandes sonores, perquè, bueno, per diferents instruments i tal. Hi ha una mica de tot, ja és 50-50, una miqueta.
0: Ens presentes aquesta nit Recuerdos. Què és?
1: Recuerdos és el meu primer EP. Després de molts anys de treballar amb diversos artistes, doncs aquesta és la meva primera proposta, la meva primera necessitat de dir ui, això és el que tinc jo per dir.
0: Què és el que has volgut transmetre, explicar a la gent?
1: Doncs diferents coses, però bàsicament, o sigui, l'EP tracta de diferents experiències viscudes durant un període de 2 anys, més o menys, i són, doncs, experiències quotidianes, però que a mi m'han marcat molt i és com que vaig sentir la necessitat de... ho havia de treure, d'alguna forma. Per exemple, el primer tema parla de la mort de la meva àvia,
0: sí.
1: I va ser com un procés que vaig estar com molt temps bloquejat i al final vaig dir, ha de sortir, ho he de canalitzar d'aquesta forma. Llavors són com experiències quotidianes que tothom ha viscut i crec que tothom pot connectar-hi, però això, que per mi m'han marcat molt i són com un petit punt d'inflexió, diguéssim.
0: Llavors entenc que la gent es pot sentir reflectida, no?, amb aquestes,
1: sí,
0: reflexions, cançons,
1: sí, de fet,
0: que fas.
1: Espero que, per mi és una mica com l'objectiu, que tothom pues, s'identifiqui. Tothom ha passat, al final, per algun... bueno, per perdre algú que estima, per alguna ruptura amorosa, per diferents situacions, llavors crec que sí. Bueno, el meu objectiu és com que la gent doncs, pugui sentir-se identificat, no?, amb això.
0: Estem parlant d'un EP amb 5 cançons, 4 d'elles amb col·laboracions.
1: Sí.
0: Per què?
1: La veritat així absoluta és que jo no canto bé. Llavors, en un principi ho veia com, uah, jo no sé cantar bé, necessito gent, però ara veig com un luxe, com un privilegi de... puc compartir les meves cançons amb altra gent i que aquella gent faci les seves... la faci seva, faci aquesta cançó, que la faci completament seva i... i llavors, bàsicament això. I les cantants que surten doncs són musicazes increïbles, però també són amigues. Llavors, és com gent que m'he anat trobant al llarg del camí i quan vaig fer les cançons vaig dir, vale, necessito compartir-ho amb tu. Necessito que tu li donis la teva veu.
0: I ha estat complex el tema de la producció d'aquest EP?
1: Sí i no. Sí, perquè és un EP una miqueta delicat, perquè tot el que s'escolta és baix elèctric. O sigui, tot el que hi ha en referència a la base harmònica és tot baix elèctric. I no perquè per sort vaig treballar amb l'Aleix Triador, que és un crac com a persona i com a músic, i bueno, doncs em va ajudar moltíssim i va ser supersenzill treballar amb ell. Llavors, una mica de tot.

0: Quina és la història de Soledad, Alan?
1: La història de Soledad. Soledad va ser la primera cançó que vaig escriure. I és l'única de l'EP que, de fet, no tracta d'una experiència meva. És una experiència, doncs, que vaig presenciar. Fa uns anys vaig, en un descans de la feina, estava al mercat de Sant Antoni i vaig veure, doncs, una senyora gran que demanava ajuda en un supermercat perquè havia comprat un producte i després, com de 20 minuts a mitja hora, va marxar que ningú l'ajudava. Tothom li feia lo típic, no? De, no, has d'anar aquí, has d'anar cap a tal lloc, has d'anar a tal lloc. I vaig pensar, hòstia, quina pena, no? Com aquest sentiment d'una persona gran que ha viscut tota la vida i de cop i volta es troba com en un moment com ja final, diguéssim, i et trobes com una mica abandonat, una mica sol, i fins i tot per una cosa tan senzilla com ei, he comprat un producte defectuós, és una tasca super complicada. I no sé, és com que vaig estar-hi molts dies donant-li voltes i com, no sé, la imatge com a tal em va impactar molt i llavors, pues, en una nit em vaig aixecar del llit i vaig agafar la llibreta i vaig començar tal qual a escriure la lletra.
0: Has parlat de les teves experiències amb aquestes cançons, però el fil conductor quin és?
1: Doncs crec que aquest, experiències sí? quotidianes que...
0: Sí, la teva vida?
1: Sí. Com situacions que ha pogut viure tothom i que en un moment, doncs, pues tot se'm quedava curt i la forma de plasmar-ho i d'expressar-ho i de digerir-ho també era, sí, a través de la composició.
0: És a dir, que d'alguna manera coneixerem una mica més de l'Alan, o no?
1: Sí, sí, no? Sí.
0: I això no et fa por, no et dona vertigen?
1: Molt, moltíssim. O sigui, clar, és el que et deia, que després de molts anys de treballar amb gent, o sigui, he fet moltíssims concerts, he fet moltíssimes gravacions, però aquesta és la primera cosa que jo trec en un propi. I sobretot em feia molt de vertigen les lletres, perquè per sort estic envoltat de músics increïbles que tots escriuen, que són, a part de músics, són poetes, i clar, tenia un síndrome de l'impostor i encara el tinc una miqueta, però bueno, ara que ja està tot publicat i ha tingut molt bona rebuda, doncs ja m'he calmat una miqueta. Però sí, molt de vertigen.
0: Vas néixer a Ciudad del Este, a sí. Paraguay, no? Com sí. arribes a Catalunya?
1: Com arribo a Catalunya? Arribo per, bueno, una mica com els meus pares fugint de situacions, bueno, complicades, diguéssim, de corrupcions i coses així, com que els hi feia impossible seguir avançant amb la seva vida. I llavors aquí a Catalunya hi havia la tieta del meu pare, a Sant Joan de Mediona. I llavors, pues, vam venir directament cap aquí.
0: I als 14 anys entres a l'Escola de Música Capellades.
1: Hi veníem 8.
0: Pues veníem 8.
1: Sí, sí, sí.
0: Allà comences ja la teva formació musical?
1: No.
0: Als 14, no?
1: Sí.
0: A Capellades.
1: Més o menys, a Capellades, exacte.
0: Com va ser? Què recordes?
1: Pues és culpa del meu germà. Sí, sí, sempre dic que li dec moltíssim perquè ell, bueno, ell també té el seu projecte i canta i toca la guitarra i llavors és com que ell em va inculcar ja des de petit la música. O sigui, com aquesta cosa d'anar escoltant música. Jo heretava tots els seus discos, heretava tots els seus MP3 quan hi havia els MP3 aquests de 128 megas, sí. Saps? Jo anava heretant tot això ja amb la música inclosa. I llavors ell va començar a fer música i vaig dir, ai, doncs jo també vull fer. I llavors vaig començar a estudiar allà a l'Escola de Música Piano Clàssic.
0: Tenies molt clar des del principi que la teva vocació era la música?
1: No.
0: No?
1: No, no. Va començar com un hobby, però va arribar un moment, a finals de batxillerat, que era com, és que en veritat el lloc on més m'agrada estar és a dalt de l'escenari. O sigui, poques coses a la vida em fan sentir tan viu com allò.

0: Estem escoltant Gràcies, el tema que posa el punt i final a aquest EP. A qui li dones les gràcies?
1: Doncs una mica a tothom que ha format part d'aquell procés. O sigui, vaig viure com un procés, bueno, sí, un procés depressiu una mica complicat per diferents motius, i llavors aquest gràcies era la meva forma d'agrair doncs a tothom que havia estat allà en aquell moment, perquè al final això parlava molt amb la meva terapeuta, que em deia, hòstia, ets un tio com molt capacitat i has pogut tirar endavant davant de situacions complicades, i jo li deia, és que no he sigut jo, o sigui, quan he estat malament m'han tret els amics de casa, quan volia plorar venia el meu germà i m'abraçava, o sigui, llavors aquest tema va ser com una mica l'agraïment a tota aquesta gent que va estar allà durant aquest moment.
0: Alan, per què el baix?
1: Bona pregunta. I els meus pares encara s'ho pregunten, això, sí. De tant en tant em diuen, ui, el piano, Alan? Doncs no ho sé, va ser una cosa com inevitable, perquè, clar, jo venia de piano clàssic, llavors em vaig canviar de clàssic a jazz i de piano a baix i contrabaix, o sigui, com tota una altra pel·lícula completament diferent. I quan vaig començar a anar a les jams de jazz i tal, que jo encara ni tocava, o sigui, portava un any estudiant el baix com superautodidacta, doncs sortia de les jams cantant les línies del contrabaix. Com tothom sortia cantant les melos, jo sortia cantant les línies del contrabaix. I és com que hi ha alguna cosa magnètic en aquell instrument que deia, buah, és que allò greu et fa vibrar d'una forma, no? Com...
0: Sí. És el que dona gruix a una cançó, a un tema?
1: Sí, mira, jo sempre quan explico, quan em pregunten però què fa el baix exactament, jo els dic, mira, teniu la guitarra i el piano per una banda i teniu la bateria per l'altra banda. Doncs el baix és el superglue de tot allò, o sigui, és el que li dona cos i fa que tot empasti, diguéssim.
0: El baix, els baixistes, no? de tota la vida, camimen molt el que és un tema, i és el que dona doncs, aquesta empenta, no? Aquest gruix a una cançó. Vull escoltar Ojalá, un dels temes d'aquest EP.

0: Quina és la història d'Ojalá?
1: Ojalá. Ojalá és senzillament una ruptura. Una ruptura amorosa que va ser com el punt de... Quan jo ja estava al pou, doncs va venir aquesta ruptura i llavors ja em vaig acabar d'enfonsar del tot. I és una cançó que vaig estar a punt de no publicar, perquè quan va passar el temps ja no em sentia identificat amb aquella cançó. Mm. Però... O sigui, és una cançó que tracta d'una ruptura, però a mi em recorda molt als llocs on no has de tornar. O sigui, tant a nivell de relació com jo a nivell personal penso, ui, aquí això no ho estaves fent bé. Llavors per mi és una mica com un recordatori de aquest no és el camí, aquest és el camí que tu vols i cap aquí has d'anar. Mm. Llavors, a part de ser una ruptura, pues, és una mica com una senyal d'alerta, saps, per mi?
0: Clar. I els teus referents musicals?
1: Moltíssims. Sí? És que hi ha tanta cosa. Sobretot així del món cantautoril, que és del que més escolto, doncs podria dir noms com Judith Nederman, Clara Peya, Magalí Sare, Marc Pujol, o sigui, són com superreferents per mi. Però després també hi ha tot un background de jazz que és enorme, o sigui, des de Ray Brown, Bill Evans... Miles, o sigui, hi ha tanta cosa.
0: Està canviant el jazz?
1: S'està canviant. Per sort, sí.
0: Sí?
1: Sí, perquè bueno, demostra que està viu i que va evolucionant i hi ha gent que va fent... que va triant coses noves, no? I això sempre... l'aire fresc va bé, diguéssim.
0: Fusionable amb altres estils.
1: 100%. Sempre, no? 100%.
0: Jo sempre em pregunto què és el que pensen, no, els puristes quan escolten aquestes fusions.
1: Bona pregunta, no sé. Per sort no sóc gaire purista. O sigui, dic per sort perquè crec que em permet disfrutar de tot, perquè hi ha tanta cosa bonica a tot arreu.
0: Combines d'alguna manera doncs, una sensibilitat melòdica i jazz contemporani amb influències del folk i el pop.
1: Mm-hmm. Ben definit.
0: Ben definit, no? Per què? Per què aquesta barreja, aquesta fusió de gèneres?
1: No crec que hi hagi una explicació, sincerament.
0: No,
1: perquè al final és com són coses que jo he anat menjant, entre cometes, durant molts anys, i al final és el producte de lo que he anat consumint jo. Llavors, és com, no sé, és com preguntar, per què ets d'aquesta forma? Pues perquè la meva família m'ha educat de tal forma i perquè els meus amics... Pues és un producte natural, crec jo, de...
0: I és fàcil, avui dia, obrir-se camí amb el món de la música?
1: És difícil.
0: És difícil. Encara que el ventall d'arribar a la gent és molt més gran que fa uns anys.
1: Sí.
0: Amb tot el tema de xarxes socials, d'autoedició i producció.
1: Sí, hi ha com aquesta doble cara. Ho tens molt fàcil perquè tens moltes eines al teu abast, però tens molt difícil perquè la indústria musical és molt... Bueno, està en una situació complicada, crec jo. A nivell mundial.
0: Quan podem escoltar la teva música en directe?
1: Pues mira, estem preparant el concert de presentació que serà... He d'acabar d'última unes petites coses, però al setembre ho publicaré tot a les xarxes, ara que has dit lo de les xarxes, ho publicaré tot allà, però el més segur és que sigui al setembre i amb un format que crec que estarà molt guai.
0: Alan, moltíssimes gràcies per haver estat aquesta nit amb
1: tu.
0: Nosaltres.
1: Un plaer.

D'aquesta manera arribem a la una de la matinada, al punt i final del Metropoli. Que tingueu un bon cap de setmana. Fins la setmana vinent. Ha parlat Xavi Collado.

0: Estàs escoltant el Bada Cine a Ràdio 4 i rebem amb tots els honors a Dafnis Baldut. Molt bona tarda, Dafnis.
1: Amb tots els honors, perquè si no, no vinc. Fes el favor. On t'estan els honors? Amb què es tradueix això? Amb paraules. Només són paraules a la ràdio. Bona tarda, com estem?
0: Aquí li fem Diana, doncs parlant de tot.
1: Avui fem una Diana molt, molt maca, perquè, a més, acaba de fer 91 anys, fa tot just una setmaneta, més o menys, i li fem Diana a Maria Galiana, que és una d'aquestes trajectòries molt particulars i llargues que a mi sempre m'agrada destacar.
0: Saps que em recorda la meva àvia?
1: A tu i a tothom, clar.
0: Anava a la perruqueria cada setmana, ella...
1: És una persona meravellosa.
0: Nevés, plovés, ella anava a la perruqueria. Sempre va perfecta.
1: Ella és d'aquestes persones, no?, que fan pensar que la vida pot ser sense pressa. No sé com dir-ho, quan l'escoltes i tal, sí, i que el talent també arriba quan li dona la gana, perquè, bueno, endinsem-nos en el món Maria Galiana. Durant molts anys, abans que el gran públic la conegués, no era una actriu professional, sinó que era professora d'història i d'història de l'art a l'Institut de Sevilla. I sembla fàcil imaginar-la allà com...
0: Donant classes.
1: Donant classes, elegant, fent callar una classe sencera, amb aquell to com contundent però afable que tantes vegades li han pogut observar. Ella va néixer a Sevilla, sevillana filparranda, el 1935, va estudiar filosofia i lletres, i des de jove estimava el teatre, però la seva gran vocació era ensenyar, era l'ensenyament. Compaginava les classes amb grups de teatre universitari i amb grups de teatre amateur, sense imaginar gaire mai que acabaria convertint-se en una de les actrius més estimades del país, com a mínim, no? La seva carrera professional com a actriu va començar tard, passats els 50 anys, cosa que encara fa que la seva història sigui més especial. Mentre moltes persones ja pensen jubilar-se, diguéssim, ja estan encarant passats els 50, no? I t'encares a dir, bueno, veiem quan puc descansar. Doncs ella no. Ella començava la seva aventura artística, que manté intacta fins, ja et dic, com a mínim fins als 91, que dius, ole tu, eh? El gran canvi arribarà amb la pel·lícula Soles, la pel·lícula de l'any 99, on també al costat de Carlos Álvarez Noboa, que era un home absolutament meravellós.
0: I Ana Fernández. També, pel·lícula de Benito Zambrano.
1: Sí, senyora, van fer aquesta pel·lícula que va ser un revulsiu en aquell moment i que va impulsar les carreres d'aquests dos actors molt grans, perquè el Carlos Álvarez Noboa també compartia, com la Galiana, la cosa de ser professors. O sigui, venien d'haver fet teatre amb grups amateurs, teatre més acadèmic i tal, i eren profes i van començar les seves carreres com a actors, com a tals, molt grans. No?
0: Que maco, eh?
1: Sí.
0: És una història molt maca.
1: Bueno, és que hi ha vides que són molt fortes, per això també...
0: I la vida sempre es fan pot les pel·lícules. Sorprendre, no?
1: D'això es tracta. Aquí, en aquesta pel·li, a Soles va emocionar tant el públic com a la crítica amb una interpretació plena de veritat i de tendresa. Va guanyar el Premi Goya i de cop tothom va descobrir aquella dona sevillana que semblava capaç d'explicar tota una vida, diguéssim, només amb una mirada, no? Després vindria el paper que la convertiria gairebé, com tu deies, en l'àvia d'Espanya, que era Hermínia a Cuéntame cómo pasó. Durant uns 22 anys, més de 20, jo diria que van ser 22, que va durar la sèrie d'aquesta casa, va ser aquell cor tranquil de la família Alcántara, una barreja perfecta entre saviesa popular, humor i afecte. Molta gent sentia que l'Hermínia s'assemblava a la seva pròpia, com tu ens estaves explicant. Només que segurament les frases d'allà moltes vegades eren millors que les que tenim a la vida, perquè era d'una eloqüència molt tremenda. El més admirable és que Maria Galiana mai no ha perdut la curiositat ni les ganes de treballar. Amb 91 anys continua fent teatre, deixeu-m'ho dir tres cops, ho dic tres cops perquè...
0: Això exigeix una energia, no?
1: Exigeix una energia i una...
0: Els que pugeu a l'escenari, no?
1: I una memòria fresca que no, on no hi ha marge d'error, com si diguéssim. I entrevistes, ella es passeja fent entrevistes amb una eloqüència i una sinceritat que et quedes mort. Ella mateixa diu, em pregunten per l'edat com si jo m'hagués una pòssima a la bossa. I diu, no hi ha misteri, l'amor per la meva feina és el que em manté viva. Pujar a un escenari, aprendre'm un text nou, sentir el públic davant, això és una injecció d'energia que cap vitamina no t'ofereix. Em fa mal tot, clar, als 91, qui digui que no li fa mal les coses, menteix. Però mentre no perdi el cap ni la curiositat, jo no em dono per vençuda. Explicava ella en una entrevista parlant justament sobre això, sobre l'edat i sobre les ganes de continuar. En els seus treballs més recents hi destaquen l'obra teatral que va dirigir Juan Echanove, que és La reina de la bellesa de Lenin, mítica funció que aquí havien interpretat Vicky Peña i Carme Carulla i Montserrat Carulla fa ja uns quants anys,
0: dirigida
1: fent de mare i filla.
0: Dirigida
1: per Mario Gas, que era espectacular veure mare i filla amb aquella guerra, amb aquella funció, era espectacular. Doncs n'ha fet una versió la Maria Galeana. També tenim la funció Yo solo quiero irme a Francia, que es va estrenar recentment amb molt bona acollida, diverses aparicions televisives i cinema.
0: L'hem estat veient.
1: Que segurament és on l'hem vist menys.
0: I ara la veiem a la luz, amb Alberto San Juan fent de mare.
1: Exactament.
0: El personatge d'Alberto San Juan.
1: Aquí la tenim, i així també és una manera... No? El cinema, d'alguna forma, és el que més immortalitza les coses, perquè les pel·lícules, d'alguna manera, sempre queden allà, perennament, podent-les consultar. Les sèries també, però ja és tornat a veure Cuéntame 22 anys, dius, home, no, ja no em pilla, no em va bé, m'enteneu? O sigui, ja tinc...
0: No la
1: ja,
0: vull repetir.
1: Ja em va tard, és molt llarga. En resum, Maria Galeana és la prova que una carrera artística no necessita començar aviat per ser extraordinària. Això no vol dir els nous i futurs actors i actrius
0: no
1: que...
0: No us despisteu,
1: exacte,
0: tampoc,
1: vull dir, aneu per feina, si és possible, aneu cara a barraca. Va passar de professora a icona cultural sense perdre mai l'elegància senzilla de qui encara mira el món amb curiositat i amb una mica de mala bava andalusa, també. Que això, la mala bava... sempre fa durar bastant.
0: Dafnis Valdut, moltíssimes gràcies per posar llum a la biografia avui de Maria Galeana i fins la setmana que ve.
1: Gràcies.

0: So still. Esteu escoltant el Badesine a Ràdio 4, Carles Martínez Agenjo. Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Hem de celebrar moltes coses aquests dies. Per exemple, els 96 anys de Clint Eastwood, que ha anunciat que deixa el cine. Ja ha donat prou, l'home, eh?
1: Ha donat prou i ho diu per enèsima vegada i mai se sap, perquè una persona com ell sempre queda algun dubte de si realment tornarà a fer alguna cosa. Li passarà com a John Huston, que pràcticament va morir rodant, no? Dublineses, de Huston. És una pel·lícula que va filmar amb cadira de rodes.
0: I tant.
1: I amb entubat.
0: I amb respirador.
1: I amb respirador.
0: Sí, sí.
1: Llavors,
0: sí,
1: Clint Eastwood pertany a aquesta saga de directors del nou cinema clàssic dels anys 70, 80, 90 inclús, no? Sin Perdón, Un Mundo Perfecto, totes aquelles pel·lícules. I les últimes...
0: Mystic River,
1: sí, Million Dollar Baby...
0: Quines pel·liculones feia aquest home, eh?
1: Exactament, i les últimes que ha tret...
0: El Gran
1: mantenen,
0: Torino,
1: Gran Torino i la de Jurado número 2 mantenen un esperit clàssic, el sentit de justícia, no? En el cas de Jurado número 2, que jo crec que és una mica un cinema en perill d'extinció avui en dia.
0: És un referent, com era també Josefina Molina, que ens ha deixat aquests
1: també
0: dies.
1: També, la recordem, que el Festival de Sitges té un premi dedicat a ella.
0: Clar, i el Goya, tenia el Goya.
1: Exactament.
0: Que va arribar a temps, i un altre referent també, no? Una pionera.
1: Una pionera, ara ho has dit.
0: Parlàvem de pioneres.
1: Exactament.
0: Avui. Carles, estan la xarxa... Els mitjans de comunicació, tots parlant del Papa aquests dies,
1: sí.
0: I nosaltres hem pensat també que seria divertit veure una mica com ha representat la figura del Papa al cinema.
1: Exactament, sí, perquè tot just queden pocs dies perquè Lleó XIV visiti Barcelona, una ciutat que ja ho esteu veient, es divideix entre el jo no t'espero i els aplaudiments, les ganes, no?, que tenen moltes persones catòliques de rebre el pontífex, i que beneixi la Torre de Jesús, de la Sagrada Família, que més coincideix amb l'any Gaudí, perquè aquest 2026 fa 100 anys de la seva mort. Clar, és ideal que recuperem una mica aquesta figura papal en la història del cinema, no? I hi ha dos clàssics que jo crec que ja, per trencar el gel, ens va molt bé citar, no? El Tormento i l'Èxtasis, no? Que seria la primera, amb Charlton Heston, en la pell de Miquel Àngel i Rex Harrison, interpretant el papa guerrer Juli II, el papa que va voler unificar Itàlia durant el Renaixement i que apretava el pintor perquè acabés la Capella Sixtina d'una santa vegada, no? Mai millor dit, aquest Charlton Heston que les gotes de pintura se li queien a la cara, no? I li irritaven la vista. El Tormento i l'Èxtasis, gran pel·lícula. I després també hi ha el cas de les sandàlies del pescador, no? Amb Anthony Quinn, que també ens va regalar, doncs, una visió molt interessant. De sobte era una pel·lícula dels anys 60 en un context d'amenaça nuclear entre la Xina i la Unió Soviètica, no? Qui feia de president soviètic? Laurence Olivier, a les sandàlies del pescador.
0: Aquesta és la que més recordem, no?
1: Exactament. Mm. I aquests duels interpretatius entre grans estrelles del cinema clàssic, no? Jo crec que aquests dos títols es mouen en aquest terreny. Però si parlem del Papa, clar, també entra en joc el thriller de conspiracions, perquè no fa tant, una pel·lícula com Conclave, no?, que per cert va guanyar millor guió adaptat fa 2 anys, l'Òscar. Doncs ens traslladen aquest thriller de conspiracions, d'intrigues de palau.
0: I
1: amb
0: tant.
1: Això hi ha una narrativa molt shakespeariana, no?, d'aquestes intrigues de palau, que doncs, segons qui li podia recordar Hamlet o Macbeth, però portat doncs, en el context d'un Ralph Fiennes en la pell d'un cardenal que ha de liderar el procés d'elecció del nou pontífex. No? I aquest Ralph Fiennes és una mica com un Hèrcules Poirot d'Agatha Christie versió vaticana, no? En una conspiració de secrets i tot això. Evidentment, una altra línia molt important en aquesta representació papal de la història al cinema seria la de la ironia postmoderna. De sobte tenim un papa més desenfadat, més cínic. És el cas de Jude Law en la famosa sèrie de Paolo Sorrentino, The Young Pope. I és un papa que enfada la gent. És un papa que, quan és escollit, entre altres coses, diu «Doncs jo no vull aparèixer en públic, ja us ho fareu». I la gent es queda amb un pam de nas, no? Una sèrie amb música electrònica, llums de neó, apareix en algun moment Marilyn Manson per allà, no? Es va fer una segona part amb John Malkovich i Javier Cámara, també dirigida per Paolo Sorrentino. I així com per acabar de tancar una mica aquesta constel·lació papal que estem fent a través del cinema, diria que la figura papal també pot ser motiu de diàleg, de debat, entre dues formes diferents d'entendre la religió. Perquè una pel·lícula com Los dos papas, del 2019, teníem a Anthony Hopkins i Jonathan Pryce, en la pell del papa Benet i el cardenal Bergoglio, que després seria escollit Papa Francisco, no?
0: I tant.
1: És molt interessant
0: i també,
1: com es treballa el diàleg.
0: I també aquest papa negre amb rastes que apareix a la Gràcia.
1: Exactament.
0: De Sorrentino, tu ara que parlaves de Sorrentino.
1: Que va, no sé si era amb ciclomotor o amb una moto, no?, que es desplaçava. Sí, sí, el papa negre amb rastes.
0: I Nanni Moretti també ha parlat del papa.
1: Bueno,
0: no? Al cinema italià, eh?
1: Exactament, a la famosa escena on de sobte li venia com un atac d'ansietat i fugia, no?, pels palaus vaticans. Nanni Moretti també ens va regar.
0: A Michel Piccoli, si no recordo malament.
1: Exactament.
0: Sí, quin gran actor.
1: Quin gran actor, quines interpretacions. Si parlem de papa, al final parlem de l'actor que es queda amb el paper. Perquè és que realment és una bona ocasió per lluir-se davant la càmera.
0: És un bombó
1: de
0: personatge.
1: D'interpretació. Sí.
0: Carles, un apunt de cartellera abans de marxar?
1: Un apunt. Una pel·lícula que ha costat 10 milions i ja porta recaptats més de 120. La pel·lícula Backrooms és el fenomen d'internet dels últims 10-15 anys, uns vídeos on, que apareixien a YouTube, on tu, com a usuari, estaves enmig d'una espècie d'edifici d'oficines que no tenia finestres, semblava que no tingués portes, i l'usuari es veia perdut en aquest laberint, no? I com tots els laberints, hi ha un minotaure. Això la mitologia clàssica ens ho ha ensenyat. En aquesta pel·lícula Backrooms, que trasllada tota aquesta cultura dels vídeos virals d'internet al cinema, a la gran pantalla, trobem a Renate Reinsbeh, l'actriu de Valor Sentimental, i Chiwetel Ejiofor.
0: I espera't a veure la Fjord,
1: Atenció,
0: no?
1: És que és l'actriu
0: la
1: de moda.
0: És l'actriu de moda.
1: La tenim fent drama, la tenim fent terror, en aquest cas, Backrooms i ciència-ficció. L'altre actor de Backrooms és Chiwetel Ejiofor, conegut per 12 anys d'esclavitud, i es veuen perduts en un espai liminar, en un espai buit, que recorda una mica el cinema de David Lynch o aquesta espècie de sales metafísiques del cine de Charlie Kaufman, no? I fins i tot hi ha una idea antropològica, no? La idea del no-espai de Marc Auger. Tot això, tot aquest brou, està present en una pel·lícula de terror i de ciència-ficció com Backrooms, on, com deia, és un laberint i el minotaure no és un monstre com a tal, sinó que és la projecció de les pors del visitant d'aquest

0: Cristian Stanescu, Joel Sevilla portant la producció, Argimiro Lozano és el nostre guionista i crític assessor i us parla i us saluda en nom de tots Conxita Casanovas, que ja sabeu que cada diumenge a aquesta hora va de cine aquí a Ràdio 4, la teva, la millor. Una abraçada i tots al cine sense excuses.
1: Ràdio 4.